0: Moren 11 persones en estavellar-se a l'avioneta on viatjaven poc després d'enlairar-se a Nancy, a l'est de França. Els ocupants, estudiants d'infermeria, anaven a fer el seu primer salt com a paracaigudistes acompanyats de monitors.
1: L'onada de calor es trasllada a l'est d'Europa després de deixar temperatures rècords superiors als 40 graus a Alemanya, Polònia, la República Txeca i Àustria. L'OMS xifra en més de 1.300 les persones mortes fins ara per la calorada.
0: Aquest dilluns hi ha una vaga de Renfe de 24 hores a tot l'estat convocada pel sindicat ferroviari. A Rodalies, els serveis mínims seran del 75% en hores punta. La resta del dia només circularan la meitat dels trens habituals, segons les previsions. Hi haurà el 65% dels trens de mitja distància i el 73% dels AVE i de llarga distància. Hotels, apartaments turístics i comerços veuen amb optimisme els beneficis econòmics que aportaran el pas del Tour de França per Catalunya.
1: Aquesta cursa començarà dissabte a Barcelona, on els hotels estaran plens i els apartaments turístics tindran una ocupació del 80%. El Tour també tindrà inicis d'etapa a Granollers i a Tarragona. David Vázquez i Berta Cabré, presidents de les respectives federacions d'hostaleria, preveuen que serà positiu també de cara al futur.
2: Estem il·lusionats perquè sabem que aquell dia, el dilluns, a dia 6, estarà tot ple.
3: A vegades no és només l'impacte en aquell moment en què es produeix, sinó l'impacte que això generarà de cara al futur i, per tant, de reconeixement de la nostra destinació.
1: La part negativa seran els problemes de mobilitat pel pas del Tour.
0: Esports. Aquest diumenge s'han començat a disputar els 700 de final del Mundial de Futbol. El primer duel ha estat el Sud-àfrica 0, Canadà 1. Els canadens són els primers classificats per a vuitens. Aquest dilluns a jugar el Brasil-Japó i l'Alemanya-Paraguai.
1: El japonès Ai Ogura ha guanyat el Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP per davant del Raúl Fernández i Jorge Martín. Un Jorge Martín que és nou líder del Mundial després de la caiguda de Marco Bezzecchi. Marc Márquez ha acabat setè i Àlex Márquez cinquè.
0: Encara motor, George Russell ha guanyat el Gran Premi d'Àustria de Fórmula 1 al davant de Max Verstappen i del líder del Mundial, Kimi Antonelli, que ha acabat tercer.
1: La selecció catalana de bàsquet ha perdut contra la Gran Bretanya en l'amistós disputat aquest diumenge al Nou Congost per 74-76. Aquest amistós ha suposat que Catalunya tornés a jugar després de 3 anys des de l'última vegada quan va disputar un duel contra l'Argentina.
0: I en ciclisme, Marcel Camprubí s'ha proclamat campió d'Espanya en ruta. És la primera victòria professional de Camprubí que, a priori, no està entre els seleccionats del seu equip, el Pinarello, per córrer el Tour de França.
4: Fins aquí les notícies.
5: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
6: Prova anar a Amèrica del Sud, allà havia de parlar en castellà, si no, no l'haguessin entès de res en català.
7: Bueno, de fet, si hagués xerrat en català, potser ara es parlaria català a tot Llatinoamèrica. I els col·laborats llatinoamericans, en comptes de dir allò... ¿Por qué me engañaste, María Dolores? Per què m'enganyares, María Dolors?
8: Que maco.
9: Eh? Ah, mira, i el com si fos ahir seria internacional.
7: Exacte.
9: No?
5: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
10: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.

0: Paula Molés obre un restaurant caníbal a Berlín.
1: Llegeixo en un article de Llucia Ramis en què parla de les paretes de Sant Joan que gairebé ningú recorda l'olla fresca amb pareta de Sant Joan. I penso realment que no n'havia sentit mai a parlar jo d'aquesta olla, així que rebusco aquí i allà, i sembla que aquesta és una recepta antiga en perill d'extinció a les cases, i ja no diguem als restaurants, una mena d'escudella d'estiu que se serveix tèbia, amb cigrons, patates, ceba, carbassó, mongeta tendra i paretes de Sant Joan, una recepta de Mallorca que connecta directament amb moltes altres escudelles amb peres d'hivern a zones de la Cerdanya, del Berguedà o del Ripollès, i anant més enllà, al Piemont italià fan la sopa minestrone amb peres i fesols, o a Corea, sopes de vedella o de porc endolcides amb peres. Quina meravella tot plegat, però cap amb paretes de Sant Joan, una fruita entranyable, potser per la seva mida petita i pel diminutiu. Són extraordinàries les paretes de Sant Joan si són bones, però és veritat que cada vegada s'avança més la collita i aviat les deixarem de veure com tantes altres coses del calendari agrícola que ha quedat una mica trastocat per les altes temperatures. Sigui com sigui, les paretes santjoaneres, efímeres, estimades, que venen a celebrar l'estiu, com les figues, les nous verdes per fer ratafia, els préssecs amb la pell que surt sola o una síndria collida al punt.
0: Un restaurant caníbal a Berlín.
1: Gerard Jovany, què tal? Com estem?
2: Molt bé. Encara que no t'ho creguis, estava el cas que era època de les peres de Sant Joan.
1: Saps per què? No esperava menys, sí.
2: Perquè en Cesc Bertran, que és el tècnic del Matí de Catalunya Ràdio, ara últimament fa dies que et menja cada dia.
1: Ah, té horta o no?
2: No ho sé d'on les treu. No sé d'on les treu, però cada dia ve amb aquelles paretes i cada dia diu, està boníssim això, amb aquella entonació que té ell.
1: No li conec l'entonació, però bé, si ho dius tu, però són boníssima, sí, ja té raó ja de comprar-se-les. Qui convidem avui al restaurant caníbal, va?
2: Doncs mira, em venen al cap unes quantes persones que podríem convidar per aquest tema, però mira, de totes em quedo amb la Rosa Gil de casa Leopoldo.
1: Sí, home, parlem de la Rosa Gil, la neta de Leopoldo Gil, que és el fundador d'aquest històric restaurant barceloní que es diu Casa Leopoldo.
2: Sí, això d'històric ho serà també per les vegades que ha passat a la història, ja que, si no ho sabíeu, avui Casa Leopoldo tanca les seves portes una altra vegada.
1: Sí, diem una altra vegada perquè si no anem mal comptats em sembla que ja en van 5 de vegades que ha tancat,
2: sí,
1: diguéssim.
2: Sí, 5 vegades ha tancat, sí. O s'ha traslladat. Aquest restaurant inaugurat el 1929 i que per 3 anyets de res no arribarà al segle de vida.
1: Mira, ja,
2: si l'haguéssim aguantat una mica, ja celebraríem el centenari. Actualment la propietat de Casa Leopoldo és un grup de restauració barceloní que en va assumir la gestió el 2024. Van comprar el negoci a uns xinesos que el van adquirir el 2022, que va ser l'any que Romain Fornell, Òscar Manresa i Rafa Penya es van desprendre del negoci a causa dels estralls de la pandèmia. Ells el gestionaven des de 2017 i el van convertir en un bon restaurant de cuina catalana, però allunyat del que havia sigut Casa Leopoldo.
1: Sí, de fet, el restaurant, mític restaurant, va deixar de ser de la família del fundador al 2015, quan la Rosa Gil en va baixar la persiana, deia cansada de fer jornades de 12 hores.
2: Clar. Doncs, bé, avui el restaurant torna a tancar i en part la causa és aquesta motxilla històrica que ara explicava amb el seu propietari actual, explica en una entrevista que molts comensals volien respirar aquest misticisme, informar-se, i que això suposava molta feina i moltes hores al personal, i avui en dia el sector de la restauració no està per gaires romanticismes.
1: Sí, una entrevista a Time Out amb Ricard Martín, que també llegim allà que la seva ubicació històrica, que està al Raval, doncs, òbviament, genera inseguretat i frena alguns clients. En fi, el cas és que Casa Leopoldo torna a tancar, no sé si a l'espera que algun valent el vulgui tornar a ressuscitar, no sé jo.
2: L'actual propietari ho deixa a l'aire, diu, bueno, si algú vol agafar.
1: No crec, la Rosa segur que no, o sigui no. Que nosaltres aquí sí que la convidarem, òbviament, a que vingui, li servirem, bueno, el que tu vulguis que li servim.
2: Li fem cua de bou, veure com ens queda a nosaltres.
1: Marca
2: a veure,
1: de la casa.
2: Sí, a veure què ens en diu.
1: De la seva casa.
2: Sí.
1: I qui més convidem avui al restaurant Caníbal?
2: Doncs hauria de venir un home del temps, en Francesc Mauri mateix.
1: Sí.
2: Que vingui en Mauri mateix i parlem del temps, de la calorada que fa i de les que vindran. Un fet que han de tenir en compte tots els treballadors que fan la seva activitat a l'aire lliure, com per exemple els agricultors i els treballadors que acullen la fruita a aquesta època.
1: I tant, bàsicament cal adaptar, doncs, això, els horaris, el clima, les temperatures que farà, equipar adequadament el personal que està treballant allà a ple sol i quan calgui, doncs, aturar l'activitat, és a dir, Para màquines.
2: Això és el que ja apliquen diverses explotacions agrícoles de les Terres de Ponent. Aquesta setmana llegim al Segre que els responsables de camps de fruita comencen la recollida a les 6 del matí per evitar les hores de més calor. I a partir de llavors treballen de manera intensiva fins a les 2 del migdia, si el temps ho permet. Si s'ha de parar abans, es para abans.
1: I tot això, doncs, amb subministrament abundant d'aigua, gorres, protecció solar, roba de màniga llarga, encara que no vingui gens de gust, però
2: sí. Sí, sí.
1: El Francesc Mauri, que el convida.
2: Doncs el podem convidar uns préssecs o uns paraguaians de la zona d'Aitona, on vam anar fa cosa d'un any, acompanyats també per pics de calor.
1: Sí, però bé, nosaltres què vam fer? Res, mitjoreta de collir préssecs, no ens queixem ara,
2: eh? I ja en vam tenir prou.
1: I encara tenim un últim convidat.
2: Ui, mira, em vull pensar bé el tercer convidat, perquè és per parlar d'una de les notícies que crec que m'ha apassionat més d'aquesta temporada.
1: De tota la temporada?
2: Ha arribat ara cap al final.
1: No de la setmana.
2: No.
1: De la temporada
2: crec que està en el top 3 de notícies que més m'han apassionat.
1: Jo crec que ja sé per on vas. Digue'm, va.
2: Mira,
1: i llavors què?
2: Mira, convidaré l'Enric Calpena.
1: Ah.
2: Saps? De l'Enguàrdia.
1: Sí, home, clar, que el conec. Sí,
2: eh? Doncs que vingui l'Enric Calpena. Perquè estic segur que el tema l'interessarà. Igual que a molts ramaders catalans. Atenció, pareu l'orella. Llegeixo el titular. Un pastor austríac, cansat dels atacs de llop, posa una armadura a les seves ovelles.
1: A totes les ovelles?
2: A totes les ovelles.
1: Totes amb armadura?
2: A totes amb armadura. N'he vist la fotografia, ja t'ho dic, les ovelles porten una mena de malla, com de reixa negra per tot el cos, amb unes punxes que van sobresortint per tot arreu. Més que un ramat d'ovelles, sembla un grup de clients d'un club de sadomaso posats
1: ben
2: a quatre grapes. Tenen aquest aspecte.
1: Sí, no sé com us coneixes també, però ho has clavat ara mateix.
2: M'ha sorgit.
1: Ho has clavat.
2: Doncs allà està. És una reixa que fa un metre i mig de llarg per 1,6 d'ample, que embolcalla l'animal. És com si les ovelles quedessin embolicades per aquesta d'allòs.
1: Vaig a buscar la fotografia, ara, a veure si la trobo.
2: Quedaràs impactada. I pesa, això, només 2 quilos. Vull dir, tampoc és una armadura de ferro colat que pesi 30 quilos. Vull dir que les ovelles tampoc pateixen un excés de pes. Diu el pastor que si un dia el llop clava queixalada a la malla, se li passaran les ganes de tornar-ho a fer mai més.
1: Mira, ara l'he vist.
2: Estàs flipant o no?
1: És impactant. Home, tu has dit això del club de Sadomaso, però també podria ser un vestit del Paco Rabanne.
2: També,
1: tu saps que el Paco Rabanne feia aquells vestits? Home, doncs també.
2: Si Paco Rabanne tingués un ramat d'ovelles...
1: Segur que les vestia així, seguríssim. I a l'Enric Calpena, que ens l'imaginem vestit així?
2: Em costa molt.
1: Que vingui vestit com vulgui i que el convidem.
2: No, doncs li fem una mica de xai a l'estil austríac, però que vagin compte amb les espines.
1: Amb les espinetes i els ossets. Doncs ja els tenim a tots. Rosa Gil, convidadíssima. Francesc Mauri també. I Enric Calpena. Pena, tots avui, que gaudirem d'una bona conversa i de la Dolors, que ara ens canta el menú, va. Dolors, què tal? Bon dia.
3: Bon dia i ben tornats.
2: Gràcies.
3: Penúltim menú de la temporada.
1: Ostres,
3: la setmana vinent, últim dia que obrim.
1: És veritat. Programa especial, eh?
2: Sí.
3: Us hem preparat una sopa freda de meló amb pernil de periodista. Uns lletons amb salseta de cuiner igualadí i una amanida de temporada que servim amb gelat de mostassa i dissenyador.
1: Gelat de mostassa, tu.
3: Sorprenent i boníssim.
1: Tan creatius a la cuina avui.
3: I per començar, què us vindria més de gust? Tenim cuixetes d'arqueòloga guisades amb birranci i cebetes, cocotxes de jardiner al pil-pil o bé una rosa banda amb lloms de pagesa.
2: Què fem? Les cuixetes d'arqueòloga?
1: Les ovelles i tot això. Sí. Avui hi ha potop, per cert, eh? Vull dir que no marxis molt lluny. T'has de menjar tot això, però que ho sàpiga la gent, eh? Que és l'últim hi ha potop de la temporada.
2: I ja veuràs què porto.
1: Sí. Què fem? Les cuixetes d'arqueòloga?
2: Cuixetes d'arqueòloga.
1: Va, això.
3: Bona tria, aquestes cuixetes d'arqueòloga amb birranci.
0: Un restaurant caníbal a Berlín. Obre els diumenges d'una a dues del migdia a Catalunya Ràdio.
3: amb Paula Molés. La resta de dies, tancat per descans del personal.
1: Òscar Guayabero i Sandra Lozano, ben tornats a la taula del caníbal. Com esteu?
4: Molt bé, aquí estem.
5: Molt bé, Paula.
1: Conscients que és l'última secció de la temporada, sí?
5: Sí. Quina pena.
1: Una mica de tristor, una mica,
4: Bueno, ja ho allargarem d'alguna forma.
1: Sí, home, aquest duet no es pot acabar aquí, això, no es pot acabar aquí. Bé, amb l'Òscar Guayabero després parlarem de disseny, i avui la cosa fa estiu, ja us ho avancem ara, però anem primer als principis de tot, sempre, història, antropologia, gastronomia, amb la Sandra Lozano, va.
0: Sopa prehistòrica, amb Sandra Lozano.

0: Com ja sabeu, Sandra Lozano, doctora en arqueologia a la Universitat de Barcelona, ha treballat com a historiadora al Bulli Foundation i també ha estat docent d'història de la cuina a diverses universitats. A més, co-creadora del podcast Gastromovides, és a dir, l'escolteu aquí i també allà, i monologuista. Déu-n'hi-do tot el que hem après amb aquesta sopa prehistòrica aquesta temporada, perquè hem passat pel paleolític, pel neolític, per tot arreu. I, clar, bàsicament hem parlat, oi, Sandra, de menjar, és a dir, de teca, de coses físiques, no líquides, sí. Però avui acabarem justament una mica brindant perquè ens endinsarem en els orígens del vi. El com i quan comença aquesta relació dels humans amb les vinyes, que jo no en tinc, no sé si l'Òscar, absolutament cap mena d'idea sobre això. És a dir, que t'escoltem, a veure.
1: Sí, avui vinc a parlar una mica de beguda, perquè és veritat que hem parlat molt del menjar, i vinc a parlar-vos de la fascinant història de la domesticació de la vinya. La Vitis vinifera silvestris, que és la versió salvatge de la planta que coneixem avui, ja apareix a Europa fa 2 milions d'anys en zones a tocar del Mediterrani, com ara els Pirineus, els Alps o el Caucas.
0: 2 milions d'anys, acabes de dir, i si alguna cosa és pres és a ubicar les coses, paleolític inferior, vol dir.
1: Exacte.
0: Això, més o menys.
1: Sí? Més o menys, sí.
0: Més o menys.
1: Exacte, la història de la vinya corre paral·lela a la dels homínids, i quan els homínids van arribar a Europa, com els heidelbergensis, els neandertals i més tard els sapiens, se la van trobar i van conviure. Ara bé, d'aquella època no en sabem gaire res més. No tenim proves directes de cap mena d'interacció.
0: El que sí que sabem, que a mi això m'ha fet molta gràcia, és que aquesta connexió entre els nostres avantpassats i els fruits, que ja començaven a fermentar, té com un nom curiós, no?, en el món científic, que és la hipòtesi del mico borratxo.

0: hipòtesi del mico borratxo. A veure, explica'ns això, Sandra.
1: Sí, aquesta és una proposta del biòleg Robert Dudley. Uh-huh. Ell explica que als homínids tenim un olfacte dissenyat per detectar els fruits en el seu punt òptim de maduració, que és quan tenen més calories. El cas és que en aquest punt els fruits tenen tant de sucre que comencen a estar una mica alcoholitzats a causa d'una fermentació espontània. De fet, està demostrat que aquella època vam desenvolupar l'enzim per metabolitzar l'alcohol. Aquesta habilitat era un avantatge evolutiu fantàstic per als caçadors-recolectors, perquè recollir les fruites una miqueta alcoholitzades els despertava la gana, cosa que feia que mengessin més i es nutrissin millor. Una estratègia fantàstica, però clar, també t'alegrava una mica el dia.
0: Sí, sí, no? O sigui, jo vol dir que podria ser, no?, que en aquest paleolític que ara dèiem ja es consumissin begudes semblants una mica al vi, no?, o sucs de raïm, que al fermentar-los es convertissin en vi, ni que fos de manera, això que deies tu, accidental. Vull dir que ningú, òbviament, ho buscava, això. Però hi era, no?
1: És clar, podria ser que els neandertals i els sapiens ja gaudissin d'uns sucs de raïm una mica alcoholitzats, el que avui en diríem vins de fermentació salvatge,
0: home,
1: de maceració carbònica,
0: sí,
1: no?, que diria els Antelles.
0: Vins natural, sí.
1: Sí, però la part realment increïble arriba amb el neolític, perquè la vinya es domestica.
0: El neolític ja vam aprendre, oi, que es domesticaven cereals, moltes plantes, en aquest cas la vinya.
1: Ja, però és que la vinya silvestre era una planta molt complicada, molt complicada, perquè a diferència dels cereals, era una planta dioica.
0: Dioica, què vol dir això?
1: Dioica significa que els sexes estan separats. Hi ha plantes mascle, que fan pol·len, i plantes femella, que donen fruit. A més, a la natura, la Vitis vinifera silvestris no fa gaire pol·len, així que la domesticació era un repte gegantí, perquè veien que hi havia plantes que donaven fruits, no massa, i altres plantes que no donaven gaire fruits. Llavors, imagineu-vos, si seleccionaven les plantes femella, només aquestes es quedaven sense la pol·linització i aquestes plantes no donarien fruit. Si ho feien bé i sembraven la llavors del fruit, tindrien 50-50% de possibilitats de femelles i mascles. I llavors tindrien un camp amb la meitat de plantes que donen fruit i l'altra meitat que no donen fruit. I això no és el que passa avui dia.
0: No,
1: no? Exacte. Amb les vinyes?
0: No. Avui ens assegurem el fruit, no?
1: Exacte. Clar, no tenim mig camp estèril com hauria sigut amb la Vitis vinifera silvestris, no?

0: O sigui que la cosa no devia ser... Devia tenir una certa complexitat, vaja, no? Però com es passa d'aquesta vinya salvatge i gairebé impossible de domesticar a la vinya que coneixem avui, eh? Mm-hmm. I com van arribar a aquesta conclusió de mascles, femelles i tot això.
1: Exacte. Doncs a mi això em sembla una bogeria històrica, mm-hmm, que volia explicar-vos, perquè us podeu creure que es va aconseguir domesticar perquè els humans van seleccionar els pocs exemplars de vinyes hermafrodites que existien com una mutació genètica estranyíssima. Oh. S'estima que hi havia únicament un 2 o 3% de vinyes hermafrodites i són aquestes específicament les que han trobat i es van seleccionar. Sí, és a dir, vam actuar els humans com una mena de filtre radical de selecció, replicant massivament un error genètic per canviar la biologia de la planta. Pensar-ho bé, bàsicament van fer un copiar i enganxar d'un mutant de la natura fins a convertir-lo en la norma. I això vol dir que el vi que bebem avui existeix gràcies a aquest hackeo genètic prehistòric. De fet, avui dia totes les vinyes del món són hermafrodites i venen d'aquesta mutació raríssima.
0: I els hi devem a ells que, bueno, tampoc sabem com ho van deduir, no?
1: No ho sabem, no ho sabem.
0: Una cosa...
1: No ho sabem, però això ens parla de l'interès que tenien en aquesta planta. Tot i que, com deia, a la natura dona pocs fruits, però potser ja havien comprès el potencial d'aquests raïms.
0: Això, uh-huh, que deies abans, eh? Aquesta alegria una mica, no? I que s'havien detectat perfectament, eh?
1: Sembla que aquells primers micos borratxos en sabien molt més del que pensàvem.
0: No, això ens ha quedat clar durant, diguéssim, tot l'any, mare de Déu, tot el que els hi devem, tot i més.
2: Aquesta necessitat de fugir a nosaltres mateixos ve de lluny, eh? És a dir, amb el vi o amb qualsevol altra cosa, també es parla de l'ús dels fongs i d'altres històries que diuen que va suposar salts evolutius, no sé ben bé.
1: De fugir o de connectar, eh? Òscar, què penses?
2: Bueno, fugir, connectar, no sé ben bé. Jo diria que en segons
1: fugir?
2: Quins casos... Però bueno, de fet, ara les vinyes encara són més estranyes, perquè, si sabeu, totes les vinyes estan empaltades.
1: Sí,
2: és a dir, totes les vinyes del món, no, del món no, d'Occident, neixen com d'una forma, les empelten amb una altra perquè no puguin tenir la filoxera, i llavors d'aquí surt la... A mi, com m'ho van explicar, em va semblar una bogeria absoluta.
1: És que el vi és un miracle. És un miracle que el tinguem, sí, efectivament.
0: Sí, sí. Interessantíssim. Ha sigut un plaer escoltar la Sandra Lozano aquesta temporada del Paleolític sense foc fins a totes les grans revolucions de la cuina que hem descobert. Ens retrobem al setembre, segur. Gràcies, Sandra. Ens quedem
1: a vosaltres.
0: Ja hem dit que la cosa va de... Que fa estiu, amb Guayabero.

0: igualment diferents. Amb Òscar Guayabero.
1: I ara arriba el moment, diguéssim, d'endolcir una miqueta aquesta prehistòria. Hem dit que avui la cosa feia estiu, i és que avui amb l'Òscar Guayabero, dissenyador de capçalera d'aquest programa, anem a un dels grans invents també de la humanitat, déu-n'hi-do, que són els gelats, o la nostra relació amb el gel, que una mica aprofitarem per parlar de tecnologia, perquè és que, clar, hi ha molta tecnologia al darrere, no?, de poder menjar-nos aquest gel, no?, de menjar coses gelades. Com ens ho farem, això? Avui toca parlar de gel, eh?
2: Doncs sí, de fet, qualsevol xerrada sobre menjar acaba sent una xerrada sobre moltes coses, sobre la política, sobre sociologia i també sobre tecnologia, clar.
1: Sí, sí.
2: I els gelats són una excusa per parlar de tecnologia. Quan diem gelats, sembla que parlem d'una recepta universal, però si viatges una mica, descobreixes que cada cultura ha desenvolupat màquines diferents per controlar el fred. I aquestes màquines acaben produint textures completament diferents. Per això m'agrada pensar que els gelats són una mena de mapa tecnològic del món, no? Els italians, els nord-americans, els japonesos, els indis o els mexicans no només mengen gelats diferents, sinó que han inventat maneres diferents de congelar, no?
1: Els primers gelats, no?, el començament de la gelateria eren aquests sorbets, i que els italians, ara començarem amb ells, perquè hem de començar amb els italians, són una mica els inventors del gelat, però allò a mitges, eh? Ara ho entendrem.
3: Un gelato al limón, gelato al limón, gelato al limón. Sprofondati in fondo a una città. Un gelato al limón, è vero limón, ti piace?
1: Paolo Conte deu ser la persona que ha cantat més vegades el gelat, o que més vegades, no?, s'ha posat per cantar el gelat. Però a veure, expliquem això de la innovació italiana, amb el món dels gelats.
2: Doncs sí, la gran innovació italiana no és el fred, sinó és l'aire. És a dir, la màquina tradicional del gelato, del gelato al limón, que diu el Paolo, la mantecatore, congela i remena i la barreja alhora, però ho fa molt lentament. I això significa que incorpora molt poc aire. Quan mengem un gelato artesà, estem menjant una preparació molt densa. Hi ha més matèria i menys aire que en molts altres gelats. Per això, el gust és més intens. De fet, podríem dir que la història del gelato italià és la història d'una màquina pensada per evitar que entri massa aire.
1: Però un bon dia arriben els nord-americans i decideixen que, sabeu què, farem tot el contrari que els italians, no?
2: A doncs veure. Sí, el gelat sual, o el soft serve, és gairebé una enginyeria de l'aire, però al contrari. Les màquines injecten aire mentre es congelen la barreja. Això produeix aquella textura lleugera, esponjosa, gairebé de mus, no?
1: Ja. Uh-huh.
2: I a partir d'aquí apareixen les empreses que desenvolupen màquines específiques. La gran revolució arriba als anys 40 i 50, amb fabricants com la nord-americana Taylor Company, que és com la icona de les màquines de fer gelats,
1: sí,
2: que encara avui domina gran part del mercat, almenys als Estats Units.
1: Aquest, el soft serve que ara deies, és el que se serveix perquè la gent tingui una referència a les grans, i no vull dir marques, però ara tots ho sabrem, les grans multinacionals d'hamburgueses.
2: Efectivament, aquella cosa que tu fas així amb la palanca
1: així amb la
2: i surt una barreja que va fent com aquella espiral.
1: Exacte, cap amunt, que es
2: cap
1: queda
2: amunt.
1: Cap amunt, Però bé, aquesta màquina és força sofisticada.
2: Sí, perquè dins hi ha un cilindre metàl·lic refrigerat a temperatures molt baixes. La barreja líquida de llet i sucre i greixos entra en el cilindre, mentre una hèlix o agitador va contínuament girant, però la clau és que al mateix temps una bomba injecta aire de manera controlada. És congelar, batre i airejar simultàniament. Quan prems la palanca, el gelat surt directament del cilindre amb aquella forma helicoidal tan característica que dèiem ara, sí. I la diferència és que un gelat artesanal pot tenir aproximadament un 20 o un 35% d'aire, i en canvi un soft serve arriba fàcilment al 50%.
1: Ja, els americans estaven fent... És capitalisme, amic meu, vull dir, estan guanyant molts diners aquí. Si un 50% és aire, o sigui, estem menjant aire, no del tot, però gairebé.
2: Sí, però no, això no és necessàriament dolent.
1: Ja.
2: M'explico. L'aire modifica la percepció de la temperatura, la textura i el gust. Fa que el gelat sembli més lleuger i es fongui més ràpid a la boca, però sí. Fa gràcia perquè és una demostració perfecta de com la tecnologia també expressa valors culturals, no? Si el gelato italià diu més gust,
1: clar,
2: el soft serve diu més volum. Val?
1: Ara anem a veure com s'ho fan, ens ha quedat clar, com s'ho fan els italians, que la revolució dels nord-americans, però anem a veure ara com s'ho fan al continent asiàtic. I, home, la primera parada és al Japó, on hi ha uns gelats que, déu-n'hi-do, ja fa uns quants anys que trobem aquí, que són els famosos kakigori. són fascinants. Oi que sí, no? Aquelles muntanyes gegants de gel, ho podríem descriure així, ho sembla, no? Com una muntanya de gel. No hi ha crema aquí, com a Itàlia.
2: No hi ha crema.
1: I a priori, si no hi posem coses, tampoc hi ha gust, eh? Ara estava pensant. Una altra família de gelats, diguéssim.
2: Aquí són una família nova, que són els gelats raspats, que els hi diuen.
1: Uh-huh.
2: El Japó, com trobem, com tu has dit, el kakegori, i la màquina no congela la barreja làctea, sinó que parteix d'un bloc de gel... massís,
1: mm-hmm.
2: sí, sí, aigua congelada, mm-hmm. i es raspa amb una precisió extraordinària, com tots els japonesos, fins a obtenir una mena de neu molt, molt, molt fina. El resultat és gairebé eteri. No tens la sensació de menjar gel, tens la sensació de menjar una mena de núvol fred, no?
1: Mm.
2: I aquí són on els kakegori es converteixen gairebé en una arquitectura efímela, perquè el gelat raspat es va acumulant en forma de muntanya molt lleugera dins d'un bol. I a diferència d'un granissat o d'un gel picat occidental, les escates són tan fines que pràcticament no es perceben individualment.
1: Mm-hmm.
2: La sensació, com dic, és d'una neu acabada de caure.
1: Mm. No sé si l'heu tastat, aquest gelat, perquè ara dèiem els nord-americans ens venien aire, bueno, aquí, déu-n'hi-do, eh? Mm-hmm. Perquè això és, però... és aigua gelada i raspada, vull dir.
2: Bueno, però aquí el però kit és, són els xarops.
4: És molt efímer, no?
2: És molt efímer.
1: Sí,
4: que l'has de menjar...
1: Rapidet.
2: Sí. Mes d'agost o juliol aquí a Barcelona, precis de Gràcia, dura...
1: 30 segons.
2: Menys d'un gelat a la porta d'un col·legi, que diuen, no?
1: Sí, sí. Es poden afegir coses, diguem-ho això. Vull dir, xarops, algun sabor...
2: Tradicionalment eren xarops, però no eren uns xarops qualsevol. Els més antics eren de matcha, el té verd japonès. També n'hi ha de maduixa, de meló, de yuzu o de sucre moré.
1: Mm.
2: El líquid no es posa només a sobre, sinó que es va incorporant per capes perquè el gust es penetri en aquesta muntanya de gel que estem prenent.
1: Com un pastís. Una mena de pastís.
2: Com un pastís, exacte. Sí. De fet, els kakegori contemporanis es construeixen com pastissos.
1: Sí.
2: A dins hi porten, hi poden amagar crema, fruita fresca, pasta de mongeta vermella dolça, que es diu lanko, o mochi. Quan els talles, amb la cullera descobreixes que té diferents com estrats.
1: Aquí,
2: no?
1: Això ja m'agrada més.
2: Això és una mica més office, eh?
4: Sí, més sofisticat.
1: Una mica de cosa. Deixem el continent asiàtic i encara ens queda una última parada i la farem a Sud-amèrica.

0: Òscar, em sap greu. O sigui, a mi i a la Sandra ens agrada Bad Bunny.
1: Sí,
0: no, que dius que te'n vas, on te n'has d'anar?
2: No, a mi el Benito em cau molt bé.
0: Ah?
2: No tinc cap problema. No, mai he entès el que diu, però em cau estupendament.
0: Sí, i la música, que no et fa moure una mica el cos, és una
2: mira,
0: cosa meravellosa.
2: Mira, l'altre dia que el reggaeton és com la música que ajuda més el cervell a relaxar-se, una cosa d'aquestes.
1: Sí,
2: perquè és tan previsible que el cervell es posa en modo automàtic, diguéssim.
0: És per això que l'hem posat. Jo l'havia de colar, encara que fos el penúltim programa de la temporada. I benvingut sigui Bad Bunny, que clar que sí. Bueno, tot això és com a excusa, perquè el pobre Bad Bunny ja sabem que és de Puerto Rico, però anem a Mèxic.
2: Anem a Mèxic.
0: Està un amic, no acaba d'estar a prop, però bé. Què passa a Mèxic amb els gelats, va?
2: Doncs a Mèxic, i a bona part d'Amèrica Llatina, hi ha els raspados, que els hi diuen, no? Mm-hmm. Que és una cosa semblada al que hem dit dels japonesos, però encara més manual. És una màquina que és força elemental, és altre cop un bloc de gel, una raspadora manual o mecànica i tiramilles. Llavors el gelé es converteix en encenalls i després s'afereixen xarops pues, de fruita, de tamarindo, d'hibiscus, de, en fi, llet condensada, del que sigui, no? M'agrada perquè ens recorda que una tecnologia no ha de ser complicada per ser eficaç, no? De vegades un raspador manual pot competir amb una màquina industrial molt sofisticada que injecta gel, aire, que dèiem abans, no? Sempre es tracta de trobar la tecnologia adequada, un concepte que ja n'hem parlat aquí, en aquesta secció.
0: I encara que soni Bad Bunny, anem a l'Índia un moment, perquè no sé com es diu el gelat allà, que ells fan aquests batuts, no?, amb iogurts i coses així com molt especiades, entenc que deu anar per aquí la cosa, no?
2: Doncs sí, és el kulfi, que sembla que jugui a una altra lliga. El kulfi gairebé comença amb foc en comptes d'en fred.
0: No?
2: A diferència del gelat, el kulfi no és un batut, cosa que resulta en unes postres sòlides, denses i congelades, similars al gelat tradicional occidental. Així que, de vegades, es considera una categoria diferenciada dels postres làctics. A causa de la seva densitat, el kulfi triga més a fondre's que els gelats normals, els occidentals, i per fer-lo, la llet es cou durant hores i hores perquè es redueixi i es concentri. I després s'hi afegeixen cardamomo, safrà, pistatxo, i es congela amb motlles. Els resultats són molt densos perquè no hi ha batut ni hi ha aire, i de fet, si l'italià i el nord-americà controlen l'aire i el japonès controla el gel, l'indi controla l'evaporació.
0: Déu-n'hi-do.
1: Déu-n'hi-do,
0: ja
1: quina complexitat.
0: Sí, sí, ara, mira, això del motllo em feia pensar, que no n'hem parlat, però amb els gelats domèstics,
2: clar,
0: que sempre acabem fent, no?, una mica a casa, sobretot si hi ha nens, potser, que hi ha aquests motllos fantàstics que poses coses i al final dius, mira, ja ho hem fet, no? Però
2: a mi m'agrada molt els de iogurt.
0: Veus? Clar. Exacte. Pots afegir coses, frites...
1: Jo faig de plàtan. Tot l'estiu faig de plàtan. Totes les bananes que es queden així com...
0: Més madures.
1: Més madures, les congelo i faig gelats.
2: I, de fet, acabar la temporada amb aquest tema em sembla molt xulo, perquè, bueno, seguim amb els paral·lelismes en la teva secció, Sandra. Tu avui has parlat de beure en comptes de menjar, doncs jo avui parlo de fred en comptes de calor, no? És a dir, sempre hem parlat d'escalfor i de com cuinar, no?, en foc, i avui, l'últim programa, doncs, parlem de lo contrari, perquè la civilització no només consisteix en dominar el foc, sinó també consisteix en dominar el fred.
0: Escolteu, moltíssimes gràcies. Ha sigut un plaer. Com hem après, realment, interessantíssim. Moltes gràcies.
1: Gràcies.
0: I ara va, escoltem el nostre estimat Salvador García Arbós, que també és molt, molt fan de Bad Bunny, a veure qui haurà vist avui a la sala d'un restaurant. Penúltim programa de la temporada i acabarem, com no podria ser d'una altra manera, amb un nyapo top. Vinga, fins ara.
3: Un restaurant caníbal a Berlín, a Catalunya Ràdio. Amb Paula Molés.
4: Vaig veure que demanava el mateix que a l'altra taula. Un xic per curiositat i una mica per enveja, una mica i força, desitgem allò que tenen els altres. El talent, la riquesa, la parella, les amistats, la casa, les vistes, el vi, fins i tot allò que mengen amb tanta afició i silenci. Hi ha coses que es poden somiar i d'altres s'han de tastar. En flaire nas que no en tastaràs. Una foto o un vídeo a les xarxes socials pot desencadenar el desig. Llegint silenci a la llista de plats de la carta no sol fer ni fred ni calor. El cant dels plats fora de carta pot ser seductor si és molt insinuant. Però no hi ha res tan persuasiu com l'espectacle just davant dels teus morros oliosos. La litúrgia de preparar un còctel, l'elaboració des de zero d'un steak tartare, flamejar els taps de Cadaqués o la crepe Suzette, quan et pelen una taronja sense tocar-la amb cap dit, o la preparació minuciosa, hipnòtica i elegant d'un cafè de filtre o d'un espresso manual. Fascinant. Què els ha portat aquella taula? Doncs això, jo vull el mateix.
3: Un restaurant caníbal a Berlín. A Instagram i a X ens trobareu amb l'usuari @caníbalberlín. Amb Paula Molés, a Catalunya Ràdio. Nyap o top?

0: alerta, perquè avui, per última vegada aquesta temporada, és a dir, allò que podríem dir per rematar-ho com Déu mana, arriba el servei de verificació gastronòmica del restaurant Caníbal, encapçalat, creat, dirigit per Gerard Jubany, més conegut com a Nyapotop, què tal?
1: I dirigint un equip format per mi.
0: Tu t'ho fas tot, eh?
2: Els millors equips són aquests,
0: eh? Mira, la voluntària d'avui ja ho sabem, el gènere, per aquesta veu. qui tenim aquí?
1: Doncs, mira, la propietària, anava a dir, d'aquesta veu, segur que no és la paraula correcta,
0: no.
1: Però avui s'ha ofert com a voluntari una persona que està molt al dia en tot això que ens agrada del món de la cuina i que ha vingut al restaurant Caníbal molt feliç i contenta perquè està d'aniversari, està de celebració, concretament celebra els 25 anys de la revista Cuina, de la qual ella n'ha estat directora els últims 5.
0: Sí, i aquesta veu era la de Judit Càlix per molts anys. I felicitats, Judit, què tal?
2: Moltes gràcies. He parlat abans d'hora.
0: No. Quin goig que fa, quin goig que fa sempre la revista, que nosaltres he de dir que la rebem a la redacció i és una cosa que fa molta il·lusió, treure-li el plàstic i fullejar i tot això, però aquesta fa especialment goig. 25 anys, eh?
2: Moltes gràcies. 25 anys, 300 números.
0: És veritat.
2: L'altre dia el cap de redacció, el Ferran Caldés, va fer un exercici de... Bueno, de fet, surt aquí,
0: a la
2: secció d'infografia.
0: Sí, és veritat.
2: Més de 1.000 entrevistes, no sé quantes, tropecientes mil també de receptes. Els ingredients que més... Això és curiós, que de totes les receptes, els ingredients que més sovintegen en les 4.000 receptes que tenim són l'oli, l'arròs, el tomàquet i la ceba. O sigui, coses ben senzilles.
0: Doncs aquest número, com dèiem, fa molt goig. Hi ha hagut diferents redaccions, al darrere d'aquests 25 anys, diferents també direccions. Tu vas agafar el relleu dels Socarrats, me'n recordo quan van venir allà a Sants, que encara teníeu la seu de la revista Cuina ara fa 5 anys, però quin és allò que podíem dir el segell Càlix? Allò que dius, això em fa especialment orgullosa de la meva etapa com a directora.
2: Bé, cada director al final imprimeix el seu segell. Jo el que sí que he mirat d'incloure és el màxim de dones possibles en el món de la gastronomia. A nivell de cuiners, d'artesans, costa més que es vegin, no? Perquè no hi siguin. Moltes vegades ens falta aquest cop de mà, i això és una de les primeres coses que vaig voler fer, no? Que hi hagués molta presència femenina, després també reivindicar sempre i encara més la cuina catalana, evidentment passada pel sedàs de les modernors actuals i de les tècniques i de la maquinària, dels utensilis, que això no ho neguem pas, i que sigui... Sobretot, Cuina no és una revista només de cuina, no hi ha només receptes. Sí. És cultura gastronòmica, al final. Al final, quan menges i veus, això que diem en el lema, tenim un lema aquí sota del títol, que és menjar, beure i viure, no? Mm-hmm. El viure, no? Tot això que ens fa compartir les estones més importants de la vida, que al final passen al voltant d'una taula.
0: I saps què? Ara estava pensant, això no ho hem explicat mai, i jo no sé si la Judit no ho sap, però el Jubany sí. Jo vaig conèixer el Jubany gràcies a la revista Cuina.
2: És que tu vas ser
0: fort, això. Jo em vaig enamorar d'ell gràcies a llegir-lo a la revista Cuina.
2: O sigui, els dos heu estat col·laboradors de Cuina.
1: Sí.
2: Perquè tu també.
0: Sí, alguna vegada. Però és veritat que el Jubany, crec que va ser el Socarrats, que et va encarregar un article sobre què?
1: Les paelles, no? Sobre com eren les paelles, les que complien tots els cànons, exacte.
2: El recordo, aquest reportatge.
0: Jo també el recordo.
1: Quan necessitava els Socarrats un article una mica més així estriparet, deia, escolta, per què no m'escrius alguna cosa sobre...
0: Sí. Llavors jo vaig veure la revista, vaig llegir i dic, qui deu ser aquest Gerard Jubany que ha escrit aquestes coses? I llavors vaig descobrir que rondava per aquí, per la ràdio.
2: T'haurem de recuperar, Perquè jo així com a destraler i com a punt irònic tinc un altre col·laborador teu, que és...
0: Quin de tots?
2: El Salvador García Ros.
1: Home.
2: Vull dir que una abraçada des d'aquí.
0: Sí. Home, és que val a dir que moltes de les signatures d'aquesta revista compartim allò que es podria dir plantilla. Salvador García Arbós, ara l'has dit, Carme Gasull, Marc Casanovas, Toni Massanés, però va, confessa, o sigui, quin és el pitjor, és a dir, el que et fa patir més? Aquell que es publica demà a la revista i encara no ho ha entregat, o sigui, el gandul que espera a l'últim moment.
2: T'ho puc dir perquè, a més, és el Toni Massanés.
0: Què dius?
2: Sí, sens dubte.
1: És un home molt ocupat,
2: i li perdonem sempre, evidentment. evidentment.
0: Ah, el Toni,
2: però,
0: eh?
2: Però sí,
0: vaja,
2: sí.
0: Jo pensava al Badó, eh?
2: A vegades ens fa patir. Sí. Bueno, són dels dos. El Badó és molt de discutir els temes que tracta i de parlar-ho tot molt.
1: Et diuen, demà a tal hora ho tindràs. I tu ja saps que no. Li dius que sí, però tu ja saps que no i ja comptes que serà una mica...
2: Exacte, sempre li dius uns quants dies abans del tancament perquè així t'arribi a l'hora.
0: Permetem que ho faci, això. Ara ho comentàvem. La versió digital està fantàstica, meravellosa, però allò que dèiem, el valor del paper, i pensàvem les fotografies, no? Perquè aquestes revistes, sobretot, hi ha molt contingut, però entren pels ulls i hi ha fotògrafs fantàstics aquí dins, com és la Becky Lawton, que em sembla que ha fet la fotografia de portada, Enrique Marco, Mariona Villavieja, Pep Montoya... algun secret inconfessable, perquè tot quedi tan maco, ben posat, tan bonic i tan ben fet, que després nosaltres anem a fer aquestes receptes i no sé jo.
2: Bueno, de vegades...
0: De vegades queda... sí, però
1: carinyo,
0: bueno, aquest pastís
1: et dirà,
0: de...
1: Et dirà que és el carinyo.
2: El carinyo sempre és el secret. Sí. Però a banda d'això... Compte que aquests fotògrafs que has anomenat doncs, també tenen un equip d'estilistes i cuiners, o sigui que aquí darrere hi ha gent que són cuiners. I
0: o sigui,
2: que
0: fer una foto pren molt temps.
2: Molt. Per exemple,
0: no sé quanta estona fer una foto a la revista cuina.
2: Potser el pastís, tot un matí, una sessió doncs, d'un reportatge central poden estar ben bé doncs, des de la primera hora del matí doncs, fins al migdia. L'estilista més et diuen no, i que hi hagi una mica doncs, d'aquí perquè és una coberta molt neta, però a vegades que diuen una miqueta de sucre per aquí o una
0: branqueta
2: de canyella, sí que sigui tot així com improvisat, doncs que doni aquest toc casolà i bé...
0: I però qui cuina aquests plats? Cuineu vosaltres des de la revista Cuina per fer les fotografies o qui ho fa?
2: En aquest, per exemple, per inspirar-me, en el de la Carme Ruscalleda...
0: La Carme, uns fideus...
2: Sí, això és...
0: Fideus a banda.
2: Exacte, això és cuinat per la Carme i la Becky fa la foto.
0: Ah, ella mateixa, la Carme, ho ha cuinat?
2: Sí.
0: I on ho ha cuinat, a casa seva?
2: Ah, sí, al seu estudi. Ah. En aquest cas, sí.
0: Molt bé. A l'estudi de la Becky.
2: Sí, i ella al seu estudi doncs, té ja els plats, una cuina... Cada reportatge és un món. Uh-huh. I cada reportatge necessita una intervenció diferent.
0: I hi ha una picada d'ullet sempre a la revista Cuines. Una mica, jo sempre m'he pensat en Nyapotop, perquè hi ha aquí al final, no?, que feu productes nous, que llença al mercat, que a vegades jo sempre m'inspiro amb això. Dic, mira, el Jovany t'ha enviat alguna vegada alguna fotografia d'això per un Nyapotop.
2: Sí. No saps la il·lusió que em fa estar aquí, perquè
0: segur?
2: A més...
0: Segur?
2: Sí, però és que a més a la Paula li he dit més d'una vegada, a mi el Nyapotop és el...
0: Veus?
2: El caníbal és 80% Nyapotop.
0: Mare de Déu, escolta, no ens passem tampoc, eh? Bueno,
2: Jo trobo que està sobrevalorat.
1: La Judit té molt bon criteri, com ha demostrat la direcció d'aquesta revista.
0: Va, ja explica-li, perquè és que no pot tardar més, la Judit. Està ansiosa ja per saber que t'està...
2: Tinc molta gana.
1: Avui he portat un producte que potser ens serviria per una festa d'aniversari. Potser una mica més infantil que els 25 anys d'una revista, però serviria per celebrar un aniversari. El que segur és que és un producte cinematogràfic, perquè avui tastarem unes crispetes amb gust de plàtan.
0: Oh.
1: Les porto...
2: El plantejament...
1: A la sorpresa. Palomites dulces sabor plàtano.
2: Bueno, el color denota que és plàtan.
1: Sí.
2: Són ben groguetes.
1: Sí.
0: I jo no t'havia dit mai que l'única cosa del món mundial que no he tastat... Bueno, que és que no puc tastar, que no suporto és el plàtan.
1: Això és una cosa molt estranya que et passa a tu.
0: A dins del control, la Gisela i l'Albert fan cara de sorpresa.
1: De com pot ser que una persona no li agraï el plàtan?
0: Em pagueu 1.000 euros i no em menjo un plàtan. Però menjaré les crispetes amb gust de plàtan.
1: Ja veuràs. Doncs escolta'm, us donaré 3 arguments a favor d'aquest producte, que els he trobat, 3 arguments en contra, i després vosaltres em feu el tast i dicteu sentència.
0: Doncs comencem pel bo i millor, que són els 3 arguments a favor.
1: El primer argument a favor és la innovació, la creativitat, que diria el Ferran Adrià. Sempre està bé innovar i explorar nous gustos i noves versions d'un producte, sempre i quan no parlem d'un plat o d'una recepta arrelada a la història i als sentiments d'un col·lectiu, que llavors ja entres en el terreny del sacrilegi. Les crispetes permeten això, permeten innovar. En fem unes amb gust de plàtan? Doncs mira, tirem endavant i no seran pitjors que les crispetes aquestes de colors dolces que ja fan, que a mi em sembla un producte... Tinc el mateix trauma que tu amb el plàtan, m'encanten, jo el tinc amb les crispetes dolces.
0: El millor del món, les crispetes dolces.
2: Home, les crispetes... On vas a parar?
0: Les heu de mesclar amb les salades.
1: Tenim aquí una sibarita de les crispetes. Doncs el primer argument a favor seria la innovació. Anem. Segon argument a favor. En aquest cas, com a mínim, cap xef ha posat en risc el seu prestigi apadrinant una animalada d'aquestes, tal i com hem vist tantes vegades abans, com el David Muñoz fent dònuts, el que fa els torrons de mil gustos, totes aquestes coses. Per tant, aquí ningú s'hi ha jugat al prestigi. I el tercer argument a favor, per dir-ne un, perquè m'ha costat una mica, és que és un producte català, posats a buscar-li coses bones.
0: Ja.
1: De vegades portem coses molt estranyes que venen de països llunyans. Recordem, per exemple, aquella beguda de soda amb gust de bacon, que vam tastar en aquest espai.
0: Sí.
1: Però aquesta vegada no ens ha calgut anar gaire lluny, perquè això està fet per aquí a Girona.
0: Per aquí, a prop, sí. Avui tastem crispetes amb gust de plàtan amb Judit Càlix, directora de la revista Cuina, i aquests són els tres arguments en contra.
1: El primer, que això és una mena de campanya de màrqueting, eh? Veiem que a la bossa de les crispetes hi ha un Minion, el veieu aquí?
0: Sí.
1: Això és perquè l'1 de juliol s'estrena una nova pel·lícula d'aquests personatges, dels Minions, que tenen el plàtan com a aliment preferit, d'aquí el gust de plàtan d'aquestes crispetes.
2: Va, ja ho entenc.
1: I a veure si amb la tirada de la pel·lícula doncs la gent s'anima a tastar això, que potser t'ho vendran a fora de les sales de cinema, alguna cosa d'aquestes.
0: Però diu Minion i Monsters.
1: Sí, perquè és la nova pel·lícula dels
0: Minions. I Monsters està escrit en blau i a dins hi ha algunes blaves, de crispetes.
1: Sí, però de moment el gust que ha de tenir això és de plàtan. De tota manera, això ho venen a les botigues normalíssimes.
0: Sí,
1: això t'ho trobes allà. Segon argument en contra. El gust de plàtan pot arribar a cansar.
0: Sí,
1: o sigui, les crispetes són un aliment molt lleuger, no atipen, però el seu consum requereix temps. Són lentes de menjar, perquè te les vas menjant una per una, no sé que te les fotis a grapats, que tampoc seria el cas. Això vol dir que si optes per aquestes crispetes que tenim aquí, estàs consumint, no sé, quanta estona estàs consumint crispetes amb gust de plàtan.
0: Ja, home,
1: que una et pot fer gràcia, dues, tres, quatre, però quan portes un quart d'hora menjant crispetes amb gust de plàtan, pots dir, saps què? I el tercer argument en contra seria els ingredients. En principi, unes crispetes són una elaboració senzilla de fer, només intervenen dos o tres productes, no? El blat de moros, i poses una cullera d'oli, i si ho remates amb una mica de sal al final, però en aquest cas la llista d'ingredients remates amb una mica de

0: La plata, no? A veure.
1: Jo,
2: no,
1: bueno.
2: No sé què dir-te.
1: Encara, no us ho dic jo, que encara m'agradarà. Si no fa... Tasta.
0: Ai, no fa olor.
1: A sucre, de moment,
2: sí.
1: Oi?
2: Sí, sí.
1: A sucre.
0: Una crispeta, una mica.
2: Una crispeta endolcida.
1: Tu primer, ah, no?
3: Jo primer,
1: sí, clar.
2: Menjar crispetes i parlar per la ràdio són dues activitats que no es porten bé.
0: S'ha sentit el soroll i tot.
2: No, perquè després et queda una crispeta al mig del coll. Això passa.
1: Coneixent són.
0: A veure, el punt de plàtan...
1: Una mica hi és, eh?
0: Una mica hi és, però és... M'ho imaginava... Jo m'imaginava, saps, aquelles llaminadures en forma de plàtan...
2: Sí.
0: Que tenen molta... Fan molta olor a plàtan i tenen molt... Molt sabor de plàtan, però no és això.
2: I hi ha alguna diferència entre les crispetes blaves i les grogues?
0: A veure, deixa'm tastar.
1: Sí. Ah, bueno, jo m'he tastat una blava...
2: La Judit ja estava bevent aigua, perquè és que això se't queda al mig del coll.
1: La blava és com de carmel,
0: com de carmel
1: vull dir, dolça,
0: normal i corrent.
1: I l'altra és la dolenta, la de plàtan, sí.
2: La de plàtan, eh? Però tu veig, Paula,
1: jo, si
2: que ho estàs,
1: blaves,
2: però ho estàs tolerant bastant
1: ho
2: bé.
1: Ho estic tolerant bastant bé.
0: Perquè el tant per cent de plàtan està molt equilibrat,
1: sí.
0: Podríem dir.
1: Sí.
2: Jo no vull influir en la decisió. Comencem, anem a dictar sentència, no?
1: Va. Sí.
2: A veure, li pregunto primer a la Judit. Si haguessis de situar aquestes crispetes dolces amb gust de plàtan en un punt de la línia acabada del producte top, el producte nyap, on el situaries?
0: Ai, per poquet.
2: Recordo que tens la sortida diplomàtica del PSE.
0: Pse. Sí, jo hagués dit un 4, si és de 1 al 10, un 4 i mig.
2: Un pse baix.
0: Sí, sí. Seria un nyap, però comestible.
1: Un nyap comestible, està bé, sí.
2: Val. I tu, Paula?
1: Faria un pse, també.
2: Un pse, o sigui, tenim un
1: pse
2: baix i un pse... Per tant, podem arribar a la conclusió que ens trobem davant d'un producte...
1: Pse! Sí, bueno, ho hem salvat, més o menys.
2: Però
1: mira que ve plàtan a l'últim llapotop de la temporada, mare de Déu. Judit Càlix, de veritat, moltes gràcies. I llarga vida a la revista Cuina, eh? Com a mínim 25 anys més.
2: Home,
1: li desitgem, eh?
2: I
0: que el caníbal ho pugui veure, també.
1: I tant, sí. esperem. I avui, mira, semblarà fet a posta, això, fet a propòsit, però la Judit, no ho hem dit, és d'Igualada, i avui l'especialitat anem a Igualada, amb un restaurant que em sembla que coneixes, el restaurant Caprici d'Igualada, sí?
0: Sí, a ple centre d'Igualada. Sobretot a les nits d'estiu a la fresca són fantàstiques i s'hi menja molt bé.
1: I a nosaltres ens ha agradat especialment perquè cuinen i saben tractar molt i molt bé els menuts. En parlàvem fa poc, eh? I el Jordi Marsinyà, que és el seu propietari, que és el seu cuiner, en recomana aquesta especialitat, aquests lletons de vedella a la brasa amb piparra fresca i maionesa de llima i alfàbrega. És que aquí no es menjaria aquests lletons, mare de Déu. Del restaurant Caprici, va. Adéu, Judit, una abraçada.
0: Gràcies, adéu.
1: Adéu, Jovany.
2: Adéu.
4: Els lletons formen part d'aquella cuina de menuts que ens agrada reivindicar perquè és una cuina que aprofita el producte i que ben treballada pot ser molt elegant. En aquest cas els fem a la brasa perquè agafin aquest punt torrat i profund, mantenint alhora una textura molt melosa i delicada. Després hi afegim la piparra fresca que dona cruixent i un punt vegetal, lleugerament picant, i una maionesa de llima i alfàbrega que porta frescor i equilibra el conjunt. És un plat que representa bastant la nostra manera de cuinar, respectar productes tradicionals i portar-los cap a una versió actual, directa i molt gastronòmica.
1: I fins aquí el caníbal d'avui. Ens veiem diumenge vinent, últim menú de la temporada, amb un programa especial dedicat a la pesca, als pescadors i a les peixateres i als peixaters. Serà, com sempre, a la una del migdia. Canviarem el menú, òbviament, però a la cuina serem els mateixos. Gisela Cot, Albert Castellví, Sílvia Andrés, Sílvia Comet, Gerard Jovany i una servidora, Paula Molés.
5: Un aplauso pa' mami y papi, porque en verdad rompieron.
6: Aquest...
3: aquesta necessitat de fugir a nosaltres mateixos ve de lluny, eh? És a dir, amb el vi o amb qualsevol altra cosa, salts evolutius, bueno, no sé ben bé.
6: De fugir o de connectar, eh, Òscar? Que

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. L'últim balanç de víctimes pel doble terratrèmol a Veneçuela és de 1.450 morts i 3.150 ferits. El Ministeri Espanyol d'Afers Estrangers també ha actualitzat les dades de residents afectats. És de 17 espanyols morts i 150 desapareguts. A més, l'ONU estima que hi ha 50.000 desapareguts. En la compareixença d'aquest diumenge, el president de l'Assemblea Nacional, Jorge Rodríguez, ha explicat que s'han ensorrat 189 edificis i 774 han quedat tocats. Rodríguez ha avisat que són moments complicats per trobar supervivents i per als afectats que s'han quedat sense casa.
2: Estamos en horas críticas, en horas cruciales, para seguir rescatando vidas y para la edificación de campamentos donde puedan estar aquellas personas que perdieron sus hogares o aquellas personas que en este momento no pueden regresar por alguna razón a sus viviendas y a sus hogares.
1: Els equips de rescat han recuperat en vida 33 persones després del sisme. Repassem ara altres informacions en format breu amb la Carola Gil.
3: Els Estats Units i l'Iran acorden frenar l'escalada bèl·lica i reprendre les negociacions sobre l'estret d'Hormuz. L'anunci alimenta les esperances de preservar l'acord de pau provisional que havia quedat seriosament qüestionat arran dels atacs creuats dels últims dies.
1: Presó provisional comunicada i sense fiança per una parella acusada de la mort del seu fill de 3 mesos a Sabadell. El nadó va morir divendres a l'Hospital Taulí, on van alertar que tenia lesions compatibles amb un possible maltractament.
3: Dos morts i un ferit en un accident provocat per un conductor temerari que fugia dels Mossos al districte de Sant Martí de Barcelona. El cotxe que fugia n'ha embestit un altre que estava aturat en un semàfor. Les víctimes són els conductors dels dos vehicles.
1: Arquitectes d'un centenar de països participen a Barcelona en el Congrés Mundial d'Arquitectes, inaugurat aquest diumenge a l'edifici de les Tres Xemeneies, a Sant Adrià de Besòs. Jaume Collboni diu que el Congrés ajudarà a promoure la Barcelona metropolitana de la pròxima dècada. Aquest dilluns continua prohibit el bany a la platja de l'Almadrava, a Ventallós i l'Hospitalet de l'Infant, al Baix Camp, mentre es descontamina la zona de les restes d'una balena en descomposició.
3: El cetaci va ser retirat ahir de l'aigua amb l'ajuda d'una embarcació i una excavadora. Un cop extret l'animal, els treballs se centren en la neteja de la sorra i de l'entorn per garantir que la zona pugui reobrir-se al públic amb totes les garanties sanitàries. El sergent en cap de la policia local, Sergi Navarro, ha explicat quins seran els següents passos.
4: Un cop sigui extret de platja, passarà un procés d'incineració i després també el que fem és descontaminar tota la part de platja, que com veieu ara ja els tractors municipals ja estan treballant per fer la descontaminació del litoral.
3: Se sospita que l'animal és el mateix que va arribar mort a Sitges fa un mes i que va ser arrossegat mar endins.
1: Esports. Aquest diumenge s'han començat a disputar els setzens de final del Mundial de Futbol. El primer duel ha estat Sud-àfrica 0, Canadà 1. Els canadencs són els primers classificats per a vuitens. Aquest dilluns es juga el Brasil, Japó i l'Alemanya-Paraguai.
3: El japonès Ayogura ha guanyat el Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP per davant de Raúl Fernández i Jorge Martín. Un Jorge Martín que és nou líder del Mundial després de la caiguda de Marco Bezzecchi. Marc Márquez ha acabat setè i Àlex Márquez cinquè.
1: Encara motor, George Russell guanya el Gran Premi d'Àustria de Fórmula 1 al davant de Verstappen i del líder del Mundial, Kimi Antonelli, que ha acabat tercer.
3: La selecció catalana de bàsquet ha perdut contra la Gran Bretanya en l'amistós disputat aquest diumenge al Nou Congost per 74-76. Aquest amistós ha suposat que Catalunya tornés a jugar després de 3 anys des de l'última vegada, quan va disputar un duel contra l'Argentina.
1: I aquest dilluns arranca el torneig de tenis de Wimbledon, el tercer gran slam de la temporada. En aquesta primera jornada, els principals atractius seran els debuts del número 1 del món i vigent campió, Jannik Sinner, i del 7 vegades campió del torneig, Novak Djokovic.
0: Fins aquí les notícies.
5: les dones i els dies.
6: Amb Montse Virgili.
7: Sembla com que la teva vàlua com a dona és la parella que aconsegueix.
5: Per orelles fines i cors oberts.
7: Jo em valorava per la meva literatura, el que passa que notava sobre mi la mirada masculina. Qui fa la validació eren tot homes. I aquests homes, quan jo era jove, me miraven els pits.
5: Un programa on les dones s'expliquen com un llibre obert.
7: Això et posa tu en una circumstància de minusvalia davant de l'altre, no?
6: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
7: Però què pensava que era la intel·ligència?
6: Els oients dels matiners parlen sense embuts.
8: Sabi que Analies pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
6: Sense filtres.
8: Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
6: Sense pèls a la llengua.
8: I a més també podem anar a sopar, eh?
6: Sense vergonya.
8: Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
6: Però amb molta, molta cafeïna.
8: O sigui, causa sobre... Mira, m'he posat nerviós, collons!
6: A Catalunya Ràdio, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els matiners, amb Xavi Canalies. El programa que desperta Catalunya.

0: Revolució 4.0 amb Chantal Llavina a Catalunya Ràdio.
1: Hola, què tal, com esteu? OpenAI i Google i els seus models d'IA han resolt problemes matemàtics que feia dècades que ningú resolia, i això fa plantejar a molts experts en tecnologia i en educació. Està perdent sentit estudiar matemàtiques si les màquines ja en resolen els problemes? Que el que fan és obrir encara més interrogants. És una pregunta que de seguida traslladarem al nostre primer convidat, perquè avui comencem el programa conversant amb Jani Roca, un gran expert en cultura digital i, sobretot, jo diria que un home ple de sentit comú. I també parlarem del Mundial de Futbol amb Jordi Urbea. Continua sent un gran aparador publicitari per a les marques. Amb Elisabet Colobardes parlarem de si la IA ha de ser molt més humana. I, per acabar, revelarem coses que probablement no sabeu de la digital Papa Catalunya. Quin desplegament tecnològic va ser necessari per garantir les telecomunicacions amb Àlex Carballo. Com serà el món de demà? Comencem a revolucionar-nos.
0: Revolució 4.0. Catalunya Ràdio. Amb Chantal Llavina. Desena temporada.

0: Avui estem molt contents que el Genís Roca torni al programa, però és que sempre és un plaer i sempre és necessari escoltar la seva opinió raonada i meditada sobre l'actualitat lligada a la tecnologia i la innovació, però sobretot lligada a l'ésser humà, com el que ha de ser, el centre al voltant del qual girin els invents i la tecnologia. Jo diria que és l'home del sentit comú davant dels gurús, els visionaris i la gent que gairebé anuncia la fi del temps amb tanta intel·ligència artificial i tanta innovació. S'agraeixen veus com la del Genís que ens diguin calma i no ens posem nerviosos. Genís Roca, què tal? Com estàs?
1: Hola, feliç.
0: Molt bé, estàs d'acord amb aquesta frase que deia?
1: Sí, sempre em fa vergonya quan parlen de mi, però t'ho agraeixo, es notava el carinyo.
0: Es nota calmat, no? Jo crec que ets l'home que parla fa més anys aquí a Catalunya de tecnologia amb d'altres, però com ho fas des de la calma i des del sentit comú?
1: És que passen els anys i es demostra que tot això demana un temps i que la gent... Una cosa és el ritme en què te presenten la tecnologia i una altra cosa és el ritme en què nosaltres l'anem assimilant i l'anem incorporant. I com que el destí de tot això és que l'anem assimilant i l'anem incorporant, fem-ho bé. Ara estem tots hiperventilant amb la intel·ligència artificial.
0: Aquesta histèria digital que vivim.
1: Tot això, que ja ho veuràs. Portem 4 anys parlant-ne. I va molt ràpid. Bueno, va molt ràpid. Porto 4 anys parlant-ne i tot just estem anunciant que passarà, o que està passant, però que no s'ha completat. Si portem 4 anys parlant-ne, jo crec que encara faltaran 4 més, això hauran sigut 7, 8, 9, 10 anys, calla que no siguin 15, agafa't, corda't bé el cinturó i condueix per la carretera, que això és un cotxe, no és un coet.
0: Pep Guardiola diu, corda't el cinturó, que ens ho passarem bé. Jo crec que no sé si ens ho passarem bé amb la intel·ligència artificial. Ens ho
1: sí,
0: passarem
1: home,
0: bé?
1: Sí, i tant. Donarà problemes, com tantes coses, però podria valdre la pena.
0: Podria valdre la pena. Expliquem que el Genís Roca fa moltes coses, eh? És consultor, és president d'Accent Obert, una fundació dedicada a impulsar la cultura catalana en el món digital, que n'hem parlat, participava en governs d'entitats com el RAC, Museu Picasso, i assessora governs, institucions, i ha escrit un llibre sobre la IA. És a dir, és cert que ja teníem calculadores a les escoles, continuem aprenent, multiplicant, dividir. Quan parlem de la intel·ligència artificial que ho resol tot, no? Per tu què és aquesta intel·ligència artificial? L'altre dia parlava, si t'escoltava, una xerrada de software. Com li expliquem a algú ara mateix que viu a Berga i que no té idea de la intel·ligència artificial?
1: És una baula més en el procés de digitalització de la societat. És a dir, nosaltres vàrem començar primer digitalitzant el que és la gestió. Amb els primers ordinadors vam començar a posar informàtica a la comptabilitat, les nòmines, el magatzem, l'inventari, vàrem fer tot aquest viatge. Avui no queda cap empresa que no tingui digitalitzada la gestió. Ja no es pot presentar una factura en paper. La factura ha de ser electrònica, la recepta de la farmàcia és electrònica. Vull dir que hem anat informatitzant les coses de gestió. Ara són dies, no? La declaració de la renda se presenta online, ja no pots presentar la trimestral d'IVA en el taulell, l'has d'anar a presentar online. Les coses de gestió, fem-ho fàcil, eh? Factures, comptabilitat, nòmines, tot això va per internet.
0: La transformació digital.
1: La nòmina t'arriba al banc, ja no hi ha allò que et donen un sobre el dissabte i si ho fan té pinta de que és il·legal. Vull dir que les coses oficials passen per internet. Això va ser la primera transformació digital. La segona transformació digital, el que vàrem endreçar són els punts de contacte, el relacional. Ara li dius a la teva parella que arribaràs tard al dinar amb un WhatsApp, tens xarxes socials, envies correus electrònics, el que és venda, prevenda, postvenda, atenció al client, tot això passa amb suport digital. Les trucades telefòniques són suport digital. Hi ha molta gent que ja no paga en efectiu, pagues amb targeta, però tant cada pagament és una transacció econòmica. Però de cop i volta, la gestió és digital i la relació, les converses també són digitals. Quan tot és digital, tot són uns i zeros, i quan tot són uns i zeros, tot és susceptible d'aplicar-li matemàtica a lo bèstia, de començar a fer sumes, restes, multiplicacions, estadística inferencial. La IA és això. La IA és agafar tota la informació que tens, que és tot, aplicar-li models matemàtics i deduir què passarà, inferir quin serà el següent pas.
0: Que és la revolució inevitable, que de fet doncs, la IA és la protagonista. El llibre que el Genís va publicar ho va fer fa gaire, aquest, amb aquest títol, La revolució inevitable, no? Aquesta revolució en la que tu dius que passem d'una societat industrial a la societat digital i que era inevitable, no?
1: Per això que et dèiem, si tot es va recolzant en informàtica, tot va generant rastre digital, i la IA, insisteixo, és un punt més d'inflexió. Al final, si tot està digitalitzat, deixem-ho operar. La intel·ligència artificial no podia haver arribat abans, perquè abans hi havia coses que no estaven digitalitzades. Però ara comença a estar-ho tot. Hi ha gent que això, amb això s'esgarrifa. I fan bé, d'esgarrifar-se. Tenim problemes. Però també és veritat que amb aquesta tecnologia poder et podran atendre millor la teva salut o poder podran personalitzar-te millor...
0: Tu ets dels que estàs a favor o estàs en contra? És a dir, la IA, alguns diuen, no? La IA és la fi de tot el que coneixíem, som els orígens d'un nou món, al qual potser els humans ni tan sols formaven part. S'han dit moltes coses, però tu com dius, a la pel·lícula futurista Blade Runner succeïa el 2019 i els cotxes volaven, no, aquí no volen. El 2021 els ordinadors es revelaven. Doncs, a veure, jo crec que passen coses, sí que estan canviant algunes professions, no? I ens està traient aquestes tasques rutinàries, però no està canviant tant la IA, no? Com diuen alguns experts.
1: Canviarà molt. El que passa canviarà és que molt, hem caigut amb la trampa aquesta de blanc o negre. Aquesta bipolaritat ciutadana de... O estàs a favor o estàs en contra.
0: I tu estàs a gris o estàs Geni Roca? M'interessa
1: saber.
0: Doncs
1: depèn. Ja, això té greus problemes i grans oportunitats. Llavors, el que no s'hi val és ser càndid i només voler veure les oportunitats, o no s'hi val ser un plom i només veure els problemes. Això tocarà estar atents. Això és com dir-me, els cotxes què? Bé o malament? Home, depèn. Mira, ara em posaré estupendo. Val? Quina és la tecnologia més antiga de la humanitat?
0: El foc.
1: El foc. I el foc dona pel sac? Molt.
0: Home, ens ajuda a cuinar cada dia.
1: Ens ajuda a cuinar, ens dona llum, ens escalfa, però també ens crema. Ens han cremat amb la planxa, ens han cremat amb el tub d'escapament d'una moto. Els meus pares, els teus pares, els nostres pares durant generacions. Cuidado! No toquis, que et cremarà. I ens hem cremat igualment. Hem perdut patrimoni, es va cremar Notre Dame. El foc és una tecnologia que ens ha donat molts problemes, però no hem estat mai disposats a prohibir-la o a impedir-ne l'ús. Això sí, tenim cos de bombers, tenim regles antiincendis, tenim extintors, tenim mesures, tenim lleis contra els piròmens. Vull dir, una tecnologia pot donar problemes i el que fem és formació i regulació. Però el que no fem mai és prohibir-la i abandonar-la. No crec que abandonem la IA per por que et faci. El que haurem de fer és posar-la sota control i administrar-ne els usos, però això podria acabar bé.
0: Deies, hi ha coses que ajuden molt, d'altres no tant. Diferenciem una mica avui amb tu, Geni Roca, els problemes que hi veus i les oportunitats. Comencem pels problemes. Creus que es perdran dels llocs de treball? Seria aquest un problema? Digue'm els altres problemes que veus tu aquest cas.
1: No, sempre que et vegi un problema t'hi posaré l'avantatge al costat.
0: Val.
1: Anem a aquest dels llocs de treball.
0: Els llocs de treball.
1: Tu ets un empresari i veus que fent servir IA te pots estalviar 4 hores d'una persona. Hi ha dos tipus d'empresaris. El que diu, buah, si són dues persones, estalvio 8 hores, em foto una al carrer. I això és una manera de pensar. Però hi ha una altra manera de pensar, que és, acabo de guanyar 8 hores al meu equip. A què el dedicaré?
0: Sí, a ser més creatius.
1: Hi ha gent, hi ha gent que quan veu 8 hores de temps disponible, pensa en estalvis. Hi ha gent que quan veu 8 hores de temps disponible, pensa en inversió. Hi ha gent que amb aquestes 8 hores pensa al meu equip què més pot fer, què més podem fer. Volem créixer, volem ampliar, volem nous mercats, volem nous productes, volem noves idees. Acabo de guanyar temps per pensar. Hi ha gent que pensa així. Hi ha gent que pensa, ui, 8 hores, em foto un al carrer. Són dues actituds a banda de la vida. No és culpa de la IA, és que tu tens una manera d'entendre els negocis. La IA el que està fent és posar-nos davant del mirall. Hi ha gent que em diu, hem posat una IA en la policia de Chicago, l'hem entrenada amb l'històric de la policia de Chicago i ens ha sortit insuportablement racista. La IA és racista. Dic, no. L'històric de la policia de Chicago és insuportablement racista. La majoria de les coses que li estem veient a la IA ens estan posant davant del mirall. La IA no treu llocs de treball. Hi ha gent que només pensa en retallar despesa, retallar despesa, retallar despesa.
0: Retallar costos.
1: I aquest tipus de gent no fa créixer un país.
0: Digue'm tres professions que segur que es mantindran i digue'm tres que desapareixeran a llarg termini per culpa de la IA.
1: No t'ho sé contestar. Jo diria que els llocs de treball que persistiran són els de la gent que sap pensar, que sap entendre el que passa i que sap prendre decisions. I una decisió pot ser aquí hi posaria o aquí no hi posaria. I pensa una altra cosa. Per molta IA que tu hi posis, la responsabilitat sempre és d'una persona, física o jurídica.
0: Sí, però estàs d'acord, i aquí no m'ha explicat, Jani Roca, ara no cal recordar a una empresa molt coneguda que m'explicava que el Departament de Comptabilitat els hi va dir als seus comptables: escolteu, a partir d'ara les factures ho fa molt més ràpid una IA, posarem a una IA a fer factures i per tant ens agradaria que aprenguéssiu a programar. D'acord?
1: Sí, però...
0: ja que els hi diem als comptables.
1: No,
0: és a dir...
1: però això és la història de la vida, eh? Quan l'Ajuntament de Barcelona va posar semàfors, van fer falta menys guàrdia urbana, perquè abans n'hi havia una a cada cantonada i ara hi ha un semàfor. Quan tu truques al telèfon aquell d'assistència, hola, i te diuen premi l'1, si vol no sé què, premi el 2, això és un punyetero robot, i abans hi havia algú atenent. Totes les tecnologies de la història de la humanitat treuen llocs de treball. El meu pare era pagès i quan va arribar el tractor eren menys gent a segar. És a dir, la descripció de tecnologia és una eina que t'ajuda a fer una feina. Totes les tecnologies de la història de la humanitat treuen feina. Quan va arribar la primera comptabilitat, la primera comptabilitat va treure feina als comptables. Vull dir que tu ara em dius, en el Departament de Comptabilitat ara les factures ho farem diferent. Bueno, és que abans del programa informàtic de comptabilitat hi havia 20 persones escrivint coses en llibretes. Totes les tecnologies de la humanitat treuen feina. Si voleu, ens posem a lamentar-ho, però insisteixo.
0: M'agrada molt.
1: Totes...
0: T'he de preguntar sobretot també sobre la IA agèntica, com el ChatGPT. Tu dius, ChatGPT és com l'oracle de Delfos. Tu li preguntes el que et dona la gana i et contesta el que li dona la gana i no saps d'on ho ha tret, no? Aquesta és la part més rellevant en aquesta... Ho parles amb ironia, no? En aquest sentit, no? D'aquesta IA generativa.
1: Hi ha dos tipus d'IAs. A mi no m'agrada parlar de generativa i no sé quin rotllo, aquestes coses tècniques. Hi ha dos tipus d'IAs. Les amb les que pots parlar i les que fan coses. Llavors, ChatGPT és una IA amb la que parles. Tu parles i ella contesta.
0: Molt
1: i clar,
0: simpàtica, per
1: cert. Sí, va de contestar sempre, eh? Vull dir, té la necessitat de contestar. Aquesta és una màquina per contestar. I, en canvi, per exemple, Claude, que també se'n parla molt últimament, està més orientada a fer coses, més que no pas a tenir converses. Claude, hi ha dos tipus d'IA. Per depèn de quines feines, jo en vull una que faci coses, investiga'm cada dia la competència i fes-me un resum del que has vist, investiga'm cada dia el BOE si ha sortit algun concurs públic que jo m'hi voldria presentar. Aquest tipus d'IAs que fan coses em porten a un camí, i el tipus d'IAs que contesten coses s'han de fer servir diferent.
0: Que es diuen agents, que se li diu agents d'intel·ligència.
1: M'agraden més les que fan coses.
0: Els agents, els que et contesten correu.
1: Coses, les que fan
0: tu,
1: coses.
0: Tu, Genís, ho fas servir per contestar correus? T'he de preguntar, sí?
1: No, per contestar correus, no.
0: No?
1: No, per analitzar tendències, sí.
0: Val.
1: Si agafes i dius, aquestes són les meves fonts d'informació. Mm-hmm. De què vam parlar ahir? Què hi ha més? Què hi ha de destacable que em pugui interessar a mi?
0: Mm-hmm.
1: Buah. M'ho assenyala amb el dit i després jo llegeixo, però acabo de guanyar molt de temps, eh?
0: No, jo també l'he fet servir per investigar, és a dir, tu li pots preguntar el futur de com veu el futur del català d'aquí 10 anys, com veu el futur del canvi climàtic d'aquí 10 anys, és a dir, totes
1: això,
0: les preguntes, l'única, clar, li has de fer...
1: Això em posa nerviós.
0: Sí, perquè li has de fer recerca profunda, després li has de passar dades...
1: En base a què? En base a què em contestes?
0: Amb totes les dades que té.
1: Ja, no, totes les que té és una merda. Totes les que té hi ha molta porqueria en aquest món de Déu. Això és com... L'altre dia un polític me deia, he preguntat a la IA sobre mi i el que diu, dic, home, el que diu és la mitjana del que hi ha de tu, i de tu hi ha gent dient de tot. Hi ha preguntes que contestar-te amb la mitjana no és satisfactori.
0: Ja. Un altre tema. Avui amb Jani Roca parlant d'intel·ligència artificial. A tu també et preocupa? N'hem parlat moltíssim al Revolució, eh? Si Europa continua depenent tant tecnològicament dels Estats Units i la Xina, estem perduts. Quina és la teva opinió de la sobirania digital i de que anem una mica, com sempre, lents, no? Sempre ens passen per davant, no? Per tot arreu.
1: He estat repassant la documentació i enlloc està escrit que Europa tingui el privilegi de dirigir eternament l'univers. No està escrit enlloc que nosaltres tinguem superioritat sobre la resta de pobles del món. Llavors, no està escrit enlloc que nosaltres tinguem que dominar la tecnologia i que la gent ens hagi de demanar permís per fer coses. Mira, fa poc vaig estar a Xina acompanyant una expedició de la gent de Comertia.
0: És veritat, ho vaig seguir. Sí. I què tal? Va impressionar?
1: Sí, clar. I la sensació que vaig tenir és, a Xina, l'estat d'ànim és, buah, amb aquesta tecnologia dominarem el món. I el nostre estat d'ànim és, buah, amb aquesta tecnologia ens donaran pel sac. Són dos estats d'ànims. I el seu estat d'ànim, amb aquesta tecnologia dominarem el món, em recorda el que van viure els meus pares als anys 50-60. Que Europa, amb la revolució industrial, deia, buah, amb aquesta tecnologia dominarem el món. Serem la fàbrica de cotxes del món. Serem, o sigui, teníem el domini d'una tecnologia que ens permetria dominar l'economia. Teníem aquesta sensació i ens menjàvem el món. Exportàvem a tot arreu. Ara els hi toquen ells. Et recordo que mentre nosaltres ens forràvem amb la revolució industrial, els teníem en ells fent samarretes per un euro al sud-est asiàtic.
0: És veritat. Vull dir, poder la robòtica de la Xina, no? Et va sorprendre molt, la robòtica que tenen?
1: Em va sorprendre que tenen lideratges joves de gran ambició en projectes estratègics. Aquí nosaltres tenim... La nostra economia està dominada per gent de 60-70 anys, i dubto que ells em portin a liderar el nou cicle tecnològic.
0: Carai, frase per acabar, Geni Roca. Ens ho hem passat molt bé. És que s'han passat 20 minuts superràpid. A un jove que t'estigui escoltant, un futur incert amb aquesta IA i amb el que ve, què li recomanaries?
1: Llegeix i escriu a mà.
0: Llegeix i escriu a mà.
1: Sí. El truco sempre ha sigut el mateix.
0: El cervell, perquè així el cervell treballa millor.
1: Sí, se'n surten els que llegeixen i escriuen. Hi ha gent que llegeix, hi ha gent que escriu, hi ha gent que llegeix i escriu.
0: Només se'n surten els que llegeixen i escriuen?
1: Els que llegeixen i escriuen...
0: A la perruqueria que se'n surti, no llegeix ni escriu.
1: Els que llegeixen i escriuen tenen avantatge competitiva. I si escriuen a mà, més. Fes servir la IA que et doni la gana, però llegeix i escriu a mà. Si em demanaves un consell, faig aquest.
0: Has vist? És que el Genís així ens agrada. Un home que parla del foc, un home que parla de l'origen, que parla del que és essencial, escriure i parlar i abraçar, perquè també, no?, i emocionar-nos, no?, al final també tanta tecnologia. Jo a vegades estic cansada de tanta tecnologia. Tu no et passa, tu i jo, que ens dediquem a parlar-ne? És a dir,
1: no,
0: trobo faltar la humanitat.
1: Gràcies a la tecnologia tinc més abast de gent a que li puc recordar que els estimo, tot
0: això
1: i que
0: sí,
1: estiguin lluny.
0: Això sí, però sempre una abraçada millor que un emoticó.
1: I penso una altra cosa, la tecnologia és una característica dels humans. O sigui, la diferència entre un lleó, un niu de formigues i nosaltres és que nosaltres ens recolzem sistemàticament en tecnologia. Vull dir, gràcies a la tecnologia som humans. Tota aquesta tonteria de la tecnologia humanista. Però si és un oxímoron, tecnologia igual a humà. Els peixos no fan servir tecnologia.
0: Molt bé, recomanem molt el teu llibre, aquesta revolució inevitable.
1: Cinquena edició. Estic sorprès.
0: Molt bé, això vol dir que a molta gent li agrada el que fas i et segueix,
1: bueno,
0: Geni Roca.
1: Agraït.
0: Un luxe, com sempre, escoltar-te. Ja saps que ens agrada que vinguis al Revolució i t'esperem a l'onzena temporada que tornis a venir i a pensar amb tu i a pensar des del foc.
1: Fins on te toqui.
0: Fins ara. I on anirem? No sé. El futur és incert, però intentarem explicar-ho. Gràcies.
1: A vosaltres.
2: S'ha fet terriblement evident que la nostra tecnologia ha superat la nostra humanitat. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina.

0: Segur que heu reconegut la cançó una vegada més. Shakira posa banda sonora a la Copa del Món de Futbol, l'aparador esportiu i publicitari més gran del món, oients. Aquesta edició serà històrica, eh? 48 seleccions, 104 partits i 3 seus als Estats Units, Mèxic i el Canadà. Però també arriba marcada per ingressos rècord, preus a l'alça i crítiques d'aficionats que senten que el torneig s'allunya de la graderia tradicional. En aquest context, les marques tenen una gran oportunitat i també un repte, connectar amb l'afició. Volem parlar de marques, de publicitat. Qui? El nostre col·laborador estrella en publicitat és Jordi Urbea, CEO de Gilby. Espanya, què tal? Com estàs?
1: Molt bé. Aquí gaudint del Mundial, alguns partits, eh? Amb aquests horaris és una mica difícil, però de tant en quan me n'escapo i en veig algun i gaudint-lo, que és important.
0: Molt bé. I de la crack de Shakira, eh? Perquè, escolta, aquesta dona no para de fer coses. A més, ara el Mundial. I continua sent una aposta segura per moltes marques, aquest espai. Jordi.
1: Mira, el Mundial de Futbol, jo crec que és un dels events més bèsties que hi ha a nivell mundial, i per tant et diria que ha anat evolucionant, i així com abans et garantia que tu estaves sorties en el Mundial i la teva marca anava com un coet, ara sí que va igual de bé, sí. Però el context ha canviat una mica i ja no té prou que hi siguis amb que hi estiguis present, sinó que ara has de lluitar per el soroll mediàtic de moltes marques que hi participen. Clar. Tenint en compte que també estan a molts països, doncs hi ha moltes marques. I aquest soroll, les marques tenen que treballar molt fermament i molt bé perquè la seva inversió econòmica, doncs, sigui rentable al 100%. I cal afegir-li que hi ha gent que no sponsoritza oficialment les marques, però s'aprofita de que hi ha soroll del Mundial de Futbol per també afegir-s'hi. Amb la qual el que era abans un gran soroll mediàtic i fàcil de resoldre, ara és molt més complicat perquè has d'invertir-hi molts més diners que abans.
0: Que, per cert, deixa'm dir als oients que la persona que cantava és Shakira, que s'ha dit a les xarxes socials que era una doble perquè anava amb ulleres de sol. No era Shakira. I, a més, els que som molt fans sabem que té una marca aquí al front. És una marca, fixeu-vos, una fotografia, i és ella. Per tant, no hi havia cap doble. Per cert, aquestes marques, Jordi, xifres d'enorme inversió. Invertir, però significa impactar, i explica'm una mica aquest concepte. No és el mateix comprar que visibilitat per construir significat,
1: clar,
0: no?
1: És que, clar, abans la gent, doncs allò, tacant amb la seva marca una determinada activitat, en aquest cas un campionat del món de futbol, doncs aquella marca ja tenia una repercussió mediàtica garantida. Ara el que no hi ha suficient en sèrie, sinó que ja has de crear-hi un relat allà dins. Has de participar del relat. I has d'aconseguir que la gent que hi participa, que s'hi faci teva el relat de la teva marca, s'identifiqui amb la teva marca i vulgui estar treballant amb la teva marca. Perquè, si no, acaba sent una marca que passa desapercebuda o no hi ha soroll. I crec que això és tremendament important. I, per tant, el que has de fer és, d'alguna manera, afegir-te a l'emoció del Mundial. És a dir, lograr que hi hagi una interacció entre la marca i els consumidors perquè allò tingui l'èxit necessari.
0: Explica'm lo d'Adidas, per exemple, el bon exemple en aquesta batalla publicitària, la campanya que fa, i a més hi ha figures públiques, Messi, no? Yamal, etcètera, sí?
1: Sí, però fixa't, el més curiós és que en aquesta acció que es diu Backyard Legends, no és limitat a dir som la marca del Mundial perquè tenim la pilota i molts equips vesteixen la meva marca, sinó que intenten crear algun tipus de relat que vagi molt més enllà. I fixa't que, a més d'agafar figures futbolístiques com el Messi, el Lamine, el Bellingham, busquen també altres d'altres sectors, no? El Bad Bunny, el Timothy Chalamet, o gent que ja està retirada.
0: Beckham,
1: que sí que està relacionat amb el món del futbol, per suposat, o Zidane, però els col·loca fora d'un altre context, els treu del context d'un estadi, els porta a un barri, els fa estar presents amb la gent, els transporta al món de la música, els transporta al món de la moda, els transporta a altres tipus de records, més enllà de l'emoció d'estar dintre d'un estadi o de veure una activitat esportiva que, per suposat, ja dones per fet que fan aquests senyors. Però la porten a un lloc molt, molt curiós. Ja no parlàvem d'on Duan Rodaro, que a sobre tenim la sort que va ser rodat per aquí, no? Sinó que el que estan intentant és que hi hagi aquesta manera de connectar amb la gent, que hi hagi connexió amb el públic i que faci que allò sigui una experiència que la gent tingui ganes de viralitzar, compartir explicar
0: per
1: i transmetre.
0: Per tant, una mica la comunicació esportiva, Jordi Urbea, no aniria tant en l'èpica ni en les estrelles inassolibles, sinó una mica recordar per què et vas enamorar, no?, del futbol, sí?
1: Bueno, és el que intenten en aquesta campanya, però si et fixes en els seus competidors, Nike va per una altra línia,
0: Nike,
1: no?
0: Nike?
1: No, Nike ha optat per una altra... És aquesta idea que acabes de treballar, no? De dir, escolta, Nike ha dit, escolta, anem a fer alguna cosa en el que hi hagi un ritme molt més reconeixible del públic futboler de sempre, no? I per tant, ha buscat crear una acció que sigui contrapès a el que estava preparant Adidas. Adidas ha entrat en la base i, en canvi, els altres han anat a tocar el cor, a les aficions, al soroll, a l'activitat pròpiament esportiva. Per tant, hi ha com un contrast en les maneres d'apropar-te, no? Un recorren l'emoció i els altres recorren a l'acció d'apropar-se en cadascun dels elements en els quals hi participen, no?
0: I parlem també de l'experiència de l'espectador al Mundial, no? Com ha canviat la forma, Jordi Urbea, que vivim al Mundial? Perquè jo t'he de dir que fins i tot de veure la meva filla, ara m'explico, 12 anys, estem amb els cromos del Mundial.
1: M'han dit que això és una bogeria.
0: És una bogeria, que s'acaben a tot arreu.
1: Bueno. M'han dit que hi ha alguns països que hi ha tal nivell de bogeria que alguns d'ells ja són peces de col·leccionista. És a dir, són aquestes coses que no les controlar, però fixa't, és quan toques l'emoció. Un cromo. Pensa tu.
0: Però està molt bé que els nens digital, estiguin no tant de pantalla i jo estic encantada que estiguem fent cromos i enganxant cromos.
1: Que l'altre dia estava el meu fill, que té 23 anys, estàvem amb uns amics a casa i de cop i volta veig que treuen feixos de paquets de cromos.
0: Ah, també, ja?
1: I se'ls canviaven.
0: Amb 23, jo, també?
1: Però amb 23, 25 i 27 anys, que eren els seus amics.
0: Està bé que
1: però què m'esteu dient,
0: cromos,
1: això?
0: Sí.
1: Per tant, les marques van molt més enllà, transgredeixen, van molt més enllà.
0: Jo dic que va molt bé perquè la meva filla d'11 anys aprengui tots els països del món.
1: Bueno,
0: i els dic que
1: o trobar on està Curaçao, no?
0: El Mundial serveix, a part del futbol, de saber tots els països del món.
1: I trobar algunes capitals i tal. No? Això és un món de curiositats que és un altre dia ho treballarem. Però, clar, tu fixa't quantes marques hi han abocat calés, tal, i ara quan acabem el Mundial diré, digue'm algunes marques del Mundial i et costarà dir-me'n tres.
0: Clar,
1: perquè realment al final hi ha tant de fressa que al final, si aquestes marques no logren que el seu soroll vagi més enllà, viatgi per les xarxes, es bellugui per les xarxes, quedi impactat per les xarxes, si no, això no funciona de ninguna de les maneres, no? I a més, avui en dia tot es retalla, no? Aquests ja estem veient els resums dels partits ja, que es veiem més abans amb les xarxes socials que no mirant-los per la tele amb altres notícies, no? Per què? Perquè senzillament la gent ja busca ràpidament què ha passat, què ha succeït, que algú m'ho expliqui, els comentaris. Però les marques també hi volen ser-hi, participen del soroll, i sens dubte el que ara volen és estar presents en el minut de cadascun dels usuaris en el món del futbol. I com a anècdota, mira el que és bèstia a les xarxes. Mira el que és bèstia. No sé si saps que va haver-hi un cas de que va haver-hi un influencer que va dir, escolta, agafaré un jugador random del món, i de cop volta diré que vull que sigui famós. I va agafar un jugador de la selecció neozelandesa, i era un jugador random, un jugador que no el coneixia ningú, i de cop i volta va dir, tothom seguim aquest noi. I aquest noi de cop i volta es va posar amb 5 o 6 milions de seguidors, i aquest noi ha començat a vendre campanyes per marques estant a les jocs. Però espera't, el remate...
0: El
1: millor de tot és el porter de Cabo Verde, que va fer un partit l'altre dia, fa uns dies, amb la selecció espanyola. Sí. Doncs de cop i volta, en un vespre, 6 milions de seguidors.
0: Va guanyar. Clar, és que ho mira tanta gent al Mundial.
1: Però clar, però que era un porter de la selecció de Cabo Verde, i que de cop i volta juga amb Espanya, i de volta no el coneix ni el Tato, i 6 milions de persones el comencen a seguir perquè va fer un bon partit. Això, com ho pots controlar? Això, com ho pots controlar? Com pots portar-ho?
0: Jordi Urbea, tu, si fossis també el porter ara, ja tindries també 6 milions.
1: No sé si tindria 6 milions. Ja m'encantaria a mi tenir 6 milions, però no els tinc ni els tindré.
0: Per acabar una frase. Si una marca et pregunta d'invertir el Mundial, què li diries? Que sí, no? Suposo.
1: Jo li diria que sí, però que pensés no solament en invertir, sinó que pensés clarament en com ho voldria explotar.
0: Molt bé. Doncs escolta, Jordi Urbea, com sempre, ensenyant-nos a veure el món amb ulls d'analista de la publicitat, què hi ha darrere del Mundial, quines marques són importants. Moltes gràcies, Jordi Urbea.
1: A tu, bona nit. Ho tenim tot,
2: ho tenim tot. Revolució 4.0, Catalunya Ràdio, desena temporada amb Chantal Llavina. Tech Talks.
3: Artificial intelligence needs to be disarmed. The word is strong, I know, but deliberately chosen because this moment needs words.
0: La intel·ligència artificial ha de ser desarmada, és una paraula forta, però la dic expressament perquè cal cridar l'atenció. Això deia fa uns dies el papa Lleó XIV després de publicar la seva encíclica magnífica Humanitas, i avui en volem parlar amb una gran dona TIC, és la doctora Elisabet Golobardes, professora catedràtica de la Salle Universitat Ramon Llull i vicerectora d'Ordenació i Qualitat Acadèmica de la Universitat Ramon Llull. Què tal, com estàs,
4: Elisabet? Hola, bon dia. Gràcies per convidar-me.
0: Elisabet, aquestes que escoltàvem són paraules importants que n'hem parlat. S'ha parlat molt d'aquesta encíclica sobre la intel·ligència artificial, centrada en aquesta reflexió sobre la dignitat humana, els humans, no? Com es pot garantir que una tecnologia tan poderosa que ens està canviant estigui al servei de les persones, no? I sigui més humana? Què en diries?
4: Uf, quina pregunta tan bèstia. Primer, deixa'm dir-te que l'encíclica no va tant de tecnologia, sinó de repensar què és el que ens fa ser humans d'un de la tecnologia. Per tant, la pregunta vindria aquí, és a dir, què és el que ens fa ser humans realment? Des del moment que ens fem la pregunta, que tu deies el verb garantir, vol dir que hem de posar lleis, hem de posar un marc legal, hem de posar prohibicions perquè la gent en faci un bon ús d'aquesta tecnologia. Si anem una miqueta més endavant, doncs haurem d'aprendre a usar-la correctament, que és el que està passant avui en dia. Haurem d'aprendre a saber què fan els algoritmes, per què ho fan, i la paraula educació, però l'educació des d'avui.
0: Clar. A més, és cert, atenció, oients, que aquesta encíclica, que parla de la intel·ligència artificial, fa referència a una recerca de la que és coautora l'Elisabet Golobardes, oi que sí?
4: Així és, sí.
0: Quin és aquest tram?
4: Bueno, aquí he portat el llibre avui, que no el podeu veure, però bàsicament se'ns va demanar de diferents científics i recercaires que féssim una reflexió de com podia afectar la intel·ligència artificial en el dia a dia, és a dir, a la indústria, a les finances, a l'educació, a la comunicació, etc. Jo en concret em vaig dedicar a la comunicació, és a dir, com podia afectar a la desinformació i a la polarització de les opinions, a l'ús de les xarxes socials.
0: Val. I què deies exactament? Que tindrem més fake news que mai? Estarem més desinformats?
4: Bueno, ja ho estem, no? És a dir, tota la vida s'han explicat mentides, però ara el problema és que n'hi ha un ús massiu. Si ens posem a les xarxes socials en què tothom pot fer tuits, o el xat GPT, en què tothom pot xerrar i generar textos, ens n'adonem que la gent només escolta allò que li agrada. Si la gent només escolta allò que li agrada, doncs ens anem separant les opinions blanc i negre, és a dir, els que volen blanc només escolten blanc, els que volen negre només escolten negre. I portat al límit, podria fer perillar la democratització.
0: La doctora Golobardes investiga intel·ligència artificial des dels anys 90. Tu ets una pionera i tu aportes una perspectiva de com ha canviat, perquè clar, ara parlem molt, però és que fa 3 dècades, no, de la recerca abans del boom, no?
4: Així és a dir, la intel·ligència artificial com a terme és de mitjans del segle passat i està instaurat ja com a docent i a recerca a les universitats des de fa 30 o 40 anys. Què ha canviat? L'ús massiu. És a dir, ha canviat que ara tenim eines més potents en quant a ordinadors, tenim més dades a la nostra disponibilitat i, per tant, podem accedir a més persones. Això és el que realment ha canviat.
0: Clar. L'AI és una tecnologia que s'hauria d'usar amb més esperit crític, em diries, del que s'està utilitzant?
4: Totalment. Mira, si em permeteu, posaré un exemple de l'universitat, però que és inventat, però que pot passar a qualsevol lloc. Imagineu que de cop i volta hi ha un atemptat en un país del món, a l'altra punta, Honolulu, als Estats Units, i el vicerrector d'Internacionals ens demana quants alumnes i professors tenim en aquests moments a Honolulu i quines són les seves adreces. I nosaltres agafem totes les dades de tots els estudiants de la nostra universitat, els posem al xat GPT, li preguntem quants tenim a Honolulu i ens dona la resposta. Haurem fet un mal ús inconscientment i segurament sense voler-ho fer, perquè hem regalat totes les dades als nostres estudiants i professorat a les xarxes socials, han passat a ser públiques a tot arreu, això sí, ha obtingut la resposta en segons. Aquest és el risc que tenim com a societat.
0: Avui parlant amb l'Elisabet Golobardes de la Salle dels problemes reals de la societat doncs que hauria d'ajudar a solucionar la IA, o quin risc important creus que la IA estigui en poques mans? Què destacaries tu com a experta i que portes tants anys, no?, treballant en això, no? Què diries? Quins problemes reals pot crear? I que estigui en poques mans també serà un altre perill?
4: Jo crec que és un problema que estigui en poques mans i en moltes mans. Temo a separar. En poques mans, en el sentit de que estem pensant en poder. Vol dir que el poder el tenen poques persones, en volen fer un mal ús, pot haver... es poden incrementar les desigualtats, la gent pot no accedir a la tecnologia i poden dominar la part econòmica de quant costa accedir a aquestes eines. Però també pot ser un perill a l'ús massiu, com comentàvem abans, és a dir, és una eina molt poderosa que pot generar, pots fer consultes i posar dades massives i personals sense tenir-ne cap coneixement, i tothom l'està usant sense saber-ne si en fa un mal ús o un bon ús, i això pot anar en contra de tots nosaltres. Ens estem despullant a les xarxes socials.
0: Clar. A més, un altre gran problema són els biaixos, no?, amb què aprèn la intel·ligència artificial, no? També per això es perdia aquesta humanitat, no?, que diem, la humanitat, no?, ser humans, aquests valors, no?, que potser... Els valors de la intel·ligència artificial, quins són?
4: Bueno... Justament el valor que pot tindre la intel·ligència artificial és que ens pot ajudar a ser millor humans. Què vull dir? Que si entrenem un sistema, per exemple, de diagnòstic mèdic, on l'usuari final seria el metge especialista en aquell diagnòstic mèdic, sí, ho puc fer amb dades que siguin representatives i que no tinguin capisme, és a dir, que tracti per igual el gènere, les cultures, les religions, el sexe, l'edat, etc. Per tant, la intel·ligència artificial podria ser més objectiva perquè podria tractar d'una manera honesta les dades i ens podria ajudar, per exemple, si l'usem per seleccionar persones en una empresa, a fer-ho de manera més justa. Aquesta seria la part humana de la IA i que al mateix temps potser ens faria més humans tornant als nostres principis.
0: Clar, és que la IA hi ha un impacte, no?, que afecta 360 graus, no? I quin impacte tindria la diversitat de la recerca, no?, i el desenvolupament de les tecnologies com la IA pot ajudar moltíssim, no? Encara ens queda per descobrir molt, no?, del que passarà.
4: Certament, depèn de l'ús que en fem, és a dir... El que hem de tenir clar és per què podem usar i per què no podem usar la IA. La podem usar per fer sistemes d'ajuda en medicina, tothom ho té clar. La podem usar per llegir un llibre? Home, no. El temps de la lectura d'un llibre va bé. Volem que la gent segueixi llegint un llibre i que pensi, que tingui consciència. Llavors jo entenc que la IA l'hem d'usar per tot allò que permeti millorar tot el dia a dia del ciutadà i ciutadana.
0: Als teus alumnes què els dius, tu?
4: Això mateix. És a dir, hi ha exemples molt, molt, molt clars, com de medicina, com d'ús i mal ús de les xarxes socials. Els hi faig veure pel·lícules, els hi faig veure vídeos, els hi faig fer vídeos. Llavors, a vegades alguns es molesten perquè, clar, si els hi faig veure una pel·lícula, dura com a mínim 90 minuts, ja no volen veure pel·lícules.
0: Volen veure, la gent vol veure...
4: coses molt curtes. I clar, és el temps de madurar l'argument, una història, etc.
0: Què ens està passant amb el cervell? Et preocupa? És a dir,
4: sí,
0: el nostre cervell vol la immediatesa, vol els àudios ràpids, no li agrada, li agraden els vídeos de 5 minuts, 10 màxim?
4: Jo crec que està creant addicció, i això és terrible, tot i que jo no sóc experta en salut mental. Està començant a passar que amb gent experta en intel·ligència artificial i tecnologia vulgui deixar la intel·ligència artificial i tecnologia perquè estem corrent massa. I no sabem per què correm. Hi ha un acudit que corria per les xarxes que és, a veure, un embaràs dura 9 mesos. Si posem 9 dones embarassades, no durarà un mes. Hi ha coses que necessiten el seu temps, necessiten madurar, necessiten créixer. I el fet de fer-ho tan accelerat, amb una resposta tan ràpida, fa que molta gent s'estigui angoixant i estressant. Aquest seria el mal ús principal.
0: Molt bé. Doncs el darrer titular, què em diries sobre la intel·ligència artificial, sobre el que es va dir amb aquesta magnífica Humanitas? Estàs d'acord, per tant, en part? Quin seria el teu titular final?
4: Bueno, tornar a recordar què és el que fa que realment siguem humans, independentment de la tecnologia. Això també està passant a les universitats, no? És a dir, ja no sabem si hem de fer de caça fantasmes amb detectors als exàmens o hem de canviar la manera en què eduquem. Per tant, què és el que volem ser com a humans, com a persones i com a ensenyants.
0: Molt bé, doncs doctora Elisabet Golobardes, la IA sens dubte ens canvia la vida, però també es posa deures, no? Potenciar vocacions a les noies, desenvolupar l'esperit crític, no? I dedicar aquesta tecnologia també a solucionar els problemes de la societat i sobretot a no deixar mai de ser humans, no?
4: Totalment.
0: Sobretot, no? Jo crec que l'ànima i la humanitat és més important que mai. Gràcies, de veritat, un plaer escoltar-te, gràcies.
4: Gràcies. Alors on danse.
2: Revolució 4.0. Catalunya Ràdio. Desena temporada amb Chantal Llavina. Punt de xarxa.
0: Anem a recordar un dels moments més recordats ja per Barcelona. És la banda sonora de l'espectacle de Llum i So després de la benedicció que va fer el papa de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Àlex Carballo, tu també pell de gallina, suposo.
5: Gallina de piel, com deia el Johan.
0: Àlex Carballo, director a Catalunya de la companyia Vodafone, benvingut a la Revolució. I amb Àlex volem parlar d'aquesta visita, però ho volem fer, atenció, des d'un punt de vista tecnològic, perquè tu el vas viure des d'una posició molt concreta, no? Anem a PAMS, és a dir, ha estat un esdeveniment històric, però des del punt de vista de telecomunicacions, com es veu un acte d'aquestes dimensions? Què és el que ha passat i que no hem vist?
5: Pues, bon dia, Chantal. Es veu des d'un punt de vista de moltíssima responsabilitat. Pensa que, per exemple, la vigília a Montjuïc amb més de 50.000 persones o la Sagrada Família plena a vessar, i tothom enviant fotografies, fent vídeos, enviant whatsapps, trucant, i tot sí. Va funcionar molt bé i, per tant, un orgull també des del sector.
0: Clar. Com es preparen aquests operadors? Comencen a treballar un dia abans, explica en concret quin desplegament tecnològic van fer els operadors de Barcelona, com funcionava?
5: Doncs la veritat és que vàrem estar mesos preparant aquest esdeveniment. De fet, va haver-hi una coordinació inicial en el qual vam intervenir quatre actors. Va estar la Secretaria de Telecomunicacions de la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Barcelona, Mossos d'Esquadra i els tres grans operadors, coordinant-nos, i he de dir que la coordinació, Chantal, va ser de manera molt honesta. De fet, els operadors no competim en aquests grans esdeveniments, i, per tant, cap improvisació i molt treball previ.
0: Parlàvem de xarxes privades de 5G, quin és exactament el salt en situació d'emergència del 5G, és a dir, també estava molt vigilat, és a dir, no va passar res, i també el papa estava vigilat, i que ningú de les persones que es trobaven al carrer, Àlex, tothom també es sentís més protegit, no?
5: Sí, de fet, la tecnologia va ser un dels aspectes claus també de la seguretat. De fet, com a màxim representant de l'empresa Vodafone aquí a Catalunya, vàrem fer una fita, jo crec que espectacular, amb els Mossos d'Esquadra. Bàsicament el que vam fer, Chantal, és vàrem crear una xarxa privada pels cossos de seguretat per tal de que es poguessin comunicar en entorns d'altíssima densitat de població. És a dir, Sagrada Família, Montjuïc, els Mossos d'Esquadra tenien una comunicació segura, fiable i independent de la xarxa pública, en el qual tu i jo estàvem connectats a la xarxa pública.
0: És secret el nom d'aquesta xarxa?
5: És secret el nom d'aquesta xarxa, i és complementària a la xarxa Rescat, que utilitzen els cossos de seguretat, però el que es demostra és que el 5G és la tecnologia complementària a les xarxes d'emergència per tal que els cossos de seguretat puguin parlar en situacions com la de la visita al Sant Pare.

0: les xarxes van aguantar durant la visita del Papa, però fa poc més d'un any i l'apagada en van parlar el 28 d'abril, que ens va ensenyar que les xarxes doncs, tenen límits. Com es concilia les dues coses? I també, no? Què em diries, no? Sobretot, com es concilia i quan la connectivitat és tan important en esdeveniments com aquest, no? Que no pot fallar res.
1: No pot fallar res. I de fet, aquesta és la clau, no? Tu ara em parlaves de l'apagada. Per mi la diferència entre un escenari com l'apagada, com un escenari de la visita al Sant Pare, és la paraula per mi és preparació. No? Quan tu tens un esdeveniment global d'aquestes característiques, els operadors tenim mesos per preparar la xarxa perquè estigui, diem, ready per aguantar tot el tràfic que es va suportar. No? En canvi, amb una apagada, al final és un esdeveniment sobtat i no programat, i aquí és on es veuen les carències que també tenen les xarxes de telecomunicacions. No? De fet, ara fa poc, des del Ministeri, se'ns proposa que el 75% de la xarxa pública estigui redundada amb 75%

0: operadors, instal·lem antenes.
1: Sí, sí, però, quanta gent es queda sense bateria?
0: Moltíssima.
1: Doncs estaria
0: moltíssima.
1: Bé, no?, que hi hagués a la Diagonal
0: i estaria ple.
1: Per carregar, no?, mòbils, no sé, és una idea,
0: Chantal,
1: que deixo anar.
0: Estaria ple, però igual que no hi ha tampoc molts carregadors de cotxe encara elèctric, al final jo crec que hi ha molt d'ordenança pública que no és senzilla.
1: Clar. Una altra pregunta que tinc. Quines lliçons s'emporta el sector de les telecomunicacions, no?, d'un esdeveniment com aquest? Perquè ara tindrem l'any que ve, el Barcelona, el Mobile World Congress 2027, molt important, ja sabeu, que hi serà zona, aquesta fira de telecomunicacions la més gran del món. I suposo que Barcelona ha d'ensenyar aquesta connectivitat, no? Ja l'ha ensenyat amb la Sagrada Família. L'ha ensenyat també el Mobile 27.
0: Doncs mira, lliçons que ens emportem de la visita del Sant Pare, jo et diria, un, i ho comentàvem al principi, quan ens coordinem els grans operadors, sumem molt i no competim, val? I per tant aquí els tres operadors vàrem estar molt coordinats entre nosaltres, i va ser tot un èxit, perquè al final els ciutadans de Barcelona comparteixen les tres grans companyies, i per tant no tenia sentit que competíssim aquí, no? Per altra banda, el 5G... clarament com a tecnologia complementària de les xarxes d'emergència TETRA. Tercer, un esdeveniment d'aquest tipus té un efecte molt positiu, i és el següent, i és que ens empenta a tots a innovar en un curt espai de temps, no? Que moltes vegades aquesta innovació no succeeix si no tenim, no?, aquest petit estrès de tenir un event global com la visita del Sant Pare.
1: Molt bé. Per anar acabant, Àlex, jo tinc aquesta idea, dels
0: Quina
1: carregadors.
0: Idea? Dels carregadors?
1: Sí, et sembla bona idea
0: jo
1: o no?
0: Jo crec que toparàs amb l'administració aquí. No és senzill instal·lar nous elements a via pública, és força complex, però la idea té tot el sentit del món. De fet, els carregadors allà on vagis, a l'aeroport, a l'estació de Sants, estan tots plens. La gent necessita estar carregant tot el dia.
1: Clar.
0: Per tant, mira, pots patentar la idea i parlar amb algú de l'Ajuntament, no, no, a veure si agilitza el tràmit.
1: Jo soc periodista, ciutadana, penso idees, no? Però a vegades fem la vida més fàcil.
0: Està ben tirada.
1: I la connectivitat forma part del nostre dia a dia, ens agradi o no, no? I per tant, és que en cas d'emergència, perquè pots carregar el cotxe, pots carregar la feina, però a vegades, si una persona doncs té una emergència i no pot trucar,
0: jo aquí
1: al 112...
0: He de dir que jo recomano sempre portar un powerbank a sobre. Saps? N'hi ha petits i de grans, eh? Però això, en cas d'emergència, tu el connectes al mòbil i et dona bateria. Jo sempre em porto una a sobre, petitet, però això que mitja horeta d'emergència, per si he de trucar, a mi em serveix molt.
1: Molt bé. Algun titular per acabar de tot el que vindrà amb mòbil? Què tindrem? Què creus que passarà, per exemple, al mòbil del 27? De què parlarem?
0: Jo crec que la intel·ligència artificial ha vingut per quedar-se, jo crec que en parlarem molt. Jo crec que el mòbil de l'any que ve, la part de robòtica, si ve el 2026 va treure la seva poteta, el 2027 vindrà amb força, i la combinació d'intel·ligència artificial i robòtica jo crec que serà el titular del Mobile de l'any que ve. Abans, Chantal, em deies si Barcelona s'havia convertit, no?, en referència en aquest tipus d'esdeveniments. Mira, jo et diria, i això ho acostumo a dir quan parlo en públic, crec que Barcelona és una combinació de quatre pols perfectes. Una és una infraestructura de telecomunicacions de primer nivell, de debò. Dos, talent tecnològic de primer nivell, també. Tres, i això no se'n parla molt, un dia et proposo, Chantal, fer un monogràfic d'això, perquè és molt interessant, la gent no ho coneix, i és la connectivitat submarina que existeix des de Catalunya al món i que ens permet connectar amb el món. I quart, per mi, és que hem demostrat que Barcelona respon quan hi ha grans esdeveniments.
1: És veritat. Doncs escolta, parlarem segur. Àlex Carballo avui ha desvelat alguns dels secrets de la logística que hi havia darrere d'aquest viatge del Papa, aquesta connectivitat important. Gràcies, Àlex.
0: A vosaltres.
2: Catalunya Ràdio. Baby, it's a new age. Revolució 4.0. Amb Chantal Llavina.

acabem programa, oients, avui amb una frase de l'artista Yoko Ono, i és aquesta: somriu quan et miris al mirall i fes-ho cada matí i començaràs a sentir que la teva vida és una mica diferent. Moltes gràcies, com sempre, a tot l'equip que fa possible el Revolució, la Júlia García, el Xavi Llaurador, el Gerard Gil, el Jordi Pi i el Jordi Portals. Gràcies.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Els Estats Units i l'Iran han pactat aturar les hostilitats i asseguren que reprendran les negociacions sobre l'estret d'Hormuz. L'anunci alimenta les esperances de salvar l'acord de pau provisional que havia quedat en entredit després dels atacs creuats dels últims dies. L'acord confirmat per un alt càrrec de Washington arriba després d'uns dies d'escalada de tensió amb el control del pas de l'estret d'Hormuz com a taló de fons i que ha posat contra les cordes l'alto el foc pactat el 17 de juny. Dijous hi va haver el primer incident. L'Iran va atacar un vaixell que no hauria respectat la ruta marcada pel règim dels ayatolàs. A partir d'aquest incident, durant el cap de setmana, Washington i Teheran s'han enredat en un intercanvi d'atacs creuats. Els Estats Units van tornar a bombardejar objectius iranians i ahir l'Iran va respondre atacant bases nord-americanes situades a Kuwait i Bahrain. Finalment, però, els esforços diplomàtics han permès aturar l'escalada i les dues parts tornen a la taula de negociació. Repassem ara altres informacions en format breu amb la Carola Gil.
2: Veneçuela eleva el balanç de morts pel doble terratrèmol de dimecres a 1.450 i el govern espanyol anuncia que hi ha 17 residents entre les víctimes mortals. L'administració veneçolana assegura que són hores crucials per trobar supervivents 4 dies després de la tragèdia.
1: L'onada de calor que ha sufocat a Europa els últims dies es desplaça ara cap a l'est del continent després d'un diumenge de rècords històrics. Alemanya va arribar als 41,7 graus, mentre que Polònia, la República Txeca i Àustria també van superar la barrera dels 40. L'OMS xifra en més de 1.300 les persones mortes fins ara per la calorada Europa.
2: Presó provisional per als pares d'un nadó de 3 mesos mort per presumptes maltractaments a Sabadell. La criatura va morir divendres a l'Hospital Parc Taulí després d'ingressar amb una hemorràgia cerebral i diverses fractures. Salut ha obert una investigació per revisar l'atenció sanitària que ha rebut.
1: Han mort 11 persones en estavellar-se a l'avioneta on viatjaven poc després d'enlairar-se a Nancy, a l'est de França. Els ocupants, estudiants d'infermeria, anaven a fer el seu primer salt com a paracaigudistes acompanyats de monitors. Barcelona acull aquesta setmana el Congrés Mundial d'Arquitectes. La cita es proposa abordar debats urgents sobre l'ecologia, nous materials de construcció, reutilització dels espais en desús o habitatge públic, per donar resposta també a un món en transició amb reptes socials i climàtics.
2: Per participar en aquests debats vindrà la capital catalana arquitectes d'un centenar de països. En l'acte de benvinguda d'ahir, celebrat a les Tres Xemeneies de Sant Adrià de Besòs, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, va recordar que l'edició d'ara fa 30 anys es va centrar en la recuperació del centre de la ciutat.
3: 30 anys després, les coses han canviat bastant. Traslladem el centre de gravetat del cor del Raval al centre de gravetat de la Barcelona Metròpolis, en aquest cas el Besòs, i fent-ho a més amb un edifici icònic, però en aquest cas del passat industrial de la nostra ciutat i del nostre país.
2: Collboni ha marcat com a reptes de la ciutat la transformació de Montjuïc i les estacions de la Sagrera i la Marina.
1: Esports. Aquest diumenge s'han començat a disputar els setzens de final del Mundial de Futbol. El primer duel ha estat al Sud-àfrica 0, Canadà 1. Els canadencs són els primers classificats per a vuitens. Aquest dilluns es juga el Brasil-Japó i l'Alemanya Paraguai.
2: El japonès Ayogura ha guanyat el Gran Premi de Països Baixos de MotoGP per davant de Raúl Fernández i Jorge Martín. Un Jorge Martín que és nou líder del Mundial després de la caiguda de Marco Bezzecchi. Marc Márquez ha acabat setè i Àlex Márquez cinquè.
1: Encara a motor, George Russell ha guanyat el Gran Premi d'Àustria de Fórmula 1 per davant de Max Verstappen i del líder del Mundial, Kimi Antonelli, que ha acabat tercer.
2: La selecció catalana de bàsquet ha perdut contra la Gran Bretanya en l'amistós disputat aquest diumenge al Nou Congost per 74-76. Aquest amistós ha suposat que Catalunya tornés a jugar després de 3 anys des de l'última vegada, quan va disputar un duel contra l'Argentina.
1: I en ciclisme, Marcel Camprubí s'ha proclamat campió d'Espanya en ruta. És la primera victòria professional de Camprubí, que a priori no està entre els seleccionats pel seu equip, el Pinarello, per córrer el Tour de França.
0: Fins aquí les notícies.
4: Som el dia.
5: Som la nit.
6: Som dos programes amb el mateix objectiu.
4: Saber què està passant.
5: Què ha passat.
6: I també per què ha passat.
4: Tant a casa
5: com al món.
6: Què ens fa diferents?
4: El ritme.
5: El ritme.
6: El ritme.
4: Perquè al Catalunya migdia som immediatesa.
5: Perquè el Catalunya nit som pausa.
6: Som el dia i la nit, però tots dos tenim la força dels serveis informatius de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
4: A tot hora
5: i a tot arreu.
7: De dilluns a divendres a les 2 del migdia, Catalunya migdia, amb Òscar Fernández. I a les 10 de la nit, Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
6: Som diferents.

0: Blanquerna Extended us ofereix En Guàrdia, amb Enric Calpena.
1: Les batalles, les aventures, les heroïcitats de la història de Catalunya i del món. En Guàrdia, amb Enric Calpena.

El mallorquí Joan Batista Picornell, un personatge culte i polifacètic, va sortir de l'illa de ben jove, la segona meitat del segle XVIII, i no hi va tornar mai més. La seva va ser una biografia en moltes etapes. Pedagog, influït per les idees de la Il·lustració, defensor convençut de la igualtat de tots els éssers humans, escriptor, metge, activista, revolucionari. En tot allò que va fer, el va guiar la lluita contra els privilegis de l'antic règim, que el va portar a liderar el moviment independentista d'algunes colònies espanyoles del Nou Món.

0: Joan Batista Marià Picornell i Gomila va néixer a Palma el 1759. De jove es va mostrar especialment interessat per la renovació pedagògica, amb unes idees que va posar en pràctica amb el seu propi fill i que aspiraven a acabar amb el monopoli de l'educació en mans de nobles i de capellans. Però ben aviat va quedar decebut de les possibilitats reals d'evolució a Espanya i va apostar per assolir els canvis a través de la revolta. Al llarg dels anys va moure's entre Espanya, el Carib, Venezuela, França, els Estats Units i Cuba, sempre arrossegant un bagul carregat de llibres com a únic patrimoni. Va rebre dues condemnes a mort per haver liderat la conspiració revolucionària fallida de Sant Blai a Madrid el 1795, inspirat per la marxa de la Revolució Francesa. La sentència va ser commutada per un desterrament perpetu que el va separar per sempre de la família. Va ser enviat a Amèrica en un moment especialment turbulent per les colònies. Només dos anys després, el 1797, Picornell va prendre part a la rebel·lió de La Guaira, a Venezuela. Algunes de les seves proclames d'aquell temps van ser incorporades posteriorment a la Constitució i al futur himne de Venezuela. El 1812 va ser proclamat primer president de la República de Texas, o de les províncies internes de Mèxic. En la trajectòria s'hi van acumular les traïcions, les decepcions i els fracassos, però moltes de les causes que va defensar van acabar imposant-se dècades després. Encara va consagrar els últims anys de vida a la medicina, enfrontant-se a una violenta epidèmia de febre groga a Nova Orleans l'any 1817. Com és habitual, ens acompanya el doctor Josep Maria Soler i Sabater. Benvingut.
1: Hola, gràcies.
0: Avui parlem d'un, allò que es diu popularment, un personatge, eh? De realment un tot un personatge.
1: Un personatge mallorquí, de allò que es diu una personalitat calidoscòpica, absolutament, perquè té tots els colors del verd, tots els colors del blau, del blanc, del lila, del negre...
0: Bueno, i del vermell, i del revolucionari, eh?
1: I del vermell, perquè realment és una persona que, en certa forma, podem dir que gairebé és un innovador i un avançat al seu temps amb totes les coses. Potser no triomfaran gairebé en cap que ho vegi ell, però el que ell va defensar, després tot es va complir anys després. I això és important. És a dir, és important a la vida, quan un té un sentiment polític, social, ideològic, cultural, el que sigui, que deixi una llavor i germini de cara al futur. Aquest és el seu gran triomf. Ara, Déu-n'hi-do també la nostra història. És a dir, que un personatge amb aquestes característiques internacionals, a banda i banda, diguem, de l'Atlàntic, no hagi estat una persona molt reconeguda per la historiografia...
0: Parla malament de la historiografia, no del personatge, eh?
1: I ens podem tirar uns quantes bufetades als historiadors.
0: Clar, perquè realment la història de Picornell no ha estat especialment tractada. Segur que hi ha coses, però no especialment.
1: Jo la primera vegada que em van parlar d'aquesta història, que em sembla que t'ho vaig comentar... Sí. El dir per Cornell, jo pensava, en fi, amb els fets de la Guerra Civil, dels assassinats de Manacor i totes aquelles atrocitats que es van produir. Vaig pensar després en algun altre per Cornell, amb referència a algun atleta que és de l'estadi per Cornell, de les piscines per Cornell. Sí, alguna relació Catalunya a les Illes, Catalunya a Mallorca, però no en tenia ni noció. I ara, bueno, la veritat és que m'he entusiasmat pel personatge, estic tot el dia llegint certes coses de textes, a veure què passa.
0: Doncs anem a entusiasmar-nos, perquè és el que ens pertoca. Avui tenim la sort que ens acompanya en Joan Maiol Serra, naturalista, que ha estat diputat i també exconseller d'Agricultura a les Balears, i que ha debutat en la narrativa. Nosaltres no acostumem a portar autors de novel·la, en aquest cas una novel·la tan ben documentada i tan ben tramada que no ens hem pogut resistir a la tentació. La novel·la s'anomena El sediciós, molt adequadament, vera història del revolucionari mallorquí Joan Batista Picornell, que ha publicat la nova editorial Moll. Senyor Maiol, moltíssimes gràcies per ser avui aquí amb nosaltres.
2: Estic molt, molt content de ser a Barcelona.
0: Doncs, escolta'm, així estem tots contents del fet. Picornell és conegut a Mallorca o som nosaltres principatins que no ens assabentem de res?
2: A Mallorca també és molt desconegut. Hi ha hagut moltíssima gent que s'ha sorprès en la publicació de la història. Jo som el primer que me vaig sorprendre fa uns anys, quan vaig descobrir casualment aquest personatge. Afortunadament, avui dia internet facilita molt aconseguir informació molt ràpidament. Vaig contactar amb una historiadora veneçolana que li va dedicar la tesi doctoral i vaig reunir prou material i me vaig posar a redactar la novel·la. Alguns sí que el coneixien. Per exemple, el meu amic Tomeu Mestre, que és autor d'Espròleg del llibre, ell el via...
1: Tomeu Mestre Balutxo.
2: En Balutxo, sí, sí. El via considerat... No,
0: Balutxo amb el nom o Balutxo...
1: No, no, de motiu, no amb el nom, no, de motiu.
0: No. Sí.
1: D'afecte.
0: No.
2: Sí, i doncs en Tomeu el coneixia i ell havia fet un recull de mallorquins il·lustres i havia... pensat, havia decidit no incloure'l, no? Perquè al final de la història d'en Picornell demana perdó a Fernando VII i, bueno, pareixia, en certa manera, que hi hauria hagut una traïció en els seus ideals. Tanmateix, és vera que la trajectòria d'una vida s'ha de veure en conjunt, no només per la darrera etapa. I, a més, a la novel·la explora l'hipòtesi que realment té molta vera similitud, que quedés enlluernat per la Constitució de 1912 i que això el fes...
1: 1800.
2: 1812, sí. Perdó. I això el fes intentar la reconciliació i
0: pensant
2: també
0: que a Espanya hi havia possibilitats.
2: De tornar a Mallorca, qualsevol mallorquí els apeteix.
0: Sí. Doncs anem a parlar una mica del personatge en qüestió. Hem comentat que ell neix a 1759 a Ciutat. No sé com devia ser la ciutat de Palma aleshores, no? Allò,
2: sí,
0: m'imagino molt petiteta i molt poca cosa.
2: Bueno,
0: com a tot arreu, eh?
2: Jo penseu, no, encara era una ciutat... a l'edat mitjana havia estat el casc urbà més important de la Mediterrània Occidental, per davant Barcelona.
0: Poca broma.
2: En un moment en què el comerç havia estat superintens, Mallorca estava una cruïlla de les rutes nord-africanes, europees, etc., molt importants. Per tant, la ciutat emmuradada, que naturalment encara hi estava, era relativament extensa. Ara, era una ciutat molt provinciana, molt afectada per l'entrada dels borbònics.
1: El pes de la religió.
2: Sí, el fet de la religió. Per tant, probablement en Picornell no hagués tingut la mateixa història si hagués quedat.
0: L'hagués quedat petita.
2: L'hagués estat petita
0: també mentalment.
2: No només
0: físicament, sinó mentalment.
2: Sí.
0: D'on venia? Venia d'una família il·lustrada? O...
2: No, era una família de comerciants de ciutat. Que petits terratinents, per tant, en aquell moment sí, era una família ben situada, amb inquietuds intel·lectuals. Ell va estudiar l'Estudi General Lulià, va començar allà. Probablement era nebot d'un clergue il·lustrat, un canonge Picornell de la Seu, i per tant va tenir una certa formació inicial a Mallorca bastant positiva. No?
0: Mm-hmm.
2: Ara, realment, els seus estudis els culmina ja a Madrid i sobretot a Saragossa, i és a Saragossa on comença...
0: L'envia la família o és ell?
2: Sí,
0: que...
2: sí, ell parteix cap a...
0: Jovenet,
2: cap a Saragossa,
0: llavors.
2: Jovenet, primer a Madrid, se casa amb una madrilenya més gran que ell i se'n van a Saragossa,
1: a Salamanca.
2: I allà ja fa carrera, perquè...
1: Introdueix... La Salamanca era una universitat aleshores la de més prestigi.
2: Probablement, sí. I allà triomfa, ja
0: comença. És una ciutat universitària, en aquest sentit. Amb un cert... Estem parlant d'un moment al segle XVIII complex per la monarquia espanyola i per tot l'entorn, i per tant Salamanca havia de ser un cert alleujament amb respecte a altres llocs de l'Estat, eh?
2: I tant.
0: No devia estar malament, en aquest sentit.
2: I devia arribar molt més a ressò del que passava a França que a Madrid.
0: Encara que els critiqués i tot el que es volgués, eh? Però,
2: però
0: en tot cas, arribar amb més notícies més fresques es podia discutir més, segur que no
2: ben
0: pas a Madrid.
2: Ben segur.
0: Per tant, és positiu per ell, aquesta formació.
2: Sí. I, a més, ell agafa molt de prestigi, no només com a pedagog, que l'episodi que viu a Salamanca de fer un examen, sotmetre en el seu fill de 3 anys a un examen d'un tribunal de la universitat, és realment cosa al·lucinant. Sí, el nen no sabia llegir ni escriure. Però el pare, per demostrar l'eficàcia del seu nou mètode pedagògic, el havia preparat i el va sotmetre a un examen d'un tribunal de professors de la universitat, convocat massivament, perquè fins i tot va imprimir un pesquí per anunciar iniciar aquest examen i hi van anar molt de centenars de persones. I el NIM va contestar més de 200 preguntes sense saber llegir ni escriure, perquè...
0: A més, amb 3 anys, però 3 anys és molt petit, eh?
2: Efectivament.
1: El Campi Cornell era un home particular.
2: Era un home particular, sí.
0: I quin era el mètode aquest tan meravellós? Ho dic per aplicar-lo, aviam si... perquè, esclar, si era tan magnífic...
2: Sí, ell explica que lo important és fer entendre, no fer aprendre, sinó fer entendre, no? I, per tant, ell procurava que el nin assimilés tots els conceptes a base de, evidentment, repeticions, contínues, però, sobretot, intentant que ell copsés el sentit de cada una de les coses que li ensenyava.
0: Però com, això en una època abans d'internet i abans de Google, per tant, perquè ara pot tenir molt sentit això d'entendre abans de captar una acumulació de coneixements, perquè tens una base relativament senzilla d'accedir-hi i, per tant, ho complementes, però en aquell moment no.
2: No, i tant.
0: Clar, això i tant. És...
2: Fins i tot les fonts escrites eren limitades, no?
0: Sí. Que Déu-n'hi-do.
2: I tant.
0: Clar,
2: i tant.
0: Això li devia causar, d'una banda, un gran prestigi com a pedagog i, al mateix temps, una malfama d'excèntric que Déu-n'hi-do, perquè, clar, això és bastant sorprenent.
2: Sí, una mica.
0: Una mica sinistre, diguéssim, portar el nen allò a passar un tribunal. No sé com es devia viure, això.
2: Sí, sembla que sa mare ho trobava un poc estremat.
0: Clar.
2: Però era una operació, ell ho planteja com una operació publicitària de primer nivell, no? Perquè ell aconsegueix que se'n faci ressò l'escassa premsa del moment i que arribi aquesta notícia a sa cort i intenta que Florida Blanca el comissioni per implementar
1: és el gran marquès i autoritat de la monarquia borbònica.
2: Efectivament.
0: Sí. De Carles III, ja, en aquell moment. No ha arribat encara Carles IV.
1: Carles III, sí.
0: Clar, és un home molt interessant, Florida Blanca, i un personatge de primer ordre, dels pocs que se salva d'aquella època, sí, que Déu-n'hi-do. Florida Blanca, per tant, s'interessa en Picornell. Sí, un Picornell jove, estem pensant en una persona no gaire gran.
2: S'interessa i li encomana implementar el mètode pedagògic a la partida de Talavera, per començar per alguna banda.
0: Que és una prova, gairebé,
2: és una prova, i ja ell recruta alguns dels seus col·laboradors que se mantindran amb ell bastant d'anys, en Manuel Cortés especialment, i fan aquest intent de posar en marxa el sistema, però la por que té la corona espanyola de la situació francesa fa que enviar el govern, en Florida Blanca no l'havien trobat prou dur, i el substitueix en Pasconde de Aranda, que és més reaccionari, que immediatament acomiada en Picornell i acaba la història de s'intent.
0: Clar, hem de pensar que l'esclat de la Revolució Francesa, nosaltres ara ho veiem tot com un... tot junt, no? I, en canvi, va ser una cosa molt gradual i cada cop la gent s'anava espantant més, la gent que no ho veia clar.
1: Tot quan li van tallar el coll.
0: Però el 1689, el primer moment és una revolta més de tantes que hi ha tot arreu del món i que després s'acaben amb un munt d'execucions i 3 canvis cosmètics, no? I això no estranyava. Però, clar, el procés es va accelerant i va espantant de cada cop més. I la reacció de la monarquia hispànica en aquest sentit és la mateixa que...
1: Pànic,
0: a tot arreu fan el mateix. Comencen a destituir els ministres més o menys liberals, més o menys, i introdueixen encara més reaccionaris. Per tant, no és estrany que això passés. Clar, Picornell també devia estar una mica marcat, perquè encara que no s'hagués decantat políticament per res, era evident que la seva manera de veure el món era, que ara diríem, progressista.
2: Sí, efectivament, i tenia contactes reconeguts en gent d'aquesta banda, I ell, sobretot, queda molt decebut de l'evolució política de la monarquia, de l'entrada d'en Godoy, i...
0: Això ja és Carles IV, ja és el següent.
1: El ministre de Carles IV, Godoy.
0: Sí, i amant de la reina, ja posats a fer...
1: Sí, perquè Carles IV era un...
0: No ho tocava bé.
1: Un ningú. Un ningú. I es veu pel...
0: Perdona, era molt bon rellotger, les coses com siguin. No, clar, els mèrits de cadascú s'han de dir. O sigui, a part d'això, no se sap cap mèrit més, però era bon rellotger. Ja, diguem-ho, està bé.
2: Doncs ell aconsegueix contactes, probablement ja a través de la maçoneria, i...
0: O sigui, era maçó, aquest també.
2: Sí.
0: La maçoneria estava prohibidíssima.
2: I tant, però... Sí, estava prohibida, però hi havia notables que estaven, que estaven afiliats.
1: Perquè aportaven idees, progrés, sí, llibertat, i clar, sí, la gent, el món evolucionava.
2: Doncs intenten muntar la Revolució Francesa a Espanya. No? Que és,
0: muntar la... Aviam, això estem parlant d'una cosa molt gruixuda.
2: Molt. Sí, sí, sí. Ja se coneix com la conspiració de Sant Blas, perquè se va descobrir el dia de Sant Blai, no? per una traïció d'alguns dels quals havia captat en Picornell per participar en aquesta revolta. Però, bé, fins i tot tenien armes i tenien disposició de bastant diners, i és quan cau el primer gran fracàs d'en Picornell i els seus, perquè són descoberts, empresonats, torturats, fins i tot torturen sa dona d'en Picornell, de sa qual ell s'havia allunyat per prudència, però no va servir de res. Es nin, es governa el segrestre i l'envia a un hospici, el separa de sa família, sí, sí. I hi ha un procés relativament ràpid que acaba amb una condemna per sedició, amb aquestes paraules, d'en Picornell i d'algun dels seus còmplics, però sembla que per pressions de l'ambaixador francès, probablement d'algun dels notables que podrien estar involucrats amb aquella sonada, i tal vegada la maçoneria, el rei finalment li commuta la pena per un desterrament de perpetuïtat i l'envien cap a Veneçuela.
0: Clar, hem de pensar el sistema que va fer servir Picornell, que és molt del segle XIX, però no del segle XVIII, o sigui, el del cop d'estat. Això sí que sí, es produiran amb maçons i derivats, allò, amb carbonaris i tota aquesta colla, diguéssim, es produiran molts cops d'estat durant, sobretot, la primera meitat del segle XIX, d'aquest tipus, conspiracions d'una elit que utilitzen... però això, no, la Revolució Francesa no havia anat així.
2: No havia anat així. No.
0: Havia anat, i l'americana tampoc. Vull dir que potser s'avançava l'època, no?
2: Sí, potser sí. Tanmateix, jo crec que va ser descobert en un estadi bastant primerenc i va constituir això una crisi increïble. És curiós que el fiscal, en el seu al·legat, quan ja retrata en Picornell i l'insulta en tots els apel·latius que li pot dedicar, diu que és un home que ha tingut una vida tan extraordinària, digna d'una gran novel·la.
0: Ah, ja ho diu,
2: i era el començament de la vida d'en Picornell, perquè tot el que va venir després supera amb escreix en els episodis anteriors.

0: Tal com comentàvem, la primera vocació de Joan Baptista Picornell va ser la pedagogia. Reclamava una educació basada en l'experiència i no pas en la memòria. Per ell calia entendre més que no pas repetir. Per posar a prova les seves idees, va decidir formar el fill de 3 anys abans que sabés llegir en història, geografia i catecisme per no incomodar els religiosos més del necessari. El 3 d'abril de 1785, davant d'unes 3.000 persones reunides a Salamanca, el petit Joan Antoni, que encara no sabia llegir, va respondre correctament unes 300 preguntes, tal com recollia el notari designat per donar fe d'aquell acte de renovació pedagògica.
1: Els doctors nomenats per la universitat per testificar sobre l'examen públic al general major d'escoles menors el dia 3 d'aquest any per don Joan Antoni Picornell i Obispo, nen de 3 anys, 6 mesos i 24 dies d'edat, diuen que assistiren a l'esmentat examen del principi al final. Tan moguts per la curiositat com desconfiats per semblar-los quasi impossible, es reduís a altra cosa que respondre algunes poques i fàcils qüestions de doctrina cristiana. Els semblava també massa tendre l'edat per sostenir en públic un examen i recelaven no sense fonament que el batibull i la confusió la covardissin o el sorprenguessin. Però tots els temors varen ser sobrers. Es va demanar a l'infant tota la història de l'Antic Testament segons el catecisme històric de Flaurí i a totes aquestes preguntes va respondre amb puntualitat. Se li va demanar amb extensió la doctrina cristiana i va respondre també la divisió general del globus terraqui i la d'Europa més particularment, les principals muntanyes i rius, els estats, capitals i els seus sobirans actuals i diversos governs. A tot va satisfer amb suma prestesa, amb respostes tan breus com oportunes. Se li feren moltes de preguntes sobre el mapa d'Europa, preguntant-li per diversos llocs sense cap ordre i els va assenyalar sense aturar-se. De manera que, tot i que no va ser interrogat amb igualtat sobre tots els punts que figuren impresos a l'examen, creuen els comissaris que a tots ells els hauria satisfet de la mateixa manera. El temps que aquest va durar va ser d'hora i mitja, amb pocs minuts de menys, i les preguntes en la nostra estimació passaren de 300, tal volta amb prou accés per la velocitat amb què se li feien i la suma brevetat amb què les responia. Tanta que algun cop es va fer necessari manar que les preguntes fossin més detingudes per no fatigar. Va assistir un concurs considerable de personal a escoltar-lo. Per 2 o 3 vegades va haver-hi avalot i veus que clamaven amb gaudança i aplaudiments per fer impressionar qualsevol. Però el nen es va mantenir sempre serè. Va demanar aigua diverses vegades i, en una ocasió, va brindar molta de gràcia a la salut de tots. Va acabar l'examen pels aplaudiments i els visques de la gent, havent insinuat el nen que es fatigava, tot i que el pare insistia encara que se li demanés més i més. En fi, creuen els comissaris que el nen don Joan Picornell és un prodigi, ja que no sap llegir, cosa que fa encara més digna d'alabança la sol·licitud i els espatllaments dels pares a cultivar-la. Signo a Salamanca, a 15 d'abril de 1785. Diego García de Paredes.
2: Això és En Guàrdia.
0: Estem aquí a l'Enguàrdia amb en Joan Maiol Serra i amb en Josep Maria Soler i Sabater parlant de Joan Baptista Picornell, un revolucionari, molt revolucionari, mallorquí, no sé si molt mallorquí, també, senyor Maiol.
3: També. Havia nascut a Palma d'una família
0: illenca. Per tant, molt mallorquí, sí, sí. Molt revolucionari, molt mallorquí. Sí, sí. Per tant, el tenim marcat. El tenim ara, pobre home, condemnat primer a mort i ara a exili. La resta de companys de la conspiració també els hi van commutar la pena?
3: Sí, algun va col·laborar en sa justícia i va sortir més ben lliurat, i altres no, i van ser tots commutats i deportats, i finalment alguns d'ells se trobarien a Veneçuela, a La Guaira.
0: Els van enviar tots cap allà.
3: Els van enviar cap allà.
4: Els castiguen d'un fet insòlit, perquè no s'havia produït això.
0: O sigui, un intent de cop d'estat...
4: Un intent de cop d'estat...
0: No deixa de ser-ho,
4: És més un puig que un intent de cop d'estat. Normalment el cop d'estat el fa una força militar...
0: Sí, tens raó.
4: És un grup de gent que diu, escolta, avancem els principis de la Revolució Francesa i els drets de l'home i del ciutadà, que més endavant s'hi posarà, no?
3: Sí, posarà. Va ser el primer que els va traduir a l'espanyol per publicitar les seves idees. O sigui, que li devem es transposar aquest text que realment és importantíssim.
0: Molt, clau.
3: Per fer-ho entendre. A més, amb un sentit de sumó molt, molt peculiar, ell els imprimeix a les illes del Carib. No? Quan aconsegueix fugir de Venezuela després de s'intent de...
0: Sí, ara parlarem de l'intent de la Guàrdia, sí.
3: I els imprimeix i es peu d'impremta diu que estan impresos a Madrid en la impremta La Verdad. No?
0: Això no succeeix.
3: I estaven impreses a Guadalupe o qualsevol de les illes per on se va moure i evidentment, per ell mateix, no hi havia cap impremta darrere.
0: De La Verdad de res. Tornem-hi. L'hem enviat al pobre home a Venezuela, que a més els viatges aquests eren terribles. Vull dir que aquesta tampoc no estem parlant d'un viatge de plaer, precisament, amb una certa comoditat, sinó que, de fet, molta gent s'hi deixava la pell per les males condicions del viatge. Ja no perquè naufragués el vaixell, que també passava, sinó perquè, clar, les condicions eren, a més, de presoners.
3: I tant. Clar, ells surten cadenats de la Corunya. I sí, li dediquen...
4: Home, hi porta uns quants mesos de presó, no?
3: Clar. Sí, després de mesos de presó i de tortura.
4: I ben escalfat.
3: Sí. I, bueno, jo m'he entretingut a reconstruir les condicions del viatge, perquè m'apareixen que realment avui dia són difícils d'imaginar, no? Però, clar, passar-se mesos un vaixell... que si les tempestes eren dolentes, les calmes podien ser pitjor. No? Yeah. I amb unes condicions d'alimentació i d'higiene nules. Sí,
0: sí. Una aigua deteriorada, etcètera. Sí. Horrorós. Però aconsegueix arribar i teòricament salvar-se. Quan arriba allà, és alliberat? Perquè això passava? O sigui, els empresonaven? Què passava?
3: Ell és tancat en un penal que està en esport més pròxim a Caracas, La Guaira, però ja, quan t'has tancat, contacta amb emigrants mallorquins allà, o descendents de mallorquins, i ben aviat amb un grup de criolls que se plantejaven l'independència de Venezuela. I és el primer intent, l'intent de Gual i Espanya, se diu Gual, és un llinatge molt estès a Mallorca, i és el primer intent separatista d'una colònia espanyola. I ell des de la presó ja prepara materials, redacta documents, engresca gent i protagonitza una fuga molt, molt curiosa, també, perquè segurament d'acord amb el director del penal, que pensava, si aquests guanyen, me convé haver estat amic seu. Sembla que el bisbe també estava una mica dins la conxorxa, i aconsegueix escapar, però pot dir després són descoberts, i ell tanmateix fuig a Curaçao, s'embarca, i posterguen l'intent perquè que han estat descoberts i molt d'ells empresonats. No?
0: Pensem que moltes d'aquestes revoltes inicials de les colònies espanyoles no són, com ara diríem, anticolonialistes. Mm. És una altra cosa, vull dir que no és els sistemes d'alliberament que veurem al segle XX a moltes colònies, per exemple, africanes. No té res a veure, no són... Són separatistes, en un sentit. Fins i tot alguns es plantegen mantenir la monarquia, cosa que, òbviament, encara és més complex, no? Però que és una altra cosa.
3: Elits criolles, sí. No? I Picornell té una diferència molt important amb els capitots revolucionaris venezolans, i és que ell defensa la llibertat pels esclaus.
0: Clar,
4: home. I vol ser independents per mantenir els seus privilegis.
0: Sí, i sempre que no els empipin i que
3: porteix la gestió. I sobretot aconseguir més llibertat comercial, perquè les colònies estaven lligades a un comerç exclusivament en la metròpoli. Clar, per tant, clar. Quan ells volen comerciar amb Anglaterra, amb Estats Units, França...
4: El problema que té Anglaterra amb els Estats Units és el problema que tindrà en tots els països que són colonitzats per les potències europees. Els ofeguen i, clar, per això se'n volen anar.
0: Clar, però no són revoltes anticolonialistes en el sentit d'emancipació. No. És una altra cosa,
3: I tant,
0: volen mantenir... Picornell, de tota manera, no es devia sentir molt còmode llavors amb els seus col·legues de revolució.
3: Bueno, supos que devien dir, mira, tenim un camí a fer plegats i ja... ja... Però ell en cap moment s'amaga de la seva, dels seus principis antiesclavistes i aconsegueix que en els principis que pacten els revolucionaris, els esclaus que participin en la revolta seran alliberats després de la revolta. Això sí que és un avanç en aquest sentit.
4: Un avanç molt important, sí, perquè sí. Encara estarà fins als anys 80, quan Espanya aboleix l'esclavitud a Cuba, imagina't.
3: Sí, sí, sí. Sí.
0: El nou fracàs, ja en portem dos, d'intent revolucionari, portava una mala ratxa, portava en Picornell, cap on el porta?
3: O una altra condemna de mort. El jutgen en rebel·lió, el jutgen en absència, però queda...
0: El jutgen a Venezuela.
4: S'ha refugiat a Curaçao, has dit, no?
3: Sí, a Curaçao, i llavors comença un viatge atabaladíssim per totes les illes del Carib, que en aquell moment, clar, en aquell moment era ja s'empori del sucre, no? I el sucre era un element econòmic extraordinàriament important.
4: L'or blanc, que deien.
3: Exacte. I a més, també, com que també se feia melassa per fer el col, encara més, no? I per tant, totes les potències europees tenien alguna illa del Carib com a base per aquest tipus de negoci. I per tant, ell va passant d'illa en illa, quan se fa amic dels anglesos, o després dels francesos, o després dels holandesos, i se va moguent, fugint dels espies espanyols que intenten fer-se amb ell, i passa uns anys de si tant en Porcel, de tabalades navegacions, no? que és difícil seguir en detall tota aquesta trajectòria.
0: Tot això, la família és a Espanya, diguéssim.
3: Sí, finalment la dona és indultada, perquè no havia tingut cap participació directa en s'intent de rebel·lió, li permeten anar-se'n a Mallorca i establir amb el fill.
0: Amb el fill. O sigui, el treuen de l'hospici. Sí.
3: I va sa família política a Palma i s'estableixen a Palma.
0: Tenim a Picornell, ho dic perquè anem centrant-nos, perquè si no, Picornell saltant d'illa en illa intentant salvar. Estem parlant de quins anys en aquests moments?
3: Estan parlant de finals, final des de
0: 98-99, 1800, sí, més o menys, al voltant. Per tant, ja tenim una situació de crisi important a la monarquia borbònica, perquè ja han perdut la primera guerra de coalició contra els francesos, i la situació econòmica és un desastre d'aquells salvatges. Sí. Clar, això és una oportunitat revolucionària per en Picornell, m'imagino, no?
3: Sí, efectivament. Ell llavors passa en els nous Estats Units, no? S'estableix a Baltimore i comença a rodar pels Estats Units, i en aquell moment té contactes amb en Monroe. I en Picornell havia...
0: La doctrina Monroe, aquella d'Amèrica pels americans.
3: És que aquesta frase és d'en Picornell. Aquesta frase l'havia escrit en Picornell a les seves proclames. I per tant, jo crec que és verossímil l'hipòtesi de que si va tenir contactes amb en Monroe i tenia aquesta idea tan clara, fos ell qui contagiés en Monroe d'aquesta idea. Que els yanquis transformen, perquè...
0: Clar, Amèrica
3: per els nord-americans, no?
0: Sí.
3: Però segurament l'origen de la frase és picornellesc.

0: El fracàs de les insurreccions de Sant Blai a Madrid el 1795 i La Guaira a Venezuela el 1797 no van fer desistir Picornell de l'activisme revolucionari. En el canvi de segle s'havia establert a Baltimore fent servir el cognom Altamira. Va exercir com a professor de física i química, tot i ser conscient que els espanyols oferien una recompensa pel seu cap. En una carta dirigida al seu deixeble Manuel Cortés, que havia estat enviat a Londres per conspirar amb el general veneçolà Francisco de Miranda, Picornell continuava sospesant les possibilitats que les colònies americanes assolissin la independència de la metròpoli.
1: Agost de 1800. Els negocis m'han duit fa pocs dies a Filadèlfia, una estada breu, però atrafegada i profitosa. Ha estat la capital de la nova república fins fa poc, que s'ha traslladat al districte de Colúmbia i continua sent el graner del Carib. S'hi embarquen contínuament incomptables carregaments de blat. He fet nous amics que saben i volen empènyer pels nostres tractes. Aquest és un món nou, obert al comerç, amb idees que bullen alimentades pel foc de la llibertat. He conegut un advocat molt actiu i intel·ligent, molt ben situat entre els capdavanters del govern, James Monroe. He discutit amb ell llargues hores i ha rebut amb interès la meva idea que els afers d'Amèrica els han de resoldre els americans. Manté que deuen gratitud a la corona espanyola que els ha ajudat a lliurar-se del jou britànic. Però entén que ho ha fet per odi als anglesos, no per amor als americans. La política no pot ser una cadena de favors. La política ha de perseguir la justícia i la felicitat del poble. I els pobles que pateixen el colonialisme espanyol no han de pagar més les factures dels governs de Madrid. Monroe ho entén i veu que els interessos de la nova república americana estan en la llibertat de les províncies espanyoles d'Amèrica. M'ha promès defensar aquestes propostes davant els poderosos, però insisteix que cal temps, que la fruita ha de madurar, que tenim el vent a favor, però no sempre prou intens. M'alegra saber que has aconseguit penetrar en el cercle d'en Miranda, tot i que t'aconsella anar alerta. És ben segur que l'ambaixador espanyol el fa vigilar de prop. Ara desconfien del seu heroi. I si sabessin dels nostres contactes, la ràbia els revoltaria. Has d'insistir que treballi la voluntat dels anglesos. Si aconseguim que yanquis i britànics ens donin suport, la victòria està assegurada. Dels americans me n'ocupo. I ja et dic que els he fet veure que els seus interessos estan a foragitar els espanyols d'Amèrica, obrir els ports al comerç amb totes les nacions, afavorir les indústries que la metròpoli ofega. En Miranda ha de fer veure als anglesos que és l'hora de passar la factura a Espanya pel seu suport a la independència americana, encara que sigui col·laborant amb els seus antics colons. Han d'entendre que de res servirà mantenir-se ressentits per la seva derrota. Ha arribat l'hora d'assumir quin és el món nou i de veure que val més reconciliar-se i col·laborar amb els seus antics súbdits per aconseguir avantatges en un procés que saben, millor que ningú, que no s'aturarà.
2: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
0: Joan Maiol, ja veiem com escrivia en Picornell. Clar, com a bon fill de la seva època, l'escriptura per ell devia ser bàsica i devia preocupar-se, i pedagog, etc etc. Per tant, tenim molts escrits d'ell explicant les seves idees revolucionàries.
3: Sí, sí, hi ha molts escrits. Aquesta carta no. Aquesta carta és verossímil, però imaginada. Però no, hi ha moltes proclames d'en Picornell i fins i tot algun dels seus escrits, algunes de les seves frases, han estat incloses literalment a la Constitució vigent a Venezuela, encara ara. Per tant, va deixar una herència
0: important.
3: Escrita molt important.
0: Val, el tenim als Estats Units, ha contactat amb Monroe, suposo que conversen prou perquè es filtrin idees mútues. Cap on va, Picornell? Què desitja en aquell moment?
3: En aquell moment, ell passa a Europa, torna a Europa, va a França per formar-se en medicina i en farmàcia.
0: Clar, perquè estem a època napoleònica, llavors.
3: Estàvem en època napoleònica, efectivament.
0: Mm, o sigui, Napoleó ha arribat al poder, per
3: tant. I ell va a París per formar-se amb un metge militar, que no m'hi ha rei.
0: Molt important, era el metge bàsic de... És el que s'inventa les ambulàncies, per exemple.
3: Ah, sí?
0: Sí, és el que... Les ambulàncies militars. O sigui, fins aleshores, quan hi havia una batalla, els ferits quedaven allà, alguns els arrossegaven literalment o els posaven a coll i bé per retirar-los, doncs Larry inventa això, unes ambulàncies que s'apropen i que, per tant, poden fer un servei directe.
4: I els més malferits demanaven que els acabessin de rematar.
0: Sí, clar, era una cosa terrible. Doncs Larry és un dels grans... A més, Larry era dels pocs que amb Napoleó es va barallar i que Napoleó li aguantava. O sigui, cosa que tenia en compte... Sí, Larry els hi deixava anar ben fortes i Napoleó s'ho en passava perquè li tenia molt de respecte pel que feia. Perdó, parèntesi,
3: Jo... sí. Vull fer-ne un de parèntesis.
0: Vinga, va.
3: Jo en aquest moment, si jo faig feina amb una Larry, una descendenta del metge que està que viu a Mallorca i que és el cap de comunicació de Oli de Mallorca, on també col·labor, i curiosament el món és petit, no?
0: Sí, sí. I em sembla que són descendents irlandesos que havien anat a parar.
3: Crec que és d'origen irlandès, efectivament.
0: Crec que eren catòlics irlandesos que van fugir d'Irlanda i van acabar matar, com van passar molts francesos protestants que van passar a Anglaterra.
3: La globalització no és un invent.
0: No, és una cosa molt antiga. Sí, tornem-hi.
3: Llavors,
0: contacte amb Larry, per exemple, o té contacte, sí.
3: I després, a la novel·la, ficcion una entrevista amb en Fuché, amb el ministre perpètu de policia de França.
4: El que tenia ara d'interior, de governació, el que executa.
0: Però que arrenca, té els primers contactes amb els Borbons, després durant la convenció de Robespierre, continua amb Napoleó, amb Lluís XVIII, quan torna Napoleó i continua, i quan arriba Carles Desè, em sembla que és quan plega.
4: Perquè ell no té idees, ell només té una idea, s'ha d'estar amb el poder.
0: Sí, sí. I ho aconsegueix, eh? Ell i Talleyrand són els dos personatges més fascinants d'aquell moment.
3: Sí, i tant. Ara, aquest dia es va llegir una frase seva que venia contes de la història d'en Zapatero. Deia, donau-me una carta manuscrita de qualsevol i el portaré a la guillotina. No. Era capaç de manipular qualsevol.
0: Déu-n'hi-do. És bona, aquesta.
3: Sí.
0: Llavors, contem. Fa contactes allà.
3: Sí, fa contactes. És cert que en Fuché va negar a l'ambaixador espanyol l'entrega de Picornell. O sigui, l'ambaixador espanyol sap que Picornell és a París, el reclama, i en Fuché diu que no se li entrega, posa l'excusa que convengui, i bueno, jo faig intervenir en Fuché amb el retorn de Picornell cap a Estats Units i el seu establiment a Nova Orleans, que és on s'implicarà amb els intents d'independència d'una part de Mèxic, que és Texas, i on serà proclamat president després d'una de les batalles les que va intervenir i que aquí varen tenir èxit. Però va ser un èxit molt efímer. No? Perquè va durar molt poques setmanes, allò era un continu traïcions entre les diferents faccions, i en Picornell, decebut, abandona.
4: Texas és una història molt curiosa, perquè està en un territori tan gran, és el segon estat més gran dels Estats Units, gairebé té 700.000 quilòmetres quadrats. I és el segon territori més ric dels Estats Units. O sigui, però Mèxic ho feia tan malament, no controlava el territori, tenia plantejaments absolutament heredats, diguem, d'Espanya, tradicionals, i el món anglosaxó era més avançat cap a la modernitat. I aquests tenien la idea d'aquell territori, d'alguna forma o altra, l'havien de controlar. Quan se'ls va produir l'oportunitat, primer Texas i després tot el que és els territoris, diguem, de Nuevo México fins al Pacífic, Estats Units...
0: S'ho van passar.
4: S'ho van passar.
3: Sí.

0: El 1811, Pi Cornell va participar en la insurrecció veneçolana liderada amb èxit pel general Miranda, que acabaria sent traït pels seus col·laboradors més joves. Decebut per la manera com la naixent república veneçolana s'havia rendit, el sediciós mallorquí es va refugiar a Nova Orleans, on va trobar-se amb el filibuster francès Jean Lafitte, que va informar Pi Cornell d'una conxorxa en marxa a les terres orientals de Mèxic, les terres de Texas. Li va faltar temps per sumar-s'hi.
1: Sí, don Joan. A Mèxic, cada dia que passa, més i més gent està farta de greuges i espolis dels espanyols. La pólvora és eixuta, bastarà una espurna. I jo conec qui té un foguer. Sóc a port per un negoci que tal vegada us interessa.
2: No us vull enganyar, Lafitte. A mi el que m'interessa és la llibertat dels pobles.
1: D'això es tracta. Alguns comerciants i advocats de Nova Orleans volen alçar-se contra el rei d'Espanya a l'orient de Mèxic. Les terres de Texas. Oi que en James Monroe, el secretari d'Estat, és amic vostre?
2: És un homo cabal. Hem mantingut llargues converses, certament. En moltes ocasions li he fet veure que Amèrica ha de ser per als americans.
1: Doncs en Monroe ha paraulat 10.000 mosquets a canvi de futurs drets miners de la Texas independent. Alguns comerciants i advocats de Nova Orleans pretenen organitzar un alçament contra el rei espanyol a la part oriental de Mèxic, el que es coneix com les terres de Texas. El riu és la porta a un país immens, don Joan. És la frontera amb Louisiana i són moltes terres per poblar, pasturar i conrear. I Cornell, us vull presentar al cap de la conxorxa, José Álvarez de Toledo. Veniu aquí, José. Segueu amb nosaltres. Segur que el senyor Álvarez sabrà apreciar el vostre domini de l'oratòria.
3: Bona tarda. La vostra fama, Pi Cornell, ha transcendit arreu.
2: Caram, començaré a pensar que una estranya força magnètica em fa viatjar allà on hi ha una revolta en marxa. Però ja us en fieu dels americans? No voldran cobrar la factura a tard o d'hora?
1: Tenim interessos comuns. Nosaltres tindrem el comerç. Ells volen el comerç i necessitarem els negocis. Però ara lluitem per la llibertat, pel progrés, per fer fora els paràsits espanyols.
2: Comandant, els homes i els muls són imprescindibles, però també ho és una impremta. Hem de poder difondre les nostres idees i les nostres victòries.
3: M'agrada molt això que dieu. Vos ens pot fer bon servei per donar contingut als escrits i a les proclames.
2: Faré el que calgui per veure triomfar una insurrecció, finalment.
4: Això és En Guàrdia.
0: Joan Mayol, per primera vegada crec que Pi Cornell té un càrrec, no? Que és president d'una república independent. Això és magnífic. No li dura gaire, no?
5: No li dura gaire. No.
0: La seva vida, em sembla que això és bastant constant. El no li dura gaire,
5: sí.
0: Crec que és una cosa allò bastant reiterada. Sí. Què passa amb el de Texas? Com es produeixen els fets perquè no li duri gaire aquest càrrec?
5: Hi havia diverses faccions que tenien baralles entre elles tan dures com... Amb...
0: Devien ser catalans.
5: I els yanquis de darrere jo crec que també van manipular molt. I ell abandona amb una decepció completa, és captat per un personatge molt curiós, que era un capellà de caputxí, que el convenç de demanar perdó a la corona espanyola, intentar tornar a Espanya, cosa que no aconsegueix.
0: Però arriba a demanar perdó.
5: I fins i tot arriba a delatar alguns dels seus col·laboradors.
0: Sí,
5: és una pàgina fosca.
0: Però clar, estem parlant, si això és 1817, no? Era... 1800 i escaig, diguéssim.
5: Sí, en tot cas.
0: És un relatiu... Ja és madur, però no és tan gran, tampoc.
5: Efectivament. Clar, ell, 1815, és quan renuncia a la presidència. El 17 té una altra decepció molt gran, perquè el seu fill intenta venir a anar des de Mallorca a Nova Orleans o a Mèxic, i mor.

0: Sí, sí. Però és curiós perquè, a més a més, estem parlant dels anys, per exemple, l'epidèmia de febre groga a Barcelona és de 1821. Per tant, estem en aquesta època, més o menys, i ve també d'un vaixell que ve de l'Havana, probablement va ser el vector que va
1: introduir. Que no es va respectar la quarantena.
0: El Gran Turco, es deia el vaixell. Doncs... esclar, estem parlant d'uns anys en què el tema de les epidèmies, això es dispara, però per ara no hem sentit res d'una formació mèdica de Picornell.
2: Sí, quan van a París.
0: A París amb l'Arri. Ara jo ja estava perdut.
2: Sí.
0: O sigui, el resultat és que ell s'hi posa per al control de l'epidèmia a Nova Orleans i se'n surt bastant bé.
2: Se'n surt. I després és quan ja definitivament marxa i se'n va a Cuba, on continuarà exercint sa medicina i especialment ell s'interessava per parts, per ajudar ses dones que tenien dificultats de parts.
0: D'aquesta època, que potser és una època ja més trista en molts sentits, encara que potser per ell va ser molt plena, s'han conservat escrits o ja va perdre l'ímpetu revolucionari?
2: Sí, una vegada abdicat de president de Texas, no li conec més escrits polítics. No? Però sí que va anar a Cuba amb intenció de fer-hi feina de política en minúscula, i ell acabà sent regidor de San Fernando de Nuevitas, que és el poble on va morir. O sigui, que ell va continuar sempre un poc implicat amb els afers.
1: Hem de tenir en compte que aquesta època Cuba és de les zones més riques del món.
0: Gràcies
1: al sucre, al tabac, als esclaus...
0: Sí, els esclaus indirectament perquè és la font que genera tota l'altra riquesa.
1: El licor, els cuiros, amb tot això, i després exportacions, en fi, importacions, és una molt rica en aquells anys. No arriba a 800.000 habitants.
0: Cuba formava part del tot del Regne d'Espanya.
1: Absolutament.
0: No tenia problemes en aquest sentit, o ell estava incògnit?
2: No, amb això, diguem que el perdó real havia arribat en aquest nivell, no? que el mort batia a establar-se.
0: Amb la qual es podia permetre això. Quin record ha quedat? Ell mor allà. Quin record ha quedat de Picornell allà? Ja hem vist que aquí no gaire cosa.
2: A Veneçuela sí, que hi havia un monument en els llibertadors, i hi havia una llista dels llibertadors, i en aquesta llista en Picornell hi consta. És el lloc on ha quedat més memòria pública d'ell. No? A Cuba no. Vaig fer un intent d'intentar esbrinar si havia deixat cap tipus de record, i no vaig aconseguir resposta. I, bueno, encara tinc pendent d'anar a fer un intent de recerca sobre el terreny.
0: I a Houston, als Estats Units, ni a Baltimore, ni a Nova Orleans...
2: Sí, és anomenat amb alguns treballs que he pogut consultar d'historiadors locals que conten en detall aquesta rebel·lió amb Lafitte i tota aquesta història. Sí que està documentada amb estudis dels anys 30, 40. D'estudis recents no en conec.
0: En Lafitte em sembla que va ser interpretat al cinema pel Víctor Mature, amb la qual cosa crec que no deu ser gaire dient el personatge de Picornell al costat del Víctor Mature. Joan Mayol, no tenim més temps. Moltíssimes gràcies per haver vingut a l'Enguàrdia. Ell és l'autor d'aquesta novel·la molt ben documentada, El sediciós, vera història del revolucionari mallorquí Joan Batista Picornell, que ha publicat Nova Editorial Moll. Moltíssimes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres.
0: Josep Maria Soler, un personatge, allò que dèiem,
1: Sí, són aquests personatges que, en fi, que és una de les raons per les quals la gent s'interessa per la història i per la novel·la històrica quan està ben feta.
0: Sí, perquè realment t'enganxen i et fan ganes de llegir més i de saber més d'una època fascinant, com és aquell cavall de segle, és una cosa...
1: Desconeguda totalment.
0: Home, una meravella. Això és l'Enguàrdia.
3: Direcció i realització, Enric Calpena. Assessorament històric, Josep Maria Soler i Sabater. Guió, Josep Maria Bunyol. Producció, Pilar Razquin. Tècnics, Francesc Cotillas i Josep Lluís González. Muntatge musical, Francesc Cotillas.
4: I amb les veus de Xavier Pujol, Marc Lobato, Josep Lluís González, Cristina Serra i Albert Cortés.
5: La història s'escolta, però també es camina. Blanquerna Extended presenta Biografia de Barcelona. 4 itineraris exclusius amb Enric Calpena per redescobrir Barcelona a través dels episodis que n'han marcat la història. Una experiència única amb el director d'Enguàrdia.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. L'últim balanç de víctimes pel doble terratrèmol de Veneçuela és de 1.450 persones mortes i 3.150 ferits. El Ministeri Espanyol d'Afers Estrangers també ha actualitzat les dades de residents espanyols afectats. És de 17 espanyols morts i 150 desapareguts. A més, l'ONU estima que hi ha 50.000 desapareguts en total. En la compareixença d'aquest diumenge, el president de l'Assemblea Nacional, Jorge Rodríguez, ha explicat que s'han ensorrat 189 edificis i 774 han quedat tocats. Rodríguez ha avisat que són moments complicats per trobar supervivents i per als afectats que s'han quedat sense casa.
2: Estamos en horas críticas, en horas cruciales, para seguir rescatando vidas y para la edificación de campamentos donde puedan estar aquellas personas que perdieron sus hogares o aquellas personas que en este momento no pueden regresar por alguna razón a sus viviendas y a sus hogares.
1: Els equips de rescat han recuperat en vida 33 persones després del sisme. Repassem ara altres informacions en format breu amb la Carola Gil.
3: Els Estats Units i l'Iran acorden frenar l'escalada bèl·lica i reprendre les negociacions sobre l'estret d'Hormuz. L'anunci alimenta les esperances de preservar l'acord de pau provisional que havia quedat seriosament qüestionat arran dels atacs creuats dels últims dies.
1: Presó provisional per als pares d'un nadó de 3 mesos mort per presumptes maltractaments a Sabadell. La criatura va morir divendres a l'Hospital Parc Taulí després d'ingressar amb una hemorràgia cerebral i diverses fractures. Salut ha obert una investigació per revisar l'atenció sanitària que havia rebut.
3: Avui hi ha una vaga a Renfe a escala estatal de 24 hores convocada pel sindicat ferroviari. Rodalies, els serveis mínims seran del 75% en hores punta. La resta del dia només circularan la meitat dels trens habituals. Hi haurà el 65% dels trens de mitjana distància i el 73% dels AVE i de llarga distància.
1: Des d'avui ja es poden demanar a la Generalitat les ajudes al lloguer per a joves de fins a 250 euros al mes. Hi ha temps fins al 10 de juliol i les poden demanar als menors de 35 anys que tinguin un contracte de lloguer d'un pis o d'una habitació. La quantitat de l'ajuda que es doni dependrà de la situació econòmica de cadascú, amb un màxim de 250 euros i un mínim de 20. Dos morts i un ferit greu després que un conductor temerari que fugia dels Mossos embestís un altre vehicle a Poblenou de Barcelona.
3: El conductor pujava per les voreres i anava en contradirecció fins que va acabar xocant contra un altre turisme que estava aturat en un semàfor. Ho explicava un veí de la zona, testimoni dels fets.
4: I he vist que bueno, doncs el cop ha sigut entre dos integrants, una matrícula francesa que tinc entès que s'estava donant a la fuga, perseguit per la policia secreta, i en el creuament venia un particular i amb la mala fortuna que han xocat.
3: Els dos conductors dels vehicles van morir a l'acte i l'acompanyant del vehicle aturat està ingressada a l'hospital. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha dit a la xarxa social X que tot apunta que el conductor fugitiu anava drogat.
1: Esports. Aquest diumenge s'han començat a disputar els setzens de final del Mundial de Futbol. El primer duel ha estat el Sud-àfrica 0, Canadà 1. Els canadencs són el primer equip classificat per a vuitens. Aquest dilluns es juga el Brasil-Japó i també l'Alemanya-Paraguai.
3: El japonès Ayogura ha guanyat el Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP per davant de Raúl Fernández i Jorge Martín. Un Jorge Martín que és nou líder del Mundial després de la caiguda de Marco Bezzecchi. Marc Márquez ha acabat setè i Àlex Márquez cinquè.
1: Encara motor George Russell ha guanyat el Gran Premi d'Àustria de Fórmula 1 per davant de Max Verstappen, el líder del Mundial, Kimi Antonelli, ha acabat tercer.
3: La selecció catalana de bàsquet ha perdut contra la Gran Bretanya en l'amistós disputat aquest diumenge al Nou Congost per 74-76. Aquest amistós ha suposat que Catalunya tornés a jugar després de 3 anys des de l'última vegada, quan va disputar un duel contra l'Argentina.
1: I acabarem dient que avui arranca el torneig de tenis de Wimbledon, el tercer gran slam de la temporada. En aquesta primera jornada, els principals atractius seran els debuts del número 1 del món i vigent campió, Jannik Sinner, i el del 7 vegades campió del torneig, Novak Djokovic.
0: Fins aquí les notícies. La

0: Bon dia, matiners. Benvinguts al dilluns 29 de juny. Si acabeu de sortir d'allí, heu de tenir en compte que el dia començarà amb sol i tramuntana calenta al nord de l'Alt Empordà. Matinada, ho estareu notant segurament tòrrida al Vallès i la costa barcelonina. Mínima aquí entre 24 i 27 graus i a la tarda cauran ruixats al Pirineu Oriental i a la Garrotxa. La temperatura màxima baixarà de 2 a 4 graus, excepte a la costa. Marta Viana, bon dilluns.
1: Bon dilluns, bon dilluns. Avui a Torredembarra, al Tarragones, el sol sortirà a les 6 i 25 del matí i aquí el dia durarà exactament 15 hores i 6 minuts. Això són... Ai, ja, 3
0: ja
1: minuts menys que fa una setmana.
0: Ai, d'aquí 2 dies, a les 6 de la tarda, serà fosc.
1: Calla, calla.
0: Lara García, bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui, 29 de juny, hauria fet 33 anys el cantant, raper i compositor estatunidenc Oliver Tree. Ens va deixar el passat 14 de juny en un tràgic accident d'helicòpter. Sempre ens quedarà la seva música i cites com aquesta. No necessitem un milió d'amics, només necessitem una persona que ens escolti de veritat.
0: Oh, escolta, nena,
1: molt maca aquesta, eh? Quina profunditat. Ai, o no, l'Oliver Tree.
0: Sempre tu l'has agafat.
1: Ah, però per a les seves...
0: Què passarà a casa de la Garcia? Bé, com si res, en un obrir i tancar d'ull realment hem arribat a l'última setmana de la temporada. A l'equip dels matiners ens queden 4 despertadors, el d'avui ja, evidentment, ni el contem, i no us negarem que, tot i que ens ho passem molt bé fent el programa, també tenim unes ganes irresistibles de desconnectar la maleïda alarma i poder allargar les tardes i alguna nit. Aquests dies ens despertarem amb cançons que, precisament, dona la benvinguda a un nou dia, i la d'avui és tot un himne. Que s'aixequi el taló i que soni la música.

0: És, evidentment, Good Morning Baltimore, del musical Hairspray, que, per cert, arribarà a Barcelona de la mà d'en Jan Llàcer i Nostromo Live. De fet, des d'avui fins l'1 de juliol engeguen els càstings per trobar la companyia que donarà vida a un dels grans musicals de Broadway. Hairspray és un musical ple d'energia, humor i música que transcorre la ciutat de Baltimore als anys 60, una època marcada per la segregació racial i els canvis socials. Però Hairspray és molt més que un musical d'entreteniment. És una obra que parla de la importància d'acceptar les diferències, lluitar contra els prejudicis i creure en un mateix. El seu missatge continua sent actual i fa reflexionar sobre la igualtat, la diversitat i, el més important, el respecte. I el cert és que engegar la setmana amb aquesta cançó només pot vaticinar un bon dia. Us diem, evidentment, bon dia des de la Diagonal de Barcelona. Intentarem afinar-la bé i que aquesta primera hora del matí sigui com un musical. Tenim la companyia preparada per sortir a escena. No desconnecteu els telèfons mòbils i menys encara si ens escolteu des de l'app de Catalunya Ràdio. I només ens queda dir Good Morning, Catalunya.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Vinga, va, 5 del matí, 10 minuts, un cafè i a saltar del llit. Maiol Roger, estimat, molt bon dia, bon dilluns.
2: Molt bon dia, què tal?
0: Molt bé, com ha anat el cap de setmana?
2: Bé, tranquil.
0: Tranquil.
2: Tranquil, reposant una miqueta, sí,
0: agafant
2: sí.
0: Agafant energia.
2: Agafant energia per aquesta última setmana de temporada, que s'ha de fer i s'ha de fer bé com totes les que hem fet fins ara. Per tant, hem de seguir endavant.
0: Una última empanteta per preguntar-te què passarà a partir de les 6 del matí al matí de Catalunya Ràdio amb Frederic Vincent.
2: Doncs mira, tornarem a Venezuela, on segueix a l'alça aquesta xifra de morts, aquest recompte oficial, i ja no hi ha esperança, diguem-ne, de trobar supervivents. Sí, encara hi ha molts desapareguts, que per tant hem d'anar seguint. Seguirem i anirem en directe des de les 6. Després de l'agenda política del cap de setmana, ens fixarem en una mena d'apropament del PP a Junts. Cada cop les declaracions del Partit Popular són, diguem-ne, menys hostils cap al partit de Carles Puigdemont. Intentarem interpretar què vol dir això i què ens aporta. I després, d'una història que relaciona amb Aliança Catalana i el seu candidat a Figueres, perquè ha apartat el candidat a Figueres perquè té 30 anys i s'ha descobert, s'ha conegut que té una parella que en té 16. Per tant, amb aquesta història tancarem l'hora del matí. Després també actualitzarem el recompte de successos. Van detenir una infermera acusada de matar el seu marit bomber a Manresa, en parlarem amb la Rebeca Carranco i farem una mica d'agora esportiva perquè ja han començat els 700 de final del Mundial, que sé que els està seguint amb molt d'interès.
0: No t'ho pots ni imaginar.
2: I ho farem amb el Ramon Bés, el Ricard Torquemada, la Carme Barceló i el Joel Díaz. I després la gran final de l'Enigmàrius, avui des del Mercat de les Flors. Sí, home, dia gran, dia divertit, per tant, important. A les 11, final de l'Enigmàrius.
0: Escolta, que ara m'ha enviat un missatge al Freddy, que avui el Ricard, que avui ve l'Ostrell.
2: Avui ve l'Ostrell, Ostrell, sí. Doncs... Ha deixat descansar una mica i avui torna.
0: Doncs d'aquí uns moments, res, d'aquí pràcticament 40 minuts, 45, engegarà el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. Gràcies, Maiol.
2: Fins ara.
0: I nosaltres, que en 3 minuts arribem a un quart de 6 del matí, el món no s'ha aturat mentre dormíem. Què ha passat al món, precisament, Carola Gil, mentre estàvem fent un petit cop de cap?
3: Bon dia, bon doncs. Dia. Mira, us porto una previsió de que avui França declararà la guerra a la moda ultra-express, aprovant una llei que vol acabar amb el model de negoci que ha convertit plataformes com Shein o Temu en gegants mundials a base de catàlegs infinits, preus ridículament baixos i una renovació constant de productes. No sé si us ha passat mai que ho entrat en una aplicació per comprar un vestit i n'heu sortit amb 3 samarretes, una fregidora d'aire...
0: Sí, passa.
3: Doncs per això, França vol evitar aquesta situació. La idea de fons és simple. Si una empresa posa al mercat milers i milers de peces noves a un ritme frenètic i ven roba tan barata que sovint doncs, costa menys comprar-ne una de nova que no pas arreglar-la, doncs hauria de pagar per aquest impacte ambiental normal, no? Perquè sí. Darrere d'aquella samarreta que costa menys que un cafè, segurament doncs, hi ha una petjada important per les emissions mundials de gasos amb efecte hivernacle. A més, bona part d'aquesta roba, que té qualitat molt qüestionable, acaba a la brossa. De fet, al cap de poc temps. No sé si n'heu comprat alguna vegada.
0: I, de fet, veure les imatges aquestes de tones de roba a segons quins punts del planeta és realment un desastre.
3: Totalment.
0: Que hem de començar a posar fil a l'agulla perquè la contaminació és absoluta, vaja.
3: Doncs precisament per això la nova llei preveu un sistema de penalitzacions econòmiques que anirà augmentant progressivament. l'any. Els diners recollits es destinarien, entre altres coses, al tractament i reciclatge dels residus tèxtils. Però el més cridaner és que França no només vol tocar la butxaca de les empreses, també vol tocar-ne la visibilitat. El text inclou una prohibició de la publicitat d'aquestes plataformes, inclosa la promoció feta per influencers.
0: Molt bé, molt bé.
3: És a dir, aquell vídeo de 30 segons on algú ensenya una muntanya de paquets acabats d'arribar i assegura que ha comprat 15 peces per 20 euros, podria tenir els dies comptats. La pregunta és si la resta d'Europa seguirà l'exemple francès, perquè darrere d'aquella ganga que arriba a casa en dos dies, França hi veu una fractura ambiental que tard o d'hora pagarem tots.
0: Doncs veurem si la resta d'Europa segueix aquesta iniciativa de França. Merci beaucoup, Carola, en bonjour.
3: Respondria en francès, però no en sé.
0: Però bonjour, sí.
3: Merci, bonjour.
0: Bonjour. I mentrestant, perquè avui el món serà en lloc una mica millor. Andreu Merino, molt bon dia.
4: Bon dia, matiners. El món és un lloc millor gràcies a iniciatives com les de la Universitat Rovira i Virgili, que ha atès 14 persones dins el programa pilot d'acompanyament a estudiants extutelats que volen accedir a la universitat. La prova va començar fa 3 anys amb la voluntat d'oferir suport econòmic i acompanyament personal als estudiants. L'objectiu del projecte no és només que aquests entrin a la universitat, sinó que acabin amb èxit els estudis.
0: Hem arribat ja a un quart de 6 del matí i un minut. Esteu escoltant Els Matiners a Catalunya Ràdio, fent el primer cafè del dia amb tots vosaltres. I mira, estàvem parlant fa uns moments dels influencers i precisament de què parlarem poc, Marta?
5: Doncs de la nova proteïna dels influencers. Ja sabem que hi ha una febre boja per consumir proteïna i més després de fer exercici i tot plegat amb l'objectiu d'augmentar la massa muscular. Doncs recordem, hem vist batuts, barretes de tot tipus i ara arriba, atenció, a la nova proteïna, que és el formatge parmesà.
0: Va.
5: Els dietistes diuen que té fins a 3 vegades més la porció de proteïnes que té un ou o un iogurt grec, i tant és així que el Daily Mail, per exemple, explica que Taylor Swift en porta un sempre a sobre, un petit trosset de parmesà sempre a sobre, o actrius com Sydney Sweeney té un segon congelador només per tenir rodes de parmesà a casa seva.
0: Val. D'aquesta calorada, tu et fots al bolso un parmesà i mates mentir, a tota la gent,
5: això,
0: a tota la gent que passa pel teu costat.
5: Home,
0: potser ho has de portar amb una mini nevareta, perquè és que fotre una pudor el parmesà amb aquestes altres temperatures.
5: Infàstic.
6: I que estàs tan tranquil·la, jo què sé, pel carrer i li fas una mossada al parmesà.
5: Sí, sí, sí, nena, és el que es porta ara.
6: Quina marranada. Ja
0: demà. Demà tots amb un trosset de parmesà als nostres bolsos.
5: Anar rosegant.
0: Si pot fer la Taylor Swift, ho podem fer nosaltres.
5: Som ratolins.
0: Som ratolinets.
5: Posarem la cançó de Ratatouille, que sabem que t'agrada molt.
0: M'encanta, m'encanta la banda sonora. Vinga, va, una bona notícia per engegar aquest matí, Lara.
5: Doncs mira, que Calafell reduirà el rebut de les escombraries als veïns que millor reciclin. El municipi està a punt d'obrir un punt net on els veïns hi podran portar tot tipus de materials i objectes per reciclar. Amb l'objectiu d'incentivar l'ús d'aquest punt de reciclatge, els usuaris aconseguiran rebaixes de fins al 20% de la taxa de residus en funció de les vegades que vagin al punt net, el tipus de material que hi dipositin i els quilos de deixalla que deixin.
0: Està bé, perquè el tema del reciclatge és important, però el cert és que hauríem de reduir una miqueta més els impostos a tot arreu si recicles com Déu mana.
5: Sí.
0: Perquè els impostos de brossa no serien precisament baixos.
5: No.
0: I quan m'arriba la factureta dic que hi tornem a ser.
5: Sí, sí, sí, és que no es pot ser bon ciutadà.
0: No es pot ser bon ciutadà. Ara, això sí, tenim motius per saltar del llit, i un d'ells ens el porta com cada matí, l'Ot Serra. Bon dia, estima tot.
7: Bon dia, matiners! Un bon motiu per saltar del llit és fer servir l'esport per cultivar altres aspectes de la nostra vida. Aquest és l'objectiu de 14 Futbol Club, el primer equip de futbol exclusivament femení del Camp de Tarragona i que està naixent a les Borges del Camp. Més enllà de la competició i el futbol, la idea és posar el focus en la confiança en una mateixa, saber gestionar la frustració, fomentar els hàbits saludables o incidir en l'educació emocional. Que el futbol sigui un entorn d'acompanyament per a les noies que els suposi un creixement personal.
0: Bones notícies, us celebrem des dels matiners de Catalunya Ràdio. Per cert, ara sí, com batega el cor aquest matí, despleguem la revista dels matiners, va.
5: Batega amb Manuel Carrasco.
0: Lara, com estàs avui?
5: No, no.
0: Estem l'última setmana de programa.
5: Us diré una cosa, i és que no conec cap cançó de Manuel Carrasco.
0: Per favor.
5: No,
0: moment,
5: i he posat
0: no pots...
5: aquesta.
0: A veure, però, a veure, Lara, com
5: és
0: no pots
5: no
0: conèixer, per favor?
5: No m'agrada, cap... Ui, a mi m'havien agradat,
0: Obvi, també, hi ha cançons
5: que
0: estan molt bé.
5: No. Oh. I m'agrada la seva veu.
0: I ell és que està simpàtic.
6: A mi em cau molt bé, però o sigui, és que m'interessa molt poc.
0: Per què?
6: No sé, no m'ha interessat mai.
3: No t'acaba, eh?
6: No m'acaba, no.
0: Doncs t'interessarà molt el que ha fet Manuel Carrasco perquè ha enviat un missatge contundent aquest cap de setmana.
6: I de fet, t'ho he posat jo.
0: Sí, sí, jo també ho vaig veure per Twitter.
6: No, ha estat molt bé les paraules de Manuel Carrasco en el seu últim concert a Madrid aquest cap de setmana, en què ha respost als atacs constants que rep de haters a les xarxes que li diuen que és massa afeminat i que sembla gai.
8: Me llama la atención cuando alguien dice que así vestido parezco demasiado femenino para ser un hombre. O que parezco gay, que yo me pregunto, que parezco femenino. Y todavía vamos por ahí a esta altura. ¿Quiénes somos los demás?

0: Una cançó que és pura cafeïna, Crazy in Love, de Beyoncé. Què passava tal dia com avui, Marta?
1: Doncs mireu, un dia com avui del 2003, Beyoncé entrava directament al número 1 de les llistes d'àlbums tant del Regne Unit com dels Estats Units amb el seu àlbum de debut, un àlbum en solitari. Després d'estar amb Destiny's Child, i aquell àlbum la va convertir en una superestrella internacional. El disc, de fet, va guanyar diversos premis Grammy i més tard va ser inclòs entre els 200 àlbums que han marcat la història del rock and roll. Per cert, una curiositat, i jo no la sabia sobre Beyoncé, és que porta aquest nom en honor a la família de la seva mare. És el cognom de soltera de Tina Nobles Lawson, que és Beyoncé. I sembla que, doncs, que després de parlar-ho i molt amb la seva família, van decidir posar-li el cognom com a nom a la seva filla perquè pensaven que no hi havia prou descendents per mantenir viu el cognom familiar.
0: Doncs escolta'm, quina bona idea.
2: Que curiós.
0: M'encanta. Diu que curiós.
2: És curiós.
0: Molt bé, Lara.
2: Cosetes que es porta.
0: Cosetes que es porta la Viana. Sí.
2: Molt bé, Marta.
0: Ai, que estem a l'última setmana dels matiners.
1: Cristina. A veure,
0: exacte. A veure quin dia ens espera. Astrològicament parlant, la gent d'Astrocat.cat ens ho explica. Cristina Borreguero, bon dia.
3: Bon dia, matiners. Avui dilluns 29 de juny, atenció, perquè Mercuri comença la seva retrogradació en el signe de Cranc. Aquests dies poden augmentar les errades, els malentesos i les confusions, així que val la pena revisar dues vegades el que diem, escrivim o signem. Però també és un bon moment per escoltar millor què sentim i cuidar la relació entre la nostra ment i les nostres emocions. Que passeu molt bona setmana.
0: Xipi-xipi, comencem la setmana, t'ho dic.
2: La comencem fatal.
0: La comencem fatal.
2: Això ha d'anar canviant,
0: home, per favor, o sigui, que hi hagi remuntada perquè estem a punt d'acabar la temporada.
2: Sisplau.
0: Sí, ara espero aquests 4 dies que queden, almenys la gent d'Astrocat.cat ens porti bones vibres.
2: I tant, sisplau.
0: A veure, ell també ens explica com estan els astres.
2: Avui hi ha lluna plena?
0: Sí, avui o demà.
2: Avui
0: jo
2: o demà.
0: Jo el noto.
2: Ho notem, eh?
0: Jo el noto, revolucionadíssim per dins.
2: Sí.
0: Sí, sí, sí, sí, sí.
2: És un home llop.
0: Ja, miro el cel i dic, que raro, ja la lluna rara. Jo estic com una marea. Saps? Què passa? Dic, la lluna, ja la tenim aquí.
2: La lluna, no, avui està molt gobeta.
0: Mentrestant, qui bufarà espelmes avui dilluns 29 de juny, Lara?
1: Avui fa anys 47, de fet, molt ben portats, l'actor Alejo Saura. Segur que prepararà un bon menú per celebrar que arriba als 48 el xef català Jordi Cruz. No sabem si avui ho anirà a celebrar a Luz de Gas, segurament sí, però qui també fa anys és el president del Barça, Joan Laporta, el presi en fa 64. L'exalcalde de Barcelona, Joan Clos, també bufarà espelmes, 77, i acabem felicitant Andreu Mascolell. Avui arriba els 82, per molts anys a tots, i celebrar-ho com cal.
4: Hi ha altres maneres de llevar-se.
5: Aquí estem, al peu del canyó.
4: Però totes són més tard. Nosaltres som els matiners.
0: Quatre minuts, arribem a 6:15 del matí. Bon dia, Catalunya. Benvinguts als matiners de Catalunya Ràdio. Avui, per cert, també fa anys, concretament 48, la veu de Pussycat Dolls, Nicole Scherzinger. Bon moment per despertar-nos amb una cançó carregada de cafeïna. És aquesta que es diu Hash Hash.

0: et perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio farem la final de l'Enigmàrius des del Mercat de les Flors. També comentarem el partit del Mundial entre Espanya i l'Uruguai. A la tarda repassarem consells i trucs per cuidar les plantes aquest estiu. Al Catalunya Nit, Toni Padilla ens portarà una última història sobre el Mundial.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.

0: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts al dilluns 29 de juny. Àlex Bosch, bon dia de nou.
1: Bon dia.
0: Amb l'Àlex repassem els titulars d'aquest matí. Veneçuela continua buscant supervivents sota la runa.
2: Els experts adverteixen que 3 dies després d'una catàstrofe com aquesta, les possibilitats de recuperar persones en vida són escasses. Malgrat tot, ahir, 4 dies després, encara es van viure escenes d'esperança. Això que sentim és el moment en què els equips de rescat aconseguien treure de sota la runa un pare i el seu fill adolescent. El tràgic balanç del doble terratrèmol del dia de Sant Joan s'eleva a prop de 1.500 morts i més de 3.000 ferits. Però hi ha una xifra que fa posar els pèls de punta. L'ONU calcula que hi ha encara 50.000 desapareguts.
0: El corresponsal de Catalunya Ràdio, l'Amèrica Llatina, en Joan Biosca, ha arribat aquesta matinada a Veneçuela i aquest matí ens informarà des d'allà. Mentrestant, l'Iran i els Estats Units donen una altra oportunitat a la pau.
2: Després d'uns dies d'atacs i represàlies, amb el control de l'estret d'Hormuz com a taló de fons, Washington i Teheran han pactat aquesta matinada a aturar l'escalada d'hostilitats i reprendre les negociacions. La pròxima cita, en principi, és demà a Qatar. L'objectiu és normalitzar el trànsit de vaixells per l'estret.
0: I un dia més hem de parlar d'aquesta onada de calor que castiga Europa.
2: França és un dels països més afectats. Segons les autoritats franceses, des de dimecres passat, han mort al país un miler de persones més del que és habitual. Tot i això, creuen que el balanç final serà inferior el de l'onada de calor del 2003, en què van morir 15.000 persones. L'onada de calor es desplaça ara cap a l'est del continent després d'un diumenge de rècords històrics. Alemanya va arribar als 41,7 graus. Polònia, la República Txeca i Àustria també van superar la barrera dels 40 graus.
0: En parlarem d'aquí poc menys de mitja hora amb en Tomàs Molina. Presó provisional per als pares d'un nadó de 3 mesos mort per possibles maltractaments a Sabadell.
2: El nadó va morir divendres a l'Hospital Parc Taulí després d'ingressar amb una hemorràgia cerebral i diverses fractures. Salut ha obert una investigació per revisar l'atenció sanitària que havia rebut.
0: Tot apunta que el conductor fugitiu que va provocar un accident mortal a Barcelona ahir al matí anava drogat.
2: Això és almenys el que ha dit la consellera d'Interior, Núria Parlon, en una piulada a les xarxes. El conductor fugia dels Mossos per un carrer en contradirecció i va xocar violentament contra un altre vehicle. Ho explicava un veí de la zona, testimoni dels fets.
3: I he vist que bueno, doncs el cop ha sigut entre dos integrants, una matrícula francesa que tinc entès que s'estava donant a la fuga, perseguit per la policia secreta, i en el creuament venia un particular i amb la mala fortuna que han xocat.
2: Els conductors dels dos vehicles van morir a l'acte. També hi ha una persona ferida greu.
0: 11 morts en un accident d'avioneta a França.
2: L'aparell transportava un grup d'estudiants d'infermeria que es disposaven a fer el seu primer salt en paracaigudes. No va sobreviure ningú. Van morir el pilot, 5 instructors de salt i 5 estudiants. Els investigadors analitzen ara les restes de l'aparell per aclarir si va fallar
0: algú. I alerta, avui hi ha vaga a Renfe.
2: No sabem el grau de seguiment que tindrà l'aturada perquè l'ha convocat a tot l'estat un sindicat minoritari, el sindicat ferroviari. Tot i això, s'ha decretat serveis mínims a Rodalies seran del 75% en hores punta. La resta del dia només circularan la meitat dels trens habituals. Hi haurà el 65% dels trens de mitja distància i el 73% dels AVE de llarga distància.
0: Gràcies, Àlex.
2: Adéu-siau.
0: Pràcticament 6:45 del matí, 4 minuts. Marc Jurado, bon dia.
4: Què tal, bon dia.
0: Maria Fernández Noguera, també molt bon dia.
5: Molt bon dia.
0: Vinga, anem-hi, com duia les portades de la premsa. Què diuen avui els diaris?
4: Avui, amb varietat de temes a les portades, hi ha el terratrèmol de Veneçuela com a denominador comú. La Vanguardia titula que la solidaritat popular supleix les mancances de l'estat a Veneçuela. L'Ara hi dedica la seva foto de portada i veiem una dona al costat d'una muntanya de runa que pregunta que hi ha algú viu, i també imatge de desolació a El Mundo, que recull una altra pregunta, on és la maquinària de l'Estat? La indignació apunta a Delcy Rodríguez.
5: Altres temes de portada. El periòdico, només el 26% d'espanyols viuen en àrees amb pisos assequibles. El País explica que les sol·licituds de regularització sobrepassen el milió quan falta un dia perquè s'acabi el termini. El diari també recull les morts per l'onada de calor a França i llegim que la canícula hi ha causat centenars de morts.
4: L'Ara obre edició amb una altra dada, la dels barcelonins que estan durant donats d'alta al padró fictici. Són 49.000 persones, una modalitat per donar suport a gent sense domicili fix que s'ha multiplicat per 12 en una dècada.
5: I acabem a El Periódico, que assegura que Sánchez només ha tramitat en 2 anys la meitat de les mesures del seu pla anticorrupció. I amb El País, que titula que a l'Argentina Javier Milei perd el seu cap de gabinet assetjat per la corrupció.
0: 6:15 del matí, 5 minuts, cop d'ull també els articles dels diaris. Avui, per cert, varietat de temes als editorials.
5: Doncs sí, La Vanguardia el dedica al risc d'incendis i diu que calen reformes estructurals profundes per millorar la gestió de les masses forestals.
4: Afegeix que la falta de professionals i l'escàs valor del que produeixen els boscos dificulten la prevenció dels focs.
5: L'Ara subratlla que el potencial del sector econòmic de les ciències de la vida és molt gran. Es tracta d'un sector que abasta des de la tecnologia fins a les farmacèutiques.
4: Assegura que és un pilar per millorar el model econòmic i remarca que l'any passat es va viure a Catalunya un rècord d'inversió en empreses de salut amb més de 517 milions d'euros.
5: El periòdico dedica l'editorial a la impossibilitat de les classes mitjanes d'accedir a l'habitatge, fet que és especialment greu per a aquells que s'han esforçat per formar-se i tenir una feina.
4: Destaca que les ciutats amb preus assequibles podrien acollir demanda si millorés el transport públic amb les grans ciutats.
5: El País parla d'immigració i titula l'editorial L'èxit de la regularització, tot destacant que el nombre de sol·licituds de persones sense papers s'apropa a l'1,3 milions, molt per sobre de la previsió inicial.
4: Creu que la integració a Espanya de centenars de milers d'immigrants ha d'anar acompanyada de la imprescindible inversió en serveis públics.
5: Per la seva part, El Mundo dedica l'editorial a criticar el PSOE pel tema que destaca també en portada, els elogis que va fer en públic Pedro Sánchez a l'empresari tecnològic Juan Carlos Barrabés, que diu que és amic de Begoña Gómez.
4: Uns elogis que després l'empresari hauria fet servir per intentar aconseguir contractes públics de l'empresa Red.es.
0: Pràcticament 6:15 del matí, 7 minuts. Sílvia Solanes, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Amb la Sílvia, com cada matí, repassem també la premsa digital. Quina és l'última de Suïssa a favor del medi ambient?
1: Doncs mira, han col·locat plaques solars entre les vies del tren. Ho estan provant a prop del municipi de Butes, això és a l'oest del país. Per ara n'han instal·lat una 50ena al llarg d'uns 100 metres. És una prova pilot que va arrencar fa un any i ara ja hi ha els primers resultats. I veuen que sí, que està donant resultats. Ha produït més de 16.000 kWh en un any, cosa que correspon a una mitjana anual de 4 illes de cases. Ho veiem a Suïssa Info.
0: Ara només cal falta que no ho robin.
1: Sí, però Suïssa.
0: Clar, és el que t'anava a dir. Això passa aquí. Durant
1: no
0: em queda
1: res.
0: Qui ha tancat?
1: Doncs el mític restaurant de Barcelona, Casa Leopoldo. Llegim al web de BTV que el propietari assegura que les darreres hores abans del tancament, aquesta setmana, han estat horribles. Ho compara, de fet, amb el que pots sentir el dia que has deixat la parella. Van reprendre el negoci fa 2 anys i mig d'un restaurant que va obrir portes al 1936 i per les seves taules hi han passat personalitats del món de la cultura, la política, la gastronomia i tothom que et puguis imaginar.
0: Trista notícia, sens dubte, el tancament de Casa Leopoldo. La notícia que agradarà als fans, alerta de Toy Story 5.
1: Sí, perquè un vol domèstic de Pequín a Xangai, de China Eastern Airlines, s'ha convertit de sobte en un avió de Toy Story 5. Els passatgers van embarcar-se en un avió tot decorat amb temàtica de la pel·lícula per fer-ne promoció. El moment no va ser casual, va ser coincidint amb l'estrena de la pel·lícula al país.
0: Què estan desapareixent?
1: Doncs les maires, el peix, necessitarà.
0: Ah, sí, m'encanten. Sí.
1: Doncs mira.
0: Ben fregidetes, ben arrebossadetes, una bona maire, gustosa, fàcils de fer i desapareixent.
1: Sí, aprofita, anava a dir aprofita, perquè des del 2000 fins al 2025 els ports catalans n'han capturat un 80% menys. I si les pesquen en divendres, el preu és molt baix, a 1 euro. Fa uns anys asseguraven que eren les sardines les que disminuïen. Avui hem de parlar de les maires. A més, la majoria les pesquen sobretot a Galícia. Ara, doncs, les maires que van a baixada, segons llegim a l'Ara. Sí. I això per què? Doncs sembla ser que per falta de fred i aliment per viure.
0: Veus? Doncs aprofiteu, si en trobeu, per menjar-vos una bona maire.
1: Això mateix.
0: Gràcies, Sílvia. A veure, fot una calor que es parvera. És a dir, com dirien els lleidatans, mira, Marta, que això et toca de pop, fot un fred que es pedeguen les pedres, se'n van dir un dia.
6: A la contrària.
0: Un moment que no et sento, com?
7: Ah, que no és que fotin fred.
0: Fot calor.
7: Fot una xitxa.
0: Em van dir amb el fred, però crec que ho pots comparar amb la calor.
6: L'equivalent amb calor?
0: Però les pedres també poden arribar a patar.
6: Ah, bueno, sí.
0: No, amb aquestes sí,
7: temperatures. M'agrada molt. No l'havia sentit mai,
0: calor
7: ja t'he de dir.
0: Calor i fred extrem, no? No l'havia sentit mai?
7: No.
0: Doncs vinga.
7: A veure com fa, com dius.
0: Fot una calor que es peteguen les pedres. Que no se m'empipin els lleidatans amb l'accent, que ho estic fent amb tot el Caribe
7: no,
0: del món.
7: No, t'ha sentit prou bé.
0: Però vaja, que ho vaig sentir un dia i em va fer molta gràcia. Sí. Marc, què? Ens explotarà
6: matinada
0: el cap amb aquesta calor.
6: Matinada horriblement tòrrida, la que hem tingut al Vallès, també a la costa barcelonina. De fet, ara mateix, quan són 2:15 del matí tocats, 27 graus i mig a la ciutat de Barcelona i 27
4: 26, tant a Mataró com també a Sabadell. Un dia que començarà, vaja, de fet, amb sol i amb tramuntana calenta al nord de l'Alt Empordà. Aquestes temperatures que diem altíssimes. A la tarda cauran ruixats al Prepirineu, també al Pirineu Oriental i la Garrotxa. Temperatura màxima que baixarà un parell de graus, com a molt 4, excepte la costa.
0: I aquestes hores, que només 5 minuts, arribem a 6:45 del matí. Bon dia a tots els que, com sempre, aneu sintonitzant amb Catalunya Ràdio, fent els matiners amb tots vosaltres. I és també moment de repassar alguns apunts culturals amb la Marta. Per on comencem, Marta?
7: Doncs avui dia importantíssim per les arts escèniques a Catalunya, perquè comença una nova edició del Festival Grec. La inauguració serà amb la versió de Marta Pazos de l'òpera de Tres Rals de Bertolt Brecht, amb un repartiment de luxe, entre els quals hi haurà Nau Albet, Roc Bernadí, Joan Esteve, Eduard Farelo, Míriam Muc, Clara Mingueza o Júlia Trullol. El muntatge es podrà veure avui, que serà la inauguració a partir de les 9 del vespre. També es podrà veure demà i demà passat. També deixem parlar de Gustavo Dudamel i la Sinfònica Nacional Juvenil de Venezuela, perquè han hagut de cancel·lar el concert que havien de fer el pròxim 7 de juliol a l'Auditori de Barcelona, evidentment pels terratrèmols que hi ha hagut al país. Dudamel ha explicat en un comunicat que sent una profunda tristesa davant l'obligació de deixar per més endavant la gira amb l'orquestra, i ha afegit que en moments com aquests la prioritat és fer costat al poble veneçolà.
0: I acabem parlant d'Andrea Motis.
7: Perquè avui comença una nova edició del Festival Estiu, que s'allargarà tota la setmana en 6 escenaris diferents a Castelló d'Empúries i Empúria Brava de l'Empordà. Han programat 12 concerts, alguns seran gratuïts i d'altres de pagament, amb noms, com dèiem, Andrea Motis, Ginestà, Masoni i Tomeu Penya.
0: I a aquestes hores del matí també ens encanta moure el dial de la ràdio. Avui marxem fins al 2004. Al matí de Catalunya Ràdio feien la secció Ràdio Bloc, on repassaven coses que passaven a internet. Precisament vam parlar del catalàemprenyat.com. Segur que ho recordeu, un web on els catalans exposaven què els emprenyava, i són coses encara molt vigents.
8: Diuen que tan sols s'ha de respectar una mica aquest país, viure el dia a dia, patir les mancances d'infraestructures, comparar-lo amb altres comunitats de l'Estat que paguem i que rebem, veure com, de la manera més injusta, se'ns té per radicals quan el que intentem és que la nostra llengua no es mori, per adonar-nos que no se'ns tracta com mereixem, diuen. Si entreu a la web podreu participar en una enquesta i expressar com d'emprenyats esteu. De moment, els temes que més emprenyen els catalans que han entrat a la web i que han votat són, per aquest ordre, de menor a major, l'estat de la sanitat, la manca de serveis, les infraestructures de transport, l'actitud dels nostres polítics, el desplegament de l'Estatut, l'actitud del govern de l'Estat, com veuen la nostra llengua des de fora i, en el número 1, el que més emprenya els catalans, com manipulen la nostra imatge.
0: Em sembla que les coses des del 2004 no han canviat massa, perquè...
7: Que bo! Sí, no gaire.
0: Repassant aquesta llista, podria estar actualitzada el 2026. I quan falten 17 minuts per les 6 del matí a Venezuela, falten 17 minuts per les 12 de la nit. Allà hi tenim el nostre corresponsal mundial, en Guillem Soler. Guillem, bon dia.
9: Buenos días, matiners. Encara amb una situació molt dramàtica per aquí a Venezuela, a les ciutats de Guatire i de Guarena, se celebrarà, com cada 29 de juny, la Parranda de San Pedro, una de les festes més religioses del país.
10: Buena, buena, voy, señores. Buena, buena, vengo a dar.
11: Buena, buena, voy, señores.
9: Tot un seguit de personatges representen la llegenda de l'esclava Maria Ignacia, a qui Sant Pere va curar la seva filla. Hi han els parranderos, que són els protagonistes, que canten i ballen i van acompanyats de tot un seguit que els hi segueixen el ritme.
10: Yo canto y tú cotiseas
11: en estos 40 años.
9: Després dels terratrèmols de la setmana passada, aquesta serà una parranda amb més sentiment que mai i que resarà a Sant Pere per lluitar contra les injustícies i les desigualtats. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler, des de Venezuela, pels matiners de Catalunya Ràdio.
0: Un minut, arribem a 6:45 del matí. A partir de les 6, com sempre, engega el matí de Catalunya Ràdio i amb Ricard Ostrell. Maiol Roger, quin menú ens heu preparat?
12: Doncs mira, anirem a Venezuela, on continuen aquestes tasques de rescat. Hi ha molt pocs supervivents. Sentíem abans la bona notícia que han recuperat un pare i el seu fill, però diguem-ne que ja estem en aquell moment dels miracles o dels escassos les escasses opcions de trobar algú en vida i de seguir amb la reconstrucció, o de començar amb la reconstrucció de les zones més destruïdes. Connectarem allà amb el Bernat Lautaro, que és el periodista Caracas que amb qui hem anat parlant aquests dies. També parlarem de l'agenda política de la setmana i de l'acostament del Partit Popular a Junts, que en mica van fent declaracions als seus dirigents que una mica treuen de... no de l'oblit o del lloc on tenien apartat el partit de Carles Puigdemont, i serà interessant seguir-ho. I també parlarem d'aquesta història d'aliança del candidat a Figueres, que aquí el partit ha fet plegar després que es conegués que té una relació amb una nena de 16 anys. Després, l'agenda de successos la repassarem amb la Rebeca Carranco. Han detingut una infermera acusada de matar el seu marit a Manresa, i també tenim una parella detinguda per matar el seu, presumptament el seu nadó a Sabadell. I després parlarem de coses més constructives, o almenys més alegres, com el Mundial de Futbol, que, diguem-ne, les alegries i les tristeses són d'un caire diferent. Farem una mica de balanç i de què ens espera ara que arriba la ronda decisiva amb el Ramon Bés, el Ricard Torquemada, la Carme Barceló i el Joel Díaz. I després, la final, no ara, la final ara, del Mundial, ara, sinó ara, la gran final de l'Enigmàrius, amb moltes sorpreses amb l'equip d'imitadors i, com sempre, el Màrius donant-ho tot amb els favorits de la Lliga, que...
0: Quina meravella. Escolta, Déu-n'hi-do, els cracs de l'Enigmàrius, Déu-n'hi-do, perquè una agilitat mental...
7: Molt.
0: Que té un seguit
7: admiració
0: de...
7: Total.
0: Admiració total, perquè tenen una rapidesa a l'hora de contestar l'Enigmàrius, que aquí a vegades ens hi passem hores, t'ho dic.
12: Però aviam si algun dels cracs de l'Enigmàrius seria capaç d'encertar la dada d'avui.
0: Dada Mayol! Torna l'equip Sara Lías, torna Sara Llobet a primera fila per aconseguir una fita històrica, que és fer-ho bé com ho fem sempre, amb la Lara i, evidentment, la Marta.
7: Sí.
0: Segona i tercera posició.
12: Doncs ara que ve l'estiu i que tindrem temps de mirar sèries...
0: Si no m'ho dic.
12: Una dada real sobre El Encargado. Agua y sed.
7: Ui, aquí.
0: Però...
12: haureu vist l'escena de L'Encargado, del porter, L'Encargado Disney Plus, per qui no l'hagi vist, del porter d'una finca de Buenos Aires regant la vorera amb aigua.
0: No tinc ni idea del que em parles, però... No.
12: Has vist la sèrie de L'Encargado? No l'has vist? Doncs te la recomanem. Bueno, doncs la pregunta és, quants litres d'aigua es malgasten cada dia a Buenos Aires pel costum dels porters de regar les voreres durant mitja hora?
0: Hi ha una dada sobre això?
12: Quants
7: litres... Però com ho trobes, això?
12: Pues, ja, ara us ho explicaré.
7: Descat de Argentina. Descat Buenos Aires. A veure, pots tornar a repetir la pregunta?
12: Quants litres d'aigua es malgasten cada dia a Buenos Aires pel costum dels porters de regar les voreres durant mitja hora?
0: Sara i jo diem 2 milions.
7: Cada dia?
0: Sí, clar. És que ja clar, hi ha molts porters, molta ciutadania a Buenos Aires. 2 milions, vinga, anem-hi.
7: 1,5 milió. Jo et diria més i tot, 3,5.
12: Segons un article del periòdico dedicat al tema, es malgasten cada dia 24.581.250 litres d'aigua. És l'equivalent al consum de 500.000 de persones.
0: Què?
12: Cada 6 segons que deixen anar aigua de la manega es perd 1 litre. Per tant, si multipliques els 6 segons per totes les finques que hi ha, és un càlcul del periòdico.
0: És una bestiesa.
12: És una bestiesa. Us he dit que les autoritats de Buenos Aires han intentat posar fre demanant que es faci amb cubells d'aigua o posant sistemes automàtics de rec
0: que gastin menys,
12: però que de moment no s'ha aconseguit. També us diré que és la vorera, vull dir que també es pot escombrar.
7: Sí,
12: no cal fer-ho amb aigua.
0: Feu-vos-ho mirar, nois, perquè és una bestiesa.
7: Nois, pareu.
12: I mira-te L'Encargado, que és una gran sèrie.
0: Val. Gràcies, Maiol. 9-3-2-0-7-4-7-4. Des de la setmana passada us estem demanant que aquells matiners que des d'aquesta temporada que hem començat el programa us desperteu amb nosaltres, home, ens truqueu per saludar-nos, que ens faria molta il·lusió anar-vos coneixent, i més aquesta setmana que ens queden ja pràcticament 4 despertadors per acabar la temporada. Per tant, si us ve de gust, us convidem a participar com a través del 9-3-2-0-7-4-7-4. 9-3-2-0-7-4-7-4. Esperem ansiosos les trucades dels matiners i matineres.
13: El Mundial de Futbol, el Club de la Mitjanit.
14: El Mundial més llarg de la història, a Catalunya Ràdio.
15: 39 dies de competició, 48 seleccions, 104 partits.
14: Però aquesta no és la cançó d'aquest Mundial.
13: Cada nit a les 11, tot el que passi al Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà, a Catalunya Ràdio, amb Xavi Campos i l'enviada especial al Mundial, Sònia Gelmà.
14: Sònia, qui creus que guanyarà el Mundial?
16: Jo ja l'he posada a la porra. I tu, Xavi, qui creus que guanyarà el Mundial?
14: No t'ho diré, però et dono una pista. Hi ha algun català en aquesta selecció.
13: El Mundial al Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
16: I Ricard Torquemada, Àlex Dalmas, Oriol Domènech, Jordi Costa...
14: I amb Shakira. Aquesta cançó sí que és la bona.
13: Quan tot s'accelera sense aturador, el pop-up IA s'adapta als nous hàbits i te'ls explica.
17: Tot i que em sorprèn que vivint a 5 carrers del gimnàs agafis l'aerobús.
18: El problema principal que li veig amb el nostre món i aquesta era digital és la centralització.
13: Pop-up IA és un podcast de divulgació digital que connecta amb la vida real.
19: Responem les preguntes freqüents d'intel·ligència artificial que tots ens fem.
13: Nous episodis de Pop-up IA, el podcast de Mariola Dinarès, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
20: I també disponible a la plataforma 3Cat.
13: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
21: Però van a Amèrica del Sud, allà havia de parlar en castellà, si no, no l'haguessin entès de res en català.
22: Bueno, de fet, si hagués xerrat en català, potser ara es parlaria català a tot Llatinoamèrica. I els col·laborats llatinoamericans, en comptes de dir-lo... ¿Por qué me engañaste, María Dolores? Per què m'enganyares, María Dolors?
9: Que maco.
23: I el com si fos ahir seria internacional.
22: Exacte.
23: No?
13: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
20: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3Cat.

0: Els matiners.
1: Veuràs, és que estic de vacances, però meu marit, no sé què va sopar ahir a la nit, però no para de roncar. I davant de la desesperació dic, mira, dic, saps què? Em poso els auriculars. I tu m'ho enxar, dic, perquè és que estic ja desesperat.
2: Podem confirmar que el marit segueix roncant?
1: Sí.
2: Podem apropar una mica el telèfon per sentir-lo en directe?
1: A veure...
2: Sí, sí.
1: Ho sentí?
2: Sí, sí, però a més a fondo, Maria. A fondo.
0: Els matiners. L'únic programa de la ràdio en català que comença en directe a les 5.
2: Per cert, és que estic la temporada que ve, jo crec que hauríem de fer un concurs
3: de
2: persones que, o dones, és a dir,
3: que les dones ronquen molt també.
2: Concurs de roncs, és a dir, la teva parella ronca, truca'ns en directe i apropar el mòbil en directe i fer un concurs de roncs al programa. Crec que això ens ho hem de plantejar de cara a la temporada que ve. Esperem les vostres trucades a través del 932017474. Per cert, Josep Cuní va visitar Colatza de Jordi González aquest cap de setmana i va explicar una vegada més el llastre que porta arrossegant durant anys, que és el mític prou de quan presentava els matins. Això és el que deia Cuní a Jordi González.
4: Encara ara vas pel carrer i així una mica dissimulada i ja per que diu... Prou.
5: Per tu?
4: I dius, ai, no sé, algú que aborda. Per mi va ser un fracàs perquè jo no controlava la situació.
5: Sí.
4: Després vaig saber per què no la vaig saber controlar o no la vaig poder controlar.
5: Però que et vas plantejar fins i tot deixar el programa.
4: Vaig anar a veure el director, el Paco Escribano, i li vaig dir, Paco, fins aquí hem arribat. La tele pública no s'ho pot permetre, TV3 no s'ho pot permetre, tu com a director no ho pots permetre i jo no puc permetre... Acabem. D'aquella anècdota, perquè és una anècdota,
5: sí,
4: em vaig treure, però, una conclusió i em vaig treure una lliçó, que és la intolerància dels radicals. I això, en aquests moments en què l'extrema dreta es fa notar des de tots els àmbits, s'ha de tenir molt present. Hi ha un moment en què tant s'ha tibat la corda, tant s'ha descontrolat la situació, que t'acabes traint a tu mateix i acabes fent allò que t'havies compromès amb tu mateix que no podies fer. Perquè entenc que l'espectador mereix un respecte. I el respecte també està en les formes, no només en el fons.
2: Podeu recuperar l'entrevista a través del 3CAT. Per cert, també va passar pel programa, per Colatza, la Maica Navarro, que va explicar que a partir d'aquest dimarts hi haurà una dotzena de testimonis que declararan en seu judicial pel cas Endic.
6: Ja han estat citats i dimarts començaran a acostar-se fins a aquests jutjats de Mata.

0: premeditat. Per tant, serà molt important aquesta declaració, tot i que ella declara com a testimoni.
1: Veurem, doncs, què passa aquesta setmana. I acabem... Home, hi ha molts catalans que estiuegen a Menorca. Una reflexió a través del compte d'ics de 3cat.
2: Què passa? Oi, ens veiem a Menorca, no?
3: Conec una cala secreta que flipes.
2: Estàs sol.
3: No, el xiringo ja em coneixen.
2: Tu vens amb mi a Menorca i flipes.
3: O sigui, jo agafo sa moto, vaig cap a sa cala, tu, i brutal. De fet, jo parlo poc de monarquia, eh? Que tants anys... Et vas fotent la pomadeta, tu, que sembla que no puja, i al final... Sé que està tot tan gentrificat. I després dutxeta i cap al Jasba, eh? Sempre que puc, pam, m'escapo. No? Juny i setembre, perquè agost és per guiris. Ja tenim grup de WhatsApp, eh? Menorca 26. O sigui, no has anat mai a Menorca? Uau.
1: Ai, si el Jasba, si les parets del Jasba parléssim, mare meva. 5 minuts, arribem ja a les 6 del matí, 9-3-2-0-7-4-7-4, aquestes hores del matí vull saludar la Cristina. Cristina, bon dia, matinera.
4: Hola, bon dia, matiners.
1: Com estàs, Cristina?
4: Doncs molt bé, mira, conduint cap a la feina.
1: I cap on vas exactament, Cristina?
4: Jo visc a Badalona i tinc un port d'agustació a Sant Adrià del Besòs.
1: Ah, o sigui, i arribes bastant ràpid, doncs?
4: Sí, tirem ràpid, sí, uns minutets.
1: A quina hora ens hi posem, Cristina?
4: Ens posem a les 6 o 10 minuts abans.
1: I com portes el tema aquest de l'horari? Perquè al llarg d'aquesta temporada hem anat parlant amb oients que alguns ho portaven millor i d'altres ho portaven una mica pitjor.
4: No, jo ho porto molt bé, bueno... Ho he fet sempre, eh? Sempre he matinat molt i ho porto molt bé.
1: És a dir, que fa anys, que fem aquest horari.
4: Quan no és el mateix conduir ara a les 6 del matí que a les 8 o a les 7, saps?
1: I tant, home, és que el dia comença que no té color, perquè no hi ha ningú.
4: Sí, clar, molt millor.
1: Cristina, fins a quina hora treballarem?
4: Bueno, jo realment treballo tot el dia, o sigui que perquè el mercat obre tot el dia.
1: Sí.
4: I que jo soc una petita autònoma, o sigui que treballo des de les 6 fins les 8 de la tarda.
1: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. I escolta'm, repeteix-nos el mercat, a quin mercat de Sant Adrià del Besòs et podem trobar, Cristina?
4: Bueno, només n'hi ha un a Sant Adrià.
1: Val.
4: Només n'hi ha un. I escolta'm, vull donar-li record, que segur que està escoltant, l'Adriana, que va parlar fa poc amb vosaltres,
1: sí,
4: perquè jo us escolto també cada dia.
1: Molt bé.
4: I ell també va del meu cor.
1: Doncs des d'aquí li enviem una abraçada i una salutació a l'Adriana.
4: Sí, perquè em va fer molta gràcia, perquè jo caminava, bueno, anava cap a la feina i la vaig escoltar, és molt maca, i la
1: doncs tots...
4: Perquè és clienta, però clar, ara ja fa uns dies no l'he vist, no l'he pogut dir.
1: Doncs des d'aquí, escolta'm, segur que ens estarà escoltant l'Adriana a aquestes hores del matí. Li enviem aquesta salutació. Cristina, que vagi molt bé aquest inici de setmana. Gràcies per passar pels matiners de Catalunya Ràdio.
4: Molt bé, a vosaltres.
1: Una abraçada. Adéu, adéu. Que tinc el Tomàs, el tinc per aquí? A veure... No, Tomàs, bon dia.
5: Teníem dificultats de connexió.
1: Però escolta'm, si t'estic sentint estupendament bé. Com estàs, Tomàs?
5: Molt bé. Com a més a més, aquesta setmana comencem amb temperatures més baixes, amb un ambient... Vaja, no és que farà fred, eh? Però sí que almenys no serà tan calorós com l'agobiament que han tingut aquest cap de setmana.
1: Ahir era horrorós. Tomàs, la calor, i sobretot, a mi m'ha sorprès, suposo que estaràs d'acord amb mi, aquestes altíssimes temperatures a molts països europeus, que crec que han batut tot els rècords.
5: I nosaltres tenim un WhatsApp, un grup de WhatsApp, sí, d'homes i dones del temps del món. I aquest cap de setmana era com s'acaba el món, s'acaba el món. Sí, de veritat, no? Es diu World Wild Weather.
1: Sí.
5: Mira, ara mateix, ara només tinc un missatge. Però, de nou. Però anàvem passant les històries, no, saps? Com dient, aquí la temperatura va pujar fins als 40 graus, aquí i tal. I anaven un darrere l'altre, un darrere l'altre, que sembla, vaja, que feia una mica d'angúnia.
1: Sí, sí, les imatges també d'això, no?, d'aquestes ciutats europees banyant-se amb aquestes altíssimes temperatures, però em sembla que això, o almenys aquesta onada de calor, Tomàs, es va desplaçant, mica en mica, de casa nostra.
5: Avui, aquest dilluns i dimarts, seran normals per l'època de l'any, és a dir, que començarem el mes de juliol amb temperatures normalitzades, això no vol dir que no faci calor, fa calor el juliol,
1: sí,
5: però normal, i atenció amb tempestes que aquesta tarda apareixeran en tota l'àrea del Pirineu i Prepirineu, per tant, per precaució perquè les tempestes avui i demà poden ser intenses, podrien anar acompanyades de calamarsa o de pedra, afectaran sobretot el Pirineu, l'interior de les comarques de Girona, nord de Barcelona, però esporàdicament podrien arribar a algun punt del litoral. Per tant, matí de sol, matí de temperatures normal i tarda de ruixats i de tempestes que poden ser intensos al nord del país.
1: Doncs escolta, al nord del país ho agrairà una miqueta de cosa fresqueta, una mica d'aigua, que sempre va bé.
5: Que tingueu bon dia, però alerta a la tarda amb les tempestes.
1: Gràcies, Tomàs, una abraçada. Ja. Que vagi bé, bon dilluns. Home, si el tenim per aquí. A veure, què estàs fent, Ricard? Però què fas? Espera't, a veure, espera, que ara ha entrat. Què és això? Sí. Però què tens? Què estàs traient d'aquí? Va, vine, ràpid, que queden 30 segons, que no comences.
6: Espera, home.
1: Ui, si vas amb menorquines i tot.
6: Menorquines, què vol dir? Abarques.
1: Les abarques, aquestes.
6: Què és això?
1: Jo què sé. Jo què sé, bon dia.
6: Bon dia.
1: Com estàs?
6: Mira, tot bé? El cafè per sobre, ja.
1: Tot el cafè per sobre. És un clàssic, eh? Sempre que portes una samarreta blanca t'acabes tacant. Què, bé tot?
6: Sí.
1: Doncs vinga, que t'ho deixo ja ben preparadet. Engega el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Costrell. I tornem demà, que tingueu un molt bon dilluns, matiners.
7: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6. El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: Vinga, va, que ja és dilluns. Bon dia a tothom. Després d'una nit amb avisos de calor nocturna al litoral i prelitoral central, ens llevem avui amb 28 graus al Port de Barcelona, 26 a Mataró i 21 a Torres de Segre. I de nou, dia de calor. També dia de vaga de Renfe. En hora punta, des d'ara i fins les 9 del matí a la tarda, circularan un 66% dels 30 rodalies. La resta del dia passarà un de cada 3 trens. Els AVE, els serveis mínims, són del 73%. I arrenquem també última setmana de la temporada, en un dilluns en què Madrid tindrà un clar accent econòmic. El govern espanyol farà el primer pas per presentar els pressupostos per l'any que ve.
1: I el govern va fer lo que le toca, que és presentar los presupuestos en 2026 i eleccions en 2027.
0: I més qüestionat que mai pels socis, Pedro Sánchez ha convocat per avui un Consell de Ministres extraordinari per aprovar les previsions macroeconòmiques que s'han d'actualitzar després del conflicte a l'Orient Mitjà. Relacionat encara amb la guerra, la Moncloa també concretarà avui quines ajudes es prorroguen. I avui, en temps d'àgora, també analitzarem com ha quedat el que queda de legislatura i si les bones paraules de Feijóo cap a Catalunya poden acabar amb un acostament, amb Junts.
2: Que Catalunya sea la llave que saque a Sánchez de la Moncloa. Porque Catalunya serà el canvi que necessita Espanya.
0: Avui en parlarem a partir de les 9 també amb Lluís Orriols, professor de Ciència Política de la Universitat Carlos III de Madrid. I l'atenció del món continua centrada també en Venezuela.
3: Queremos apoyo, queremos máquinas, queremos llevarnos metros familiares. Ayúdennos.
0: Després de 4 dies, les opcions de trobar supervivents del terratrèmol entre les runes són cada cop més escasses i l'últim balanç és de quasi 1.500 morts, 3.000 ferits i encara desenes de milers de desapareguts. Anem cap a un dels punts més afectats d'aquesta tragèdia, a La Guaira, hi ha el periodista Bernat Lautaro. Bernat, què tal? Bon dia.
4: Bon dia, com esteu?
0: Què és el que veus? Quina és la situació ara mateix?
4: Doncs bé, ara ens trobem a La Guaira, s'han habilitat desenes per poder acollir els més de 2.600 rescatistes internacionals que han arribat per col·laborar en les tasques de treure les runes i rescatar les persones supervivents que s'han sumat als més de 25.000 efectius de la policia, l'exèrcit, del propi estat veneçolà en aquesta tasca. La presidenta Delcy Rodríguez ha estat explicant que s'han rescatat només el dia d'ahir fins a 33 persones d'entre les runes i ha extès el període de poder rescatar, seguir rescatant gent més enllà de les 72 primeres hores. És important destacar que hem pogut presenciar aquests 3 dies, els últims dies d'aquest cap de setmana a La Guaira, com moltíssimes persones s'han organitzat entre elles conjuntament amb els policies de l'Estat, amb l'exèrcit nacional, com per poder localitzar a quines cases encara hi havia supervivents i així enviar els rescatistes directament a aquelles cases, sempre prioritzant a les persones que podien sortir en vida. Moltes persones estan començant a ser acollides a poliesportius i edificis municipals i les Nacions Unides també han arribat aquí per coordinar l'ajuda humanitària d'alimentació, hidratació i tot el que ve sent el primer impacte per acollir a la gent que s'ha quedat desplaçada. Recordem que estem parlant de més de 200 edificis que han col·lapsat totalment i més de 500 edificis que han col·lapsat parcialment i que ja no s'hi pot viure. Aleshores, una miqueta aquesta és la situació, ho seguirem informant properament, però les tasques segueixen desenvolupant-se 24 hores al dia, tots els dies de la setmana. Tots els rescatistes estan fent torns de 8 fins a 12 hores per seguir buscant la gent que pot haver sobreviscut encara.
0: Bernat, explica'ns com és La Guaira, perquè això és una zona que és molt, molt turística, no? El seu centre històric, les platges, està a uns 30 quilòmetres de Caracas.
4: Exactament, molt bona pregunta. La Guaira viuria un Lloret de Mar o la Costa Brava, un Platja d'Aro. Ens hem de dir que la gent de Barcelona, Platja d'Aro, de vacances, doncs aquí la gent de Caracas ve a La Guaira a passar les vacances. I hem de recordar que tot el terratrèmol va succeir un 24 de juny, que és festiu aquí a Venezuela i que la gent estava celebrant, doncs aprofitant per anar-se a la platja i sortir de la gran ciutat. Això ha fet encara més dramàtic el nombre de víctimes que s'han produït i és per això que hi ha milers de voluntaris de Caracas que també han pujat fins aquí després d'acreditar-se en un procés en la mateixa ciutat de Caracas organitzat pel govern. Vindria a ser el més semblant a Platja d'Aro que ens puguem imaginar.
0: Sí, pel que fa al turisme i pel que fa al que és habitualment aquesta zona, no? Bernat, gràcies també per acompanyar-nos. Seguim connectant amb tu. Que vagi bé.
4: Que vagi bé, gràcies.
0: És una de les zones més afectades. L'últim balanç, com dèiem, és de quasi 1.500 morts, 3.000 ferits i encara desenes de milers de desapareguts. Avui a les 10 també parlarem amb Rebeca Carranco. Analitzarem dos successos que hem conegut aquest cap de setmana. D'una banda, dos pares estan a la presó per la mort del seu nadó de 3 mesos a Sabadell. Van alertar el 112 dient que el petit s'havia ofegat, però després a l'hospital, on va acabar morint, van veure que tenia lesions compatibles amb un sacseig violent. Així ho explica Clara Pareja, del Departament de Salut.
5: Va rebre atenció a la UCI pediàtrica i el matí següent va morir fruit d'una hemorràgia cerebral i de diferents fractures.
0: I amb la Rebeca Carranco també parlarem a partir de les 10 de la infermera de Manresa, a qui s'ha enviat ara a presó, acusada d'haver enverinat amb medicaments la seva parella, un bomber de Manresa que va morir de forma sobtada fa 4 mesos. I a partir de 2:15 avui farem Àgora Esportiva amb Ramon Besa, Laia Tudel, Ricard Torquemada i Joel Díaz. Schaffelberg's ball into the box, headed away by Ocon. It's Eustachio! Després que Canadà s'hagi convertit aquesta nit en la primera selecció en classificar-se pels vuitens, després de guanyar 1-0 a Sud-àfrica i amb un gol al temps de descompte. Entre aquesta tarda i la propera matinada, Brasil, Japó, Alemanya, Paraguai i Països Baixos, Marroc. I a partir de les 11... Yeah!

0: Aquesta és la última setmana de la temporada regular del Matí de Catalunya Ràdio. Per molts és una setmana alegre, perquè s'acaba despertar-se a aquesta hora, però per d'altres, Frederic Vicenç...
1: Sí, va per barris, això.
0: Doncs bé, el terratrèmol radiofònic, perquè t'hauràs de llevar tot l'estiu d'hora.
1: La mateixa, sí. Bàsicament.
0: Ara fas moltes vacances durant l'hivern, no?
1: Quines galtes que m'ho diguis tu... Després, la setmana passada.
0: Jo no faig vacances, eh?
1: Bueno, noi, escolta'm. La setmana passada, vull dir, just també no vull. Però dos o tres dies, anirem això com a mínim.
0: Les hores passen volant, ja ho saps.
1: Sí,
0: i els cafès també.
1: Sí, exacte.
0: Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
2: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: Ara fem un cop d'ull a la matinada. Amb Frederic Vincent, bon dia de nou.
3: Bon dia.
0: Amb què ens despertem aquest matí?
3: Hi ha molta cosa d'habitatge avui. El periòdico destaca en portada que només el 26% dels espanyols viuen en àrees que tenen pisos assequibles. El diari destaca que Lleida, Huelva i Lugo són les ciutats més barates d'Espanya per viure. Però, per exemple, també tenim a La Vanguardia un tema indirectament relacionat. També diu en portada que Barcelona tindrà fins a 50 hotels nous d'aquí el 2030.
0: I a Brussel·les?
3: Un estudi de l'organització ecologista Transport and Environment també va sobre habitatge. Assegura que l'augment del turisme aeri podria elevar els lloguers a Espanya fins a 217 euros des d'ara fins al 2031. De fet, l'informe situa Espanya entre els països europeus més exposats a aquest fenomen.
0: I amb què t'ha dormit, Estats Units?
3: La CNN explica que els estudis en el món antic creuen que tindran un augment d'estudiants el curs que ve arran de l'interès que suscitarà la pel·lícula de Christopher Nolan, L'Odissea, que s'estrena d'aquí uns dies. La cadena diu, de fet, que hi ha diversos museus que ja estan organitzant esdeveniments temàtics.
0: I amb què dinaran avui a la Xina?
3: Més conflicte comercial amb el Japó. El govern xinès ha afegit 20 empreses japoneses a la llista de control d'exportacions. Això impedeix que les empreses xineses els venguin sense aprovació prèvia del govern. El motiu oficial de l'executiu xinès són les ambicions de Tòquio textualment de remilitaritzar-se.
4: Comencem setmana i ho fem amb temperatures més normals per l'època de l'any. Temperatures que es normalitzaran pel juliol. Farà calor, però una calor menys acusada que la de dissabte i diumenge. I amb un temps de matí de sol i tarda amb ruixats i tempestes, atenció, que poden ser intenses en l'àrea del Pirineu i l'interior de les comarques de Girona i nord de Barcelona.
0: Són les 6 i 10, anem a actualitzar-nos. Amb Francesc Soler i Silvia Solanes, bon dia.
5: Bon dia.
0: Avui a l'Àgora del Matí, Pau Llonc, David Madí, Montserrat Nebrera i Afra Blanco. El dia en què el govern espanyol engega el procés per elaborar els pressupostos i avui presentarà les previsions macroeconòmiques, un cop analitzat l'impacte de la guerra de l'Iran.
6: Ho faran un Consell de Ministres que s'ha avançat un dia precisament per renovar les mesures contra els efectes del conflicte aprovades fa 3 mesos i que caduquen demà.
0: Madrid, Dani Senceaja.
7: El govern central estudia prorrogar part de les mesures que es van aprovar al març per fer front a l'encariment dels carburants i l'energia. L'impacte de la guerra a l'Orient Mitjà també ha obligat el Ministeri d'Economia a actualitzar les previsions de creixement del PIB, ara fixada en el 2,2%. Amb el nou quadre macroeconòmic ja es pot engegar la maquinària per presentar els pressupostos generals. La Moncloa manté la intenció d'aprovar-los, malgrat que, de moment, no té garantits els suports necessaris al Congrés. Abans que el debat pressupostari arribi a la Cambra Baixa a la tardor, el govern es reunirà esta setmana amb les comunitats per fixar els objectius d'estabilitat. Des de Madrid, Dani Sáenz Vieja, per Matí de Catalunya Ràdio.
0: I a partir d'avui, atenció, perquè ja es poden demanar a la Generalitat les ajudes al lloguer per als joves de fins a 250 euros al mes. Roc Fargas.
8: Hi ha temps fins al 10 de juliol i les poden demanar els menors de 35 anys que tinguin un contracte de lloguer d'un pis o d'una habitació. La quantitat de l'ajuda que es doni dependrà de la situació econòmica de cadascú, amb un màxim de 250 euros i un mínim de 20. Les ajudes es donaran sempre que l'import del lloguer no superi unes determinades quantitats. El govern creu que amb aquestes subvencions cobrirà la demanda dels joves que no van poder accedir al bo estatal. S'han reservat 27 milions d'euros públics per fer-hi front. Roc Fargas, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I mentrestant, el Partit Popular ja parla de girar full per acostar-se així a Junts.
9: La votació de dijous al Congrés a favor de la dimissió de Pedro Sánchez ha donat ales a Alberto Núñez Feijóo per exigir la sortida del president espanyol de la Moncloa i fer-ho de la mà de Junts, que la setmana passada va plantejar al PSOE que pensi en un altre candidat. Sentim el líder del PP dissabte al Congrés del Partit de Catalunya.
10: También queremos pasar página. El cambio no se puede hacer sin Cataluña, y mucho menos contra Cataluña.
9: El més revelador va ser, però, un altre dirigent, Miguel Tellado, que deia això a la cadena SER.
11: Lo que ha sucedido
5: en Cataluña en el año 2017, pues sucedió en el 17 y por lo tanto no se esperará que sigamos pensando exactamente lo mismo. Hoy el contexto es otro, ¿no? Hoy la amenaza para la democracia española no es un movimiento secesionista en Cataluña, ¿no? Como el que vivimos en aquel momento.
0: Per Sánchez, és la prova que el Partit Popular assumeix l'amnistia i fins i tot busca beneficiar-se'n, malgrat tota l'oposició dels últims mesos.
11: Las vueltas que da la vida, ¿eh? Porque ver al Partido Popular y Vox votando con el partido de Puigdemont, tratar de echarnos del gobierno con la que montaron con la amnistía y ahora resulta que están de acuerdo.
6: Junts vol furgar en possibles dissidències internes al PSOE per fer caure Sánchez, però són poques les veus que el qüestionen públicament. Una d'aquestes veus crítiques és la del president de Castella-La Mancha, Emiliano García Page, que deia això dissabte al Comitè Federal del PSOE i ha tingut accés al País.
12: La realitat, jo crec que invita a donar la paraula a la gent, a confiar en la gent.
6: Mentrestant, el soci de govern Sumar viu amb incomoditat els casos de corrupció que envolten el PSOE, però no vol trencar el govern ni solucions com la que planteja Junts. Gerardo Pisarello, dels Comuns, va parlar ahir.
13: No entenem quin seria el cavaller blanc en el que està pensant Junts per reemplaçar a Pedro Sánchez, però si estem parlant d'un García Page que el que faria és dretanitzar el PSOE per pactar amb el Feijóo i anar contra Catalunya, nosaltres diem no gràcies.
0: En temps d'agora en parlarem avui amb els nostres agoristes de la relació entre Junts i el Partit Popular i també amb Lluís Orriols, que és professor de Ciències Polítiques de la Universitat Carlos III de Madrid. I avui a Brussel·les, reunió d'alt nivell entre els responsables de comerç de la Unió Europea i la Xina, ara que creixen les tensions amb Pequín.
9: El Club Comunitari estudia si endureix la política comercial amb el gegant asiàtic perquè diu que les relacions són desiguals i insostenibles.
0: Brussel·les, Bruno Fortea.
14: A la Unió Europea la preocupa com ha crescut l'arribada de productes xinesos a baix cost i cada cop més en indústries que són sensibles pel seu alt valor afegit, com per exemple els cotxes o la tecnologia verda. Les autoritats comunitàries acusen les empreses xineses de jugar amb avantatge gràcies a les grans ajudes públiques que reben del govern de Pequín. Brussel·les estudia com donar un cop de mà als fabricants europeus, però els països no s'acaben de posar d'acord. França reclama més mà dura, si cal, amb aranzels contra la Xina. Espanya, en canvi, lidera el bloc dels que defensen unes relacions cordials amb Pequín. La reunió d'avui pot orientar la futura estratègia de la Comissió Europea. Des de Brussel·les, Bruno Fortea, Mires per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: I quatre dies després del doble terratrèmol, ho explicava Mara, Venezuela continua buscant supervivents sota la runa dels edificis ensorrats, però cada vegada amb menys esperança.
6: Mentrestant, el balanç oficial de la catàstrofe natural no para de créixer. L'últim recompte eleva a prop de 1.500 el nombre de morts i a més de 3.000 el de ferits. Encara hi ha, però, desenes de milers de desapareguts.
0: Enviat especial a Venezuela, Joan Biosca.
15: L'aeroport de la ciutat de València, on ens trobem ara, dues hores de Caracas, s'ha convertit en la principal porta d'entrada per l'ajut humanitària, pels rescatistes, pels periodistes i també per veneçolans que viuen fora del país sud-americà i que arriben a Venezuela angoixats a la recerca dels familiars dels qui no en tenen notícies. Camí ja del cinquè dia dels dos terratrèmols d'aquesta catàstrofe humanitària veneçolana, que d'hora que passa són menys les possibilitats de trobar persones amb vida. La xifra de desapareguts és de més de 50.000 persones i amb imatges inimaginables fa pocs mesos. Soldats, tropes dels Estats Units amb material per ajudar en les tasques de recerca trepitjant la costa veneçolana, però no deixen de ser soldats nord-americans. Des de València, Venezuela, Joan Biosca, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I la líder opositora veneçolana, Maria Corina Machado, diu, arran dels terratrèmols, que ha arribat el moment de tornar a Venezuela.
9: Machado ho ha dit en una entrevista a la cadena nord-americana Fox News.
16: The time has come. Ha arribat el moment. És el meu deure acompanyar la meva gent. Hem d'estar junts per abraçar-nos, per plorar i guardar dol plegats, però també per donar-nos força mútuament en aquest moment difícil.
9: Machado ha manifestat la seva intenció de tornar a Venezuela des de la captura de Nicolás Maduro fa 6 mesos i fins i tot va regalar el seu Premi Nobel de la Pau a Donald Trump. Però el president dels Estats Units, que tutela el país des d'aleshores, s'ha resistit a deixar-la tornar i ha prioritzat treballar amb el chavisme.
0: 6 i 17, l'onada de calor que ha sufocat Europa els últims dies es desplaça ara cap a l'est del continent després d'un diumenge de rècords històrics.
6: Alemanya va arribar als 41,7 graus i Polònia, la República Txeca i Àustria també van superar la barrera dels 40. L'Organització Mundial de la Salut calcula que arran de les temperatures extremes han mort 1.300 persones a Europa i el balanç podria créixer els pròxims dies. França ha registrat aquesta setmana 1.000 morts més del que és habitual i adverteix que la xifra encara és provisional. Tot i això, la ministra de Salut Salut francesa, Stéphanie Rist, insisteix que la situació està lluny de la tragèdia viscuda durant l'onada de calor del 2003 en què van morir unes 15.000 persones.
17: Si la canícula és comparable d'un punt de
18: vista... Tot i que l'onada de calor és comparable a la del 2003, probablement no estem en la mateixa situació des d'un punt de vista sanitari. Veiem que el fet de fer prevenció i de tenir espais climatitzats a les residències de gent gran probablement farà que no hi hagi la mateixa mortalitat.
6: Les temperatures han començat a baixar. França, amb tot, es preveu una revifada de la calor d'aquí una setmana.
0: I els Estats Units i l'Iran han pactat aturar les hostilitats i asseguren que reprendran les negociacions sobre l'estret d'Hormuz. L'anunci alimenta les esperances de salvar l'acord de pau provisional que havia quedat en entredit després dels intercanvis d'atacs dels últims dies.
9: L'acord, confirmat per un alt càrrec de Washington, arriba després d'uns dies d'escalada de tensió amb el control de pas de l'estret d'Hormuz com a taló de fons. Dijous hi va haver el primer incident. L'Iran va atacar un vaixell que no hauria respectat la ruta marcada pel règim dels ayatolàs. A partir d'aquest incident, durant el cap de setmana, Washington i Teheran s'han enredat en un intercanvi d'atacs. Els Estats Units van bombardejar objectius iranians i l'Iran va respondre atacant bases nord-americanes a Kuwait i Bahrein. Finalment, però, els esforços diplomàtics han permès aturar aquesta escalada i les dues parts tornaran demà a la taula de negociació en una trobada que es farà a Qatar.
0: Ingressen a presó els pares d'un nadó de 3 mesos que va morir per possibles maltractaments a Sabadell.
6: Ells mateixos van trucar al servei d'emergències dijous passat perquè la criatura no respirava. Els sanitaris el van reanimar i el van traslladar a l'Hospital Pare Taulí, on va morir divendres per una hemorràgia cerebral i diverses fractures. L'hospital va alertar la policia que la criatura podria haver estat maltractada i es van activar els mecanismes de protecció de la infància de la Generalitat. La doctora Clara Pareja, directora general d'Ordenació i Regulació Sanitària, ha detallat que el Departament de Salut ha obert una investigació per revisar l'atenció sanitària que va rebre l'infant.
19: I, sobretot, identificar aquells elements que ens han d'ajudar a que no es tornin a repetir situacions com aquestes, que, evidentment, són molt excepcionals, però que no podem, el que es diu, baixar la guàrdia.
6: El nadó nascut a finals de març l'havien visitat anteriorment dues vegades en un cap de Sabadell. Els pares van arribar a la ciutat fa 2 mesos procedents de l'Aragó.
0: I Aliança Catalana ha retirat la confiança al que havia de ser el seu cap de llista i candidat a l'Ajuntament de Figueres, Arnau Liesa, perquè surt amb una noia menor d'edat.
9: En un comunicat, el partit ha afirmat que aquesta mesura es pren després que la direcció s'assabentés d'aquesta situació personal que consideren incompatible amb els principis fundacionals del projecte polític. Poc després, el mateix Liesa ha explicat que havia començat una relació amb una exalumna seva de més de 16 anys. Liesa també afirma que es va equivocar en no informar-ne el partit. Segons ha dit, per responsabilitat i per evitar generar un perjudici a l'organització, ha decidit presentar la seva renúncia.
0: I aquesta setmana arrenca el judici contra els exconsellers Alba Vergés i Josep Maria Argimon per presumptament haver prioritzat la vacunació dels Mossos d'Esquadra davant dels de Guàrdies Civils i Policies Nacionals durant la pandèmia del 2021.
6: La Fiscalia els demana 12 anys d'inhabilitació.
0: Audiència de Barcelona, Cristian Roldán.
20: Dimarts a 9:45 del matí arrenca aquest judici que s'allargarà fins al 15 de juliol. La Fiscalia acusa Vergés i Argimon de prevaricació administrativa. Considera que hi ha indicis perquè jutgi si els exconsellers van dictar una resolució arbitrària que hauria retardat presumptament la vacunació de la Covid-19 dels Guàrdies Civils i els policies nacionals respecte a la dels Mossos d'Esquadra. Per la seva banda, els dos sindicats de policia que exerceixen d'acusació particular, Jusil i Jupol, van més enllà i sostenen que els fets també constitueixen un delicte contra els drets dels treballadors perquè consideren que el retard en la vacunació va posar en risc els agents dels dos cossos estatals. Els fets van passar la primavera del 2021 i la Fiscalia demana 12 anys d'inhabilitació pels dos exconsellers. Cristian Roldán Tomàs, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Més notícies amb Marc Grado, Lara García i Àlex Bosch. Bon dia.
21: Bon dia.
0: Avui hi ha una vaga de Renfe a escala estatal de 24 hores convocada pel sindicat ferroviari i un sindicat minoritari.
22: La Generalitat ha decretat els serveis mínims de Rodalies, que són del 66% del servei habitual entre les 6 i les 9 del matí, de 2:15 a les 4 de la tarda i de 6:45 a 8:45 del vespre. La resta del dia només circularan la meitat dels trens. Per la seva banda, el Ministeri de Transports ha decretat els serveis mínims dels trens AVE i de llarga distància, que són del 73%. I circulen el 65% del total de trens de mitja distància. El motiu de la vaga és el desacord del sindicat ferroviari amb el futur del servei de Renfe Mercaderies i ha convocat una altra vaga pel 15 de juliol.
0: I el Servei Català de Trànsit s'oposa frontalment al Reial Decret aprovat per l'últim Consell de Ministres que permet circular a les motos pel voral de la dreta de les carreteres en cas de retencions o de mal temps.
1: Aquesta modificació del reglament de circulació entrarà en vigor a partir de l'1 d'octubre. Trànsit considera que pot generar accidents i que arriba en un moment d'increment de la sinistralitat en el col·lectiu dels motoristes.
0: Mentre hi ha hagut dos morts i un ferit greu després que un conductor temerari que fugia dels Mossos embestís, en aquest cas, un altre vehicle al Poblenou de Barcelona. I s'investiguen les causes d'un accident múltiple que va deixar 4 morts i 6 ferits greus a Benicàssim, a la comarca de la Plana Alta.
2: El sinistre va passar la matinada d'ahir a la carretera nacional 340 i hi va haver 3 vehicles implicats, entre els quals un taxi. Les víctimes mortals són 3 homes i una dona. A més, 6 homes van quedar ferits de gravetat amb politraumatismes i diverses contusions. Els serveis d'emergències els van atendre al lloc dels fets abans de traslladar-los a l'Hospital General de Castelló i també a l'Hospital de la Plana, on continuen ingressats. Les autoritats treballen ara per aclarir què va provocar la col·lisió.
0: I investiguen les causes també d'un altre accident, un accident d'una avioneta de paracaigudisme que ha deixat 11 morts als afores de Nancy, a l'est de França.
22: Les víctimes són el pilot, 5 instructors de salt amb paracaigudes i 5 estudiants d'infermeria que es disposaven a fer el seu primer salt. L'avioneta va caure ahir al matí, poc després d'haver-se enlairat a 300 metres d'altura. Els familiars dels estudiants van veure l'accident, com ha explicat al lloc del sinistre el ministre de l'Interior francès, Laurent Nunez.
21: Vull dir, evidentment, que au drame s'est rajouté un autre drame.
23: A un drama s'hi ha afegit un altre drama. Una part de les famílies de les víctimes eren a l'aeroport. Era el seu bateig com a paracaigudistes. Malauradament han presenciat la caiguda de l'aeronau, cosa que agreuja el trauma psicològic.
21: Un xoc, evidentment, i el traumatisme psicològic.
0: I atenció, perquè en l'últim mig any han robat en 8 esglésies de Barcelona.
1: Concretament, s'ha registrat un robatori a Sant Martí durant el mes de febrer, 2 robatoris a Horta-Guinardó durant els mesos de febrer i març, 2 robatoris a Sarrià-Sant Gervasi durant els mesos de març i maig i 3 robatoris a Nou Barris, 2 durant el mes de maig i 1 al juny. Principalment es tracta d'esglésies cristianes i el botí d'aquests robatoris ve des de l'Almoina fins a hòsties consagrades, passant per qualsevol objecte que després es pugui revendre. Segons El Periódico, aquestes dades estan en consonància amb les dels 2 anys previs. 13 casos el 2024 i 15 més el 2025. Els Mossos d'Esquadra, citats per aquest diari, descarten que es tracti d'atacs anticlericals ni relacionats amb el culte.
0: I ara tres titulars de cultura amb 3 cançons. Marta Viana, bon dia.
9: Què tal, bon dia?
0: La primera.
9: Avui s'inaugura el Festival Grec, serà a les 9 del vespre, amb la versió de Marta Pazós de l'òpera dels Tres Rals de Bertolt Brecht i amb un repartiment de luxe amb Nao Albet, Roc Bernadí, Eduard Farelo, Míriam Mucles o Júlia Trullol, entre d'altres. El festival s'allargarà un mes fins al 31 de juliol.
0: I la segona?

0: fred del rebre.
1: Més festivals, en aquest cas a l'Alt Empordà, perquè avui comença una nova edició del Festival Estiu. Hi ha 12 concerts programats, alguns gratuïts i altres de pagament, amb noms com Andrea Motis, que inaugurarà avui el festival, Ginestà, Masoni o Tomeu Penya.
2: I la tercera?
1: Acabem parlant de Gustavo Dudamel i la Sinfònica Nacional Juvenil de Veneçuela, perquè han cancel·lat el concert que havien de fer el pròxim 7 de juliol a l'Auditori de Barcelona pels terratrèmols al país. En un comunicat, Dudamel ha lamentat el fet de deixar per més endavant la seva gira amb l'orquestra, però diu que en moments com aquest la prioritat és fer costat al poble veneçolà.
2: I ara els esports. Montse Raya, bon dia.
3: Hola, bon dia.
2: Ja som a la fase decisiva del Mundial de Futbol i ja tenim una selecció classificada pels vuitens de final. És Canadà.
3: Sí, que ha derrotat Sud-àfrica per 1-0, gol a minut 92 de Stephen Eustaquio. Classificació històrica del Canadà, que no havia passat mai a les eliminatòries d'un Mundial. A vuitens, el Canadà jugarà contra el guanyador del Països Baixos, Marroc, que es disputarà demà. Avui, 16ens de final, 7 de la tarda, Brasil-Japó, quarts d'11 de la nit, Alemanya-Paraguai, dijous, Espanya-Àustria, a les 9 del vespre.
2: I Marc Márquez és el setè del Gran Premi dels Països Baixos i queda en 40 punts de Besecchi, a la general del Mundial.
3: Jorge Martín va acabar tercer i és el nou líder del Mundial de MotoGP. Victòria per Ai Ogura, primer japonès que guanya una cursa del Mundial en 22 anys. I Marc Márquez lamenta la topada amb Dijan Antonio.
4: Acato las decisiones de dirección de carrera. Ellos han decidido que es lance de carrera y, bueno, ¿qué hacer? Hoy yo creo que podía haber sacado un quinto. He sacado un séptimo, salir sin lesiones y esperar la siguiente.
3: Gran remuntada d'Àlex Márquez del 12è al 5è lloc.
2: I avui comença el torneig de tennis de Wimbledon.
3: Paula Badosa, única catalana al quadre, jugarà demà contra la nord-americana Emma Navarro, avui debut del vigent campió Jannik Sinner contra Kecmanovic i de Novak Djokovic contra el xinès Wu. I en ciclisme, primera victòria professional de Marcel Camprubí, el barceloní de 25 anys, és nou campió d'Espanya en ruta.
2: Avui a partir de les 11, final de l'Enigmàrius, al matí de Catalunya Ràdio. Però abans, sapiguem per què val la pena llevar-se amb Joel Díaz.
5: Bon dia. Què? Fa calor, eh? I parlant de la calor, us en recordeu dels qui se'n fotien de l'escalfament global fa 20 anys? No? Doncs m'estranya, perquè són exactament la mateixa gent que encara ara domina Catalunya, Espanya, Europa i el món. I voleu saber una cosa molt graciosa? Que aquesta gent, les seves empreses, són les que ara s'estan enduent la gran majoria de subvencions per projectes d'energies renovables. No us sembla graciós que els fons Next Generation, per exemple, destinats precisament, entre altres coses, a pal·liar els efectes de l'escalfament global, estiguin anant a parar a les mateixes mans que l'han estat provocant durant dècades i que se'n fotien del canvi climàtic fins fa 4 dies? Amb una mà segueixen carbonitzant el planeta i amb l'altra s'enriqueixen amb diners públics destinats a descarbonitzar-lo. No em digueu que no té gràcia, per favor.

0: cançons sobre la vaga de Correus.
1: Sí, que està convocada per demà. Per això, avui és de nota, eh? Cantants que han aparegut en segells.
0: A segells.
1: Un dels últims casos és Tina Turner. Ara fa mig any, els Correus alemanys la van homenatjar amb un segell commemoratiu.

Aquesta és una mica de trampa, perquè aquesta va sortir als segells no com a cantant, sinó com a princesa. És Estefania de Mònaco, que als anys 80 va treure un parell de discos. El seu gran èxit va ser aquest com a Nougat en francès. També va tenir una versió en anglès que es deia Irresistible.

0: I aquest va ser un dels més populars. L'any 93 es va fer un segell amb Elvis Presley i fins i tot es va fer una mena de consulta entre els americans sobre si volien que la imatge que sortís fos un Elvis més jovenet o un Elvis més veterà.
1: En punt 6:45. Repassem els titulars d'aquest dilluns, avui que és 29 de juny. Per tant, és Sant Pere i Sant Pau, apòstols. Felicitats als Peres i als Pau, si ho celebren. Anem a repassar els titulars amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Bon dia.
2: Bon dia.
1: El govern espanyol engega el procés per elaborar els pressupostos.
3: Avui presentarà les previsions macroeconòmiques un cop analitzat l'impacte de la guerra de l'Iran. Ho faran un Consell de Ministres que s'ha avançat un dia justament per renovar les mesures contra els efectes del conflicte aprovades fa 3 mesos i que caduquen demà.
1: Des d'avui ja es poden demanar a la Generalitat les ajudes pels lloguers per joves de fins a 250 euros al mes.
2: Ja tens fins al 10 de juliol i les poden demanar els menors de 35 anys que tinguin un contracte de lloguer d'un pis o d'una habitació.
1: Veneçuela continua buscant supervivents sota la runa quan ja enfila el 5è dia després del doble terratrèmol.
3: L'últim balanç oficial és de prop de 1.500 morts. L'ONU apunta, però, que hi ha uns 50.000 desapareguts encara. L'opositora Maria Corina Machado creu que li ha arribat l'hora de tornar.
4: The time has come. Ha arribat el moment. És el meu deure acompanyar la meva gent. Hem d'estar junts per abraçar-nos, per plorar i guardar dol plegats, però també per donar-nos força mútuament en aquest moment difícil.
1: L'onada de calor es desplaça cap a l'est del continent.
2: Després d'un diumenge de rècords, Alemanya va arribar als 41,7 graus. L'OMS xifra en més de 1.300 les persones mortes fins ara per la calorada. La ministra francesa de Salut és Stéphanie Rist.
5: Si la canícula és comparable d'un punt
6: de vista... Tot i que l'onada de calor és comparable a la del 2003, probablement no estem en la mateixa situació des d'un punt de vista sanitari. Veiem que el fet de fer prevenció i de tenir espais climatitzats a les residències de gent gran probablement farà que no hi hagi la mateixa mortalitat.
1: I presó provisional per als pares d'un nadó de 3 mesos mort per presumptes maltractaments a Sabadell.
3: La criatura va morir divendres a l'Hospital Part Taulí, on l'havien ingressat per una hemorràgia cerebral i diverses fractures. Clara Pareja, directora general d'Ordenació i Regulació Sanitària, en declaracions a aquesta casa.
7: I sobretot identificar aquells elements que ens han d'ajudar a que no es tornin a repetir situacions com aquestes, que evidentment són molt excepcionals, però que no podem, el que es diu, baixar la guàrdia.
1: I atenció, perquè avui hi ha una vaga de Renfe a escala estatal de 24 hores convocada pel sindicat ferroviari.
2: A Rodalies els serveis mínims seran del 66% en hores punta. La resta del dia només circularan la meitat dels trens habituals. També hi haurà el 65% dels trens de mitja distància i el 73% dels AVE i llarga distància.
1: Les motos no podran circular pel voral a Catalunya, tot i que la DGT ho permeti en alguns casos a la resta de l'Estat.
3: El Servei Català de Trànsit defensa que la mesura respon a criteris de seguretat viària i a les característiques de la xarxa viària catalana.
1: I a Barcelona s'acull aquesta setmana el Congrés Mundial d'Arquitectes.
2: S'hi aborden debats urgents al voltant de l'ecologia, com els nous materials de construcció, i d'altres més habituals, com la reutilització dels espais en desús o l'habitatge públic. Jaume Collboni, alcalde de Barcelona.
8: Perquè Barcelona ha estat, és i vol continuar sent un laboratori de futur, de les ciutats del futur. No és una ciutat acabada ni complerta.
1: I repassem ara les portades de la premsa. Avui Marc Jurado amb varietat de temes a les portades i també el terratrèmol de Veneçuela com a denominador comú.
9: Sí, La Vanguardia titula que la solidaritat popular supleix les mancances de l'estat a Veneçuela. L'Ara hi dedica la seva foto de portada i veiem una dona al costat d'una muntanya de runa que pregunta que hi ha algú viu, i també imatge de desolació a El Mundo que recull una altra pregunta. On és la maquinària de l'estat? La indignació apunta, diu Adelsi Rodríguez. Altres temes de portada, El Periódico. Només el 26% d'espanyols viuen en àrees amb pisos assequibles. El País explica que les sol·licituds de regularització sobrepassen el milió quan falta un dia perquè s'acabi el termini. I el diari també recull les morts per l'onada de calor a França i llegim que la canícula ja ha causat centenars de morts. L'Ara obre l'edició amb una altra dada, la dels barcelonins que estan donats d'alta al padró fictici. Són 49.000 persones, una modalitat per donar suport a gent sense domicili fix que s'ha multiplicat per 12 en una dècada. I acabem a El Periódico, que assegura que Sánchez només ha tramitat en 2 anys la meitat de les mesures del seu pla anticorrupció, i amb El País, que titula que l'Argentina, Javier Milei, perd el seu cap de gabinet assetjat per la corrupció.
1: Avui es pot al Pallars Sobirà, el dia es desperta amb ruixats i amb 11 graus, al migdia arribaran els 30 graus, a Torredembarra, el Tarragonès, ara tenen 25 graus i al migdia arribaran els 34, amb molt de sol, i avui sembla que les temperatures seran més normals per l'època de l'any. Tomàs Molina.
10: Sí, avui canvi de temps amb una normalització de les temperatures. Avui ruixats aquest matí que afecten ja àrees del Pirineu. La tarda serà de tempestes que afectaran tot el Pirineu, l'interior de les comarques gironines, també l'interior de Barcelona. Moltes àrees del Vallès aquesta tarda vespre tindran ruixats localment alguna tempesta que pot ser forta, pot descarregar amb intensitat i podria anar acompanyada de calamars. La resta del país farà força sol.
1: I arran del terratrèmol de Veneçuela arriba el comentari del dia de Bernat Adéu. Bon dia, Bernat.
11: Bon dia, Catalunya. D'ençà de la catàstrofe del terratrèmol de Veneçuela, a Catalunya hem assistit al silenci d'una de les espècies més fascinants de la nostra tribu. Parlo del copaire o del barcelonista en comú simpatitzant del xavisme, és a dir, aquell tipus d'home, dona o doni que s'ha passat anys dient que el país de Maduro gaudia d'una sanitat i d'unes infraestructures públiques molt superiors a les nostres. Doncs bé, com s'ha comprovat, Veneçuela és un punyetero desastre, i no només perquè el comunisme porta i sempre a la mort, sinó també perquè porta sempre a la misèria i a la falta de mitjans de salut i de reconstrucció mínims. Una pobresa que, curiosament, no experimenten els seus líders, tots ells multimilionaris, començant per la famosa Delsi. Copaires, barcelonins en comú, on coi us amagueu? Ah, i una altra pregunta, quan surt la flotilla de camí a Caracas?

0: I en aquest repàs que fem de cançons del Mundial a aquesta hora, el Mundial d'Itàlia ens anem fins al 1990, que la música la va posar aquest Giorgio Moroder. Montserraia.
1: Gianna Nannini i Eduardo Bennato. Crec que mai havia vist tantes enes seguides. Canten sobre les nits màgiques perseguint un gol sota el cel d'un estiu italià en un tema compost per Giorgio Moroder. Un'estate italiana és el títol de la cançó del Mundial d'Itàlia 90.

0: després del Mundial de Mèxic 86, Alemanya es revenja de l'Argentina i es reedita una final que els alemanys guanyen per 1-0 amb gol d'Andreas Brehme i es proclamen campions a l'Estadi Olímpic de Roma per tercer cop en la seva història.
1: Aquells anys 90, amb Berlusconi com una de les figures polítiques i mediàtiques del moment, i aquelles melodies tan ensucrades, mentre ell anava fent les festes en aquelles illes. Què ha passat aquest matí als matiners de Catalunya Ràdio? Xavi Canalías.
2: Bon dia. Hem recordat el pas de Josep Puní pel col·lapse de Jordi González de TV3. De fet, el periodista va recordar com va gestionar, evident, com es ve d'això, el moment del mític Prou, quan presentava els matins a TV3.
3: Per mi va ser un fracàs, perquè jo no controlava la situació. Després vaig saber per què no la vaig saber controlar, o no la vaig poder controlar.
4: Però que et vas plantejar fins i tot deixar el programa.
3: Vaig anar a veure el director, el Paco Escribano, i li vaig dir: Paco, fins aquí hem arribat. La tele pública no s'ho pot permetre, TV3 no s'ho pot permetre, tu com a director no ho pots permetre, i jo no ho puc permetre. Acabem. D'aquella anècdota em vaig treure, però, una conclusió i em vaig treure una lliçó, que és la intolerància dels radicals.
1: Que bé que parla, Antoni.
5: Home!
1: Fa escoltar, sempre. Eh?
5: Sempre.
1: Gran. I avui són festes. Avui és Sant Pere.
2: I Sant Pau?
1: Sí.
2: Avui encara sou a temps de gaudir de la festa major, precisament de Premià de Dalt. A les 6 de la tarda hi haurà En Bauca, actuació musical familiar amb la participació dels gegants de Premià de Dalt. A 8:45, botirrumbada, sí, amb Muchacho i los Sobrinos. Hi haurà botifarrada popular i ball amb rumba. I a les 11 de la nit, al camp de futbol municipal, piro musical.
1: Sant Pere era espanyol. I de tant espanyol que eres, va espanyar tot sol. I a les xarxes, Marta Viana, que s'ha fet viral.
6: Doncs el discurs que ha fet Ricky Martin en el concert que feia a Alemanya, dedicat en aquest cas al poble veneçolà, i ha llançat una campanya d'ajuda humanitària global per recaptar diners per la situació.
7: This country is beautiful. This is a country.
6: El que està passant és insuportable, diu. Venezuela és un país preciós, ha dit, amb persones meravelloses que ja han patit prou, i ha afegit que el país no pot quedar-se sol en aquest moment.
8: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
9: Avui hem rebut el missatge d'un veí de la Verneda, a Barcelona. Des de fa mesos, ell i la resta de veïns del seu bloc reben visites constants d'agents immobiliaris que volen comprar els pisos. Explica que cada vegada se senten més pressionats i que fins i tot han arribat a oferir-los diners a canvi d'actuar com a informadors si s'assabenten que algun veí està interessat a vendre casa seva.
10: Cada setmana trobes dos o tres cops gent al portal que espera que algú els hi obri o truquen directament al pis. Parlant amb un d'ells, va començar a explicar-nos que si no volien vendre el pis, que podien donar informació sobre si el pis de dalt o si algun pis de l'al voltant sabíem que estava en venda, i que si donava aquesta informació i ells compraven el pis i tot sortia bé, que la gent que havia donat la informació des del principi rebia una comissió de 500 euros.
9: Per la seva banda, Tecnocasa diu que el contacte porta a porta és una acció comercial habitual per donar a conèixer els seus serveis i mantenir un contacte proper amb els veïns del barri. Defensen que no són pràctiques invasives.
8: 636 360 609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636 360 609.
11: Amb motiu del gran depart del Tour de França, els dies 2, 4 i 5 de juliol, hi haurà talls de carrers i afectacions importants a la mobilitat a Barcelona. Consulteu els recorreguts, planifiqueu els desplaçaments amb antelació i prioritzeu el transport públic en a peu o en bicicleta. Més informació a barcelona.cat/mobilitatletour. Ajuntament de Barcelona.
6: Bon dia, com esteu a aquesta hora al matí? Fem un cop d'ull als mercats. Les borses europees van tancar divendres amb caigudes, pressionades per la incertesa del sector tecnològic. L'IBEX 35 va cedir un 0,45 i obrirà avui des dels 19.400 punts. Són caigudes que s'encomanen des de Nova York. Divendres, el Nasdaq, el principal índex tecnològic de Wall Street, va continuar caient. Pel que fa a les borses que estan obertes a aquesta hora, les asiàtiques comencen la setmana vestides de verd majoritàriament. El Hang Seng de Hong Kong guanya prop d'un 2% i el Shanghai Composite un 0,20%. I acabem el preu del petroli. Avui el barril de Brent cotitza estabilitzat en $72. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
12: Com a maleta experta en viatges, et garanteixo que l'estiu no espera. Reserva ja des de 880 euros per a viatjar a Senegal, recórrer centre Europa o gaudir d'un creuer fluvial pel Rin, sense canvi de preu per carburant. A més, reserva amb els avantatges de B-Travel Easy. B-Travel, viatja't la vida. Consulta condicions a btravel.com.
1: Tres minuts i tres quarts de set del matí. A aquesta hora ens actualitzem.
8: Informa't al Matí de Catalunya Ràdio.
5: És una de les previsions del dia. El govern espanyol engega avui el procés per elaborar els pressupostos.
13: I avui presentarà les previsions macroeconòmiques un cop analitzat l'impacte de la guerra de l'Iran. Fins ara les previsions del PIB estaven fixades en un creixement del 2,2%. Amb el nou quadre macroeconòmic, doncs, ja poden engegar la maquinària per als pressupostos, tot i que el govern de Sánchez per ara no té els suports necessaris. Ho farà en un Consell de Ministres que s'ha avançat un dia precisament per renovar les mesures contra els efectes del conflicte que caduquen demà.
5: Aquí, a partir d'avui, ja es poden demanar les ajudes al lloguer per a joves de fins a 250 euros al mes.
13: Ja tens fins al 10 de juliol i les poden demanar els menors amb un pis o una habitació de lloguer. Dependrà, això sí, de la situació econòmica de cadascú i se'ls donarà un màxim de 250 euros i un mínim de 20. Això sempre que l'import de lloguer no superi una determinada xifra. Creuen que així es cobrirà els joves que no van poder acollir-se al bo estatal. S'hi destinaran 27 milions d'euros.
5: També ho estem seguint a Veneçuela. L'últim balanç de víctimes pel doble terratrèmol és de 1.450 morts. I 3.150 ferits.
13: El Ministeri Espanyol d'Afers Estrangers també ha actualitzat les dades de residents afectats i és de 17 morts i 150 desapareguts. L'ONU estima que hi ha 50.000 desapareguts. El president de l'Assemblea Nacional, Jorge Rodríguez, ha explicat que s'han ensorrat 189 edificis i 774 han quedat tocats i ha avisat que són moments complicats per trobar supervivents i per als afectats que s'han quedat sense casa.
14: Estamos en horas críticas, en horas cruciales, para seguir rescatando vidas y para la edificación de campamentos donde puedan estar aquellas personas que perdieron sus hogares o aquellas personas que en este momento no pueden regresar por alguna razón a sus viviendas y a sus hogares.
13: La líder opositora venezolana María Corina Machado diu que arran dels terratrèmols ha arribat el moment de tornar a Venezuela. Ho ha dit en una entrevista a la cadena nord-americana Fox News.
15: The time has come.
16: Ha arribat el moment. És el meu deure acompanyar la meva gent. Hem d'estar junts per abraçar-nos, per plorar i guardar dol plegats, però també per donar-nos força mútuament en aquest moment difícil.
13: Fins ara Donald Trump, que tutela el país des de la caiguda de Maduro, s'ha resistit a deixar retornar i a prioritzar treballar amb el chavisme.
5: I atenció si teniu previst agafar el tren, perquè avui hi ha una vaga de Renfe a escala estatal de 24 hores.
13: Si la convoca el sindicat ferroviari, un sindicat minoritari, la Generalitat ha decretat els serveis mínims de Rodalies, que són del 66% del servei habitual, entre les 6 i les 9 del matí i de 2:15 a les 4 de la tarda i també de 6:45 a 8:45 del vespre. La resta del dia només circularan la meitat dels trens. Per la seva banda, el Ministeri de Transports ha decretat els serveis mínims dels trens d'AVE i de llarga distància. El motiu de la vaga és el desacord del sindicat ferroviari amb el futur del servei de Renfe amb mercaderies i ha convocada una altra vaga pel 15 de juliol.
5: Encara sobre mobilitat, el Servei Català de Trànsit s'oposa frontalment al reial decret aprovat per l'últim Consell de Ministres que permet circular les motos pel voral de la dreta de les carreteres en cas de retencions o mal temps.
13: Sí, Trànsit considera que pot generar accidents i que arriba en un moment d'increment de la sinistralitat justament en el col·lectiu de motoristes. Ramon Lamiel, director del Servei Català de Trànsit.
17: Per nosaltres és un espai de seguretat. En moltes de les vies del perímetre metropolità, nosaltres necessitem un mural per apartar l'accident. Imagina't una moto que no respecta aquesta velocitat perquè hi ha congestió i es troba un vehicle apartat, bé, tindríem molt més risc per la seguretat viària. I nosaltres no ho veiem, i com que no ho veiem, no ho autoritzarem.
13: Aquesta modificació del reglament de circulació entrarà en vigor a partir de l'1 d'octubre.
5: Més notícies. Barcelona acull aquesta setmana el Congrés Mundial d'Arquitectes. La cita es proposa abordar debats urgents al voltant de l'ecologia, com els nous materials de construcció, i d'altres més habituals, com la reutilització dels espais en desús o l'habitatge públic.
13: Per participar en aquests debats venen a la capital catalana arquitectes d'un centenar de països. En l'acte de benvinguda d'ahir, celebrat a les Tres Xemeneies de Sant Adrià de Besòs, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, recordava que l'edició d'ara fa 30 anys es va centrar en la recuperació del centre de la ciutat.
18: 30 anys després, les coses han canviat bastant. Traslladem el centre de gravetat del cor del Raval al centre de gravetat de la Barcelona metròpolis, en aquest cas el Besòs, i fent-ho, a més, amb un edifici icònic, però en aquest cas del passat industrial de la nostra ciutat i del nostre país.
13: Collboni ha marcat com a reptes de la ciutat la transformació de Montjuïc i les estacions de la Sagrera i la Marina.
5: Hotels, apartaments turístics i comerços veuen amb optimisme els beneficis econòmics que portarà el pas del Tour de França per Catalunya, Carola Gil.
19: Aquesta cursa començarà dissabte a Barcelona, on els hotels estaran plens i els apartaments turístics tindran una ocupació del 80%. El Tour també tindrà inicis d'etapa a Granollers i a Tarragona. David Vázquez i Berta Cabré, presidents de les respectives federacions d'hostaleria, preveuen que comportarà avantatges presents i futurs.
20: Estem il·lusionats perquè sabem que aquell dia, el dilluns, a dia 6, estarà tot ple.
21: A vegades no és només l'impacte en aquell moment en què es produeix, sinó l'impacte que això generarà de cara al futur i, per tant, de reconeixement de la nostra destinació.
19: La part negativa seran els problemes de mobilitat pel pas del Tour. Carola Gil, pel Matí de Catalunya Ràdio.
5: Ajuntament, veïns i empresaris de Tossa de Mar a la Selva denuncien talls de telefonia i internet recurrents des de fa més d'un any.
13: Pels voltants de Sant Joan van estar 48 hores sense servei. En plena temporada alta, alguns hotelers s'espavilen i han contractat els satèl·lits Starlink d'Elon Musk per tenir cobertura.
5: Tossa de Mar, Laia Claret.
22: Rafael Grau, gerent de l'hotel Capri, fa temps que ha trobat un sistema de suport per tenir i oferir cobertura, la xarxa de satèl·lits Starlink.
23: Jo treballo normalment en fibra òptica per donar els serveis de comunicació a l'hotel i el meu backup, ja que la fibra òptica falla molt sovint, el meu backup és el servei d'internet que té l'Elon Musk.
22: Una opció que es plantegen des de l'Associació d'Hostaleria de Tossa. Francesc Uquitelo és el president.
24: Hem de contactar amb Starlink a nivell d'Espanya per veure quina opció hi ha com a gran compte, és a dir, no com una empresa individual, sinó com una agrupació. Si els avions tenen wifi, per què nosaltres no podem tenir wifi?
22: Des de l'Ajuntament argumenten que als pobles petits els falten interlocutors amb les companyies de telefonia i demanen a l'Estat que en supervisi el servei. Des de Tossa de Mar, Laia Claret, pel Matí de Catalunya Ràdio.
5: Avui és Sant Pere, dia gran de les festes de Reus. El Baix Camp enguany amb referències també a l'any Gaudí, Manel Sastre.
25: Un cop sigui extret de platja, passarà un procés d'incineració i després...
26: Després de les completes d'ahir a la tarda i la commemoració dels 400 anys a l'entrada de la relíquia de Sant Pere a la Prioral, aquest matí l'entitat Amics de Gaudí serà l'encarregada d'encendre la tronada a les 11 per commemorar el centenari de la mort de l'arquitecte. Daniel Requesens és el regidor de Cultura.
27: Sabeu que ha estat un any intensíssim pels Amics Gaudí, doncs aquest també és un punt d'homenatge o de suport en tota aquesta tasca.
26: Avui també processó solemne de Sant Pere, que arrencarà a 8:15 del vespre, quan la imatge del sant arribi a la plaça del Mercadal, esclatarà la darrera tronada de la Festa Major. Des de Tarragona, Manel Sastre, pel Matí de Catalunya Ràdio.
5: I l'Alt Empordà comença un nou festival.
13: Un concert d'Andrea Motis Guitar Trio que comença una nova edició amb el Festival Estiu que s'allargarà tota la setmana en 6 escenaris diferents a Castelló d'Empúries i Empúria Brava.
5: Girona, Fèlix Martín.
28: El Festival Estiu arrenca avui amb un 80% d'entrades venudes i això ho ha destacat pel Matí de Catalunya Ràdio. El tècnic de cultura de l'Ajuntament de Castelló d'Empúries, Martí Fontclara.
29: Això està demostrant que el Festival Estiu ja és un festival consolidat i que ja estem amb ànsies, amb nervis per començar aquesta edició del Festival Estiu amb el concert de l'Andrea Motis a la Basílica de Santa Maria de Castelló d'Empúries.
28: Després de l'homenatge ahir a Amy Winehouse al Palau de la Música, Andrea Motis estrena avui l'estiu amb les cançons del seu últim disc, Intimate. Entre d'altres, Ginestà i Actoral dia 3, Masoni el dia 4, o Tomeu Penya i Alosa en la Cluenda diumenge dia 5. Des de Girona, Fèlix Martín, pel Matí de Catalunya Ràdio.
5: I de l'Alt Empordà al Montsià.
13: Perquè el Museu de les Terres de l'Ebre, Amposta, incorpora la realitat immersiva per divulgar les troballes al jaciment protohistòric de Sant Jaume d'Alcanar.
5: Tarragona, Jordi Barranca.
30: La mostra trasllada al visitant a la primera edat de ferro, Marvell Albí, arqueòloga del museu, en destaca la importància.
31: En uns anys, el que ha ajudat ha sigut a veure com han funcionat realment els contactes amb el món comercial mediterrani, en aquest cas el món fenici, se feia al límit del món, el límit del món comercial fenici estava a la zona d'Andalusia, se dia que no arribava a estar a l'Ebre, i Sant Jaume és l'evidència de que sí que arriba a l'Ebre.
30: El projecte s'ha fet gràcies a una subvenció del Departament de Cultura i amb l'aportació del grup de recerca en arqueologia protohistòrica de la UB. Des de Tarragona, Jordi Barranca, pel Matí de Catalunya Ràdio.
5: Repassem les estrenes a les plataformes. Let's give it up one more time for the
13: birthday girl! Perquè Prime Video estrena aquesta setmana la sèrie El Prequela de la famosa pel·lícula Una rosa molt legal. Aquesta és una de les novetats destacades de les plataformes de streaming juntament amb Millennial Mal a Filmin.
5: Marc Garriga.
32: 25 anys després que Reese Witherspoon triomfés
0: després, amb una rossa molt legal, la sèrie El mostra els seus dies a l'institut, on ha de lidiar amb amistats complicades, amors prohibits i decisions de moda discutibles. L'actriu Lexi Maintree agafa el relleu de Witherspoon en aquests 8 capítols que arriben dimecres a Prime Video. Filmin presenta demà Millennial Mal, una sèrie generacional a mig camí entre Girls i la comèdia universitària Nunca me han besado, mentre dijous arriba a Movistar Plus Memòria d'un assassino, sobre un pare de família i alhora assassí professional a qui l'Alzheimer fa que confongui els seus dos mons. Per acabar, Enola Holmes 3 s'estrena a Netflix dimecres amb un nou cas per a la germana de Sherlock Holmes interpretada per Millie Bobby Brown. Marc Garriga per al Matí de Catalunya Ràdio.
5: I aquest cap de setmana a Sabadell s'ha celebrat el centenari de la Belenguera. L'acte commemorava dos centenaris, el de l'estrena d'aquest poema i el de la mort de qui el va escriure, Joan Alcover.
1: L'acte s'ha fet a Sabadell perquè va ser l'Orfeo de Sabadell qui va estrenar l'actual himne de Mallorca a l'illa el 1926. L'acte s'ha celebrat a la plaça del Doctor Robert i ha reunit més de 300 persones amb diverses corals, entitats musicals i tot el teixit cultural i associatiu de Sabadell. El mateix dia, a la ciutat de Palma també s'hi va celebrar un acte per commemorar el centenari del cant de la Belenguera, precisament davant el monument en record a Joan Alcover.
5: I els esports, Montserrat Raia.
2: El Canadà, primera selecció classificada per als vuitens de final del Mundial de Futbol. Supera Sud-àfrica 1-0 al descompte. A vuitens jugaran contra el guanyador al Països Baixos, Marroc de demà. Avui, 700 de final, Brasil-Japó i Alemanya-Paraguai. I avui comença el torneig de Wimbledon. Paula Badosa, única catalana, jugarà demà contra la nord-americana Emma Navarro. I en ciclisme, primera victòria professional de Marcel Camproví, nou campió d'Espanya en ruta.
5: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
3: T'has passat tot l'any donant la tabarra amb els concerts. Quasi les 4 hores de cua virtual, quasi l'outfit, quasi el fotocall, quasi la pulsera VIP. Però després, arribes a les festes del teu poble, arrenca la xaranga de tota la vida i se te'n van els peus sols. I és que les vacances et posen al teu lloc. Aprofita-les. Aquest 4 de juliol, sorteig extraordinari de vacances amb 20 milions a un dècim. Loteria Nacional. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
4: I a aquesta hora fem un cop d'ull de com es desperta el país. Ara mateix es sorten en 20 graus i està fent alguns ruixats. A la Pobla de l'Illet, al Berguedà, 17 graus. Al Dover, 25 graus. Al Baix Ebre, avui un dia en què reapareixen les tempestes aquesta tarda que afectaran moltes àrees del Pirineu. També l'interior de les comarques gironines i l'interior de les de Barcelona aquesta tarda vespre. Localment podrien ser fortes i podrien anar acompanyades de calamars o pedra. A la resta del país farà sol, però amb temperatures que seran més normals per l'època de l'any.
6: Encara sense vacances? Reserva el millor preu en les rebaixes de viatges al Corte Inglés. I amb la targeta al Corte Inglés les pots finançar fins a 12 mesos d'Aer Inglés. I amb la targeta...

0: Quemada, Àlex Dalmas, Oriol Domènech, Jordi Costa...
1: I amb Shakira. Aquesta cançó sí que és la bona. Ja és aquí el primer Mundial amb 48 seleccions.
2: No, te'n falta una.
1: Ah, clar, la del tot costa.
0: Doncs som-hi, convocatòria.
3: Ahora bien lo bonito, atacantes.
0: Marc Crosas.
1: Natàlia Arroyo.
0: Gemmarí Dongu.
1: Bruna Vilamala.
0: Damià Abella. Ion Vaquero.
1: Ilia Sánchez.
4: I amb la Sònia Gelmà, des dels Estats Units. Tot el Mundial.
1: Al tot costa.
3: Momento, seguimos.
4: Cada vespre a les 7, amb el Jordi Costa i la Sònia Gelmà, seguim el Mundial. Avui... Al matí de Catalunya Ràdio.
5: A 8:45 obrirem l'àgora analitzant si les bones paraules de Feijóo cap a Catalunya poden acabar en un acostament amb Junts. En parlarem amb Lluís Orriols, professor de Ciència Política de la Universitat Carlos III de Madrid.
6: A partir de les 10 parlarem amb la periodista Rebeca Carranco sobre el cas del nadó de 3 mesos mort a Sabadell suposadament pels maltractaments dels seus pares i sobre l'empresonament de la parella d'un bomber mort a Manresa acusada d'haver-lo enverinat.
5: A 10:45, àgora esportiva sobre el Mundial amb Ramon Besa, Lea Tudel, Ricard Torquemada i Joel Díaz.
6: A partir de les 11, la gran final de la Lliga Enigmàrius. Farem l'última hora del programa des del Mercat de les Flors amb l'equip d'humor del matí i amb actuacions especials.
5: Des de les 6 fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
7: I quin tema pendent vam tancar divendres al Matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany?
8: Divendres vam parlar de l'onada de calor que pateix França. Ho vam fer amb dos presumptes homes del temps francesos que ens van donar consells per combatre això, les altes temperatures.
9: 46 degrés de temperatura. Avec le magret de mer.
10: Magret de mer.
9: Magret de mer. Temperatura estable. Et sur le pont d'Avignon, la temperatura est en plus fresque, 49 degrés.
8: Molt bé.
11: L'amic Maurice ve acompanyat d'un agent de protecció civil francès, el senyor André. André, què més? André
12: Frigeration.
11: Ah, molt bé.
12: Bonjour, monsieur.
10: No, són experts en alguna cosa.
11: Jovany, és evident que són experts en alguna cosa.
12: Le ventilateur.
10: En fer l'idiota.
12: Sí. Le ventilateur, tu saps que hi ha trois boutons.
11: Trois boutons.
10: El ventilador té tres botons.
12: Número 1.
10: Número 1.
12: Número 2.
10: Le 2.
12: Número
10: 2.
12: Número 3.
11: I le 3. Són un palet, dos palets o tres palets.
12: Mon consell.
10: Sí.
12: Moi, mon consell.
10: Sí.
11: Les trois.
12: Sí,
13: fa tals tres, eh? Sí. No està una, mal.
10: Sí, són tipicoll versió francesa.
9: Si vous devez guillotiner...
11: Si hem de fer...
10: D'acord. Si hem de guillotiner algú...
9: Sur les premières heures de la matin. Okay.
7: Gràcies, Jovany. Avui pot ser un bon dia, per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta la Sandra Sabatés.
14: Amb el mes de juny gairebé complet, avui és un bon dia per començar pensant les vacances. I què millor que fer-ho celebrant, com ho fan a Reus, Cambrils, Vilanova i la Geltrú i uns quants municipis catalans, especialment costers i de tradició marinera, perquè avui és Sant Pere, patró dels pescadors, ja que segons la tradició religiosa, aquest era el seu ofici quan es va convertir en apòstol. Ahir va ser nit de revetlla i avui continuen les celebracions amb gegants, castellers, música i correfoc. Amb aquesta festa, molt arrelada a Catalunya, es posa fi al mes. Com diu el refrany, per Sant Pere el juny queda enrere i Sant Pau ja el tanca amb clau. Feliç estiu a tots.
7: I el segon, el Lluís Gavaldà.
15: Una bona manera de millorar el dia és fotre el camp d'aquest clima subtropical que ha vingut per quedar-se i anar-se'n a indrets on les onades de calor tenen data de caducitat. Què sé jo, com per exemple a Londres, on s'ha inaugurat una nova exposició a la Tate Modern dedicada a explorar la petjada cultural de Frida Kahlo, probablement la primera icona feminista de l'art contemporani. Si aneu, descobrireu la influència de la seva obra en artistes tan rabiosament contemporànies com la mateixa Tracy Emin. No és d'estranyar. Dir Frida Kahlo és parlar de compromís, superació i reivindicació de la cultura autòctona. Què més es pot demanar?

0: Què tal, com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Sembla que avui comença una normalització de les temperatures, entre cometes, per l'època de l'any, que es mantindria tota la setmana, però també reapareixerien les tempestes aquesta tarda, que poden ser, per cert, fortes. Tomàs Molina, bon dia.
1: Sí, atenció amb les tempestes aquesta tarda. De fet, ja estan descarregant en alguns punts de l'Alt Pirineu i també en alguna zona de l'interior de les Terres de l'Ebre podrien descarregar amb forta intensitat. Serà un dia amb sol a bona part del país, però amb aquestes tempestes que aniran guanyant terreny al Pirineu, especialment a l'interior de les comarques gironines i de cara a la tarda també en algun punt de les comarques de Barcelona. Localment poden ser fortes i les temperatures, ja ho diem, amb tendència a normalitzar-se, és a dir, farà calor, però una calor normal per l'època de l'any.
0: Dia de calor i dia també complicat el transport públic per una vaga convocada a Renfe. Anem cap a l'estació de Sant Joan Garcia. Bon dia.
2: Bon dia, Ricard.
0: En hora punta circulen 2 de cada 3 trens. No sé quina és la situació a aquesta hora.
2: Que s'estan complint aquests serveis mínims, a Rodalies, això sí, algun tren cancel·lat. Per tant, més temps d'espera a les estacions en alguns casos i a l'AVE i la llarga distància, de moment, no consta cap alteració. És una vaga de 24 hores a tot l'Estat que ha convocat el sindicat ferroviari, un dos minoritaris, per retreure al Ministeri de Transports, diuen, incompliment de compromisos per preservar l'activitat, sobretot a mercaderies. I entre els usuaris, avui, majoritàriament, la reacció és de sorpresa.
3: Desconeixia que hi hagués vaga de trens. És que m'afecta perquè, clar, normalment agafo un directe a Castelldefels fins a Granollers i avui no hi era, o sigui que m'ho he trobat de sobte, no ho sabia, ho desconeixia. Així que potser arribo tard.
0: Doncs potser arribeu tard si agafeu el tren. Recordeu, 2 de cada 3 trens. Fins ara, Joan, gràcies.
2: Fins ara.
0: Arrenquem última setmana de la temporada en un dilluns en què a Madrid també tindrà un clar accent econòmic. El govern espanyol farà el primer pas per presentar els pressupostos de l'any que ve.
4: I el govern va fer lo que le toca, que es presentar los presupuestos en 2026 y elecciones en 2027.
0: Més qüestionat que mai pels socis, Pedro Sánchez ha convocat per avui un Consell de Ministres extraordinari per aprovar les previsions macroeconòmiques que s'han actualitzat després del conflicte a l'Orient Mitjà. I avui també és notícia a l'habitatge. Es poden demanar atenció a la Generalitat ajudes de fins a 250 euros al mes per lloguer per als joves, això el dia en què al matí de Catalunya Ràdio us avancem que els veïns de la Verneda de Barcelona denuncien pressions d'agents immobiliaris que volen comprar els seus pisos. Hem parlat amb algun ex-treballador que explica que s'arriba a pagar diners a veïns perquè facin de confidents.
5: Els confidents, doncs, òbviament, hi ha vegades que no fa falta ni que els paguin, perquè són persones que estan soles, persones que es troben, doncs, potser en situacions de vulnerabilitat a l'hora de no poder parlar amb ningú o no tenir ningú amb qui parlar. Llavors, quan arriben aquestes persones que fan la porta freda, són persones que comencen a preguntar-li per la seva vida, s'interessen d'alguna manera, òbviament, per treure un rèdit, no és real. I llavors aconsegueixen aquesta informació de forma inclús gratuïta.
0: Avui en parlarem també en temps d'agora, com també analitzarem com ha quedat el que queda de legislatura i si les bones paraules de Feijóo cap a Catalunya poden acabar en un acostament amb Junts.
6: Que Catalunya sea la llave que saque a Sánchez de la Moncloa, porque Catalunya será el cambio que necesita España.
0: Catalunya serà el canvi que necessita Espanya, ha dit Feijóo. Avui en parlarem amb Lluís Orriols, professor de Ciència Política de la Universitat Carlos III de Madrid. I l'atenció del món continua centrada en Venezuela.
7: Queremos apoyo, queremos máquinas, queremos llevarnos metros familiares. Ayúdennos!
0: Després de 4 dies, les opcions de trobar supervivents del terratrèmol entre les runes són cada cop més escasses. L'últim balanç és de gairebé 1.500 morts, 3.000 ferits i encara desenes de milers de desapareguts. A les 10 en parlarem també amb Rebeca Carranco. Analitzarem 2 successos que hem sabut aquest cap de setmana. D'una banda, 2 pares que són a la presó per la mort del seu fill de 3 mesos a Sabadell. Van alertar el 112 dient que s'havia ofegat, però després a l'hospital, on va acabar morint, van veure que tenia lesions compatibles amb un sacseig violent. Així ho explica Clara Pareja, del Departament de Salut.
8: Va rebre atenció a la UCI pediàtrica i el matí següent va morir fruit d'una hemorràgia cerebral i de diferents fractures.
0: I amb la Rebeca Carranco també parlarem de la infermera de Manresa que s'ha enviat ara a la presó acusada d'haver enverinat amb medicaments la seva parella. Un bomber de Manresa que va morir de forma sobtada fa 4 mesos. I a partir de 11:15, avui, Àgora Esportiva. Amb Ramon Bes, amb Laia Tudel, Ricard Torquemada i Joel Díaz, el Canadà, que s'ha convertit aquesta nit en la primera selecció que es classifica pels 8ens després de guanyar 1-0 Sud-àfrica, amb un gol al temps de descompte. Entre aquesta tarda i la matinada, Brasil, Japó, Alemanya, Paraguai i Països Baixos, Marroc. I a partir de 11... em sento un adolescent. La gran final de la Lliga Enigmàrius. De tu tan fort que no recordo l'últim cop que la vida em feia això. Pot semblar que estic perdut. Avui de 11 a 12 serem al Mercat de les Flors de Barcelona amb l'equip de l'humor, dels temes pendents, amb el Màrius Serra, evidentment, i amb actuacions especials, com la que sentim, del Julen.

0: que estic tremolant.
1: Tot això avui que llançava l'Empordà, el sol ha sortit a les 6 i 13 minuts i a Mollerussa el Pla d'Urgell es pondrà a 2:45 de 10. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
2: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
1: A partir de 8:45, l'Àgora del matí, amb Pau Llonch, David Madí, Montserrat Nebrera i Afra Blanco. Abans, titulars ampliats del dia amb Sílvia Solanes, Francesc Soler i Pol Foradada. Bon dia.
3: Bon dia.
1: L'última esperança.
4: A Veneçuela, el govern ha allargat més enllà dels 3 dies les feines de rescat per intentar trobar supervivents. Ahir encara es van rescatar 33 persones amb vida sota la runa.
5: Més de 2.600 rescatistes internacionals s'han sumat als equips d'emergència veneçolans per buscar les desenes de milers de persones que encara estan desaparegudes. D'aquestes, com a mínim, 152 són espanyoles. És l'últim balanç que ha fet el Ministeri, que ha elevat a 17 els ciutadans espanyols morts a la catàstrofe.
1: Tornem a Veneçuela. Bernat Lautaro, bon dia.
6: Bon dia, com esteu?
1: Tu ets a La Guaira, que és aquesta zona que dèiem que està uns 30 quilòmetres de la capital i que seria una zona molt turística, ara molt castigada per aquest terratrèmol.
6: Exactament. Ens trobem a La Guaira, una de les zones més afectades. Ens hem d'imaginar que és com la Costa Brava, Catalunya, i que un dia festiu hi havia molta gent, doncs, passant aquest dia festiu a la vora de la platja. Doncs sí, com bé heu afirmat, el govern de la presidenta interina, Delcy Rodríguez, ha allargat fins a una setmana o fins a 10 dies, s'ha de veure, de moment són 3, el període de rescat de supervivents. Això significa que totes les tasques, tant dels rescatistes nacionals com dels internacionals, es dedicaran exclusivament a buscar els supervivents abans de intentar treure cossos de familiars. Això és una lliçó que ja han donat els mexicans, els brigadistes mexicans, en què en els terratrèmols que han tingut a Mèxic han allargat fins a 10 dies el període de búsqueda, de cerca de supervivents, i els va funcionar en moltes ocasions en els terratrèmols que han tingut, com el del 2017. També hem vist imatges dantesques en el dia d'avui, com la instal·lació de cadàvers perquè vinguin a ser identificats per les famílies. Estem parlant de centenars de cadàvers davant del port de La Guaira. Quan un passa per allà, la pudor i la fase de descomposició és molt forta, però bé, són els contrastos que s'estan veient. Així mateix també s'han vist, com bé mencionàveu, escenes de rescats commovedores en el moment en què s'ha pogut treure un fill i un pare l'ha anat a abraçar als seus braços després de 3 dies d'estar desaparegut a sota de les runes.
1: Doncs aquesta és la crònica en directe de Bernat Lautaro des de La Guaira. Gràcies, Bernat.
6: Bon dia.
1: I mentrestant, es reprenen.
7: Després d'un cap de setmana amb intercanvis d'atacs que han compromès les converses de pau, Estats Units i l'Iran han acordat aparcar aquestes hostilitats i tornar-se a reunir aquesta setmana a Qatar per continuar concretant els detalls de l'acord de pau a què van arribar el 17 de juny.
1: Primera pedra.
4: Precisament arran de les conseqüències econòmiques d'aquesta guerra, el govern espanyol actualitzarà avui les previsions macroeconòmiques. És el primer pas per acabar portant al Congrés els pressupostos de l'any que ve, un compromís de Sánchez que a hores d'ara sembla molt difícil que tiri endavant.
5: El Consell de Ministres s'ha avança un dia perquè precisament renovar les mesures contra els efectes del conflicte aprovades fa 3 mesos i que caduquen demà, últim dia de juny.
1: Madrid, Teresa Ceaja.
8: El govern central estudia prorrogar part de les mesures que es van aprovar al març per fer front a l'encariment dels carburants i l'energia. L'impacte de la guerra a l'Orient Mitjà també ha obligat el Ministeri d'Economia a actualitzar les previsions de creixement del PIB, ara fixada en el 2,2%. Amb el nou quadre macroeconòmic ja es pot engegar la maquinària per presentar els pressupostos generals. La Moncloa manté la intenció d'aprovar-los, malgrat que, de moment, no té garantits els suports necessaris al Congrés. Abans que el debat pressupostari arribi a la Cambra Baixa a la tardor, el govern es reunirà esta setmana amb les comunitats per fixar els objectius d'estabilitat. Des de Madrid, Dani Sainz deja pel matí de Catalunya Ràdio.
1: 250 euros.
7: Des d'avui ja es poden demanar a la Generalitat les ajudes al lloguer per a joves de fins a 250 euros al mes. Hi ha temps fins al 10 de juliol. Les poden demanar als menors de 35 anys que tinguin un contracte o bé de lloguer d'un pis o bé de lloguer d'una habitació. La quantitat de l'ajuda depèn de la situació econòmica de cadascú, però com diem, màxim 250, mínim 20 euros.
1: Pressions immobiliàries.
4: Són les que denuncien els veïns del barri de la Verneda de Barcelona. Us ho avancem avui al matí de Catalunya Ràdio. Els agents immobiliaris insisteixen als veïns per comprar els seus pisos. Fins i tot els ofereixen diners en negre, canvi que els informin si algú del bloc està interessat a vendre casa seva.
9: Trobes dos o tres cops gent al portal que espera que algú els hi obri o truquen directament al pis, parlant amb
0: un d'ells va començar a explicar-nos que si no volíem vendre el pis, que podíem donar informació sobre si el pis de dalt o si algun pis de l'al voltant sabíem que estava en venda i que si donàvem aquesta informació i ells compraven el pis i tot sortia bé, que la gent que havia donat la informació des del principi rebia una comissió de 500 euros.
5: Tecnocasa, una de les empreses que fa el porta-a-porta, explica que es tracta d'una de les accions comercials habituals per donar a conèixer els seus serveis de defensa, que no són pràctiques invasives.
1: Tensions comercials.
7: El comissari europeu de Comerç, Maros Sefcovic, rep avui a Brussel·les el ministre de Comerç xinès, Wang Wentao, en un moment de ple debat a Europa sobre si cal protegir-se per l'arribada de molts productes xinesos a baix preu.
1: Brussel·les, Bruno Fortea.
3: A la Unió Europea la preocupa com ha crescut l'arribada de productes xinesos a baix cost i cada cop més en indústries que són sensibles pel seu alt valor afegit, com per exemple els cotxes o la tecnologia verda. Les autoritats comunitàries acusen les empreses xineses de jugar amb avantatge gràcies a les grans ajudes públiques que reben del govern de Pequín. Brussel·les estudia com donar un cop de mà als fabricants europeus, però els països no s'acaben de posar d'acord. França reclama més mà dura, si cal, amb aranzels contra la Xina. Espanya, en canvi, lidera el bloc dels que defensen unes relacions cordials amb Pequín. La reunió d'avui pot orientar la futura estratègia de la Comissió Europea. Des de Brussel·les, Bruno Fortea, Mires, per al Matí de Catalunya Ràdio.
1: 1 milió.
4: Quan falta un dia perquè acabi el termini que ha fixat el govern espanyol per acollir-se al procés de regularització, el País explica avui que ja s'han superat el milió de sol·licituds. El govern espanyol havia previst que serien aproximadament la meitat. L'executiu té ara 3 mesos per resoldre cadascun dels expedients presentats.
1: A presó.
5: Els pares d'un nadó de 3 mesos que va morir per possibles maltractaments a Sabadell, ells mateixos van trucar al servei d'emergències dijous passat perquè la criatura no respirava. Se'l va poder reanimar. Es va traslladar a l'Hospital Parc Taulí, la criatura, on va morir divendres per una hemorràgia cerebral i diverses fractures.
7: Aleshores, l'hospital va alertar la policia que la criatura podria haver estat maltractada i es van activar els protocols. La doctora Clara Pareja, que és directora general d'Ordenació i Regulació Sanitària, explica que s'ha obert una investigació per revisar l'atenció sanitària que va rebre l'infant. Havia nascut a l'Aragó, va arribar a Catalunya fa 2 mesos i l'havien visitat com a mínim 2 vegades a un cap de Sabadell.
9: I sobretot identificar aquells elements que ens han d'ajudar a que no es tornin a repetir situacions com aquestes, que evidentment són molt excepcionals, però que no podem, el que es diu, baixar la guàrdia.
1: Robatoris a esglésies.
4: En l'últim mig any han robat en 8 esglésies de Barcelona. Concretament s'han registrat un robatori a Sant Martí, 2 a Horta Guinardó, 2 a Sarrià, Sant Gervasi i 3 robatoris a Nou Barris.
5: Principalment es tracta d'esglésies cristianes i el botí d'aquests robatoris va des d'Almoina fins a hòsties consagrades, passant per qualsevol objecte que després es pugui revendre. Segons el periòdico, aquestes dades estan en consonància amb les dels 2 darrers anys. 13 casos el 2024, 15 més el 2025.
1: A judici.
7: Aquesta setmana arrenca el judici contra els exconsellers de Salut, Alba Vergés i Josep Maria Argimon, per presumptament haver prioritzat la vacunació de Mossos d'Esquadra davant de la de Guàrdies Civils i Policies Nacionals durant la pandèmia, el 2021. La Fiscalia els demana 12 anys d'inhabilitació.
1: La secretària de Zapatero.
4: Gertrudis Alcázar, imputada també per la presumpta implicació en la causa del rescat de Plus Ultra, compareix avui al Senat davant la Comissió d'Investigació sobre possibles irregularitats de la SEPI, la Societat Estatal de Participacions Industrials.
1: Recta final.
5: Del judici de la Kitchen, en la presumpta operació per a policial en temps del PP per espiar l'extresorer del partit, Luis Bárcenas. A partir d'avui declaren els 3 últims acusats, que són persones a qui acusa la família de Bárcenas, però no la Fiscalia.
7: També avui a l'Audiència Nacional, el jutge Pedraz continua els interrogatoris del cas Leire amb l'empresària Carmen Cano, que és qui va assegurar haver portat 90.000 euros en efectiu a la seu del PSOE i després va denunciar haver estat víctima d'un intent de suborn per evitar ratificar-ho davant dels tribunals.
1: Sense majoria.
4: Avui al Parlament Andalús arrenca el ple d'investidura per la reelecció del president Moreno Bonilla. Aspira a un tercer mandat, però després de les eleccions del 17 de maig ha perdut la majoria absoluta i depèn de Vox.
5: Per ara, tot i que porten setmanes negociant, no hi ha tancat un acord de legislatura, com sí que ha acabat passant Extremadura, l'Aragó i Castella i Lleó.
1: Apartat.
7: Aliança Catalana ha retirat la confiança al que havia de ser el seu cap de llista d'aquí un any a les eleccions municipals de Figueres. Es diu Arnau Liesa i té una relació sentimental amb una noia que és menor d'edat. En un comunicat, el partit afirma que aquesta mesura es pren després de que la direcció s'assabentés d'aquesta situació.
4: Poc després, el mateix Liesa ha explicat que havia començat una relació amb una exalumna seva de més de 16 anys. Liesa també afirma que es va equivocar en no informar-ne al partit.
1: Ajornat.
5: El concert de Gustavo Dudamel i la Simfònica Nacional Juvenil de Veneçuela, que s'havia de fer el pròxim 7 de juliol a l'Auditori de Barcelona. En un comunicat, el director ha lamentat la situació, però diu que en moments com aquest la prioritat és fer costat al poble veneçolà.
1: Mentre arrenca
7: Una nova edició del Festival Grec. La inauguració serà avui a les 9 del vespre amb la versió de Marta Pazos de l'òpera del Tres Serrals de Bertolt Brecht. Entre el repartiment, Nau Albert, Roc Bernadí, Eduard Farelo, Miriam Mogles o Júlia Trullol. El festival s'allargarà un mes fins al 31 de juliol.
1: En Brecht aquest fa bona pinta, no? En...
7: Segur que sí. Molt recomanable.
1: I pel que fa als esports, Montserraia, Canadà vuitens.
10: És la primera selecció que ja és als vuitens del Mundial de Futbol i és la primera vegada que passen amb unes eliminatòries d'un Mundial. Han superat Sud-àfrica 1-0, gol al descompte. En vuitens s'enfrontaran al guanyador de Països Baixos-Marroc de demà. Avui 700 a les 7, Brasil-Japó i quart 11 de la nit, Alemanya-Paraguai.
1: Marcel Camprubí.
10: És el nou campió d'Espanya de ciclisme en ruta. El barceloní de 25 anys aconsegueix la seva primera victòria professional.
1: Tot això avui que és dilluns 29 de juny i a les últimes hores a Catalunya ha nascut la Tina, amb 3 quilos 340 grams a l'Hospital del Mar. Benvinguda a la vida i enhorabona a les famílies.
2: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
11: Com anem? Bon dia. Passant 2 minuts d'un quart de vuit, us informa Marc Jurado. Tenim 22 graus a Gurb, 26 a Gavà i 27 a Badalona. Carreteres Clàudia Serra.
12: Retencions als punts habituals d'entrada a Barcelona, Ronda de Dalt, aturades de Trinitat a Horta i Litoral de Sant Adrià a la Barceloneta, tot sentit Llobregat.
11: 2 morts i un ferit greu a Barcelona en un xoc provocat per un conductor temerari.
13: Fugia dels Mossos quan va embestir un altre vehicle al Poblenou.
11: Gemma Bonet.
14: El conductor pujava per les voreres i anava en contradirecció fins que va acabar xocant contra un altre turisme que estava aturat en un semàfor. Ho explicava un veí de la zona, testimoni dels fets.
15: I he vist que bueno, pues, el cop ha sigut entre 2 integrants, una matrícula francesa que tinc entès que s'estava donant a la fuga i en el creuament venia un particular i amb la mala fortuna que han xocat.
14: Els 2 conductors dels vehicles van morir a l'acte i l'acompanyant del vehicle aturat està ingressada a l'hospital. Gemma Bonet, pel matí de Catalunya Ràdio.
11: Més notícies. Consternació al Bages, un cop s'ha sabut que el jutge ha enviat a presó provisional i sense fiança una dona de 41 anys acusada de la mort de la seva parella a Sant Salvador de Guardiola, al febrer.
16: La dona, que és infermera a l'UCI de l'Hospital de Manresa, hauria enverinat amb medicaments la seva parella, un bomber de 46 anys.
17: L'home va morir a l'hospital després d'ingressar-hi per un quadre de somnolències i desorientació.
11: En parlarem a les autocades aquí al matí. I 2 del Vallès Oriental, la primera, la Vall del Tenes, guanya des d'avui 13 viatges de bus més cap a Barcelona.
16: La General amplia les expedicions de l'autobús express S7 que connecta la vall de Tenes i Parets del Vallès amb la capital del país.
11: I la segona, la Llagosta, inaugura una piscina al doble de gran que l'anterior.
17: Compta amb una rampa d'accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda. Ho llegim tot plegat al 9-9.
11: Barcelona acull aquesta setmana el Congrés Mundial d'Arquitectes. La cita es proposa abordar debats urgents al voltant de l'ecologia, com els nous materials de construcció i d'altres més habituals, com la reutilització dels espais en desús o l'habitatge públic.
16: Per participar en aquests debats venen a la capital catalana arquitectes d'un centenar de països.
11: I música. Amb banda neon. El grup amb hits com aquest guapíssima actuen a Rubí. Serà aquesta mitjanit a l'Escardívol, a la carretera de Molins de Rei a Caldes, entrada de Franc i Roger Mas.
18: Sens temelos escull, sens por de la...
11: El Festival Fresc de Sabadell a les 9 del vespre, entrades a partir de 28 euros. Són les 7 i 20 minuts, esteu escoltant el matí de Catalunya Ràdio.
2: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
19: Tu que ets tan espavilat, quina és la manera més intel·ligent d'anar a Randaroc?
20: Facilíssim, amb Drac, a veure tu. I per anar a 15 destinacions com Madrid i Màlaga des de només 9 euros.
19: Amb Ouigo? Amb seients XL i bar a vora els seus trens de 2 pisos. No cal ser gaire espavilat, eh?
20: Entra a ouigo.com o l'app i compra els teus bitllets. Ouigo, sigues espavilat.
21: El matí de Catalunya Ràdio.
16: I quan són les 7 i 20 minuts, és moment de repassar les portades de la premsa des del quiosc. La Vanguardia avui titula que la solidaritat popular supleix les mancances de l'estat a Venezuela. L'Ara hi dedica la seva foto de portada i veiem una dona al costat d'una muntanya de runa. I també és la imatge de desolació El Periódico, que recull la pregunta on és la maquinària de l'estat i afegeix que la indignació apunta a Delcy Rodríguez. Altres temes de portada, El Periódico, només el 26% d'espanyols viuen en àrees amb pisos assequibles. El País explica que les sol·licituds de regularització sobrepassen el milió quan falta un dia perquè s'acabi el termini. El diari també recull les morts per l'onada de calor a França i llegim que la canícula ha causat centenars de morts. L'Ara obre l'edició d'avui amb una altra dada, la dels barcelonins que estan donats d'alta al padró fictici. Són 49.000 persones, una modalitat per donar suport a gent sense domicili fix que s'ha multiplicat per 12 en una dècada. I acabem amb El Periódico, que assegura que Sánchez només ha tramitat en 2 anys la meitat de les mesures del seu pla anticorrupció. I amb El País, que titula que l'Argentina, Javier Milei, perd el seu cap de gabinet assetjat per la corrupció.
6: Bon dia. En el sorteig del Sueldazo cap de setmana celebrat ahir, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat va ser el
21: 63.813-63813 de la sèrie 47047.
6: Així mateix, uns altres 4 números i sèries van obtenir cadascun un premi de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Consulta'ls al teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
1: I avui a les històries del Mundial, el partit fantasma, Maiol Roger, bon dia.
22: Bon dia. 1973, Xile i la Unió Soviètica juguen la repesca per l'última plaça del Mundial d'Alemanya. Només 15 dies abans del partit d'anada, el general Augusto Pinochet fa un cop d'estat i instaura a Xile un règim obertament anticomunista. L'eliminatòria passa a ser un enfrontament entre dos règims amb ideologies contraposades. La Unió Soviètica partia com a gran favorita que s'enfrontava a una selecció xilena en hores baixes. Al partit d'anada, Xile rescata un 0-0 en un ambient molt hostil a l'estadi Lenin de Moscou. El partit dels valents el bateja la premsa xilena. Tot es decidiria a la tornada a Santiago de Chile, a l'estadi nacional.
23: I en esa època l'estadi nacional todavía seguía siendo ocupado como el principal centro de prisión, tortura y exterminio.
22: Que, com explicava aquest periodista, és un dels escenaris dels horrors del règim de Pinochet. La Unió Soviètica es nega a jugar-hi, al·legant motius morals i de seguretat, però la FIFA no ho veu igual. El seu secretari general visita l'estadi i, en paraules seves, no hi veu res que impedeixi disputar-hi el partit. I la Unió Soviètica pren la decisió definitiva. No s'hi presentaran.
1: I es va jugar el partit, finalment?
22: Es va jugar el que es coneix com el partit fantasma. La FIFA obliga que el 21 de novembre el partit es disputi. Hi ha publicat les grades, càmeres gravant, però no hi ha rival. Els 11 jugadors xilens salten al camp sense adversaris, l'àrbitre xiula a l'inici del partit i amb total parsimònia els xilens arriben a l'àrea contrària i els 28 segons marquen a plaer.
24: Esto de jugar solo y ganar con un equipo en el fondo desaparecido, ¿no? Era como jugar con los desaparecidos.
22: Immediatament l'àrbitre xiula al final del partit i la selecció xilena es classifica per un Mundial on no passaria de la fase de grups. El combinat xilè no es tornaria a enfrontar mai més amb la Unió Soviètica. El partit, això sí, serà recordat per sempre com una ocasió més en què la FIFA va triar tapar-se els ulls davant dels horrors d'una dictadura.
25: Lletera Campllong, la llet de casa, patrocina l'Enigmàrius.
26: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
27: Divendres, l'Enigmàrius feia fa patir gana per accedir a la popularitat i la resposta era afama. Afamar vol dir fer patir fam i arribar a la popularitat és arribar a la fama. Avui dilluns, que celebrem la gran final de la Lliga Enigmàrius 2026, un enigma per anar fent boca, sense punts però amb premi. Tros de terra petit que et dona fortuna, de 4 lletres. Tros de terra petit que et dona fortuna. 4 lletres.
28: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
1: Ja ara el més destacat a la televisió les últimes hores amb Mariola Cubells. Avui sobre el nou programa de Paz Padilla Telecinco.
0: Jo pensava que Telecinco ja havia tocat sostre, però no. Este cada setmana s'ha estrenat el show de Paz Padilla, el dissabte i ahir diumenge, a la vesprada, i no tinc una paraula que puga resumir el programa. Un dels gags va ser Paz Padilla vestida de vella pel carrer, amb càmera oculta i amb les calces caiguent-se-li. Ja està, amb això ja estaria.
1: I a la recomanació del dia avui, que s'obre el termini de les ajudes pel lloguer de joves de menys de 35 anys, la Cristina Bordes en recomana la sèrie Drama.
3: Una comèdia dramàtica generacional protagonitzada per Elisabeth Casanovas en la pell d'una millennial a qui la vida li fot una bufetada quan es queda embarassada sense voler-ho ni saber qui és el pare. Amb capítols curts, ritme i un humor directe, reflecteix les preocupacions d'una generació que intenta trobar el seu lloc enmig de la precarietat laboral i el desig de construir un futur tot i les incerteses. Drama té 6 únics capítols que es poden veure a RTV Play.
4: I passem a la informació meteorològica, perquè es confirma que ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11, cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
5: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupon extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
7: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
8: Així que és vostè la responsable que deixi el meu pis al centre, eh? I la que m'ha fet buscar una cosa que mai hauria pensat que tindria. Un monovolum. Saps què? Vostè m'ha canviat la vida.
9: Hi ha raons que mouen més que els diners. Les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja. 150 anys movent-nos per tu.
10: Adeu, Andreu! Toco el 2! Fins demà, bacallà! Adeu-siau!
12: Hi ha moltes maneres de sortir de casa, però només una de comportar-nos a fora, amb civisme.
29: Aquest estiu apliquem sancions de fins a 3.000 euros per combatre l'incivisme. Pla Endreça. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
30: Informació del zoològic. Es prega el propietari del vehicle gris aparcat al recinte dels babuïns que retiri el cotxe, ja que està interrompent el seu ritual d'aparellament. Si no ha trobat lloc per aparcar, descarreguis l'app de ParkClick i reservi aparcament allà on vagi. Estalviarà temps i diners.
31: Troba el teu lloc amb ParkClick.
32: El matí de Catalunya Ràdio.
1: I quin és el protagonista del dia d'avui, Gerard Jubany? Bon dia.
33: Bon dia, l'Enigmàrius.
27: De 2.314.574 lletres.
34: A la merda.
33: Un dels protagonistes del dia és l'Enigmàrius, aquest concurs lingüístic creat fa molts anys per Mario Serra, perquè avui se'n celebra la gran final. Avui, a partir de les 11, anirem al Mercat de les Flors, on viurem la final de la Lliga, Enigmàrius.
35: És el pitjor dia de la temporada. No penso ni ficar-vos per la ràdio.
33: Perquè què passa? Serra,
35: el dia de la final del Super Marios és el pitjor dia de la temporada.
33: No es diu Super Marios.
35: Perquè no he encertat mai cap. I sempre em fa sentir com si fos mig tonto, aquest joc.
33: A veure, Sergi, per començar ets mig tonto, de veritat.
35: No.
33: I no et posis així, perquè els Enigmàrius moltes vegades són complicats, hi ha molta gent que no els sol encertar.
35: Però que jo no n'he encertat mai cap! Mai!
33: Bueno. Però no t'ho agafis així, Sergi.
35: Però és que no és que no l'endevini el Super Marios. És que l'escolto i no sé de què parla i s'inventa coses.
33: Bueno, ja, però és una mica complicat, però la cosa és que l'escoltis cada dia i a poc aniràs entrant una mica en la dinàmica del joc.
35: No.
33: Mira, un Enigmàrius de la setmana passada era peça del pany que et pot deixar afònic, de 5 lletres.
35: Mm. És a mi?
33: Sí. Per començar has d'estar atent.
1: Peça del pany que et pot deixar afònic, 5 lletres.
35: 5 lletres.
33: Sí.
1: 5 lletres.
35: La P...
33: No, cinc... no va d'encertar lletres.
35: La M...
1: Gorja.
35: El plàtano. Plàtano. Plàtano no és.
33: No.
35: Uau, és imbècil. Merda de lloc.
1: Són 2:15. Dilluns, en vaga a Renfe està convocada per un sindicat minoritari, però ara mateix només passen 2 de cada 3 trens. Com van aquestes primeres hores de servei, Joan Garcia?
2: Bon dia. De moment s'estan complint aquests serveis mínims, però no a tot arreu amb la mateixa regularitat. De fet, ens avisen que hi ha algunes línies que en passarien menys d'aquests 2 de cada 3. A Rodalies o algun tren cancel·lat, més temps d'espera a les estacions, com aquí mateix a Sants, que ara mateix l'andana per anar al Garraf és plena d'usuaris, que majoritàriament ens diuen que desconeixien que avui hi hagués vaga, i un ens ha fet aquesta variant del famós pixa i rellisca.
6: Voy a Cubella, y a mí me afecta mucho por el trabajo, y como tengo trabajo por hora, aparte van faltar la Renfe últimamente, por lo que cobran no son capaces de arreglar los trenes, esto es jauja.
1: Esto es jauja, doncs ja el tenim, Joan, gràcies.
2: Vinga, fins ara.
1: I la resta del transport públic, Maria Fernández Noguera?
11: Doncs mira, al marge d'aquesta vegada Renfe destaquen els retards de l'R15 i l'R16. A l'R15 hi ha un retard de prop d'una hora en el tren que va de Lleida a Barcelona. A l'R16, el tren que va de Tortosa a Barcelona, va 40 minuts tard, i com és habitual també hi ha una demora de 10 minuts a l'R11, a la línia que uneix Barcelona i Portbou. També retards de 10 minuts a l'R T2, en el tren que va de Salou a Tarragona.
1: Fem un cop d'ull també a les carreteres. Equip Viari, Clàudia Serra, bon dia.
13: Bon dia. Doncs a aquesta hora força retencions a les entrades de Barcelona, molt carregades ja a la 2 des de Pallejà, la B23 a Molins de Rei i Esplugues, i la B20 a Santa Coloma, tot cap a la capital. Ronda de Dalt aturades també de Trinitat a Horta en sentit Llobregat, i a la litoral de Sant Adrià a la Barceloneta, direcció Llobregat, i a Santa Coloma sentit Trinitat.
1: I el món continua pendent de Veneçuela i de les tasques de rescat per trobar supervivents sota la runa, ara que ja fa 4 dies del terratrèmol. I els ciutadans se sumen als milers d'equips de rescat arribats d'arreu del món per intentar trobar amb vida algunes de les desenes de milers de persones que continuen desaparegudes. L'últim balanç oficial de víctimes és de 1.450 i més de 3.000 ferits. I això en un dilluns que a Madrid tindrà un clar accent econòmic. El govern espanyol farà el primer pas per presentar els pressupostos de l'any que ve.
14: Y el gobierno va a hacer lo que le toca, que es presentar los presupuestos en 2026 y elecciones en 2027.
1: Més qüestionat que mai pels socis, Pedro Sánchez ha convocat per avui un Consell de Ministres extraordinari per aprovar les previsions macroeconòmiques que s'han actualitzat després del conflicte a l'Orient Mitjà. I pel que fa als esports, Montse Raya?
15: Canadà, primera selecció classificada per als vuitens de final del Mundial de Futbol, supera Sud-àfrica per 1-0 al descompte. En vuitens s'enfrontaran contra el guanyador del Països Baixos, Marroc, de demà. Avui, als 16ens de final, Brasil, Japó i Alemanya-Paraguai. I avui comença el torneig de Wimbledon. Paula Badosa, l'única catalana, l'Anna jugarà demà contra la nord-americana Navarro. I en ciclisme, primera victòria professional de Marcel Camprubí, nou campió d'Espanya en ruta.
1: I pel que fa al temps, sembla que aquesta setmana la calor tornarà a ser normal, de finals de juny i d'inici de juliol, però també que les tempestes reapareixen a molts punts del país i que poden ser fortes. Tomàs Molina, bon dia.
16: Molt bon dia. Sí, de fet, aquest vespre, aquesta nit passada, ha fet algun ruixat, ja ha fet 3-4 litres en alguns punts del Ripollès, al voltant d'un litre en algunes àrees també de l'Alt Pirineu. Persistirà aquesta situació durant la tarda, ruixats, tronades que afectaran tota la zona del Pirineu i que durant la tarda afectaran també alguns punts, per exemple, del Vallès o de l'interior de les comarques de Barcelona. Temperatures amb tendència a la baixa ja ho estan fent a les comarques de Ponent, i tota la setmana continuaran amb valors normals per l'època de l'any, i demà encara amb tempestes al Pirineu.
1: Avui a l'hora del matí, d'aquí una hora, Pau Llong, David Madí, Montserrat Nebrera i Afra Blanco. Quan són les 7:33... I obrim la redacció del matí. Comencem per les opinions destacades. Maiol Roger, pel Foradada, bon dia.
17: Bon dia.
1: Avui varietat de temes als editorials dels diaris.
17: La Vanguardia, per exemple, dedica aquest editorial al risc d'incendis i diu que calen reformes estructurals profundes per millorar la gestió de les masses forestals.
18: Afegeix que la falta de professionals i l'escàs valor del que produeixen els boscos dificulten la prevenció dels focs.
17: L'Ara es fixa en el potencial del sector econòmic de les ciències de la vida, que abasten des de la biotecnologia fins a les farmacèutiques.
18: Assegura que és un pilar per millorar el model econòmic i remarca que l'any passat es va viure a Catalunya un rècord d'inversió en empreses de salut amb més de 517 milions d'euros.
17: El periòdico dedica l'editorial a la impossibilitat de les classes mitjanes accedir a l'habitatge, fet que és especialment greu per als que s'han esforçat per formar-se i per tenir una feina.
18: Destaca que les ciutats amb preus assequibles podrien acollir demandes si millorés la connexió amb transport públic amb les grans ciutats.
17: El País parla d'immigració i titula l'editorial l'èxit de la regularització. Destaca que el nombre de sol·licituds de persones sense papers s'aprova a 1,3 milions, molt per sobre de la previsió inicial.
18: Creu que la integració a Espanya de centenars de milers d'immigrants ha d'anar acompanyada de la imprescindible inversió en serveis públics.
17: I per la seva banda, el Mundo dedica l'editorial a criticar el PSOE i Pedro Sánchez, que el 2021 va qualificar d'exemplar l'empresari tecnològic Juan Carlos Barrabés, de qui diu és amic de Begoña Gómez.
18: Uns elogis que després l'empresari hauria fet servir per pressionar i aconseguir contractes públics de manera fraudulenta.
1: I afegim el que ha llegit avui a la premsa el periodista Xavier Grasset.
0: Hi ha hagut fins a un miler de peticions perquè repeteixi l'examen de selectivitat d'aquest any. Llegim al Món la informació que signa el Gabriel González, que apunta que el baix nivell de matemàtiques detectat aquest any en la selectivitat, amb una mitjana que no arriba a l'aprovat, amaga tot un seguit de problemes estructurals que s'han anat enquistant al batxillerat. Els experts apunten al Món que la reducció de les lectives de matemàtiques, els últims anys n'han fet una menys a la setmana, i un model educatiu que elimina el raonament, són aspectes prou rellevants com per detectar aquest problema. Potser l'examen era massa llarg i algunes preguntes estaven mal redactades, però no n'hi ha prou com perquè el resultat hagi sigut el que ha sigut. Caldrà refer els números.
3: Entres a volotea.com i cada cop hi trobes més destinacions. Astúries, Nantes, Vitòria, Lille, Òlbia. Amb vols directes des de Barcelona. I de sobte, ja ets allà, gaudint d'un plat típic. O allà, amb aquelles vistes. O allà, des de 29 euros, ja ets allà, amb Volotea. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
4: Si només tinguessis una oportunitat per complir els teus somnis, faries trampes per aconseguir-ho? Aquest festival grec arriba a la Villarroel, primera llei de Newton, la nova obra de Manzanares, dirigida per Nelson Valente. Un institut d'alta complexitat, un sistema injust, una decisió que ho canviarà tot. Primera llei de Newton, quan la inèrcia és l'excusa perfecta. A partir de l'1 de juliol a la Villarroel, entrades ja a la venda.
5: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
7: Viu mega a prop al partit amb el mega estalvi d'un 15% en tots els televisors LG, Samsung i TCL de 48 polzades o més, vas canviable en un cupó que et dona per molt. Fins al 5 de juliol.
8: No et perdis l'últim Open Day de la Salle Campus Barcelona. Aquest 2 de juliol vine a conèixer de prop el campus i les seves àrees de coneixement en business, arquitectura, enginyeries, intel·ligència artificial, filosofia, arts digitals i animació. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle, Universitat Ramon Llull.
19: Des que arribem al món, el portem amb nosaltres. El gust. La capacitat de veure on els ulls no arriben. El que ens avisa quan una cosa val la pena. El gust és un privilegi i fer-lo servir la nostra responsabilitat. El gust és nostre. Amadeu Origen.
32: El matí de Catalunya Ràdio.
1: Són les 7:38. Fem un cop d'ull a altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Quina és l'última de Suïssa a favor del medi ambient?
20: Doncs col·locar plaques solars entre les vies de tren. Ho estan provant a prop del municipi de Bates, a l'oest del país. Per ara s'han instal·lat una cinquantena al llarg d'uns 100 metres. És una prova pilot que va arrencar fa un any i ara ja hi ha els primers resultats. I veuen que sí, que està donant resultats. Ha produït més de 16.000 kWh en un any, cosa que correspon a la mitjana anual de 4 illes de llars. Ho veiem a Swiss Info.
1: I aquesta desapareixent?
21: Doncs les maires, des del 2000 fins al 2025, els ports catalans n'han capturat un 80% menys. Si les pesquen divendres, el preu és molt baix, a un euro, perquè es veu que els divendres el peix per fregir té poca sortida i la maira habitualment és un peix que es fregeix. Ho explica l'Ara. Si fa uns anys parlàvem de la falta de sardines, ara és la maira. El motiu és sobretot la falta del fred i aliment per viure.
1: I si teniu previst anar a Venècia, atenció, prepareu la butxaca.
20: Perquè estudien fer pagar 50 euros per entrar a la ciutat només un dia. Ara mateix és de 5 a 10 euros en funció de l'antelació amb què es paga i estan al marge els que s'allotgen a hotels perquè ja paguen la taxa turística. L'oposició considera que és només una fórmula per recaptar sense fixar un màxim de visitants. De moment, el debat està obert. Ho llegim a La Vanguardia.
1: Una notícia per als que facin la porra del Mundial de Futbol.
21: Que hi ha un gat, el Billy, que s'ha fet viral per clavar fins ara 21 resultats. Ja assenyalen que és el nou Pop Pol. Es tracta d'un gat de pèl blanc i negre que viu a Irlanda del Nord i té una peculiaritat. Mai anuncia empats. La seva propietària explica que va arribar a casa amb una bossa de banderetes i va dir, per què no provem? Va posar dues banderetes i el gat va començar a triar la guanyadora. Ho veiem a diversos digitals.
1: I qui ha tancat?
20: El mític restaurant de Barcelona, Casa Leopoldo. Llegim al web de BTV que el propietari assegura que les darreres hores abans del tancament del restaurant han estat horribles. Ho compara amb el que pots sentir el dia que has decidit deixar la parella. Van reprendre el negoci fa 2 anys i mig d'un restaurant que va obrir el 1936 i per les seves taules hi han passat personalitats del món de la cultura, la política i la gastronomia.
1: I què torna?
11: Això.
21: Gairebé 60 anys després, Estudio Canal ha anunciat una nova sèrie d'animació en 3D inspirada en la cèlebre creació de l'escriptora sueca Astrid Lindgren. El projecte comptarà amb la productora de la saga de cinema Paddington i està previst que es comenci a rodar a l'octubre. Expliquen que readaptarà el mític personatge de la Pipi, però que es conservarà els seus trets més característics. Ho veiem a diversos digitals.
1: I ara els destacats en Internacional i Economia amb Frederic Vincent i Lara Garcia.
9: El Financial Times apunta que el boom de la intel·ligència artificial està impulsant un augment rècord dels acords a la indústria energètica per buscar capital i construir infraestructures per centres de dades. Les compres i fusions en aquest sentit, per fer centres de dades, han superat els 5 primers mesos de l'any els 200.000 milions de dòlars, una xifra mai vista. El Guardian, sobre això, avui entrevista Erin Brockovich, l'activista que va inspirar la pel·lícula amb Julia Roberts, que ara fa campanya justament contra aquests centres de dades per a la intel·ligència artificial. Calcula ella que només als Estats Units se n'han construït 30, que n'hi ha 70 més en construcció, amb tot l'ús de terreny i de recursos naturals que això implica. Sobre la calor, a França, Le Figaro parla en portada de preocupació entre les autoritats per aquestes 1.000 morts de més i admet que cal un projecte faraònic, fa servir aquesta paraula, faraònic, per adaptar el país a les noves temperatures. Recordem que l'aire condicionat a França no està especialment estès. A partir d'aquí, Le Figaro diu que França té un avantatge, que és l'energia nuclear, i per això el diari conservador insisteix que és un error que s'enfrenés la modernització.
10: I a la premsa econòmica, Cinco Días publica que Espanya és el país europeu que més diners ha destinat a pal·liar els efectes de la guerra al Pròxim Orient. Fins ara ha mobilitzat el 0,25% del PIB, 4 vegades més que la mitjana de la Unió Europea. El Economista explica que Catalunya es postula com a líder en l'acollida del sector de la computació quàntica. Catalunya acumula més de 270 milions anunciats en projectes quàntics, una xifra que ens situa al capdamunt del rànquing estatal. I l'ONU Economia diu que l'arribada real del Bizum a les botigues físiques ja té data al calendari, encara que algunes entitats financeres ja estan provant el Bizum Pay amb alguns grups reduïts de clients i de botigues, el desplegament massiu del nou sistema de pagaments està previst per al setembre.
1: I a la premsa esportiva que destaquem, Montserrat, ja?
15: Comencem comptant diners. Comptem fins a 150 milions d'euros, que són els que el Barça hauria de pagar a l'Atlètic de Madrid per Julián Álvarez. Doncs bé, la pregunta que es fa Joan Baells al diari Esport és: cal pagar 150 milions per Julián? D'entrada, diu Baells, és una bogeria i recorda, entre altres, els 135 milions que el Barça va pagar al Borussia per Dembélé. Creu que l'operació pot ser un èxit rotund o una ferida econòmica difícil de tancar. El diari Ara, parlant de crònica d'uns sobrecostos anunciats sobre el nou Camp Nou, que creuen que s'ha encarit des de l'inici de les obres i que obligarà el Barça a endeutar-se encara més. Muchachos, ahora no volvimos a ilusionar. Recordeu aquesta cançó de l'últim Mundial on l'Argentina va ser la campiona? Santi Nolla, al Mundo Deportivo, veu el camí de l'Argentina en aquest Mundial com la via més lliure, diu Nolla, que si superen Cap Verd en 700, a 800 es trobarien Austràlia o Egipte i en quarts altres equips assequibles. Justament de Cap Verd parlen a l'avantguàrdia. Els taurons blaus han desafiat la IA, que només els donava un escadocer 1% de passats 700 del Mundial. La modesta selecció capverdiana ha passat com a segona de grup i sense perdre cap partit, i això que al mateix grup hi havia dues campiones del món, com Espanya i l'Uruguai.
12: Un aplauso muy fuerte, sí señor.
1: I a la premsa del cor, el rei Carles d'Anglaterra, Elisenda Pineda.
22: L'opinió pública britànica ha passat de la indignació a l'orgull. Fa un parell de dies, el rei Carles III va crispar el populatxo quan, liquant-se en la seva pròpia suor, va permetre que un membre del seu equip li refresqués el clatell amb un ventall de mà en lloc de fer-s'ho ell solet. La cosa ha canviat aquest cap de setmana, quan en un acte oficial ha aparegut el príncep George al costat de Kate Middleton, espigat com una canya de riera i exhibint elegància, distinció i ni una gota de llapis al darrere de les orelles. No podem dir el mateix del monarca, que darrere d'aquells reials pàmpols regalimava mantega. A veure si en una altra ocasió pren exemple del nen, que a aquestes alçades ja li passa la mà per la cara.
1: I qui fa anys avui? Xavi Canalies, bon dia.
23: Demi, bon dia de nou. Felicitem el xef català Jordi Cruz.
1: Jordi Cruz en fa 47.
23: 48.
1: Fa 48, mira, un menys que el Gerard Jubany.
23: Veus? Home, és veritat.
1: Feliciteu-lo. Déu-li WhatsApp, sí, si esteu espontanis o amics del Gerard Jubany.
23: Ja 49.
1: 49 anys, tu.
23: 40 tots, que es diu.
1: Aviat en farà 50 i hem de fer una festa grossa.
23: Ja se li nota, se li nota.
1: D'aquí 15 anys jubilat.
23: També fa anys. Home, el president del Barça, avui Joan Laporta.
1: Joan Laporta, 65.
23: 64. Sí. També fa anys Joan Clos.
1: Això és broma, eh? 79.
23: 77. Sí. I acabem felicitant Andreu Mascolell.
1: 85.
23: 82.
1: I Santoral.
23: Alerta avui perquè és Sant Pere, sí. Sant Pau i Sant Pol.
1: Sant Pol de Mar, quina hora és?
23: Exactament. Pere i Pau van ser dos dels 12 apòstols de Jesús de Natzaret. Segons la tradició popular, Sant Pere seria el guardià de les
1: Sant
23: portes
1: Pere
23: del
1: espanyol.
23: Paradís. I què més diu?
1: Sant Pere era espanyol i de tant espanyol que era es va espanyar tot sol.
23: En aquest cas, per això se'l representa amb unes claus a la mà. Pau va sentir la veu de Jesús i es va convertir al cristianisme. Després de ser acceptat per la resta dels apòstols, va rebre l'encàrrec de predicar l'Evangeli als no jueus de l'Imperi Romà. I Sant Pol prové del Paulus, llatí que significa petit o humil. Tenia la condició de jueu i ciutadà romà, alliberat després d'una primera captivitat. Va ser detingut novament a 5 quilòmetres de Roma, on va morir probablement decapitat. A Catalunya hi ha 12.270 persones que es diuen Pere, 23.553 que es diuen Pau i 22.049 que es diuen Pol.
1: I ara tanquem el repàs a la premsa. Avui que és 29 de juny del 2026, anant al quiosc vintage amb Albert Tom.
2: Tal dia com avui, de fa 10 anys.
6: 29 de juny de 2016. Artur Mas, Joan Ortega i Irene Rigau hauran d'anar a judici com a executors de la consulta independentista del 9-N de 2014. El Tribunal Superior acusa el president, la vicepresidenta i també la consellera d'Ensenyament, que segons el tribunal és qui va obrir els col·legis on més de 2 milions de catalans van anar a votar. I ara fa 10 anys Mariano Rajoy guanyava amb 14 diputats més unes eleccions espanyoles que s'havien hagut de repetir perquè ningú havia pogut formar govern. Més coses. Eurocopa de futbol 2016. Fracàs d'Espanya. Itàlia l'elimina a vuitens de final. I en bàsquet, ara fa 10 anys, el Barça destituïa l'entrenador Xavier Pascual després d'haver guanyat 4 lligues i una Eurocopa. Pascual se'n va amb llàgrimes als ulls i convençut que hauria pogut continuar.
1: Avui és 29 de juny del 2026. És el 180è dia del calendari. Falten 20 dies per la final del Mundial, 5 per la sortida del Tour de Barcelona i 4 pel final de temporada regular del matí de Catalunya Ràdio. I així sona el dia d'avui.
2: Els sons del matí.
13: Queremos apoyo, queremos máquina, queremos llevarnos nuestros familiares. Ajúdennos.
14: Amb el nou quadre macroeconòmic ja es pot engegar la maquinària per presentar els pressupostos generals. La Moncloa manté la intenció d'aprovar-los malgrat no té garantits els suports necessaris al Congrés.
16: I el gobierno va fer lo que le toca, que es presentar los presupuestos en 2026 y elecciones en 2027.
24: Que Cataluña sea la llave que saque a Sánchez de la Moncloa, porque Cataluña será el cambio que necesita España.
25: Va rebre l'atenció a la UCI pediàtrica i al matí següent va morir fruit d'una hemorràgia cerebral i diferents fractures.
1: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb Maiol Roger. Miracle.
26: Tot i que habitualment quan parlem de miracle ho relacionem amb un origen diví, el diccionari també permet referir-se a miracle com un fet mundà però improbable i extraordinari. Ahir es van rescatar 33 persones de sota la runa a Venezuela. Un miracle tenint en compte que ja havien passat més de 3 dies des del terratrèmol.
1: Voral.
26: Franja de terreny pla, pavimentada o no, de la vora d'una via interurbana que fa de contenció del ferm de la calçada i dona un marge de seguretat als vehicles i als vianants. La decisió del govern de permetre circular amb motocicletes pel voral en cas de detenció ha indignat el Servei Català de Trànsit.
1: Eliminatòria.
26: Fase d'una competició que disputen els participants per determinar quins són exclosos i quins passen a la fase següent. Definició rutinària per al que acostuma a ser el moment més vibrant d'una competició, com les eliminatòries del Mundial, que van començar ahir amb la victòria del Canadà sobre Sud-àfrica.
1: Posem-hi tres xifres amb l'Ara García. 500 euros.
27: És la quantitat de diners en bé que ofereixen agents immobiliaris a veïns de la Verneda a canvi que facin de confidents i els avisin si algun veí del bloc està interessat a vendre el seu pis. Una informació que avancem avui al matí de Catalunya Ràdio. Els veïns denuncien pressions i insistència de les immobiliàries que cada dia els piquen el timbre per fer-los ofertes de compra.
1: 250 euros.
27: Des d'avui ja es poden demanar a la Generalitat les ajudes al lloguer de fins a 250 euros al mes per joves. Hi ha temps fins al 10 de juliol i les poden demanar les persones de menys de 35 anys que tinguin un contracte d'un lloguer de pis o d'una habitació. La quantitat de l'ajuda dependrà de la situació econòmica de cadascú amb un màxim de 250 euros mensuals i un mínim de 20.
1: 1,3 milions.
27: És el nombre de persones que ha fet la sol·licitud en el procés de regularització d'immigrants. El termini per demanar-la es tanca demà i el govern espanyol té 3 mesos per resoldre cada expedient. Són dades de la plataforma Mercurio on es registren les peticions que s'emeten a tot Espanya i que avui publica El País. Les xifres oficials les farà públiques l'executiu aviat.
1: I ara el veig tres imatges amb Pol Forada. A la primera imatge veig un camió de bombers al costat de dos cotxes absolutament destrossats. Un dels vehicles està mig enfolat sobre l'altre i dos agents dels Mossos treballen marcant alguna cosa a l'asfalt. Hi ha una lona de la policia catalana que tapa part d'aquesta escena.
0: Per un lateral d'aquesta lona sobresurt una d'aquelles mantes isotèrmiques amb què es cobreixen els cadàvers. És el Poblenou, a Barcelona. Ahir diumenge dues persones van morir en una persecució policial. Una era qui conduïa el cotxe que intentava escapar de la policia, l'altra anava en el turisme contra el que va impactar el fugitiu. La seva parella està ingressada en pronòstic reservat.
1: I a la segona imatge veig els castellers de Barcelona amb la camisa vermella fent un 3 de 7. És el moment en què queda carregat perquè l'enxaneta està fent l'aleta i fins aquí veiem que tot és normal, però el que sorprèn és el fons. No és la plaça de qualsevol municipi català. Hi ha neu i hi ha muntanyes rocoses.
0: Són a Jungfraujoch, que és a 3.450 metres d'altitud. A Suïssa, un cap de setmana especial per a la colla que ha coronat els Alps d'aquest país amb una gira per Suïssa que inclou l'apadrinament de la colla de Lausana i aquesta actuació a l'estació ferroviària més alta d'Europa. No és fàcil aixecar un castell en aquestes condicions.
1: I la tercera, veig l'alcalde de Nova York, Jonrad Mamdani, amb vestit i corbata, llançant-se a l'aigua d'una piscina. L'acompanyen diverses persones, aquestes sí que van en banyador.
0: Inauguració oficial aquest cap de setmana de la temporada de piscines a l'aire lliure de la ciutat nord-americana. És ritual que l'alcalde es capbussi vestit com si anés al despatx.
2: Real o fals? Amb Marc Amorós.
1: Atenció a aquest titular que circula. Menjar llavors de plantes, com ara el sèsam o la xia, fan envellir la pell si es pren el sol durant el seu consum o després. Marc Amorós, bon dia.
3: Bon dia. La notícia cita un estudi científic que mostra que la combinació d'alimentació i exposició al sol fa envellir la pell. La investigació afirma que una dieta rica en llavors com el sèsam, la xia, la quinoa o les pipes de girassol augmenta la resposta fotocangerígena de la nostra pell si prenem el sol durant el seu consum o després. Segons la notícia que ara circula, l'estudi assegura que una investigació amb rates de laboratori ha mostrat que la combinació d'aquesta dieta amb l'exposició al sol activa l'envelliment de la pell i el risc de patir càncer. Si no es mengen llavors, diu la notícia, prendre el sol no comporta cap risc per a les persones.
1: I això és real o fals?
32: El matí de Catalunya Ràdio.
4: La Universitat CEU Abat Oliva us ofereix la notícia educativa.
5: L'educació inclusiva demana escoltar, comprendre i acompanyar les diferents necessitats educatives de l'alumnat. Amb aquest objectiu, la Universitat CEU Abat Oliva impulsa avui la primera edició de la Trobada d'Inclusió, Diversitat i Acompanyament. La iniciativa reuneix professionals, entitats especialitzades i membres de la comunitat universitària en un espai de reflexió compartida per aprofundir en l'acompanyament educatiu de persones amb diferents realitats i necessitats.
4: Vols aprendre la professió de mestre des de dins de l'escola? Amb el programa d'immersió escolar dels graus d'educació de la Universitat CEU Abat Oliva podràs participar activament en les activitats dels col·legis de la Fundació a Barcelona des de primer. Canvia el teu present, crea el teu futur.
3: Som-hi, va, real o fals, sortim de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que menjar llavors de plantes com ara el sèsam o la xia fan envellir la pell si es pren el sol durant el seu consum o després és una notícia falsa. La notícia, però, s'ha fet molt viral a les xarxes socials. Molts negacionistes l'estan difonent per defensar la pràctica de prendre el sol sense protecció. L'estudi que cita la notícia, però, és en real, és del 1996, mostra que menjar grans quantitats d'omega-6 accelera el càncer en prendre el sol. Però l'estudi, atenció, està fet en rates. No és extrapolable al que ens passa a les persones.
1: Gràcies, Marc.
3: Adéu, bon dia.
1: Ara són les 7:53. Repassem els titulars del dia en dos minuts amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. Avui hi ha vaga de Renfe de 24 hores a tot l'estat.
20: La convoca el sindicat ferroviari. A Rodalies els serveis mínims són del 66% en hora punta. La resta del dia només circulen la meitat dels trens habituals. També hi haurà serveis mínims als trens de mitjana distància, els AVE i la llarga distància.
1: I el govern espanyol engega el procés per elaborar els pressupostos.
21: Avui presentarà les previsions macroeconòmiques. Ho faran un Consell de Ministres que s'ha avançat un dia per renovar les mesures contra els efectes del conflicte a l'Iran i que caduquen demà.
1: Des d'avui, els menors de 35 anys ja poden demanar les ajudes als lloguers de la Generalitat.
20: Hi ha temps fins al 10 de juliol. Les poden demanar els joves que tinguin un contracte de lloguer d'un pis o d'una habitació. L'ajuda arriba a 250 euros al mes.
1: I Veneçuela continua buscant supervivents sota la runa quan ja enfila el cinquè dia després del doble terratrèmol.
21: L'últim balanç oficial és de prop de 1.500 morts. L'ONU apunta que hi ha uns 50.000 desapareguts. L'opositora Maria Corina Machado creu que ha arribat el moment de tornar.
7: The time has come.
8: Ha arribat el moment. És el meu deure acompanyar la meva gent. Hem d'estar junts per abraçar-nos, per plorar i guardar dol plegats, però també per donar-nos força mútuament en aquest moment difícil.
1: l'onada de calor es desplaça cap a l'est d'Europa.
20: Després d'un diumenge de rècords, Alemanya va arribar als 40...

0: Diverses fractures.
1: Barcelona acull aquesta setmana el Congrés Mundial d'Arquitectes.
2: S'hi aborden debats urgents al voltant de l'ecologia, com els nous materials de construcció i d'altres més habituals, com la reutilització dels espais en desús o l'habitatge públic.
1: I el Mundial de Futbol?
0: El Canadà guanya 1-0 Sud-àfrica i es classifica per als vuitens de final. Avui a les 7 de la tarda, Brasil-Japó, i a 11:15, Alemanya-Paraguai.
3: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
4: Pel que fa al temps d'avui, dilluns 29 de juny, parlem d'una normalització de les temperatures per l'època de l'any, amb un dia que serà ben variable amb sol, però amb aquestes nuvolades que acabaran donant ruixats i tempestes en tota l'àrea del Pirineu i a la tarda, fins i tot a l'interior de les comarques de Barcelona, podrien ser localment fortes i acompanyades de calamarsa.
3: A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un equip millor.
1: I pel que fa al trànsit, retencions als punts habituals a l'entorn de Barcelona. Clàudia Serra.
5: Sí, destaca la 2 a Sant Joan d'Espí en tots dos sentits. Precaució, direcció Lleida, perquè hi ha un vehicle variat que talla un carril. També la ronda de dalt i del litoral, molt carregada en trams intermitents, sobretot sentit Llobregat. I també en trams intermitents, retencions a l'AP7, entre la Roca i Barberà en sentit sud.
6: Seria genial arrencar l'estiu amb cotxe nou, oi? Deixa d'imaginar-ho i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques a tota la gamma de turismes, només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari més proper. Corre, que volen. Més a opel.es.
7: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon esmorzar mentre escoltes la millor música amb en Manu Guix.
1: Manu Guix, bon dia!
8: Xiri pipis, com esteu?
1: Molt bé, i tu?
8: Molt bé.
1: Això és bo, això és bo.
8: Ai, estic molt bé.
1: Això és bo, això és bo.
8: Sí, i vosaltres què? Última setmana, eh?
1: Sí.
9: Última setmana.
1: S'acaba això.
8: Com s'encara això?
1: Doncs com s'encaren els finals, amb alegria.
9: També del final, també t'ho dic, eh?
1: Sí, sí. Anem a marcar el telèfon del Pere.
9: Home, mira, que és el seu sant avui, que els hem felicitat també de la ràdio. A veure, home, quina cançó.
1: I del seu germà, que es diu Pau.
9: I del cosí.
8: Pere.
1: A veure, estem marcant el telèfon.
9: Quins nervis, noi.
1: Del Pere.
8: Va, Pere.
9: Ui.
1: Ai, en Pere.
9: Pere de la cullera.
1: Doncs una llàstima, perquè li volíem desitjar un feliç sant i els seus avis li volien dir que l'estimen moltíssim.
9: Sí, desitgen que tu i el teu germà, en Pau, passeu un molt bon dia i per això sona aquesta meravellosa cançó que toca en directe ara mateix Manu Guix, de Neil Diamond, que és Sweet Caroline.
1: Dale, Manu!

0: 636-360-609 per demanar cançons ja de cara a la temporada que ve. Manu, un petonet ben fort.
1: Adéu, preciosos, fins demà.
2: Senyores i senyors, bon dia. Són les 8.
3: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: Temperatures extremes i els incendis recents tornen a evidenciar les conseqüències del canvi climàtic. No només a Catalunya, hi ha una onada de calor altíssima que ha castigat tota Europa l'última setmana i amb temperatures que han superat els 40 graus arreu del continent. Des de Catalunya fins a Alemanya, que atenció, ahir va viure el seu dia més càlid des de que hi ha dades. I el mateix ha passat a Polònia o la República Txeca. Estem davant d'un perill real, però que no és nou. El canvi climàtic fa molts anys que forma part de les nostres vides i l'amenaça continua creixent, malgrat tots els intents de controlar-la. Perquè, atenció a la dada, segons el Ministeri de la Sanitat, l'onada de calor, la recent, ha deixat més de 40 morts només a Catalunya. Més de 1.300 a tota Europa, segons l'OMS. És més important que mai lluitar contra les conseqüències de l'escalfament global. A França hi ha hagut més de 70 ofegaments de banyistes que fugien de la calor. Per tant, la prioritat ha de ser tenir cura de la gent més vulnerable del nostre entorn directe. Però a la vegada no ens podem resignar a tractar només els símptomes, sense parar atenció a les causes. Continuem necessitant solucions reals que ataquin d'arrel un problema global. I aquí el capitalisme ferotge, aquest consumisme desfrenat, hi té una responsabilitat. Durant dècades, Europa ha liderat la transició verda al món, però les xifres mundials no enganyen. En ple 2026, les emissions de gasos d'efecte hivernacle continuen creixent i també creixen la crema de combustibles fòssils i la demanda global d'energia. Amb la nostra contribució no n'hi ha prou, per molt exemplar que sigui. Només cal mirar arreu. La Xina continua cremant carbó massivament. Els Estats Units de Donald Trump giren l'esquena als pactes climàtics i la transició ecològica ha deixat de ser una prioritat de molts governants i d'empreses. Potser hem de fer balanç i replantejar aquesta estratègia, perquè aquesta és la gran paradoxa. Els efectes del canvi climàtic es pateixen de manera local, però la lluita s'ha d'afrontar de manera global.
1: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
2: Avui dilluns 29 de juny, ara mateix, a Medinyà, el Gironès, 24 graus, a Maials, el Segrià, 19 graus, a Sitges, al Garraf, 26 graus. Avui un dia amb temperatures que seran una miqueta més normals per l'època de l'any, amb sol en conjunt, però també amb aquestes nuvolades que acabaran donant ruixats en tota l'àrea del Pirineu. Localment podran ser intenses a l'interior de les comarques de Girona i també podran arribar al llarg de la tarda a l'interior de les Barcelona, especialment cap a l'àrea del Vallès. A la resta del país farà més sol, però també amb nuvolades a la tarda.
0: Ara són les 8:03 i avui parlarem del cas del nadó de 3 mesos que va morir a Sabadell i també dels seus pares que ja han entrat a la presó. Comentarem avui al matí de Catalunya Ràdio amb la periodista del País, Rebeca Carranco, que avui per cert publica una altra notícia. Els Mossos buscarien dos joves que van entrar en una casa de colònies i van fer tocaments a dos menors d'edat. Abans, però, hem de tornar a Venezuela. Aquest és el so als carrers de Venezuela. Continuen les feines de recerca dels milers de persones que segueixen desaparegudes després del doble terratrèmol de la setmana passada. Des de llavors, les autoritats del país afirmen haver recollit fins a 20 morts per hora.
3: Queremos apoyo, queremos máquinas, queremos llevarnos a nuestros familiares. Ayúdennos!
0: Mentre encara continuen les feines dels equips de rescat, l'últim balanç oficial és de gairebé 1.500 morts, 3.000 ferits i, sobretot, desenes de milers de desapareguts. Aquest és el moment en què es van trobar una supervivent, una dona d'uns 60 anys i que forma part de la trentena de persones que es van retirar amb vida de la runa. Tot plegat mentre va arribant l'ajuda que han enviat diversos països. Es calcula que a Venezuela ja han arribat més de 2.500 rescatistes internacionals. Enviat especial a Venezuela, Joan Biosca.
4: L'aeroport de la ciutat de València, on ens trobem ara, dues hores de Caracas, s'ha convertit en la principal porta d'entrada per l'ajut humanitària, pels rescatistes, pels periodistes i també per veneçolans que viuen fora del país sud-americà i que arriben a Venezuela angoixats a la recerca dels familiars dels qui no en tenen notícies. camí ja del cinquè dia dels dos terratrèmols d'aquesta catàstrofe humanitària veneçolana, que d'hora que passa són menys les possibilitats de trobar persones amb vida. La xifra de desapareguts és de més de 50.000 persones i amb imatges inimaginables fa pocs mesos. Soldats, tropes dels Estats Units amb material per ajudar en les tasques de recerca trepitjant la costa veneçolana, però no deixen de ser soldats nord-americans. Des de València, Veneçuela, Joan Biosca, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Insistim que l'últim balanç oficial parla de 1.500 morts pel doble terratrèmol i es dona per fet que la xifra, malauradament, augmentarà. Anem ara en directe a La Guaira, una de les zones més afectades, a uns 30 quilòmetres de Caracas. Bernat Lautaro, bon dia.
5: Bon dia, com esteu?
0: Quina és ara mateix la situació, Bernat?
5: Bé, ara la situació és que els rescatistes internacionals de diversos països, més de 2.600, com bé esmentàveu, es troben ja instal·lats en el port de La Guaira, els campaments, i ja es divideixen en torns de 12 hores per poder assistir a les tasques de rescat. S'ha fet un primer pentinat, diguem-ne, de la zona, ubicant i marcant les cases en les que encara s'ha de verificar si hi queda gent viva, i totes aquestes unitats de diferents països, amb una coordinació central vinculada a les Nacions Unides, s'encarreguen d'anar edifici per edifici amb diferents equips a buscar les persones que puguin estar vives. Recordem que la presidenta encarregada, Delcy Rodríguez, ha extès el període per buscar supervivents i ha creat un estat major per atendre les persones sense casa i donar-los un refugi provisional. L'electricitat ja va tornant poc a poc a l'estat de La Guaira i s'està arreglant el subministre d'aigua. Destacar que avui, aquesta matinada, han arribat 14 bombers de la Generalitat de Catalunya especialitzats en tasques de reconstrucció d'edificis i avaluació de danys que s'ajunten a tots els altres internacionals que ja es troben aquí.
0: Perquè, Bernat, també estem llegint notícies que diu que hi ha saquejos justament a La Guaira.
5: Mira, és una... El que està passant és que estan corrent moltes notícies, diguem-ne, que es fan més grans del que realment són. Els saquejos van passar les primeres 48 hores en un moment de desesperació en el que, òbviament, la policia no hi era o no era suficient. Ara mateix, des del dia 2, quan el ministre d'Interior, Diosdado Cabello, va començar una operació de seguretat de militaritzar tot l'estat de La Guaira, ja ens podem trobar amb més de 14.000 efectius policials i de l'exèrcit desplegats a l'estat i no hi ha situacions d'inseguretat o saquejos més enllà de les que es van produir els dos primers dies. De fet, hem pogut visitar un supermercat Farmatodo, dels que hi ha aquí, que són la cadena més gran, en què, després del saqueig, ha sigut aprofitada per uns voluntaris d'un altre estat de Veneçuela que l'han reconvertit en un centre de distribució de medicines i aliments.
0: Gràcies, doncs, des de La Guaira, Bernat Lautaro. Que vagi bé.
5: Que vagi bé, bon dia.
0: I encara dos apunts més relacionats amb aquest terratrèmol. Un d'econòmic. Frederic Vincent, bon dia.
6: Bon dia.
0: I un altre cultural. Marta Viana, bon dia.
7: Què tal, bon dia.
0: Comencem per l'econòmic.
8: I vol dir petroli, economia. Un tall d'electricitat ha fet tancar les últimes hores la refineria més gran de Veneçuela, que es diu Amuay, d'on surten més de 600.000 barrils de petroli cada dia. S'ha restablert ja, però ha estat la segona refineria que s'ha quedat sense electricitat després dels terratrèmols. Altres refineries tampoc no estan al 100%, en aquest cas perquè els falta aigua. Per ara, els terratrèmols no han afectat les exportacions de petroli que suposen gran part dels ingressos del país.
0: I el cultural, Marta?
7: Que Gustavo Dudamel i la Simfònica Nacional el Juvenil de Veneçuela no actuaran el pròxim 7 de juliol a l'Auditori de Barcelona. De fet, han cancel·lat tota la gira a Espanya pels terratrèmols a Veneçuela. Segons un comunicat, la gira s'ajorna a una data encara per determinar i el director veneçolà lamenta la situació, però diu que en aquests moments la prioritat és fer costat al país.
0: Veneçuela, doncs, que continua sent un dels temes del dia que també abordarem avui a l'Àgora a partir de 3:15. L'altre el tenim a Madrid.

0: Que tot i que avui és dilluns, tenim Consell de Ministres que s'avança un dia. A l'agenda del dia hi ha engegat el procés per elaborar els pressupostos. En concret, s'actualitzaran les previsions econòmiques. A partir d'aquí, es decideix quants diners gasta l'Estat i, sobretot, en què. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
1: Bon dia, sí, és el tret de sortir dels comptes amb la presentació d'aquest quadre macroeconòmic que s'ha adaptat als efectes de la guerra a l'Iran. Aquesta setmana el govern espanyol es reunirà també amb les comunitats per fixar els objectius d'estabilitat, és a dir, fins on poden gastar. Tot i engegar la maquinària, encara queden mesos perquè els comptes arribin a debates al Congrés, serà a la tardor. En les darreres hores, Pedro Sánchez ha reivindicat els seus plans, tot i saber que no té suport per aprovar-los.
2: Y el gobierno va a hacer lo que le toca, que es presentar los presupuestos en 2026 y elecciones en 2027.
1: Aprovar-los o no determinarà el final de la legislatura i si és avançat. Avui el Consell de Ministres també prorrogarà part de les mesures aprovades al març per fer front a l'increment dels carburants i l'energia per l'impacte de la guerra.
0: Amb aquesta reunió, el govern de Pedro Sánchez vol reforçar el missatge que està disposat a acabar la legislatura i això malgrat els casos judicials que l'envolten i que avui, per cert, també marcaran el dia. Per exemple, el cas Zapatero.
3: Avui compareix al Senat la secretària de l'expresident, Gertrudis Alcázar, que recordem està imputada en el cas contra Zapatero. Declara a la comissió del Senat que investiga la Societat de Participacions Industrials, la coneguda com la SEPI, que és l'organisme que va ajudar l'aerolínia Plus Ultra, el tema pel qual s'investiga Zapatero.
0: També serà notícia el cas Leire.
3: Sí, perquè el jutge que segueix avui amb els interrogatoris parlarà i escoltarà l'empresària Carmen Pano, que és qui va afirmar que va portar 90.000 euros al PSOE i que ha denunciat ser víctima d'un suposat intent de suborn.
0: I també s'emportarà titulars el cas Kitchen.
3: En aquest cas és un cas que afecta el paper, eh? Recordem, s'investiga, vaja, si el Partit Popular va ordenar espiar Bárcenas amb policies. A partir d'avui declaren els tres últims acusats que encara no han comparegut. Dit d'una altra manera, ara sí, s'entra la recta final d'aquest judici.
0: Tot això marcarà un nou dilluns de reunions polítiques. Avui el president del Partit Popular a Catalunya, Alejandro Fernández, presideix la primera reunió del nou comitè de direcció del partit després del Congrés del cap de setmana, on Alberto Núñez Feijóo ha parlat de passar pàgina.
4: También queremos pasar página. El cambio no se puede hacer sin Cataluña, y mucho menos contra Cataluña.
0: Així parlava Feijóo després que Junts votés amb el Partit Popular una moció al Congrés per demanar la dimissió de Pedro Sánchez. I no és l'única veu en aquesta línia.
3: De fet, encara va més enllà i encara va ser més revelador un altre dirigent del Partit Popular, el portaveu Miguel Tellado, que deia això a la SER.
5: Lo que ha sucedido en Cataluña en el año 2017, pues sucedió en el 17. Y por lo tanto, no se esperará que sigamos pensando exactamente lo mismo. Hoy el contexto es otro, ¿no? Hoy la amenaza para la democracia española no es un movimiento secesionista en Cataluña, ¿no?, como el que vivimos en aquel momento.
3: Ja no som al 2017, ara el context és un altre, deia Miguel Tellado. Pedro Sánchez ahir va sucapar. El Comitè Federal del PSOE es referia sobretot a la frase de passar pàgina per dir que, mira que bé, mai és prou tard perquè el Partit Popular s'afegeixi.
6: La vuelta que da la vida, ¿eh? Porque ver al Partido Popular y Vox votando con el partido de Puigdemont, tratar de echarnos del gobierno con la que montaron con la amnistía y ahora resulta que están de acuerdo.
3: És el que deia Pedro Sánchez. Recordem que la setmana passada Junts també va fer una proposta en aquest sentit. Va plantejar al PSOE que Sánchez faci un pas al costat i el substitueixi un altre president fins que es pugui acabar la legislatura.
7: No entenem quin seria el cavaller blanc en el que està pensant Junts per reemplaçar a Pedro Sánchez, però si estem parlant d'un García Page que el que faria és dretanitzar el PSOE per pactar amb el Feijóo i anar contra Catalunya, nosaltres diem no gràcies.
3: És el que deia des de Sumar, Gerardo Pisarello, que es desmarcava d'aquesta proposta de Junts.
0: Avui a l'hora aquest matí escoltarem a Míriam Nogueres i també parlarem de la relació entre Junts i el Partit Popular amb el professor de Ciències Polítiques de la Universitat Carlos III de Madrid, Lluís Orriols. De moment, un primer comentari de la periodista al diari Ara, Núria Orriols.
8: Entre el PP i Junts hi ha un flirteig creixent, però no hi ha una negociació per fer una moció de censura i investir Feijóo. Es podria dir que s'utilitzen mútuament pels seus propis interessos, que tenen com a comú denominador, per motius diferents, castigar a Pedro Sánchez. El joc del PP és debilitar-lo per anar guanyant força fins a les eleccions, i el joc de Junts passa per sortir del que en diuen blocs de dreta i esquerra que es formen al Congrés. Per això Nogueres insisteix tant en la via Starmer, investir un independent amb majoria plurinacional i que apuntar-li a la legislatura davant de l'augment del PP i Vox. Discursivament li pot funcionar a Junts, però no té viabilitat dins del PSOE, perquè, com s'ha demostrat aquest cap de setmana, Sánchez té el partit ben controlat.
0: Aquests són els principals temes del dia. Repassem ara els bàsics del matí.
9: La senyora Garrapetes diu improperis i barbarismes cada vegada que rep la factura de la llum. No ha contractat la llum a Factor Energia i no pot dir un 12,5% menys d'improperis i barbarismes.
10: Fàcil i ràpid. Contracteu tots la llum a factorenergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha una altra llum. Factor Energia.
11: Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
12: Perdoni, podria baixar l'aire condicionat? És que estic pensant en la refrescada dels 15 milions del cupon extra de verano de la 11 i m'estic quedant glaçada.
13: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupon extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
14: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
15: Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona, ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o t'està en un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
16: Catalunya Ràdio.
17: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Passa mig minut d'un quart de nou del matí. Repassem els bàsics amb Sílvia Solanes, amb Pau Forada, Marta Viana, Francesc Soler, Marc Coral, Lara García i Llum Sol. Bon dia.
18: Bon dia.
0: Us avança el matí de Catalunya Ràdio. Veïns del barri de la Verneda de Barcelona denuncien pressions immobiliàries perquè venguin els seus pisos.
19: Els agents fins i tot ofereixen diners en negre als veïns a canvi de que facin de confidents i els informin si algú del bloc està interessat a vendre casa seva. A la Verneda, diverses vegades al dia, agents immobiliaris truquen per fer ofertes de compra als veïns.
20: Trobes dos o tres cops gent al portal que espera que algú els hi obri o truquen directament al pis. Parlant amb un d'ells, va començar a explicar-nos que si no volíem vendre el pis, que podíem donar informació sobre si el pis de dalt o si algun pis de l'alvoltant sabíem que estava en venda i que si donava aquesta informació i ells compraven el pis i tot sortia bé, que la gent que havia donat la informació des del principi rebia una comissió de 500 euros.
0: Aquest és el testimoni d'un veí de la Verneda que ens ha arribat a través de la bústia de queixes i denúncies del matí de Catalunya Ràdio.
19: Tecnocasa, una de les empreses que fa el porta a porta, per la seva banda, explica que es tracta d'una de les accions comercials habituals per donar a conèixer els seus serveis i que no són invasius. Sobre si els agents ofereixen diners als veïns perquè facin d'informadors, Tecnocasa diu que es tractaria d'una actuació aliena a les directrius de l'empresa.
0: La bústia, el telèfon de bústia de queixes i denúncies del matí de Catalunya Ràdio és el 636-36-0609. 636-36-0609. Aquest argument que contrasta amb el d'una extreballadora d'immobiliària que ha accedit també a parlar en aquest programa mantenint l'anonimat.
19: Assegura que les immobiliàries busquen tenir confidents dins dels blocs.
21: Els confidents, doncs, òbviament, hi ha vegades que no fa falta ni que els paguin perquè són persones que estan soles, persones que es troben, doncs, potser en situacions de vulnerabilitat a l'hora de no poder parlar amb ningú o no tenir ningú amb qui parlar. Llavors, quan arriben aquestes persones que fan la porta freda, són persones que comencen a preguntar-li per la seva vida, s'interessen d'alguna manera. Òbviament, per treure un rèdit no és real. I llavors aconsegueixen aquesta informació de forma inclús gratuïta.
19: Des del Sindicat d'Habitatge de la Verneda i el Besòs lamenten la gentrificació que aquests grups immobiliaris generen a la zona.
22: Al final, el que fan és comprar o gestionar les propietats d'altres propietaris amb la intenció d'especular i sovint intentar implantar pràctiques més abusives, no? I al final això no és més que pues, el resultat d'una gentrificació que estem patint al barri.
19: És Marta López, la portaveu del Sindicat d'Habitatge.
0: I en tot cas, aquest titular, que us avança al matí de Catalunya Ràdio, no és l'únic d'habitatge que tenim avui.
23: Avui s'havia previst una nova tongada per de desallotjaments d'habitatges ocupats al barri de la Mina. El periòdico destaca la portada que només el 26% dels espanyols viuen en àrees amb pisos assequibles, mentre La Vanguardia explica que Barcelona tindrà 500 hotels nous d'aquí el 2030.
0: I des d'avui ja es poden demanar a la Generalitat les ajudes al lloguer per joves.
23: Fins al 10 de juliol i les poden demanar les persones de menys de 35 anys que tinguin un contracte de lloguer d'un pis o d'una habitació. La quantitat dependrà de la situació econòmica. El mínim són 20 euros i el màxim 250.
0: I per cert que la crisi de l'habitatge serà un dels eixos del Congrés Mundial d'Arquitectes que es fa aquesta setmana a Barcelona. I avui també tenim vaga a Renfe, convocada pel sindicat minoritari. Anem en directe a l'estació de Sants. Joan García, bon dia.
24: Bon dia, Ricard.
0: Com està sent aquesta vaga, Joan?
24: Doncs mira, s'està notant, depèn del moment.
1: En general es compleixen els serveis mínims. Només en algun cas algun tren no ha passat o va amb retard, sobretot els regionals. I això fa que el servei sigui regular tot i els mínims. Tres consells per si avui s'ha de viatjar en tren. Primer, consultar el servei. Es pot fer a Rodalia, Gencat.cat o Renfe.com. Dos, preveure més temps pel desplaçament. I tres, valorar si tenim alternatives. Entre els usuaris, la principal reacció avui és de sorpresa. I amb tot el que ja portem a les espatlles, de comentaris irònics a l'estil d'aquell famós pixerradista.
2: Desconeixia que hi hagués vaga de trens. M'ho he trobat de sobte, no ho sabia, ho desconeixia. Així que potser arribo tard.
4: I a mi m'afecta mucho por el trabajo, y como te trabajo por hora, aparte van faltar la Renfe últimamente, con lo que cobran no son capaces de arreglar los trenes. Esto es jauja.
1: És una vaga que ha convocat un minoritari sindicat ferroviari per retreure al Ministeri de Transports incomplir compromisos, sobretot en mercaderies. I atenció, perquè a partir de 9:45, els mínims a Rodalies fins a les 4 de la tarda seran només del 33%.
0: Gràcies, Joan, i no deixem aquí les queixes perquè Ajuntament, veïns i empresaris de Tossa de Mar asseguren que estan tips dels talls de telefonia i internet des de fa més d'un any. Laia Claret.
18: Rafael Grau, gerent de l'hotel Capri, fa temps que ha trobat un sistema de suport per tenir i oferir cobertura, la xarxa de satèl·lits Starlink.
24: Jo treballo normalment en fibra òptica per donar els serveis de comunicació a l'hotel i el meu backup, ja que la fibra òptica falla molt sovint, el meu backup és el servei d'internet que té l'Elon Musk.
18: Una opció que es plantegen des de l'Associació d'Hostaleria de Tossa. Francesc Uquitelón és el president.
25: Hem de contactar amb Starlink a nivell d'Espanya per veure quina opció hi ha com a gran compte, és a dir, no com una empresa individual, sinó com una agrupació. Si els avions tenen wifi, per què nosaltres no podem tenir wifi?
18: Des de l'Ajuntament argumenten que als pobles petits els falten interlocutors amb les companyies de telefonia i demanen a l'Estat que en supervisi el servei. Des de Tossa de Mar, Laia Claret, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: 8:21. I és una de les notícies de les últimes hores. S'han empresonat els pares d'un nadó de 3 mesos que va morir per possibles maltractaments a Sabadell.
26: Ells mateixos van trucar als serveis d'emergències dijous passat perquè la criatura no respirava. Se'l va poder reanimar, es va traslladar a l'Hospital Parc Daulí, on va morir divendres per una hemorràgia cerebral i diverses fractures. L'hospital va alertar la policia que la criatura podria haver estat maltractada i es van activar els protocols.
0: I ho dèiem abans, els Mossos busquen dos joves que van entrar en una casa de colònies i van fer tocaments a dues menors d'edat.
26: Ho explica El País. Els dos intrusos van entrar a les habitacions la matinada de dissabte. La casa de colònies és a Palamós. Quan les dues joves es van despertar, van cridar i van alertar els monitors. Llavors, els intrusos van marxar.
0: I encara dels successos, en l'últim mig any han robat en 8 esglésies de Barcelona.
27: Principalment es tracta d'esglésies cristianes i el botí d'aquests robatoris va des d'Almoina fins a hòsties consagrades, passant per qualsevol objecte que després es pugui revendre. Segons explica avui el periòdico, aquestes dades estan en consonància amb les dels dos anys previs. 13 casos el 2024, 15 més el 2025.
0: Mentre s'investiga encara la mort de dues persones en un xoc a Barcelona quan un conductor temerari fugia dels Mossos d'Esquadra. Gemma Bonet.
28: El conductor pujava per les voreres i anava en contradirecció fins que va acabar xocant contra un altre turisme que estava aturat en un semàfor. Ho explicava un veí de la zona, testimoni dels fets.
29: I he vist que bueno, doncs el cop ha sigut entre dos integrants, una matrícula francesa que tinc entès que s'estava donant a la fuga i en el creuament venia un particular i amb la mala fortuna que han xocat.
28: Els dos conductors dels vehicles van morir a l'acte i l'acompanyant del vehicle aturat està ingressada a l'hospital. Gemma Bonet, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Parlant de circulació, el Servei Català de Trànsit s'oposa al decret del govern espanyol que permet circular a les motos pel voral de la dreta de les carreteres en cas de retencions o de mal temps. Miquel Jarque.
30: El decret preveu que circulin com a màxim a 30 km per hora i que s'habiliti una senyalització especial al voral, però reservar-lo per accidentats és un aspecte innegociable pel director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel.
31: Per nosaltres és un espai de seguretat. En moltes de les vies del perímetre metropolità nosaltres necessitem un voral per apartar l'accident. Imagina't una moto que no respecta aquesta velocitat perquè hi ha congestió i es troba un vehicle apartat. Bé, tindríem molt més risc per la seguretat viària. I nosaltres no ho veiem, i com que no ho veiem, no ho autoritzarem.
0: Miquel Jarque, pel matí de Catalunya Ràdio. I tornant als tribunals, aquesta setmana arrenca el judici contra els exconsellers Alba Vergés i Josep Maria Argimon.
27: Els acusen d'haver prioritzat la vacunació de Mossos d'Esquadra davant de guàrdies civils o policies nacionals durant la pandèmia. La Fiscalia els demana 12 anys d'inhabilitació.
0: I atenció a això. Aliança Catalana ha retirat la confiança al que havia de ser el seu cap de llista d'aquí un any a les eleccions a Figueres, Arnau Liesa, perquè surt amb una noia menor d'edat.
3: En un comunicat, el partit afirma que aquesta mesura es pren després que la direcció s'assabentés d'aquesta situació. Poc després, el mateix Liesa ha explicat que havia començat una relació amb una exalumna seva de més de 16 anys. Liesa també afirma que es va equivocar en no informar-ne al partit.
0: 8:24 i sembla que les negociacions entre l'Iran i els Estats Units avancen.
3: Les dues bandes han acordat aturar els atacs i tenen previst reunir-se dimarts a Qatar per resoldre les seves disputes sobre l'estret d'Hormuz. L'anunci alimenta les esperances de salvar l'acord de pau provisional que havia quedat en entredit després dels intercanvis d'atacs dels últims dies.
0: I els que sí que es reuneixen avui són la Xina i la Unió Europea en plena disputa comercial. Brussel·les, Bruno Fortea.
5: A la Unió Europea la preocupa com ha crescut l'arribada de productes xinesos a baix cost i cada cop més en indústries que són sensibles pel seu alt valor afegit, com per exemple els cotxes o la tecnologia verda. Les autoritats comunitàries acusen les empreses xineses de jugar amb avantatge gràcies a les grans ajudes públiques que reben del govern de Pequín. Brussel·les estudia com donar un cop de mà als fabricants europeus, però els països no s'acaben de posar d'acord. França reclama més madura, si cal, amb aranzels contra la Xina. Espanya, en canvi, lidera el bloc dels que defensen unes relacions cordials amb Pequín. La reunió d'avui pot orientar la futura estratègia de la Comissió Europea. Des de Brussel·les, Bruno Fortea Mires per al matí de Catalunya Ràdio.
0: I tot això a un dia perquè s'acabi el termini que ha fixat el govern espanyol per acollir-se al procés de regularització. El País explica avui que ja s'han superat el milió de sol·licituds.
3: El govern espanyol havia previst que serien aproximadament la meitat. L'executiu té 3 mesos per resoldre cadascun dels expedients presentats.
0: Aquest cap de setmana a Sabadell s'ha celebrat el centenari de la primera cantada de la Banguera.
6: S'ha fet a Sabadell perquè va ser l'Orfeo de Sabadell qui va estrenar l'actual himne de Mallorca a l'illa el 1926. L'acte va reunir més de 300 persones amb diverses corals, entitats musicals i tot el teixit cultural i associatiu de Sabadell. El mateix dia, a la ciutat de Palma també s'hi va celebrar un acte per commemorar el centenari del cant de la Balanguera, un acte, per cert, que es va fer davant el monument en record de Joan Alcover.
0: I ara dues previsions per avui mateix. La primera, hem de parlar del grec.
6: Perquè avui s'inaugura a les 9 del vespre amb la versió de Marta Pazos de l'òpera dels Terrals de Bertolt Brecht i amb un repartiment de luxe amb Nau Albert, Roc Bernadí, Eduard Farelo, Míriam Mucles o Júlia Trullol, entre d'altres. El festival s'allarga un mes fins al 31 de juliol.
0: I la segona, a l'Alt Empordà.
6: Avui també comença el festival estiu, que s'allargarà tota la setmana en 6 escenaris diferents de Castelló, d'Empúries i Empúria Brava.
7: Des que arribem al món, el portem amb nosaltres. El gust. La capacitat de veure on els ulls no arriben. El que ens avisa quan una cosa val la pena. El gust és un privilegi i fer-lo servir la nostra responsabilitat. El gust és nostre. Ametller Origen.
8: Tinto de verano, Don Simón.
9: Tinto de verano, Don Simón. És tu momento.
8: Y ahora, tasta el blanco de verano, Don Simón.
10: Luz Casal, Rodrigo Cuevas, Lena Downs, Gerai Cortés, Maika Makovski, la companyia de dansa Mal Pelo i molts més. Aquest estiu, el Festival Camp de Mar porta a Tarragona grans noms de la música i les arts escèniques per tots els públics. Del 26 de juny al 14 d'agost. Més informació a tarragona.cat/cultura.
11: L'altre dia vaig veure en Carles, del poble, el que va estudiar amb mi a la universitat.
12: Vaja, Carles.
11: Sí, em va dir que què hi faig, treballant a pagès, que a la ciutat tindria feina fixa.
12: I tu què li vas dir?
11: Que si em troba una feina on pugui treballar colze a colze amb el meu pare, la signo ara mateix.
13: Hi ha raons que mouen més que els diners, les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja, 150 anys movent-nos per tu.
16: El matí de Catalunya Ràdio.
0: I ara els esports amb Montserrat i la selecció del Canadà, que és la primera classificada pels vuitens de final del Mundial.
14: Classificació històrica del Canadà en una eliminatòria de Mundial després de superar Sud-àfrica 1-0, gol al minut 92 de Stephen Eustaquio. Demà a aquesta hora ja sabrem qui jugarà contra el Canadà als vuitens. Serà els Països Baixos o el Marroc, ja que juguen la pròxima matinada a les 3. Avui, dels 16ens de final a quarts d'11 de la nit, Alemanya-Paraguai, i abans, a les 7 de la tarda, Brasil-Japó. Carlo Ancelotti, seleccionador brasiler.
15: Precisamos muchas cosas, mente, el corazón también, idea clara. Tenemos que estar preparado para todo lo que puede pasar en una eliminatoria.
14: Dijous, Espanya buscarà un lloc als vuitens del Mundial contra Àustria a les 9 del vespre.
0: I Marc Márquez, que acaba setè el Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP i queda a 40 punts de Martín, nou líder de la General del Mundial.
14: Jorge Martín va ser tercer i victòria per a Ai Ogura, primer japonès que guanya una cursa del Mundial amb 22 anys. I Marc Márquez lamenta la topada amb Dijan Antonio. Gran remuntada d'Àlex Márquez del 12è al 5è lloc.
0: I avui comença el torneig de tenis de Wimbledon.
14: Badosa, l'única catalana al quadre, jugarà demà contra la nord-americana Emma Navarro i Marcel Camproví. Primera victòria professional del barceloní de 25 anys, nou campió d'Espanya de ciclisme en ruta a Sabinyànigo, Osca. La prova era de 211 quilòmetres, 3.160 metres de desnivell positiu i el ciclista del equip Pinarello s'ha imposat a l'última pujada final.
0: Són 8:45.
1: Hi ha coses amb les quals et pots arriscar, però improvisar amb l'atenció dels teus pares aquest estiu no n'és una. Tenir una cuidadora sense contracte t'exposa a molts riscos. Confiar en Cuideo és tenir la garantia i la tranquil·litat de saber que estan en les millors mans en tot moment. Amb l'atenció dels teus familiars, no te la juguis. Aposta per Cuideo.
2: Cariño, hi ha bitxos a la cuina!
4: No t'amoïnis, tinc la solució. La meva mare fa servir un cop l'any laca insecticida Zoom, la del pot vermell a tot el seu xalet. És una laca insecticida que s'aplica als racons i sòcols.
2: De veritat?
4: I tant. Zoom en trobaràs en supermercats i drogueries. I adeu escarbats, aranyes i formigues. Zoom!
17: Bon dia!
18: En aquesta casa sempre tens les portes obertes. Perquè la casa nostra ja és casa teva. La sitcom de Dani de la Orden i Oriol Pérez.
19: Tranquils, que no ens avorrirem.
18: La casa nostra, ja disponible a la segona temporada a la plataforma 3Cat. Aquesta nit, a TV3, la primera temporada.
20: Catalunya Ràdio.
0: Passa un minut de 8:45 i el matí arrenca pendent de... La vaga Renfe, és una vaga a tot l'estat. Anem cap a l'estació de Sant Joan Garcia, bon dia.
21: Bon dia. Els serveis mínims s'estan complint en general. Només en algun cas algun tren no ha passat o va amb retard, sobretot els regionals, i això fa que el servei en algun moment sigui irregular, tot i els mínims. I a partir de 9:45 s'acaba l'hora punta. Els serveis mínims aleshores cauran al 33% fins a les 4 de la tarda. A l'AVE de llarga distància són del 73% tot el dia.
0: I avui pendents de Madrid amb una triple cita judicial. D'una banda, pel cas Zapatero i el cas Leire, que toquen al PSOE, i de l'altra, per la trama Kitchen, que esquitxa el Partit Popular. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
22: Bon dia, sí, perquè està citada al Senat la secretària de Zapatero, Gertrudis Alcázar, també investigada pel rescat de Plus Ultra. El paper li vol demanar explicacions abans que el jutge la citi, encara sense data. En el cas Leire, també afecta el PSOE. L'empresària Carmen Pano declara com a testimoni després de denunciar intents de suborn perquè canviés la versió i negués que havia dut diners efectiu a la seu del PSOE. A tot això, a l'Audiència Nacional, últimes sessions del judici pel cas Kitchen, el suposat espionatge a Bárcenas des del Ministeri de l'Interior en època de Fernández Díaz, declaren els darrers tres investigats.
0: I ja està restablert el subministrament elèctric d'un tall que ha afectat més de 77.000 abonats a Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat aquesta matinada. Lara García, bon dia.
23: El tall també ha afectat Cornellà de Llobregat i el Prat de Llobregat. Protecció Civil ha arribat, activa el Procicat en prealerta. S'ha anat recuperant progressivament i a aquesta hora, segons la companyia, ja no queda cap abonat afectat. La causa ha estat un incendi que ha deixat una avaria a dues subestacions.
0: Mentrestant, el Tour de França escalfa motors. Redacció per Jurado.
26: Sí, dijous hi ha la presentació d'equips, però avui i durant tota la setmana, Ricard, ja hi ha activitats per anar escalfant. Entre d'altres, hi ha sessions especials de cycling inspirades en les etapes que passen per Barcelona. En el que han batejat com a Cycling Tour Barcelona són els centres esportius municipals de la Verneda, Vintró, a Sant Martí i l'Espanya Industrial. Hi ha la fàbrica Estelladam, trobada de representants del món del ciclisme, la salut i la indústria de l'esport per analitzar l'impacte i les oportunitats que genera el Tour.
0: Cop d'ull també a la mobilitat d'aquest matí. Maria Fernández Noguera, bon dia. I pel que fa a les carreteres, equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
24: Bon dia.
0: Doncs ara sí, punts vermells.
24: Doncs mira, punts vermells, sobretot a les rondes, en tots dos sentits, especialment la ronda de dalt. També la 2 des de Pallejà i la B23 des de Molins de Rei, tot en sentit Barcelona.
0: I pel que fa als punts taronja?
24: Punts taronja, tot i que no genera unes retencions destacades, atenció, perquè a Girona la G652, la carretera que connecta Pals amb Torrent, es troba tallada per un accident, una col·lisió frontal que hi ha hagut entre un turisme i una furgoneta.
0: Avui, varietat de temes que veiem als editorials dels diaris i comentarem alguns d'ells a l'Àgora. Avui, amb Pau Llong, David Madí, Montserrat Ebrera i Afra Blanco. Varietat de temes com, per exemple, La Vanguardia, que el dedica al risc d'incendis, diu que calen reformes estructurals profundes per millorar la gestió de les masses forestals i afegeix que la falta de professionals i l'escàs valor del que produeixen són els boscos els que dificulten la prevenció dels focs. L'Ara es fixa en el potencial del sector econòmic de les ciències de la vida, que abasten des de la biotecnologia fins a les farmacèutiques, i el periòdico dedica l'editorial a la impossibilitat de les classes mitjanes accedir a l'habitatge, fet que és especialment greu, diu, per als que s'han esforçat a formar-se i a tenir una feina.
3: Bon preu i esclat, el supermercat de proximitat us ofereix el temps.
0: I pel que fa al temps, Tomàs Molina, bon dia.
5: Molt bon dia.
0: Com estàs?
5: Molt bé, gràcies.
0: No fa una calor, tu?
5: No, ja no tant.
0: Sí, ja no tant, però sí, bueno. Clar.
5: I aquesta setmana serà més normal, més... Farà calor, som a finals de juny i principis del juliol, i la temperatura serà la normal per aquesta època d'any. I, a més, també serà una setmana amb ruixats. De fet, avui i demà, els ruixats, les tempestes, seran freqüents en tota l'àrea del Pirineu, tempestes que poden descarregar amb moderada forta intensitat en aquesta zona, especialment al Pirineu Oriental, al Pirineu Gironí, i de cara a la tarda-vespre fins i tot poden arribar en alguns punts del Vallès i podrien tocar també algun punt de la zona del litoral, de l'àrea de la costa central. De cara a demà, doncs, una situació similar, seguirem parlant de sol en conjunt, la nit serà relativament no gaire calorosa i després, durant el dia, reapareixeran els ruixats, les tempestes al Pirineu i Prepirineu, un altre cop localment podrien ser forts, i les temperatures seguiran a la baixa. Per tant, l'ambient no és que hagi de fer fresca ni absolut, però almenys no farà tanta calor.
6: Fer la teva compra amb l'app de Bon Preu Esclat té premi. Accedeixi i descobreix els reptes que t'ompliran la butxaca d'estalvi. Fes la teva compra, assoleix l'objectiu i pesca el premi. Pots aconseguir productes gratuïts o descomptes per les teves properes compres. Bon Preu Esclat.
7: Cada dia, a les granges familiars de la cooperativa lletera Camp Llong, treballem per portar-vos el gust únic de la llet de proximitat, del productor a la teva botiga de confiança. Lletera Camp Llong, la llet de casa.
9: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
19: Divendres, fa patigana per accedir a la popularitat, era a fama. Avui dilluns, que celebrem la gran final de la Lliga Enigmàrius 2026, un enigma per anar fent boca, sense punts però amb premi. Tros de terra petit que et dona fortuna. De quatre lletres. Tros de terra petit que et dona fortuna. Quatre lletres.
9: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
25: Quan tries viatjar, la decisió ja l'has pres. Quan tries invertir, també. Amb carteres màster de CaixaBank, tu fas el pas i els nostres experts t'acompanyen en el viatge cap a les teves metes financeres. Carteres màster de CaixaBank. Mai no ha estat tan fàcil emprendre un viatge. Des de 6.000 euros. Exclusives per clients assessorats Wealth Management i Banca Premier. Inversió subjecta a fluctuacions, per la qual cosa es poden produir pèrdues.
27: Catalunya Ràdio.
28: A l'estiu tot costa tan poc. Desconnectar, relaxar-se...
29: I els frescos d'Aldi! Aquesta setmana la síndria negra és 0,89 al quilo.
30: I el plàtan de Canàries 0,89 al quilo. Descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia. Més info a aldi.es. Aldi.
29: Que poc que costa comprar bé.
31: Molt honorable!
32: Prou! Salteu-vos al meu càrrec i parleu directament amb l'administrador.
9: Parla amb l'administrador de la teva comunitat de veïns per fer una instal·lació d'autoconsum. Ningú en sap més que ell. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
33: Evita riscos i sancions per tenir una cuidadora sense contracte. Els teus pares es mereixen el millor. Amb l'atenció dels teus familiars no te la juguis. Aposta per Cuideo.
34: Aquest festival grec arriba al Retrat de Dorian Gray, una versió única del clàssic d'Oscar Wilde, protagonitzada per Àngels Gunyalons, escrita i dirigida per Marc Rosic i amb música en directe de Jordi Cornudella. A partir del 30 de juny al Teatre Romea, el Retrat de Dorian Gray, la bellesa té un preu.
35: Des que arribem al món, el portem amb nosaltres. El gust.
1: La capacitat de veure on els ulls no arriben, el que ens avisa quan una cosa val la pena. El gust és un privilegi i fer-lo servir la nostra responsabilitat. El gust és nostre. Amalia Origen.
2: Al matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
4: Avui a l'Àgora del matí de Catalunya Ràdio amb la sindicalista Fra Blanco, amb la professora de dret Montserrat Nebrera i amb l'economista Pau Llonch i l'empresari David Madí.
0: I de què hem parlat fins ara, que es pugui explicar abans d'entrar a l'Àgora?
4: Doncs hi ha hagut una espècie de competició de broncejats.
0: Sí, aquí, guanya el David Madí.
8: La que perdo jo, segur.
0: Tu estàs perdent, Pau. Potser el Pau està moreno, perquè el Pau també li toca el sol, no, Pau? No, encara no hi és, encara no hi és. Ara es connecta.
8: Perdona, el Pau és moreno, quasi bé d'esmenta.
0: Sí, és veritat que ja sempre ve, sempre ve.
8: No hi toca, sóc jo.
4: David guanya.
0: Però no prens el sol, Montserrat? No.
8: Jo prenc poc el sol, la veritat.
0: Per això...
8: Entre altres coses, perquè diuen els experts que això que feu de prendre el sol, que en realitat...
0: No és bo.
8: No, és perquè no em sentia
4: bé. És fatal.
8: Ja, per això us veig aquest bronzejat que diu exactament l'estatus de cadascú, no?
0: I tu, Afra, ets molt de prendre el sol o no?
10: Bueno, a mi m'agrada, però ara estic un pèl morena per la moto, perquè vaig bastant en moto i dins de la ciutat no vaig amb jaqueta, cosa que hauria de fer. Mm. Per tant, una mica bronzejada sí que estic.
0: Doncs, benvingut sigui, escolta. Sempre amb moderació. Ara entrarem en diferents temes. Hem de parlar del Partit Popular i de Junts, que sembla que començarà certs acostaments. Veurem si això té algun sentit o no. També sentirem d'aquí pocs minuts a Míriam Nogueres, que serà als matins de TV3. Però abans volem obrir l'Àgora parlant d'uns fets que encara cuegen. Ja fa uns quants dies d'això ens hem de situar a dissabte passat al balcó de l'Ajuntament de Sabadell, on l'equip va celebrar l'ascens de segona divisió i en un moment determinat Diego Foli, el porter del Sabadell, va cridar això.
11: I poco más. Yo voy a soltar aquí una expresión y vosotros contestáis con lo que os salga. Pedro Sánchez.
12: Hijo de puta. Pedro Sánchez. Hijo de puta. Pedro Sánchez. Hijo de puta.
0: Després d'això, la Federació d'Associacions de Veïnals de Sabadell l'ha denunciat per delicte d'odi i l'organització també ha registrat una instància a l'Ajuntament perquè valori declarar Foli persona non grata. I ha demanat també al club que li obri un expedient disciplinari contundent. Què en penseu de tot plegat, David?
13: Bé, jo crec que els futbolistes, quan se surten de la ratlla de parlar del futbol, habitualment no surt bé. I no és la primera vegada que passa, ni l'altra. El perquè amb una celebració de futbol, que a més a Sabadell era una gran nit, que es va viure amb una gran intensitat i que era una nit d'orgull de ciutat i de tot plegat, aquest surt per aquí, doncs jo què sé. Ara, dit això, crec que també tota aquesta onada de demanar-li que li facin un judici per delicte d'odi i totes aquestes coses ja crec que formen part de l'exageració. Però en termes generals crec que lo sensat és de que els futbolistes no se surtin de la seva ratlla perquè normalment els surt malament.
0: Sí, sí. Pau.
14: No sé si em sentiu bé.
0: Sí, perfectament.
14: Ah, val, és que sí. Perdoneu, és que abans no us podia sentir perquè estàvem ajustant el so, que no estic aquí a l'estudi, com veieu. No, a veure, sobre això, el Sabadell, la veritat és que a mi m'ha sorprès tota la reacció, si voleu que ho sigui sincer. És a dir, evidentment el club té dret a imposar una sanció interna pel seu règim disciplinari. Al final aquest senyor és membre d'un club i aquest club pot considerar el que sigui oportú. I, per tant, a més, també tothom té dret a criticar aquest senyor, que no sembla el ganivet més esmolat del calaix, diguéssim. Això és evident. Però, hòstia, persona non grata. Una denúncia al jutjat de guàrdia per delicte d'odi. És a dir, jo crec que és una altra mostra de que hi ha una tendència a la judicialització de la vida social, podríem dir, política, pública, comunitària, i que no sé ben bé a qui beneficia aquesta tendència punitiva. O sigui, al final el context és el context que és un context festiu, és una reacció segurament de mal gust, no dic que no, però no ho sé, pregunto si guanya Rajoy i hi ha un pregoner d'esquerres independentista a l'Ajuntament i
0: clar,
14: de sobte la
0: mori
14: gent...
0: Mori el Borbó, per exemple, no?
14: Que no cridessin... sé el que sigui, sí. I resulta que aquesta persona serà denunciada per delicte d'odi, si es manifesta de forma més o menys improvisada i canalla contra Rajoy, no sé, jo recordo quan nosaltres érem joves, i compartíem també ciutat, no, Ricard, que bueno, contra el senyor Manuel Bustos.
0: Sí, sí, tant.
14: Tota la seva deriva corrupta i corruptora. Contra
0: l'estil Bustos, l'estil Bustos.
14: Ah, clar, doncs jo crec que en aquesta lluita doncs segurament van haver-hi manifestacions de tipus molt similar. No ho sé, em sembla increïble que des de la FAP es pretengui que aquesta persona sigui persona non grata i se la denunciï per delicte d'odi. Una altra vegada, la utilització del delicte d'odi com una utilització, podríem dir, que no és la, per la que estava pensada, no?
0: És interessant que ho diguis, Pau, perquè...
14: No per protegir el president del govern espanyol. I, per altra banda, també sorprèn, i acabo amb això,
0: sí, sí.
14: Tot de formacions d'esquerres i suposadament independentistes i tal, bueno, considerant que les masses insultin el president espanyol és una mena d'atac a la democràcia. No sé, disculpin, potser és una cosa de mal gust.
0: No, però això és un èxit de Pedro Sánchez, que ha aconseguit que s'associï el seu nom doncs, a uns valors que van més enllà del seu nom, no? Que és la democràcia. No? Sembla, és un crític, evidentment ningú se li escapa, eh? És un crític que utilitza Vox, diguéssim. No?
14: Sí, sí, clar. Està clar. I que però... la majoria de gent que ho crida i que aquest senyor segurament és un senyor que comparteix bona part de l'agenda, podríem dir, reaccionària, de Vox, antifeminista, etcètera, etcètera. Però segurament sí, però hòstia, en un context festiu, un senyor que tampoc l'insulta literalment, sinó que fa aquest joc, diguem, amb el públic, de a veure què em contesteu, i portar-lo als jutjats, no ho sé, nois. Jo penso que hauríem de viure en una societat on aquest tipus de coses es puguin condemnar moralment, a la gent li pugui semblar més o menys estúpid, idiota el que ha fet aquest senyor, que, insisteixo, no sembla la persona més espavilada de la ciutat, però d'aquí tota aquesta deriva punitiva i judicialitzadora, sincerament, no la comparteixo, no sé.
0: És interessant, i més que ho digui el Pau d'aquesta manera, eh? Montserrat.
8: Doncs sí, i a més hem d'estar d'acord, no? Jo crec que més enllà del bon gust o no, i del reflex que jo crec que és al carrer del que també està passant en les institucions, perquè si aquests insults, quasi bé, no en plan coro, però els podem sentir en el Congrés dels Diputats, doncs què podem esperar del carrer?
0: Totalment.
8: Pues això, no? Ara, que justament algú critiqui, o fins i tot parli de delicte d'odi, que no entén què vol dir el delicte d'odi, o sigui, clarament el que diu això, no sé amb qui s'ha informat, però això no és un delicte d'odi, segur. Per tant, qui diu que això és un delicte d'odi, que sigui contemporàniament els que han dit que un seguit de delictes que estan en el Codi Penal han de treure's del Codi Penal. És a dir, delictes contra les institucions, delictes contra els sentiments religiosos, delictes contra els símbols de l'Estat, perquè és el que s'està fent ara. I justament ho demanava fins i tot Amnistia Internacional, deia hi ha delictes al nostre codi que ja no formen part del que seria el normal, no? I en altres països ja no existeixen delicte contra allò que va dir aquell de la puta bandera i no sé què, tot això ja no existeix. O la crema de la foto del Borbó, tot això ja no existeix en molts països. Si s'ha demanat que això surti, ara resulta que diu una cosa d'aquestes, que efectivament estarem tots d'acord en que millor que no s'expressés així al carrer. Però bueno, s'expressa així, de malament, doncs, que això sigui un delicte d'odi i que no es pugui dir... Això
0: recordem,
8: és la bomba.
0: Recordem un tuit de Pablo Hasél, no sé si recordeu, de fa uns quants anys, que, de fet, va estar jutjat i finalment absolt perquè va desitjar que s'estavellés l'avió del Betis, que hi viatjava un jugador que el raper acusava de neonazi, deia que si no fos perquè moririen els pilots i les hostesses, desitjaria que l'avió de la plantilla del Betis s'estavellés. I això s'emmarcava dins la llibertat d'expressió, tal com va dir el jutge en aquest cas.
8: Efectivament, sí. Efectivament. És a dir, els límits a la llibertat d'expressió, malmesa durant tants anys, i per tant ara reivindicada fins i tot més enllà del que alguns ens agradaria per mantenir certes formes, no? Jo crec que de vegades dius, ostres, això ja, llibertat d'expressió, bueno, ho pensaríem a nivell particular, però el sistema, les institucions,
0: no, gust, els tribunals, que respon als estereotips, dius, que hi ha un crit de l'extrema dreta, pots assenyalar-ho tot.
8: Però no, aleshores tu t'has de posar sempre en el mirall de què seria si diguessin una cosa que a tu et semblés bé. És a dir, que quan criden Pepito, el que fos, diguéssim, fill de puta, aquella persona que tu diries, efectivament ho és. Doncs en aquest sentit s'ha d'acceptar que els altres ho facin i aquest és el sentit general de la llibertat d'expressió, que sempre és llibertat d'expressió quan em fareix, no quan em sembla bé, aleshores és un acudit. No?
0: Afra.
10: Jo és que el problema crec que no rau en les reaccions que hi ha hagut des de les diferents associacions, sinó des de la inacció del mateix club. Crec que quan tu formes part d'un club, o si més no, jo quan he format part d'un club i he format part d'un equip durant molts anys de la meva vida o de diferents clubs, tinc més que present que, perquè a més així també es reflexa en la relació contractual, tinc més que present que tu representes un estil, representes uns resultats, representes uns valors, representes una cultura i que les accions dins i fora representen el club. I per tant, el que jo no acabo d'entendre és la inacció decidida per part del club. Ara, delicte d'odi, com diuen els meus companys, doncs no el veig, que evidentment és un espai festiu on cadascun dels membres hauria de fer mirar la manera d'actuar, o en aquesta festivitat, o d'altres que hem pogut veure, no? I de com s'han de guardar les formes, i de com s'ha de saber on està el límit, però això ja depèn d'un mateix, i crec personalment que el delicte d'odi no hi cap. Les reaccions del moviment associatiu són lliures, en aquesta banda i en l'altra, però la meva crítica clara i definida és cap al club, perquè escolti'm, aquí s'està representant un club i s'està representant uns valors, una cultura, un estil, i l'esportista, el porter,
0: és forma a dir, part. Un porter no pot dir el que pensa, vols
8: no,
0: dir?
8: No, més que el que pensa, un nom.
10: Tu havies jugat
0: a bàsquet, no, Afra?
10: El que estic dient és que no serà ni la primera ni l'última vegada en la que un club sanciona a un jugador o a una jugadora per les accions, per les paraules, per les expressions. Podem anar a veure, si no més lluny, els twitters de jugadors de futbol que hem trobat a altres països i com s'han sancionat aquests jugadors per fer una apologia o per tenir un posicionament. El que estic dient és que el que em sorprèn és que el club no hagi pres una actuació. Que això no vol dir treure'l del club, o sí, però que normalment els clubs...
0: Però que treure'l del club per dir...
10: No ho sé, el que estic plantejant...
0: Però el club hauria dit alguna cosa i fer alguna cosa.
10: Efectivament, hauria d'haver adoptat algun tipus de posicionament.
14: I estem dient que no ho ha fet, i ho ha fet. Ha fet un comunicat dient que li sembla reprovable, l'ha sancionat pel que ha llegit al diari Ara. Què més ha de fer? No sé, el poden apedregar, potser, a la plaça pública.
0: Mira, deixeu-me saludar el Manuel Navas, que és el... Manuel Navas és president de la Federació de Veïns de Sabadell. Manuel, què tal? Bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: Per què demanen declarar-lo persona non grata?
3: Hombre, perquè és evident. Aviam, una persona que ha fet el que ha fet és una persona de que, bueno, pensem de que no solament el tema de non grato, això, aviam, són tres propostes que hem fet. D'una banda, a l'Ajuntament, perquè no pot ser que una persona, en aquest cas, aprofitant d'una situació d'eufòria col·lectiva amb una plaça plena de gom a gom, amb canalla, amb tot Déu per allà gritant i tal i qual, i comencin a fer un tipus d'aquesta frase famosa que han fet famosa l'extrema dreta i el feixisme a nivell de tot l'estat espanyol, no? I, bueno, i a partir d'aquí nosaltres hem cregut que això no es pot banalitzar en absolut, perquè masses coses estan banalitzant en aquest país, i que, bueno, que val la pena dir no entrem per aquí. Llavors, què hem fet? Hem sigut proposar a l'Ajuntament que valori la possibilitat de declarar-lo persona non grata, això és una banda. Per una altra banda, el mateix club que prengui mesures contundents, no allò de que nada, lo sentimos mucho, no, una cosa contundent.
0: Que el facin fora, vol dir.
3: Bueno, mira, això ja nosaltres no ens fiquem en aquest tipus de temes.
0: Però què més volen que facin?
3: No és un problema nostre, és un problema que té de decidir el club. Nosaltres, des de luego, creiem que una persona d'aquestes característiques no pot estar en un club com el Sabadell, això segur. Ara bé, la decisió la ha de prendre el club de futbol, però no pot ser una decisió allò de que, bueno, vale, venga, va, una palmadita a l'espatlla, no facis una tirada d'oreja a la persona, que no facis més i tal, i això no pot ser. No. I d'altra banda, el que hem fet ha sigut posar-lo al coneixement de la Fiscalia per si pot haver-hi algun... si pot interpretar-se com un delit de llei. O sigui, són tres propostes que hem fet en general perquè això, bueno, primer, serveixi d'exemple perquè ningú passi aquestes borrades, a nivell públic i coses d'aquest tipus, i que puguin decidir. No tenim encara resposta ni de l'Ajuntament, ni tenim resposta per part del club, a nosaltres com a Federació de Veïns, que l'hem demanada, ni tenim resposta per part del jutjat. Suposo que això és més lent.
0: Sí. Però, bueno, perquè si haguessin cridat morin els monàrquics, també ho haguessin recorregut?
3: Mira, com que no estem en aquest moment... I si hagueren dit viva el terraplanismo, també...
0: Ho pregunto per si és una qüestió, diguéssim, perquè és un crit que proclama l'extrema dreta i que per això ho denuncieu, o si és perquè creieu que s'ataca a una dignitat d'una persona i, per tant, per això ho denuncieu. És a dir, per saber on està el límit del que creieu que és intolerable.
3: Bueno, això és una qüestió que, home, aquesta pregunta, sí, de bote pronto, està de pensar. I en què, home, pensem de que, evidentment, parlar de morts i parlar de coses d'aquest tipus, estem en contra, això és evident que sí. Una altra cosa és que sigui antimonàrquic, és una història, és una opció política, però que ser antimonàrquic no vol dir que muerta el Borbón, per entendre's. M'explico, però vull dir que clar, són dues coses diferents. Una qüestió és... el que nosaltres estem discutint en aquests moments és amb un acte deportiu, esportiu, on hi ha una alegria generalitzada a tota la ciutat, on la gent surt al carrer, on hi ha això, una plaça plena de gom a gom amb gent de totes les edats, majors, joves, canalla, i que a una persona se li ocorre la gracieta, com diu ell, la gracieta de dir això, que no ha dit a l'escal fill de puta, per exemple, que no ha dit això, no, esclar, és que això no, perquè de la seva... per nosaltres creiem que bueno, significa molt això, significa molt, Vull dir que, esclar...
0: S'hagués dit a l'escal fill de puta si estaríem parlant del mateix.
3: Això d'entrada, el que vull deixar clar és que d'entrada la persona que diu aquest tipus de frases ja té al cap un funcionament determinat, té una ideologia al cap, això és evident, o sigui, això no és que sigui...
0: Per tant, el que no els dirà és la ideologia, diguéssim,
3: M'he salido del alma, no, m'he salido, val. Mira... Això ja té... un calió, té una qüestió més ideològica per part de la persona que fa aquest tipus de comentaris, no? Però bueno, això és... Bueno, per això dic que nosaltres el que hem fet ha sigut això, hem sigut posar a disposició de unes propostes concretes a l'alcaldia, per una banda, per una altra banda al club, i per una altra banda perquè el jutjat valori si això pot ser considerat un delicte d'odi o no. Ja està, senzillament, això no és més història. Des de luego, nosaltres no volem banalitzar aquest tipus de comportaments. En aquest cas concret, què farem si una altra vegada hi ha una altra cosa? Ja ho veurem. En aquest cas concret, com que això no ha passat mai aquí, ha passat ara, doncs a partir d'aquí hem decidit parlar-ho i plantejar-ho, senzillament això.
0: Doncs queda clar. Senyor Navas, gràcies per acompanyar-nos.
3: Molt bé.
0: És el president de la Federació d'Associacions Veïnals de Sabadell. Un minut i ara ho comentem.
5: T'has passat tot l'any donant la tabarra amb els concerts. Quasi les 4 hores de cua virtual, quasi l'outfit, quasi les...

0: ha fet de la provocació la seva bandera.
1: L'esfera que trio per expressar-me és la sexualitat.
0: I de l'ambició, el seu motor.
1: Ni tan sols pensava que fracassar fos una opció.
0: Va desafiar les normes.
1: La majoria de la gent em considera vulgar i bandarra.
0: I es va convertir en la gran diva de la música. La història darrere de l'ambició rossa, amb material inèdit i testimonis de primera mà. Nits sense ficció. Madonna. Dimarts a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
2: Avui, a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, la professora de Dret Constitucional a la Universitat Internacional de Catalunya, Montserrat Nebrera, l'empresari David Madí, la sindicalista Afra Blanco i l'economista Pau Llong.
3: David.
4: Després de sentir el president aquest de la Federació de Veïns, s'ha de recordar sempre que la llibertat d'expressió serveix pel que no t'agrada. Aquest és el concepte número 1. I puc entendre que hi hagi gent que s'hagi sentit molesta. Per entendre'ns, la meva primera impressió quan sento un futbolista que fa un espectacle d'aquests, penso, vaya cretí. Però, dit això, la llibertat d'expressió serveix pels que no pensen com tu. I per això és important que es mantingui, no? I després hi ha una altra polèmica, que és si els jugadors de futbol s'han de pronunciar políticament o no s'han de pronunciar políticament. Bueno, aquest és un debat infinit. Serveix per aquesta expressió. Serveix quan el Lamine Yamal treu la bandera de Palestina, o serveix per mil vegades que han passat això. Bueno, aquest és un debat infinit. Jo crec que hi ha un equilibri entre la persona que juga a futbol o que té, o és igual, o és que és cantant o que és artista o que té una rellevància social, que té dret a expressar-se políticament com li doni la gana en el seu moment, i ja està. I llavors cadascú ja sabrà de quin peu calça.
5: És que, a més, en aquest cas, deixeu-vos la seqüència. El senyor, com et diu? Aquest jugador? Dofi?
3: Sí.
5: Ufi? Bueno, és igual. Yeah. Em diu... Vaig a dir una expressió, i el que diu és un nom, no?
3: Foli, això.
5: Doncs vaig a dir una expressió, i ell el que diu és això. És a dir,
3: Pedro Sánchez. Bueno, però evidentment està convidant al crit, això.
5: Bueno, està convidant al crit, però podia no haver respost ningú. I resulta que, i probablement és el que més ens hauria d'interpel·lar, una plaça plena de gent de gom a gom, se sent un crit que no és menor. És a dir, hi ha un munt de gent que... I diu el que diu, no? Que a mi, particularment, no m'agrada. No m'agrada tal congrés, no m'agrada que la gent insulti. Crec que és la primera dels esgraons perquè allò que es diu llibertat d'expressió acabi sent una incitació a la violència. Jo, sincerament, no m'agrada. No m'ha agradat mai. I crec que s'haurien d'utilitzar unes altres maneres per expressar opinions polítiques. Però ell no. Diu el nom.
4: Val per aquest cas, però per un altre que també està de moda aquests últims dies, que és la denúncia que li han fet a la Pilar Rahola en el seu moment per defensar Israel. Val exactament la mateixa idea sobre la llibertat d'expressió.
5: Efectivament. No, s'ha de dir, no? I aleshores el que hauríem de pensar és, i com és que a la plaça hi ha tanta gent que respon a aquesta incitació, el nom com a incitació, respon amb la cantarella. Una cantarella que clarament he identificat i que probablement el que està criticant-ho està pensant, ostres, un bàner a favor d'un partit polític determinat que probablement no m'agradaria que tingués aquest tipus de predicament en aquesta ciutat. I puc entendre que els sembli malament, però els hauríem de pensar, i què és el que està passant perquè hi hagi tanta gent a Sabadell que comenci a cridar en raó d'aquesta expressió, entre cometes, de Pedro Sánchez. Jo crec que hauríem de començar a pensar fins a quin punt aquelles expressions que no ens agraden políticament parlant no les podem considerar, és a dir, com si ara diguéssim viva Vox. Això és una expressió de delicte d'odi? Bueno, doncs ens ho hem de fer mirar.
3: Són les 9 del matí. Míriam Nogueres ara mateix en directe als matins del 3Cat.
6: S'acaba el trimestre i els hi faran l'atraco de sempre. I tenim lleis, tenim propostes que estan a sobre la taula i estan absolutament aturades. I per tant, nosaltres no ens importa el nom. Nosaltres el que vam suggerir és, ja que vostè...
3: Li han preguntat per candidats alternatius a Sánchez, diu que no li importa el nom.
6: És incapaç de triar els acords que tancat amb nosaltres, doncs canviem al senyor Sánchez. I qui vingui, això sí que ho vam dir, ha de ser algú que compleixi amb Catalunya i compleixi els acords, que sigui capaç i tingui aquesta capacitat de complir els acords. I insisteixo, el que ens estranya a nosaltres és que siguem els únics que podem propostes a sobre la taula.
7: Sense entrar en noms, deia que seria bo que complís amb Catalunya. Seria bo, per exemple, que fos un català?
6: És que hi insisteixo, és el...

0: El de menys per nosaltres, el nom. Nosaltres el que volem és que es compleixin els acords, i ens agradaria no ser només els 7 diputats de Junts per Catalunya, perquè hi ha 9 diputats del PSC i els diputats d'Esquerra, i ens trobem una mica sols a Madrid defensant Catalunya i els catalans. Però la proposta està sobre la taula, la mantenim, perquè, insisteixo, crec que és una proposta que s'ha de madurar, i precisament qui l'ha de madurar és no tant el senyor Sánchez, sinó el seu partit.
1: Deia que hi ha aquest rum-rum dins el PSOE. Junts és qui llença aquesta proposta. Junts també donaria suport a la investidura del nou candidat?
0: Jo insisteixo, a nosaltres el qui ens és igual. Hi ha algú amb capacitat de complir els acords? Parlem-ne.
1: Tot això seria a canvi de res o exigirien contrapartides al nou president del govern espanyol?
0: Mira, nosaltres sí, una cosa hem demostrat aquesta legislatura, sobretot aquesta que els nostres vots han comptat, i a diferència de la legislatura anterior, crec que podem dir que aquesta legislatura han passat coses. Jo crec que la persona que es posi al capdavant de qualsevol partit espanyol ha de tenir clar que si no es compleix amb Catalunya, mentre hi hagi vots catalans que facin que la legislatura tiri o no tiri endavant, és que mentre segueixi donant l'esquena a Catalunya, mentre segueixi incomplint amb Catalunya, hi haurà inestabilitat sempre al govern espanyol i a l'estat espanyol en general. Per tant, nosaltres el que volem és que es compleixi. Crec que hem demostrat també que allò que ens han dit sempre de qualsevol partit espanyol, que esto es imposible, que és una mica la resposta que hem tingut del Partit Socialista des del primer dia amb totes les negociacions. Nosaltres vam posar sobre la taula que des del minut 1 aquesta legislatura els diputats catalans poguessin parlar català, i la primera resposta va ser esto es imposible. Finalment va ser possible, perquè nosaltres hem mantingut la posició. Mai hem fet res a canvi de res. Crec que és la gran diferència entre la legislatura anterior. Els partits que donaven suport al PSOE ho van fer a canvi de res. No ho dic jo, ho va dir el mateix Sánchez al faristol del Congrés, va donar les gràcies als partits que li havien donat els vots a canvi de res. Nosaltres, el 23 de juliol, quan vam treure aquests 7 vots decisius, una de les coses que teníem clara era que ni un vot dels catalans a canvi de res.
1: La proposta la van llançar al Congrés sense haver hagut contactes previs amb el PSOE, per tant, era la primera notícia que en tenien. No sé si hauria estat més efectiu que hi hagués hagut aquests contactes, i si pel que fa a la resta d'aliats de la investidura també es plantegen parlar-ne i mirar d'aconseguir una postura comuna.
0: Jo... Al final, això, els que podem seguir una mica més la política internacional, que ho hem anat seguint, el tema de l'Starmer, jo vull pensar que no som els únics que ho hem fet, i que tirar aquesta proposta no ha estat tan estrany com s'ha volgut fer veure, perquè, com he dit abans, passa a molts països, ha passat a molts països, i el que és la normalitat democràtica a Europa hauria de ser-ho aquí també. Ara cada partit decidirà què vol fer. Jo crec que és una proposta que, a part, que pot garantir que es compleixi amb Catalunya, que crec que és el que tots els diputats catalans volem, frena aquesta entrada a l'extrema dreta, que cada dia és més gran. I precisament quan nosaltres posem el focus en el Sánchez i en la seva incapacitat de complir, quan no es compleix, no tiren lleis endavant, és a dir, que no tiri la llei contra les ocupacions endavant, que no tiri la llei a favor dels autònoms endavant, tot això genera malestar. Perquè al final, el dia a dia de la gent, no només no canvia, sinó que empitjora. Passem d'un govern del PP on sortim d'una crisi, una bombolla immobiliària, ara ens n'anem a una crisi on cada cop la classe mitjana catalana està més empobrida a conseqüència de les polítiques dels governs d'esquerres espanyols. I si li sumes que, a més, aquests governs estan absolutament estancats i que aquestes lleis que poden millorar la vida de la gent no tiren endavant per incapacitat de tothom, ostres, jo entenc que tot això té un límit, i tot això genera un malestar que qui el capitalitza? L'extrema dreta. Per tant, aquesta és una proposta que pot fer que s'acabi complint amb els catalans, que tiren endavant aquestes lleis que són necessàries i que, a més, es posi fre a l'extrema dreta. Perquè si per Junts hi ha alguna línia vermella, aquesta línia vermella es diu Vox.
1: Parlava abans dels contactes amb la resta d'aliats de la investidura. Un dels aliats de la investidura va ser Esquerra Republicana, que davant tota aquesta situació de presumptes casos de corrupció que assetgen Pedro Sánchez, no ha demanat eleccions ni ha plantejat trencar. Com entenen aquesta posició intermèdia de l'altre gran partit independentista al Congrés dels Diputats?
0: Bueno, jo crec que això hauria de contestar la mateixa Esquerra, perquè el seu portaveu al final el que proposa és un bloc d'esquerres espanyol, per tant, deslligar-se molt dels motius i pels quals arribem fa 10 anys en el Congrés dels Diputats, i per tant haurà de decidir Esquerra si està amb els Comuns, amb Podemos, amb Sumar i amb el PSOE, o està amb Catalunya. I s'ha insistit molt a posar-nos a Junts per Catalunya en blocs espanyols. Som l'únic partit de l'hemicicle que no està a cap bloc espanyol. Estem al bloc Catalunya, ho hem estat sempre, i crec que mantenir aquesta coherència i sobretot...
2: Doncs avui era interessant també sentir a Míriam Nogueres en aquesta proposta, la Via Starmer. Mayol Roger, què tal? Bon dia.
3: Bon dia.
2: Què és això?
3: És el pas al costat d'Artur Mas de tota la vida. Keir Starmer, el primer ministre britànic, va anunciar la seva dimissió dilluns passat, fa tot just una setmana, i que el succeiria un candidat del seu mateix partit. Hi ha d'haver primàries, però tot apunta que serà l'alcalde de Manchester, Andy Burnham, i el que li demanen al Sánchez és això, que dimiteixi no per convocar eleccions, que és la proposta del Partit Popular, sinó per cedir la presidència a un altre candidat del Partit Socialista.
2: La situació de bloqueig que hi ha al Congrés dels Diputats per tots aquests casos que envolten el PSOE fa difícil pensar com serà aquesta recta final de la legislatura espanyola. Ja no hi ha majoria, però tampoc hi ha alternativa, com a mínim per ara.
4: También queremos pasar página. El cambio no se puede hacer sin Cataluña, y mucho menos contra Cataluña.
2: I aquesta és la novetat, sentir Feijó, que ha dit que el canvi no es pot fer sense Catalunya. Ha parlat de passar pàgina del procés i ha afegit coses com aquesta.
4: Que Catalunya sea la llave que saque a Sánchez de la Moncloa. Porque Cataluña será el cambio que necesita España.
2: Catalunya serà el canvi que necessita Espanya. Podem saludar aquesta hora Lluís Orriols, professor de Ciència Política de la Universitat Carlos III de Madrid. Què tal, Lluís? Bon dia, com estàs?
5: Hola, bon dia, com estem?
2: Et sorprèn aquest canvi de to evident del Partit Popular cap a Junts?
5: No. La veritat és que ja tenim senyals des de l'última legislatura de que el Partit Popular, tot i que ho fa amb timidesa i amb certa desídia, però sí que és conscient de que ha de fer un punt i a part a la situació que vam viure a Catalunya fa una dècada i que es necessita recomposar majories parlamentàries. Però dic que ho fa amb certa desídia perquè és conscient de que, tal com estan ara les coses, que això no vol dir que sigui en el futur, però tal com estan ara les coses, es necessita de Vox. I bé, ja ho he vist amb el que heu posat ara, no? Que Vox i Junts són aliats que són incompatibles, no? I per tant, de moment és conscient que la via per governar passa per Vox i no per Junts. Però és una forma, diguéssim, de buscar complicitats en un futur on és possible que Vox no estigui o Vox no sigui necessari i que Junts, com sempre ho ha estat, o els partits catalans, com sempre ho han estat, siguin els partits bisagra a Espanya.
2: Que no sé si tot això també ho veus com una estratègia per Junts situar-se com aquesta alternativa a Vox de cara a unes properes eleccions amb que guanyi el Partit Popular o guanyi el PSOE al final, no? I, per tant, torni a ser la clau de volta de l'estabilitat parlamentària espanyola.
5: Clar, Junts o com a mínim Convergència i Unió sempre va tenir aquest paper i era un paper que quan aconseguia certs intercanvis d'estabilitat a Espanya a canvi de transferències, que això va funcionar molt bé en dos sentits. Primera, perquè Convergència i Unió i el PNV han aconseguit que Espanya sigui dels països amb els governs més... amb esperança de vida més llargs de tota Europa, no? I és per aquest intercanvi entre estabilitat a nivell nacional amb transferències a les regions, no? A les comunitats autònomes. I això ha funcionat. Una altra qüestió és quan governa la dreta. Aquí Junts té un problema, perquè fixa't que tot i que es poden posar molt d'acord amb polítiques programàtiques en termes econòmics, no? Això sol dir, no? Junts és un partit en l'econòmic, és conservador en l'econòmic. I és possible, si mirem els estudis comparats en les posicions ideològiques de Junts, no distan tant del Partit Popular en termes econòmics. Ara bé, si mirem els seus votants, només un 20% dels votants de Junts es consideren de dretes, la meitat es consideren d'esquerres. El nivell de rebuig que genera el Partit Popular entre els votants de Junts és, jo diria, unànim. Cosa que no passa viceversa, eh? Viceversa hi ha més facilitat entre els votants del PP d'acceptar Junts, no ara potser, però sí en un futur, que Junts. Perquè Junts té aquest element de la qüestió identitària que es posa en primer pla molt fàcilment. No?
2: Per tant, diries que al Partit Popular li convé més a Junts que a Junts al Partit Popular.
5: Exacte. El Partit Popular té més facilitat d'apropar-se a Junts i de crear un lideratge a partir de dir als seus votants que Junts és acceptable, que no viceversa. Per tant, Junts té un problema en aquest partit bisagra que es configura, que és amb el Partit Socialista ho té més fàcil, amb el Partit Popular sempre té aquest impediment d'uns votants que sempre seran rebels o que seran molt hostils a aquest tipus de pactes.
2: Clar, en aquest sentit, no sé si creus que pot ser clau la decisió sobre l'amnistia del dia 16 de juliol, no? Perquè veurem què és el que diu la justícia Comissió Europea, i bueno, això acaba desencanant un possible retorn de Carles Puigdemont, i això pot canviar també del tot l'escenari polític.
5: Bueno, l'amnistia pot ajudar, sens dubte, però jo crec que aquesta legislatura ja està en un moment, en un punt mort. No crec que hi hagi res que la canviï. Fixa't una cosa, que el primer any d'aquesta legislatura de 2023 fins ara es va aprovar la llei d'amnistia i tot i així Junts no va aprovar els pressupostos. És a dir, que ja era una majoria fràgil inclús havent-hi una llei d'amnistia, no? Jo crec que Junts no canviarà d'opinió, o Junts ni els grups parlamentaris no canviaran d'opinió perquè hi ha elements més enllà de l'incompliment que Nogueres posava sobre la taula, no? L'incompliment del govern central dels pactes, no? Però hi ha elements sobre la taula que són evidents, que són els escàndols de corrupció i el desgast del govern, no? I que estem davant d'una recta final que queden mesos per una legislatura. Per tant, és difícil pensar que es recomponguin les majories. En aquests moments, normalment, en aquest moment de la legislatura, el que fan els partits polítics és ja marcar distàncies, és distanciar-se. El sorprenent és que Sumar no hagi deixat el govern, no? En aquestes circumstàncies, lo habitual seria que ja Sumar i els socis parlamentaris comencin a allunyar-se del Partit Socialista, marcar un perfil propi i buscar ja composar una identitat pròpia per unes eleccions que venen relativament aviat.
2: En aquest intent que deien d'apropar-se, els de Puigdemont per part del Partit Popular, era encara més clar aquest cap de setmana Miguel Tellaro, secretari general popular a la cadena SER.
6: Lo que ha sucedido en Cataluña en el año 2017, pues sucedió en el 17, y por lo tanto no se esperará que sigamos pensando exactamente lo mismo. Hoy el contexto es otro, ¿no? Hoy la amenaza para la democracia española no es un movimiento secesionista en Cataluña, ¿no? Como el que vivimos en aquel momento.
2: I tot això coincideix també amb el fet que Junts va votar amb el Partit Popular aquesta moció al Congrés per demanar la dimissió de Pedro Sánchez. Dissabte, de fet, el president espanyol posava èmfasi en aquests cants de sirena.
7: Las vueltas que da la vida, ¿eh? Porque ver al Partido Popular y Vox votando con el partido de Puigdemont, tratar de echarnos del gobierno con la que montaron con la amnistía y ahora resulta que están de acuerdo.
2: I el PSOE aquí també té un paper difícil, Lluís.
5: Sí, mira, el cas de l'apropament entre el Partit Popular i Junts, que estàvem veient en aquests talls, l'apropament és en dos vectors, és el vector econòmic i el vector antisanchisme, diguéssim, per dir-ho d'alguna manera, no? Desgast d'aquest govern. Però és molt precari, eh? És a dir, podem veure apropaments en aquest sentit, però buscar majories alternatives no només en una investidura, sinó en aprovació de pressupostos, això serà més complicat. El Partit Socialista ho té difícil, però no per un problema de complicitats de les majories parlamentàries, de la majoria d'investidura, que això la podria recomposar amb un altre Partit Socialista. El problema que té el Partit Socialista és el desgast que té aquest govern, no? De fet, la via Stramer, doncs, segurament el que ens està dient és que normalment en partits d'aquesta situació, que estan en aquesta situació, un govern tan desgastat amb un líder que està portant el partit en una situació difícil, que hi ha unes eleccions autonòmiques i locals, el que hi hauria és rebel·lions internes perquè hi hagi successió del primer ministre o del president o perquè hi hagi avançament d'eleccions, no? El sorprenent a Espanya precisament és això, que hi hagi un Partit Socialista dòcil o anul·lat que no sigui capaç de controlar el líder de torn, no? Un líder que ja, diguéssim, genera un desgast a la reputació de la marca, no? I que deuria generar preocupació als alcaldes i als líders autonòmics. Però el problema, jo diria, del Partit Socialista no és tant recomposar majories, que això eventualment ho podrà fer, sinó és recomposar-se internament en un relleu de lideratges.
2: Lluís Orriols, professor de Ciència Política de la Universitat Carlos III de Madrid. Gràcies per acompanyar-nos.
5: Un plaer.
8: La senyora Garrapetes diu improperis i barbarismes cada vegada que rep la factura de la llum. No ha contractat la llum a Factor Energia i no pot dir un 12,5% menys d'improperis i barbarismes.
9: Fàcil i ràpid. Contracteu tots la llum a factorenergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha una altra llum. Factor Energia.
10: Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
11: Llimonada natural Don Simón. Amb suc extremut i vitamina C. Una dieta sana? Amb llimonada Don Simón. I ara, taronjada natural Don Simón amb suc extremut. La gran diferència.
12: No et perdis l'últim Open Day de la Salle Campus Barcelona. Aquest 2 de juliol visita el campus i descobreix els nostres graus universitaris. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle, Universitat Ramon Llull.
13: T'has passat tot l'any donant la tabarra amb els concerts. Quasi les 4 hores de cua virtual, quasi l'outfit, quasi el fotocall, quasi la pulsera VIP. Però després, arribes a les festes del teu poble, arrenca la xaranga de tota la vida i se te'n van els peus sols. I és que les vacances et posen al teu lloc. Aprofita-les. Aquest 4 de juliol, sorteig extraordinari de vacances amb 20 milions a un dècim. Loteria Nacional. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
14: Com a maleta experta en viatges, et garanteixo que el Carib no espera. Reserva el teu viatge a Punta Cana o a Cancún des de Barcelona amb un descompte de fins a 600 euros per reserva. I si viatges en família, els nens viatgen gratuïtament o amb grans descomptes. B-Travel. Viatja't la vida. Consulta condicions a btravel.com.
15: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra, la roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
16: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
17: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
18: También queremos pasar página. El cambio no se puede hacer sin Cataluña y mucho menos contra Cataluña.
2: Eren les paraules d'aquest cap de setmana de Feijóo amb un Miguel Tellado, secretari general del Partit Popular, que afegia:
6: lo que ha sucedido en Cataluña en el año 2017, pues sucedió en el 17 y por lo tanto no se esperará que sigamos pensando exactamente lo mismo. Hoy el contexto es otro, ¿no? Hoy la amenaza para la democracia española no es un movimiento secesionista en Cataluña, ¿no?, como el que vivimos en aquel momento.
2: I com veieu aquest acostament? David Madí, Pau Lloc, Montserrat Nebrera i Afra Blanco. David.
3: Doncs jo entenc que a Junts hi hagi molta frustració per com ha anat aquesta legislatura. Inclús frustracions més d'ordre personal que d'ordre polític. Entenc perfectament i entenc que les situacions és difícil. I segurament les frustracions tenen 50% culpa dels socialistes i 50% també culpa de moltes incompetències de Junts a l'entendre i a llegir la política espanyola en cada moment, no? Arribats aquí, al final de la legislatura, tu pots portar tot això a un escenari de trencament i d'ajudar al canvi, que en aquests moments es veu a l'horitzó, val? I jo crec que per això, per Junts, és un suïcidi. És a dir, si Junts, per activa o per passiva, o posant un pont intermig, ajuda en el canvi, que és en el canvi en els seus enemics, no adversaris, sinó enemics, que els han volgut posar a la presó, que els tenen exilats, que han construït la hidra politico-judicial mediàtica, que encara segueix funcionant i que configurarà el nou govern i que el portarà cap a un totalitarisme com mai s'ha vist en aquest país. I llavors jo crec que Junts amb això ho té bastant clar. I jo puc entendre que a l'hora que passa això, amb determinades lleis, amb determinades votacions, on no té acord amb el Partit Socialista, vota el que li sembla d'acord i les coincidències crec que no tenen valor. Però aquí, en l'establiment de relacions, crec que té més a veure amb la frustració i segurament amb temes més personals que amb una idea clara estratègica. Perquè per mi és molt evident. Val pel Junts, val pel PNB i tal.
2: Quan dius més personals, David, vols dir que amb el PSOE la llistia no s'ha aplicat?
3: Que no té lògica política, perquè saben perfectament que si per activa o per passiva... És a dir, pot passar, és molt probable que passi, que hi hagi un govern d'aquestes característiques. Però això arribarà democràticament, perquè hi ha una votació, perquè es decideix, i punt i s'ha acabat. No perquè determinats partits ajudin a que això passi. Em sembla que és bastant
2: sí,
3: obvi,
2: és
3: perquè
2: obvi.
3: A determinats partits, si això és Junts, o fos el PNB, o fos un Sumar, o un Podemos, igual, diguéssim, els que d'una manera tàcita o directa han estat en aquesta banda de la història. Els perjudicaria enormement.
19: Val? Per tant, quan això no aguanta l'anàlisi polític és perquè estan passant altres coses. I jo crec que aquest és el tema. Però vaja, crec que erren, en general, tots plegats, tots els actors. Ho dic també pel Partit Socialista, que sembla que hagi tirat la tovallola, per molt que faci proclames de tot això. Estem en una situació política molt interessant, que és l'últim quart d'hora amb tothom amb l'aigua al coll. Val? I aquest és un escenari que per polítics d'altura i experimentats és una oportunitat més que...
2: Per fer experiments. Per fer experiments.
19: Més que una situació terminal.
2: Afra.
20: Aviam, jo és que al·lucino una mica. Tots esperàvem aquest moment en el que el Partit Popular fos capaç d'anul·lar totes les seves mobilitzacions crítiques, insults, esmenes a la totalitat, però personalment no esperava que fos tan ràpid. Personalment no esperava que fos tan ràpid. Estem parlant d'un Partit Popular que el 2021 ja es va posicionar en contra dels indults i va mobilitzar part del seu electorat als carrers. Estem parlant d'un Partit Popular que es va mostrar contra l'amnistia i va presentar una esmena a la totalitat. Molt bé, al Partit Socialista se li pot reclamar la no aplicació total de l'amnistia. Però, en canvi, el Partit Popular va fer una esmena a la totalitat de l'amnistia per endurir encara més la norma, no? I va mobilitzar-se el 24 de setembre, va fer més d'un centenar de mobilitzacions el 12 de gener, el 3 de desembre del 2023, el 28 de gener del 24 i el 26 de maig del 24. De tot això sembla que alguns s'han volgut oblidar i asseuen a dialogar o a parlar o a intentar fer veure que hi ha una certa alineació amb un partit amb el que considero que és materialment impossible, entre d'altres coses, perquè parlem molt de la moció que va presentar Vox al Senat per intentar il·legalitzar a Esquerra Republicana i a Junts. Però ens oblidem de que mesos després el Partit Popular va presentar una proposta legislativa per promoure la il·legalització de tots els partits. A veure, ajudeu-me, potser crec que no estan parlant ni de Bildu ni del PNV, per il·legalitzar tot aquell que promogui declaracions unilaterals o referèndums il·legals i unilaterals d'independència. I en aquest marc absurd d'un partit, que és el Partit Popular, que intenta seduir a un Junts, Junts avui diu que té una línia vermella i es diu Vox. No entenc res. No entenc absolutament res. Jo estic d'acord amb el Madí. Si en algun cas, amb el David, si en algun cas intenta Junts, i no formo part del seu electorat, però crec que la memòria encara està molt fresca, arribar a algun punt d'acord amb el Partit Popular serà el suïcidi per Junts.
2: Deia Lluís Oriols que un 20% avalaria això, del votant de Junts. Pau.
21: A veure, jo diria que no és tan estrany. D'alguna manera, Junts es veu empès ja des de l'inici de la legislatura, està en un bloc que no és el seu, tot i que la senyora Nogueras diu que defensa els catalans, aquesta expressió tan pujolista. La senyora Nogueras no em defensa a mi contra el meu arrendador. I no defensa molts catalans, que no pensem que ens defensi en absolut. Però vaja, la direcció de Junts és la dels fons d'inversió. O sigui, Junts va tancar les portes al Congrés a la presa en consideració d'una proposició de llei per regular els lloguers de temporada i habitacions, per exemple. Per tant, en molts moments Junts ha estat molt més a prop de PP i Vox. Per tant, Junts és dret en els lideratges, tot i aquesta base social centrista de la que parlava l'Oriols, no? El Lluís, dic.
2: Sí, sí.
21: No la Sílvia. I fins i tot segurament té sectors socioliberals o socialdemòcrates. I per tant, bueno, estem en un moment en què Junts s'ha apropat amb la qüestió migratòria i Aliança Catalana, el PP i Vox a nivell espanyol, encara que digui que Vox no. I per tant, després de la cantarella contra, per exemple, Esquerra Republicana, dient que falcaven els del 155, que han estat tota la legislatura donant la turra amb aquesta idea que tothom falcava els del 155 menys ells, doncs ara sembla que indirectament potser falcaran els de la divisió azul. En definitiva, Junts passarà a la història com el partit segurament més erràtic de la història de Catalunya, i mira que hem tingut gent erràtica en aquest país, i bàsicament perdrà vots per tot arreu, pel front català, perquè en lloc de votar la còpia la gent votarà l'original i votarà la senyora Sílvia Oriols, i si es tira pel precipici de falcar aquest canvi de govern a nivell espanyol, doncs jo crec que no li espera cap més futur que la residualitat a Junts per Catalunya.
2: Montserrat.
0: Sí, sí, segurament la posició de Junts és, si més no, erràtica en tantes coses, perquè efectivament hi ha un seguit de partits en el seu, a les seves rodalies, que, amb les que comparteix coses que són contradictòries entre si, si vols tenir una idea coherent de posicionament com a partit català, més aviat liberal que no pas socialdemòcrata, que defensi els interessos de Catalunya. Això està complicadíssim, tal i com està el panorama de partits, no? Ara, clar, queixar-se de que hi hagi un canvi en el cas del Partit Popular, canvi segurament més ràpid del que estem en disposició d'acceptar, bueno, el mateix que va fer el propi Pedro Sánchez quan havia de portar aquí Puigdemont detingut i de sobte es va treure de la màniga una llei d'amnistia que la pròpia Míriam Nogueres en el Congrés de Diputats va reconèixer que havia estat gràcies als seus 7 vots. Per tant, aquí cadascú fa això, això que deia aquell, ho fa tothom. El que pot fer que haga, lo que sea, lo que calgui, i s'ha vist perfectament. Ara, si pensem en quines són les possibilitats del Partit Popular, és evident que no té la capacitat que ha tingut el Partit Socialista de buscar aliances. Algunes ens podrien significar o podríem pensar que són molt espúries, no? Doncs posar-se al costat i del bracet amb Bildu, doncs potser no és el que en l'imaginari del Partit Socialista d'aquells tempos segurament era el més acceptable. Però en tot cas, està clar que el Partit Popular té menys possibilitats i que una d'elles, la que està acaronant, l'altre dia deia Feijóo, estamos hablando con todos, però el Santi Rodríguez, quan li van preguntar abans del congrés que han tingut aquest cap de setmana, va dir no negociem amb ningú, és a dir, estan, no volen dir que efectivament hi ha segurament converses i intenten convèncer els de Puigdemont de que es posin més o menys a tiro, però és des del punt de vista matemàtic impossible, impossible. És a dir, amb la composició parlamentària actual, allò que va ser un Partit Popular que fa algun tipus d'acord amb les rodalies del sistema, amb els partits perifèrics, això ara és impossible. Necessitarà també Vox, i si ha d'escollir entre Vox i aquests partits petits, segurament escollirà Vox, entre altres coses perquè no tindrà més remei que fer-ho. No tindrà més remei perquè no li donen els números tal i com està la situació.
2: David.
19: No, la partida política del desenllaç d'aquesta legislatura s'està jugant en els subterranis, com habitualment passa. El que passa que Junts ha de ser molt conscient de les seves limitacions, de les seves dificultats actuals i de les seves dificultats futures, segons com vagin les coses, i ha de ser molt conscient de tot plegat, no?, per creure's algunes de les coses que els poden estar dient en els subterranis. Perquè em temo que les coses van per aquí.
2: Afra?
20: No, és que jo trobo que la situació del Partit Popular és la situació que ha cercat, ha buscat i ha trobat i va trobar el Partit Popular. El problema és que el Partit Popular juga amb un fet que és que creu que les gens som com la velocitat de Twitter o d'X, i no és així. El Partit Popular porta tota una legislatura fent mal, promovent l'odi cap a una Catalunya. I cap a una Catalunya que ja no és la que era. Hola, sí, és veritat, benvinguts. No és la que era en la que era perquè hem tingut, efectivament, una amnistia no total, però sí parcial, i s'ha de defensar que ha de ser total, i perquè hem tingut uns indults. I a partir d'aquí, el Partit Popular s'ha trobat totalment encapçalat com a conseqüència de les seves accions, no només a les cambres, no només davant de les carxofes, sinó també a peu de carrer mobilitzant l'odi contra Catalunya. Contra una Catalunya que tant si és independentista com si no és independentista volia aquesta amnistia aplicada en la totalitat i volia aquests indults. Per tant, quan està parlant el senyor Feijóo de defensar Catalunya i de que necessita Catalunya, Catalunya no la vol. No vol el senyor Feijóo, perquè ha liderat l'odi. El problema de Junts per Catalunya, la meva percepció, no és que no vulgui a Junts a Vox, és que no vol el PP. Després, si continuem analitzant les rodalies, no? Ens trobem a un PNV absolutament insultat i denigrat pel Partit Popular. Okay. I qui li queda? Li queda a qui ha escollit el propi Partit Popular. Desídia, no crec que sigui desídia. Crec que hi ha molts ànims de voler seduir a Junts per Catalunya, però també penso que Junts per Catalunya no obvia quin és el seu electorat ni tampoc el mal que ha fet el Partit Popular sobre els seus propis líders polítics i lideresses.
2: Pau, vols afegir alguna cosa?
21: No, només dic que aquest plantejament tipus Starmer, no? Doncs, bueno, té la seva audàcia, no? Perquè al final tampoc estan plantejant investir algú del PP, ni algú de Vox, no? És a dir, tothom sap al servei de qui pot estar aquesta maniobra, però a la vegada, sí. En certa manera, jo crec que ha sorprès la capacitat d'un partit, insisteixo, que ha tingut una trajectòria molt erràtica i que ha canviat de posició d'un mes a l'altre, diguéssim, en aquesta legislatura, de plantejar un escenari que almenys dona una miqueta de joc. En aquest sentit sí que veurem on va la conjuntura, no? I on ens porta.
2: David.
19: També s'ha de partir de la base que, com deien els subterranis, el Partit Popular m'agradaria saber si de veritat vol moció o no la vol. Senzillament gesticula.
0: Segurament no.
19: Perquè si jo estigués en el seu headquarter, el que pensaria és seguir amb l'erosió, perquè l'erosió és el que
2: em farà guanyar eleccions.
19: És el que em farà pujar més el resultat, que al final és el que vull, no? Però, en qualsevol cas, la situació, sobretot, i pensant en una cosa que deia l'Afra, Junts serà tot l'erràtic que es vulgui tal, però aquí el principal seria saber què vol fer el Partit Socialista. Perquè si tira simplement de manual...
2: El que vol fer és aguantar Pedro Sánchez fins a les eleccions.
19: Si vol tirar només de manual de resistència, anirà de mal en pitjor. Perquè això és una degradació d'erosió...
0: És un mal morir,
19: del que coneixem de tantes i tantes situacions que són...
2: Però ho ha dit per activa i per passiva, i coneix a Pedro Sánchez i insisteix en això, no? Que és un home que aguantarà fins al final.
0: Bueno, però l'última cosa que ha dit no és aquesta.
19: I amb això té raó... El Rufián, que jo ho digui que té molt de mèrit...
21: Això anava a dir, que és molt rufianista,
19: sí. No, ja saps que això té mèrit per mi perquè no el puc ni veure. Però...
2: I ell és utemprat, em sembla. Sí.
19: Però és possible resistir per fer què durant aquest temps? No?
2: I intentarà els pressupostos.
0: Jo crec que
19: ja t'ho ha dit. El Partit Socialista...
2: Però ja t'ho ha dit, David.
19: Sí, això és una estratègia.
2: Bueno, sí, per tirar la pilota amunt, sí, sí.
19: Perdona, això dels pressupostos, que ningú se senti ofès, això dels pressupostos com el de la via Starmer és màrqueting de poble.
0: Però permet avançar les eleccions, perdona. Tu presentes els pressupostos, et diuen que no...
2: A la tardor. A la tardor dius, escolta, això no ha sortit, és el meu programa electoral, presento les eleccions, convoquem eleccions a partir del febrer.
0: I, a més, ha fet el programa electoral, eh?
19: Llavors, això és l'estratègia de resignació, que porta unes eleccions amb les mateixes dades cara i, per tant, amb el resultat...
0: De fet, arribaven igual al 27.
2: Però arriben al 27, que és el que ell va dir.
0: Exactament, ell compleix...
2: La paraula, paraula de Sánchez.
19: La diferència entre el camí resignat i el que encara hi hagi partida depèn de que el Partit Socialista tingui un full de ruta del que vol fer.
2: Són les 9:32. Hem de canviar d'escenari, hem de parlar de Veneçuela. Aquest és el so dels carrers de Veneçuela. Continuen les feines de recerca dels milers de persones que segueixen desaparegudes després del doble terratrèmol de la setmana passada. Des d'aleshores, les autoritats del país afirmen haver recollit fins a 20 morts per hora.
1: Queremos apoyo, queremos máquinas, queremos llevarnos metros familiares. Ayúdennos!
2: I mentre encara continuen les feines dels equips de rescat, l'últim balanç oficial és de gairebé 1.500 morts, 3.000 ferits i, sobretot, desenes de milers de desapareguts.
4: Vayan pasando, vayan pasando. Vayan pasando.
2: Aquest és el moment en què es van trobar una supervivent, una dona d'uns 60 anys, que forma part d'aquesta trentena de persones que es van retirar amb vida de la runa, tot plegat, mentre va arribant l'ajuda que han enviat diversos països, i es calcula que a Veneçuela ja han arribat més de 2.500 rescatistes internacionals. I entre d'altres podem saludar la Maria del Mar. Maria del Mar, bon dia.
22: Bon dia.
2: On et trobes?
22: Estic a Caracas, al barri de San Bernardino, amb una de les escoles que nosaltres tenim aquí a Veneçuela.
2: Tu ets la mare general de la Congregació de Missioneres Filles de la Sagrada Família de Natzaret.
22: Exacte.
2: I com és que ets a Veneçuela? Com és que et trobes aquí?
22: Bé, a mi em toca una mica aquesta cura internacional de la nostra presència i la setmana passada vaig arribar-me fins a l'Amazones, d'aquí de Veneçuela, on tenim també una missió educativa. De tornada de l'Amazones, que fins ara gairebé era missió impossible arribar-hi arran de tot el que hi havia passat al propi país, aprofitava per passar per Caracas perquè tenim una altra escola aquí. I va ser aquí precisament on em va agafar el dimecres el terratrèmol.
2: I has decidit quedar-t'hi?
22: Sí, per fer presència i perquè emocionalment aquí tothom està molt tocat i cal ajudar també a posar una mica de cap, i ho dic en el bon sentit i amb molt de respecte, però cal aquesta ajuda, jo dic, ajuda internacional per suposat, però també ajuda a pensar des de fora, perquè aquí porten massa temps emocionalment molt afectats.
2: El govern venezolà, abans ho dèiem, ha pujat a 1.450 la xifra oficial de morts, però de desapareguts n'hi ha uns 50.000. Diries que aquest és el principal problema ara mateix, que hi ha poca esperança a mesura que avancen les hores?
22: Evidentment, no? Mentre hi ha vida hi ha esperança, però això pues, al llarg de les hores es va acabant i sobretot et posa l'alarma la manera de funcionar d'aquest país des de fa tants anys. O sigui, el que un pot percebre és aquesta manca d'organització, d'infraestructura, de serveis. Pensa que el terratrèmol va ser en hora local, a les 6 de la tarda, 6:05, i a l'encabat de 4 hores i una mica més van ser les primeres declaracions oficials. O sigui, des del meu cap, això era com impensable. Jo vaig estudiar periodisme i el que necessitava era precisament, escolta, qui ens dona informació, què ha passat, com està tot. O sigui, això aquí és gairebé missió impossible. I tot depèn sempre de la voluntat local, personal de la gent, que és qui sempre està acostumat a mobilitzar-se, perquè saben que no vindrà res de dalt. O sigui, aquest dalt no existeix.
2: Sí, sí, està baix, no? Està baix.
22: Exactament. Això comporta molta desorganització, perquè dius, tothom té molta bona voluntat, però dius, ara mateix això és una catàstrofe
2: de
22: dimensions.
2: De fet, és el que es diu sempre en les grans catàstrofes, no? No envieu material perquè sí, no hi aneu perquè sí, sinó poseu-vos en contacte amb les organitzacions principals que us diran què és el que fa falta, perquè igual fa falta mantes o menjar. És a dir, no saps ben bé mai què és el que pot fer falta exacte en una crisi concreta, no? Les sensacions, dius que ara mateix encara són de caos, de desinformació, de que la gent va una mica desorientada.
22: Sí. Totalment és així. O sigui, és a nivell molt local que vas sabent històries, perquè, clar, posem xifres, però darrere d'aquestes xifres pues és un familiar, és un germà, és una mare, és un avi que no saps on està i que, bueno, està sota, no?, d'uns enderrocs d'uns edificis que tristament veus. O sigui, aquí mateix al barri de San Bernardino també ha sigut una de les zones més afectades, perquè és a la pròpia geografia de la ciutat, són les zones que estan més a prop del llindar de muntanya. I això segur que ha fet, no?, que hi hagués molta pressió quan va ser el moviment.
2: Clar, entenc que un sisme d'aquestes característiques no es podia preveure, no?, de si els edificis podien aguantar, com estem veient, perquè hi ha imatges que són realment molt devastadores, les que hem vist, no?, gairebé barris sencers com han caigut, sencers.
22: Totalment. Això és veritat, que dius, bueno, la natura té les seves lleis i no depenen de nosaltres, tot i que és cert, no?, que sí que hi ha una part de prevenció que depèn de nosaltres. O sigui que aquí no hi ha serveis mínims, és una realitat des de fa molt de temps, que si necessitaves una intervenció quirúrgica tu havies de buscar la manera i d'aconseguir el fil, l'agulla, les venes i tot el que t'havien d'atendre. Això en molts països del món, nosaltres també estem a Camerún, i funciona exactament igual. Dius, amb un cap europeu com el meu gairebé sembla impossible o impensable, però és així com funciona. Per tant, és cert que el terratrèmol, dius, bueno, va arribar aquesta alarma de Google, sí, però hi ha un previ que en el país no existia.
2: Sí, sí. Ara mirava la xarxa mundial d'escoles que teniu, en aquest cas la Congregació de Missioneres Filles de la Sagrada Família de Natzaret. Esteu a 11 països i veig que la majoria de llocs són llocs frontera. Camerún, Venezuela, Colòmbia, Equador, Brasil, Paraguai, Indonèsia, entre d'altres. No sé si heu notat també en aquests últims anys un augment de tensió, també, de més conflictivitat, diguéssim, per ser aquest espai més de frontera?
22: Sí, i tant. O sigui, tristament sembla, no?, que el tema educatiu, o quan parlem d'educació de qualitat, sembla com un privilegi d'uns quants en certs països, però això és un dret humà que cal defensar, i per això nosaltres doncs intentem, no?, estar en llocs on les oportunitats d'educació són molt difícils. O sigui, et comentava que jo venia, no?, de visitar l'obra educativa que tenim a l'Amazones, de Venezuela, i tristament és una zona on nosaltres a l'escola tenim moltes de les ètnies dels pobles originaris de l'Amazones, però és una zona que actualment està també, no?, molt en pressió. Per què? Perquè hi ha les mines d'or, les mines de coltan, i tot això està fent que aquests pobles originaris també siguin desplaçats, amb tot el que això comporta. Però bé, o sigui, com tantes altres coses del nostre món, que tant de bo es puguin anar millorant.
2: És Maria del Mar Sánchez Izuel, en directe des de Venezuela. Una abraçada i gràcies per acompanyar-nos.
22: Moltes gràcies per donar-me veu.
2: Adéu-siau. És la mare general de la Congregació de les Missioneres Filles de la Sagrada Família de Natzaret. 1.500 morts, 3.000 ferits i, sobretot, desenes de milers de desapareguts. Explicava ara la Maria del Mar aquesta sensació de caos, de desinformació, que és el que sempre expliquem o denunciem quan ens trobem en una situació, doncs això, d'emergència, que és molt important que sapiguem què és el que hem de fer i com ho hem de fer. I en aquest cas, doncs, sembla que no està sent gens fàcil, sobretot perquè la conseqüència d'aquest terratrèmol és imparable. Montserrat.
0: Sí, bueno, perquè ha plogut a sobre d'una estructura o manca d'estructura ja molt malmesa, que no pot comunicar, que no pot coordinar, que no té capacitat de reacció. I, per tant, ara veiem el pitjor des del punt de vista més d'imatge, però després vindrà el post, no?, que és totes aquestes persones que no hi són, aquests cadàvers que estan amuntegats a sota la runa, i, per tant, aquestes malalties, aquestes epidèmies que es poden propagar pel fet de que no es pot eliminar tot allò que anirà contaminant les aigües, i, per tant, que la situació és probablement encara més complicada del que seria en qualsevol país, no solament que tingués unes infraestructures adequades o adaptades a una sinistralitat sísmica que és evident a un lloc com Venezuela, sinó a més que tingués tot això que ara la germana volia posar de relleu, que és que no hi ha capacitat de comunicar per part de les institucions, i que aquestes institucions, per tant, no poden liderar el que està passant. I, per tant, si ningú té la capacitat de coordinar, com es pot fer que el que en una habitació seria més fàcil de resoldre, quan és una quantitat ingent de persones que necessiten aquests recursos, com es pot resoldre? I que, per tant, que ningú pensi que des d'aquí pot enviar d'aquesta manera així voluntarista, pues jo què sé, que si les mantes o que si les llaunes, perquè no saben on arriben i perquè no saben com es poden logísticament coordinar. I això és el més desesperant. És a dir, que més enllà de la gent que estigui allà a peu de carrer, com aquestes monges o com tantes altres persones que ja hi viuen en el territori, que qui vol, o que això no és la dana, que ja era complicat. Això és una cosa molt més desgraciada i difícil de resoldre, i que, per tant, mirarem amb desesperació el que segurament no es farà.
2: Pau.
21: Bueno, primer de tot, celebrar, en certa manera, que en puguem estar parlant, perquè l'altre dia vaig veure un tuit del Mohamed Safa, que és de la director executiu de la ONU, que deia com, en certa manera, era increïble com tres morts d'antivirus havien rebut més atenció mediàtica que 50.000 persones desaparegudes. No és el cas de Catalunya Ràdio, però sí que és veritat que, en certa manera, la reacció a una cosa tan devastadora com el que està passant a Venezuela i a Caracas en particular, doncs ha sigut bastant sorprenent. La persona amb la que heu contactat deia que la natura té lleis, però bueno, és evident que fins i tot davant de la tragèdia, doncs el tipus de construcció, la previsió davant d'aquest tipus d'infortuni, la fortalesa de l'Estat i de lo públic, de la legislació, que d'alguna manera determina com han de ser els edificis, tot això és determinant per entendre com és la resposta a aquest tipus de tragèdies. I per tant, jo crec que fora bo que fins i tot per sobre de les diferències que podem tenir avaluant els diferents tipus de govern que ha tingut Venezuela, no? A ningú se li escapa que, sobretot des de 1999, Venezuela va escometre transformacions doncs, que van beneficiar moltíssima gent i que segurament jo defensaré i alguns dels meus companys de taula no, però en tot cas un terratrèmol com el que han patit aquests dies hagués impactat de forma devastadora, evidentment, amb un govern anterior al 1999, també hagués impactat de la mateixa manera amb un govern de Hugo Chávez, i també ho està fent amb aquesta mena de govern estrany, d'elits del chavisme en coalició amb el trumpisme després d'aquesta asfixia induïda dels Estats Units, aquesta mena de règim estrany que tenim ara de transició, que costa fins i tot d'entendre. I, per tant, el que ens toca, jo crec, és exigir que la comunitat internacional pugui ajudar en la reconstrucció, no? Sobretot això, les persones que hem estat allà, que coneixem molta gent que viu aquí però té família allà, doncs la veritat és que han sigut dies molt, molt complicats. Els llaços de la societat catalana, per exemple, a Venezuela, són molt, molt estrets en tots els sentits i en tots els bàndols, i per tant, realment, és que la situació és duríssima i és devastadora.
2: Safra.
5: Ara estic d'acord amb el fet de que en els darrers dies estem escoltant això de Venezuela no estava preparada per un seisme, no? I de tant en tant hauríem de fer una petita gran reflexió si la resta de regions, o si més no la nostra, ho està. Al final, l'acció preventiva és absolutament clau, no? Bueno, no tenien les infraestructures adients, és veritat que no tenien un sistema d'alerta prematur, i és veritat que tampoc tenen un equip de resposta com si el podem tenir aquí, però això ens obliga també a posar en valor allò que nosaltres sí tenim i, per tant, defensar-lo públic. I ens ajuda també a avaluar si l'aïllament de regions són adients o no són adients. A mi ara mateix el que més em preocupa és que tota l'ajuda que arribi sigui ajuda humanitària. És a dir, a canvi d'absolutament res més que ajudar. I això dubto molt que sigui així venint de la mà dels Estats Units, per exemple, que de ben segur hi ha un interès de control regional que ja estava patent amb aquest model de govern que existeix a Venezuela i que tot just el Pau situava, no? Però em preocupa l'intent del control de la regió, l'utilització de la regió i no el que hauria de ser ara i ha de ser sempre, que és aquesta ajuda humanitària i amb resolució i començar a parlar ja de la rescissió de l'aïllament que està sofrint Venezuela d'ençà dècades.
2: David.
19: Comparteixo moltes de les coses que han dit. És curiós la sensació que jo tinc, perquè Venezuela està en l'agenda des de fa molts anys, en la polèmica permanent. En la polèmica pel model polític, per relacions de tot tipus, i després doncs, de l'atac i presa a la presó del Maduro, doncs, polèmica mundial i tal. No? I de cop i volta passa un esdeveniment incontrolable, imprevisible, és a dir, amb el que té a veure amb els terratrèmols, la capacitat preventiva és molt poca.
2: És, sí.
19: És molt poca, inclús
0: en paral·lel... Inclús a Venezuela...
19: No, inclús al Japó, que en saben molt, que en paral·lel que passava aquest sisme a Venezuela, doncs estava passant un molt semblant al Japó, amb conseqüències totalment molt diferents. No? I de cop i volta es produeix una corrent de solidaritat internacional, de la polèmica absoluta a una corrent de solidaritat, o jo percebo una corrent de solidaritat molt important, no? I jo crec que això doncs, dona que pensar, crec que és positiu i crec que tots plegats en aquest moment de desgràcia absoluta, doncs si es pot parar un moment la polèmica política de Venezuela i donar espai i col·laboració per, com a mínim durant un temps, ajudar a sortir d'aquesta desgràcia, doncs millor, no? Perquè ja vindrà el moment de parlar si aquest és un país que precisament pel règim que tenia doncs té més conseqüències o no, ja vindrà. Però jo crec que en aquests moments l'impacte és tan gros i es produeix aquesta circumstància que em dona que pensar bastant.
2: Són les 9:49, seguirem connectant amb Venezuela i seguint el que hi passa allà. Farem una pausa i de seguida volem parlar d'Aliança Catalana, que ha retirat la confiança al que havia de ser el seu cap de llista i candidat a l'Ajuntament de Figueres. Es diu Arnau Liesa i l'ha fet fora perquè diu que surt amb una noia menor d'edat.
7: Catalunya Ràdio.
8: Som 3CAT.
7: Som 3CAT. Connectem ara amb el Cort Inglés per saber totes les novetats. Bon dia.
8: Hola, bon dia. Doncs ja tenim aquí les rebaixes del Cort Inglés, amb la millor moda per dona. Ho vols saber més detallat? Mira, vestits, bruses, faldilles, samarretes... Descobreix una selecció de moda per dona amb fins a un 50% de descompte en marques com Souther Cotton, Woman El Cort Inglés, Roberto Verino o Now Lover i fins a un 40% en una selecció de la marca Tintoretto. De llenceria, gaudeix d'una selecció amb fins a un 50% de descompte en primeres marques, com Emphasy, Chantel o Passionata, i fins al 30% en Easywear Íntim. També t'espera fins a un 50% de descompte en moda jove per dona, amb una increïble selecció de Desigual, Pepe Jeans, Easywear i Brownie, amb els dissenys més frescos per aquesta temporada, esclar. I de sabateria, descobreix l'elegància i la comoditat de la Touche amb una selecció al 30%. Sandàlies, sabates de vestir, mocassins, ballarines, sabates de taló... Què, tu quin triaràs? Són les rebaixes del Cort Inglés fins al 31 d'agost a la botiga web i app. Aquest estiu, les botigues del Cort Inglés de la plaça Catalunya i la Diagonal, així com el supermercat de Francesc Macià, atenció, estaran oberts els diumenges i festius de 12 del migdia a 8 del vespre. T'hi esperem. I res més per avui. Fins demà, bon dia.
9: El matí de Catalunya Ràdio.
23: Escolta, jo t'estimo, sí, però com a amic...
24: Doncs millor.
25: Porta els teus amics a Endesa i emporta't fins a 500 euros en punts del programa per a ti. I podeu gaudir de plans, sortejos i estalvi a les factures de llum i gas. Registra't al programa per a ti d'Endesa i, si és amb amics, millor.
26: Última crida per als passatgers que porten mitja hora buscant aparcament. Encara no coneixeu Aparc & Go?
27: Viatge sense estrès. Amb Aparc & Go estalvies temps i diners, deixes el cotxe segur i arribes a l'aeroport o a l'estació en 5 minuts. Aparc & Go. Fes el teu viatge rodó.
28: Carinyo, hi ha bitxos a la cuina!
29: No t'amoïnis, tinc la solució. La meva mare fa servir un cop l'any laca insecticida Zoom, la del pot vermell a tot el seu xalet. És una laca insecticida que s'aplica als racons i sòcols.
28: De veritat?
29: I tant. Zoom en trobaràs en supermercats i drogueries. I adeu escarbats, aranyes i formigues. Zoom!
30: Cada cop més joves s'acosten a l'extrema dreta.
31: Ya no está de moda ser de izquierda. Los jóvenes somos de derechas y con mucho orgullo.
30: D'altres temen el retorn del feixisme.
32: Extrema dreta es como un virus. Es un virus político social que se va extendiendo.
30: El xoc és inevitable. Punt de no retorn. Estrena.
33: Ja disponible a la plataforma Trescat.
34: Angie Ange!
35: Ho veus?
34: Okay.
35: L'Angie Ange. Això és molt nostre.
34: Molt.
35: Tan nostre com dir... Posarem llum?
34: A la foscor.
35: O com dir... Aventureres, aventurers.
34: Ens hi apuntem o què?
35: Què dius?
34: Saps que és molt nostre, també?
36: Sou molt bona gent!
35: Xxt, silenci.
34: Per nostre, el Clara i Carlos, TV3, Washington.
35: O el Catalunya Ràdio.
36: I el mític Encara Messi, Encara Messi, Encara Messi!
35: Te n'adones? Tot el que hem viscut a TV3, a Catalunya Ràdio, a la plataforma Trescat, forma part de nosaltres.
34: I que així sigui, per anys i anys. Trescat.
35: Molt nostre.
37: El Mundial de Futbol, al Club de la Mitjanit.
38: El Mundial més llarg de la història, a Catalunya Ràdio.
39: 39 dies de competició, 48 seleccions, 104 partits.
38: Però aquesta no és la cançó d'aquest Mundial.
37: Cada nit a les 11, tot el que passi al Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà a Catalunya Ràdio, amb Xavi Campos i l'enviada especial al Mundial, Sònia Gelmà.
38: Sònia, qui creus que guanyarà el Mundial?
39: Jo ja l'he posada a la porra. I tu, Xavi, qui creus que guanyarà el Mundial?
38: No t'ho diré, però et dono una pista. Hi ha algun català en aquesta selecció.
37: El Mundial al Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
39: I Ricard Torquemada, Àlex Dalmas, Oriol Domènech, Jordi Costa...
38: I amb Shakira. Aquesta cançó sí que és la bona. Let's go!
40: Avui, a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, la professora de Dret Constitucional a la Universitat Internacional de Catalunya, Montserrat Nebrera, l'empresari David Madí, la sindicalista Afra Blanco i l'economista Pau Llong.
2: I amb Aliança Catalana, que ha retirat la confiança al que havia de ser el seu cap de llista i candidat a l'Ajuntament de Figueres, Arnau Liesa, perquè surt, diuen, amb una noia menor d'edat. Redacció, Francesc Soler, bon dia.
0: Bon dia, sí. En un comunicat, el partit d'extrema dreta explica que ha pres aquesta mesura després que la direcció s'assabentés d'aquesta relació que consideren incompatible amb els principis fundacionals del projecte polític. Poc després, el mateix Arnau Liesa, de 31 anys, ha detallat que efectivament manté una relació amb una exalumna seva de més de 16 anys. La relació hauria començat a primers d'any i, segons explica, l'hauria portat a renunciar voluntàriament a la feina de docent. Liesa també sosté que es va equivocar no informar-ne el partit i manté que ha estat ell qui ha pres la decisió de renunciar a tots els seus càrrecs a Aliança Catalana per no perjudicar la formació.
2: Doncs un comunicat que, per cert, diu això, que renuncia voluntàriament a la seva feina, que ho va fer perquè entenia que era l'única manera d'actuar amb coherència, responsabilitat i respecte cap a totes les parts. Què us sembla, això, Pau?
1: Home, d'entrada, que
2: un temazo,
1: és la... que té tots els elements per ser la trama de l'estiu, no? O sigui, extrema dreta, menors, amor, consentiment, relació alumne-professor... Mm. Vull dir, no, més enllà d'això...
2: No, però tot, més enllà d'això no, Pau, perquè jo crec que s'ha de desgranar en els elements que dius. Perquè no és, per dir, una cosa és la relació professor-alumne, que és un tema. L'altra és si amb major de 16 anys ja es pot tenir relacions o no. Que legalment sí.
3: Que sí.
2: L'altre és el consentiment.
1: A veure, jo crec que...
2: I l'altra és la qüestió ètica d'una formació política.
1: A veure, aquest senyor, l'Arnau Liesa, subratlla que la noia diu és major de 16 anys,
2: d'acord? Sí, sí.
1: Per començar per algun lloc. Diu...

0: i asimètrica per naturalesa. D'acord? Un professor avalua, qualifica, té autoritat, encarna un saber. Per tant, aquesta desigualtat és necessària per ensenyar, però precisament el que obliga és una cura especial, és a dir, prohibeix fer-la servir per res que no sigui l'aprenentatge. Fixeu-vos que ell deixa la feina, diu, abans del segon semestre, perquè sabia que la relació era incompatible amb el seu paper, no? Però vaja, en definitiva, el problema és pensar que no hi ha una coacció evident pel fet de que hi hagi un cert consentiment explícit. És a dir, es pot no estar coaccionat en cap moment i tanmateix viure dins d'una relació de dominació, no? Per tant, la pregunta que s'hauria de fer aquí és aquesta noia o aquesta nena estava en condicions d'igualtat de poder dir que no? Jo crec que, evidentment, no. Per tant, al final, la seva posició, jo crec que el retrata en el seu comunicat, i aquí Aliança Catalana el que ha fet és rentar-se les mans i agafar la posició més pragmàtica de totes, no? Que és que davant d'aquesta informació pots treure's de sobre aquest marrón. Mm. Deixeu-me acabar amb una recomanació. La Clara Serra va escriure un llibre fa poc que es diu El sentido de consentir, que va ser molt polèmic, on parla precisament del consentiment com una mena de llindar mínim, és a dir, no com un horitzó de desig, I això, no?, diu el que estava intentant explicar, no?, que sempre és difícil en una tertúlia, no?, que és aquesta idea que una relació sigui consentida no la fa necessàriament desitjable, igualitària o bona, no?, i que reduir-ho tot a la fórmula només sí és sí, doncs ens pot fer perdre de vista relacions de poder, coaccions estructurals, etc etc. Per tant, un tema, pues, que serà un temazo que em portarà a parlar segurament tinc ganes de saber també els companys de taula què en pensen.
1: Montserrat.
2: No és fàcil perquè efectivament no. Es barregen qüestions legals que serien al límit des del punt de vista de les responsabilitats en aquest sentit i la resta, no?, de les que parlava el Pau. Ara, pensant en el consentiment, m'estaven recordant de quina manera s'ha dit que quan les dones avorten o les persones molt grans decideixen aplicar o acceptar l'eutanàsia, es parla de que són consentiments. I alguns diem que molts d'aquests consentiments probablement són tan poc lliures com els que ara estava referint el Pau, no? Ara una bona amiga que fa poc, creient ella, va optar per l'avortament perquè no tenia més remei, perquè no hi havia possibilitat de mantenir el fill que havia de venir, i va dir, pues no em queda més remei, no? Doncs molts consentiments que donem per fets i que creiem que són llibertats s'acaben convertint en cotilles perquè el consentiment, efectivament, com diu el Pau, jo estic d'acord en general en que aquesta és la idea, el consentiment, per ser-ho de veritat, ha de ser lliure, i la llibertat en molts casos no existeix per qüestions econòmiques o, en aquest cas, per qüestions de dominació, que efectivament es poden donar.
1: Passa en molt poques ocasions.
2: Que tinguem realment capacitat per decidir lliurement.
1: La qüestió és ser-ne conscients i com treballem amb aquesta, no?
2: Efectivament.
1: Llavors, i quin grau estem disposats a acceptar la desigualtat.
2: Efectivament. I, per tant, és una qüestió tan complicada, tan complexa, que en un cas com aquest és difícil d'acabar de decidir. Sí. Fins a quin punt es tracta d'una noia que ha estat constrenyida per una circumstància, per un professor que és molt més gran, o es tracta, que ja n'hem tingut alguns casos, noies de 16 anys que en realitat no sembla que tinguin 16 anys, que són molt més adultes fins i tot que els nois de 30, no? I que tenen un comportament, no solament des del punt de vista relacional, sinó en la seva proposició com a persones, que lliure absolutament, ja que tenen la llibertat a partir dels 16 anys, de decidir com són. I algunes són de traca.
1: Mira, és a dir, un element que apunta la Maria Vila a través de X, que ha observat que no sap ben bé de què és professor, perquè a la seva descripció a la pàgina web de l'Arnau Liesa diu que és un jove universitari que va començar filosofia, que encara continua cursant el grau d'Història, Geografia i Història de l'Art de la Universitat Oberta de Catalunya. Diu, una formació que em facilita molt la feina a l'hora d'escriure i que alimenta la meva fascinació pel passat. Però en cap cas diu en la seva descripció que és professor de res. Vull dir que un altre interrogant a afegir.
2: Bueno, jo feia algunes classes en un institut o un col·le o el que fos. De reforç i tal. I en aquell moment
1: es van reforçar massa. Afra.
3: Aviam, però l'Arnau Liesa formava part d'Aliança Catalana, no?
1: Sí, sí, sí.
3: Vale, l'Aliança Catalana, aquella formació política que assenyala constantment a les persones migrants i que els igualen a col·lectius sencers i els senyalen perquè ens han de protegir a nosaltres, a les dones, no? Perquè aquestes persones migrants són una inseguretat contra les dones, no? Bueno, aquesta situació mostra una realitat força més complexa, no? Que és que el problema no és d'on es ve, sinó quines conductes es toleren i quines acceptem o compartim. I el problema no és l'origen dels homes, sinó que el problema són els homes o alguns homes. I crec que això és el que l'elecció que qualsevol persona hauria d'estar ara mateix analitzant.

0: Hosti, una persona que forma part d'una organització que assenyala constantment a persones, a homes migrants, perquè tots aquests col·lectius migrants van en contra de nosaltres, les dones, que residim, hem nascut o que vivim a Catalunya. I mira, no! Ha! Mira, no! Que tenim un catalanet que és un risc també per les dones. Llavors, el problema no és on neixen, ni quina és la seva cultura, ni quina és la seva religió, ni quin és el seu idioma, sinó el problema en si mateix són els homes, ho insisteixo, no els homes en la seva totalitat, sinó alguns homes. Bueno, vale. Ok.
1: David.
2: A veure, jo...
1: Sí, sense bueno, vale, oh, que jo crec que ja és una frase de la temporada, eh? Jo ja, crec que... Ja me la quedo, Afra.
3: Que no és Young Dog.
1: Que sí, que sí, que s'entens perfectament.
2: Aquest cas dona de sí. Jo crec que hi ha dos plans. Un, el polític, que el polític és... Hi ha un candidat nostre que té un marrón, que és evident que amb una polèmica pública sobre aquesta història és un candidat tocat, per tant, canvi i fort. Aquest és un pla que s'entén, que és fàcil i tema resolt. L'altre és el laberint aquest del consentiment, no? Perquè en quines condicions una noia de 16 anys estima amb puresa o està condicionada per relacions, etc. No? Però això és que és més vell, jo sé que... Sí, més vell que el Napeu, no? I vull recordar dos grans pel·lícules sobre dos grans novel·les dels anys 50 i 60, que és Lolita de Nabokov i El graduat amb el Dustin Hoffman i Anne Bancroft, dos pel·lícules magnífiques en sentit, una dona madura amb un jove, un home madur amb una joveneta,
1: sí.
2: Dos escàndols, dos novel·les escàndols en el seu moment, no? I que parlen de situacions d'aquestes de tot tipus. Llavors, crec que són dos plans diferents, un el polític que és fàcil, crec jo, i que qualsevol partit de qualsevol ideologia faria segurament el mateix, i l'altre és el debat aquest del consentiment. I aquí ens falta informació, no? Perquè el que seria interessant seria escoltar els dos protagonistes, però alhora és una cosa que és escabrosa, no? Que crec que la de gent té dret a la seva intimitat i fins on jo crec, doncs mira, han fet bé, no? Han renunciat i tal. I veurem què dona de si aquesta història.
1: Igual acaba sent a les portades d'algunes revistes, no ho sé. Bueno, és un dels temes del dia.

Hi ha persones que formen part del paisatge d'un poble. Les veiem, ens sentim parlar o coneixem allò que han fet. Però poques vegades tenim l'oportunitat d'aturar-nos a escoltar-les. Quan això passa, descobrim que darrere dels noms hi ha vides extraordinàries, plenes d'experiències, aprenentatges i valors que mereixen ser compartits. La setmana passada, en aquesta mateixa emissora, Ràdio d'Esvern, el programa Gent de Sant Just, ens va regalar una d'aquestes converses, l'entrevista a Soledat Sans. No és només, doncs, una entrevista que ens va servir per recordar la trajectòria de la fundadora de Carrau Blau, sinó que també vam poder descobrir la persona que hi ha darrere. Una dona que ha fet de l'art, de la sensibilitat i de l'amor pels infants una manera d'entendre el món. Des de la Rambla volem posar en valor espais com aquest, en un moment en el que sovint doncs, tot passa massa ràpid. Dedicar una estona a escoltar aquelles persones que han construït el nostre poble. Jo crec, sincerament, que és tot un exercici de memòria col·lectiva. És una manera també de preservar el patrimoni més valuós que tenim, el patrimoni humà, i en aquest sentit, doncs, conèixer aquestes històries ens ajuda a entendre millor qui som com a comunitat. També ens recorda que Sant Just no és només els seus carrers o els seus edificis, és sobretot la gent que ja ha deixat empremta i que continua inspirant les noves generacions. Per això, avui hem volgut començar recordant aquesta conversa, perquè programes com Gent de Sant Just ens ofereixen una oportunitat única per redescobrir les persones que han fet gran el nostre municipi i perquè de vegades només cal escoltar una història per mirar el nostre poble amb uns altres ulls. I ja sabeu, si voleu escoltar tots els capítols de Gent de Sant Just, que ja són uns quants, els podeu recuperar al www.radiodesvern.com. Jo sóc Daniel Martínez, és un plaer estar amb vosaltres aquí als matins de Ràdio d'Esvern i comença ara, doncs, la Rambla. Benvinguts!

I arrenquem, com sempre, donant un cop d'ull al sumari d'avui dilluns. Avui, 29 de juny, arrenquem amb les notícies de Sant Just. Tot seguit també farem un repàs a les portades dels diaris amb Mariona Sales, cap d'informatius. Seguirem aquest primer tram també parlant d'efemèrides i del temps. I tot seguit, després dels butlletins de les 11, entrevista del dia amb Marta Mussac. Avui parlarem de l'intensiu de català d'estiu i també, doncs, del servei local de català. Tot seguit tindrem espai de promoció econòmica i tancarem el programa d'avui parlant de teatre flamenc amb José Galbany i també amb la tertúlia esportiva aquí al 98.1 FM quan s'acosti ja, doncs, la una del migdia. Sigueu benvinguts i benvingudes un matí més a la Rambla. Comencem amb aquest programa d'avui dilluns, ja amb ganes d'aquesta dinàmica estiuenca. Recordeu que aquesta setmana ja, doncs, comença aquesta temporada d'estiu, de la Rambla d'estiu. Ho farà a partir del mes de juliol, a partir de dimecres. Però bé, no notareu molt canvi perquè els col·laboradors seguiran sent els mateixos, seguirem amb la mateixa dinàmica, però una mica més fresquet, una mica més d'estiu, amb algunes recomanacions, amb alguns espais especials i, evidentment, amb música també que ens recordi aquesta època de l'any. Avui arrenquem amb Beatles, amb aquest Here Comes the Sun, que bé, doncs, amb aquesta peça remasteritzada del 2009, arrenquem el programa d'avui dilluns. Bon dia i benvinguts a la Rambla. Comencem.

0: Les teves tardes ja tenen refugi. Soc el Jaume Elias i arribo amb la tercera temporada del Refugi, el programa més fresc, dinàmic i jove de la ràdio, de dilluns a divendres de 5 a 7 de la tarda. T'acompanyarem amb humor, informació i molt bon rotllo. Vine a riure, a reflexionar i, sobretot, a passar-ho molt bé. Sintonitza al 98.1 FM i segueix-nos a les xarxes socials. El Refugi, on les teves tardes se't faran molt curtes.
1: Dilluns, 10 de la nit. Prepara els auriculars. Sintonitza Ràdio Desvern 98.1 FM. Ja ho tens. Dilluns al Rock. El programa amb la música que no trobes a cap emissora, i és que Dilluns al Rock explica coses i posa cançons desautoritzades. Dilluns al Rock, amb en Joan Soto la Borda i l'Enric Orozco se toca.
2: Tots els marroquins roben.
3: Els treuen treballs.
4: Com a trans, ja et veuen com un monstre.
5: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
6: Aquest, amb un trastorn mental, és violent.
7: Una soledat, la gent gran.
8: Són gent que roben.
9: Paràcid, marimatge.
10: Estic solo.
11: Terroristes.
12: Paràcid, matant.
13: Tot això és odi. Aturem-lo.
1: Campanya impulsada per la taula d'entitats del tercer sector de Catalunya amb el suport de Ràdio Desvern.

0: 15 segons per arribar a un quart d'11 del matí. Marxem a l'espai de titulars del programa parlant de les notícies de Sant Just, saludant a Mariona Salas. Mariona, bon dia.
1: Bon dia, Dani.
0: Benvinguda al programa, un matí més. Comencem amb les tres notícies de la jornada d'avui dilluns. Avui parlarem de la gran festa del Tour de França, complirà Sant Just d'activitats el 5 de juliol. També parlarem del nou termini per demanar els ajuts a la rehabilitació energètica dels habitatges i tancarem que ja està en marxa la consulta ciutadana per definir el nou pla local d'habitatge de Sant Just. Arrenquem en clau de societat i amb una activitat que tenim a tocar, Mariona.
1: Sí, una activitat que a més ja n'hem parlat perquè doncs, es farà una gran festa del Tour de França aquí a Sant Just.
0: I seguirem parlant perquè aquesta setmana
1: i en seguirem parlant,
0: també ens exacte. Visita el regidor d'Esports, David Magallón, o sigui que tindreu tour per estona aquí a la ràdio.
1: Sí, sí, a més doncs, ara en parlem perquè ha sortit ja tota la programació que es farà el dia del pas de la cursa, el diumenge 5 de juliol, amb una jornada gratuïta i oberta a tota la ciutadania als voltants del Walden 7 i també de l'Avinguda Indústria. El programa complet de la celebració ja s'ha donat a conèixer, inclou activitats esportives, familiars i d'animació durant tot el dia. La programació començarà entre les 10 i les 11 del matí amb la recollida del passaport del Tour. A partir de les 11, l'Avinguda Indústria acollirà un circuit infantil, un circuit juvenil, una zona poliesportiva amb futbol gegant i espai de raquetes, inflables, aquàtics, un fotocol, un mural del Tour, l'activitat també de Pintem la carretera reial, recorreguts en bici sense edat i un repte solidari en bicicletes estàtiques. A les 12 del matí se celebrarà la cursa d'obstacles del Tour, que és una competició per equips oberta a tothom que requereix inscripció prèvia i el termini per apuntar-se estarà obert fins al 2 de juliol. I la jornada continuarà a la 1 del migdia amb l'actuació de les campiones d'Espanya de gimnàstica estètica del CGE Ciutat de Barcelona, que interpretaran la coreografia Energia, himne oficial del Gran Depart del Tour de França 2026, abans del lliurament de premis. I la festa doncs, es completarà amb vermut, food trucks i música amb els DJs del CUP. I el punt àlgid arribarà a les 3 de la tarda, amb ni més ni menys, doncs, el pas de la caravana del Tour per la carretera reial i a 4:45 amb el pas dels ciclistes del Tour de França.
0: Doncs una efemèride que de ben segur quedarà en memòria i en record de totes aquelles persones que estarem allà gaudint d'aquesta jornada. Jo estaré com a voluntari, o sigui que amb moltes ganes, amb molta il·lusió de poder participar d'una festa com aquesta també de part del voluntariat. Som més de 100 voluntaris a Sant Just, és una passada el que hem arribat a aconseguir, perquè déu-n'hi-do, amb el poc temps de marge que hi ha hagut, doncs, déu-n'hi-do la gent que s'ha apuntat, i la gent estava com, l'altre dia vaig anar a una reunió i la gent està com molt il·lusionada, no? Té moltes ganes d'aquesta fita, de que el Tour de França passi per Sant Just, perquè entenem que no tornarà a passar mai més el Tour de França per Sant Just.
1: Qui sap?
0: Tot i que ja havia passat per Catalunya, però sí. No havia passat per Sant Just i molt menys havia començat a Catalunya, no? Que és el que celebrem aquest any, que és aquesta fita històrica de que el Tour de França, a gran part, sigui a Barcelona. Bé, veurem si torna a passar això d'aquí uns quants anys, però de moment a gaudir l'edició d'enguany. Passem a parlar d'economia, Mariona.
1: Sí, parlem d'economia i parlem del Consorci Metropolità de l'Habitatge, que ha obert un nou termini per presentar sol·licituds dels ajuts destinats a millorar l'eficiència energètica dels habitatges en el marc dels programes de rehabilitació residencial finançats amb fons Next Generation. El termini romandrà obert fins al 30 de juny, és a dir, demà és l'últim dia, o fins a l'exhauriment de la dotació econòmica disponible. Els ajuts estan destinats a actuacions de rehabilitació que contribueixin a reduir el consum energètic i millorar el confort dels habitatges. Les actuacions subvencionades hauran d'estar finalitzades abans del 30 de juny, sense que es prevegui cap pròrroga per executar les obres. Les persones interessades poden consultar els requisits i la informació completa de la convocatòria a través de l'anunci oficial del Consorci Metropolità de l'Habitatge, que trobareu l'enllaç directe a la notícia a la pàgina web de Ràdio d'Esvern.
0: I ara sí, tanquem aquest bloc amb l'última notícia del dia parlant d'habitatge.
1: Sí, i és que l'Ajuntament de Sant Just ha obert una enquesta ciutadana per recollir aportacions de cara a l'elaboració del Pla Local de l'Habitatge 2027-2032, que és un document que definirà les polítiques municipals en matèria d'habitatge durant els pròxims anys. El pla, que s'està redactant amb el suport de la Diputació de Barcelona, servirà per planificar actuacions relacionades amb l'accés a l'habitatge, l'habitatge assequible, la rehabilitació i l'estat del parc d'habitatges del municipi. L'enquesta és adreçada a persones majors de 18 anys, empadronades a Sant Just, i es pot respondre de manera telemàtica. Les aportacions a la ciutadania formaran part de la diagnosi prèvia, que servirà de base per definir les actuacions del futur pla.
0: Molt bé, doncs també recordem, tot i que demà farem una mica més àmplia aquesta informació, que avui també ha començat l'ajuda de lloguer per joves de la Generalitat de Catalunya. Es pot presentar a partir d'avui dilluns 29 de juny i fins al 10 de juliol. S'hi poden doncs acollir els menors de 35 anys a la data del 31 de gener i que siguin titulars d'un contracte d'un pis o d'una habitació de lloguer. A més, s'ha de disposar també d'un fons regular d'ingressos que reporti unes rendes anuals de la unitat de convivència iguals o inferiors a 36.279 euros l'exercici fiscal de l'any 2024. Com dèiem, demà començarem el programa amb l'editorial dedicada a aquesta ajuda al lloguer, però per més informació podeu consultar doncs els canals habituals. Passem ara a fer una petita resum, una petita lectura dels titulars de forma ampliada, perquè avui hem parlat de la gran festa del Tour de França, complirà Sant Just d'activitats el 5 de juliol, aquesta jornada que inclourà propostes esportives i familiars, música, food trucks i el pas de la caravana i dels ciclistes del Tour. També hem parlat del nou termini per demanar els ajuts a la rehabilitació energètica dels habitatges. Les sol·licituds es podran presentar fins al 30 de juny del 2026 o fins l'esgotament dels fons disponibles dins del programa Next Generation. I hem tancat parlant de que ja està en marxa la consulta ciutadana per definir el nou pla local d'habitatge de Sant Just. El document planificarà les actuacions municipals en matèria d'habitatge entre els anys 2027 i 2032. Pausa per publicitat. Tornem de seguida amb les portades dels diaris.
2: Des de Càritas Sant Just oferim un espai de trobada per conversar i compartir. Si et ve de gust una estona de companyia, vine al Cafè de les 3. Estarem tots els dimarts fins les 5 de la tarda, al carrer Bonavista, número 113. Càritas Sant Just. Us hi esperem.
3: T'he dit que no em venia de gust.
4: Ja, però mira com estic. Ara no em pots demanar que pari.
5: Carinyo, qui t'estima et farà plorar.
6: Mira, la nova cap de màrqueting. Ui, ja et diré jo com ha arribat al càrrec aquesta.
3: Deixa'm estar pesat.
6: Ui, ui, ui, mira que exagerada. Tia, que només t'he fet una broma. Tampoc has d'estar bona.
7: Ni biologia, ni cultura, ni prejudici, ni broma, ni hòsties. Prou violències masclistes. Les violències vers les dones s'amaguen rere actituds quotidianes que semblen inofensives. No ho són. No hi contribueixis. Departament d'Igualtat i Feminismes. Generalitat de Catalunya.
0: I ara, portades de diaris. Repassem la premsa escrita catalana, començant, com sempre, amb la portada del diari Ara.
1: El diari Ara obre amb la crisi habitacional i diu que 49.000 barcelonins estan donats d'alta al padró fictici. L'Ajuntament deixa adreces a persones que viuen al carrer o en llocs on els propietaris no deixen que s'empadronin. Aquesta modalitat, per donar suport a gent sense domicili fix, s'ha multiplicat per 12 en una dècada. En fotografia principal, marxem a Venezuela amb el titular en format de cita i pregunta que diu que hi ha algú viu. Cada cop hi ha menys esperança de trobar supervivents dels terratrèmols de Venezuela que han provocat almenys 1.450 morts, 17 de les quals espanyoles, i un equip doncs, del New York Times acompanyat d'un grup de metges que recupera cadàvers entre la runa. I la fotografia principal doncs, es veu una noia doncs mirant per dins de les runes d'un edifici que està completament destrossat doncs per acompanyant doncs, aquest titular que porta aquesta pregunta de que hi ha algú viu. Clar, ja han passat els primers dies després del terratrèmol, l'esperança de trobar persones mortes doncs va... persones vives, doncs va baixant a mesura que passa el temps. I ara, doncs, per això, doncs, veiem aquests titulars que diuen que avui en dia doncs, hi ha menys esperança per trobar supervivents, tot i així això no vol dir que encara en puguin trobar. Però així, de moment, la xifra doncs, ja està 1.450 morts i esperem doncs, que tampoc trobin molts cadàvers.
0: Les primeres 24 hores són crucials. De les 48 a les 72 encara hi ha possibilitats de trobar doncs, persones amb vida, i a partir de les 72 aquesta probabilitat va baixant, va descendent, fins que doncs, cada cop és més difícil trobar gent amb vida. És una situació molt complexa que està vivint doncs, un país que ja va començar l'any amb una situació doncs, que va capgirar també la política del país, i en aquest sentit doncs, això continua una mica aquesta estela de dificultats que està vivint el poble veneçolà, i des d'aquí doncs, molt de suport i intentar doncs, col·laborar, no, Mariona, com es pugui, en la recerca doncs, de menjar i tot això. Sempre s'obren doncs, bancs d'aliments i espais on poder donar, sobretot doncs, que els oients que ens estiguin escoltant col·laborin amb aquell banc d'aliments o amb aquell comerç que doncs, busqui aquest tipus d'ajudes i que doni que d'alguna manera doncs es pugui confirmar, no, que arribin doncs aquests productes a bon port, perquè moltes vegades doncs passa, no, que donem, contribuïm i no sabem si al final acaben arribant. Ho vam veure amb la Dana, per exemple, no? No sabem si acaben arribant aquests productes a les persones que més ho necessiten. Per tant, sempre que hi contribuïu, que col·laboreu, doncs assegurar-vos, ara sí que em surt la paraula, assegurar-vos de que tot arribi on ha d'arribar. Molt bé, doncs seguim amb més notícies que podem trobar en aquesta portada de l'Ara, Mariona.
1: Sí, marxem a Cultura, i és que Barcelona llueix la seva arquitectura. Un ball de grues a les Tres Xemeneies inaugura el Congrés Mundial de la UIA. Últimes dues notícies de la portada del diari Ara d'avui. Parlem dels bombardejos que s'intensifiquen al voltant d'Hormuz. Els Estats Units i l'Iran s'amenacen entre ells amb tornar a una guerra pitjor. I tanca portada parlant del capital risc en l'aire les biotecnologies catalanes. L'ecosistema de les ciències de la vida cada cop rep més inversions.
0: Doncs seguim, marxem a la segona portada del dia, en aquest cas és el periòdico en català, que diu l'Àustria de David Alaba serà el pròxim rival d'Espanya en el Mundial. També llegim en portada l'entrevista a Joan Calabuig, comissionat del Corredor Mediterrani, i en una cita seva diu: el corredor fins a Barcelona estarà en ús el primer trimestre del 2028. També podem llegir: desafiament a habitatge en 12 mesos. Només el 26% d'espanyols viuen en àrees amb pisos assequibles. L'habitatge mitjà en 92 municipis de més de 50.000 habitants val menys de 200.000 euros. Lleida, Huelva i Lugo, les ciutats grans més barates. També podem llegir i podem veure doncs, en imatge principal el futur de les ciutats. El Congrés Mundial d'Arquitectes debat a Barcelona la funció social de la professió. També es pot llegir aquest espectacle inaugural del Congrés a les Tres Xemeneies, doncs una mica aquest text que resa a la imatge que es pot veure en portada avui dilluns. Passem a parlar també de Sánchez, que només ha tramitat en 2 anys la meitat de mesures del seu pla anticorrupció. El govern prorrogarà avui les ajudes de combustibles per la guerra de l'Iran. I marxem a parlar del Poble Nou, que un conductor temerari que fugia dels Mossos causa 2 morts. Pel que fa a Sabadell, doncs, uns pares ingressen a presó per la mort del seu fill de 3 mesos, i tanquen portada a bones crítiques als marines doncs, dels Estats Units acceleren les tasques de rescat a Veneçuela. I ara La Vanguardia.
1: La Vanguardia obre amb el doble sisme al Carib. Diu que la solidaritat popular supleix les mancances de l'Estat a Veneçuela. La resposta oficial al desastre, que ha causat almenys 1.450 morts, 17 dels quals espanyols, ha estat lenta i desorganitzada. En fotografia principal parlem dels 2 morts a Barcelona en una persecució. 2 homes van morir ahir a Barcelona en una col·lisió de trànsit provocada per un vehicle que fugia dels Mossos d'Esquadra i que va impactar contra un altre turisme en què anava un matrimoni. El xoc va tenir lloc a la cantonada dels carrers Pallars i Fluvià. La dona està ingressada amb pronòstic reservat, i a la imatge doncs, veiem estat encabancada els 2 vehicles, que estan completament destrossats. Altres notícies d'avui de La Vanguardia. Parlem de que Espanya farà un salt amb 500 hotels nous d'aquí al 2030. que els nous establiments, doncs, que afegiran 40.000 habitacions al parc actual, són majoritàriament de gamma alta. També parlem de la, que estan a presó els pares per la mort del seu nadó a Sabadell, i també que Moreno arriba al debat d'investidura a Andalusia sense un acord amb Vox. La negociació està molt avançada i els populars creuen que el pacte és a prop. Últimes notícies d'avui de la portada de La Vanguardia. Veiem que la falta de personal complica la gestió forestal i també que Barcelona és el centre mundial de l'arquitectura. I tant que portar avui La Vanguardia amb un tema d'educació dient que hi ha rebel·lió contra les pantalles a les aules.
0: Són 2:15, marxem ara a l'última portada del dia. Parlem del diari independent català comarcal i democràtic. Estem parlant del Punt Avui, que entrevista a Gonzalo Berguer, que és doctor en història i investigador. I en aquest cas doncs, podem llegir de columna Malatesta, només hi va haver doncs, la del Maresme. També ens parlen de l'Observatori Municipal, que marxen a Xirivella i diu la mobilitat assumpte clau. Entrevista a Pablo Muñoz, regidor de l'oposició, en aquest cas de Compromís. Marxem a parlar també de la imatge del dia, cercar els orígens biològics per omplir buits vitals. Veiem com una espècie de cartilla on es podrien llegir doncs, els orígens d'alguna persona. En aquest sentit, doncs, ens amplien la informació d'aquest dossier que podeu trobar a les planes de la 2 a la 4, i és que tenir fills, la mort dels pares adoptius o qüestions de salut són els motius més habituals per indicar la recerca dels orígens entre les persones adoptades i també fills i filles de donants. És a dir, s'inicia aquesta recerca dels orígens a partir d'aquest tipus de perfils. També parlem ara de el d'ahir, l'espai de Xavier Castillón, que diu un dia de tragèdies i còmics centenaris. Mel Brooks fa 100 anys ben actiu en un dia marcat per greus accidents aeris i el trànsit, com els de Barcelona i Castelló. També ens parlen de cròniques, parlen de més estrenes i més manilles i també de globus i pagesos, convivència difícil. Tanca en portada amb l'esportiu, Catalunya cau amb el cap ben alt contra la Gran Bretanya. 74-76, la festa del bàsquet català aplega una germinació al Nou Congost i en aquest sentit, doncs, amb això tanca en portada avui el Punt Avui. Mariona, això és tot per avui. Nosaltres el que farem doncs, és emplaçar-te als butlletins informatius i també a l'informatiu edició migdia. I res, qualsevol cosa, doncs, molt pendents també del www.radiodesvern.com.
1: Exacte, Dani. De moment això és tot. Ens escoltem.
0: Fins ara, Mariona.
1: Adéu.

0: Dilluns, 10 de la nit. Prepara els auriculars. Sintonitza Ràdio Desvern 98.1 FM. Ja ho tens. Dilluns al Rock. El programa amb la música que no trobes a cap emissora, i és que Dilluns al Rock explica coses i posa cançons desautoritzades. Dilluns al Rock, amb en Joan Soto la Borda i l'Enric Orozco se toca.
1: Tots els marroquís roben,
2: els treuen treballs.
3: Com a trans, et veuen com un monstre.
4: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
5: Aquest, amb un trastorn mental, és violent.
6: Una soledat, la gent gran.
7: Són gent que roben.
8: Paràcid, marimatges,
7: terroristes.
9: Paràcid, monstres.
10: Tot això és obvi. Aturem-lo.
0: Campanya impulsada per la taula d'entitats del tercer sector de Catalunya amb el suport de Ràdio Desvern.
11: Treu les taronges de la nevera i deixa el ganivet damunt del marbre. A punt per l'endemà al matí. Es posa el pijama que acaba de treure de l'armari, impecablement planxat. Abans de posar-se al llit, però, agafa el mòbil i marca el número. Ara, que n'hi han comprat un amb les tecles més grosses, ja el fa servir com si res. Primer, sent el fix sonar una estona. Fins que per fi... Hola, som el Joan i la Carme. Ara no som a casa, però si ens deixes un missatge, et trucarem de seguida que puguem. Gràcies. I anar a dormir-se se li fa més tendre, amb la companyia de la veu, almenys la veu, ara que troba tant a faltar el petó de bona nit. Trucar al cel, de Maria Bragós Duch.

I en aquest punt marxem a descobrir les efemèrides d'avui 29 de juny. Què va passar tal dia com avui? Aquesta és la pregunta inicial que ens fem. I marxem a resoldre-la. L'any 1613, un incendi destrueix el teatre The Globe de Londres, on s'estrenaven moltes de les obres de William Shakespeare. També a l'any 1900 es crea la Fundació Nobel, encarregada d'atorgar a partir de l'any següent els prestigiosos premis que porten el nom d'Alfred Nobel. Al Brasil, a l'any 1958, liderat per un jove Pelé, guanya el seu primer Mundial de Futbol en derrotar Suècia per 5-2 a la final disputada a Estocolm. Això succeïa, com dèiem, tal dia com avui de l'any 58. Marxem a l'any 1970, quan Espanya i la Comunitat Econòmica Europea signen a Luxemburg un acord comercial preferencial per reduir els drets de duana. A l'any 76, les illes Seychelles aconsegueixen la independència després de 162 anys de domini britànic. També el grup de Contadora, impulsor de la pacificació a l'Amèrica Central, rep el Premi Príncep d'Astúries a la cooperació iberoamericana, passava l'any 84, i al 87 és profanada la tomba de l'expresident argentí Juan Domingo Perón, d'on són robades les seves mans. Això passava tal dia com avui, del 87. Curiosa aquesta efemèride. I tanquem aquest bloc amb els reis d'Espanya, Felip VI i Letícia, que inicien una visita oficial a Mèxic, la primera a un país hispanoamericà des de la proclamació del monarca a l'any 2015. Marxem ara als naixements. Avui trobem Ana de Mendoza de la Cerda, princesa d'Évoli, que naixia l'any 1540. També trobem a l'any 1942 el naixement de Juan de Dios Ramírez Heredia, primer parlamentari gitano d'Espanya, i Douka Elele, en aquest cas, doncs, ella era fotògrafa i artista, Bárbara Allende Gil de Viedma, coneguda d'aquesta manera, i també, tal dia com avui, va néixer Jordi Cruz, cuiner català. I del naixement de Jordi Cruz, de l'any 1978, marxem ara a les defuncions. Tal dia com avui, a l'any 1315, ens deixava Ramon Llull, filòsof, teòleg i escriptor mallorquí. També a Dionisio Perdoneu, que aquest cognom m'està costant. Dionisio Ridruejedo, escriptor i polític, que ens deixava tal dia com avui. També ho feia Blas de Otero, poeta, i Pierre Balmain, dissenyador de moda francès. I tanquem aquest bloc d'avui de les efemèrides amb les celebracions. Què celebrem tal dia com avui? Doncs 29 de juny es celebra el Dia Internacional dels Tròpics, una jornada proclamada per les Nacions Unides per conscienciar sobre els reptes i les oportunitats de les regions tropicals.

Passen 2 minuts de 3:15 del matí. Marxem ara nosaltres a ramblejar una estona per l'agenda d'activitats de Sant Just per aquesta setmana. I comencem amb la matrícula del curs intensiu de català, que de fet és l'entrevista del dia d'avui dilluns amb Marta Musac. Per tant, si voleu ampliar informació, us podeu quedar amb nosaltres i escoltar a la directora, a la CAP, a la responsable del centre, en aquest cas, de formació del català, el Servei Local de Català de Sant Just. I bé, bàsicament avui el que volíem era transmetre-us que el curs per a persones que no tenen cap coneixement del català, aquest intensiu, es durà a terme molt properament, i en aquest sentit els horaris de la matrícula són el 30 de juny i l'1 de juliol. I bé, ampliarem informació d'aquí una estona aquí a Ràdio Desvern. També parlarem avui de que dimecres es celebra el Casal de Joves del Jazz Dance. Si tens entre 12 i 18 anys, vine amb les amistats o fes-ne de noves, o vine amb la família i prepara't per moure l'esquelet en aquesta activitat d'estiu del Casal. També parlem de la inauguració de l'exposició Formentlàndia, a càrrec de Francesc Fàbregas, al celler de Can Ginestar, dimecres 1 de juliol. També que el mateix dimecres hi haurà la Universitat Sant Justenca d'estiu, aquesta primera sessió a Cal Llibreter, a Miris Murdo, que a l'exterior de la llibreria Sant Justenca, explicada per Jaume Pons a l'Orde, es farà referència a algunes de les novel·les d'Iris Murdo, com per exemple El príncep negre. També parlem avui de que dijous 2 de juliol, a 9:45 del matí, s'inicia aquest curs intensiu de català. També hi haurà la visita del ciclista Alejandro Valverde a Sant Just d'Esvern. Es celebra, en aquest cas, el dijous 2 de juliol a 1:00 PM, marcat en el pas del Tour de França. I també parlem de l'acte de reconeixements esportius, que celebra el mateix dijous 2 de juliol a 7:00 PM. Un cop finalitzades les temporades esportives, es celebra aquest acte de reconeixements esportius amb la participació d'entitats i de clubs. I també és un esport, els escacs, perquè el campionat d'escacs es celebra a l'exterior del Casal de Joves i a la Sala Utopia, aquest campionat obert a persones de 12 a 18 anys, aquesta activitat gratuïta, dijous 2 de juliol a 7:00 PM. Parlem ara també del Summer Fest. Ho vàrem fer fa unes setmanes amb el regidor de Joventut, amb Just Fossalba. El Summer Fest és un seguit de festes juvenils que proposen als joves del poble una manera de no sortir del municipi i de gaudir també d'aquest estiu i de les activitats que planteja l'Ajuntament. En aquest sentit són temàtiques. Aquesta que arriba ara és la Holy Fest, i arriba el dissabte 4 de juliol a 7:00 PM amb aquesta Holy Fest al Parc Julia Quieta, amb bossa de colors gratuïta, premis i molta animació. A continuació també hi haurà la Festa Neon amb música, sopar i servei de bar.

I marxem ara fins a la Penya del Moro sense anar-hi, perquè doncs ja sabeu que les restriccions per la pesta porcina doncs no es permeten accedir al Parc Natural de Collserola, però és que el punt d'informació de la Penya del Moro ara s'ha traslladat al cim i que en aquest sentit a Can Ginestar podreu gaudir i descobrir la història i l'entorn de la Penya del Moro amb una activitat pensada per tota la família, experimentar amb ulleres de realitat virtual aquesta Penya del Moro fascinant i viatjar fins a l'època de la Real, una activitat gratuïta amb inscripció prèvia. I per més informació doncs podeu trucar al 673-69-27-55, 673-69-27-55. I bé, doncs aquí arribaríem, diguéssim, a l'agenda, però recordar que el mateix diumenge tenim el Tour de França, tenim la Festa del Tour, que ja ho hem comentat abans també a l'Espai de Notícies Municipals, i que no us ho podeu perdre amb aquesta Festa del Tour al matí, després amb la passar amb el passeig doncs, que farà la caravana del Tour, i per acabar, evidentment, doncs, tots els esportistes que s'han preparat per aquesta acció, per aquesta fantàstica etapa que passa per Sant Just d'Esvern i que enfila fins a Barcelona. Recordeu, el Grande Parc surt aquest any de la ciutat comtal.

0: T'he dit que no em venia de gust.
1: Ja, però mira com estic, ara no em pots demanar que pari.
2: Carinyo, qui t'estima et farà plorar.
3: Mira, la nova cap de màrqueting. Ui, ja et diré jo com ha arribat al càrrec aquesta.
0: Deixa'm estar pesat.
3: Ui, mira que exagerada. Tia, que només t'he fet una broma. Tampoc has d'estar bona.
4: Ni biologia, ni cultura, ni prejudici, ni broma, ni hòsties. Prou violències masclistes. Les violències vers les dones s'amaguen rere actituds quotidianes que semblen inofensives. No ho són. No hi contribueix.

Amb bici? Bicicletes 100% elèctriques per connectar amb el transport públic i que el teu viatge sigui millor. Mou-te de manera sostenible pels 15 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona. Per moure't bé, millor amb bici. Dona't d'alta ara a ambici.cat.

0: Dos minuts per arribar a les 11 del matí. Seguim aquí a la Rambla i és que ara, abans de fer aquesta aturada per butlletins, saludem el Carles Rius per parlar del temps. Carles, bon dia.
1: Molt bon dia tingui vostè.
0: Benvingut al programa, un matí més. Què ens depara aquesta setmana? És que ja és la pregunta. Una mica el dia de la marmota,
1: sí,
0: això, eh?
1: Sí, pels amants. Fins i tot per xarxes em diuen, escolta'm, tinc molt poques ganes de veure cada dia la teva previsió a l'Instagram. Poquíssimes.
0: I és de que fet, avui no l'has publicat, no?
1: Sí. Sí.
0: Ah, sí?
1: Sí, sí. No, el que passa que... és un rotllo. Igual no l'he publicat. Ho he fet, eh?
0: Sí, jo crec que no, sí, no l'has publicat,
1: ara
0: Carles.
1: Perdó.
0: Però bueno, no passa res.
1: Bueno, a internet sí que està, eh? A radiodesvern.com sí que està.
0: Però no et volia deixar en evidència, eh? Tampoc,
1: no,
0: ho sento.
1: No, és veritat. Però... Sí, ho he deixat tot preparat. I que
0: certament, no hi és.
1: Sí, sí. No, doncs ara ho faré, però és igual.
0: Més que ara pels teus fans, eh? Perquè he pensat, potser és una estratègia de calmar els fans, de dir, si no ho veuen, no existeix.
1: Mira, ens han anat omplint la boca els meteoròlegs i també ens l'omplíem nosaltres el divendres dient, bueno, potser a partir del dimecres, dia 1 de juliol, hi ha una baixada de temperatures i es normalitza el temps.
0: Mentida.
1: Bueno, sí que dimecres tenim un dia una mica especial, que serà una mica diferent, però després torna. O sigui, dijous torna, divendres, dissabte, diumenge, tornarem als 31, 32, i ens estem apropant a la canícula, que és el moment, normalment, en què aquests valors per sobre dels 30 graus algun dia se superen. Però clar, hem estat mirant, eh? O sigui, m'hi queden 20 segons, però és que tampoc no ha de passar res. Dimecres tindrem una mica més de núvols, la temperatura quedarà una mica més curta, baixarem cap als 28 graus, que és un gran què, i podria caure alguna precipitació a la tarda, que ho veiem fosquíssim. O sigui, que això demà ho acabarem de confirmar perquè no ho veiem massa clar. I a partir d'aquí, doncs, dijous potser no arribem als 30, però divendres ja hi arribaríem. O sigui, que la previsió sí que arriba un petit canvi dimecres, que serà més important a l'interior. Al tanto amb les tempestes, volíem explicar-ho avui, però no hem tingut temps, perquè les tempestes poden ser molt violentes perquè en superfície tenim temperatures molt elevades. I una petita reflexió, és que ja em passo de l'hora. Una petita reflexió. Va començar això dels 30, per sobre dels 30, el 13 de juny. Vam tenir una petita pausa entre el 18 i el 19 de juny. Estem a 29 de juny. Doncs tota la resta de dies, que són més de 16, hem estat per sobre dels 30 graus. I la guindeta ha estat aquesta nit, perquè és que sí que diem que aquesta setmana baixaran temperatures, però que la humitat és molt elevada i la sensació d'aixafogó a la costa no notarem res. O sigui, tindrem igual la mateixa calor fotudíssima que hem tingut aquests dies. Ahir es va arribar a 36 graus d'aixafogó a la tarda, que és una autèntica animalada. I una altra dada per gaudir d'aquella gent que estima i li agrada tantíssim l'estiu. Aquesta nit Sant Just no ha baixat dels 25 graus. Ja no és una nit tòrrida, sinó que és una nit tropical. I això passa un o dos cops l'any i en portem unes quantes. No hem baixat dels 25 graus a una humitat superior al 50%. És impossible dormir així, a no ser que tinguis aire condicionat. O sigui, i continuarem així les properes jornades.
0: M'estic sentint esbroncat. M'estic sentint esbroncat, però per totes bandes, eh?
1: Però visca l'estiu.
0: Visca l'estiu. Carles, visca tu, que ho fas sempre amb tanta gràcia i amb tant salero. És que... Sembla que ho hagis fet tota la vida, això.
1: Sí. Queixar-me de l'estiu, sí.
0: Sí, queixar-te de l'estiu, segur. Carles, cuida't molt. Fins demà. Marxem a butlletins. Fins ara.
2: Bon dia, us informa Joan Bota. El govern espanyol millora les previsions de creixement de l'economia malgrat l'impacte de la guerra de l'Iran i el situa al 2,6% aquest 2026. El Consell de Ministres, que s'ha avançat un dia per evitar que caduquin les mesures anticrisi, presentarà avui el nou quadre macroeconòmic com a pas previ per elaborar els pròxims pressupostos generals de l'Estat. Connectem amb Madrid. Dani Saideja, bon dia.
3: Bon dia. L'economia espanyola seguirà creixent per sobre que la resta de països europeus, segons les xifres que donarà a conèixer avui el ministre d'Economia i vicepresident Carlos Cuerpo. Segons avança la Moncloa, el quadre macroeconòmic que ha aprovat el Consell de Ministres inclou una previsió de creixement del 2,6% per este 2026, quatre dècimes més del que havia calculat el mateix executiu l'any passat, abans de l'esclat de la guerra de l'Iran, que hauria tingut un impacte limitat segons aquestes dades. La tendència dels preus de l'energia a estabilitzar-se marca també la decisió del govern espanyol de mantenir

0: tenir algunes de les mesures de l'escut anticrisi aprovat fa uns mesos, com ara les rebaixes als carburants i que també s'anunciaran avui. Dani Sainz, de Catalunya Ràdio Madrid.
1: Més notícies, Natàlia Ramon.
2: La líder de Junts per Catalunya al Congrés, Míriam Nogueras, qualifica de ciència-ficció que Pedro Sánchez pretengui aprovar els pressupostos de l'any que ve. Ho ha dit en una entrevista als Matins de TV3.
3: Per mi el que sembla ciència-ficció és que els presentin, perquè, com dic, quin polític català pot votar a favor d'uns pressupostos quan encara no hem cobrat els anteriors? Ni els anteriors, ni els anteriors.
2: Nogueras també ha negat cap acostament del seu partit amb el Partit Popular d'Alberto Núñez Feijóo.
1: Noves declaracions aquest matí a l'Audiència Nacional en el cas Leire, la suposada trama per entorpir processos judicials contra el PSOE. Està citada com a testimoni Carmen Pano. Aquesta empresària, que també va declarar en el cas Mascaretes, ha explicat que havia portat 90.000 euros en efectiu a la seu del PSOE per indicacions de l'empresari Víctor de Aldama. Posteriorment va denunciar que una persona pròxima a l'entorn socialista l'havia intentat subornar perquè canviés de versió. També està citat el seu xofer, que va assegurar que havia vist els diners.
2: Els bombers han extingit aquesta matinada un incendi que ha cremat unes 25 hectàrees a la timoneda del Fes, al Segrià, un espai protegit on nidifiquen espècies d'ocells estaparis en perill d'extinció. L'Ajuntament dona per fet que la causa és humana i reclama al govern que actuï per evitar actes de vandalisme a la zona. Lleida, Estela Bussons, bon dia.
4: Bon dia. Els agents rurals investiguen les causes del foc, que va començar poc abans de les 10 de la nit, però segons l'alcaldessa del Fes, Delia Almenara, tot apunta que no van ser naturals. Recorda que al costat de la timoneda encara hi ha les velles instal·lacions d'un aeròdrom on cada cap de setmana s'acumulen persones que hi fan botellot i sovint hi ha episodis de vandalisme. L'alcaldessa assegura que un incendi com el d'aquesta nit demostra que s'hi ha d'actuar.
5: Que se't crema una cosa que és patrimoni, és important. Jo crec que hauria de ser important, no només per al Fes, sinó pels municipis del costat i que es visualitzés una mica més, perquè està molt abandonat, la veritat. I recursos, no en tenim.
4: Estela Bussoms, Catalunya Ràdio Lleida.
1: I ens quedem a Ponent perquè ha mort un pilot de motos en un accident al circuit d'Alcarràs. Al Segrià, els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per aclarir els fets. Per a Joan Álvarez.
6: Hola, bon dia. Els fets van passar ahir al migdia, segons ha confirmat la Reial Federació Motociclista Espanyola en una nota de condol. L'accident va ser durant una cursa de superbikes de la Copa Amateur de Velocitat, tot just al començament de la competició. Hi va haver un xoc entre un grup de pilots en un revolt d'aquestes instal·lacions privades. Un dels participants, Samuel Levy, de 44 anys, es va fer ferides d'extrema gravetat i els serveis d'emergència no van poder fer res per salvar-li la vida. Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació i remetran un atestat informatiu al jutjat. Per Joan Álvarez, Catalunya Ràdio Lleida.
1: Renfe afirma que amb motiu de la vaga d'avui estan circulant un 6% menys de trens dels que són habituals a Rodalies a Barcelona. L'aturada de 24 hores la convoca el sindicat ferroviari a escala estatal, és minoritari. Els serveis mínims fora de l'hora punta estableixen que ha de passar un de cada tres trens. Anem a l'estació de Sants. Joan Garcia, bon dia.
7: Bon dia. Poca afectació al servei d'aquesta vaga. Fins a 9:15 a les Rodalies de Barcelona han circulat el 94% dels trens que oferien un dia habitual. I ara mateix per Sants en passen més del 33% prevista per aquesta hora als serveis mínims. Línies com les del Maresme o la del Garraf tenen 4 i 5 circulacions cada hora. Això sí, amb algun retard puntual. A l'alta velocitat i la llarga distància han sortit tots els trens programats. Ara hi comença a haver retards a les arribades. Joan Garcia, Catalunya Ràdio, Estació de Sants.
1: Esports, Marcos García.
8: La selecció del Canadà es classifica per primera vegada per als vuitens de final del Mundial Masculí de Futbol. Els canadencs han superat per 1-0 Sud-àfrica i jugaran els vuitens contra el guanyador del Països Baixos Marroc, que juga la propera matinada. Avui a les 7 es reprenen els setzens de final d'aquest Mundial amb el Brasil-Japó. A 10:45 de la nit, Alemanya-Paraguai, encara en futbol, l'Alavés i el Girona jugaran un amistós de pretemporada el dissabte 25 de juliol al Royal Albert Training Center de Girona. En hoquei patins, Nico Ojeda s'incorpora al Barça fins al 2029. Ojeda té 24 anys i arriba al Barça procedent del Pons Lleida. I en motor, Marc Márquez queda a 40 punts del nou líder del Mundial de MotoGP, que és Jorge Martín, després del Gran Premi dels Països Baixos. Martín va ser tercer a la cursa d'ahir i el gran dels Márquez, setè.
9: Fins aquí les notícies.
10: Tot seguit, les notícies de Sant Just.

Bon dia, passant 7 minuts a les 11, us informa Mariona Sales Vilanova. La gran festa del Tour de França convertirà Sant Just en un dels punts d'animació del pas de la cursa el diumenge 5 de juliol, amb una jornada gratuïta i oberta a tota la ciutadania als voltants del Gualden 7 i de l'Avinguda Indústria. El programa complet de la celebració ja s'ha donat a conèixer i inclou activitats esportives, familiars i d'animació durant tot el dia. La programació començarà entre les 10 del matí i les 11 amb la recollida del passaport del Tour. A partir de les 11, l'Avinguda Indústria acollirà un circuit infantil, un circuit juvenil, una zona poliesportiva amb futbol gegant i espai de raquetes, inflables aquàtics, un fotocol, un mural del Tour, l'activitat Pintem la carretera reial, recorreguts amb en bici sense edat i un repte solidari en bicicletes estàtiques. A les 12 del matí se celebrarà la cursa d'obstacles del Tour, una competició per equips oberta a tothom que requereix inscripció prèvia, que el termini del qual és obert fins al 2 de juliol. La jornada continuarà a la una amb l'actuació de les campiones d'Espanya de gimnàstica estètica del CGE Ciutat de Barcelona, que interpretaran la coreografia Energia, himne oficial del Gran Depart de Tour de França 2026 abans del lliurament de premis. La festa es completarà amb vermut, food trucks i música amb els DJs del CUP i el punt àlgid arribarà a les 3 de la tarda amb el pas de la caravana del Tour per la carretera reial i a 4:45 amb el pas dels ciclistes del Tour de França per Sant Just. Pel que fa a economia, el Consorci Metropolità de l'Habitatge ha obert un nou termini per presentar sol·licituds dels ajuts destinats a millorar l'eficiència energètica dels habitatges en el marc dels programes de rehabilitació residencial finançats amb fons Next Generation. El termini romandrà obert fins al 30 de juny o fins a l'exhauriment de la dotació econòmica disponible. Els ajuts estan destinats a actuacions de rehabilitació que contribueixin a reduir el consum energètic i millorar el confort dels habitatges. Les actuacions subvencionades hauran d'estar finalitzades abans del 30 de juny sense que es prevegi cap pròrroga per executar les obres. Les persones interessades poden consultar els requisits i la informació completa de la convocatòria a través de l'anunci oficial del Consorci Metropolità de l'Habitatge. I en habitatge, l'Ajuntament de Sant Just ha obert una enquesta ciutadana per recollir aportacions de cara a l'elaboració del Pla Local de l'Habitatge 2027-2032, un document que definirà les polítiques municipals en matèria d'habitatge durant els pròxims anys. El pla que s'està redactant amb el suport de la Diputació de Barcelona servirà per planificar actuacions relacionades amb l'accés a l'habitatge, l'habitatge assequible, la rehabilitació i l'estat del parc d'habitatges del municipi. L'enquesta és adreçada a persones majors de 18 anys empadronades a Sant Just i es pot respondre de manera telemàtica. Les aportacions de la ciutadania formaran part de la diagnosi prèvia que servirà de base per definir les actuacions del futur pla.

0: Vols obrir els contenidors d'orgànica i resta amb el mòbil? BitPaid, l'aplicació que et permet obrir els contenidors de Sant Just amb el mòbil. Amb BitPaid també podràs consultar les teves obertures, comunicar incidències a l'Ajuntament i obtenir informació sobre residus. Descarrega't ja l'app gratuïta BitPaid per a Android i Apple i descobreix tot el que et pot oferir. A Sant Just, canviem el xip. Ajuntament de Sant Just d'Esvern.
1: Sabies que al teu municipi tens el servei d'Envici? Bicicletes 100% elèctriques per connectar amb el transport públic i que el teu viatge sigui millor. Mou-te de manera sostenible pels 15 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona. Per moure't bé, millor en bici. Dona't d'alta ara a envici.com.

Cada matí la ciutat es desperta abans que el sol. No ho sap, però algú ja li ha obert el dia. Una dona aixeca persianes metàl·liques, prepara cafès que no tastarà, ordena papers que altres signaran. Les seves mans passen pels objectes amb la precisió d'un rellotger. Taules netes, llums encesos, portes obertes... Quan els altres arriben, el món ja funciona. Bon dia, diuen. I el dia, obedient, comença. Al vespre la dona torna a casa amb el silenci enganxat a la roba. Es renta les mans i l'aigua s'endú la pols de totes les hores que ningú no ha vist. Demà tornarà a començar. Perquè hi ha engranatges que giren sense fer soroll. I si un dia s'aturessin, potser la ciutat descobriria massa tard qui li posava l'hora. Les hores d'Anna Maria Benages Pallissa.

0: Doncs seguim el magazín de matins de Ràdio Desvern, seguim a la Rambla, 8 minuts per 12:15 del migdia. I saludem ara a la Marta Musac, que ja la tenim al telèfon del Servei Local de Català, per parlar sobre la matrícula del curs intensiu de català inicial A1. Marta, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Benvinguda al programa una vegada més.
1: Sí.
0: Avui et truquem doncs, per parlar sobre aquesta matrícula del curs intensiu. Explica'ns una mica en què consisteix un curs intensiu.
1: Doncs mira, un curs intensiu vol dir que serà de dilluns a dijous, de 9:30 a 12:45, és a dir, 3 hores cada dia, i és allò tot en poc temps per persones que durant l'any no poden venir 2 cops a la setmana. I en canvi ara sí que poden disposar de 3 hores seguides durant uns dies, perquè el curs és des del dia 2 fins al dia 27 de juliol.
0: Perfecte. Molt bé. I en aquest sentit va adreçat a persones que no només, evidentment, és important tenir la disponibilitat aquests dies, però també va adreçat a persones que no tinguin molt d'ús de català, molt nivell de català, en aquest sentit, per això es diu curs intensiu inicial, no?
1: Inicial, sí, necessitem gent que tingui nivell, o sigui, pràcticament zero. Gairebé que ni l'entenguin. Si no l'entenen, és perfecte per fer un inicial. El que passa que sí que és veritat que hi ha gent que ve i diu oh, una miqueta. Ha de ser molt miqueta. I per això intentem que el nivell inicial parteixi de 0-0 perquè es puguin anar pujant i després puguin seguir els altres cursos, els bàsics, elementals, i endavant. I això, de moment sí que ens ha tocat gent, tenim gent interessada. La matrícula serà demà, al matí i a la tarda, al matí de 9 a 1, més o menys, i a la tarda de 5 a 8. Dic més o menys perquè si arriben 5 minuts més tard segur que també es matriculem. De fet, matriculem fins que s'emplena. Hi ha 25 places i és un curs gratuït. Ja sabeu que ho fem a l'aula 3 de les escoles, que és fantàstica. Ara tenim l'aire condicionat i té molta claror i és un lloc molt agradable per estar estudiant, encara que sigui a l'estiu.
0: Totalment. Doncs, com deia la Marta, el Servei Local de Català obrirà doncs, aquesta matrícula del curs intensiu de català inicial A1.1 els dies 30 de juny i 1 de juliol del 2026, adreçat, com dèiem, a persones que no tenen cap coneixement de la llengua catalana. Per tant, si coneixeu doncs, algú amb aquests requisits, que sapigueu doncs, que es pot inscriure al despatx del Servei Local de Català a partir de demà, 30 de juny, i fins a l'1 de juliol, fins dimecres, i és necessari, doncs, demanar aquesta cita prèvia, entenc, que doncs mitjançant els canals habituals del Servei Local de Català.
1: Sí, de fet, hi serem i no necessiteu cita prèvia. Pot venir la gent i ja fem la matrícula. Som 2 persones i creiem que podem anar absorbint perfectament. També hi ha, des de la pàgina del cpnl.cat,
0: sí,
1: es pot fer la inscripció a través de la web. Es busca Sant Just, el curs A1.1 i ja està. I com és gratuït, és molt ràpid.
0: Perfecte. Teniu, diguéssim, experiència en anys anteriors amb aquest tipus de formacions? I quin
1: doncs
0: tipus...
1: no. Bé, no. Formació és... intensiva, sí.
0: Sí.
1: Intensiva, sí. A partir d'un nivell A1.1, diguéssim, fa molts anys. Però ara feia uns quants anys que no en fèiem. Però tant és, amb els anys que portem fent cursos, hem trobat una mica tots els nivells i el que sí que volem és començar de molt avall, però vaja, creiem que podem fer perfectament i segur que la gent n'estarà satisfeta.
0: Clar, perquè referint-nos una mica a aquest tipus de modalitat, la modalitat intensiva, quins beneficis té la modalitat intensiva, Marta?
1: Sí, doncs mira, clar, hi ha gent que vol 45 hores I clar, durant l'any, per tenir 45 hores necessites 3 mesos. Llavors, ara és amb uns dies i amb aquests dies ja tenen les 45 hores, però a part van avançant i així al setembre es poden matricular en un curs més elevat que ja els dona un certificat oficial de A1 o A2 si poden saltar. És a dir, que avancen molt ràpid en dos sentits, no? Un que poden aconseguir després un altre nivell oficial més alt, més ràpid, i per altra banda que la gent que necessita 45 hores les té, i també això, gent que no disposa de 4 hores a la setmana durant l'any, en canvi ara sí que té 3 hores seguides durant uns dies, 25 dies.
0: Mm-hmm. Molt bé. Molt bé, molt bé. Doncs, important aquest tipus de formats perquè acceliren doncs, l'aprenentatge, és a dir, en pocs dies ho condensem tot i d'aquesta manera doncs, ens traiem un...
1: Sí, i la gent saps què passa també, que veu que avança molt ràpid. Clar. Perquè quan dones 4 pautes, realment avances molt, molt ràpid, sobretot quan és tan bàsic, tan bàsic, i llavors surten com molt satisfets dient, oi, tan pocs dies i ja entenc, ho entenc tot, perquè és possible, eh? Hi ha gent que en 45 hores ja ho entén tot i fins i tot parla. I clar, veuen que són capaços i que és fàcil, que no és tan complicat com es posa de vegades.
0: Uh-huh. I aquest tipus de formacions, a què donen pas? Quina és la continuïtat, Marta?
1: Sí, el bàsic. El bàsic 1, bàsic 2, bàsic 3. El que passa que quan acaben fan una prova de, com de nivell per saber si necessiten anar de fet existeix l'inicial a 1.2, llavors els recomanarem o aquest o el bàsic 1 o potser fins i tot el bàsic 2. Una mica depèn, ja sabeu que cadascú té el seu ritme d'aprenentatge i el que fem és treballar molt personalitzat, saps? I a cada persona li diem el que li convé més.
0: Sí. Molt bé.
1: De fet, mira, jo aquest any he tingut alumnes del bàsic 3 que els he dit que es passin l'elemental i que vagin a l'intermedi directament perquè són cracs i fan voluntariat lingüístic, participen en totes les activitats que es fan i pensem que fent això poden anar directament a un altre nivell superior. És a dir, n'hi ha que sí i n'hi ha que no. Una mica veure cada persona el que necessita.
0: Uh-huh. Marta, fem una mica també de balanç d'aquest curs 25-26 i obrim les portes al curs vinent, 26-27. Com ha anat aquest curs que acabem de tancar justament ara?
1: Ai, doncs molt satisfetes i molt contentes estem perquè hi ha hagut, ara no tinc el número exacte, però dels cursos sobre 20 persones que teníem a cada curs, si mira, hem fet 7 cursos homologats i s'ha presentat gairebé tothom i en general jo crec que hi ha hagut posa un 95% d'aprovats que tenen els títols oficials. Per tant, molt satisfetes, vol dir que ho han aconseguit i que seguim endavant. Després de voluntariat lingüístic, moltíssima gent ja també s'hi ha matriculat i veiem que avancen molt, que van molt ràpid després i tots estan contents, sí, sí. Estem satisfets de com ha anat el curs i esperem que el curs vinent sigui igual o millor, com es diu.
0: I tant que sí. Doncs amb aquesta il·lusió, no?, d'un curs tancat, s'obre, s'enceta ja els preparatius per un curs que entenc que començarà als vols del setembre, octubre. Quan inicieu vosaltres?
1: Sí, creiem que a final de setembre comença el curs, però les matrícules, les proves de nivell, a partir de l'1... ja hi serem a les escoles per donar informació i que necessitin. I suposem que la matrícula serà a partir de l'11 de setembre i ja està, ja començar a col·locar la gent. De fet, jo ja tinc una llista immensa. Jo vaig fer una llista d'unes 70 persones ja amb interès per fer el seguiment del curs pel curs vinent, és a dir, que les primeres setmanes ja sabem que hi haurà un allau, això seguríssim.
0: I tant. I tant,
1: per tant, molt bé, molt contentes.
0: Mm-hmm. Molt bé, Marta, doncs si et sembla ho deixem aquí ja al setembre.
1: Perfecte.
0: Quan torni el curs a engegar, doncs ja us tornem a trucar i
1: sí.
0: Veniu aquí a casa nostra, a Ràdio Desvern, que també és casa vostra, i parlem una estona doncs de tot el curs que està per venir, però ara descanseu una mica, que també ens convé
1: sí,
0: descansar,
1: sí,
0: Marta?
1: Sí, que necessitem, perquè ha sigut tot com molt ràpid al final, donar notes, exàmens, festa de final de curs, que ha estat molt bé, ens ho hem passat molt bé, tot junt. I ara sí, ara una miqueta a descansar, però poc, perquè el dia 2 ja tornem a començar.
0: I tant que sí. Marta Musac, del Servei Local de Català, moltíssimes gràcies.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Adéu, bona tarda.
1: Adéu.

0: Nicotina, arsènic, cianur, poloni 210, naftalina, butà, quitrà. El fum del tabac perjudica també la salut dels qui no fumen. Fem un entorn lliure de fum per a tothom. canalsalut.gencat.cat Generalitat de Catalunya.
1: Doncs jo no separo la brossa. Em fa mandra.
2: Tu sí?
1: Esclar.
3: Marcel, cada cosa on toca, eh?
2: Esclar.
4: Reciclar és massa evident per no fer-ho. Envasos de cartró i paper, el contenidor blau o el cubell del porta a porta. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
5: Ei, vinga, som-hi ja. És el moment de fer el pas.
6: A casa, la feina i al carrer.
7: Quan anem de festa o al taller.

0: Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
1: Un matí va decidir que parlaria menys. No per res en concret, sinó per guanyar misteri. Ho havia llegit en algun lloc. La gent interessant no ho explica tot. Aquell mateix dia, a la feina, va limitar-se a sentir. A casa, va respondre amb monosíl·labs. Al bar, somreia i deixava que els altres omplissin els silencis. Els primers dies es va sentir estranyament poderosa. Observava, escoltava, es reservava. Va començar a fixar-se en detalls. Qui repetia les mateixes històries, qui parlava per no dir res, qui no escoltava. Al cap d'uns dies va tenir la sensació que alguna cosa no acabava de rutllar. No hi havia cap canvi. Ningú li preguntava més coses. Ningú semblava intrigar-se. Va esperar una mica més. Res. Un vespre, tornant cap a casa, va pensar que potser ho estava fent massa bé. L'endemà va tornar a parlar com sempre. Tampoc ho va notar ningú. Consells perquè la vida et posi a lloc, de Mariona Sales Vilanova.

0: 012. La Generalitat al teu costat. Si com a dona vols saber quins recursos tens al teu abast, a les oficines d'informació de l'Institut Català de les Dones trobaràs l'atenció que necessites. Et podem orientar sobre salut, ajuda afectiva o sexual o assessorar sobre qüestions específiques per a dones i infants. Separacions, règim de visites, pensió i custòdia dels fills, abusos o situacions de violència masclista. Per tots aquests casos trobaràs un servei gratuït d'atenció psicològica i assessorament jurídic. Entra a gencat.cat/atenció a les dones. 012. La Generalitat al teu costat.
1: Les àvies i els avis són sàvies i savis. No deixis que ells ni les seves històries caiguin en l'oblit. Festa de Bici Sense Edat. En Bici Sense Edat és una iniciativa solidària que busca combatre la soledat entre els més grans. La soledat és el major problema amb el que s'han d'enfrontar les persones d'edat avançada i depèn de tu que ho facin sols. Sortides en bicicleta per al municipi amb la gent gran. Acompanya'ls a veure el poble on es van criar. Dóna'ls vida, que tornin a sentir el vent a la cara. Et necessiten, i tu a ells, també. Des de Bici Sense Edat, et necessitem. Fes-te voluntari. Més informació al portal justsolidari.cat o en bicisenseedat.cat, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Just Desvern.

0: Doncs seguim el magazín de matins de Ràdio Desvern, seguim a la Rambla, un minut per 3:15 del migdia. Marxem ara a saludar a la Raquel, de promoció econòmica, que ja la tenim al telèfon, amb connexió telefònica, per parlar sobre aquestes qüestions que de tant en tant des de promoció econòmica ens actualitzen. Raquel, bon dia, com estàs?
1: Hola, bon dia, molt bé, què tal vosaltres?
0: Benvinguda al programa, de nou.
1: Doncs mira, avui, si et sembla, podem començar amb una notícia, que és de l'apartat d'empresa. Uh-huh. Llavors, informar que bueno, normalment al mes del juliol, a nivell de jornades, des del punt de vista de la promoció econòmica, no s'acostuma a convocar-ne jornades que apleguin, diguem que a un nombre de persones important, però en aquest cas, aquest any sí que s'ha decidit. Llavors, el 8 de juliol tindrà lloc una nova jornada, que és està en el marc d'aquestes conferències que s'organitzen de manera conjunta entre l'Associació Empresarial Impulsa i l'Ajuntament. I en aquest cas, per primera vegada, serà una taula rodona. ¿Vale? Uh-huh. En les anteriors sempre diguem que era un ponent únic i ara hi participaran tres persones diferents. El títol és Presentació de l'informe Fènix, el model econòmic de Catalunya és insostenible i aboca el país al retrocés econòmic i a la ruptura de la cohesió social a mig termini. Llavors, com veus, és un títol que pot provocar por, oi?
0: Sí, és interessant, però alhora complex, no? Té aquesta certa complexitat. El títol, que m'imagino que deu augurar una mica els continguts d'aquesta trobada.
1: En aquest cas, comenta que, clar, aquí es comptarà amb la visió de diferents economistes. Aquesta jornada és a càrrec del senyor Miquel Puig, del senyor Modest Vinjoan i també del senyor Xavier Roig. El senyor Miquel Puig, entre d'altres, doncs és economista, professor, exdirector general d'Indústria de la Generalitat i també expresident de la Corporació Catalana de Mitjans de Comunicació. Mm-hmm. En el cas del senyor Modest Vinjoan, ell és doctor en Economia, assessor d'empreses i professor de la UPF, entre d'altres. I el senyor Xavier Roig és enginyer informàtic amb un MBA i escriptor i empresari. En aquest cas, doncs, es donaran una sèrie de dades després d'una anàlisi que s'ha fet i serà prou interessant com per assistir-hi.
0: Mm-hmm. Molt bé. Doncs important aquesta trobada. Recordem el 8 de juliol una nova jornada coorganitzada per l'Associació d'Empreses, l'Associació Empresarial Impulsa i l'Ajuntament amb aquest títol, la presentació de l'informe Fènix, el model econòmic de Catalunya és insostenible i aboca doncs, el país al retrocés econòmic i a la ruptura de la cohesió social. A mig termini, una trobada a càrrec del senyor Miquel Puig i el senyor Modest Guinjoan i el senyor don Xavier Roig. En aquest cas, doncs serà una trobada bastant interessant on podrem parlar de tot plegat, escoltar també professionals que en saben i que es durà a terme a l'Hotel Sant Just pel matí amb prèvia inscripció, Raquel.
1: Sí, correcte. Com sempre, si alguna persona estigués interessada, ens pot contactar o es pot apuntar a través de la web de promoció econòmica i podria assistir-hi.
0: Mhm. Molt bé, doncs deixa'ns també que comentem una notícia, una activitat doncs, que ha clos aquest cap de setmana. Estic parlant dels concerts, no?, de les terrasses musicals, que doncs, s'han ofert aquests concerts de música en directe al llarg del mes de maig i juny, i ha estat tot un èxit, Raquel.
1: Sí, en aquest cas és la primera edició que es fa aquest any. Està prevista una segona edició de cara al setembre-octubre, previ, diguem, a les festes de la tardor. I, novament, doncs, ara ja es consolida. És un programa que ara ja està consolidat dintre d'aquesta programació, és específic de la restauració, i que, pel que sabem, té molt d'èxit, està molt ben acollit per part de la ciutadania, també per part de l'hostaleria, i se seguirà, en principi, doncs, això de cara després de l'estiu, setembre-octubre, amb una nova programació, que tant pot ser amb un horari més de prendre un vermut o un tardeig, un vespreig o per la nit. Val? També hi han propostes que ara han anat una mica evolucionant i sobretot són més de cap de setmana, però que també poden ser entre setmana.
0: Mm-hmm. Val, d'acord, perfecte. Doncs en aquest sentit estarem molt pendents també de l'agenda que surti doncs, del mes de mesos de tardor, setembre-octubre, en la qual doncs, els restaurants, bars i també doncs, espais de degustació del nostre municipi incorporen en la seva agenda d'activitats aquesta acció, no? La de terrasses musicals, que ja porteu diverses edicions, ja fa com uns anys, 2 o 3 anys que s'està celebrant i ha tingut molt bona acollida des del principi i ara, com deies, ja s'ha consolidat.
1: Sí, correcte. Aquesta és la tercera edició. El primer any va ser una petita prova pilot. Ara ja s'ha consolidat d'aquesta manera, que té com aquestes dues edicions. I bueno, sempre es pot fer algun tipus d'evolució i de variació si el sector ho considera, però de moment així està funcionant molt bé. I com tu dius, no? És una manera així de conèixer a nivell local quines són les diferents propostes gastronòmiques que tenim i, a més, doncs, amb algun tipus d'actuació. Llavors és més entretingut i una mica més amè.
0: Totalment. I ja de cara al curs vinent, Raquel, ja esteu començant a treballar amb algunes accions, amb algunes activitats ja doncs referents a la promoció econòmica del nostre poble, del nostre municipi, per al curs 26-27?
1: Pel curs 26-27, de moment, a nivell del que és promoció econòmica de comerç local, s'està treballant amb el grup Impulsor. Es va crear un grup Impulsor fa uns anys i es treballa en diferents línies que van des de, per exemple, l'organització de fires comercials, o bé, per exemple, aquest tipus d'iniciativa, que són les terrasses musicals, o, com per exemple també podria ser la campanya que s'ha dut a terme de foment del comerç. I llavors, en aquest cas, s'estan treballant les mateixes línies de moment, amb unes petites modificacions, però sobretot el que es preu és, a partir del setembre fins al desembre, acabar de concretar. I llavors tenir ja una planificació anual. Llavors després, a nivell de lo que és la promoció econòmica, tant empresarial com a nivell d'emprenedoria i d'ocupació, també hi ha diferents associacions, diferents entitats i altres actors diferencials, però que no formen part d'aquest grup Impulsor, i també s'estan treballant diferents millores i algunes variacions, però a nivell general seguirien sent una miqueta les mateixes línies, que serien la formació, l'establiment d'aquest tipus de conferències, de jornades que venim fent, programes que compten amb el suport de la Diputació de Barcelona, per exemple, l'AMB, i també del SOC, i llavors seria una mica seguir en aquest marc.
0: Molt bé, doncs us emplacem a seguir doncs de ben a prop aquest espai de promoció econòmica amb contingut de Sant Just, fet a Sant Just i per Sant Just. Recordeu que cada 15 dies doncs anem actualitzant aquest espai. Ara ja ho deixarem fins al mes de setembre, però Raquel, doncs aprofitem també per desitjar-vos un bon estiu a tu i a tot el vostre equip que formeu part de promoció econòmica i que ens porteu també cada 15 dies aquí a Ràdio d'Esberna a la Rambla tota aquesta informació, també la informació del xaloc, de les ofertes i de tot plegat que sabeu vosaltres, oients, que ho teniu a l'abast vostre per si doncs voleu fer ús d'aquesta informació, d'aquestes ofertes de feina i també d'aquestes activitats i accions que es van desenvolupant al llarg del curs aquí al nostre municipi.
1: I tant, doncs, ens veiem a la tornada, carregats de notícies i amb més ganes.
0: I tant que sí. Raquel, una abraçada, cuida't.
1: Que vagi molt bé, moltes gràcies, adéu.
0: Doncs seguim al magazín de matins de Ràdio d'Esvern, seguim a la Rambla i ara marxem a un espai que a nosaltres ens agrada molt personalment, que feia dies doncs que no teníem i que avui doncs reprenem amb molta alegria. Estic parlant doncs d'aquesta secció de música, aquest parador musical. Sabeu que a la Rambla, quan passegem a la Rambla, si anem des de Miquel Reverter fins a Carretera Reial, ens queda a la dreta, oi? Ens queda a dreta el parador de Sant Just, i en aquest sentit doncs nosaltres fem una parada en aquest parador per gaudir de la bona música.

Doncs vinga, comencem el parador musical d'avui. Avui descobrirem BTS, el fenomen global que ha trencat rècords i que ha portat el K-pop a la primera línia mundial, amb coreografies espectaculars, cançons plenes d'energia i missatges de superació personal. BTS han connectat amb milions de fans arreu del món. I avui doncs, també ens volem aturar a Madrid perquè aquesta setmana passada, el 27 de juny, es va celebrar doncs, Arirang, és la cançó doncs, folklòrica més coneguda de Corea, inscrita per la UNESCO com a patrimoni doncs, cultural i material i sobreviu avui a més de 70 variants regionals. I aquesta doncs, és diguéssim l'ús que li han fet doncs, des del grup musical, han posat el nom de la seva gira doncs, a Arirang, a aquesta cançó. I bé, doncs, si llegim la premsa nacional, podem llegir que BTS a Madrid doncs, ha trobat molta comunitat i poca entrega. El grup surcoreà doncs, va obrir a l'Estadi Metropolità la primera de les seves dues dates madrilenyes, el 27 de juny, de la seva gira, i és que va deixar un espectacle buit de contingut, però amb aquesta massa de deixebles, no? De fans i fanàtics d'aquest grup que es van acostar a Madrid per veure. De fet, molta gent de Barcelona que també s'acostava perquè a Barcelona no hi havia dates i, per tant, doncs, s'havien d'anar cap a Madrid. Com dèiem, aquests concerts que s'han dut a terme divendres 26 de juny i dissabte 27 de juny del 2026 es van dur a terme aquests dos concerts al Metropolitano de Madrid i avui escoltarem la seva música i els coneixerem una mica més. BTS es va formar el 2013 sota l'agència Big Hit Entertainment i està compost doncs, pels músics que passen per Jin Suga, J-Hope, entre d'altres. I bé, van debutar amb No More Dream, que mostrava un grup jove amb un so proper al hip-hop i un missatge de rebel·lia juvenil. A poc a poc van anar doncs, ampliant el seu estil i guanyant seguidors arreu del món. I us deixem amb aquesta primera cançó de BTS.

0: Ara som, diguem, Tuxosil Gandalica.
1: I parlem una mica també dels èxits i de l'estil musical, perquè amb discos com Wings al 2016 i Love Yourself al 2017-18, BTS va aconseguir un èxit internacional sense precedents. Cançons com DNA, que escoltarem a continuació, Fake Love o Idol, els van portar doncs, a omplir estadis de tot el món i aparèixer en els principals programes de televisió dels Estats Units. El seu estil doncs barreja pop, rap, entre d'altres, amb lletres que parlen d'autoestima, de salut mental i també de creixement personal. Marxem a la segona cançó, DNA, sona aquí a Ràdio Desvern.

i també doncs, han estat nominats als Grammy. També van ser el primer grup de K-pop en actuar doncs, als MTV, en aquest cas a la cerimònia dels Grammy, i a més de la música participen en campanyes socials com Love Myself amb UNICEF per promoure l'autoestima i prevenir la violència. Us deixem amb una de les cançons més famoses del grup surcoreà, estem parlant de Dynamite, que sona ara aquí a Ràdio Desvern a la Rambla, quan falta un minut i escaig per arribar a les 12 del migdia.

I amb aquesta cançó tanquem el parador musical d'avui dilluns, i és que ens ha agradat conèixer una mica més BTS, que no sé si ho sabíeu, que és l'acrònim de Bangtan Sonyeondan, que vol dir doncs Boy Scouts a prova de bales, i en aquest sentit doncs el grup també escriu i produeix moltes de les seves cançons, especialment doncs Suga, entre d'altres dels músics que també doncs formen part també d'aquesta part més de producció de les cançons. Per acomiadar-nos, estem escoltant aquesta cançó Dynamite, una de les més famoses del grup, i ara sí, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos en aquest parador musical. Avui hem recorregut la trajectòria de BTS, també hem passat a descobrir una mica més com van anar aquests concerts a Madrid, i us deixem amb Dynamite. Fins ara. Nosaltres us deixem, després d'aquesta cançó, amb els butlletins de les 12. Top, top, top.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bon dia, us informa Joan Bota. La secretària de José Luis Rodríguez Zapatero es nega a declarar a la comissió d'investigació de la SEP i al Senat, on compareix citada pel Partit Popular. Gertrudis Alcázar diu que ho fa seguint un consell legal, ja que està pendent de declarar com a investigada la mateixa causa que l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero. Connectem amb Madrid. Tania Tàpia, bon dia.
2: Bon dia. Gertrudis Alcázar ha arribat acompanyada per membres del PSOE i ha fet una breu intervenció inicial per justificar la seva decisió de no declarar.
3: Mi silencio no debe interpretarse como un desaire a esta comisión, sino coherente con mi condición procesal y con el ejercicio de mis derechos fundamentales en el procedimiento penal que se tramita.
2: Les preguntes dels senadors han quedat a l'aire, com les de la representant del PP, que li ha preguntat qui paga la seva defensa i si sap quin és l'origen de les joies que la policia va trobar en una caixa forta del seu despatx. I ja li han avisat que tornaran a citar-la més endavant. El jutge situa Alcázar com una peça clau en la comunicació entre els membres de la trama implicada, suposadament en el rescat de Plus Ultra, que l'AMA ha imputat Alcázar, que encara no té data per declarar davant del jutge. Tania Tàpia, Catalunya Ràdio, Madrid.
1: Més notícies, Natàlia Ramon.
4: Aquest migdia el Consell de Ministres ha d'anunciar quines mesures contra els efectes de la guerra prorroga per als propers mesos. Teòricament, demà caduquen mesures com ara la rebaixa generalitzada de l'IVA dels carburants, la bonificació de 20 cèntims al gasoil professional, les ajudes als sectors afectats o l'ampliació del bo social elèctric. Abans no caduquin, el govern ha de decidir avui quin es mantindrà a partir d'ara i en quins termes ho farà. Sense aclarir-ne els detalls, l'executiu ha avançat que continuarà ajudant les famílies i els sectors més afectats.
1: I mentrestant, els comuns demanen a Junts que deixi de marejar la perdiu amb sortides impossibles, diuen, com ara demanar a Pedro Sánchez que s'aparti per investir un altre president del govern espanyol. La portaveu al Congrés, Aina Vidal, replica a Míriam Nogueres que aquest matí a TV3 qualificava de ciència-ficció que Sánchez pretengui aprovar pressupostos.
5: Si volen que el Partit Popular i Vox governin, han de seguir efectivament com ho estan fent, que és votant tota i cadascuna de les mesures amb Vox i el Partit Popular. Junts no pot fer una cosa amb una mà i dir la contrària amb l'altra. Avui Míriam Nogueres ens deia, efectivament, que volen frenar l'extrema dreta. Perfecte. Nosaltres també. Si ho volen fer, que deixin de pactar amb ella.
4: Les esperances de trobar supervivents al terratrèmol de Venezuela s'esvaeixen a mesura que augmenta la frustració per la sensació que les autoritats no estan donant una resposta adequada a l'emergència dels dos sismes. Per ara, la

0: La catàstrofe ha deixat prop de 1.500 persones mortes, 3.000 ferits i desenes de milers de desapareguts. Hi ha 774 edificis enfonsats per la tremolor de magnitud 7,2 i 7,5. Els equips de rescat treballen contra rellotge perquè en aquest tipus de desastres naturals hi ha només una finestra de poc més de 72 hores per trobar supervivents. Mentrestant, la Xina ha enviat material per fer front a l'emergència per un valor de 14 milions de dòlars.
1: Almenys 4 persones han mort i 10 més han quedat ferides per l'atac d'un míssil rus a la ciutat ucraïnesa de Dnipro, a l'est del país, segons ha informat el governador. L'acció hauria causat danys en un negoci. A banda, les tropes russes han ocupat un altre poble a la regió de Donetsk, segons informa l'agència russa RIA, citant fonts del Ministeri de Defensa. Per contra, les defenses russes han abatut aquesta nit més de 200 drons ucraïnesos en 11 regions, segons fonts oficials. En alguns casos s'han malmès habitatges, però no s'ha informat de danys en infraestructures crítiques i energètiques. De totes maneres, es mantenen les restriccions en la venda de combustible a Moscou i les regions de l'Orient a causa de l'estratègia de Kiev d'atacar les refineries russes.
0: Detingut el conductor que va provocar l'accident múltiple amb 4 morts i 6 ferits greus a Benicàssim, al País Valencià. València, Alba Barbosa, bon dia.
2: Bon dia. El detingut de 19 anys conduïa un dels 3 vehicles implicats en l'accident que hi va haver ahir a la matinada a la carretera N340. L'arrestat passarà avui a disposició del jutge que n'haurà de determinar la situació processal després de prendre-li declaració. En el sinistre hi van morir 4 persones, 3 homes i una dona, i es continuen investigant les causes del xoc. L'accident va deixar 6 ferits greus que continuen ingressats a l'Hospital General de Castelló i a l'Hospital de la Plana. Alba Barbosa, Catalunya Ràdio, València.
1: I els Mossos busquen 2 nois que la matinada de dissabte van accedir a una casa de colònies de Palamós i van fer tocaments a 2 menors que hi dormien. Els crits de les noies van alertar els monitors i els intrusos van fugir. Girona, Fèlix Martín.
3: Hola, bon dia. Des de la unitat d'investigació dels Mossos de la Bisbal d'Empordà han obert una causa per un delicte d'agressió sexual. La casa està situada a l'entrada de la platja de la Fosca de Palamós i la gestiona l'entitat Rosa dels Vents. Els fets van passar cap a les 6 del matí de dissabte i quan la noia es va despertar de cop i se'n va adonar, va cridar companys i monitors. Des de Rosa dels Vents han confirmat que han fet una reunió d'urgència per parlar del tema i han anunciat que faran públic un comunicat. Hores d'ara no hi ha cap detenció. Fèlix Martín, Catalunya Ràdio, Girona.
1: Ja se saben, els 10 finalistes del Premi Cerverí 2026 que opten el guardó per la millor lletra original en català. Nominades hi ha aquest Enganyar-te de la Ludwig van, que sentiu, també Festa i drama de Maria Jaume, Ni rei, ni Déu, ni pàtria del Petit de Claril, El forner de l'Osa, La volta al món de Dan Peralbo i El comboi, Quan el cel es tornarà negre de Filó Ventura, Mori el branch de Fetus, també Balcons i cavalls de Gavina MP3 i Al·lèrgiques al polen, No, no, no, de Magalí Saré i Terra de guapes de Sandra Montfort. A partir de dilluns que ve, 6 de juliol, i fins al 6 de setembre, els oients podran votar la seva lletra preferida al web de Catalunya Ràdio. El veredicte es farà públic el 15 de setembre durant la gala dels Premis Literaris de Girona a l'Auditori de la Ciutat. La selecció l'ha fet un jurat format per representants de Catalunya Ràdio, ICAT, la revista Enderroc i la Fundació Prudenci Bertran. El Premi Cerverí es convoca des del 1996 i la iniciativa vol posar en relleu la difusió d'aquests gèneres i de la lectura en català. Esports, Marcos García.
4: A les properes hores tindrem 3 equips més classificats per als vuitens de final del Mundial Masculí de Futbol. A partir de les 7, Brasil-Japó, a 11:15 de la nit, Alemanya-Paraguai, i a les 3 de la propera matinada, Països Baixos contra el Marroc. El seleccionador neerlandès de futbol és Ronald Koeman.
5: Marruecos es un equipo fuerte, es un equipo atractivo que quiere jugar ofensivo con jugadores con mucho talento, pero enfrente de ellos hay un equipo fuerte también holandés y sabemos dónde está nuestra fuerza, sabemos dónde tenemos que frenar a ellos.
4: El guanyador jugarà contra el Canadà als vuitens de final. Els canadencs s'han classificat per primera vegada als vuitens de final d'aquest Mundial després de superar Sud-àfrica per 1-0. El Barça i l'Europa jugaran un amistós a porta tancada a la ciutat esportiva Joan Gamper el dia 24 de juliol. S'ha anunciat fa només uns minuts. També la propera pretemporada l'Alavés i el Girona tindran un amistós el dissabte 25 de juliol al Royal Albert Training Center de Girona. I en hoquei patins, Nico Ojeda s'incorpora al Barça fins al 2029. Ojeda té 24 anys, arriba al Barça del Pons Lleida i la temporada passada va ser pichichi a l'hoquei Lliga amb 26 gols.
6: Fins aquí les notícies.
7: Tot seguit, les notícies de Sant Just.

Bon dia. Passant 8 minuts a les 12, us informa Mariona Sales Vilanova. La gran festa del Tour de França convertirà Sant Just en un dels punts d'animació del pas de la cursa el diumenge 5 de juliol, amb una jornada gratuïta i oberta a tota la ciutadania als voltants del Gualdens 7 i de l'Avinguda Indústria. La programació començarà a les 10 del matí amb la recollida del passaport Tour. A partir de les 11, l'Avinguda Indústria acollirà un circuit infantil, un circuit juvenil, una zona poliesportiva amb futbol gegant i espai de raquetes, inflables aquàtics, un fotocol, un mural del Tour, l'activitat Pintem la carretera reial, recorreguts amb bici sense edat i un repte solidari amb bicicletes estàtiques. A les 12 se celebrarà la cursa d'obstacles del Tour, una competició per equips oberta a tothom que requereix inscripció prèvia. La jornada continuarà a la 1 amb l'actuació de les campiones d'Espanya de gimnàstica estètica del CGE Ciutat de Barcelona i la festa es completarà amb vermut, food trucks i música amb els DJs del CUP. El punt àlgid arribarà a les 3 amb el pas de la caravana del Tour per la carretera reial i a 4:45 amb el pas dels ciclistes del Tour de França per Sant Just. Pel que fa a economia, el Consorci Metropolità de l'Habitatge ha obert un nou termini per presentar sol·licituds dels ajuts destinats a millorar l'eficiència energètica dels habitatges, en el marc dels programes de rehabilitació residencial finançats amb fons Next Generation. El termini romandrà obert fins al 30 de juny o fins a l'exhauriment de la dotació econòmica disponible. Els ajuts estan destinats a actuacions de rehabilitació que contribueixin a reduir el consum energètic i millorar el confort dels habitatges. Les actuacions subvencionades hauran d'estar finalitzades abans del 30 de juny sense que es prevegui cap pròrroga per executar les obres. Les persones interessades poden consultar els requisits i la informació completa de la convocatòria a través de l'anunci oficial del Consorci Metropolità de l'Habitatge. I en habitatge, l'Ajuntament de Sant Just ha obert una enquesta ciutadana per recollir aportacions de cara a l'elaboració del Pla Local de l'Habitatge 2027-2032, un document que definirà les polítiques municipals en matèria d'habitatge durant els pròxims anys. El pla, que s'està redactant amb el suport de la Diputació de Barcelona, servirà per planificar actuacions relacionades amb l'accés a l'habitatge, l'habitatge assequible, la rehabilitació i l'estat del parc d'habitatges del municipi. L'enquesta és adreçada a persones majors de 18 anys, empadronades a Sant Just, i es pot respondre de manera telemàtica. Les aportacions de la ciutadania formaran part de la diagnosi prèvia que servirà de base per definir les actuacions del futur pla. I això ha estat tot. Tornem amb tota l'actualitat santjustenca, l'informatiu complet de la 1. Fins ara.

0: Des de Càritas Sant Just oferim un espai de trobada per conversar i compartir. Si et ve de gust una estona de companyia, vine al Cafè de les 3. Estarem tots els dimarts fins les 5 de la tarda, al carrer Bonavista, número 113. Càritas Sant Just. Us hi esperem.
1: Quan compreu per internet, si pagueu amb una targeta de crèdit, podeu exigir l'anul·lació del càrrec si la targeta és utilitzada indegudament o si, finalment, no s'arribés a proveir el bé o servei.
2: Trobareu més informació a consum.cat o bé truqueu al 012, Agència Catalana del Consum, Generalitat de Catalunya.
3: T'he dit que no em venia de gust.
4: Ja, però mira com estic. Ara no em pots demanar que pari.
5: Carinyo, qui t'estima et farà plorar.
6: Mira, la nova cap de màrqueting. Ui, ja et diré jo com ha arribat al càrrec aquesta.
3: Deixa'm estar pesat.
6: Ui, ui, ui, mira que exagerada. Tia, que només t'he fet una broma. Tampoc has d'estar bona.
7: Ni biologia, ni cultura, ni prejudici, ni broma, ni hòsties. Prou violències masclistes. Les violències vers les dones s'amaguen rere actituds quotidianes que semblen inofensives. No ho són. No hi contribueixis. Departament d'Igualtat i Feminismes, Generalitat de Catalunya.
8: Vols obrir els contenidors d'orgànica i resta amb el mòbil? BitPaid, l'aplicació que et permet obrir els contenidors de Sant Just amb el mòbil. Amb BitPaid també podràs consultar les teves obertures, comunicar incidències a l'Ajuntament i obtenir informació sobre residus. Descarrega't ja l'app gratuïta BitPaid per a Android i Apple i descobreix tot el que et pot oferir. A Sant Just, canviem el xip. Ajuntament de Sant Just d'Esvern.
9: Sabies que al teu municipi tens el servei d'Envici? Bicicletes 100% elèctriques per connectar amb el transport públic i que el teu viatge sigui millor. Mou-te de manera sostenible pels 15 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona. Per moure't bé, millor en bici. Dóna't d'alta ara a envici.cat.

I seguim al magazín de matins de Ràdio Desvern, seguim a la Rambla. 9 minuts per arribar a 12:45 del migdia. Ens dirigim ara a un espai de recordatori. Volem recordar que els refugis climàtics de Sant Just ja comencen a estar operatius, i és que Sant Just Desvern disposa de diversos refugis climàtics, espais interiors i exteriors pensats per oferir confort tèrmic i descans a la ciutadania durant els dies de més calor. Aquests espais estan especialment indicats per a persones grans, infants, persones amb malalties cròniques o qualsevol veí o veïna que necessiti protegir-se de les altes temperatures. Enguany es mantenen els mateixos refugis climàtics de l'any passat i s'hi afegeixen el Parc del Mil·lenari i l'espai de joc La Vagoneta, que estarà obert tot el mes de juliol, de dilluns a divendres, de 5 a 7 de la tarda. Recordem els espais disponibles i els seus horaris. Pel que fa al Centre Social i al Parc El Mil·lenari, doncs tenim l'obertura a l'agost, de dilluns a divendres de 9 a 9, dissabtes de 9 a 8 i diumenges de 10 a 8 del vespre. Pel que fa al vestíbul del complex esportiu de la Bonaigua, també esdevé doncs un espai per pal·liar la calor, amb obertura a l'agost, de dilluns a divendres de 7 a 10 de la nit, dissabtes de 8 a 3:15 de 8 del vespre i diumenges de 9 a 3:15 de 3 de la tarda. Parlem també del Centre Cívic Salvador Espriu, que l'agost és tancat, però que en aquest sentit, doncs, de dilluns a divendres, ofereix aquest espai de descans tèrmic de 10 a 1 i de 5 a 8 i mitja del vespre. Marxem a parlar també de l'espai de joc de la Vagoneta, un nou també espai i encaix d'aquesta llista que, com dèiem, suma amb aquesta oferta d'espai de joc a l'equipament de la Vagoneta, al barri sud. Estem parlant de que l'agost estarà tancat, però el mes de juliol, de dilluns a divendres i de 5 a 7, oferirà servei. També ho fa, doncs, el Centre Cívic Soledat Sant Serafini, al barri del Mas Lluí, amb agost tancat, i de dilluns, dimecres i divendres, de 4 a 9 del vespre. Dimarts i dijous sí que té horari de matí, de 10 a 1, i després repeteix també amb aquest horari de 4 a 9 del vespre. Seguim avançant també en aquesta llista. Estem comentant aquests espais doncs, que esdevenen refugis climàtics en aquest mes de juliol i agost, i és que també hem d'afegir a la llista el Centre Cívic Joan Maragall, ubicat al barri nord de Sant Just, i és que trobem amb agost tancat i el mes de juliol, dilluns i divendres, de 3 i mitja a 8 i mitja, i dimarts i dijous de 10 a 1 i de 3 i mitja a 8 i mitja. Per tant, horari de matí, dimarts i dijous, i la resta de setmana, de dilluns a divendres, amb horari de tarda. Passem a parlar de l'últim espai, la Biblioteca Joan Margarit, que també ofereix un horari especial d'estiu, a l'agost tancat, i després, doncs, pel que fa al mes de juliol, dilluns a dijous, tindrem de 3:15 de 4 de la tarda a 8:45, i dimarts i divendres també amb horari de matí de 10 a 2:15 de 2. I és que hem de recordar també que aquest horari, doncs, afavoreix aquelles persones que volen, doncs, llegir o agafar també aquelles guies de viatges preparant els viatges d'aquest estiu, aquestes escapades, que més lluny o més a prop, doncs, també ens ofereixen aquesta desconnexió. Pel que fa a l'Ajuntament, doncs, recomana a la ciutadania evitar l'exposició directa al sol durant les hores centrals del dia, hidratar-se sovint i fer ús d'aquests espais sempre que sigui necessari, especialment en episodis de calor intensa.

Doncs en aquesta última hora de programa havíem de contactar amb José Galvany del Teatro Flamenco, però ens està resultant impossible contactar amb ell de forma telefònica. I bé, senzillament el que procedirem ara doncs, és explicar una mica el que ens venia a parlar en José Galvany i si pot ser en algun moment doncs, intentarem contactar amb ell, sigui avui o sigui doncs, algun moment d'aquesta setmana o la vinent, per parlar de l'espectacle que està oferint el Teatro Flamenco doncs, en marc també de l'orgull, perquè recordem que ahir va ser el Dia Internacional LGTBI, el Dia de l'Orgull, i que en aquest sentit doncs, a Sant Just es van celebrar activitats al llarg d'aquests dies previs i també en el Dia de l'Orgull. Ahir, doncs, a la zona de l'esplanada davant del Centre Cívic Salvador Espriu, en Raquel Rubiales va oferir doncs, aquesta classe de Zumba i posteriorment també Van Dandarà va oferir un concert molt dinàmic a tota la gent participant amb esmorzar i també amb globus de colors, una activitat organitzada per l'Ajuntament de Sant Just i que es duia a terme ahir, com dèiem, en marc d'aquesta festa, aquesta celebració del Dia Internacional. Però avui volíem parlar també, com dèiem, de flamenc, volíem parlar del Teatro Flamenco, volíem fer amb José Galvany, que està amb l'espectacle especial de l'orgull, Ai, amor, amor, aquest espectacle que podem trobar al cor de Barcelona, en aquest teatre, que bé, doncs com sabeu, han passat ja diverses vegades per aquí, per ràdio, desvern explicar la seva tasca i també doncs aquesta oferta cultural al cor de Barcelona. Bé, ens hem quedat amb les ganes, com dèiem, de poder parlar amb en José Galvany. Esperem fer-ho properament, perquè la veritat és que aquest espectacle, que com informàvem estan fent en marc d'aquest Dia de l'Orgull, té molt bona pinta, està girant per arreu d'Espanya, perquè realment doncs, està fent una gira pels teatres flamencs d'arreu d'Espanya i que està tenint molt d'èxit i que s'està consolidant. I seguint doncs, una mica aquests referents, no? Després de la seva primera edició al Teatre Flamenc de Madrid i Sevilla, doncs arriba també a l'escenari de Barcelona Ai, amor, amor, una proposta vibrant de cant, de guitarra i de ball que desdibuixa els rols tradicionals per cantar doncs, a la diversitat, sense etiquetes, perquè l'amor és infinit i existeixen tants tipus d'amor com persones habitant el món. El flamenc doncs, també ha sigut sempre refugi i veu d'identitats valents i seguint una mica aquesta estela de referència amb Lorca o Miguel de Molina, doncs, aquest espectacle reivindica artistes i reivindica també doncs, de forma artística el dret a estimar lliurement. Un espai d'inclusió, respecte i visibilitat on doncs, la bata de cua es converteix també en un símbol de llibertat sense papers fixes i sense prejudicis, perquè el flamenc doncs, també es pot viure en estat pur i es pot viure en aquest Teatro Flamenco de Barcelona. Molt bé, doncs farem una petita pausa i tornarem de seguida amb la tertúlia esportiva. Recordeu que avui doncs, ens visiten, com sempre, com cada dilluns, els integrants d'aquesta taula, d'aquesta tertúlia esportiva, on avui doncs, analitzarem els partits del Mundial i també doncs, rebrem amb braços oberts aquest gran depart del Tour de França, entre d'altres qüestions que sortiran a la taula, com bàsquet, hoquei, entre d'altres, segur que sortiran diversos temes, i estarem encantats també de comentar-los aquí en directe. Com dèiem, petita pausa, tornem de seguida aquí amb més qüestions a Ràdio Desvern. Esperem que estigueu tenint doncs, un bon dilluns, i bé, nosaltres encantats d'acompanyar-vos en aquest primer tram del dia, de 10 a 1, com sempre, a la Rambla. Seguim aquí a Ràdio Desvern. Bon dia.

0: Seguim al magazín de matins de Ràdio Descens, seguim a la Rambla, marxem ara a parlar d'esports. Richi Gafarat, bon dia.
1: Bon dia, bon matí.
0: Carles Rius, bon dia.
2: Bon dia, sí, sóc jo. Sí.
0: I Pol Brull, bon dia.
3: Bon dia i ben trobat, senyor Carles Rius.
2: Què tal,
3: encara que sigui per telèfon.
2: Com està? Quant de temps?
0: Han flipat, eh? Perquè, clar, quan l'he presentat i no hi era a la taula, la gent ha flipat, diuen, aviam, ara de forma virtual apareixerà. Doncs sí, efectivament.
2: Sí, no sóc jo.
0: Pel telèfon, ha aparegut el Pol. Res, aquí un retrobament, no? Perquè ara feia dies que no teníem el Carles a l'espai i bé, doncs torna a estar amb nosaltres avui.
1: Està molt ocupat, tarda. Amb aquest home.
0: Està molt ocupat.
2: Sí,
0: molt
2: sí, ocupat. Sí, sí, sí.
0: És un home d'un altre nivell, també, sí. Saps?
2: Quin nivell?
0: No sé, d'un altre, jo no he dit...
1: T'acaba de dir vell.
0: Amb moltes ocupacions. He volgut deixar entendre que té moltes ocupacions. Bé,
3: té altres preocupacions, ara. Té altres preocupacions importants.
0: Efectivament, sí. Molt bé, vinga, comencem. Us sembla si arrenquem amb el Mundial? Voleu arrencar amb una altra cosa? Per on voleu començar?
1: O comencem amb el Mundial o acabem amb el Mundial.
0: Això està clar.
1: Com vulgueu. Tu sí, què sí. Dius, Pol? Comencem o fem al final el Mundial?
3: Comencem amb el Mundial. Jo tinc poques coses. Per tant,
1: val, jo també he estat 5 dies fora a Ribes de Fugir de Càmping. Vull dir que... Però bueno, m'he informat ara una miqueta. Bueno, primer de tot, Pol, veus com van fer la porra l'altre dia i jo el meu ja no pot passar.
3: Per què no?
1: Perquè...
3: Marroc-Espanya ja no pot passar? Veus, encara no ho sé ben bé.
1: Perquè Marroc i Espanya en va per la mateixa banda.
3: La teva va per la mateixa banda. Va
1: fer una porra d'aviam. És que la porra la tindríem que fer avui, que estan als 16 aus.
3: Bueno, avui és... també encara es pot
2: fer
3: tornar
2: final? A fer. França-Argentina i guanyava Argentina o França?
1: No, van fer, ell va fer França-Anglaterra i jo vaig
2: Anglaterra?
1: Fer...
3: Jo França, no? Sí.
1: I jo vaig fer Espanya-Marroc.
2: Al final?
1: Sí, al final, però ja no pot ser.
2: Prou aigua, Richi, no beguis més aigua.
3: Hi ha 8 de 10 africans, eh? O sigui, aviam.
1: Ja. Bé, escolta, jo canvio, jo puc canviar.
3: Vinga, jo canvio. Ah,
2: sí, les porres sempre es pot canviar a última hora.
1: No, home, però és que ja no pot ser, és que era avui l'hora. Jo canviaré, jo fotré Espanya-Argentina, fotré una final hispana parlante.
3: Aquests sí que poden ser, no?
2: Sí, tu no vols els francesos en una final?
1: Bueno, però és que jo vaig dir Espanya-Marroc, ja em quedo amb
3: ja,
1: Espanya,
3: clar,
1: perquè,
3: no pot canviar tant,
1: perquè,
3: no tant.
1: Perquè Marroc ho té complicat, té Països Baixos, després li toca a França,
2: sí.
1: Ha tocat un camí bastant dur a Marroc.
2: Bueno, a Marroc em sembla que la IA els fot fora Països Baixos, ja directament.
3: No, sí, no comencem amb la... És que aquest és un partidàs, eh?
2: Sí, molt guapo.
1: Llàstima que és el que foten a les 3 del matí, no?
2: És igualat.
1: Avui juga el Brasil-Japó, després juga l'Alemanya-Paraguai...
3: Aquest no el podem veure.
1: Després a les 10:30 juga Alemanya-Paraguai i a les 3 de la matinada juguen...
2: Però això, perdoneu, perquè jo no miro el Mundial, però això són 16 anys, ja?
1: Estem a 16 anys. Sí. Ara qui perdi carrer, ja. Se n'acaben les tonteries.
3: És l'eliminatòria que s'han inventat nova, perquè van posar 16 equips més.
1: Sí.
2: Bueno, és més divertit, no?, perquè veus patir seleccions superimportants, que estan en un rànquing molt alt del FIFA, i després veus allò Cap Verd, o veus algun equipet d'aquests... Cap...
3: Bueno, veus alguna selecció d'aquestes que no hi compten?
1: Clar, el Congo que fos de 700, però ja. El Congo s'ha classificat.
2: I segon, no?
1: Sí, sí.
3: Perdona, el Congo té un jugador que va jugar a l'Espanyol la temporada passada, eh?
1: Així,
3: perdoni, eh?
1: Sí, per això compta molt.
0: Sí, sí.
1: Pues bé, bueno, doncs no sé què dius tu de
2: és un tema, un petit comentari, del Mundial. Aquests equips que són petitons, que jo que sé, com Cap Verd, que em sembla que només n'hi ha un que hagi nascut allà i tots els altres són de fora. No sé, països d'aquests així que doncs, no tenen una tradició i que no tenen massa jugadors fora a l'estranger jugant i que els tenen allà, sempre ho hem comentat i quan nosaltres així en petit comitè fèiem 24 hores i agafaves un equip que estigués una mica conjuntat, aquest aconseguia molt més que no pas altres equips que eren més bons i que pescava gent de diferents punts. Estan més unificats, estan més acostumats a jugar.
1: Sí, són més blocs. Ja parlàvem l'altra vegada, la setmana parlàvem que hi ha seleccions com que destaquen dos o tres jugadors que són realment estrelles i després hi ha seleccions que pot ser Suïssa, pot ser Àustria, pot ser que no hi ha cap superjugador i són jugadors físicament forts i a vegades amb aquest bloc pues, també es aconsegueixen coses,
2: sí,
1: perquè no?
2: Sí. Vale, ja he fet aquest apunt, ja l'havíeu fet, és igual.
0: Magnífic.
2: Podem tirar milles ara amb els 700.
3: Doncs, no, i quina porra fa vostè de la final, eh?
2: Jo? Jo?
0: Sí, sí.
1: Però és que no sap ni per on van els quadros.
2: No, no, sí, sí, jo m'ho fico claríssima.
1: Ah, ja la tens, digue-la.
2: Sí, sí, França-Argentina.
1: França-Argentina.
2: Com fa 4 anys.
3: Ell té claríssim que França arrasarà.
2: França arrasa. França es passeja.
3: És que... Tu has vist la davantera que té França i la defensa i al mig del camp.
2: Bueno, i perquè el tio no els col·loca així massa bé i no sé si s'està reservant, però si traies l'Mbappé del camp i fotés amb un altre jugador davanters que n'hi ha molt bons allà dins, encara faria més mal.
1: Hòstia, jo encara
3: no... Mbappé no ho fa gens malament.
2: No, que no ho fa malament, però hi ha jugadors més bons. Jo trec l'Mbappé i poso el Barcolà, però vamos, tranquil·líssim.
1: Jo encara no m'he assabentat i vosaltres ho deu saber. El Griezmann no està, no va a la selecció, ja no va.
3: El Griezmann està s'havia retirat de la selecció.
1: Que jo crec que és un tio que es nota també, que encara que has pogut jugar.
2: Però és que tens una agentada que...
1: No, sí,
2: amb el que flipo només de França és amb el Koundé. Jo segueixo. Jo al·lucinant. Aquest xaval o paga diners, o està pagant molts diners a algú, o no ho entenc. De veritat. I a més que està fent el mateix que el Barça, rep la pilota, la passa malament, fot 4 o 5 cagadetes... Fot dos recuperacions.
3: Però defensa bé, home.
1: Però amb els entrenadors té molt bon feeling.
2: Ah, és molt guai, perquè ja porta el 5, s'està apropant a fer de central algun dia, eh? Ja porta el 5 a l'esquena. A poc a poc anirà aconseguint.
0: Sí, sí, doncs el camí del Mundial es comença a perfilar, ja té doncs definit el quadre de setzens de final, recordem que Canadà ja està a vuitens, perquè...
3: Sí, va guanyar el partit. Sí, 1-0, va marcar el final.
1: Va marcar el 90 i pico, sí, eh? Però, bueno, Canadà, pues, més... va ser un partit, jo el vaig veure, va ser un partit bastant igualat. Potser sí que va apretar més Canadà, que juga a casa, però Sud-àfrica va tindre les seves oportunitats, eh? I al final, pues, un gol pues, en el temps de descompte pues, fa fora els de Sud-àfrica i Canadà, què passa? Passa 8 anys, és el primer equip que passa.
2: Sí.
3: I, Richie, avui, que hi ha el Brasil-Japó...
1: Avui tenim la...
3: L'altre dia un brasiler, sí, aquest és el que puc veure, un brasiler em va dir que, clar, i no ho recordava, i és veritat, l'últim partit que va jugar a Brasil abans del Mundial va ser contra Japó. I va guanyar Japó.
1: És que jo a Brasil el veig molt fluixet.
3: Bueno, a Brasil guanyarà 1-0 i arribarà a semifinals, ja t'ho dic ara.
1: Sí? Sí, home, en principi té guanyat.
3: A part d'1-0 i de... I de cops així del senyor Vinícius? Mira, guanyant.
1: Però jo d'equips així que han sigut campions i que són grans potències, potser Brasil i Alemanya diria que són les seleccions...
3: Sí, les que veig pitjor, correcte.
1: Que realment no estan demostrant... Que ara, que pot ser que arribin on sigui, això també pot ser. Però
2: perquè
1: realment...
2: Brasil, si tot va normal, s'enganxa amb Anglaterra, no? A quarts?
1: Sí. Exacte.
2: Si tot anés normal. Vaja.
1: Sí, sí, Anglaterra juga contra Congo.
3: A quarts, que encara haurien de passar els vuitens, també.
1: Primer té que passar vuitens.
2: Sí, però vuitens ho té amb Noruega. Sí. I la màxima estrella de Noruega, el Haaland, ja va dir abans de jugar contra França que França es passejaria pel Mundial. Perquè li van preguntar, què, el partit, com el veus, Noruega-França? I es fotran una pallissa i França guanyarà el Mundial tranquil·lament.
3: Ja, i és el que penso jo.
2: I és el que va passar, sí.
0: Sí, sí.
1: Bueno, i poca cosa també és a nivell de golejadors. Messi està fotent animalades, porta 6 gols, i els altres, pues, més o menys, estan responent.
3: Jo segueixo pensant que Messi no serà el Pichichi.
2: No?
3: No, home, no ho sé. Home, si
2: arriba a la final, no és fàcil, eh?
3: No, perquè el teu amic que no t'agrada, que tu el trauries de la selecció francesa...
2: Li farà la vida impossible al Koundé, oi?
1: Home, tant Dembélé com Mbappé porten 4 gols. Si
3: Mbappé porten 4.
1: Si arriben fins a la final, pues,
2: poden marcar més gols.
1: Pues, podrien marcar més gols. Sí. Però de moment, Harry Kane també en porta els seus golets, potser Cristiano el més fluixet, no? En porta 2 només.
2: Si tot va normal... no, ja és això.
1: Però els delanters més o menys estan donant les expectatives.
3: Argentina juga contra Cap Verd, no?
0: Sí.
3: Va, suposo que aquest el passarà.
2: Jo crec que també.
0: I
2: alguna
0: recordem...
2: sorpresa hi haurà, eh?
0: Sí, alguna sorpresa, segur.
2: Tot es veu molt fàcil, però...
1: I el partit d'Espanya-Uruguai pues, va ser bastant... Jo no l'havia vist, estava fora, el vaig veure ahir en diferit i que l'Uruguai només li valia la victòria.
3: Tens moral, també.
1: Sí, eh?
3: Per veure un Espanya-Uruguai que va ser un tostonazo, es veu.
1: Vaig veure la primera, per ser sincer, vaig veure la primera i dic, ja en tinc prou. He vist el gol I, però es veu que la segona va ser bastant més marranota.
0: Sí, va ser bastant
3: Uruguay
0: més...
3: Uruguay fa pena, des de fa dies fa pena.
1: I l'entrenador, al final, el Bielsa, es veu que va fer unes declaracions
2: el
1: bastant...
2: El Bielsa estava sortidíssim.
1: Sí, estava com fora de lloc.
0: Va canviar el porter, també, en la segona part.
2: No, bueno, és que... Sí, tens un...
1: Ho va demanar el porter.
0: Es veu que sí. Es veu que
1: ho va
0: demanar.
1: Va fer, jo pensava que havia... El va canviar?
2: El va canviar? No, el... No. Es va canviar la segona part, si home, sí. El canvia. Bueno, hi havia imatges canviant-lo.
0: Canvia el porter... Es diu, rumors, que va ser el mateix porter el que va demanar ser canviat.
1: Jo havia entès que l'havia demanat, però que l'entrenador va dir que no, que seguís jugant.
0: Sí, el va canviar.
3: No, no, el va canviar. Jo pensava que l'havia assenyalat. Però és que, clar, és que aquell gol el paro jo, perdó.
2: No, però i els que porta?
3: Perdonin, però aquest gol el paro jo.
2: I els que porta, que li han encaixat fins ara?
3: És que mai ha sigut el millor porter del món, el Muslera, que porta 25 anys jugant a la selecció.
1: Té 40 anys, no? També l'home allà té una...
3: Aquell bolet, déu-n'hi-do,
1: Bueno, doncs, pues, per res, per a dilluns que ve, aviam quants queden ja.
0: Dijous, no? Recordem que... Digues, Pol.
3: Digues. No, digues, perdó, Dani.
0: No, senzillament anem a afegir que la selecció espanyola doncs, ha arribat a la següent ronda, a primera de grup, i que en aquest cas doncs, tindrem doncs, aquest partit contra Àustria el
1: dijous
0: a les 9 de l'espre, exactament.
3: Sí, va, això anava a dir
2: jo,
3: que Espanya...
2: No puc veure'l. Baix, quina llàstima.
3: Tots els partits d'Espanya ara seran a les 9.
0: Correcte.
3: Ah, sí? Arribi fins on arriba, tots són a les 9. Això us anirà bé a vosaltres, espanyolets. Jo, com treballo, podré veure'l d'aquella manera.
1: Molt bé.
2: Jo intentaré treballar. Podré
3: veure'l al metro.
1: Pues molt bé.
0: Sí, sí.
3: Però està bé, home, és una bona cosa, no tot anem a
0: final. I tant, no, està prou bé la notícia. Molt bé, doncs marxem a més qüestions, si us sembla, marxem del Mundial i...
1: Podríem parlar doncs, de bàsquet, ciclisme, ara, ciclisme femení...
3: De Marcel Camproví i de Mireia Benito.
1: Aquesta, Mireia Benito.
3: Sabeu qui són? I Marcel Camproví ahir, també.
1: Jo aquest no sé qui és.
2: Van guanyar la cursa bueno, doncs, que s'alguria, no?
3: El mateix que la Mireia Benito, però en homes.
2: La cursa de Núria.
1: Ah, sí? Sí, vale, pues en ciclisme pues van lleviguer el campionat d'Espanya femení. Primer van fer el crono que va guanyar Mireia Benito. Durant la setmana, el dimecres, Paula Blasi, fent el recorregut que anava fent, es va lesionar i no va poder córrer la cursa de ruta, que era el cap de setmana.
0: Es va haver de retirar, no?
3: Va tenir un accident, no? Reconeixent el recorregut, va tenir un accident.
1: Sí. I no va poder sortir a la cursa, però la va tornar a guanyar Mireia Benito, que és catalana també aquesta noia.
0: Penedesenca, correcte.
3: Sí, de la Bisbal o de la Granada, perdó?
1: Jo no sé d'on... Sé que és catalana, però no sé.
0: Jo sé que és del Penedès, perquè és el que posa aquí a la notícia, però no sé si de la Granada.
3: Diria que de la Granada del Penedès.
0: Doncs ara t'ho resol, que ella és ciclista professional.
1: Vale.
2: I a vosaltres que us agrada el ciclisme, ve el Valverde, eh?
0: Llorenç de Penedès.
3: Com? De Llorenç, perdó.
0: De Llorenç del Penedès.
3: Llorenç
0: del Penedès, Mireia Benito, i Albert Losada visita l'Ajuntament de Sant Just aquest mateix...
2: No, Albert Losada no, Alejandro Valverde.
0: Alejandro Valverde.
3: Albert
2: suposo que l'acompanyarà perquè van ser companys d'aquí.
0: Sí, exacte.
3: No, van ser companys al Movistar un any, com a molt. Sí, bueno. Però quan i on i a quina hora? I...
2: El 2 de juliol a la 1 a l'Ajuntament de Sant Just.
3: 2 de juliol a la 1 de la matinada o del migdia? Sí.
2: Del migdia.
1: Però què ve, a fer una...
2: Perquè a la 1 de la matinada no pots, clar.
3: No em va bé ni una cosa mirable.
1: Una xerrada o alguna cosa.
2: Suposo que és arrel de les activitats pel tour i tal.
0: Correcte, haver signat el llibre d'honor.
2: I no li fan fer el premi.
3: El 2 de juliol, que és dijous, no?
2: Sí, és un dijous.
3: Mm-hmm. Doncs no podré, dit d'on hi records el gran Alejandro Valverde, no podré anar-hi.
1: Bueno, també en bàsquet pues, va navegar la final de la Lliga, que va guanyar finalment a València. Va guanyar el primer partit al Barça a València, que ja semblava com molt raro i
3: seguirà... el va perdre el València, no, però una mica aquell partit.
1: Vale, i els tres següents partits jo crec que va deixar clar que jo crec que és just campió el València, que s'ha portat a la Lliga.
3: Sí. Amb tres partits va fer més de 100 punts, o sigui...
1: Sí. I després bé, també, com a d'això, hi va jugar a Catalunya-Gran Bretanya.
2: Ah, mira.
3: Correcte. I un Sant Justenc va estar a punt de ser l'heroi.
1: Que a més a més...
3: El... Costa, sí, perquè es va jugar el triple final, van perdre de 2.
1: Sí.
3: I va tirar el triple final, que hagués donat la victòria a Catalunya, i no va poder.
1: Més a més, ahir justament ho van dir per la tele, i encara no sé ben bé per què ho van dir... que era l'única vegada que ell a l'esquena, en lloc de portar Costa, portava Martínez.
3: Ah, sí, clar. Pues
1: ho van recordar perquè dieu el número 15, encara que posi...
3: Ah, bueno, Martínez, clar, per sa mare.
1: Per sa mare, clar. Sí, però sempre...
2: La setmana està la mar de bé.
3: Que va estar fumuda, bueno, i bueno, però...
2: Bé. Va estar-ho, però està bé.
1: Bueno, però...
2: Que jo sàpiga, sa mare està bastant lluny de Sant Just, no sé si ha tornat, però està... em sembla que està a l'altra punta del món.
3: Ah, sí?
2: Sí.
1: Està viatjant.
2: Està de viatge, sí, sí.
1: Bueno, però van donar com una anècdota que aquest noi de Sant Just, que normalment tothom el coneix com a Costa,
3: doncs sí, sí,
1: pues aquest partit, no sé, bueno...
2: Bueno, en honor a sa mare que s'ha recuperat.
1: Pues suposo que sí. Pues
3: li... Clar, en honor a sa mare. Bueno, és que realment el cognom hauria de ser el de la mare, però bueno, això seria una altra tertúlia.
2: Veus? Veus com menja les meves?
3: Sí, vinc a les teves, però jo sóc Pol Bru i Prat, val? No, no em canviaré el cognom.
2: Vale. Pobra mare, no s'ho mereix.
1: També va acabar la Lliga de Futbol Sala, no?
0: Correcte.
3: Queda... Ah, home, aquí va guanyar,
1: Home, i el més important també, vale, això ja veig que el Brull, el Pol no vol...
2: El número 9 del Barça de Futbol Sala no podria jugar al Barça de camp?
3: El Turé.
2: A vegades poden fer saltets, que no passa res, i provem, aviam.
1: El Turé aquest que s'assembla... A mi em recorda el Dembélé.
2: Sí, perquè no hi havia un jugador que es deia Lo Celso que va passar del Futbol Sala al Futbol Camp?
1: Bueno, està jugant als seleccions argentinos,
2: no,
1: Lo Celso,
2: un altre Lo Celso més antic.
1: No me'n recordo.
3: No, Pablo Roberto, Porte, no.
2: No sé, em sonava Pablo que
3: havia Roberto una història d'aquestes. Pablo Roberto ho va intentar i no va servir.
2: No jugava al Barça, el jugador que dic, a Futbol Sala?
3: No, ja et dic, jo et dic Pablo Roberto, que era del Pozo, jo sé que ho vaig intentar i no...
2: No va funcionar.
3: Però no sé, ara no
1: I
3: sé.
1: I sobretot destacar que 29 anys després a l'Igualada s'emporta la Lliga de Hockey.
3: Sí, ser... Ah, sí, m'agrada, Richi, molt bé.
1: Contra
3: gran Igualada.
1: Potser una mica contra pronòstic després
3: Home,
1: de...
3: Home, molt contra pronòstic.
1: Després de
3: van perdre els dos primers partits 8-2, a la Corunya.
1: Pues sí, al final l'últim partit era la Corunya, que van empatar 2 i van aguantar el partit i van arribar a pròrroga i finalment als penals, pues l'Igualada 29 anys després es proclama campió de Lliga.
3: I l'any que ve tindrem un campió de Lliga jugant a Sant Just. Ah, aquesta no la sabies, eh?
1: No. Explica-me-la.
3: Fitxarem un de l'Igualada, Marc González.
1: Ah, sí que me la sabia. No me'n recordava.
2: Entre canviar les porres i ara...
1: No, perquè ara em diu el nom i sí que me'n recordo com ho va dir el Crespo, que venia un noi...
3: Ara sí, ara sí. El que és un senyor gran i no té memòria, ja.
2: Ah, però jo sóc gairebé igual de gran que tinc una mica més.
1: Això dels grans, jo cada vegada estic més convençut que no ens interessa el de la memòria.
2: No, oi? És una cosa que s'ha d'anar perdent.
1: La memòria la posarem nosaltres quan volem.
3: Mira, ja que hi som, amb notícies, que queda poc.
0: Vinga, va.
3: Serena Williams torna, bueno, ja va tornar a jugar.
1: Ah, sí?
3: Jugarà a Wimbledon.
1: Sí, sí, avui comença el Wimbledon, exactament. Sí,
3: comença a Wimbledon jo tenia una cosa més i ja no me'n recordo.
1: Que eren 40, que té 44, pot ser, la Serena?
3: Pot ser, no, aviam si ho diuen aquí. No, volia dir això, aquest esport que algú considera esport i algú no, que van amb moto i donen gas.
0: 44 anys, correcte.
3: Va guanyar un japonès ahir a Yogura després de 22 anys. I vosaltres i jo, que ja tenim una edat, recordem a grans japonesos. A la dècada dels 90 i principis del 2000.
1: Sí.
3: I doncs feia 22 anys que no guanyava un japonès. Déu-n'hi-do.
1: A casa, no? Més a més.
3: No, va ser Assen, però va ser Holanda.
1: Vale.
3: Països Baixos, perdó.
1: Que va ser el tercer, a més, a la classificació. Avui,
3: sí, mirat, sí, i... Jorge Martín primer, segon aquest a Yogura, Fabio Gian Antonio, perquè el veig aquí i li han agafat els mals d'altura, el que era líder. Uh-huh. Ja veurem què passa. Uh-huh.
0: Molt bé, família, doncs no sé si voleu afegir alguna cosa més abans d'anar tancant l'espai d'avui.
1: Bueno, a Wimbledon dir que el Alcaraz no hi serà.
3: No.
1: I que en principi està Sinner i Djokovic i Hodar, el madrileny Hodar, que està guanyant bastantes coses, però en principi és la primera vegada que juga a Wimbledon i en verba potser no seria la seva superfície, li costarà una mica adaptar-se.
3: Ja que estem amb tenis, sí. Alejandro Davidovich, aquell noi que té molta classe però al cap em sembla que no el té gaire fi, va guanyar el seu primer torneig després de 5 finals perdudes a l'Open de Mallorca. També sobre herba, aviam si li serveix per
1: arrencar
3: per alguna cosa.
0: Molt bé, doncs ara sí, si us sembla, deixem aquí. Moltíssimes gràcies a la taula d'avui, Carles Rius, Enrique Gafarot i Pol Brull al telèfon. I la setmana vinent, doncs, reprenem aquest espai amb més actualitzacions esportives. I
3: la setmana vinent tampoc podré venir, que me'n vaig a la platja ja per fi.
2: Jo també fallo, no me'n vaig a la platja, però jo també fallo.
0: També falles?
1: Pues jo intentaré vindre.
0: Doncs aquí estarem. Gràcies, família, cuideu-vos.
1: A veure.
3: Adéu.

0: Tot seguit, les notícies de Sant Just. Sant Just Notícies, edició migdia.
1: La gran festa del Tour de França omplirà Sant Just d'activitats el 5 de juliol. Amb aquesta notícia obrim el Sant Just Notícies d'avui, 29 de juny. Us informa Mariona Sales Vilanova.

Tot seguit repassem la resta de titulars. Nou termini per demanar els ajuts a la rehabilitació energètica dels habitatges. Les sol·licituds es poden presentar fins al 30 de juny. En marxa la consulta ciutadana per definir el nou pla local de l'habitatge de Sant Just. El document planificarà les actuacions municipals en matèria d'habitatge entre els anys 2027 i 2032. El Servei Local de Català de Sant Just obre la matrícula per un curs intensiu i gratuït de català inicial.

0: La gran festa del Tour de França convertirà Sant Just d'Esvern en un dels punts d'animació del pas de la cursa el diumenge 5 de juliol, amb una jornada gratuïta i oberta a tota la ciutadania als voltants del Gualdén 7 i de l'Avinguda Indústria. El programa complet de la celebració ja s'ha donat a conèixer i inclou activitats esportives, familiars i d'animació durant tot el dia. La programació començarà a les 10 del matí amb la recollida del passaport del Tour. A partir de les 11, l'Avinguda Indústria acollirà un circuit infantil, un circuit juvenil, una zona poliesportiva amb futbol gegant i espai de raquetes, inflables aquàtics, un fotocol, un mural del Tour, l'activitat Pintem la carretera reial, recorreguts amb bici sense edat i un repte solidari amb bicicletes estàtiques. A les 12 del matí se celebrarà la cursa d'obstacles del Tour, una competició per equips oberta a tothom que requereix inscripció prèvia. El termini per apuntar-s'hi estarà obert fins al 2 de juliol, i la jornada continuarà a la una amb l'actuació de les campiones d'Espanya de gimnàstica estètica del CGE Ciutat de Barcelona, que interpretaran la coreografia Energia, himne oficial del Gran Depart del Tour de França 2026. La festa es completarà amb vermut, food trucks i música amb els DJs del CUP. I el punt àlgid arribarà a les 3 amb el pas de la caravana del Tour per la carretera reial i a 4:45 amb el pas dels ciclistes del Tour de França per Sant Just. Pel que fa a economia, el Consorci Metropolità de l'Habitatge ha obert un nou termini per presentar sol·licituds dels ajuts destinats a millorar l'eficiència energètica dels habitatges en el marc dels programes de rehabilitació residencial finançats amb fons Next Generation. El termini romandrà obert fins al 30 de juny o fins l'exhauriment de la dotació econòmica disponible. Els ajuts estan destinats a actuacions de rehabilitació que contribueixin a reduir el consum energètic i millorar el confort dels habitatges. Les actuacions subvencionades hauran d'estar finalitzades abans del 30 de juny, sense que es prevegi cap pròrroga per executar les obres. Les persones interessades poden consultar els requisits i la informació completa de la convocatòria a través de l'anunci oficial del Consorci Metropolità de l'Habitatge. L'Ajuntament de Sant Just ha obert una enquesta ciutadana per recollir aportacions de cara a l'elaboració del Pla Local de l'Habitatge 2027-2032, un document que definirà les polítiques municipals en matèria d'habitatge durant els pròxims anys. El pla, que s'està redactant amb el suport de la Diputació de Barcelona, servirà per planificar actuacions relacionades amb l'accés a l'habitatge, l'habitatge assequible, la rehabilitació i l'estat del parc d'habitatges del municipi. L'enquesta està adreçada a persones majors de 18 anys empadronades a Sant Just i es pot respondre de manera telemàtica. Les aportacions de la ciutadania formaran part de la diagnosi prèvia que servirà de base per definir les actuacions del futur pla. El Servei Local de Català de Sant Just obre aquest dimarts 30 de juny i dimecres 1 de juliol el període d'inscripció per un nou curs intensiu de català inicial a 1.1. Aquesta formació, completament gratuïta, s'adreça a persones que no tenen coneixements de la llengua o que tenen un nivell molt bàsic.
1: Necessitem gent que tingui un nivell, o sigui, pràcticament zero. Si no l'entenen, és perfecte per fer un inicial. El que passa que sí que és veritat que hi ha gent que ve i diu oh, una miqueta. Ha de ser molt miqueta. Intentem que el nivell inicial parteixi de 0-0 perquè es puguin anar pujant i després puguin seguir els altres cursos, els bàsics, elementals i endavant. De moment sí que ens ha tocat gent, tenim gent interessada. La matrícula serà demà, al matí i a la tarda, al matí de 9 a 1 i a la tarda de 5 a 8. De fet, matriculem fins que s'emplena. Hi ha 25 places i és un curs gratuït. Ja sabeu que ho fem a l'aula 3 de les escoles. Fantàstica, ara tenim l'aire condicionat i té molta claror i és un lloc molt agradable per estar estudiant, encara que sigui a l'estiu.
0: La matrícula es pot formalitzar de manera presencial al despatx del Servei Local de Català, situat a les escoles, de 9 a 1 i de 5 a 8. A diferència d'altres edicions, no cal demanar cita prèvia, tot i que també es pot realitzar la inscripció en línia a través del web oficial del Consorci per la Normalització Lingüística. El curs s'impartirà del 2 al 27 de juliol a l'aula 3 de les escoles, un espai equipat amb aire condicionat. Les classes tindran lloc de dilluns a dijous en horari de matí de 9:45 a 1:45. El curs ofereix un total de 25 places i té una durada de 45 hores lectives. Aquesta formació intensiva permet als alumnes assolir coneixements equivalents a un trimestre sense en pocs dies. Això els facilita poder-se matricular directament en nivells més avançats com el bàsic, de cara al proper mes de setembre. Segons Mossac, els participants solen acabar molt satisfets en comprovar la rapidesa amb què comencen a entendre i parlar català.
1: Doncs mira, clar, hi ha gent que vol 45 hores i clar, durant l'any, per tenir 45 hores necessites 3 mesos. Llavors, ara és amb uns dies i amb aquests dies ja tenen les 45 hores, però a part van avançant i així al setembre es poden matricular en un curs més elevat que ja els dona un certificat oficial de A1 o A2 si poden saltar, és a dir, que avancen molt ràpid en dos sentits, no? un que poden aconseguir després un altre nivell oficial més alt, més ràpid, i per altra banda que la gent que necessita 45 hores les té. I també això, gent que no disposa de 4 hores a la setmana durant l'any, en canvi ara sí que té 3 hores seguides durant uns dies, 25 dies.
0: Des del Servei Local de Català es fa un balanç molt positiu del curs acadèmic 2025-2026, que ha tancat amb 7 cursos homologats, una mitjana de 20 alumnes per aula i un 95% d'aprovats. De cara al curs vinent, les classes començaran a finals de setembre amb inscripcions prèvies previstes a partir de l'11 de setembre. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern. El ple ordinari de juny de l'Ajuntament de Sant Just ha aprovat inicialment el projecte de zona de baixes emissions i la nova ordenança reguladora de l'accés, la circulació i l'estacionament dels determinats vehicles al municipi. La proposta ha rebut els vots favorables de PSC, Sant Just en Comú i Esquerra. Endavant Sant Just, Junts i PP s'han abstingut, mentre que Vox hi ha votat en contra. Durant la sessió també s'han aprovat per la via d'urgència l'ordenança fiscal del recàrrec sobre l'impost de les estades en establiments turístics i el conveni amb l'Agència Tributària de Catalunya per regular la transferència d'aquest recàrrec municipal. A més, s'ha fet la lectura del manifest amb motiu del Dia Internacional per l'Alliberament LGTBIQ+, abans del torn de pregs i preguntes de la corporació. Abans de cloure el ple, membres del grup de suport a una jove de Sant Just i un jove d'Esplugues encausats pels fets de les festes de tardor van demanar paraula per reclamar que l'Ajuntament es personi com a acusació popular en defensa dels dos joves. La petició es va produir després que, durant el torn de pregs i preguntes de la ciutadania, les famílies dels acusats també demanessin el suport del consistori. L'alcalde va respondre que el govern municipal necessita temps per estudiar les possibles vies d'actuació abans de prendre una decisió. Es pot recuperar el ple sencer al canal de YouTube de l'Ajuntament de Sant Just. La Fundació Solidans s'ha posat en marxa un nou centre de formació a Sant Just, un equipament destinat a ampliar la capacitat professional i impulsar la inserció laboral de persones en situació de vulnerabilitat. Lourdes Bombí, cap d'àrea social de l'entitat, ha presentat el projecte Ràdio d'Esvern, on ha destacat que l'espai neix com a un punt de trobada entre el talent local i el teixit empresarial.
2: Bé, per Solidança és un repte molt, molt important. Ens fa molta il·lusió poder inaugurar aquest espai, un espai que és un punt de trobada entre el talent local i el teixit empresarial, no? És un punt on nosaltres podem fer aquest encaix. Intentem sempre treballar en xarxa, fer una formació professionalitzadora, doncs que doni resposta real a les necessitats del mercat. I bé, només que res, el local ens ofereix, el centre, doncs un avanç doncs molt, molt important a nivell d'aules. Tenim una aula de 90 metres quadrats per poder fer una formació totalment dinàmica, per no és la típica formació, sinó de taula, cadira i apunts, sinó que és molt vivencial, i això és molt, molt important, no?, per les persones que hi poden accedir.
0: El nou centre compta amb una aula de 90 metres quadrats dissenyada per oferir una formació dinàmica i vivencial, allunyada del model teòric tradicional. També disposa d'un espai equipat amb 12 ordinadors per treballar les competències digitals i d'aules destinades a l'acompanyament tutorial i personalitzat de l'alumnat. L'oferta formativa s'adapta directament a les demandes de les empreses del Baix Llobregat. Actualment, el centre imparteix cursos en operari de magatzem, atenció al client i reparació de dispositius mòbils i competències digitals.
2: Aquest nou centre, doncs, atenem. Nosaltres som un punt formatiu Incorpora, en què qualsevol persona que estigui a l'atur es pot afegir i podem donar resposta per atendre atendre a tothom. Nosaltres estem treballant amb diferents ajuntaments, ja sigui Sant Just, Sant Joan, tot el que és la xarxa del Baix Llobregat i també obert a nivell comarcal. I el que fem són cursos de formació professionalitzadora, sobretot perquè creiem que és el que ens demana les empreses que estan a l'àrea metropolitana, no? Que són formacions des del que és l'operari de magatzem, atenció al client i reparació de dispositius electrònics o inclús hem arribat a fer instal·lació de plaques solars. I tot això correspon o respon a empreses que també ens han dit, mira, necessito aquest perfil, no el trobem al mercat i és molt important també poder adaptar-nos a les necessitats que l'empresa avui en dia doncs, requereix i són perfils que potser no poden trobar.
0: El projecte de Solidança es basa en un itinerari que combina la formació tècnica amb pràctiques en empreses locals i un fort acompanyament emocional. Durant l'any 2025, el programa va atendre 7 persones derivades dels serveis socials de Sant Just, aconseguint la inserció laboral de 5 d'elles. L'entitat, que treballa en xarxa amb el Servei d'Ocupació de Catalunya i diversos ajuntaments de la comarca, continua apostant per l'economia circular com a motor de noves oportunitats de futur. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern. El Complex Esportiu Municipal La Bonaigua celebrarà el dissabte 4 de juliol una jornada d'inauguració del pickleball, un esport que recentment s'ha incorporat a la seva oferta esportiva. La programació combinarà activitats gratuïtes al matí amb una competició a la tarda oberta a jugadors de diferents nivells. De 9 a 2 s'organitzarà un open play gratuït amb material disponible perquè qualsevol persona pugui provar aquest esport. L'activitat està adreçada a totes les edats i nivells i els participants entraran en el sorteig d'un kit d'iniciació. A més, podran accedir gratuïtament a la piscina de 2 a 4 segons l'aforament. A la tarda, de 4 a 9, tindrà lloc una americana amb partits rotatius en les categories individual lliure, més 65 anys, i dobles lliure. La inscripció té un cost de 10 euros per una categoria i de 5 euros per la segona. Tots els participants rebran una welcome pack i optaran al sorteig d'una pala Solaris. Les inscripcions es poden fer per WhatsApp i les places són limitades. Després de l'èxit assolit amb la producció del musical Matilda, la Factoria de Teatre de l'Ateneu de Sant Just continua apostant pel teatre musical amb un nou projecte adreçat al talent jove del municipi. L'entitat ha obert la convocatòria de càsting per la producció de High School Musical, una versió que serà completament adaptada al català, tant pel que fa al text com a les cançons.
3: Després de l'èxit, perquè va ser fabulós, el musical Matilda, tant a nivell de càsting, que es van apuntar vora 50 nens i nenes d'aquí del municipi. I després de tota la selecció, ens vam quedar amb 25 i el projecte va ser molt, molt, molt, molt preciós.
4: És que ha sigut tan preciós que ara hem pogut obrir un grup de teatre musical amb aquests nens. Fins ara, a final de curs, hem estat això fent teatre amb ells. O sigui, ha sigut com molt, molt preciós i creiem que podem fer això amb nens doncs, adolescents, com a la franja no, que ens falta.
3: Sí, perquè vam agafar de 7 a 14, però a partir d'aquí ja hi ha la companyia Mare Meva, que deu d'estar al voltant dels 25 anys, més
4: sí,
3: o menys. No? Més o menys. Després també està Quart Passadís, no? Que potser va fins a... Bueno, jo vaig participar, ja tinc uns anys, però el Roger Cònsol em sembla que és el que està vora els 40, una cosa així, aproximadament.
5: I després
3: està Just Teatre, també, i bueno, Pastorets, que agafa moltes edats.
4: Sí, i però justament els adolescents és complicat, eh? O sigui, no hi ha tants adolescents. És com que és una etapa que cada cop deixen...
3: Sí, però nosaltres ho hem de provar.
0: El procés de selecció consta de dues fases diferenciades. La primera fase es durà a terme de manera virtual i el termini de presentació de candidatures finalitza el pròxim 30 de juny. Les persones interessades, que han de tenir entre 13 i 24 anys, han d'omplir el formulari d'inscripció disponible al lloc web oficial de l'entitat i adjuntar un vídeo de presentació d'un minut de durada, la gravació d'una cançó lliure d'estil de teatre musical d'un minut, una fotografia recent i un resum de l'experiència en dansa, teatre i cant. La segona fase consistirà en unes proves presencials que tindrà lloc els dies 8 i 9 de juliol a partir de 5:45 de la tarda. En aquesta instància, els joves seleccionats hauran de defensar un monòleg i interpretar un tema del mateix musical.
3: Mira, ara vam fer la mostra de teatre infantil i juvenil i vam venir, de com a joves, va venir la gent del Casal, que feien una obra de teatre social, que va estar molt bé, la veritat, com era una obra assaig, una barreja, però hi havia molts dels joves que jo no els coneixia absolutament de res i ja veus que hi ha joves que també ja tenen maneres, això els vas veient. No sabem si canten molt bé o si ballen molt bé. Cantar sí que és totalment imprescindible de cara a fer el musical, no? Afinar, no? A partir d'aquí les nostres professores ja els apretaran.
4: Però bueno, que si de cop hi ha algú que potser no canta tan bé, però li fa molta il·lusió que es presenti, potser podem trobar-li un paper pues, que no canta tant o adaptar-ho. O sigui, en principi és important la part de cantar. Sí, però bueno, també estem obertes a això. Potser per algun paper que no necessiti cantar tant ho podem mirar, sabeu?
0: Els assajos de la producció es concentraran durant els mesos de setembre, octubre i novembre. Es duran a terme els dilluns de 8 a 9 i els dijous de 7 de la tarda a 2:15. Les representacions finals de l'obra estan programades pels dies 27, 28 i 29 de novembre a la sala del Cinquantenari de l'Ateneu de Sant Just. Amb aquesta nova iniciativa, l'Ateneu busca no només fomentar la pràctica teatral entre els adolescents, sinó també crear nous vincles i aproximar el sector més jove de la població a l'activitat associativa i cultural de l'entitat santjustenca. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern. El santjustenc i dissenyador Luis Alonso Collado ha estat el guanyador del concurs de cartells a la Festa Major de Sant Just. La seva proposta s'ha imposat en una edició molt participativa, on es van rebre més de 27 obres diferents. El disseny guanyador es convertirà en la imatge oficial de la festivitat, protagonitzant tota la comunicació exterior, les banderoles, els programes de mà i la contraportada del butlletí municipal del mes de juliol. En una entrevista a Ràdio d'Esvern, Luis Alonso ha explicat que la inspiració pel cartell va néixer de manera espontània jugant amb les seves filles. L'autor ha volgut combinar tècniques analògiques i digitals per donar vida a la seva obra.
5: Bueno, a mi m'agrada sempre intentar barrejar el que és la tècnica analògica a la digital, no? Perquè si no sempre estàs a la pantalla i acaba cansant. I això va sorgir doncs, perquè tenia aquí uns papers de colors de les meves filles, que sempre estem fent manualitats i històries, i vaig pensar, home, la textura i la silueta que queda quan tragues un paper així amb la mà és com molt irregular i molt com juganera. I quasi sembla que sigui com confeti. Aquesta va ser la connexió a la festa. I és com trosset de paper, de colors, que semblen confeti. I ja dona aquest punt de vida. I llavors li posa de color. I després l'altra capa, que són les coses culturals, diguéssim, o el que la gent fa, no? Que són doncs, els gegants i els correfocs i els focs artificials i tal, que és com la festa, no?
0: A sobre d'aquest fons colorit, el dissenyador va dibuixar digitalment amb l'iPad diverses figures emblemàtiques de la cultura popular local. Luis Alonso compta amb una dilatada experiència des dels 24 anys en el sector del disseny gràfic i la il·lustració. Després de treballar durant una dècada com a dissenyador intern per una gran empresa, actualment treballa com a professional autònom, col·laborant sovint amb diaris i revistes d'Alemanya. Tot i residir actualment fora, manté un fort lligam amb Sant Just, on viuen els seus germans i els seus pares, fet que converteix aquest premi en un reconeixement molt especial per ell.
5: Normalment em presento a concursos de cartellisme o d'alguna història així. No ho sé, a l'any, dos o tres, cauen segur, perquè m'agrada i normalment hi ha un bon premi. I sí que m'hi dedico a això. No sé, des dels 24 anys treballant d'això. I sí, he estat dissenyador en una empresa gran, fent tot el material de màrqueting i tal, durant quasi 10 anys, i ara últimament faig més il·lustració i més branding o projectes tancats per marques o clients així de freelance, però no per una empresa. Sí, em dedico a il·lustrar i a dissenyar. Les il·lustracions normalment són per diaris o revistes d'aquí d'Alemanya i també algun projecte així que pugui sortir d'algun conegut, d'alguna empresa que necessiten il·lustracions.
0: Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern.

Moment de repassar les activitats de la setmana, Sant Just. Demà a les 9 del matí, sobre la matrícula del curs intensiu de català inicial A1.1, al despatx del Servei Local de Català de les Escoles. I dimecres a les 7 de la tarda, a la sala Ovidi del Casal de Joves, es farà una sessió de Jazz Dance per a joves d'entre 12 a 18 anys. I dimecres a 8:15 de la tarda, inauguració de l'exposició Formanlàndia, al celler de Can Ginestà, una exposició de Francesc Fàbregas. I dimecres 1 de juliol a les 8 del vespre, la primera sessió de la Universitat Sant Justenca d'estiu a Cal Llibreter, amb Iris Murdoch, explicada per Jaume Pons a l'Horda. Dijous 2 de juliol a 9:15 del matí, inici del curs intensiu inicial de català de A1.1. I el dijous també a 1 del migdia hi haurà la visita del ciclista Alejandro Valverde a Sant Just d'Esvern, emmarcat en el pas del Tour de France per Sant Just. Dijous a 7 de la tarda es farà l'acte de reconeixements esportius al complex esportiu municipal La Bonaigua. I a 7 de la tarda, un campionat d'escacs a l'exterior del Casal de Joves i la Sala Utopia, obert a joves de 12 a 18 anys. Passem a les activitats del cap de setmana. Dissabte 4 de juliol a 7 de la tarda, una nova edició del Summer Fest amb una Holy Fest a Mas Lluí, amb festa Holy i festa Fluor amb DJ, sopar i servei de barra. I per acabar amb les activitats de la setmana, diumenge 5 de juliol a les 10 del matí hi haurà el punt d'informació a la Penya del Moro, on es pot descobrir la història i l'entorn de la Penya del Moro amb una activitat pensada per tota la família.

Encara tenim temps de fer un resum del més destacat en titulars. La gran festa del Tour de França omplirà Sant Just d'activitats el 5 de juliol amb propostes esportives i familiars. Nou termini per demanar els ajuts a la rehabilitació energètica dels habitatges. Les sol·licituds es podran presentar fins al 30 de juny del 2026 o fins a l'esgotament dels fons disponibles dins el programa Next Generation. En marxa la consulta ciutadana per definir el nou pla local de l'habitatge de Sant Just. El document planificarà les actuacions municipals en matèria d'habitatge entre els anys 2027 i 2032. El Servei Local de Català de Sant Just obre la matrícula per un curs intensiu i gratuït de català inicial.

Aquesta ha estat tota la informació dels Sant Just Notícies d'avui, 29 de juny. Us ha estat informant Mariona Sales Vilanova. La informació local torna als butlletins horaris i als Sant Just Notícies. Mentrestant, us podeu mantenir informats i informades a radiodesvern.com i a les xarxes socials. Molt bon dia.

0: 100% música relaxant. Cada dia, de dilluns a divendres i de 4 a 5 de la tarda. Smooth Jazz Club. T'hi esperem.
1: Les teves tardes ja tenen refugi. Soc el Jaume Elias i arribo amb la tercera temporada del Refugi, el programa més fresc, dinàmic i jove de la ràdio, de dilluns a divendres de 5 a 7 de la tarda. T'acompanyarem amb humor, informació i molt bon rotllo. Vine a riure, a reflexionar i, sobretot, a passar-ho molt bé. Sintonitza el 98.1 FM i segueix-nos a les xarxes socials. El Refugi, on les teves tardes se't faran molt curtes.
2: Les àvies i els avis són sàvies i savis. No deixis que ells ni les seves històries caiguin en l'oblit. Festa de Bici Sense Edat. En Bici Sense Edat és una iniciativa solidària que busca combatre la soledat entre els més grans. La soledat és el major problema amb el que s'han d'enfrontar les persones d'edat avançada i depèn de tu que ho facin sols. Sortides en bicicleta per al municipi amb la gent gran. Acompanya'ls a veure el poble on es van criar. Dóna'ls vida, que tornin a sentir el vent a la cara. Et necessiten, i tu a ells, també. Des de Bici Sense Edat, et necessitem. Festa voluntari. Més informació al portal justsolidari.cat o en bicisenseedat.cat, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Just d'Esvern.
3: Sabies que al teu municipi tens el servei d'Envici? Bicicletes 100% elèctriques per connectar amb el transport públic i que el teu viatge sigui millor. Mou-te de manera sostenible pels 15 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona. Per moure't bé, millor en bici. Dóna't d'alta ara a envici.cat.

0: amb Òscar Fernández.
1: El govern espanyol manté el gruix de les mesures anticrisi derivades de la guerra a l'Iran, però comença la retirada progressiva de les bonificacions generals als impostos de la gasolina o del gasoil, Joan Bota.
2: D'aquesta manera, el preu dels carburants anirà tornant a la normalitat al llarg de l'estiu pels consumidors en general, amb un retorn immediat de l'IVA al 21%. En canvi, es mantenen de moment les ajudes als professionals del transport i les empreses. Això el dia que la Moncloa ha anunciat també noves mesures per garantir el dret a l'habitatge.
1: Madrid, Dani Sainz de Aja.
3: Sí, un nou decret d'habitatge que recupera mesures que va tombar el Congrés, com la congelació dels lloguers, i que s'aprovarà al llarg del juliol. De moment, el que ha fet avui el govern espanyol és renovar les mesures contra els efectes de la guerra de l'Iran, algunes d'elles, com la millora de la situació, diu Carlos Cuerpo, el ministre d'Economia, permet retirar progressivament les rebaixes d'impostos i també millorar les previsions macroeconòmiques, que s'eleva el creixement de l'economia espanyola al 2,6% este 2026. És una passa endavant perquè el govern espanyol pugui complir terminis i presentar els pressupostos generals de l'Estat.
1: Doncs precisament aquests pressupostos generals de l'Estat que impulsa el govern espanyol no tenen cap opció de prosperar, segons la portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, que insisteix als matins de TV3.
4: Per mi el que sembla ciència-ficció és que els presentin, perquè, com dic, quin polític català pot votar a favor d'uns pressupostos quan encara no hem cobrat els anteriors? Ni els anteriors.
1: Ara sí. A Veneçuela, mentrestant, la falta de recursos i el pas dels dies esvaeixen cada cop més l'esperança de trobar supervivents del doble terratrèmol de la matinada del 25 de juny. Enviat especial a Caracas, Joan Biosca.
5: Cada hora que passa és vital per trobar supervivents, com per exemple aquí a Caracas, en un barri on hi ha diversos edificis afectats pels dos terratrèmols. Els equips de rescat treballen en les tasques de recerca de supervivents i fa poca estona hi ha hagut una intensa rèplica que ha fet que els veïns ara mateix es trobin al carrer per por a noves sacsejades.
1: I al Catalunya Migdia d'avui també us explicarem que Catalunya descarta permetre que les motos circulin pel voral de les carreteres quan hi ha retencions o quan fa mal temps.
2: La setmana passada el Consell de Ministres va aprovar una modificació del Codi de Circulació per permetre-ho, però el Servei Català de Trànsit ho veu insegur. Sentiu el seu director, Ramon Lamiel.
6: Necessitem un voral per apartar l'accident. Imagina't una moto que no respecta aquesta velocitat perquè hi ha congestió i es troba un vehicle apartat. Bé, tindríem molt més risc per la seguretat viària.
1: I en temps de cultura us parlarem de l'èxit a la prevenda del Grand Theft Auto 6, el GTA 6, que és el videojoc més esperat, atenció, de l'última dècada.
2: S'hi podrà jugar a partir del 19 de novembre. Per primer cop s'incorpora una protagonista femenina, la Lucía, i no es vendrà en disc, sinó en format de codi de descàrrega d'un sol ús, cosa que ha generat polèmica.
1: Faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
7: Bon dia.
1: Comença la part decisiva del Mundial de Futbol amb les eliminatòries directes. Avui, 3 seleccions de les aspirants al títol es juguen la classificació pels vuitens de final.
7: Es juguen 3 partits de setzens, a les 7 Brasil-Japó, a 2:15 de la nit Alemanya-Paraguai i a les 3 de la matinada Països Baixos-Marroc. Qui guanya aquest partit s'enfrontarà al Canadà, que ja es va classificar ahir després de guanyar a Sud-àfrica. I falten 5 dies perquè comenci el tour, ja es comencen a conèixer els equips que participants i el Catalunya Migdia explicarem algunes de les novetats.
1: Moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Clàudia Serra, bon dia.
8: Bon dia. Doncs a aquesta hora tenim les retencions en punts habituals a l'entorn de Barcelona, especialment les dues rondes en tots dos sentits. Estaven pendents d'una incidència a la P7 a Tarragona, hi havia un carril tallat sentit nord per un camió avariat que transportava mercaderies perilloses. Aquest incident ja està resolt. I recordem que Rodalies avui a vaga, convocada pel minoritari sindicat ferroviari. A aquesta hora els serveis

0: mínim són del 33%, a partir de les 5 de la tarda pujaran al 66%. Segons Renfe, una vaga amb poc seguiment, aquest matí menys d'un 6% a l'àrea de Barcelona.
1: I ens falta el temps.
2: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
1: Francesc Mauri, bon dia.
3: Bon dia.
1: Teniu alguna petita novetat avui respecte als últims dies? Perquè ja hi ha hagut tempestes, no, a aquesta hora?
3: Sí, aquesta és la novetat més important. A aquesta hora, algunes tempestes al Pirineu, sobretot al més oriental, i també en algunes zones prelitorals. Fa una estona, al migdia, cap als vols del Montseny, continua descarregant en alguna àrea propera de les Guilleries, Collsacabra, i també cap al Vallès Occidental. Són nuclis isolats, però tenen localment intensitat alta, i així continuarem a la tarda, sempre amb el temps més assolellat a ponent i també cap a la línia costanera. La calor avui disminueix un pèl al Pirineu, però demà augmenta clarament al sud de la costa catalana. Una calor intensa demà marcada al sud, preludi d'un descens lleuger dimecres i molt més notable dijous i divendres.
1: Gràcies, Francesc. Bon dia.
3: Bon dia.
2: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Les 2:06. La rebaixa d'impostos als carburants anirà desapareixent al llarg d'aquest estiu. El govern espanyol prorroga els beneficis fiscals a la gasolina i al gasoil, però els limitarà els pròxims mesos fins que s'acabaran eliminant el mes d'octubre. L'executiu manté altres mesures per mitigar els efectes de la guerra en sectors com ara els transportistes o els agricultors, que es continuaran beneficiant de bonificacions i d'ajudes. O també la retirada progressiva de l'impost sobre producció elèctrica. A Madrid, Dani Sainz de Aja, bon dia.
4: Bon dia. El descompte dels 20 cèntims per litre de carburant es manté igual per pagesos i transportistes i per la població. En general, la rebaixa d'impostos s'anirà eliminant progressivament durant l'estiu. De 15 cèntims al juliol, 10 a l'agost, 5 al setembre, fins a la seva eliminació total a l'octubre, segons ha avançat el ministre d'Economia Carlos Cuerpo.
5: De manera progressiva para seguir apoyando conforme estos precios están todavía por encima de los niveles preguerra, pero lo hacemos para que no exista un salto conforme van cayendo los precios internacionales, vamos retirando también esas medidas que dejan de ser necesarias.
4: I és que el Cuerpo justifica per la reducció de la incertesa a l'estret d'Hormuz, que ha estabilitzat els preus de l'energia, però apunta que si el conflicte a l'Iran empitjora automàticament es recuperarà la rebaixa de l'IVA als carburants. Este nou paquet d'ajuda preveu mobilitzar més de 1.800 milions d'euros, però no recupera la rebaixa de l'IVA de la llum i el gas, que ja va decaure el mes passat, tot i que sí que inclou una eliminació progressiva de l'impost a la generació elèctrica d'aquí al 2028.
1: El govern espanyol, Dani, també ha anunciat les noves previsions macroeconòmiques, que és una passa imprescindible per elaborar els pressupostos generals de l'Estat.
4: Sí, i Espanya manté el ritme de creixement per sobre de la resta de països europeus, i no només això, el govern espanyol eleva 4 dècimes les previsions de l'any passat i situa el creixement de l'economia espanyola per este 2026 al 2,6% del PIB. Segons el ministre d'Economia, les bones previsions són fruit també del paquet d'ajudes que ja es va aprovar fa uns mesos o de la millora de la situació a l'Orient Mitjà, amb una inflació que, segons hem sabut avui mateix, s'estabilitza al 3,2%.
5: Las medidas que hemos introducido en el Real Decreto Ley del día 20 de marzo han tenido un efecto positivo, han ayudado, han contribuido a amortiguar el impacto de la guerra. ¿Cómo lo han hecho? Pues lo han hecho reduciendo la inflación.
4: La presentació del quadre macroeconòmic del govern... Amb la presentació del quadre macroeconòmic, volíem dir, el govern espanyol fa una primera passa per engegar l'elaboració dels pressupostos generals de l'Estat. La setmana que ve es reunirà amb les comunitats autònomes per fixar el sostre de despesa i calcula que a la tardor es podrà debatre els comptes al Congrés, on encara no té els suports. Abans, al juliol, l'executiu vol tornar a presentar un nou decret d'habitatge al Congrés, com les que ja es van tombar, com ara, per exemple, la pròrroga dels lloguers o una pujada de l'IVA als pisos turístics. Mesures, diuen des de l'executiu espanyol, que tots els grups polítics podran donar suport.
1: Mentrestant, Veneçuela afronta el 5è dia des que 2 terratrèmols van sacsejar al nord del país, i encara avui hi ha hagut una rèplica de 4,6 sense danys importants. Les esperances de trobar supervivents s'esvaeixen a mesura que augmenta la frustració de la població per la sensació que les autoritats del país no estan donant una resposta adequada a l'emergència. Per ara, la catàstrofe ha deixat prop de 1.500 persones mortes, 3.000 ferits i desenes de milers de desapareguts. Pel que fa a les víctimes espanyoles, el Ministeri d'Afers Estrangers rebaixa a 138 els desapareguts i augmenta a 17 els morts, tot i que sota la runa tenen localitzades 14 persones més. Enviat especial a Veneçuela, Joan Biosca, bon dia.
6: Hola, bon dia. Cada hora que passa, cada minut que passa, ja és una possibilitat menys de trobar supervivents en vida. És el cas de l'edifici en un barri de Caracas, on ens trobem ara. Els equips de rescat treballen per intentar localitzar persones en vida i també en les tasques de treure tota la runa. Hi ha hagut una forta rèplica fa poca estona. Els veïns d'aquesta zona de la capital veneçolana han hagut de sortir corrents, espantats, recordant el que van significar els dos terratrèmols de més de 7 graus de la setmana passada. Hem parlat amb alguns d'aquests veïns d'aquí, d'aquest barri de Caracas, amb angoixa al cor, amb molta por, i ens deien això.
7: La réplica, yo me estaba despertando, pues nos acostamos tarde, en la madrugada, como a las 3:30 nos acostamos, pues pendiente, ayudando y colaborando aquí como vecinos, como venezolanos que somos. En estos momentos pues tenemos que estar más unidos que nunca.
8: Triste, como lo acaba de decir mi sobrina, por todo lo que nos ha sucedido. Usted ha estado acá y ha visto pues todo lo que la gente ha dado, la juventud, los estudiantes.
6: La capital veneçolana, tot i que no ha sigut una de les zones més afectades, també té edificis que han quedat destruïts, que han caigut, que han col·lapsat, o bé que ja no són habitables. Les xifres de desapareguts són monumentals, més de 50.000 persones. Les autoritats veneçolanes obliguen, per exemple, en la zona en la que ens trobem ara mateix, a portar mascareta pel risc que pugui significar respirar les restes dels edificis col·lapsats. La zona de la Guaira, a 30 quilòmetres de la capital veneçolana, és la més afectada. Allí les tasques de rescat també són molt intenses.
1: A la segona hora del Catalunya Migdia tornarem cap a Caracas, a Veneçuela, per saber quina és la situació. Mentrestant, encara més coses de la informació internacional. Doble pausa a les hostilitats i les negociacions entre l'Iran i els Estats Units, que manté en la incertesa el memoràndum d'entesa. Després d'un cap de setmana d'enfrontaments entre les dues parts, les armes s'han aturat en un pacte no escrit ni confirmat oficialment per cap dels dos governs, Albert Manyà.
9: Alguns mitjans remarquen que la pausa en els combats és momentània, en una evidència de la fragilitat de l'acord. La represa de les negociacions per part dels equips tècnics encara és més confusa. Donald Trump acaba d'anunciar a la seva xarxa social que Teheran els ha demanat una trobada i es farà demà a Doha. Però al llarg del matí, el viceministre d'Afers Estrangers iranià ha negat que hi hagi cap contacte previst al llarg d'aquesta setmana. Mentrestant, el president iranià, Masoud Pezeshkian, preveu recuperar 6.000 milions de dòlars bloquejats a Qatar.
1: Qui sí que manté contacte són l'Iran i Oman.
9: Sí, s'han fet el sultanat per estudiar la gestió de l'estret d'Hormuz, situat entre els dos països i peça clau del conflicte. L'Iran reclama cobrar un peatge als vaixells, un fet inèdit fins ara, i les autoritats d'Oman a priori no en són partidàries i voldrien garantir el dret de pas al trànsit marítim internacional.
1: I el Pakistan intensifica la seva campanya contra els talibans i, de retruc, contra els afganesos. A partir d'ara es detindrà tots els afganesos que siguin al país sense visat. A més, han abatut 30 insurgents talibans i desenes de civils en diverses ofensives armades, Cèlia Cernadas.
10: La detenció dels afganesos sense visat pot afectar potencialment milers de ciutadans d'aquest país que han de renovar el seu estatus migratori. La nova directiva, que s'ha filtrat avui, se suma a les repatriacions forçoses d'afganesos que ha fet el Pakistan els últims anys, sobretot des del retorn al poder dels islamistes el 2021. El Pakistan acusa, de fet, el règim talibà del país veí de l'Afganistan d'incentivar les accions terroristes en el seu territori, tot i que els talibans ho neguen. Aquesta matinada, per exemple, un atac contra un camp paramilitar a Karachi, el Pakistan ha deixat desenes de morts. En represàlies, l'Islamabad també ha ordenat bombardejar l'Afganistan i ha mort prop de 40 civils i una trentena d'insurgents, segons els talibans. Aquest és el testimoni d'un civil.
11: Eren cap a 3:15 de la nit. Tothom dormia quan va arribar l'avió i va començar a atacar aquesta casa. Dins de la casa hi havia nens, dones, homes i gent gran. Tots dormien.
10: Quatre dècades de conflicte a l'Afganistan i el retorn dels talibans han forçat el desplaçament de milions de persones. L'hostilitat al Pakistan, però, ha fet que més de 2 milions de civils hagin tornat a l'Afganistan, segons l'ONU, intensificant així la crisi humanitària que viu el país. Es calcula que ara dins del Pakistan queden aproximadament 1 milió d'afganesos.
1: D'aquí un minut serà 3:15 de la tarda. Fem una pausa per la publicitat i en tornar li sentirem la veu, molt poquet, però li sentirem a Gertrudis, la secretària de José Luis Rodríguez Zapatero.
2: Catalunya migdia. Aquest estiu, fes front a la calor a la xarxa de refugis climàtics de Barcelona. Més de 500 espais repartits per tota la ciutat on poder refrescar-se de manera segura i confortable. Informa't d'on són i dels seus horaris al web barcelona.cat/refugisclimàtics o al telèfon 010.
12: Pla Clima. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
13: Aquest estiu, la gran pregunta és...
14: híbrid o elèctric?
13: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
15: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
16: Fins al 31 de juliol, els uniformes per la tornada al col·legi tenen premi. Avança't, reserva els uniformes i emporta't un 10% de regal més un 5% addicional per les futures compres de tot el que necessitis. Una tornada al col·legi d'excel·lent. A la botiga web i app del Corte Inglés.
17: Joan, demà hem d'anar a Igualada. I després a ca la meva mare, Olot. Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
18: Molt bé.
17: Arribarem a tot?
18: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
19: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
20: Ja han arribat les rebaixes més esperades, les rebaixes del Corte Inglés. Descarrega't l'app i gaudeix des de la teva mà de grans descomptes en moda home, dona, nen, esports, llar, accessoris i en una gran varietat de marques. Les rebaixes del Corte Inglés, fins al 31 d'agost a la botiga web i app.
21: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
22: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
1: Catalunya migdia. Passant gairebé 2:15. La secretària de José Luis Rodríguez Zapatero s'ha negat a declarar al Senat a la comissió d'investigació de la CEPI, on el Partit Popular l'ha citat per demanar-li explicacions sobre les gestions que feia per l'expresident espanyol. Gertrudis Alcázar està també investigada al cas del rescat de Plus Ultra, pendent encara de declarar davant del jutge, i per això ha dit que guardava silenci seguint els consells del seu advocat. Madrid, Tania Tàpia, bon dia.
23: Bon dia. La secretària de Zapatero, que fa 25 anys que treballa amb ell, ha arribat acompanyada per membres del PSOE i també pel seu lletrat, i ha parlat només uns segons per justificar per què no pensava respondre cap pregunta.
24: Mi silencio no debe interpretarse como un desaire a esta comisión, sino coherente con mi condición procesal y con el ejercicio de mis derechos fundamentales en el procedimiento penal que se tramita.
23: Els senadors han estat, per tant, dues hores fent preguntes, totes han quedat en l'aire. El PP l'ha interrogat sobre qui paga la seva defensa, si sap l'origen de les joies que es van trobar al despatx durant el registre on hi era precisament ella, i ja l'han advertit que la tornaran a citar. María del Rocío Dibar, senadora popular.
25: Nosotros no vamos a aceptar que el silencio se convierta en una forma de eludir el control parlamentario, porque ese control parlamentario no es una facultad discrecional, es una obligación constitucional. Así que sepa, señor Alcázar, que para usted esta comisión no termina aquí.
23: El jutge situa Alcázar com una peça operativa clau en la comunicació entre els membres de la trama implicada suposadament en el rescat de Plus Ultra. Calama ha imputat Alcázar, que encara no té data per declarar davant del jutge.
1: I seguim amb tu, Tània, perquè en un altre cas que afecta també el PSOE, el cas Leire Díez, l'empresària Carmen Pano ha ratificat davant del jutge la versió que ja va donar la policia. Ha dit que l'advocada de Koldo García la va intentar comprar perquè no digués que havia portat 90.000 euros en efectiu a la seu del PSOE a Madrid, al carrer de Ferraz.
23: Sí, avui tant ella com el seu xofer declaraven com a testimonis i segons fonts jurídiques han dit que l'advocada de Koldo García els va oferir 250.000 euros si davant del jutge negaven que havien portat bosses amb diners en efectiu a Ferraz. Segons el seu testimoni, però, van rebutjar l'oferta. Segons sostenen, l'advocada, que s'ha querellat contra ells, els va dir que actuava a petició de gent del PSOE i que era, i cito literal, per salvar el cul a Ábalos i Koldo.
1: No deixem la política, perquè Junts per Catalunya nega un acostament amb el Partit Popular i avisa Alberto Núñez Feijóo que no es pot girar full a Catalunya. Les esquerres alerten d'un acostament entre el partit de Puigdemont i els populars, Jordi Corbalán.
0: Sí, en una entrevista a TV3 aquest matí, la líder de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, ha insistit a demanar al PSOE que mediti el pas al costat de Pedro Sánchez i ha replicat a Núñez Feijóo que no es pot deixar enrere el procés.
3: No hi ha relacions entre els nostres partits i precisament el senyor Feijóo va dir exactament el que diu el senyor Illa des de sempre, i és passa pàgina. Sí que hi ha un run-run a dins del Partit Socialista. En tot cas, és un tema que s'ha de madurar.
0: Sobre la relació amb Junts, el flamant secretari general del PP a Catalunya, Juan Fernández, puntualitza.
4: I no es tracta de parlar d'aliances, ni de converses, ni de condicions, ni de concessions. Es tracta de parlar d'allò que necessita el nostre país, d'eleccions generals.
0: Les esquerres no pensen el mateix, avisen de les conseqüències d'un acostament entre Junts i el PP. Sentim Elisenda Alemany d'Esquerra, Ina Vidal dels Comuns i Lluïsa Moret del PSC.
5: A mi l'únic rum-rum que em preocupa és el rum-rum de Feijóo amb la senyora Nogueras.
7: Si Junts vol que el Partit Popular i Vox governin, que ho diguin de forma clara i transparent i que deixin de marejar el personal amb sortides que són impossibles.
8: Creiem que és un camí absolutament equivocat per Junts, que va en contra del que pensen la majoria dels catalans.
0: El PSC demana a Feijóo que, si de debò vol girar full a Catalunya, retiri els recursos del seu partit contra l'amnistia.
1: Doncs precisament Alberto Núñez Feijóo ha acusat avui Pedro Sánchez de fer enginyeria electoral per poder guanyar vots a les pròximes eleccions generals. En una entrevista a Es Ràdio, Feijóo ha assegurat que Sánchez ha volgut aconseguir més votants a través de l'anomenada Llei de Nets, que permet obtenir la nacionalitat espanyola a descendents d'exiliats del franquisme. Per la ministra portaveu, Elma Saiz, Feijóo està desesperat.
26: No ha habido un caso en la democracia española que en un año y medio se incrementa el número de españoles en 2,5 millones a través de la nacionalización. Aquí hay una parte de ingeniería electoral.
27: Demuestran, bueno, pues su desesperación y la frustración de quien no tiene proyecto político para nuestro país y que parece ya oler una derrota electoral.
1: Més coses. L'entitat Equitat.org, fins ara coneguda com a Fundació Bofill, alerta que l'educació a Catalunya ha entrat en una fase de cronificació dels mals resultats i de les desigualtats educatives. Així ho recull a l'anuari de l'educació que ha presentat avui i on atribueix aquesta situació a l'augment de la pobresa i a la falta d'eines als centres educatius per compensar aquestes desigualtats, Sara Ganyeté.
28: Sí, l'anuari mostra amb dades que l'origen social té un pes determinant en els resultats i les trajectòries educatives i que els alumnes pobres, que també són el grup que més creix, els va molt pitjor. Una situació que acaba afectant la qualitat del sistema educatiu en el seu conjunt. Des de l'entitat conclouen que cal més inversió i provar noves fórmules que millorin el finançament dels centres més complexos. Francesc Padró és un dels autors d'aquest anuari i és catedràtic de política educativa a la Universitat Pompeu Fabra.
29: Jo diria que sempre que he vist que un país millora els seus resultats en les avaluacions internacionals, ha estat sempre el resultat d'una aposta decidida per aquells que estan més avall, justament en termes de necessitats, aquells que més necessiten. És empenyent des de sota que aconseguirem millorar la mitjana del conjunt del país.
28: Entre les mesures que proposen hi ha doblar el nombre de docents addicionals que ja reben els centres d'alta i màxima complexitat, que els alumnes d'aquest centre rebin 2 o 3 hores setmanals de suport educatiu i augmentar en 8.000 les places de formació professional de grau bàsic que serveixen per frenar l'abandonament escolar prematur.
1: D'aquí a 7 minuts seran 2:45 de la tarda. El Departament d'Interior autoritzarà l'ús de drons per millorar la seguretat a les platges de Tarragona. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ho ha anunciat a la presentació de la campanya de bany i després de l'accident ara fa uns dies on van morir 3 menors a la platja de la Rabassada. Departament d'Interior, Antoni Fortesa.
30: Serà sobretot a les roques i a les zones de difícil accés. És una de les novetats que es posaran en marxa aquest estiu mateix després d'una petició expressa de l'Ajuntament de Tarragona. Així ho ha apuntat la consellera Núria Parlon.
2: l'Ajuntament de Tarragona arran d'aquest incident ens ha demanat autorització per poder fer aquesta vigilància amb dron, no? Si des del departament doncs podem ajudar amb alguna línia específica, igual que fem amb el tema de la videoprotecció, doncs alguna línia específica per millorar tots els sistemes de guaita dels socorristes.
30: La consellera ho ha anunciat durant la presentació de la campanya L'aigua fem equip, que pretén promoure un bany segur apel·lant a la corresponsabilitat de la ciutadania.
1: La sega dels cereals, amb les temperatures extremes que hem tingut a les últimes campanyes, és una de les principals causes dels incendis forestals a Catalunya als estius. Segons la Diputació de Barcelona, que avui ha començat una prova pilot per reduir aquest risc, la meitat dels focs que hi ha a la demarcació al juny i al juliol comencen per accidents agrícoles relacionats precisament amb la sega. Rajadell, Montse Poblet.
6: Bon dia. Les setmanes que encara queden de sega serviran per provar els dos elements d'aquesta prova pilot. Els botons d'avís immediat, els equips d'emergència i els kits d'extinció ràpida que s'instal·laran als tractors. Aquest matí els hem vist funcionar als camps de blat encara per segar de Rajadell. El botó connecta via satèl·lit amb ADFs, agents rurals i bombers, geolocalitza l'indret on ha començat el foc i dona indicacions per arribar-hi. Sergi Puig, que té camps a la zona i que ja ha viscut el que és que se n'incendia un durant la sega, creu que serà molt útil.
9: Jo ja n'he ficat una vegada de foc, i aquells moments aquí truques. Al 112 ja no hi truques, truques a qualsevol veí que són aquí, perquè si has trucat al 112 en tenen dos minuts al telèfon i dius, no, avancem. Vull dir que aquest pulsador doncs, és només apretar allà i t'oblides. Ja pots anar per apartar la màquina del camp, per agafar els extintors, per anar al tractor i agafar la cuba, bueno, a fer el que realment podem fer nosaltres.
6: El segon element de la prova pilot són tres kits d'emergència que es penjaran al davant dels tractors que recullen el gra. Porten 450 litres d'aigua i una mànega amb la que el pagès pot mirar d'apagar el foc tan bon punt comenci. El cost de la prova pilot és de 24.000 euros que majoritàriament aporta la Diputació de Barcelona.
1: I ja que parlem de focs, el detingut com a presumpte autor de l'incendi forestal de divendres passat a Tiana, al Maresme, ha passat a disposició judicial i està en un centre de salut mental. Diversos testimonis van veure com el jove calava foc que va cremar una cinquantena d'hectàrees. Mataró, Marta Vallès.
10: Bon dia. L'incendi va començar divendres cap a 3:15 del matí i abans de dues hores ja s'anunciava que s'havia detingut un home relacionat amb el foc forestal. Diversos testimonis haurien vist com encenia un dels punts del foc. Ahir va passar a disposició judicial, segons ens han confirmat els Mossos d'Esquadra, i ara està internat en un centre. Ho confirmava aquest matí la consellera d'Interior, Núria Parlon.
2: A hores d'ara ha passat a disposició judicial. Aquesta persona està ara mateix, segons les darreres informacions, ingressada en un centre de salut mental i quan ja es recuperi es tornarà a passar a disposició judicial.
10: Per tant, haurà de tornar a comparèixer davant els jutjats de Mataró. L'incendi a la zona de la Conreria, a la serralada de Marina, va cremar 50 hectàrees segons els agents forestals.
1: Les motos no podran circular pel voral de les carreteres a Catalunya per motius de seguretat. Tot i que la DGT ho ha autoritzat a tot l'Estat a partir del dia 1 d'octubre i en determinades situacions, el Servei Català de Trànsit en té l'última paraula i diu que a Catalunya no ho permetrà, Miquel Jarque.
11: No ho permetrà. Argumenta motius de seguretat i per les característiques de la xarxa viària catalana. La modificació aprovada pel govern espanyol estableix que es pot habilitar l'ús extraordinari del voral per la dreta per motocicletes en aquells trams que l'autoritat autonòmica acordi. S'ha de senyalitzar i la velocitat no pot ser superior a 30 km per hora. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ha argumentat la negativa en declaracions a aquesta emissora.
12: Es necessita un voral per apartar l'accident. Imagina't una moto que no respecta aquesta velocitat perquè hi ha congestió i es troba un vehicle apartat, bé, tindríem molt més risc per la seguretat viària.
11: Trànsit recorda que més d'un 40% de les víctimes mortals a les carreteres catalanes són precisament motoristes. Cada any prop de 50 i moren en accidents i més de 300 en queden ferits greus.
1: I el govern vol potenciar el català als centres penitenciaris després de constatar que la llengua és gairebé inexistent en aquest àmbit. Segons el Departament de Justícia, un de cada tres presos no entén la nostra llengua i les interaccions entre funcionaris i presos en català no arriben ni tan sols al 30%. Departament de Justícia, Cristian Roldán.
13: La iniciativa vol incidir tant en els interns com també en els treballadors de les presons del país. L'objectiu és augmentar la presència del català en el dia a dia dels centres penitenciaris. Ramon Espadaler, conseller de Justícia.
14: travessar aquesta barrera, obrir la porta de l'aula i sortir el català, treure'l només d'un aprenentatge a l'aula perquè es visualitzi, perquè s'entengui, perquè es comprengui com un instrument positiu al servei, evidentment, de la reinserció.
13: A banda de grups de conversa i tallers de sensibilització per als treballadors, també es crearà la figura del referent lingüístic, una figura cabdal pel conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila.
15: Són un element fonamental per aconseguir que visualitzin que és clarament factible i que els ajudarà a millorar la seva qualitat de vida tant dins dels centres com un cop són a l'exterior.
13: El pla s'allargarà fins al 2030 i s'aprovaran els acords de govern de demà.
1: Falta un minut per arribar a 2:45 de la tarda. Hi ha hagut un tiroteig al nord d'Alemanya amb diversos morts. Alguns mitjans apunten que hi ha 5 víctimes. Última hora des de Berlín amb el nostre corresponsal Jordi Regàs. Què en sabem? Bon dia.
16: Doncs sí, l'atac s'ha produït a un dels carrers del centre d'Estada, que és una petita ciutat de 50.000 habitants a l'oest d'Hamburg, i segons informacions policials hi hauria 5 morts per arma de foc i un detingut. L'atac s'ha produït pels voltants de la 1 del migdia en un centre de menors o prop d'un centre de menors. Són dades que encara s'han de confirmar. També la motivació de l'atac.
1: Doncs aquesta és l'última hora que ens arriba des d'Alemanya, des de Berlín. De seguida que tinguem més dades, òbviament ho ampliarem, però aquest tiroteig amb 5 morts confirmats per la policia i un detingut que en principi seria l'autor dels trets. Amb aquesta notícia hem arribat a 2:45 de la tarda. A menys de 24 hores perquè acabi el període de regularització d'immigrants, el govern espanyol, criticat per alguns líders europeus, els experts consideren que hi ha el risc que altres governs no impulsi processos semblants per l'accentuada polarització del debat social entre els partidaris i els detractors de la mesura. És un dels temes que es tracta al Congrés Internacional sobre Migracions que comença aquesta tarda a Girona. Núria Peraire.
17: Hola, bon dia. Els processos de regularització han estat habituals a Europa i sempre s'han fet amb condicionants, és a dir, amb certes restriccions. Així ho remarca Daniela Vintila, la coordinadora de la Xarxa Internacional d'Investigació sobre Migracions, a l'IMISCOE, que organitza el Congrés. Tot i que ara el discurs social està dividit.
18: És un discurs, por supuesto, que està polaritzant la societat i eso es lo primero que vemos, que de repente hay varios temas, y no me refiero simplemente al tema de la migración, que genera mucho más controversia a nivel social. Y esto, desde luego, no ayuda a crear sociedades más inclusivas.
17: Un dels membres de l'organització i investigador de la Universitat de Girona, Òscar Prieto Flores, considera que hi ha el risc que altres països no ho plantegin perquè s'estan imposant idees que no són veritat.
19: Hi ha aquest risc perquè, i d'alguna manera, s'estan imposant una sèrie de narratives, de discursos, no?, com l'efecte crida o com altres, que no estan correspostos empíricament. No hi ha estudis que diguin que qualsevol procés de regularització comporta un efecte crida. Ans al contrari.
17: Creu que el Pacte Europeu de Migració i Asil, més restrictiu amb els sol·licitants d'asil, condiciona la via a la que opta Europa.
1: I abans de la publicitat, tornem a la informació internacional perquè Andy Burnham planifica un govern britànic descentralitzat per equilibrar el Regne Unit. Ho ha anunciat des de Manchester, al nord d'Anglaterra, en el primer discurs després de la dimissió de Keir Starmer. El probable successor ha proposat recuperar els valors laboristes intervenint al mercat, però sense posar en risc les finances públiques ni la despesa en defensa. Una intervenció enfocada a guanyar-se l'opinió pública i, sobretot, els seus diputats. Londres, Quim Olivares, bon dia.
20: Hola, bon dia. Qui serà probablement el proper primer ministre britànic defensa una gran descentralització del poder des de Londres cap a Manchester, al nord del país, per guanyar en eficàcia. Andy Burnham ha promès això.
21: El reequilibri de poder més gran que ha vist el nostre país. És hora que els ministeris de Londres acceptin que el creixement no es pot ordenar de dalt a baix, sinó que només es pot nodrir de baix a dalt.
20: From the bottom up. El Regne Unit és un dels països desenvolupats amb la pitjor xifra de desigualtat regional i Burnham creu que és perquè el poder es concentra massa a Londres. Ha promès millorar el nivell de vida dels britànics independentment d'on visquin.
21: Imagineu-vos, un bon creixement econòmic a cada codi postal del país i esperança a cada cor. Bé, no us ho imagineu més, fem-ho realitat. Let's make it happen.
20: En el seu primer discurs des que l'exalcalde de Manchester va ser reelegit diputat al Parlament de Londres a mitjans d'aquest mes, també ha promès una política de reindustrialització, un programa de construcció d'habitatge públic i una reforma de la prestació de serveis essencials com l'aigua, l'energia i el transport, amb més control públic, tot sense trencar la disciplina fiscal.
1: Passen 3 minuts de 2:45 de la tarda. Fem una pausa i de seguida, la cultura.
22: Catalunya migdia.
24: El teu
0: cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja les teves decisions.
3: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
4: La tarda de Catalunya Ràdio.
5: Com es diu el teu fill? Es diu Fortià.
7: Fortià, ja hem acabat.
5: Ja hem acabat. És que hem acabat. Està patint una mica
8: la conciliació
7: familiar. No, has fet molt bé, Fortià, ho has fet molt bé. Jo crec que mai hem tingut un motiu més de pes per acabar una entrevista que un crit de mama. Ja estem. Pau Vinyals, moltes gràcies per venir. Júlia Barceló, molta sort.
8: Moltes gràcies.
5: Adéu.
7: Continua el programa, no ploreu, que continuem.
4: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
7: La millor hora del dia.
4: Catalunya migdia.
1: Passant gairebé 5 minuts a 2 quarts. Heads above your heads, now! You stink! L'esperat videojoc Grand Theft Auto 6, el GTA 6, es prepara pel seu llançament el 19 de novembre i es prepara amb una campanya de reserves que promet batre tots els rècords de vendes. L'estrena, però, genera polèmica perquè l'edició física de 80 euros no portarà un disc, sinó un codi de descàrrega digital d'un sol ús, Montse Camps. Montse Mas.
22: Hola, sí, la saga de Rockstar Games ja suma 470 milions de vendes, la meitat de l'última entrega, llançada fa més de 13 anys. Per això, molts analistes preveuen que el GTA 6 podria vendre 30 milions de còpies els primers dies i 60 el primer any, i també provocar fins i tot absentisme escolar i laboral el dia del seu llançament. Són declaracions a Catalunya Ràdio d'Albert García, expert en videojocs de La Vanguardia i col·laborador del Generació Digital.
23: Sí, segur que molta gent potser s'inventa alguna cosa per estar provant el videojoc. És que hi ha molta gent que té moltes ganes de jugar-lo. Això no és cap secret. És un joc molt esperat. És una obra de ficció potentíssima. Jo crec que efectivament serà el videojoc amb el millor llançament de la història. No ho dubto, estic segur.
22: La producció només per a consoles no inclourà cap disc de lectura, només un codi de descàrrega. I això, afegeix García, pot marcar el futur del format físic.
23: Tu no el pots deixar a un amic, per exemple, quan te l'hagis passat no el pots regalar, no pots revendre'l per segona mà, tot això ho perds, perquè com queda vinculat a la teva consola, és només per tu. I clar, per Rockstar Games és una jugada mestra, no? Els videojocs digitals ja són el 80% o més del consum de videojocs. En el cas de Grand Theft Auto 6, si ja estava molt malament el suport físic, ara ja està directament per enterrar-lo.
22: El joc, una història d'amor i crim, estrena protagonista femenina en una proposta plena de realisme, llibertat de moviments i crítica a la societat nord-americana.
1: Doncs fins que no arribi el GTA, insistim, el 19 de novembre, tot i que ara ja l'heu de pre-reservar, altres coses que trigarem menys a veure. Aquest vespre arrenca la 50a edició del Festival Grec de Barcelona amb la versió de Marta Pazos de l'Òpera de Tres Rals, de Bertolt Brecht, amb música de Kurt Weill. Valeria Obereda.
24: És una de les obres capdals del segle XX, una sàtira del capitalisme, les relacions de poder i la moral i la hipocresia de la burgesia. Amb traducció de Marc Rossic i direcció musical de Dani Espasa, l'obra compta amb un repartiment de luxe encapçalat per Nau Albert, Míriam Muclés, Eduard Farelo, Marta Bernal, Júlia Trullol i Roc Bernadí. És el primer dels 99 espectacles del Grec, que fins l'agost omplirà de propostes escèniques la ciutat amb l'objectiu de rellegir el passat i imaginar el futur. Després, l'Òpera de Tres Rals es podrà veure al Teatre Lliure.
1: Doncs vinga, arriben els festivals d'estiu, com també les festes majors. I és que avui és Sant Pere, dia gran de la Festa Major de Reus, al Baix Camp. Una celebració que ve marcada enguany també per l'any Gaudí. Tarragona, Manel Sastre.
25: Els encarregats d'encendre la tronada d'aquest matí han estat els Amics de Gaudí. Aquest és un acte més per commemorar el centenari de la mort de l'arquitecte reusenc, segons explicava Daniel Requesens, regidor de Cultura.
26: Sabeu que ha estat un any intensíssim pels Amics Gaudí, doncs aquest també és un punt d'homenatge o de suport en tota aquesta tasca.
25: Tot això passa després que ahir els carrers de la ciutat s'omplissin per veure alguns dels actes més esperats, les completes de la tarda, la commemoració dels 400 anys de l'entrada de la relíquia de Sant Pere a la Prioral, amb la sortida del bus reliquiari fins a la plaça del Mercadal, i una tronada extraordinària. Avui, a partir de 8:15, processó solemne de Sant Pere que ha d'acabar amb l'última tronada de la festa d'enguany.
1: I més música. Potser mai sabrem del cert si valor. Aquest que sentim, la Ludwig Band, però també Maria Jaume o El Petit de Calaril, estan entre els nominats al Premi Cerverí 2026, que premia la millor lletra de cançó original en català de l'últim any. A partir de dilluns que ve es podrà votar el guanyador al web de Catalunya Ràdio i el veredicte es farà públic el 15 de setembre durant la gala dels Premis Literaris de Girona Margarriga.
2: Entre les 10 finalistes hi ha aquest Enganyar-te de la Ludwig Band, Festa i Drama de Maria Jaume, Ni rei, ni Déu, ni pàtria del Petit de Calaril, El forner de l'Osa, La volta al món d'Adam Peralbo i El comboi, Quan el cel es tornarà negre de Feliu Ventura i Moria el branch de Fetus. També Balcons i cavalls de Gavina MP3 i Al·lèrgiques al polen, Non, non, non de Magalí Sare i Terra de guapes de Sandra Montfort. La selecció l'ha fet un jurat format per representants de Catalunya Ràdio, ICAT, la revista Enderroc i la Fundació Prudenci i Bertrana. És l'edició número 30 del Premi Cerverí, una iniciativa que vol promoure la difusió de la música en català.
1: I si voleu mirar la tele... Let's give it up one more time for the birthday girl, Elle Woods! 25 anys després que s'estrenés Una rosa molt legal, Prime Video estrena la seva prequela, la sèrie Elle, que és el nom de la protagonista. És una de les novetats destacades de les plataformes de streaming aquesta setmana, juntament amb la producció original de Filmin, Millennial Mal.
2: A Una rosa molt legal, el personatge interpretat per Reese Witherspoon lidiava amb la facultat de dret de Harvard per demostrar que ser rosa no és incompatible amb ser intel·ligent. Ara, a partir de dimecres, sabrem com li va anar a l'institut a una noia pija que ve de Los Angeles i es trasllada al Seattle Grunge dels 90. Demà arriba a Filmin, Millennial Mal, una sèrie generacional a mig camí entre Girls i Que m'hi han besado, on la protagonista és una dona a l'atur als 40 que torna a la universitat per cobrar una beca que li concedeixen per error. A Movistar Plus s'estrena dijous la sèrie Memòria d'un assassino, protagonitzada per Patrick Dempsey, el doctor Shepherd d'Anatomia de Grey, el doctor Macizo, li deien, que aquí es passa, aquí és un assassí professional amb Alzheimer.
1: Fet altres coses, eh?
2: Sí, també, però li va quedar aquest nom.
1: Sí, sí, és veritat.
2: I per acabar, una pel·lícula d'estrena aquesta setmana, la tercera part de Enola Holmes a Netflix, on Millie Bobby Brown, l'Eleven de Stranger Things, és la germana de Sherlock Holmes.
1: D'aquí a 20 minuts seran les 3 de la tarda i fins llavors la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
6: Bona tarda.
1: Molt centrats amb el Mundial de Futbol que entra ja en la seva fase decisiva.
6: Perquè arriben les eliminatòries directes, partits de caixa o faixa.

0: 3 setmanes de partits al Mundial de la fase de grups. Ahir van començar els setzens de final i avui és una de les jornades més destacades d'aquests setzens. 3 de les grans seleccions es juguen seguir al Mundial. I dels 3 partits, segurament destaca el que juga a les 7 de la tarda Roger Arbuzà, enviat especial al Mundial. Estem parlant del Brasil-Japó.
1: Precisar les moltes coses, mente, el cor...
0: Aquest era Ancelotti, que té ganes de parlar, però abans sentim el Roger Arbuzà des del Brasil, des de seguint el Mundial dels Estats Units.
2: Sí, deia que és un dels grans partits, aquest Brasil-Japó. Avui a les 7 de la tarda, partit que juga a Houston. Brasil, que parteix com a favorit, però a la vegada té la pressió de confirmar que és una de les candidates a guanyar aquest Mundial, una selecció que ha anat de menys a més, podríem dir, i un partit en el qual encara no hi serà Rafinha, que s'està recuperant de les seves molèsties. Pot ser un partit trampa perquè el Japó és una de les més competitives d'aquest torneig, una de les revelacions del Mundial. No ha perdut cap partit a la fase de grups, això sí, té la baixa de Takekubo, que està lesionat i que és una baixa important a la selecció japonesa. En tot cas, a la concentració del Brasil, Carlo Ancelotti té molt clar què necessiten per afrontar aquest primer cara o creu.
1: Moltes coses, mente, el corazón, també, idea clara. Tenemos que estar preparado para todo lo que puede pasar en una eliminatoria. En una eliminatoria pueden pasar muchas cosas. Ten confianza. Los últimos 2 juegos salieron bien.
0: Bé, doncs aquest partit és un dels que seguirà el Roger Arbuzà, un dels destacats del que juga avui, d'aquests 3 partits. Ara parlem amb tu d'un altre enfrontament en presència blaugrana, però abans un altre partit que juga a 11:15. És el partit d'Alemanya, que sembla la favorita contra Paraguai, que arriba als setzens amb un ambient, Marcos García, enrarit.
3: Sí, a la prèvia, Julian Nagelsmann no ha volgut donar pistes sobre si l'ensopegada Alemanya contra l'Equador l'empenya a fer canvis a l'11 titular. Els companys de la premsa d'Alemanya preveuen que Nagelsmann mantingui la columna vertebral en defensa del seu equip més, Sané, Musiala, Wirtz i Havertz en atac. A priori, doncs, Alemanya, com dius, sembla molt superior a Paraguai, que a més arriba al partit envoltat de crítiques. 4 punts en 3 partits, només 2 gols a favor, 4 en contra per la selecció de Gustavo Alfaro. El seleccionador paraguaià diu que té mèrit ja haver passat ronda i admet que Alemanya és superior. El sentim, i també després un exemple d'aquesta crítica que ha rebut a les darreres hores, la del mític porter paraguaià i analista José Luis Chilaver.
4: Reconocerse inferior no es sentirme inferior, porque superamos las expectativas que todo el mundo tenía en torno a Paraguay.
5: Yo quiero ver si Paraguay está preparado para un proceso, si está preparado para resistir un mal mundial.
6: Él es el personaje que no sabe nada de fútbol. Él lo único que sabe hacer es hablar. Yo, si estaría ahí jugando, lo agarro del cogote y le doy 3 sopapos. Porque ¿con qué cara le mira al grupo? Si nos tocaría jugar a Alemania, entonces no nos vamos a presentar.
3: Lo agarro del cogote y le doy 3 sopapos, diu Chilaver sobre el seleccionador paraguai. Imagina't quin és l'ambient. A 11:15, hora catalana, al Gillette Stadium de Boston, Alemanya-Paraguai.
0: I l'altre partit destacat de la jornada d'avui, Arbuzà, el que dèiem, un altre partit en presència blaugrana, Països Baixos-Marroc.
2: Sí, són 2 seleccions cridades a arribar al lluny. Els Països Baixos, amb el blaugrana Frenkie de Jong, serà el primer jugador del Barça que veurem en aquests setzens de final contra una selecció que ja no és una revelació i que té una arma catalana, que és Ismael Saibari, aquest davanter nascut a Terrassa i que ha marcat en els 3 partits d'aquesta fase de grups. El Marroc és un equip temible, també fa respecte a Ronald Koeman, el seleccionador dels Països Baixos, que creu que potser és un partit que per ser uns setzens de final doncs arriba massa aviat.
7: Yo creo que es un gran partido entre 2 equipos que intentan llegar lejos en el torneo. Puede ser un partido así, es demasiado temprano en el Mundial, pero bueno, que nos toca a ellos. No estamos preocupados, no tenemos miedo, nos respetamos mucho a nuestro contrario y ojalá que es un gran partido donde nosotros ganamos el partido.
2: Aquest partit a les 3 de la matinada jugarà Monterrey, qui guanyi jugarà 8ens contra el Canadà, que ahir va fer història, mai abans havia passat d'una fase de grups d'un Mundial. Ahir es va plantar 8ens, guanyant a 16ens contra Sud-àfrica, va ser el primer partit d'aquests 16ens de final, ho va fer el temps afegit, 0-1, va guanyar el Canadà amb un gol final d'Eustaquio. Per cert, un partit que el Canadà, que és anfitrió, no va jugar al seu país perquè havia quedat segona del seu grup, per tant va haver de marxar i aquest partit el va jugar a Los Angeles.
0: I precisament aquesta dada, Josep Gaya, fa que es converteixi el Canadà en el primer combinat anfitrió que es classifica d'aquesta manera, jugant fora de casa.
8: Sí, el Canadà ha estat la primera selecció de tota la història d'un Mundial que ha jugat un partit com a visitant sent anfitriona. I això perquè aquest és el primer Mundial amb triple seu, els Estats Units, Mèxic i el Canadà. Per poder jugar els seus partits com a local, Mèxic i el Canadà havien de ser primeres de grup, però el conjunt canadenc ha estat l'únic que no ho ha fet. D'aquí que s'hagin vist obligats a jugar el partit de 700 fora de casa, al SoFi Stadium de Califòrnia. Possiblement aquest no serà l'únic cas d'una selecció que jugui fora de casa, ja que si Mèxic arriba a quarts de final, també haurà de disputar tots els seus propers partits com a visitant. Els Estats Units serà l'únic dels tres països organitzadors que podrà jugar tots els seus partits com a local, perquè a diferència de Mèxic i el Canadà, és la principal anfitriona.
0: I a tot això, Arbus, a la selecció espanyola, que reperen avui la feina i al Tot Costa tindrem protagonista especial.
2: Sí, Pau Cubarsí avui passarà pels micròfons del Tot Costa. Aquí a Chattanooga podrem parlar amb el central del Barça, un dels millors jugadors o el millor jugador de la selecció espanyola en aquesta fase de grups. Com deies, ahir la selecció espanyola va descansar, avui torna a la feina aquesta tarda, aquest matí, aquí a Chattanooga. Pendents també de Nico Williams, que no podrà jugar dijous al partit de 700 contra Àustria, a Los Angeles, i veurem si el tornem a veure en aquest Mundial. En canvi, dijous sí que podríem tornar a veure Dani Olmo a l'11 titular. És un dels canvis que podria fer Luis de la Fuente. Ja sabeu que l'altre dia contra l'Uruguai va jugar Mikel Merino, doncs podria jugar Dani Olmo aquest dijous, aquest partit de 700 a la mitja punta de la selecció espanyola.
0: I deixant el Mundial de banda, el Barça, dies claus per al tancament de l'exercici econòmic i per la presa de possessió de la nova Junta, de Joan Laporta. Demà 30 de juny, la Junta ha d'haver fet els deures econòmics. Què queda pendent de tancar, Ramon Salmurri?
9: Mira, un parell d'operacions, Laia, un parell de noms damunt la taula. El primer, d'una banda, concretar la renovació d'Andreas Christensen, que signarà un contracte amb el Barça. Ja està tot acordat verbalment amb el futbolista i amb el seu entorn. Un contracte per les dues properes pròximes temporades. Recorda que Christensen es va lesionar del genoll aquesta passada temporada i el Barça va decidir oferir aquesta renovació al futbolista, una renovació que serà finalment per dues temporades. I l'altra operació és concretar la sortida d'Ansu Fati al Mónaco, equip on ha jugat cedit. El Mónaco vol exercir l'opció de compra d'11 milions d'euros i és una operació que el Barça vol enllestir ja per poder, com deies tu, encabir-la dins l'exercici econòmic de la temporada actual, una temporada que tancarà Rafael Juste com a president, però que a partir de dimecres serà el torn de Joan Laporta en el seu retorn a la presidència del club. Dimecres serà l'acte de presa de possessió de Joan Laporta i la seva nova junta directiva, un acte que està previst per dimecres al migdia.
0: I un altre dels temes pendents és la sortida de Marc-André Ter Stegen, Salmo.
9: Va agafant força l'opció de l'Ajax. Negociacions en marxa entre el Barça, l'Ajax i el jugador de cara a la cessió de Marc-André Ter Stegen. Ter Stegen vol jugar a l'Ajax, però aquí, com bé saps, hi ha un problema, i és un problema que no és menor, i és el salari del futbolista. Com en el cas del Girona, el Barça és conscient que haurà d'assumir una part del salari del jugador. Veurem quina part està disposada a assumir el Barça, quina part pot assumir l'Ajax i si Ter Stegen està disposat a renunciar o no a una part del seu salari.
0: Un altre nom propi és el de Robert Lewandowski, ja ha triat destí i no és l'Aràbia Saudita.
9: La MLS, Chicago Fire, finalment Robert Lewandowski s'ha decidit per jugar a la Lliga Nord-Americana. Ja fa uns dies que va visitar les instal·lacions i la ciutat de Chicago, el van començar i finalment ha decidit acceptar la proposta de la MLS.
0: I dos apunts més amb tu, Salmo, un de la samarreta del Barça i un altre de la pretemporada.
9: La samarreta es farà demà la presentació oficial de la samarreta d'aquesta propera temporada amb una principal novetat, el logo de la Fundació del Futbol Club Barcelona, que substitueix el logo d'ACNUR, i una samarreta que el Barça utilitzarà en el primer amistós del dia 24 de juliol, la porta tancada a la ciutat esportiva contra l'Europa.
0: Doncs avui també s'ha confirmat un altre amistós, en aquest cas no del Barça, sinó del Girona. A la segona divisió s'enfrontarà l'Alavés el pròxim 25 de juliol i el partit es jugarà al Royal Albert Training Center a les Preses, a la Garrotxa, que és on els gironins fan en la pretemporada. Farem ara una pausa i després... Grande! Explicarem i sentirem de nou aquesta alegria de Marcel Camproví i el seu equip al Campionat d'Espanya de Ciclisme.
10: Catalunya migdia. Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o t'està en un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
11: Una família de 8, un aniversari i tot allò que no s'han dit mai a punt d'esclatar.
12: Si ja no som capaços de seure al voltant d'una taula i compartir un àpat plegats, què ens queda?
13: Emma Vilarassau i Jordi Boixaderes protagonitzen La Truita, dirigida per Ferran Utzet al Teatre Poliorama.
11: Aquest festival grec seu a taula amb La Truita, un dinar que ho canviarà tot.
13: Entrades a Teatre Poliorama.
14: No et perdis l'últim Open Day de la Salle Campus Barcelona. Aquest 2 de juliol vine a conèixer de prop el campus i les seves àrees de coneixement en business, arquitectura, enginyeries, intel·ligència artificial, filosofia, arts digitals i animació. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle, Universitat Ramon Llull.
15: Ho veus? L'Anys i Anys. Això és molt nostre.
16: Molt.
15: Tan nostre com dir... Posarem llum?
16: A la foscor.
15: O com dir... Aventureres, aventurers.
16: Ens hi apuntem o què?
15: Què dius?
16: Saps que és molt nostre, també?
17: Sou molt bona gent!
18: Xxt, silenci.
16: Per nostre, el Clara i Carlos, TV3, Washington.
15: O el Catalunya Ràdio.
19: I el mític Encara Messi, Encara Messi, Encara Messi!
15: Te n'adones? Tot el que hem viscut a TV3, a Catalunya Ràdio, a la plataforma 3CAT, forma part de nosaltres.
16: I que així sigui, per anys i anys. 3CAT.
15: Molt nostre.
20: Joan, demà hem d'anar a Igualada.
21: Sí.
20: I després a la meva mare, Olot.
21: Mm-hmm.
20: Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
22: Molt bé.
20: Arribarem a tot?
22: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
23: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
24: Catalunya migdia.
0: Set minuts i les 3 de la tarda. En ciclisme falten 5 dies perquè arrenqui el Tour de França a Catalunya i els equips comencen a confirmar els ciclistes participants. Isaac Vilalta, mentre que aquest cap de setmana, Isaac, s'han completat els campionats d'Espanya de ciclisme i el resultat final per als ciclistes catalans ha estat excepcional.
25: Exactament, amb Mireia Benito fent doblet amb la crono i la ruta i ahir amb la victòria de Marcel Camprubí en la prova de ruta elit. El ciclista barceloní es va imposar al final a un altre català, Joel Nicolau. L'or al Campionat d'Espanya representa més la primera victòria com a professional de Camprubí.
26: Sí, amb el Joel Nicolau, un altre català i company d'entrenament, ens hem jugat la victòria i l'esprint. Ell ha llançat l'esprint des de lluny, li he pogut agafar roda i va seguir respectant. Molt content, no m'ho acabo de creure i superfeliç.
25: Paula Blasi, adolorida després de caure quan s'entrenava, no va disputar la prova en ruta que va guanyar Mireia Benito. D'altra banda, els diferents equips van confirmant els corredors que disputaran el Tour. Com vam avançar a Catalunya Ràdio, Marc Soler no hi serà. A Pogacar l'acompanyaran Del Toro, Yates, Velens, Magnolti, Groscharner, Pòlit i Vermers. També ha confirmat el seu equip el Caja Rural, que disputarà el Tour amb dos catalans, Abel Balderston i Joel Nicolau, i el neerlandès resident a la Garrotxa, Àlex Molenar. Queda fora de l'equip el lleidatà Jan Castelló.
0: El motor, Marc Márquez, passa satisfactòriament el Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP, un dels pitjors circuits segons el seu estat físic actual. A MotoGP, Asen ens ha deixat una cursa llarga en què van passar moltes coses i amb un canvi de líder, Damià Aguilar.
27: Marc Márquez va arribar a Assen a 40 punts de Marco Bezzecchi i se'n va a 40 punts de Jorge Martín. Marc Márquez havia apostat per un pneumàtic tou al darrere que li va permetre mantenir-se entre els més ràpids al principi i mirar de gestionar les darreres 10 voltes per acabar cinquè. És el propòsit que tenia. Només que un incident de cursa amb Fabio Di Gianantonio, que segons el Tro de Cervera els comissaris no van penalitzar bé, el va acabar situant setè a la meta. Ara bé, veient com estava el circuit neerlandès, millor dit, les seves escapatòries, Marc Márquez ha volgut valorar, sobretot, haver evitat les lesions als Països Baixos.
28: He salido de Holanda sin lesiones, esto es lo que buscaba en este circuito, porque se ha visto este fin de semana que el piloto que se caía y entraba en la grava. Yo ya me quejé el año pasado, que aquí la grava no está bien. Hoy a Bezzecchi le ha pasado lo mismo, entonces lo entendí el viernes así y dije, quiero salir de aquí sin lesiones y así lo he hecho.
27: Primera victòria de Yogura al Mundial. Primera victòria d'un japonès amb 22 anys. Bezzecchi a l'hospital, però miraculosament sense fractures. Jorge Martín, nou líder. Àlex Márquez, cinquè, un gran resultat. I Marc Márquez, setè, que segueix en el seu mode remuntada. I la setmana que ve, darrera parada abans de vacances. Gran Premi d'Alemanya, allà on Marc Márquez ha guanyat 9 vegades a MotoGP. Si divendres va pressionar Bezzecchi dient que Assen havia de guanyar els 37 punts, al Sachsenring tots el pressionaran a ell dient que ha de guanyar els 37 punts.
0: I seguim parlant de motor, el Mundial de Fórmula 1, victòria pel britànic George Russell al Gran Premi d'Àustria, en un Mundial que no s'atura les pròximes setmanes.
1: George Russell ha sortit campió per segona vegada aquesta temporada, després d'imposar-se a Max Verstappen, segon, i el líder del Mundial, Kimi Antonelli, tercer en aquest Gran Premi. Amb aquesta victòria, el pilot britànic és segon a la classificació general després d'avançar Lewis Hamilton i se situa a 40 punts del seu company d'equip, Antonelli, líder de la competició. Aquesta victòria destaca una setmana més el domini de Mercedes en aquest campionat i és el setè dels 8 grans premis que s'endú l'escuderia alemanya aquesta temporada. Aquest proper cap de setmana el Regne Unit acollirà el Gran Premi de Silverstone que, a més, comptarà amb una carrera en format sprint, la quarta d'aquesta temporada.
0: I en bàsquet acaba la temporada oficial, s'intensifiquen els moviments de mercat i avui, en aquestes pròximes hores, el focus el tenen Ernest Macià, el Barça i el Madrid.
3: Sí, perquè el Madrid es planteja si destituir avui mateix Sergio Scariolo. El diari Marca assegura que això podria passar aquesta tarda. I a Can Barça, una veu nova que transmet il·lusió per vestida blaugrana, la de Moses Wright, un dels pivots de l'Eurolliga d'aquest any, que confirma a una televisió grega ahir en un torneig de 3x3 que està encantat i, a més, és la manera d'oficialitzar aquest fitxatge pel Futbol Club Barcelona.
4: Oh, sí. Barcelona és un gran club, una gran organització, tanquen bons jugadors. Estic emocionat de jugar en una gran ciutat. Tot.
3: Moses Wright, de fet, de mitjana 13 punts i 7 rebots aquesta temporada amb els Alguiris, n'ha fet una valoració de 18 per partit, una de les millors de l'Eurolliga.
0: I d'altra banda, Ernest, Catalunya i el Regne Unit, que es van enfrontar ahir al Congost en un partit que la selecció feia 3 anys que no jugava.
3: I Catalunya, que dominava de 7 al descans, va acabar perdent 76-78 amb una selecció on els jugadors convocats, alguns d'ells, no van poder vestir de curt perquè la Federació Espanyola no els va deixar. Són Oriola, Bassas, Parra, Paulí i Villar, i no els va deixar perquè avui la selecció espanyola obre les finestres FIBA.
0: I Marcos García, acabem de rebre un comunicat de la Lliga Femenina de Futbol amb bones notícies per la Lliga.
5: Sí, l'assemblea de la Lliga F per 2/3 dels vots aprova la inversió del grup de Pau Gasol, inversió de 55 milions d'euros en les properes 4 temporades del grup Gasol 16 Ventures, que és la via inversora de Pau Gasol. Per fer què? Per desenvolupar l'estructura comercial de la Lliga F i, segons diuen, creixement, professionalitzar i expansió internacional del futbol femení professional. Avancen roda de premsa per demà, però de moment aquest és el comunicat de la Lliga F, 55 milions d'inversió del grup Pau Gasol les properes 4 temporades.
0: Doncs tot el que sigui que creixi la inversió en la Lliga Femenina de Futbol són bones notícies per la competició. Marta García, acabem amb algun altre punt del dia.
6: Mercat, concretament.

0: Encetem la segona hora del Catalunya Migdia. Fins ara us hem explicat com la gasolina pujarà de preu demà passat. El govern espanyol ha decidit aquest migdia començar a retirar les rebaixes als impostos aprovades per la guerra de l'Iran. L'1 d'octubre les ajudes s'acabaran definitivament si no és que la situació a l'Orient Mitjà obligui a recuperar-les. També hem connectat amb Veneçuela, on les opcions de trobar supervivents després del terratrèmol de dijous passat es van esvaint a mesura que passen les hores. La població cada cop està més indignada amb la falta de mitjans per a aquestes feines de rescat per part de l'estat veneçolà. I hem sentit, o més aviat no hem sentit, la de declaració de la secretària de Zapatero al Senat, Gertrudis Alcázar, investigada també en el cas Plus Ultra. S'ha negat a declarar al Senat, a la Comissió d'Investigació de la CEPI, precisament amb l'argument que està imputada i que ara està centrada a defensar-se de manera jurídica i per això no ha volgut declarar davant dels senadors. Tot això us ho hem explicat a la primera hora del Catalunya Migdia. Què més podem afegir-hi, Joan Bota?
1: Doncs seguim pendents d'aquest tiroteig al nord d'Alemanya, ho hem explicat fa mitja hora, ha provocat 5 morts. Les circumstàncies són encara confuses, però segons la policia, els trets s'han disparat dins d'un centre de benestar social per joves i mares a Stade, a 40 quilòmetres d'Hamburg. També hi ha ferits, però no se n'ha determinat el nombre. La policia investiga com han passat els fets i els motius del tiroteig. Hi ha dos detinguts, un dels quals seria el que ha disparat. A Alemanya, les lleis sobre possessió d'armes són més restrictives que als Estats Units, on els tirotejos massius, ja ho sabeu, són molt més habituals i en parlem quan passen al Catalunya Migdia. El govern espanyol ha aprovat un decret d'impuls a la jubilació parcial anticipada dels treballadors públics. La norma permetrà que aquests treballadors accedeixin a la jubilació parcial fins a 3 anys abans de l'edat ordinària, sempre que es contracti una persona que el substitueixi a través d'un contracte de relleu per cobrir la feina dels treballadors que jubilin parcialment. L'administració haurà de prioritzar els contractes fixos, però, com a novetat, ara es permet contractar algú també de manera temporal. Això desbloqueja la jubilació parcial de milers de treballadors que havien quedat encallades el 2025, quan va entrar en vigor nous requisits per aquest tipus de jubilació. El sindicat de llogateres és escèptic sobre el decret d'habitatge que ha anunciat el govern espanyol pel juliol i que inclourà una pujada del 21% de l'IVA dels pisos turístics i també la pròrroga extraordinària de lloguers i bonificacions a l'IRPF pels propietaris que baixin preus. La portaveu del sindicat, Carme Arcarazo, reclama que es tingui en compte la proposta que van presentar al Congrés fa 2 anys i demana també que es recuperi la moratòria als desnonaments.
2: Sobre les pròrrogues, exigim que les pròrrogues siguin pròrrogues ben fetes, integrals, a les que tots els llogaters s'hi puguin acollir. I en tercer lloc, no ha dit res sobre la moratòria de desnonaments i és una mesura imprescindible de recuperar.
1: Al tram final del judici del cas Kitchen, la Fiscalia Anticorrupció manté la petició de 15 anys de presó per l'exministre Jorge Fernández Díaz per la presumpta trama parapolicial que robava informació compromesa pels líders del PP al tresorer del partit, Luis Bárcenas. També en sol·licita 15 pels responsables de la cúpula de la policia, l'exdau Eugenio Pino i el comissari Andrés Gómez Gordo, i eleva a 19 anys la petició de reclusió per l'excomissari Villarejo. La Fiscalia Anticorrupció deixa en 12 anys i 5 mesos la pena per l'exxofer de Bárcenas i per Marcelino Martín Blas, excap de la Unitat d'Afers Interns de la policia. A Catalunya, un home ha mort aquest matí en un accident en una furgoneta i entre una furgoneta i un camió a la P7 a Montblanc, a la Conca de Barberà, en direcció Lleida. Ho ampliem des de Tarragona. Jordi Barranca.
3: Era el passatger davanter de la furgoneta. Per causes que s'investiguen, hi ha hagut una col·lisió per encalç entre el vehicle on viatjaven 8 persones i un camió que transportava ferros. La víctima mortal tenia 55 anys i era veí de Girona. De la resta d'ocupants del vehicle, un ha resultat ferit crític i els 6 restants ferits lleus els han traslladat a l'Hospital de Sant Pau. El conductor del camió ha quedat il·lès. 5 patrulles dels Mossos d'Esquadra, 3 dotacions dels bombers i diverses dotacions al sistema d'emergències mèdiques, 6 unitats terrestres, l'helicòpter medicalitzat i també l'equip de suport psicològic s'han desplaçat fins al lloc dels fets. L'accident ha obligat a tallar durant 2 hores la circulació a l'AP2 en sentit Lleida. Des que va començar l'any, 67 persones han mort per accidents de trànsit a les carreteres catalanes, segons dades del Servei Català de Trànsit.
0: Passant 4 minuts de les 3. Saludem la Júlia Reguer, cap de Política del Periódico. Bona tarda.
4: Què tal? Bona tarda.
0: L'Alba Alfagema, psicòloga. Bona tarda.
5: Hola, bona tarda.
0: I el Jordi Cabré, escriptor i advocat. Bona tarda.
6: Bona tarda.
0: Es nota qui són els últims d'arribar perquè encara estan ofegats i esbufegant de la calor que han hagut de patir. Qui ja fa més estona que està dins de les instal·lacions, doncs ja més o menys ha pogut respirar una mica millor.
5: Són les màquines diabòliques de la zona blava, que quan no

0: Funcionen, t'has d'anar quasi un quilòmetre lluny a buscar-ho un altre.
1: Fa molta ràbia, allò. Apretes tots els botons i llavors et diu no ha estat possible fer la transacció. Ja, vinga, fes no sé quants metres.
2: Has de fer servir l'aplicació, molt més fàcil.
0: Ja, però... I penso quan dic...
2: Quan hi ets, no?
1: Molts ànims. Ja sabeu, però, que el primer tema sempre ens ve des de fora... I és l'Empar Moliner qui ens l'ofereix els dilluns. Bona tarda.
3: Bona tarda.
1: Tu les màquines de Zona Blava ni coneixes què són.
3: No, perquè encara no m'he tret el carnet.
1: Bé, però és que... Perdona una cosa. És que l'altre dia ho pensava. Quant de temps fa que t'hi vas apuntar?
3: No, mira, és que...
4: És que s'hi va apuntar...
3: He fracassat tres vegades...
1: Amb la teòrica o amb la pràctica?
3: No,
1: la teòrica
3: no vas treure. La teòrica... Et fa créixer com a persona, perquè dius, home, això està xupat.
1: A la primera, ràpid.
3: És que fàcil, què és? Què diuen? No, llavors és l'altre.
1: Has pujat tres vegades ja, examen?
3: Sí, però això era abans de Sant Jordi. Llavors,
1: per Sant Jordi?
3: No, Sant Jordi, jo ja li vaig dir al senyor examinador, abans que m'abandonés, li vaig dir, ara, Sant Jordi, i una feina que estava fent, que he hagut de fer, poc. Llavors ara, ahir el vaig trucar, abans d'ahir...
1: Has de tornar-hi.
3: Li vaig dir... Però a veure, si ara fem 3 o 4 pràctiques més i no tenim l'examen de seguida, ja no me'n recordaré. O sigui, ara hem de mirar si hi ha cupo.
1: Perquè és difícil trobar data.
2: Sí,
1: amb unes llistes d'espera.
3: Si, per exemple,
1: tremendes.
3: Fos pel setembre, ja no faig ni una pràctica més, perquè no me'n recordaré.
1: Tot
3: allò de la rotonda del Lidl, que em van dir, de Manresa, ja no me'n recordo on és.
1: Però això és molt, molt preocupant, perquè si tu... Ara fas les pràctiques i al setembre no te n'en recordaràs.
3: No.
1: Si al setembre treus el carnet, a l'octubre, clar, quan continuïs conduint, no te'n recordaràs tampoc.
3: Vaig pecar de prudent. A l'últim examen vaig pecar de molt prudent.
1: Per què et van tombar, a veure?
3: Bé, primer de tot, vaig sortir, tot molt bé, eh? I em diu l'examinador, perquè et parlen en castellà.
4: Ah, sí, l'examen és empastant en castellà.
3: Primer diu pugi i després ja diu, ha salido usted con el freno de mano puesto. Diu, es falta grave. Diu, si lo llega usted ver, comportava un quilòmetre o dos, diu, si lo llega usted ver, seria falta leve, però com no lo ha visto, dic, vale.
1: Però com va sortir amb el fre de mà sense...
3: No m'havia passat mai. No,
2: els cotxes de l'autoescola jo crec que ja estan tan gastats que ja tiren amb el fre de mà.
3: A mi m'havien dit que no funcionava, doncs el meu va funcionar. I llavors hi havia uns obrers, que jo crec que me'ls van posar allà d'extres, llogats de focus, que estaven en un forat. I dic, calla, fem-ho bé.
1: Ai.
3: Agafo, pitu, pi... M'aturo, els obrers... I llavors l'examinador em va dir... Llevan toda la mañana aquí. Han pasado 20 coches de autoescuela, ya lo saben, que pasan coches. Diu, no hubiese usted tenido que pitar.
1: Però per això et van suspendre? Per haver...
3: Ja portava dos faltes. No, llavors la tercera. La tercera va ser, diu, Hospital General, quan pugui. Jo veia que l'examinadora, que no poden fer res... Obria molt els ulls. Que jo crec que ara entenc que m'estava indicant el cartell, el tens aquí davant, a la dreta has de sortir de seguida. Però ella em va dir, perdoneu que us estic fent la dèria, ja no la faig.
1: No,
3: ella em va dir, tu, per exemple, imagina't que et diu a la dreta i no has anat a la dreta, no fotis cop de volant i trepitgis la contínua perquè et suspendran.
1: Això és fatal.
3: Digues, ai, m'ho he deixat. Què vaig fer? Oi! A la dreta, patapam. Diu, ha pisat usted un poco de ratlla. Esto es falta leve también, ya patrés.
2: No vam conducció lliure, ja. Jo quan el vaig fer era conducció lliure i jo recordo que a mi m'han cridat l'atenció perquè jo vaig anar tot recte, tota l'estona.
1: Clar.
3: A mi...
1: T'haig de confessar que en Gil,
3: el meu examinador, en Gil Bavià, que en deu estar escoltant...
1: No, en Gil deu ser el teu professor.
3: El meu professor,
1: que dius examinador...
3: Sí, no, professor. El pobre Gil Bavià, que després de mi haurà d'anar a un balneari quan ara... Mira que té un èxit, o sigui, no li vull baixar la quota de suspesos. No? Llavors, en Gil em va dir, si fos conducció lliure, el que més et surt a compte és anar per aquí per les rotondes, però jo no m'ho aprenc, no me'n recordo, no em conec Manresa.
1: Molt bé, doncs escolta, molts ànims en Gil i a l'Empar.
3: Ai, sí, pobre.
1: A la quarta, anava a dir a la tercera vol avançuda, però no, la tercera no hi ha anat, a veure si a la quarta.
3: Jo crec que a Cuenca no em voldrien, però si no... Ja us ho explicaria.
1: Molt bé.
3: Si me'n vaig una setmana allà.
1: Molt bé. Escolta, fem una cosa, tens dèria, eh?
3: Sí.
1: Mira, passen 9 minuts de les 3, fem una pausa per la publicitat i de seguida la dèria de l'Empar. Publicitat i ara fem la dèria.
5: Catalunya migdia. Amb els vols directes de Volotea a més de 15 destinacions des de Barcelona, ja pots sentir el sol de Sardenya, viure la història de Verona, assaborir un... On érem? Ah, sí, a les destinacions directes de Volotea des de 29 euros. Si et despistes, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
6: Esport i el Periòdico et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol, al circuit de Barcelona-Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana com mai els has viscut. Competicions europees d'escalada, campionats d'Espanya d'esquate, roller i scooter, DJs, gastronomia i molta adrenalina. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
7: Quan l'objectiu del teu negoci és arribar sempre més lluny, cada detall compta. A Toyota Professional Master Track fa un any que acompanyem professionals, empreses i taxistes amb un servei especialitzat de venda i postvenda per a vehicles industrials i taxis. Totes les nostres ofertes especials per al teu negoci a Toyota Professional Master Track, a la Rambla de Guipúscoa 177, Barcelona.
8: A les vostres cuines no hi poden faltar els dos ganivets d'alta qualitat per tallar bé, la taula de fusta massissa per fer-ho amb seguretat i els draps per tenir les mans ben netes. Aconsegueix els productes de cuines a la venda a les botigues especialitzades.
5: Catalunya migdia.
1: Com us podeu suposar, les peripècies de l'Empar amb el seu examen de conduir han continuat monopolitzant la pausa per la publicitat. Però bé, Dèria, tenies a veure.
3: Tinc la raó per la qual puc demanar a tothom que ens està escoltant, si està a punt de triar una professió, que no triï lampista mai.
1: No, per què?
3: No, perquè es morirà de gana, mai.
1: No,
3: mai.
1: Home, doncs ara no. Tenen molta feina.
3: No,
1: no,
3: no, ah. No.
1: A veure.
3: A veure, ahir, diumenge a la tarda, no podia obrir la rentadora. Mm. A dins hi havia els pantalons, els mítics pantalons que la meva filla necessitava per un examen avui.
1: Ui.
3: Perquè tothom sap que si no fas l'examen amb els pantalons que vas fer servir aquell dia, que tot va anar malament, tot va bé i és culpa teva, no? Em diu, la meva filla, com a cap d'operacions, em pregunta, si ara els rentem i els estenem, estaríem per demà? Perquè tèrmicament no saben les coses, ja, no? Pa. Jo, amb el sol que fa, estrenen en un minut.
1: Clar.
3: Quedo bé. O sigui, se'm respecta en aquest cas. Amb altres coses no se'm demana opinió, però amb aquesta, sí. Fem la rentadora, centrifuga, i anem a estendre aquella meravella. No es pot obrir. Llavors jo, deu ser que t'has deixat una moneda als pantalons i s'ha obturat. Nervis. Tornem a fer-la. De nou, no s'obre. Desendollo i endollo. Busco el filtre. I a sota. Concloc que si ve tallar llenya és feina per mi, arreglar la rentadora no. Estic a punt que la meva filla em retiri la custòdia, em digui, tu no ets la meva mare, fora d'aquí. Tot el meu prestigi, un prestigi que vaig aconseguir el dia que el gat va pujar un arbre i jo vaig rescatar el gat pujant a l'arbre sense escala.
1: Molt bé.
3: Se'm va en orris. Estic perdent prestigi. Vaig al xat de veïns de la zona. Hola, perdonin, algun lampista és molt urgent. Ha de ser diumenge, o sigui, ahir. A la rentadora no hi havia només els pantalons. Reconec que també hi havia una targeta de crèdit que em vaig deixar a la butxaca. No em jutgeu. Als anuncis i a les sèries, quan la gent es despista, cauen simpàtics.
1: Ja, clar, sí, sí.
3: Si jo vaig veure...
1: Si passa una vegada, sí, si no. Si ets el teu estat habitual...
3: El diari ja... de Bridget Jones, aquella idiota, sí. Aquella idiota, tot el dia que s'equivocava i ensopegava i feia cares, quan tothom li queia bé. Doncs, escolta'm, jo no faig, almenys no faig morrets com aquella. Total, la veïna número 1. M'envia un vídeo on un senyor t'explica què pots fer si no s'obre la porta de la rentadora. Excurs. Hi ha un vídeo per cada
1: sí.
3: cosa del món.
1: Sí, sí, sí.
3: És a dir,
1: sí.
3: Si tu t'ha sortit un pèl, no sé, al llavi, hi ha un vídeo sobre pèls als llavis. És el mateix que si tu entres a un bazar xinès, no ha passat mai que no tinguin allò que demana. Tu et dius, teniu coets que funcionin amb endoll i piles i siguin dron? Passillo a dreta. Doncs el mateix, no? Jo no vull un vídeo. Jo ja sé buscar vídeos, però la gent sent un estrany plaent enviar vídeos, molt. És una reminiscència de l'època caçadora o una reminiscència del que portava les notícies a la tribu. La gent li encanta trobar vídeos i comunicar-te una cosa que creuen que no saps a través d'un vídeo. Se senten buscadors. Jo, de veritat, no li veig la gràcia a buscar vídeos si puc buscar bolets, però és igual. La veïna número 2 em diu que truqui a l'assegurança. Home, gràcies, però jo vull un lampista ara avui per obrir la rentadora, perquè si no em prendran la custòdia i em quedaré sense filla. Hi ha una roba que és qüestió de vida o mort. Sortiré a crims. Voleu que surti a crims? ja se m'ha acudit que trucaré a l'assegurança, però és que em diran que dilluns. Jo vull un lampista avui. Comprenc que és car, sí, el pagaré. Veí número 3, em diu que val la pena que truqui al servei tècnic de la rentadora. Jo què sé, la marca de la rentadora, jo què sé, segurament és una marca alemanya, que és Cacota amb K. Però jo no puc trucar al servei tècnic perquè necessito els pantalons ara. I la targeta de crèdit també, però això és igual. Si no vinc al Catalunya migdia, sabreu per què és. Em dic, vull un lampista. Suplico el xat de veïns un lampista, sisplau. Pago en negre o en espècies, si cal. O sigui, tinc marduix, tinc punyol, el que vulgueu. El veí número 4 em diu que és lampista. Home, molt bé. Diu, però que no em pensa cobrar per obrir la rentadora, perquè és molt fàcil i que sota hi ha un filtre i que si el trec sortiran pèls i coses diverses i la targeta de crèdit ja funcionaria. Jo li dic, vingui, per favor, si no hauré d'obrir la porta cops, com em suggeria el senyor del vídeo, número 3, per cert. Però em diu que provi això primer, que ell, de tota manera, en diumenge no pot treballar. Aquesta és la raó per la qual ningú es fa lampista. És com ser pagès i dir, calla, plantaré julivert. Tindré un latifundi de julivert. Doncs és una mala idea, tot i que ara ja no el regalen. Si demano un camell, si ara demano al xat de veïns un camell, em diran, té el telèfon, però no el donis a ningú. He dit.
1: I vas poder obrir
3: no.
1: la... I estan allà els pantalons?
3: Sí, la targeta de crèdit. Sí, sí. Però això de la targeta de crèdit no ho he dit a casa per no perdre més prestigi encara, però ara ho sabran.
1: Home, sí. Bé, no sé si algú vol fer algun comentari sobre els periples de l'Empar a casa.
2: No, segurament la teva filla et culparà tu per deixar-te la targeta dins dels pantalons.
3: Ah, sí, sí.
2: Després d'haver-li dit que s'havia deixat ella la moneda.
3: No li diré. No, la targeta l'agafaré discretament i li donaré la culpa al gat.
1: Això si aconsegueixes obrir la rentadora.
3: No, clar, avui ha de ser ja cops, però...
1: La teva és desmuntar-la.
3: Sí. Diuen, hi ha un filtre, jo no he vist cap filtre. A sota hi ha una cosa, però...
2: Sí. És allò. Aquell
3: és
2: quadradet.
3: Allò, no?
2: Aquell quadradet.
0: No, no,
2: quadradet.
0: No és fàcil, d'obrir, però aquell quadradet...
1: Compte que a vegades l'obres i comença a sortir
2: tot,
1: aigua.
2: Clar,
1: comença a sortir aigua.
2: Sí.
1: Comença a sortir aigua i llavors... Sí, sí, sí. Sí. Tens un pan d'aigua a casa, eh?
3: Sí. Tots heu obert la rentadora. Sí, sí.
0: Ara, com més dies es quedin allà els pantalons, aquells pantalons...
3: Sí. Ah, no, perquè més...
0: L'olor aquella de rescrosit que
3: no,
0: mai més...
3: Perquè és que els hem fet 3 o 4 vegades. Hem provat tots els programes per si de cas.
1: I els has encongit.
3: Oh, merda.
1: Oh, depèn, si has posat
3: mira
1: la temperatura...
3: Ja no els joves no porten pantalons estrets com nosaltres, van king size ara.
4: Mentre no s'encongeixi la targeta.
1: També, clar.
0: Targeta aquella ja està, ja l'ha donat per mort.
3: No, he anat aquí davant, que me pueden hacer otra. Que dibujo quiere.
4: Està molt limpia.
3: Ves igual.
1: Que dibujo quiere, molt bé.
0: I amb el veí 4 i tindràs relació, no?
1: No acabo d'entendre aquest raonament, però com que és diumenge no puc venir a ajudar-te a obrir la rentadora.
3: I diu, no et penso cobrar per obrir-la.
1: Bueno, clar, però si no en sé. Si em diguessis que volies fer tota la instal·lació de la casa, diria, home, en diumenge poder clar. No, però per obrir la rentadora, carai, ni que sigui per un cafè, no?
3: T'ho juro, eh?
1: No.
0: Però doncs... no va seguir la conversa amb el veí 4. Va dir, no puc venir, ja està.
3: Desesperació màxima. Bé, confesso que vaig obrir i vaig mirar per sota, però... fins aquí.
1: No sé què m'interessa més, si seguir les peripècies amb el carnet de conduir o amb l'obertura de la rentadora. Però vaja, en fi, ànims, Empar.
3: Gràcies.
1: Passen 3 minuts d'un quart de 4. Una pausa i anem cap a Veneçuela, a Caracas, per saber quina és la situació allà amb el nostre enviat especial, amb el Joan Biosca.
9: Catalunya migdia.
10: Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
11: Hola, soy Manu Carreño y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
12: Evitem el soroll.
13: Ens allunyem de les estridències.
12: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
13: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
12: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit. Un informatiu sense presses.
13: Per donar context als grans titulars.
12: De dilluns a divendres, a les 10, Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
14: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
9: Catalunya migdia.
1: Passen gairebé 20 minuts de les 3. Veneçuela manté la feina dels equips de rescat que encara busquen gent atrapada sota la runa, tot i que ja han passat 5 dies del doble terratrèmol que, de moment, ha fet gairebé 1.500 morts. De moment, encara no es desisteix de trobar gent en vida, tot i que la població té la sensació que les autoritats no han donat una resposta adequada a la catàstrofe. A banda dels morts oficials, hi ha 3.000 ferits i desenes de milers de desapareguts. Per tant, totes aquestes xifres són molt provisionals. A la zona més afectada pels sismes, a La Guaira, s'ha pogut reprendre el subministrament elèctric en un 75% de la zona i l'aigua potable en un 70%, segons que ha afirmat el govern de Delcy Rodríguez. La devastació és enorme. El govern ha xifrat en més de 13.000 les famílies damnificades, 800 edificis amb danys estructurals i gairebé 200 construccions ensorrades totalment. Sobre el terreny hi ha més de 2.500 efectius internacionals d'ajuda en el rescat. Podem connectar amb Caracas i tenim l'enviat especial de Catalunya Ràdio i de TV3, Joan Biosca. Bona tarda, bon dia per tu.
15: Òscar, què tal? Bona tarda.
1: Avui fa 5 dies del terratrèmol. S'ha sentit, de fet, una nova rèplica. Hi ha hagut danys? Com s'ha viscut aquesta rèplica?
15: Sí, fa poca estona hi ha hagut una rèplica que em comenten que ha sigut aproximadament d'uns 5 graus a la zona de Caracas, on ens trobem ara. És cert que La Guaira, la costa del Carib Peninsular, uns 30 quilòmetres d'aquí, és on hi ha hagut més destrosses i més danys, i on més s'està treballant amb els equips de recerca, però hem volgut venir en aquesta zona de Caracas, de la capital veneçolana, també afectada. Ara mateix al meu costat, t'explico. Estic parlant amb una mascareta, per cert, perquè hi ha les tasques de desenrunament i la policia veneçolana ens recomana, gairebé obliga a portar-la, però hi ha gossos que busquen persones, policies, militars, personal que està desenrunant. Potser escolteu el so dels cubells com treuen la runa. Hi ha voluntaris, hi ha bombers descansant, hi ha cotxes destrossats. La situació aquí és desoladora, però la que viurem en les properes hores quan anem a La Guaira serà encara pitjor. Les xifres són... no sé com dir-ho, podríem parlar de xifres i de xifres, però viure-ho des de primera línia posa la pell de gallina. Realment és un escenari, podríem dir, com de guerra, no? De destrucció. També acaben d'arribar uns equips de rescat especialitzats a Qatar, o sigui que l'ajut internacional aquí a Veneçuela és enorme.
1: El que tenim és aquesta ajuda internacional, com deies, cada vegada hi ha més equips que estan arribant al país per tal de, doncs, ajudar a l'hora de desenrunar. També la feina voluntària de molts veneçolans que veuen que amb les seves mans poden intentar ajudar els veïns per intentar treure tota aquesta runa, però també comencen a haver-hi alguna petita crítica sobre la falta de resposta de l'executiu, de l'estat veneçolà, no?
15: Sí, això t'ho diuen sense micròfon, i t'ho diuen bastantes persones, però també és cert que intenten deixar-ho de banda. Et diuen, ara no és moment per començar a parlar de política o d'aquestes circumstàncies, però sí és cert que hi ha moltes crítiques. A veure, hem vist escenes, Òscar, realment impensables fa 8 mesos abans de la detenció del llavors president Nicolás Maduro, imatges de soldats nord-americans, de marins, batallons de marins carregats de material, trepitjant la costa veneçolana, desembarcant en vehicles amfibis. És cert que portaven material com martells, com serres mecàniques, però les imatges es veu a militars veneçolans escortant els militars dels Estats Units. O sigui, és una imatge gairebé de desembarcament. No és que estiguin ocupant militarment el país, però és una clara un clar indicatiu de qui està tutelant ara també aquestes tasques d'ajut humanitari són els Estats Units. Hi ha militars de països com Mèxic, com El Salvador, com l'Argentina, com Xile, països que són antixavistes i que també estan presents en aquests operatius de rescat. O sigui que estem veient una Veneçuela realment completament diferent a la que havíem vist fins ara, amb el chavisme controlant-ho tot i ara claudicant d'alguna manera no només a l'ajut internacional, que l'agraeixen, sinó també a la tutela. Per exemple, nosaltres hem de portar una pulsera de color rosa, que és la que ens identifica com a periodistes i és la que ens permet accedir a les zones afectades. El govern veneçolà ha posat moltes facilitats al periodisme i això no passava fins ara. Havies de demanar un visat, no te'l donaven. Jo quan vaig arribar en aquestes darreres hores per avió amb un periple a Buenos Aires, Bogotà, Panamà, Ciutat de València, a 2 hores en cotxe, 3 hores d'aquí de Caracas, a l'arribar l'oficial de migracions ens va donar les gràcies per arribar. O sigui que és una situació que jo no havia viscut mai.
1: Clar, a mesura que passen els dies és obvi que hi ha menys esperances de trobar supervivents sota la runa. Tot i això, la gent que està intentant treure, doncs, totes les pedres, totes les trossos de paret al terra, encara tenen esperança o comencen a assumir que ja no trobaran més supervivents?
15: Mira, li podem preguntar una senyora, usted es vecina de aquí, ¿verdad?
16: Vivo, pero hacia la Candelaria.
15: La veo secándose las lágrimas.
16: Bueno, es que no, no, o sea, me da tristeza, no, no estoy llorando por, porque ya eso lo lleva uno en el corazón y uno se cansa tantos días. Ay, ya, yo estuve en cama pues casi dos días con dolores de estómago y así, porque yo digo que los nervios se le recogen a uno.
15: Claro, ¿has vivido la réplica de hace un rato?
16: Fueron a las 7 de la mañana.
15: Un susto, ¿no?
16: Estaba acostada, no me había salido de la cama, pero sentí así yo. Ay, Santísimo Señor Jesucristo, tembló, pero fue así rapidito.
15: Bueno, muchas gracias. Estamos en directo para Catalunya Radio de Catalunya, de Barcelona. Gràcies per su testimonio. Ja ho sentiu. Testimonis com aquests en podríem tenir a cabassos.
1: I el que dèiem, cada vegada menys esperances de trobar supervivents, tot i que les xifres de desapareguts continuen sent ingents.
15: Sí, els experts et diuen que a partir del cinquè dia és molt complicat, però les esperances mai es perden. És cert que en altres circumstàncies com aquestes hi ha hagut supervivents que han aguantat molts dies, però sí és cert que les possibilitats d'ara en endavant de trobar persones en vida són menors, però s'han vist imatges de nadons, de persones grans, hi havia un testimoni de los topos, que són els mexicans especialistes en rescat. Mèxic és un país sísmic, i explicava que havien trobat amb una senyora abraçada al seu gos, la senyora morta i el gos viu. I també és un altre tema, el rescat dels animals domèstics, que molta gent se'ls estima molt i formen part de les famílies.
1: Sento de fons que hi ha maquinària, per tant, hi ha maquinària potent per tal de poder ajudar en aquestes feines de desenrunament.
15: Sí, mira, acaba davant meu un obrer amb un martell enorme d'aquests de picar, i amb martells, amb casc, o sigui, sí que es veu maquinària pesada, amb grues, mira, una, dues, tres grues, les que estic jo veient ara, i els gossos ensinistrats, o sigui, és l'escenari típic de terratrèmols, de catàstrofes, i això que és aquí a Caracas, que és la capital i que podríem dir que hi ha més bones condicions. La zona de la Guaira, perquè ho entenguem, jo no sé si comparar-ho a Lloret de Mar o a Platja d'Aro, que és on jo estiuejava, o alguna zona de la costa catalana, on la gent va els caps de setmana, estiueja, és feliç, va amb la família. És una zona destrossada completament, aquesta, que anirem ara i que podrem explicar en les properes hores.
1: Doncs és el Joan Biosca, des de Caracas, explicant el que veu i els efectes de dos terratrèmols, els de 7,2 i 7,5 a l'escala de Richter, que encara a aquesta hora continuen provocant algunes rèpliques, i també la desesperació que hem pogut sentir en primera mà dels veneçolans que estan intentant desenrunar amb la por al cos cada vegada que hi ha una d'aquestes rèpliques. Joan, gràcies i molts ànims. Bona tarda.
15: Espero que s'hagi sentit bé, anem amb mascareta, en fi, les condicions són aquestes.
1: S'ha sentit perfecte, gràcies, Joan. Fins ara. Bé, doncs aquests testimonis de primera mà, perquè a mesura que puguem anar arribant al país i que puguem començar a parlar amb la gent, començarem a conèixer les històries que, òbviament, sempre amaguen les grans xifres, però aquestes 1.500 morts, pràcticament 3.000 ferits i desenes de milers de desapareguts, que segur que faran créixer les llistes d'una cosa i de l'altra, de ferits i de morts.
17: Bueno, clar, és que estem, jo crec que més davant d'un país, no?, que estava acumulant crisis polítiques, econòmiques, socials. Un país, jo sé que avui just en parlaven, no?, amb experts en la matèria, que segurament pràcticament cap país, i pensem en el Japó, que sí que té recursos, però és difícil que un país es pugui estar preparat per un terratrèmol d'aquestes magnituds. Vull dir que això és cert, però realment no hi havia pràcticament infraestructura ni mitjans, no?, ni d'alerta a la població, ni realment uns equips preparats pel que fa a la seguretat o el rescat, equips d'emergència, bombers. Llavors, evidentment, és allò que diuen, no?, ploure sobre mullat. A mi el que i ara escoltàvem aquesta senyora, que evidentment emocionalment, bueno, tothom està devastat, en un estat de xoc. Suposo que això també comporta que la gent estigui.
1: I que segurament els hi sortirà a mesura que passin els dies, no?
17: Sí,
1: perquè ara tens una feina urgent, que és desenrunar, no?, ajudar el veí, trobar algun supervivent, tot i que cada vegada com més dies passin, menys opcions. Però després hi haurà un moment en què s'acabarà la feina més urgent i llavors ve l'impacte.
17: Bueno, clar, l'intervenció en crisi sobretot és això. Al principi, no?, l'ésser humà, com que estem sobretot enfocats a sobreviure, no?, en aquest moment, emocionalment també, sobreviure a aquesta situació, hi ha tantes coses a fer, és tan gran el desastre que la gent va actuant. Però és cert que a mesura que passen els dies, també la sensació de quan anem dient és molt difícil, ara ja seria... pràcticament un miracle trobar gent viva, això també fa que el teu nivell d'esperança també vagi baixant, o sigui, que tot plegat emocionalment també és molt difícil de sostenir, no? I com molt bé dius, a la que també ara hi ha tots els equips d'emergència, estan al focus, a mesura que passi el pas del temps, quan els focus marxin d'allà, doncs la fractura emocional, evidentment social, econòmica, serà bestial, no? Però amb això també, abans el Joan Biosca feia aquest apunt, no?, del paper, per exemple, que tenen els Estats Units. I a mi aquí sí que em genera fins i tot un estat una mica de neguit, perquè no saps mai, no?, amb un lideratge com el de Trump, realment si és una ajuda humanitària, com hi ha molts països que estan enviant a gent a ajudar. Des d'aquí a Catalunya hem enviat un equip de bombers, gent de Protecció Civil, que estan intentant, escolta, anem a ajudar allà, a canvi de res. Però aquest desembarcament d'Estats Units, al final és com tenir la sensació de dir, aprofitem la situació de, no?, d'aquest desballestament, no?, terrible arrel d'aquesta catàstrofe, per encara apretar més, no? Llavors, jo... Aquí hi ha dues coses. Una és aquesta, aquest perill, aquest risc, però per altra part, també l'altre dia, li donava voltes, no? Al final, davant d'aquestes situacions de grans catàstrofes en països, hi ha alguns països que acaben rendits, però hi ha d'altres, i hi ha molta gent que parla amb aquest esperit veneçolà, d'aquesta capacitat de superar coses, no? Llavors, jo no sé si fins i tot pot arribar a ser una oportunitat de veure's tan, d'alguna forma, que han de fer una pinya conjunta, perquè si us hi fixau, aquests dies a les xarxes, corrien molts vídeos veient la gent com s'ajudaven, quina actitud més positiva, que a mi va sobtar molt, que no és un estat d'ànim habitual davant d'una catàstrofe. La gent més aviat està en silenci. Intentàvem posar, no?, com aquest humor, i crec que alguna cosa, pot ser que passi alguna cosa entre aquestes dues Venezueles que existeixen, no?, que potser al final aquesta necessitat de teixir una unió, més enllà del final, d'aquestes realitats polítiques que estan convisquent, no? Ho dic també com un punt d'esperança, perquè al final jo crec que el país s'haurà d'unir d'alguna forma. Al final és el que dèiem, la resiliència, hi ha realment poblacions que són molt resilients. I l'altre dia mirava diferents estudis de situacions que ha viscut Venezuela i tenen una capacitat de sobreposar-se molt important. I crec que és algo que també a nivell internacional s'hauria d'ajudar a anar cap aquí, no? I no sé al final Estats Units si dirà, escolta, anem cap allà per veure què en podrem treure tot això, no?
2: Jo crec que sí, estic d'acord amb aquesta part de la primera fase, no? Quan passa tot això floreix el que és el suport mutu, no?, i el fet d'estar més cohesionats, però és cert que un país tan polititzat, sobretot des de fora, hem de tenir en compte que Venezuela és un país que ha tingut un bloqueig econòmic per part dels Estats Units, que ha tingut un govern que l'ha tancat encara més, i això ha fet que hi hagi una divisió extrema, no? No cal anar més lluny, tenint en compte que Nicolás Maduro està detingut als Estats Units i des de llavors tampoc se'n sap res més, no? Jo crec que en la segona fase, que seria ja no només la reconstrucció, sinó el fet de poder assumir que ja no es rescatarà més gent, i aquí tothom farà un càlcul polític, i jo crec que als Estats Units precisament el que està esperant és això. És el moment en què Donald Trump pugui sortir obertament i dir, a canvi de la reconstrucció demano petroli i or.
17: Nosaltres...
2: I que les empreses, les empreses dels Estats Units puguin treure el màxim benefici possible d'això, també a nivell polític, perquè al final ell vol ser vist com un salvador, no? I tenint en compte com li està anant la guerra d'Iran, crec que li va perfecte que pugui ara aprofitar aquest moment. Per tant, res és inocu.
1: Que el que fa el terratrèmol és accelerar-ho, no?
2: Sí, perquè, llavors perquè, ho va fer
1: perquè,
2: igualment.
1: De fet, ja estava, no?
2: Però ara, ara pot tenir més arguments per fer-ho.
1: Sí, perquè de fet parlava dels que ja ara manen, aquests sí que ens cauen bé, sí, com l'hem dit. Ara sí que podrem mangonejar, sí, diguem-ne. Fins ara no, sí, però ara sí. No?
17: Però no sé la ciutadania si real... No sé què passarà, no en tinc ni idea, eh? Però perquè tot això que estem parlant també és dels interessos més polítics i del paper de Trump, però no sé entre ells al final haver dit, diu, hem perdut milers de persones, no ho sé, no sé si pot ser un revulsiu, segurament no, però intento d'alguna forma també, saps?
4: No, però les dues anàlisis són compatibles, i a curt termini és evident que es tracta d'abordar l'emergència i l'urgència del salvament i del que puguis fer, i després ve evidentment tota la plaça la placa tectònica de sota, més política, de què passa després. I això ja va passar amb el pla Marshall a Europa, no? Que és fins a quin punt els Estats Units intervé i s'ho cobra. I com deia l'Òscar, això ja ha passat, és a dir, l'abordatge cap a Venezuela ja es va fer, i el Maduro el tens en una presó de Nova York, i representava que això havia quedat una mica a mitges, de tal manera que podria ser la manera de reblar el clau i que els Estats Units hi intervingués del tot. La qual cosa tampoc està escrita. És a dir, una cosa és que els Estats Units hi intervingui, l'altra cosa és veure fins a quin punt altres països de Sud-amèrica o fins i tot d'Europa poden també reclamar el seu paper, que això no està prohibit enlloc, i no, ningú ha escrit, ningú ha determinat que els Estats Units s'hagi d'emportar tot aquí, de manera que també Europa també es posés les piles. Però pel que fa des del punt de vista més humà o de... És a dir, vindrà el moment de repartir culpes. És molt difícil que el govern de Venezuela sol se'n surti, perquè a més és un govern molt que està molt verd, vaja, que ha tingut molt poc temps per consolidar-se i que està en dubte. Jo, enllaçant amb l'Empar Moliner, el meu lampista, que va venir ahir diumenge, sí que té origen a Venezuela i que té família allà, i a l'hora de repartir culpes, perquè es posava a repartir culpes, ell apuntava molt a Maduro i venia a dir que les cases, que si les cases dels últims anys no estan adequades i, en canvi, les de fa molts i molts anys sí que estan ben adequades, jo ho desconec. Però vindrà el pim-pam-pum i vindrà el repartiment de culpes, i ara és l'oportunitat d'aquest nou govern o aquest nou sistema per refer Venezuela amb un... demostrant que hi ha una manera millor de fer les coses, i que Maduro, si hagués continuat, se n'hauria sortit pitjor. És la seva oportunitat per demostrar-ho, però no està escrit que s'hagi demostrat, i que, en qualsevol cas, el nou govern o Estats Units sol hagi de ser els únics protagonistes de la recuperació.
1: Doncs veurem com evoluciona la situació, però efectivament les xifres de morts aniran en augment, són 1.500, però insisteixo que hi ha desenes de milers de desapareguts, i a mesura que avancin les feines de desenrunament, doncs, òbviament, aquesta xifra, el més probable, és que vagi creixent. Passant 5 minuts de 2:15, volia anar a publicitat, però arriba el Raül Flores, cap de Política de Catalunya Ràdio. Bona tarda, Raül.
18: Què tal, Òscar? Bona tarda.
1: I si arriba el Raül i fa una invasió de camp, com aquell que diu, i entra a l'estudi, és que hi ha alguna notícia d'última hora.
18: No he demanat ni permís. Doncs mira, acabem de saber que està imputada, que està citada com a investigada, la presidenta actual de la SEPI, que és la Societat Espanyola de Participacions Industrials. Ella és la Belén Gualde, i està imputada ella i una vintena de persones més en el cas Leire, sobretot en la part del cas Leire que investiga suposades irregularitats en l'adjudicació de contractes públics. Per tant, una causa que s'amplia, i veurem altres noms, en aquest cas un càrrec en actiu d'una empresa destacada pública de l'Estat, altre cop havent de passar pel jutjat per donar explicacions sobre suposades comissions irregulars que haurien cobrat diverses empreses a partir de subvencions públiques, sobretot durant els anys de la pandèmia.
1: Doncs notícia d'última hora, no és un cas nou, però sí que són noves imputacions, noves investigacions, noves citacions al jutjat per nous personatges, diguem-ne, d'un dels casos que està assetjant el Partit Socialista Obrer Espanyol, el PSOE, com és aquest de Leire Díaz. No sé si teniu...
4: Mai acaben d'arribar a l'home X. És a dir, sempre hi ha l'empresa pública, el col·laborador, el secretari general, el secretari d'organització, però mai hi ha, de moment encara mai hi ha, res que pugui imputar directament Pedro Sánchez. Veurem si realment estan simplement avisant, o si és que realment ell és capaç d'argumentar que tot això amb ell no anava. Se li complica molt.
2: No, se li complica, i de fet tot apunta cap aquí. És a dir, és cert que encara no tenim la imputació de Pedro Sánchez, però tots els casos que s'estan apropant cada vegada més, i certs jutges també s'ha de dir, van en aquesta direcció. Ara bé, a mi el que em sorprèn de tot això, també amb la sentència del cas Ábalos i Koldo, és que aquestes empreses segueixen tenint contractes amb l'administració pública.
4: Ah, sí. I si canten més.
2: I per tant, aquí és cert que hi ha un comissionista que de fet va pactar, no? I hem parlat moltes vegades del Dama, però les empreses vinculades i que sobreviuen majoritàriament amb els ingressos públics segueixen exercint i segueixen actuant amb aquestes subvencions. Per tant, jo crec que aquí s'ha d'exigir una llei que digui, bàsicament, que si tu has estat part d'un cas de corrupció no puguis seguir contribuint amb aquestes empreses.
4: Et carregues el palco del Bernabéu, però bueno.
2: Clar, no, el palco del Bernabéu i molts altres, perquè la majoria d'aquestes empreses són les grans empreses que sustenten l'estat espanyol.
4: Sí, sí.
17: Però clar, amb tot això, i ara que parlaves de l'Aldama, ja ho deia, no? Los que vengan detrás, que hagan lo mismo, no? Vull dir que al final també és com la sensació aquesta que dèieu, no? El senyor X, no? Cada cop està com més en el rovell de l'ou, i al final també el que amb aquesta sentència, no? Amb el cas de Ábalos, i sobretot només amb aquest Aldama, que surt una mica allò que deien, no? De Rosites, que no sé com hauria de ser en català, no sé, ja s'ha entès, no?
1: Sí.
17: Aquesta idea, no? De, escolta, canta-ho tot, perquè és que si no seràs tu, no? Que pringaràs. Llavors, al final, suposo que també és aquest punt d'inflexió de que la corrupció ara en aquest país realment es perseguirà, desproporcionadament o no, però que com a mínim es perseguirà i sigues part del sistema per desfer tot això si no vols acabar tu també pringant fort.
4: Amb la mateixa, amb la sospita que a més envaeix tot l'estat espanyol, que és a veure qui també té el valor de creure amb els jutges al 100%, perquè això és l'altre. Sí, hi ha una corrupció suposada o presumpta per part d'un partit polític, però després hi ha una corrupció també suposada o presumpta o fins i tot de vegades demostrada per part d'alguns jutges. I aquí sí que la batalla pel relat és la mort.
17: Totalment.
1: Bé, doncs la notícia d'última hora que ens arriba, les noves imputacions, noves citacions davant de la jutgessa en aquest cas, i la que més crida l'atenció és aquesta presidenta de la CEPI, has dit que no?
18: Exacte, la presidenta actual de la CEPI, Belén Gualda.
1: Molt bé, gràcies, Raül. Bona tarda.
18: Gràcies, bona tarda.
1: 20 minuts i seran les 4. Ara sí, fem la pausa que volíem fer i després analitzarem precisament una de les mesures que ha aprovat avui el govern espanyol de Pedro Sánchez, aquesta rebaixa en les ajudes relacionades amb la guerra de l'Iran. Ara ho comentem.
9: Catalunya migdia.
19: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
20: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia. Bon Preu i Esclat.
21: Aquest festival grec arriba al Retrat de Dorian Gray, una versió única del clàssic d'Oscar Wilde, protagonitzada per Àngels Gunyalons, escrita i dirigida per Marc Rosic i amb música en directe de Jordi Cornudella. A partir del 30 de juny al Teatre Romea, el Retrat de Dorian Gray, la bellesa té un preu.
22: La nit dels ignorants s'hereda.
23: Jo tinc record del meu avi d'escoltar la nit dels ignorants.
22: Pot arribar a travessar oceans.
24: Escoltava el vostre programa d'aquesta hora i jo sabia que la meva mare l'estava escoltant.
22: Veu com creixen els seus oients màgics.
25: Soc fan d'aquest programa des dels inicis, imagina't. I tenia un amic, el Bernat, i quedàvem a les nits i veníem a veure com feia el programa.
22: I posa la pell de gallina.
26: A casa meva, els meus pares estaven enganxats amb vosaltres cada vespre anant a dormir tard, només escoltant-vos.
27: De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
26: És que m'heu posat la pell de gallina.
9: Catalunya migdia.
1: D'aquí a 18 minuts seran les 4. Com dèiem, aquest matí el govern espanyol ha començat a retirar les ajudes que va aprovar el mes de març per mitigar l'impacte de la guerra a l'Orient Mitjà, alhora que ha presentat el quadre macroeconòmic per aquest any 2026 i les previsions econòmiques pel 2027. Fins ara hi havia vigents rebaixes de l'IVA de tots els carburants, les gasolines, els gasoils o els biocarburants, però a partir de dimecres l'IVA sobre la gasolina per ús privat, vaja, el que posem nosaltres quan anem a la benzinera, tornarà al 21%. La resta de rebaixes en els impostos s'aniran retirant progressivament al llarg de l'estiu i el mes d'octubre ja no en quedarà ni una. Ara bé, el govern espanyol sí que manté la bonificació de 20 cèntims per litre de gasoil als professionals, que afecta als transportistes, als agricultors, als ramaders o als pescadors. Aquests sectors també tenen ajudes directes específiques. I és que els preus s'estan estabilitzats, si ens fixem en les dades de l'IPC avançat d'aquest mes de juny, que es queda una altra vegada sense bellugar-se ni una dècima al 3,2%. Ara caldrà veure si amb les mesures aprovades avui, és a dir, el retorn de l'IVA al 21% per les gasolines i una possible obertura de l'Estret d'Hormuz, es mantenen els preus dels carburants sota control o no. Saludem Elisabet Ruiz d'Otres, és professora de finances de la UOC. Elisabet, bona tarda.
28: Hola, bona tarda.
1: Estabilització de l'IPC, que per tercer mes consecutiu està al 3,2%, això vol dir que fins ara s'han contingut els preus?
28: Bueno, una miqueta sí, no? Aquesta és la lectura que fem, que els preus s'han contingut i sobretot el que sembla és que les mesures que es van dur a terme doncs han ajudat una mica en aquesta contenció de preu, perquè si no haguéssim vist un increment més gran, i precisament era una de les preocupacions, no? Que de fet doncs fa poc el Banc Central Europeu ja va pujar tipus d'interès esperant doncs que la inflació a nivell europeu fos més alta, i en aquest cas sembla ser doncs que dintre de tot Espanya està contenint aquesta variable.
1: El que ha decidit avui el govern espanyol és normalitzar, entre cometes, l'IVA dels carburants per ús privat, és a dir, el que utilitzem nosaltres quan anem a posar benzina, no pas els agricultors o els transportistes, que tenen un altre tracte, però en canvi sí que hi ha unes ajudes que progressivament aniran reduint-se fins a arribar al mes d'octubre, en què ja no en quedarà cap ni una, això sempre que la guerra continuï més o menys en la situació que està ara mateix. Hi ha risc que això faci desterotar els preus o no?
28: Bueno, aquí veurem, no?, com evoluciona. En principi, les ajudes han d'anar més enfocades a aquells sectors que més ho necessitin o a aquells col·lectius que realment es veuen més perjudicats per la pujada dels preus. I una miqueta la crítica que va tenir en les mesures anteriors, a les mesures que es van dur a terme, és que eren unes mesures molt generalistes, és a dir, que beneficiaven en general a tota la ciutadania, no? I aquest nou paquet de mesures que es proposa ara són mesures doncs, molt més específiques, és a dir, que continua recolzant tot el sector dels transportistes, de l'agricultura i la ramaderia, i en canvi doncs, a la ciutadania en general, aquells que poden tenir doncs, més renda o que poden estar menys afectats per aquest increment de preus, doncs els beneficiarà molt menys, no? I és precisament aquesta eliminació de l'IVA dels carburants que vol eliminar, però que l'ha compensat amb un descompte gradual, és a dir, que aquest traurà l'IVA, aquest descompte de l'IVA, ara tornarem a tenir l'IVA, però sí que hi ha un descompte de 15 cèntims per litre que acabarà desapareixent al setembre, és a dir, que ara serà el juliol 15 cèntims de descompte, després 10 cèntims a l'agost i 5 cèntims al setembre, una mica també aprofitant el període estival i de vacances en el que ens trobem perquè no hi hagi un canvi molt brus.
1: Clar, hi pot haver gent que pensa que no s'han atrevit a normalitzar el preu de la benzina just a les portes de l'estiu i que la gent pugui carregar el dipòsit sense els preus disparats. Per tant, hi ha una raó més econòmica o més política en la decisió d'avui?
28: Hi ha una barreja dels dos criteris, perquè doncs, també ens trobem a les portes dels pressupostos econòmics i, per tant, aquí l'objectiu que hi ha, i que també ho ha deixat bastant clar el president del govern, el que es busca és protegir els sectors més perjudicats, protegir els col·lectius més vulnerables, però al mateix temps doncs, protegir també el país i també fer una mica de criteri polític, no? Ja anant pensant en les properes eleccions de realment quins àmbits són aquells que poden tenir més impacte a la ciutadania.
1: Avui s'anuncia també que el govern espanyol comença a preparar la redacció de nous pressupostos i, per tant, ja ha començat les primeres dades macroeconòmiques. Tenen futur aquests pressupostos o no?
28: Bueno, aquests pressupostos són importants en el moment en el que ens trobem, no? I sobretot per els aspectes que vol posar de manifest, que un d'ells és la vivenda, que és el gran tema que s'ha debatit moltes vegades, que és un tema de controvèrsia i que, doncs, que en el seu moment, en el paquet de mesures anteriors, ja es va parlar també de tot el tema del lloguer i és una mesura que després el Consell no va aprovar i que no va tirar endavant. Per tant, dins del conjunt de pressupostos i d'ajudes que es pot donar a la població i al teixit empresarial del país, el tema de la vivenda torna a reaparèixer. Per tant, és un àmbit molt polític que, doncs, que realment necessita un canvi.
1: Doncs aquesta és la reflexió de l'Elisabet Ruiz Dotres, professora de Finances de la Universitat Oberta de Catalunya de la UOC. Elisabet, gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
28: Gràcies, bona tarda.
1: Bé, tenim la normalització de l'IVA, podríem dir, però a canvi el que fa el govern espanyol és no apujar tots els impostos i de moment hi haurà aquesta bonificació de 15 cèntims, que es convertiran en 10, que després seran 5, i fins a l'octubre no hi haurà el 0, entre cometes, perquè no hi hagi ja cap ajuda. No sé si veieu que aquí hi ha més raons polítiques a les portes de l'estiu que no pas econòmiques, que probablement amb els preus com estan i les dades macroeconòmiques potser no calia mantenir les ajudes, no sé com ho veieu.
2: Jo crec que tot té a veure amb la política i en el moment en què es troba el govern espanyol. És cert que són mesures excepcionals que caducaven i per tant s'havia de prendre una decisió. Sí que és cert que la decisió hi ha una part que em sembla bé, que és que han de ser més progressives i que al final, si són excepcionals, ho són durant un temps i que no es poden allargar, però sí que cal protegir certs sectors, però també és cert que avui estem parlant d'això perquè Pedro Sánchez considera que necessita anar a una dosi d'anuncis per dia molt més elevada tenint en compte el calendari judicial. I més enllà d'això, ell sap que la seva predisposició és acabar aquesta legislatura el 2027, però que aquests pressupostos estan condemnats al fracàs. Ningú els votarà, ningú li donarà el seu suport, o si ho fa algun partit polític no serà com a mínim la majoria necessària que requereix. Per tant, al final aquests pressupostos seran un arma per començar la campanya electoral, si no és que ha començat ja, i veurem com ho fa, però el que hem vist avui per mi és un anunci totalment polític, molt més que econòmic.
1: Deia la Júlia, això és l'inici de la campanya electoral. Per si algú li quedava algun dubte, avui als matins de TV3 tenien Míriam Nogueras, la portaveu de Junts per Catalunya, al Congrés dels Diputats. Li han demanat si el fet que avui el govern espanyol comenci els tràmits previs per tal d'intentar negociar uns pressupostos, recordem que necessita el suport de tota la majoria de la investidura, per tant també Junts per Catalunya, que és segurament, juntament amb el PNB, el partit que més distàncies ha començat a marcar amb el govern de Pedro Sánchez. Míriam Nogueras ha estat molt clara, molt contundent sobre la possibilitat que Junts negociï o aprovi uns pressupostos del govern de Pedro Sánchez.
0: Per mi el que sembla ciència-ficció és que els presentin, perquè, com dic, quin polític català pot votar a favor d'uns pressupostos quan encara no hem cobrat els anteriors? Ni els anteriors, ni els anteriors.
1: Ciència-ficció.
4: Aquest és el tema, perquè jo anava a dir que Pedro Sánchez encara podria presentar uns pressupostos que fossin molt generosos, que realment les posés a negociar coses importants amb el nacionalisme o independentisme, i que realment creés una mena d'onda. Escolta, he escoltat el missatge i, per tant, ara vaig a fer un seguit de mesures que puguin contentar tant els partits d'esquerra com els partits independentistes, però és que la manca de credibilitat que arrossega i el fet que ho faci a les portes d'unes eleccions fa que no hi hagi ningú amb una mica de criteri format que s'ho pugui creure. I, per tant, si vol fer una batalla, si vol fer donar un missatge preelectoral de no, a partir d'ara farem una Espanya diferent, reformista, progressista, oberta, democràtica, etc., em sembla que s'hauria de plantejar més enllà dels pressupostos, és a dir, deixant davant dels pressupostos, que ara mateix són una cosa que no es pot creure ningú.
17: Bueno, i ara parleu de que les dades macroeconòmiques eren bones, però seguim veient que al final les famílies segueixen costant-los un munt arribar a final de mes, i crec que encara sortien estudis que explicaven com la població, no, destina un terç a l'habitatge, però les persones que estan en situació de més vulnerabilitat econòmica pràcticament quasi la meitat dels seus sous. Vull dir que realment hi ha com aquestes dues visions a la macroeconomia, que és una realitat, però que llavors te n'adones en la microeconomia, amb la realitat de les famílies, que tot això té molt a veure, també té un impacte directe el tema dels pressupostos, perquè en un país on no tenim pressupostos prorrogats, que no es pot impulsar, per exemple, política pública en temes d'habitatge, o sigui, realment tot plegat és un despropòsit, és un desori, i al final és com una sensació també d'irresponsabilitat política per part de tothom. O sigui, si realment, sincerament, crec que al final els pressupostos ajuden a que un país funcioni. Una altra cosa és que llavors puguem fer política, però està frenant, per exemple, i això ho hem vist a Catalunya, que al final s'han pogut aprovar, no? Però que jo crec que al final la ciutadania necessita que passin coses, que es faci política pública, i tenim la sensació de que tothom, hi ha un fang aquí al mig, un fangueig, que uns perquè tenen por d'acabar imputats, els altres bastant enfadats, i tens una sensació de desori absolut, d'espectacle de veritat que fa tirar enrere, i que a més l'única alternativa que també tenim, també veiem Feijó, no? PP i Vox, també fa tirar enrere, doncs la sensació és una mica de caos absolut. No? Llavors, quan es presenten això, ara reduirem no? l'IVA, tal, amb els carburants, molt bé, però vull dir, jo crec que al final no sé l'impacte real que això acaba tenint, val? En una situació com la que ara mateix hi ha de bloqueig, jo tinc la sensació que la gent, sincerament, pensa, vaya problemón, costarà més la benzina, i a més, i a mi què? Saps què vull dir? Llavors, la Míriam Nogueras amb aquesta actitud, tot plegat, jo entenc perfectament que hi hagi una desafecció altíssima, perquè jo, sincerament, si no fos perquè estem aquí, compartim i ens dediquem a aquests temes, és que molts dies apagaria la ràdio, perquè tens
1: no,
17: la sensació...
1: No, això mai.
17: No, la ràdio no.
1: Mai.
17: No, però és com una sensació constant, no?, del dia de la marmota, i és allò de dir, mira, doncs no ho sé, doncs...
4: Que passa que si això és així els últims anys, perquè realment la política no,
17: ja fa temps,
4: no ha aconseguit acords importants per res, si ha passat últimament amb un any preelectoral, encara és pitjor.
17: Clar, però és que el desgast...
1: I més amb la situació actual, perquè si sí. fos un any Clar. preelectoral en què no hi ha aquesta sensació de que hi pot haver un canvi de color a la Moncloa, que és, totes
17: Clar,
1: aquestes ho diuen,
17: clar,
1: això fa que encara més, no? I amb aquesta sensació de que el PSOE ha perdut el suport de pràcticament tots els partits que li donen suport, en cas d'haver de fer unes noves, en aquest cas, unes noves votacions que portessin uns nous pressupostos. Una altra cosa és anar-lo mantenint o fer una oposició en el sentit de fer-li una moció de censura, que aquí tampoc no surten els números. Però, clar, ara que el PSOE pugui presentar uns pressupostos que convencin des d'Esquerra Republicana i Bildu fins al PNB i Junts tenint unes eleccions a tocar, sí que sembla com a complicat, si no és ciència-ficció, com deia Miriam Nogueras.
2: Jo veig pràcticament inviable perquè, precisament, a diferència de l'anterior legislatura, en aquesta legislatura no hi ha una majoria progressista. I crec que això s'ha de poder dir obertament. És a dir, fer uns pressupostos amb gent de dreta, esquerra i centre és molt complicat. I, per tant, encara que no hi hagués tot aquest caos judicial, crec que tampoc acabarien tirant endavant. Perquè quan Junts va trencar amb el PSOE no hi havia encara tots aquests casos de judicial sobre la taula. I ja estaven anant malament les coses. Per tant, crec que també és inviable ja d'entrada que s'acordin des de fa molt temps. Ara bé, jo per posar-hi una mica d'esperança, també crec que donem certes victòries com per garantides i blindades, i no és així. És a dir, el dia que governi PP o Vox, moltes de les coses que considerem donades pel propi sistema deixaran de ser-ho.
3: Totalment.
2: I per tant, quan es parla també de certs incentius fiscals i tot això, també hem de recordar els nostres impostos cap a què van. És cert que és un discurs que ara mateix, veient els casos de corrupció, moltes vegades et venen aquestes ganes que dius tu, Alba, no? De dir, hosti, al final nosaltres estem pagant molts diners cap a l'Estat, perquè l'Estat ens cobreixi les nostres necessitats bàsiques per tenir sanitat pública, per tenir educació pública, per tenir universitats públiques, però després hi ha casos de corrupció, i crec que aquest és un mal que potser electoralment, quan mires les dades, no acaba d'afectar del tot, però sí que afecta en el conjunt de la política. I crec que és d'aquí on també ens hem de protegir una mica, de dir tot el que tenim no ens ha vingut donat.
4: Clar, perquè tampoc, perquè contamina qualsevol que se t'hi acosta, no? Però el que tu has dit és una mica la quadratura del cercle d'Espanya des de fa segles, eh? I és un tema molt interessant. És a dir, en efecte és molt difícil aprovar uns pressupostos que contentin els nacionalistes, la gent més de dretes i la gent més d'esquerres. És molt difícil. Però és que no en tens un altre, perquè si realment tu realment et creus que l'alternativa, l'única alternativa és un govern de dreta i extrema dreta, és que ho sento, ho has d'aconseguir, sí o sí. I no ho ha aconseguit. I és que realment Espanya, des de l'època de la Guerra Civil, només té aquestes dues opcions, que és o fer una cosa plural, complexa, amb contradiccions, però que realment la quadratura del cercle, o anem al que anem. I això em temo que segurament és responsabilitat d'una mica de tothom, però sobretot és responsabilitat del govern de l'Estat, i no ho ha aconseguit.
2: Però jo crec que el context també fa que tothom vagi a postures de màxims. Si el context no fos clar, aquest, i tothom pogués tenir una negociació política clàssica, tothom cediria. Uh-huh. I per tant, crec que hi hauria certes victòries que es podrien adquirir, no? Estic pensant ara, per exemple, en la paternitat de l'amnistia, no? Que hi va haver una disputa entre Junts i Esquerra, però en certa manera es va acabar compartint.
4: El principi de legislatura, per això.
2: Sí, però es va acabar compartint, i per tant tothom hi guanyava, a canvi què, no? Esquerra va dir, bueno, a canvi uns pressupostos els podríem aprovar, finalment ha passat el que ha passat, però crec que tothom estava disposat a cedir. Però com dèiem abans, queda un any a molt estirar de legislatura. S'està en posició de màxims, amb un setge judicial altíssim, però també amb condemnes que hi afecten el govern espanyol.
4: Ara,
2: i això no es pot passar per alt.
4: Posa't a parlar de finançament singular en aquest context.
3: Clar, això no.
4: No.
3: Bueno, però precisament per això que ara deies, de tot allò que podem perdre, depèn del que passi, és com aquella sensació que... o sigui, una cosa, entenc que els pressupostos evidentment estan carregats de política, però també estan carregats de necessitats socials que han d'ajudar a tirar el país endavant. Llavors, per això ens sobta aquest clima, ja ho sé que ara mateix estan passant moltes situacions, però aquest clima de brega, d'incapacitat de veure si perdem el que tu dius, moltes coses que hem aconseguit, tots i totes acabarem plorant molt i molt, perquè llavors direm, ostres, com no vam ser capaços? I ara amb un pressupost pots falcar coses. Hi han coses que pots tirar, pots ajudar d'alguna forma a restablir aquest sentiment, una mica d'esperança, perquè és que si no, de què s'està aprofitant també l'extrema dreta? La sensació de desesperació, de que això no funciona, que això és un caos, de que no, d'alguna forma jo estic treballant i no serveix per res perquè no arribo a final de mes, no em puc pagar un habitatge. Ostres, llavors, a mi també em sobta això, no? La incapacitat a vegades de veure, i sap greu, també haver de fer política per el que et pugui venir, però per dir, ostres, el que tu, sincerament no podem tenir, aixecar una miqueta la mirada i dir, hòstia, entre tots intentem construir un país que al final, perquè és que et dic, si no, hi sí, perdem tots
1: però
3: i totes.
1: Però els pressupostos són molt ideològics i llavors, clar, posar d'acord, com deia la Júlia, sí, sí, a gent que veu el país d'una manera, que el veu d'una manera contrària... Home,
3: sí, però jo crec que hi ha punts entre Junts, el PNB, que segur que podrien trobar punts de consensos.
4: No, és que això es troba.
3: Tenint present el que ens pot arribar.
4: Al principi de legislatura, això més o menys es troba. El problema és que si tu portes 3 anys d'incompliments, et ve molt poc de gust.
3: Ja.
4: És un drama.
2: Sí, però també hem normalitzat que qualsevol partit polític digui jo no negocio. Uh-huh. I a mi això em sembla que no és de rebut. És a dir, fer política vol dir negociar. No, ho dic per tots. Absolutament per tots. Però hi ha un govern, el que sigui, que presenta pressupostos i hi ha partits que diuen jo no negocio. Com, llavors... De què serveix el teu vot? Tu has de negociar, després si va veure malament la negociació...
1: Saps que l'any que ve tindràs eleccions municipals, en alguns llocs autonòmiques, estatals, hi haurà eleccions generals, i per tant quedar molt de la mà del PSOE et pot marcar.
2: Però tu pots negociar i fins i tot que vagi malament i fer-ho servir. Això ha passat.
1: Sí.
2: I estem aquí.
3: I aconseguir coses.
2: No, no hi ha negociació.
4: És més, és responsabilitat del govern, però després també de l'oposició. El PP també hauria d'estar començant a negociar coses.
3: És que no...
4: I no ho fa. No ho fa ningú en aquest moment.
2: Bueno, Feijó ha fet un canvi de discurs aquest cap de setmana.
4: Discurs sí, però negociar no. Discurs
1: que Junts no li ha comprat.
2: Que Junts no li ha comprat.
1: Júlia Reguer, Alba Alfagema, Jordi Cabé, gràcies a tots tres. Fins
2: bona
1: la
2: tarda.
1: Pròxima.
2: Gràcies, bona tarda.
1: Ho deixem aquí. Queden 30 segons per arribar a les 4 de la tarda. 30 segons per saludar el Francesc Garriga amb la tarda de Catalunya Ràdio per sentir els blocs informatius del 3Cat Info. Nosaltres tornem demà a partir de les 2 en una nova edició del Catalunya Migdia. Fins llavors, bona tarda de dilluns a tothom.

0: Les teves tardes ja tenen refugi. Soc el Jaume Elias i arribo amb la tercera temporada del Refugi, el programa més fresc, dinàmic i jove de la ràdio, de dilluns a divendres de 5 a 7 de la tarda. T'acompanyarem amb humor, informació i molt bon rotllo. Vine a riure, a reflexionar i, sobretot, a passar-ho molt bé. Sintonitza al 98.1 FM i segueix-nos a les xarxes socials. El Refugi, on les teves tardes se't faran molt curtes.
1: Dilluns, 10 de la nit. Prepara els auriculars. Sintonitza Ràdio Desvern 98.1 FM. Ja ho tens. Dilluns al Rock. El programa amb la música que no trobes a cap emissora i és que Dilluns al Rock explica coses i posa cançons desautoritzades. Dilluns al Rock. Amb en Joan Soto la Borda i l'Enric Orozco se toca.
2: Tan senzill com que el meu cos és meu.
3: Tan senzill com feminisme.
4: Tan senzill com tenir les mateixes oportunitats.
5: Tan senzill com tornar a casa tranquil·les.
6: Pròxima estació, feminisme.
7: Tan senzill com compartir les tasques de casa.
8: Les dones cobren un 27,8% menys de pensió.
9: Tan senzill com feminisme.
10: 8M, Dia Internacional de les Dones. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

0: Smooth Jazz Club.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
2: Bona tarda, us informa Marc Güell. Venezuela afronta el cinquè dia des que dos terratrèmols van sacsejar al nord del país i encara avui hi ha hagut una rèplica de 4,6 sense danys importants. Les esperances de trobar supervivents s'esvaeixen a mesura que augmenta la frustració de la població per la sensació que les autoritats no estan donant una resposta adequada a l'emergència.
3: La rèplica, jo m'estava despertant.

0: industrials Belén Gualda per les presumptes irregularitats de contractes públics en el cas Leire i ha citat com a investigats 24 persones més, entre les quals hi ha l'exconsellera socialista de Medi Ambient de Castella-La Manxa, Rosario Arévalo, o l'expresident de l'empresa pública Enusa. Segons la Guàrdia Civil, l'exmilitant socialista Leire Díez, l'expresident de la CEPI Vicente Fernández i l'administrador Anchón Alonso haurien cobrat 700.000 euros en comissions. Hi hauria 5 operacions sota sospita amb empreses públiques i entitats implicades que depenen de la CEPI.
1: Generalitat i govern espanyol es reuniran demà per parlar del nou sistema de finançament. La consellera d'Economia, Alicia Romero, es trobarà amb el número 2 del Ministeri d'Hisenda per tancar la ronda de contactes de l'executiu amb totes les comunitats autònomes per parlar del nou sistema de finançament. És el pas previ perquè el govern de Pedro Sánchez acabi aprovant el model al Consell de Política Fiscal, on hi són tots els governs autonòmics i també el Consell de Ministres, abans de portar-ho al Congrés.
0: Les mesures econòmiques del govern espanyol per la guerra a l'Orient Mitjà haurien aconseguit contenir els preus, però ara cal veure què passarà amb la retirada de les ajudes. La professora de Finances de la UOC, Elisabet Ruiz d'Otres, creu que l'executiu ha retirat algunes mesures per intervenir en l'economia de forma més quirúrgica i amb la vista posada a les eleccions generals de l'any vinent. Són declaracions al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio.
2: El que es busca és protegir els sectors més perjudicats, protegir els col·lectius més vulnerables, però al mateix temps, doncs, protegir també el país i també fer una mica de criteri polític, no? Ja anant pensant en les properes eleccions de realment quins àmbits són aquells que poden tenir més impacte a la ciutadania.
0: La rebaixa d'impostos que abarateix la gasolina i el gasoil s'anirà reduint els pròxims mesos fins a desaparèixer a l'octubre. Es mantenen les bonificacions i ajudes als transportistes i agricultors.
1: La jutge ha deixat en llibertat provisional el conductor que va provocar l'accident amb 4 morts i 6 ferits greus a Benicàssim, al País Valencià. Investiguen el jove per 4 delictes d'homicidi per imprudència greu. València, Alba Barbosa, bona tarda.
3: Bona tarda. La magistrada considera que no es donen els requisits per enviar el jove a presó perquè no hi veu risc de fugida, destrucció de proves ni reiteració delictiva. També ha tingut en compte les seves circumstàncies personals, l'edat, el fet de no tenir antecedents penals i l'arrelament personal i familiar. Sí que li imposa, però, mesures cautelars. El jove té prohibit conduir vehicles i sortir de l'estat espanyol, se li retira el passaport i se li imposen compareixences periòdiques en seu judicial. Alba Barbosa, Catalunya Ràdio, València.
1: Ara els esports, Sonia Olert, bona tarda.
4: Bona tarda, Marc. A partir de les 7 de la tarda reprenen els 16ens de final del Mundial Masculí de Futbol. A les 7, Brasil-Japó. A 11:15 de la nit, Alemanya-Paraguai. A les 3 de la matinada serà el torn dels Països Baixos que s'enfronten al Marroc. El Barça espera poder fer oficial la marxa d'Ansu Fati al Mònaco de forma definitiva. El davanter deixarà al club blaugrana uns 11 milions d'euros. Els clubs de la Lliga Femenina de Futbol han aprovat per majoria en l'Assemblea General l'acord comercial d'inversió de 55 milions d'euros del grup de Pau Gasol per impulsar el creixement, la professionalització i l'expansió internacional del futbol femení. El Barça i l'Europa jugaran un amistós a porta tancada a la ciutat esportiva Joan Gamper el 24 de juliol. També a la pretemporada l'Alavés i el Girona jugaran un amistós el dissabte 25 de juliol a les Preses de la Garrotxa. I en ciclisme, 5 dies de l'inici del Tour de França a Barcelona, l'equip UAE ha confirmat als ciclistes que competiran a la ronda francesa. El més destacat que és Tadej Pogacar i també hi serà Adam Yates, però l'equip no podrà comptar amb Marc Soler, català, que està lesionat.
5: Fins aquí les notícies.
6: Tot seguit, les notícies de Sant Just.

Bona tarda, us informa Mariona Sales Vilanova. L'Ajuntament de Sant Just d'Esvern ha obert una enquesta ciutadana per recollir aportacions de cara a l'elaboració del Pla Local de l'Habitatge 2027-2032, un document que definirà les polítiques municipals en matèria d'habitatge durant els pròxims anys. El pla, que s'està redactant amb el suport de la Diputació

de Barcelona servirà per planificar actuacions relacionades amb l'accés a l'habitatge, l'habitatge assequible, la rehabilitació i l'estat del parc d'habitatges del municipi. L'enquesta està adreçada a persones majors de 18 anys empadronades a Sant Just i es pot respondre de manera telemàtica. Les aportacions de la ciutadania formaran part de la diagnosi prèvia que servirà de base per definir les actuacions del futur pla. Pel que fa a economia, el Consorci Metropolità de l'Habitatge ha obert un nou termini per presentar sol·licituds dels ajuts destinats a millorar l'eficiència energètica dels habitatges en el marc dels programes de rehabilitació residencial finançats amb fons Next Generation. El termini romandrà obert fins al 30 de juny o fins a l'exhauriment de la dotació econòmica disponible. Els ajuts estan destinats a actuacions de rehabilitació que contribueixin a reduir el consum energètic i millorar el confort dels habitatges. Les actuacions subvencionades hauran d'estar finalitzades abans del 30 de juny, sense que es prevegi cap pròrroga per executar les obres. Les persones interessades poden consultar els requisits i la informació completa de la convocatòria a través de l'anunci oficial del Consorci Metropolità de l'Habitatge. I en educació, el Servei Local de Català de Sant Just obre aquest dimarts 30 de juny i dimecres 1 de juliol el període d'inscripció per un nou curs intensiu de català inicial. Aquesta formació completament gratuïta s'adreça a persones que no tenen coneixements de la llengua o que tenen un nivell molt bàsic. La matrícula es pot formalitzar de manera presencial al despatx del Servei Local de Català, situat a les escoles, de 9 a 1 i de 5 de la tarda a 8 del vespre. A diferència d'altres edicions, no cal demanar cita prèvia, tot i que també es pot realitzar la inscripció en línia a través del web oficial del Consorci per la Normalització Lingüística. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern. I això ha estat tot. Tornem amb més informació als butlletins horaris i a l'informatiu complet. Fins ara!

0: El Refugi, de 5 a 7, amb Jaume Elias.
1: Molt bona tarda a tothom, són les 5 i 8 minuts i ara comencen les tardes de Ràdio d'Esvern. Jo sóc el Jaume Elias i us dono la benvinguda al Refugi.

Avui tornem el dilluns, tornem a començar la setmana i tornem amb més ganes de ràdio i amb més ganes de refugi, clar que sí. Però va, ara sí, ens deixem de rotllos i descobrim el que ens toca avui, descobrim el menú del dia. Anem amb el sumari.

Començarem, com sempre, amb el Zoom informatiu, on repassarem breument el més destacat de la jornada. Tot seguit, presentarem la cançó i l'efemèride del dia. I a 6:15 donarem el tret de sortida a les seccions d'avui. Iniciarem amb els sons de casa amb la Montse Baquer, seguidament a Ones al passat amb el Clas Moreno i posarem fi a Montse l'enrere amb el Jesús Martín. I ara sí, comencem amb les notícies, comencem amb Zoom Informatiu.

Els equips de rescat continuen treballant a contrarrellotge després del devastador doble terratrèmol que va sacsejar Veneçuela el passat dijous. Tot i que les esperances de trobar supervivents disminueixen amb el pas de les hores, les últimes jornades han deixat algunes històries que mantenen viva l'esperança. A La Guaira, la zona més afectada del país, un pare i el seu fill han estat rescatats en vida després de passar 4 dies atrapats sota la runa d'un edifici completament ensorrat. També, durant el cap de setmana, es van localitzar amb vida almenys 33 persones més, entre elles dos nens d'11 anys. Els equips internacionals de rescat treballen amb càmeres especialitzades i maquinària pesant per intentar localitzar més supervivents. Moltes de les persones rescatades es troben extremadament debilitades després de dies sense aigua ni tampoc aliments. Mentrestant, creixen les crítiques a la gestió de l'emergència. Veïns, voluntaris i organitzacions humanitàries denuncien la lentitud de la resposta estatal i asseguren que durant les primeres hores decisives, bona part dels rescats es van fer gràcies a la solidaritat ciutadana. El balanç provisional ja supera els 1.450 morts i els 3.200 ferits, mentre milers de persones continuen desaparegudes i les autoritats preveuen una gran crisi humanitària a les zones més afectades. El govern espanyol mantindrà fins al setembre algunes de les mesures anticrisi aprovades per fer front als efectes de la guerra a l'Orient Mitjà. La principal és la bonificació als carburants, que es reduirà de manera progressiva. Serà de 15 cèntims per litre al juliol, 10 a l'agost i 5 al mes de setembre. A partir de l'octubre desapareixerà, tot i que es podria reactivar automàticament si els preus del petroli tornen a disparar-se. En canvi, agricultors, pescadors i transportistes continuaran rebent un descompte equivalent a 20 cèntims per litre. A més, el govern destinarà 165 milions d'euros addicionals per ajudar al sector agrari amb la compra de fertilitzants. Una altra de les mesures destacades és la reducció progressiva de l'impost sobre la producció d'energia elèctrica. El gravamen passarà del 7% actual al 5% aquest any, el 3,5% al 2027 i desapareixerà completament al 2028, amb l'objectiu d'abaratir la factura de la llum. Malgrat la incertesa internacional, el govern també ha millorat les previsions econòmiques i calcula que l'economia espanyola creixerà un 2,6% aquest 2026. Les noves mesures, però, entraran en vigor l'1 de juliol i hauran de ser convalidades pel Congrés dels Diputats durant les pròximes setmanes.

I també s'ha fet públic avui que l'executiu de Pedro Sánchez aprovarà en les pròximes setmanes un nou decret de mesures d'habitatge amb l'objectiu de facilitar l'accés a un lloguer assequible. Entre les principals novetats hi ha la regulació dels lloguers de temporada i d'habitacions. El paquet també inclourà noves pròrrogues extraordinàries dels contractes de lloguer, l'obligatorietat que tots els contractes siguin per escrit i bonificacions a l'IRPF per als propietaris que decideixin abaixar el preu del lloguer. Pel que fa als pisos turístics, el govern preveu augmentar-ne l'IVA fins al 21%, una mesura que busca afavorir que més habitatges es destinin al mercat residencial. El jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, ha imputat 25 persones més en el cas Leire Díez, entre elles la presidenta de la CEPI per presumptes delictes de tràfic d'influències, malversació i prevaricació relacionats amb contractacions públiques i ajudes econòmiques. La decisió arriba després d'una petició de la Fiscalia Anticorrupció que sosté que existia una trama coordinada formada per l'exdirigent socialista Santos Cerdán, l'exresponsable de la CEPI, Vicente Fernández, l'empresari Anchón Alonso i Leire Díez. Segons els investigadors, aquest grup actuava com a intermediari entre interessos privats i responsables públics per influir en adjudicacions, contractes i rescats empresarials. Un dels principals focus de la investigació és el rescat de 115 milions d'euros concedit al 2021 a l'empresa Tubos Reunidos. La Fiscalia considera que membres de la trama haurien facilitat aquesta operació i, posteriorment, haurien rebut pagaments a través de societats vinculades per valor superior als 114.000 euros, com a compensació pels serveis prestats. L'informe també apunta possibles irregularitats en operacions relacionades amb Mercasa, Enusa, Cepides, Forestalia i altres entitats públiques. Els investigadors asseguren que la xarxa actuava de manera estable i coordinada amb l'objectiu d'obtenir beneficis econòmics il·lícits. La causa continua ampliant-se mentre la justícia analitza la documentació, els missatges intervinguts i els moviments econòmics relacionats amb aquesta presumpta trama. La regularització extraordinària d'immigrants superarà les 200.000 sol·licituds només a Catalunya, mentre que tot l'estat espanyol es preveu superar el 1 milió de peticions, molt per sobre de les previsions inicials. El principal coll d'ampolla ara mateix és l'obtenció de la TIE, la targeta d'identificació per a estrangers, a les comissaries de la Policia Nacional. Actualment, aconseguir cita per fer les empremtes s'ha convertit en una missió gairebé impossible, amb el sistema totalment col·lapsat i sense disponibilitat a la majoria de comissaries. La situació està generant un mercat paral·lel de cites, amb persones que asseguren haver arribat a pagar fins a 150 euros per aconseguir-ne una. Des de la delegació del govern espanyol asseguren que s'estan reforçant les oficines i treballant amb la Policia Nacional per augmentar els recursos disponibles. El Parlament andalús ha iniciat el debat d'investidura de Juan Manuel Moreno Bonilla, candidat del Partit Popular que aspira a revalidar la presidència de la Junta d'Andalusia. Tot i haver guanyat clarament les eleccions, Moreno no té majoria absoluta i necessita el suport o l'abstenció de Vox per ser investit. Durant el seu discurs, el líder popular no ha parlat d'immigració, ha evitat l'ús del concepte de prioritat nacional i ha advertit que ara només hi ha dues sortides possibles, un pacte de legislatura o una repetició electoral. Moreno ha defensat la necessitat d'evitar el bloqueig institucional i ha apel·lat al diàleg i a la capacitat de cedir entre les diferents forces polítiques. Tanmateix, Vox ja ha avançat que votarà en contra tant a la primera com previsiblement
finalment a la segona votació. Els d'Abascal exigeixen que el PP el reconegui com a soci preferent i reclamen un acord més profund per facilitar la governabilitat. Moreno també ha descartat de facto un govern de coalició i ha insistit que vol liderar un executiu basat en la moderació i el consens. Mentrestant, els partits d'esquerra mantenen el seu rebuig total a facilitar la seva investidura. Si no aconsegueix els suports necessaris aquesta setmana, s'obrirà un període de 2 mesos per intentar formar govern abans que s'hagin de convocar noves eleccions a Andalusia. La secretària de José Luis Rodríguez Zapatero, Gertrudis Alcácer, s'ha negat avui a declarar davant la Comissió d'Investigació del Senat sobre el cas Plus Ultra. Alcázar, considerada una de les persones de màxima confiança de l'expresident espanyol, ha optat pel silenci després d'haver estat imputada recentment per l'Audiència Nacional. La compareixença ha arribat després que el mateix Zapatero assegurés davant del jutge que era ella qui gestionava gran part de les seves tasques administratives. Durant la sessió, els senadors li han formulat preguntes, però ella s'ha acollit al seu dret a no declarar per la seva situació processal. Des del Partit Popular s'ha criticat el seu silenci i s'ha intentat pressionar-la perquè aclarís el seu paper en la trama investigada. Tot i això, Alcázar no ha respost cap pregunta i ha mantingut la seva estratègia de defensa, el silenci.

Ara, la informació de Sant Just, anem amb els titulars municipals. La gran festa del Tour de França omplirà Sant Just d'activitats el dia 5 de juliol. La jornada inclourà propostes esportives i familiars, música, food trucks i el pas de la caravana i dels ciclistes del Tour de França. Nou termini per demanar els ajuts a la rehabilitació energètica dels habitatges. Les sol·licituds es podran presentar fins al 30 de juny de 2026 o fins a l'esgotament dels fons disponibles dins del programa Next Generation. En marxa la consulta ciutadana per definir el nou pla local de l'habitatge de Sant Just. El document planificarà les actuacions municipals en matèria d'habitatge entre els anys 2027 i 2032. I ara toca ritme, ara toquen els esports.

Ahir es va donar el tret de sortida a les eliminatòries del Mundial 2026 amb un intens Canadà-Sud-àfrica. La selecció nord-americana va classificar els vuitens de final després d'imposar-se per 0-1 gràcies a un gran gol d'Eustaquio al minut 92, quan tot semblava que el partit es decidiria a la pròrroga. Els sud-africans van resistir durant gairebé tot el partit amb una gran actuació defensiva i fins i tot van tenir opcions per sorprendre en el segon temps. Amb aquest triomf, Canadà accedeix per primera vegada als vuitens de final d'un Mundial, mentre que Sud-àfrica s'acomiada després de fer somiar a tot el país. I aquesta tarda continuen les eliminatòries del Mundial amb una jornada de luxe. A les 7 en punt, el Brasil s'enfrontarà al Japó en un dels grans duels dels setzens de final, amb la canarinha buscant confirmar la seva condició de favorita davant d'una selecció japonesa sempre competitiva. Més tard, a 11:15, serà el torn de l'Alemanya-Paraguai, un partit exigent per la selecció teutònica davant d'un rival sempre molt incòmode. I ja de matinada, a 3:00, arribarà un gran plat fort. Països Baixos contra el Marroc, un duel amb molt de talent i que promet emocions molt fortes. El Barça de Hansi Flick ja té el primer rival per la pretemporada. El conjunt blaugrana s'enfrontarà a l'Europa el divendres 24 de juliol en un amistós a porta tancada a la ciutat esportiva Joan Gamper. El partit servirà com a primera prova abans que l'equip viatgi a Anglaterra per fer un stage a St. George Parks. Allà, el Barça ja té previst disputar un amistós contra el Birmingham City el 31 de juliol. El duel contra l'Europa també tindrà un component històric, ja que els dos equips no s'enfronten des de fa gairebé 30 anys.

I avui comencem la setmana amb una cançó que m'arriba per recomanació d'uns grans amics. I aprofito l'ocasió per dedicar-los aquest petit homenatge i donar-los les gràcies per la seva amistat i estima, clar que sí. La cançó ens parla, però, d'un desamor, no des del drama, però sí des de la melancolia d'una persona que intenta superar aquell dolor que costa molt i molt de marxar. El protagonista de la cançó intenta omplir el seu dia amb rutines i distraccions per evitar pensar en una persona que ja no hi és. Durant hores sembla que ho aconsegueix, però quan baixa el soroll i arriba el silenci de la nit, els records l'envaeixen. La peça ens recorda que superar una pèrdua no acostuma a ser un procés dramàtic ni espectacular, sinó una successió de petits moments. I és que de vegades la nostàlgia no arriba amb grans tragèdies, sinó en acabar un dia aparentment perfecte i, malgrat tot, adonar-nos que ens falta alguna cosa. Darrere d'aquesta cançó hi trobem una de les bandes més influents de l'indie rock estatal de les últimes dècades. Amb un estil molt personal, es van convertir en una veu imprescindible per a tota una generació. Amb la seva música han sabut convertir moments aparentment insignificants en grans històries. Com sempre, us deixo tres pistes perquè intenteu endevinar-la. La cançó va sortir l'any 2000. La peça ens narra un dia complet del protagonista i la banda que la fa és originària de Granada. Què? Com ho tenim, això? Doncs vinga, ara sí que soni Un buen día de los planetas.

Doncs una cançó espectacular amb una gran càrrega emocional, això sí, eh? Però va, ara sí, passem a l'efemèride del dia.

Avui, 29 de juny, m'agradaria posar el focus a Veneçuela. Un país extraordinari, una terra de muntanyes, selves, platges i, sobretot, de persones espectaculars. I que, malgrat tot, i per culpa d'una elit política menyspreable, fa anys que viu immers en una profunda crisi social, política i econòmica. Aquesta setmana, Veneçuela torna a ser notícia. Tots en som conscients. Un doble terratrèmol ha destrossat el país i les imatges són esfereïdores. Però més enllà de la tragèdia natural, el que realment està sorprenent en el món és la força de la seva gent. Quan arriben els moments més difícils, quan desapareixen els serveis bàsics i quan la por s'apodera dels carrers, sempre són els veïns qui fan el primer pas. Persones anònimes que s'organitzen per ajudar, per rescatar, per compartir menjar, aigua o simplement per donar una paraula de suport. Un rol que el poble pren amb orgull, però que en un estat funcional, digne i conscient, no hauria mai de recaure en l'esquena de la població. Des de fa dies, a Veneçuela falten recursos, serveis mèdics, equips de rescat, eines, i tot això és el resultat d'anys de crisi, d'inestabilitat i d'un desgast institucional que ha deixat a un país sencer en una situació d'extrema vulnerabilitat. Tot i això, hi ha alguna cosa que ens ha demostrat el poble de Veneçuela, i és la seva capacitat de resistència del poble. Malgrat les dificultats, malgrat les incerteses i malgrat els obstacles, milions de veneçolans continuen lluitant dia rere dia. I des de Catalunya i des de qualsevol racó del món, és difícil no sentir empatia davant del patiment de totes aquelles persones que aquests dies han perdut familiars, amics, habitatges o projectes de vida. Però també és important recordar que darrere dels titulars hi ha persones que necessiten ajuda, suport i esperança. Avui, 29 de juny, posem el focus a Veneçuela per reconèixer la fortalesa d'un poble que, una vegada més, està demostrant que fins i tot en els moments més foscos, la solidaritat i la dignitat humana continuen obrint camí.

0: Des de Càritas Sant Just oferim un espai de trobada per conversar i compartir. Si et ve de gust una estona de companyia, vine al Cafè de les 3. Estarem tots els dimarts fins les 5 de la tarda, al carrer Bonavista, número 113. Càritas Sant Just. Us hi esperem.
1: Ara sí, arrenquem les seccions d'avui, arrenquem amb els sons de casa, amb la Montse Baqués. Bona tarda, Montse, què tal, com estàs?
2: Bona tarda, molt bé, i tu?
1: Una mica calorada, no, avui?
2: Molt acalorada, i tant, sí, a més he vingut super de pressa i quasi no arribo.
1: Ja et veig, una mica trafegada, però
2: bé,
1: escolta...
2: Bé, ja sí estic, fa... recuperada.
1: Semblava que baixava una mica la calor, però escolta...
2: Gens.
1: Això no dona treva i entenc que tu que vens del Walden, pujadeta cap a dalt, eh?
2: Molt pujada, sí, estic rebentada ara mateix, però bueno, seguim.
1: Clar que sí, amb un nou capítol dels Sons de Casa, on recordem, doncs... Parlem de l'actualitat musical, sobretot del nostre petit país. Montse, per on hem de començar avui?
2: Doncs hem de començar amb algunes novetats que hem tingut durant aquestes últimes setmanes, i és que realment es nota que ja és estiu, perquè molts dels grups més destacats del moment han tret noves cançons, totes molt animades i festives, que ens donen les vibres ideals per passar l'estiu. Però quina de totes aquestes es convertirà en la cançó d'estiu? Doncs ara ho veurem, escoltem-les.

0: Doncs aquesta és El Ventilador, una col·laboració entre Banda Neon, Búhos i Mon DJ, que parla d'un desamor viscut des d'una perspectiva optimista i despreocupada, que al final és un element característic de tots els dos grups, que escolta, fan aquest tipus de música més així optimista. Sí, sí.
1: Això acaba de sortir fa res, no? Aquest cap de setmana, no?
0: Sí, diria la setmana passada, no sé sí, quin sí, dia va ser exactament.
1: Divendres però, o així sí, crec que va sortir, i la veritat... Sí. És que...
0: Sona estiu, eh?
1: Sona estiu i és molt bona. Té un toc rumbero, no? Inclús, no ho sé. Sí. És molt xula, eh?
0: Sí, sí, sí, sí. La cançó, a més, també ens recorda que al final la vida continua i que no cal donar més importància de la necessària a segons quines preocupacions. I amb l'arribada del bon temps, el missatge és clar. Gaudir del moment, deixar enrere els mals rotllos i centrar-se en allò que realment val la pena.
1: Doncs sí, doncs i... sí, que és el realment important, eh? Ara que ve l'estiu i sempre.
0: Totalment, sí, sí. I a més tot plegat ve acompanyat amb una melodia molt enganxosa, no? Que és el que caracteritza també les cançons de l'estiu, amb una energia molt positiva i un ritme que convida doncs, a cantar-la a ple pulmó i a convertir-la en una de les bandes sonores d'aquest estiu, òbviament.
1: Totalment, totalment. A més, amb aquesta col·laboració, no? Banda Neon, Búhos, que és una mica vieja escuela amb nova escuela, no? Podríem
0: sí,
1: dir.
0: Sí, totalment, sí, perquè Búhos és un grup que porta 20 anys dedicant-se a la música i Banda Neon han començat fa un parell d'anys.
1: Crec que van començar, a més, com primer van ser versions...
0: Van ser un grup de versions i després ara tenen ja uns 3 o 4 singles.
1: Sí, sí, sí, i la veritat és que cada cosa que fan ho peten.
0: Ho peten.
1: I molt bé, molt bé. La veritat
0: totalment,
1: que la Banda Neon, molt bé. I tot això amb l'acompanyament perfecte de Mon DJ, que és un crac i aquí ja el coneixem de sobres. Montse, no sé si tu te'n recordes.
0: A veure.
1: Quan vam anar als Underrock, li vam preguntar a Guillem Soler, quin grup no pot faltar mai a la teva playlist?
0: Van dir Banda Neon.
1: I van dir Banda Neon. Jo crec que ja estaven preparant.
0: Tenia alguna cosa a veure, segur.
1: Jo crec que ja ho estaven preparant.
0: 100%.
1: Quan ha sortit la cançó, jo he dit ui. A mi això em sona.
0: Sorpresa.
1: A mi això em sona. Però sí, sí, ara seguirem descobrint totes aquestes cançons de l'estiu, que al final estan buscant totes el mateix, que sí, ser la cançó oficial de l'estiu.
0: Exacte,
1: eh?
0: La cançó que tu diguis, ai, aquest estiu sí, que sonava. Això. Que sigui aquesta.
1: Total, total. Escolta, anem amb més propostes perquè tenim diverses, eh?
0: Doncs sí, anem amb la següent.

0: Doncs aquesta és la primera cançó del 2026 de The Tyets, que es diu Era això. Amb aquest nou tema, el grup torna a apostar per un pop fresc i desenfadat, no? Podríem dir, que estava pensat per transportar-nos directament a l'estiu. Una cançó que reivindica les coses senzilles i recorda que moltes vegades només cal bona companyia, moments compartits i ganes de gaudir per passar-ho bé.
1: Total, total. A més, em recorda una mica les primeres cançons de The Tyets, que eren molt així, molt desenfadades,
0: molt optimistes,
1: inclús una mica tranquil·les, no? Perquè és una cançó animada, però també té un cert així...
0: Exacte, com té un to més...
1: De chill, no? Diríem ara.
0: Totalment, sí, més així, més tranquil. Sí.
1: No és com l'anterior, que era pura festa.
0: Sí, l'últim disc era tot així com més electrònica, més festa, i això és tot el contrari, realment.
1: Sí. No, la veritat és una molt bona proposta, també.
0: Doncs sí, i a més la cançó també parla de... Bueno, diu el lema de sempre volem massa i necessitem poc, doncs amb això posen en valor aquells petits instants que acaben convertint-se en els millors records de les vacances. O sigui, al final és com que diuen que les coses senzilles són el que sempre acabes recordant més.
1: Totalment, no, això sempre és així, i al final a vegades ens anem de viatge a l'altra punta del món i ens ho podem passar millor en un estiu a la platgeta aquí a Cunit o a la Costa Brava.
0: Totalment.
1: Que a vegades aquestes coses passen. I m'agrada tenir de tornada els detallets, Montse?
0: Doncs sí, la veritat és que sí, ja es trobem a faltar.
1: Seguim perquè tenim més cosetes.
0: Tenim més coses.

0: Doncs aquest tema és del duet Danny Six i Izkid i es diu que s'aturi el temps. Mm-hmm. La cançó recupera la història que el grup ja havia començat a una altra cançó que es diu On volíem estar. En aquesta, el tema parlava de que arribava al final de l'estiu, tocava acomiadar-se d'una persona especial, i en aquest nou tema el desig és just al contrari, que el temps s'aturi. Mm-hmm. És com que just comença l'estiu i que s'aturi el temps per estar amb aquella persona
1: en
0: especial.
1: En un estiu etern, no?
0: Exacte.
1: Que a vegades també és el desig de moltes persones, eh? M'incloc, m'incloc.
0: Sí. Tot i la calor...
1: L'únic dolent és la calor, sí que sé.
0: És un desig que tenim molta gent, sí. Mm-hmm. I, bueno, enmig de la calor, les vacances i els dies que passen ràpid, la cançó parla d'això, de voler allargar al màxim aquests moments compartits i gaudir de totes aquelles petites coses que fan l'estiu més especial.
1: Una molt bona proposta, també, aquesta.
0: Molt
1: una
0: bona.
1: Molt bona candidata.
0: A mi m'agrada molt aquesta. Jo, si hagués de triar una
1: Després.
0: És igual, ja ho he dit. Jo, si hagués de triar una de totes, triaria aquesta, però encara queden,
1: un
0: parell
1: quantes.
0: Més.
1: Sí. No, la veritat és que el Danny Six i el Izkid, ostres, estan fent molt bé les coses.
0: Estan fent molt renom, molt bon renom. Són bastant emergents encara, però...
1: Sí, però compte,
0: continuen traient molt bona cosa.
1: A més, tenen un estil diferent. Un estil bastant diferent als altres. Són una mica d'aquesta escola, podríem dir, 30 Ufam Flash i Ice Cream, però...
0: Sí.
1: Però diferent,
0: no tan urbà.
1: No tan urbà i
0: és com entre urbà i pop, jo diria. Potser més tirant cap a detalls, però tampoc són detalls,
1: no,
0: exactament.
1: Per això et dic, és una cosa difícil de com de catalogar en un gènere, però també... A mi em recorda una mica a l'urban més estatal en el sentit de... Ells que ens ho van dir també a l'Enterroc, Bon Calço i Marc.
0: És veritat.
1: Que
0: sí,
1: a mi em recorda bastant això, però en català, que escolta, és perfecte.
0: Totalment, sí.
1: Però,
0: sí.
1: Bueno, els seguirem de molt a prop perquè estan fent bé les coses i aquesta cançó compta que és una de les grans candidates. Però no és l'única.
0: Exacte. Seguim.

0: Doncs aquesta proposta és la nova d'en Casu, nom artístic de Joan Casu, que és un dels noms més virals de l'escena electrònica del país. Es diu La cançó de l'estiu.
1: No s'ha complicat, aquí.
0: No s'ha complicat massa. I és el seu quart single, apostant clarament per consolidar-se també com a vocalista i compositor després de fer remixos i sessions com a DJ.
1: Clar, és un dels grans DJs de Catalunya.
0: La cosa és que ell va començar sent DJ exacte, la veritat és que és això, és un dels grans DJs de Catalunya, però està començant com a donar-se també un renom com a cantant, perquè al final ell ha estudiat música i sap cantar i pues, també
1: i
0: li agrada,
1: bé,
0: no?
1: Clar que sí.
0: Llavors combina una mica les dues coses ara mateix.
1: I a més és una cançó... Jo crec que sí que està molt pensada per la festa, no? Perquè sonien festes majors.
0: Totalment,
1: i en
0: sí,
1: concerts,
0: sí.
1: Perquè aquest lo que sonava, no ho sé, és també
0: és
1: molt animada.
0: És festiu, molt sí, per ballar, sí, sí. Exacte.
1: Total, total.
0: També és una cançó amb la que l'artista, com comentàvem, fa un pas endavant en la seva trajectòria, apostant per una proposta més pensada per arribar a un públic encara més ampli, però sense abandonar l'essència festiva que l'ha caracteritzat des dels seus inicis, presentant un tema fresc, divertit, i el que dèiem, no? Molt enganxós, com ha de ser una cançó d'estiu.
1: Exacte, una cançó d'estiu ha de ser enganxosa, fresqueta i divertida. I
0: sí,
1: escolta,
0: sí, sí.
1: Ho compleix a la perfecció.
0: I a més, en aquest cas, també barreja ritmes electrònics i busca capturar l'energia de l'estiu, convertint-se en una de les bandes sonores de festes, festivals i nits de molta calor que tindrem en aquests pròxims mesos.
1: Sí, sí, total, total. No sé si te'n recordes, però és que aquí en The Rock està venint molt, però també ens va posar molt èmfasis en què volia potenciar
0: sí, sí,
1: la seva
0: sí,
1: veu.
0: Sí, que en principi aniria combinant el tema DJ amb... Bueno, això, amb ser
1: cantant, no?
0: Artista d'aquest... diferent de DJ, diguem-ne. I sí, això, va posar èmfasis en això. I que potser
1: fent,
0: en un futur... fins i tot també deixava el tema de ser DJ i es dedicava només
1: a fer cançons.
0: A fer cançons.
1: Sí, sí, no, la veritat que... Sabe,
0: depèn de com li vagi, clar, però de moment pinta molt bé.
1: Sí, sí, veurem com li va el Casu, que també és una altra proposta que està fent molt bé les coses. Veurem si al final acaba, no ho sé, tancant un Canet Rock com a cantant. És que
0: no, mira, mai se sap.
1: Mai
0: encara
1: sap,
0: és jove,
1: mai,
0: té temps.
1: Sí, sí, és jove, és jove. Seguim i anem amb la teva última proposta.
0: Exacte.

0: Bé, seguim amb aquest tema, que no és ben bé una nova cançó, ja que al final és una versió d'un tema ja conegut, però bueno, també la volia comentar, potser no acabarà sent la cançó de l'estiu, però la veritat és que sona molt bé. És una col·laboració amb la Naina, des del País Valencià, i la Jules des de Girona, per fer una relectura del tema Cara de cul, d'Oques Grasses, conservant el caràcter irònic i contagiós de l'original, però traslladant-lo també a un terreny sonor més actual, no?
1: Sí, sí, és xulo això, eh? És xulo que hagin tornat a donar-li la volta, no?, a Cara de cul, que és una de les grans cançons d'Oques Grasses. Sí, i escolta, sí. Li han donat una volteta. També li han tocat una mica la lletra, oi? O no?
0: Diria que la lletra no, han tocat més el tema d'això, de la música, no? Que veiem que és una producció més pop, electrònica, fins i tot amb un ritme una mica més salsero,
1: sí.
0: Per reforçar també aquest esperit més festiu.
1: M'ha semblat en una frase, que he dit, això era així?
0: Pot ser, no sé. Jo li he donat més importància com al tema de la música, però la lletra també pot ser que l'hagin canviat una mica. No?
1: Sí, sí, no
0: m'he fixat.
1: Ja li donaré
0: una volta.
1: Sí, ja l'investigaré i ja ho direm. Però escolta, molt bona proposta i a més, és una juntada que jo crec que és inèdita, no? La Naina i la Jules per primera vegada.
0: És una col·laboració que també es portava molt de temps esperant, perquè algun cop havien penjat algun vídeo a xarxes, com que estaven juntes...
1: Es porten bé, doncs, eh?
0: I hi havia molt com de hype, no? Mm-hmm.
1: No, i escolta, que són dues de les propostes emergents femenines del panorama, i està molt bé que es juntin. A més, si ho fan així de bé, doncs que segueixin juntant, no?
0: Sí, a més és això, han fet una nova lectura, sent com una mirada com sent artistes emergents del moment... i que formen part d'una generació marcada per l'impacte del grup d'Oques Grasses. Per tant, doncs, com a fans, és com que han fet una mirada diferent. Una versió més fresca, que connecta amb la memòria recent i present del pop. I res, és brutal.
1: Que està molt bé. Clar que sí.
0: Efectivament.

0: Vinga, seguim ara amb unes notícies una miqueta menys positives.
1: Exacte,
0: de fet, bastant negatives. Venim a fer una miqueta de denúncia.
1: Sí, exacte. Venim a... No mai sol fer això, però crec que en aquest cas s'ha de fer... Fer una mica això, de denúncia, de crítica, perquè durant aquests dies, coincidint també amb el mes de l'orgull, el grup queer de pop urbà en català Fades ha estat recentment al centre de l'actualitat per una sèrie d'agressions LGTBI-fòbiques. La banda ha denunciat que grups vinculats a l'extrema dreta els assetgen per la seva estètica obertament queer i per defensar la llengua catalana. I un d'aquests assetjaments que van patir va ser el dia 12 de juny, quan el grup es va veure obligat a suspendre el seu concert de la Festa Major de Vilassar de Mar, després de que diversos assistents els llancessin glaçons de gel a l'escenari.
0: Sí, sí, la banda lamentable.
1: Molt lamentable, totalment. La banda va denunciar que aquesta era la tercera agressió que patien en només una desena de concerts i que anteriorment doncs, també havien denunciat insults homòfobs i llançaments d'objectes durant una actuació a la Festa Major de Vilassar de Dalt.
0: De Mar.
1: No, perquè hi havia una amb Vilassar de Mar i una altra Vilassar de Dalt.
0: Ah, ostres.
1: O sigui, eren dues actuacions diferents, pel que he entès jo.
0: Sí. Però aquesta última va ser el dia del 23, crec, eh?
1: Sí.
0: El dia de Sant Joan, diria.
1: Podria ser.
0: Sí, sí. Bueno, la veritat és que...
1: Bueno, la cosa és que han tingut diverses agressions d'aquest tipus en poc temps, en poques actuacions i que és molt... que no està bé.
0: No
1: em surt la paraula, però que no...
0: Que no està gens bé, clar
1: no
0: que no.
1: Bé.
0: La veritat és que és molt fàcil, no?, a vegades atacar aquesta sobre de l'escenari, perquè, clar, què t'han de fer? No estan fent la seva feina i tu tires qualsevol cosa i no es poden defensar, però la realitat és que atacar a qualsevol persona o qualsevol banda perquè són diferents a tu, perquè pensen diferents a tu, primer, que has de ser molt covard, i segon... que dient-ho clar, estàs també ser molt imbècil.
1: Exacte, i al final tenen el seu propi estil, que pot no agradar a tothom perquè és així com, bueno, el que dèiem, no? Obertament queer, que forma part del col·lectiu i tot el que vulguis, però si no t'agrada, doncs no hi vagis i no els escoltis. Hi ha coses que ja sobrepassen i que òbviament no cal fer-les.
0: No. Però bueno, canviem de tema perquè anem ara al Canet Rock, eh?

0: no tocarà fades al Canet Rock.
1: Però, well,
0: però bueno, també tenim altres també, propostes.
1: Ja que teníem la cançó aquí, sí, sí.
0: Clar, clar.
1: Doncs això, acabem parlant amb un dels festivals més representatius del panorama musical català i que es celebra aquest mateix dissabte, que mm-hmm. ja ho has anunciat tu, el Canet Rock, que és bàsicament que durant tota una nit on assistiran unes 25.000 persones que gaudiran de més de 12 hores plenes de música sense parar. Des de les 6 de la tarda de dissabte fins passades les 6 del matí de diumenge, veient així sortir
0: sí,
1: el sol.
0: Sí, sí, festa grossa a Canet de Mar. Això és una cita imprescindible al calendari, eh?
1: Exacte.
0: Sí, és una cita imprescindible al calendari. I aquest any, doncs, tenim grups molt i molt interessants. Anem a repassar una mica el cartell, no?
1: Doncs sí, aquest any el festival comença amb Maria Jaume, que és una de les veus més interessants del pop català actual, i que debuta al festival després de consolidar-se com una de les artistes revelació dels últims anys. Serà el seu primer festival, així que...
0: Que li vagi molt bé. Sí, sí,
1: benvinguda.
0: És la que obre, no, aquest Canet?
1: Sí, o a les 6 de la tarda.
0: Com és un horari una mica complicat, s'ha de dir.
1: Sí,
0: per tant, és un honor,
1: perquè és la típica hora que la gent encara
0: està arribant.
1: Està per allà al poble...
0: I que fa molta calor.
1: O que encara no han arribat.
0: I que fa molta calor.
1: Fa molta calor. Sí, la gent normalment sempre arriba més tard, però bueno.
0: Però és un
1: honor,
0: que
1: tingui una mica de públic, almenys.
0: Segur, segur, segur.

0: Tot seguit, a les 7 de la tarda, serà el torn de Doctor Prats, una de les bandes més potents en directe gràcies a la seva barreja de pop, reggae, ska i electrònica. A les 8 actuarà el Josep Maria Mainat, que és, al final és una de les figures històriques vinculades al Canet Rock original. De fet, crec que va ser un dels fundadors del Canet Rock o dels primers grups en tocar amb la Trinca.
1: Aquí tenim una mica de tot, també. Doctor Prats, Josep Maria Mainat, que potser és una mica més... bueno,
0: més clàssic.
1: D'una generació anterior. Però escolta,
0: Maria
1: també és,
0: Jaume,
1: també
0: que també
1: xulo.
0: És pop, però és com un pop més tranquil,
1: sí, però
0: més
1: Maria
0: chill.
1: Jaume
0: és... En canvi, Doctor Prats és més animat.
1: Sí.
0: Hi ha de tot.
1: Una mica de tot. I escolta, després de Josep Maria Mainat arriba un dels grans plats forts.
0: Arribarà la Ludwig Band, que continua vivint un gran moment gràcies al seu estil tan particular, que estaria com a mig camí entre el folk, el rock, i amb, sobretot amb unes lletres cargades d'ironia, i que a més ara estan en un moment molt bo de la seva carrera musical.
1: Home, Montse, a tu t'hem vist fent un trend que s'ha fet bastant popular, eh?
0: Sí, s'ha fet popular bàsicament per aquesta cançó.
1: Bueno, a veure, per altres cançons també.
0: Sí, però molta gent els ha conegut a través de TikTok
1: sí,
0: per aquest trend que es va fer tan famós. Fer

0: doncs deu ser Ginebra sola.
1: Aquesta frase és mítica.
2: La veritat és que ho està patant molt i molt i molt fort, sí, aquesta cançó. Sí, sí, sí. Tot TikTok Catalunya està fent aquest trend, eh?
1: Sí, sí.
2: I la Montse ja l'ha fet, eh?
1: Jo ja el vaig fer.
2: Podem anar a recuperar-lo, eh?
1: Ja em vaig adaptar. No cal, no cal.
2: Sí, cal, sí, cal. Molt bé, vinga, entrem a la nit, anem a dos quarts de deu.
1: Sí, dos quarts de deu. Arribarà Ginestà, que presenta el seu nou disc, Tot gira igual, però diferent. I després també pujaran a l'escenari els Amics de les Arts, que celebren els seus 20 anys de trajectòria i que han tornat recentment amb el single Segurament t'estimo.
2: Molt bé, escolta, també, dos grupassos, eh? Dos grupassos espectaculars. Entrem a la mitjanit, va.
1: A la mitjanit començarà protagonitzada per 31 FAM, un dels grups que millor representa la nova escena urbana catalana, i a partir d'aquí el ritme no afluixarà, ja que a la una serà el torn de Figaflaues, amb una de les sensacions del moment, gràcies a la seva combinació pop, reggaeton i música festiva.
2: Sí, sí, i perquè fan un directe espectacular, eh?
1: Exacte, no us perdeu el seu directe perquè us ho passareu molt bé.
3: Aquest espectacle, esperant que riguis d'una vegada.
1: Ja de matinada arribaran alguns dels plats forts del festival. A dos quarts de tres actuaran els Catarres, autors d'alguns dels himnes més populars de la música catalana dels últims 15 anys. I tot seguit serà el torn de Tallets, que continuen encadenant èxits i omplint festivals arreu del país.
2: Total, i estrenaran aquesta
1: nova cançó. Estrenaran aquesta cançó que hem escoltat abans, totalment. I quan la nit ja arribi a les seves últimes hores, pujaran a l'escenari Buhos.
2: Els Incombustibles.
1: Exacte, Buhos, que segurament també estrenaran la cançó aquesta que hem comentat amb Banda Neon.
2: Compte que no vagi
1: Banda Neon, això mateix anava a dir, és molt possible. I bueno, sempre Buhos és una aposta totalment segura per fer cantar tot el públic amb el seu repertori, les seves cançons molt, molt festives.
2: I per últim, acabem amb el plat fort.
1: Acabem amb el plat fort, a les 5 i quart del matí, que els encarregats de rebre la sortida del sol seran La Fúmiga.
2: Brutal.
1: Que viuen aquest any una gira molt especial abans de la seva aturada indefinida i que prometen posar el punt final al festival amb una de les actuacions més emotives de la nit, però també jo crec que més energètiques.
2: Sí, sí,
1: perquè
2: sí,
1: també omplen cada festival i cada concert que fan amb moltíssima energia.

0: I entre concert i concert l'ambient estarà garantitzat amb les sessions del DJ Ernest Codina, DJ Caso, DJ Trapella i Mon DJ, que s'encarregaran de mantenir la festa en marxa tota l'estona, contínuament, fins que surti el sol sobre Canet de Mar.
1: Espectacular, amb aquests quatre DJs que són... No, quatre, no, cinc. No, quatre, quatre.
0: Quatre, quatre.
1: Quatre que són espectaculars, tots quatre, i que segur que ens faran ballar molt i molt
0: totalment
1: bé. Montse, ens queda res de temps. Aniràs tu al Canet Rock, sí o no?
0: Aniré. Tu també?
1: Ho estic pensant, perquè treballo el dia 5.
0: No passa res.
1: Veurem.
0: Tu pots.
1: Veurem. Montse, gràcies per tot.
0: Gràcies.
1: I la pròxima setmana recuperem això.
0: Molt bé.
1: Que vagi molt bé.
0: Ciao.
1: Adéu. Un final de pel·lícula i som tan covards,
2: però jo no sé fer-ho millor. Adéu.
3: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 6.
4: Bona tarda, us informa Marc Güell. Més d'un 1.300.000 persones han demanat acollir-se a la regularització extraordinària d'immigrants a l'estat espanyol quan només falten 24 hores perquè s'acabi el termini de presentació. Tot i que no totes acabaran obtenint una resolució favorable, la xifra duplica de llarg la previsió que esperava 500.000 sol·licituds. Des del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona alerten de la saturació a les comissaries de policia per aconseguir fer l'últim pas d'aquest procés de regularització. Es tracta de la presa d'empremtes per tramitar la targeta d'identificació. Clint Claveguera, responsable d'estrangeria del col·legi, denuncia que ha estat un procés ple d'obstacles administratius.
5: És que és una situació una mica, diguéssim, surrealista, no? És a dir, s'inicia un procés de regularització i l'administració no està preparada a dia d'avui a la província de Barcelona per poder donar targetes identificatives a tothom.
4: Més notícia, Txell Vallespí.
6: Ja són 6 els morts en un tiroteig al nord d'Alemanya. També hi ha

0: La governadora de la Reserva Federal, Lisa Cook. Una altra sentència l'obliga a pagar 5 milions de dòlars a una columnista que el va denunciar per abús sexual i difamació.
1: El govern espanyol ha aprovat un decret d'impuls a la jubilació parcial anticipada dels treballadors públics. La norma permetrà que aquests treballadors accedeixin a la jubilació parcial fins a 3 anys abans de l'edat ordinària, sempre que es contracti una persona que el substitueixi a través d'un contracte de relleu. Elma Saiz és ministra de Seguretat Social.
2: Estos trabajadores podrán reducir su jornada entre un 25 y un 75%, compatibilizando el salario por el tiempo de trabajo con el cobro de la parte proporcional de la pensión.
1: Per cobrir la feina dels treballadors que jubilin parcialment, l'administració haurà de prioritzar els contractes fixos, però com a novetat ara es permet contractar algú també de manera temporal.
0: I més de la meitat de les dones s'encarreguen de planificar la neteja a fons de la casa, organitzar els àpats entre setmana i fer la compra del dia a dia. En canvi, això només ho fan una quarta part dels homes. Són dades que recull una enquesta de l'ús del temps de l'IDESCAT i l'Institut Català de les Dones. Segons aquestes dades, un 35% de les dones en edat laboral no treballen ni busquen feina perquè estan tenint cura de terceres persones. El govern autoritza la Guàrdia Urbana de Tarragona a fer vigilància amb drons a les zones perilloses de les platges per, d'aquesta manera, intentar evitar morts com les dels tres joves de fa uns dies. Tarragona, Manel Sastre.
3: Bona tarda. El patrullatge amb drons ja està dissenyat. S'aplicarà de forma immediata quan arribi l'autorització d'interior, segons el sotscap de la Guàrdia Urbana de Tarragona, Alberto Lacueva, que espera que aquesta eina ajudi a reduir un problema endèmic.
4: Vigilar d'una manera més eficient el tema dels salts, que portem molt de temps que no acabem d'acabar. Encara que sancionem, però no acabem d'acabar amb aquesta incidència. El dron avisarà la patrulla anirà i denunciarà qui tingui que denunciar.
3: Els agents reconeixen que les sancions mínimes actuals de 100 euros no ajuden a dissuadir els joves que continuen saltant. Manel Sastre, Catalunya Ràdio, Tarragona.
0: Els esports, Damià Aguilar, bona tarda.
5: Bona tarda. Ha començat el torneig de tennis de Wimbledon, el tercer gran slam de la temporada. Estan jugant, juga de moment el número 1 mundial masculí, Jannik Sinner, contra Kecmanovic. Estan disputant el 5è set, 5-2 a favor de Sinner, però serveix el serbi. La número 1 mundial, Sabalenka, s'ha d'enfrontar a la Sèrbia Kostovic d'aquí a mitja hora. Demà debuta Serena Williams. A les 7, partit de 700 a final del mundial de futbol, Brasil, Japó, a Houston, a 2:15 de la nit, Alemanya, Paraguai, a Foxborough, Massachusetts, i a les 3 de la matinada, Països Baixos, Marroc, a Guadalupe, Mèxic. El Barça espera poder fer oficial la marxa d'Ansu Fati al Mònaco de forma definitiva. El davanter deixaria el club blaugrana uns 11 milions. Els clubs de la Lliga Femenina de Futbol han aprovat per majoria en Assemblea General l'acord comercial d'inversió de 55 milions del grup de Pau Gasol. Demà se'n fa la presentació oficial. El Barça i l'Europa jugaran una amistosa porta tancada a la ciutat esportiva Joan Gamper el 24 de juliol. També a la pretemporada l'Alavés i el Girona jugaran un amistós el dissabte 25 de juliol a les Preses a la Garrotxa. I en ciclisme, a 5 dies de l'inici del Tour de França a Barcelona, l'equip UAE confirma Tadej Pogacar i la baixa de Marc Soler. El Caja Rural confirma els catalans Abel Balderston i Joel Nicolau.
6: Fins aquí les notícies.
7: Tot seguit, les notícies de Sant Just.

Bona tarda, us informa Mariona Sales Vilanova. L'Ajuntament de Sant Just d'Esvern ha obert una enquesta ciutadana per recollir aportacions de cara a l'elaboració del Pla Local de l'Habitatge 2027-2032, un document que definirà les polítiques municipals en matèria d'habitatge durant els pròxims anys. El pla, que s'està redactant amb el suport de la Diputació de Barcelona, servirà per planificar actuacions relacionades amb l'accés a l'habitatge, l'habitatge assequible, la rehabilitació i l'estat del parc d'habitatges del municipi. L'enquesta està adreçada a persones majors de 18 anys empadronades a Sant Just i es pot respondre de manera telemàtica. Les aportacions de la ciutadania formaran part de la diagnosi prèvia que servirà de base per definir les actuacions del futur pla. Pel que fa a economia, el Consorci Metropolità

de l'habitatge ha obert un nou termini per presentar sol·licituds dels ajuts destinats a millorar l'eficiència energètica dels habitatges en el marc dels programes de rehabilitació residencial finançats amb fons Next Generation. El termini romandrà obert fins al 30 de juny o fins a l'exhauriment de la dotació econòmica disponible. Els ajuts estan destinats a actuacions de rehabilitació que contribueixin a reduir el consum energètic i millorar el confort dels habitatges. Les actuacions subvencionades hauran d'estar finalitzades abans del 30 de juny, sense que es prevegi cap pròrroga per executar les obres. Les persones interessades poden consultar els requisits i la informació completa de la convocatòria a través de l'anunci oficial del Consorci Metropolità de l'Habitatge. I en educació, el Servei Local de Català de Sant Just obre aquest dimarts 30 de juny i dimecres 1 de juliol el període d'inscripció per un nou curs intensiu de català inicial. Aquesta formació completament gratuïta s'adreça a persones que no tenen coneixements de la llengua o que tenen un nivell molt bàsic. La matrícula es pot formalitzar de manera presencial al despatx del Servei Local de Català, situat a les escoles, de 9 a 1 i de 5 de la tarda a 8 del vespre. A diferència d'altres edicions, no cal demanar cita prèvia, tot i que també es pot realitzar la inscripció en línia a través del web oficial del Consorci per la Normalització Lingüística. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern. I això ha estat tot. Tornem amb més informació als butlletins horaris i a l'informatiu complet. Fins ara!

0: Bona tarda, Jesús, què tal? Com estàs? Ai, no, espera't, ara. Bona ara, tarda, que no sí. T'havia obert el micròfon, no vull que parlis.
1: Ai, aquest estiu, la calor.
0: Sí, la calor, sí. A més, no trobem la teva sintonia, s'ha perdut pels arxius de Ràdio d'Esvern.
1: Bueno, ja la ficaré per la propera,
0: sí,
1: no et preocupis.
0: Sí, sí, sí.
1: La recuperarem.
0: La recuperarem, que no deu estar molt lluny, però no l'aconsegueixo trobar. Però bé, Jesús, ja estàs aquí de tornada, segon sí. Programa des de la teva tornada aquí a Ràdio d'Esvern, no?
1: Sí, sí, sí. Fa un parell de setmanes que vaig tornar.
0: Exacte, que vas tornar,
1: sí, sí.
0: El regreso del crack, no podríem dir.
1: Sí.
0: I bé, ja estem aquí. Avui de què ens toca parlar?
1: Mira, avui triple efemèride.
0: Triple?
1: Triple efemèride. Perquè avui parlarem de la legalització del matrimoni igualitari a Espanya.
0: Vale.
1: Però clar, és que en les properes dues setmanes es va aprovar el Congrés.
0: Mira.
1: Va entrar en vigor.
0: Vale.
1: I es va celebrar la primera boda.
0: Mira.
1: O sigui, tot en dues setmanes, eh?
0: Tot en dues setmanes.
1: Fixa-t'hi, sí, sí.
0: I ho has agafat tot, oi?
1: Sí, aprofitarem i parlarem de tot, perquè molt aquestes bé. Dues properes setmanes farà 21 anys d'aquests fets.
0: Molt bé.
1: Si et sembla, comencem a fer el repàs de les properes dues setmanes, com
0: sí,
1: fem sempre.
0: Uh-huh. Altres esdeveniments importants, no?
1: Sí, més internacionals, podem dir-ho així. Perquè, mira, per exemple, entre la nit del 30 de juny i la de l'1 de juliol del 1934... es va produir la nit dels ganivets llargs. No sé si et sona, la Noche de los cuchillos largos,
0: sí,
1: més,
0: sí, sí.
1: Més en castellà, més sonada. Durant aquella matinada, Hitler va ordenar l'assassinat i la detenció de centenars de persones de l'àmbit polític per eliminar-los i consolidar el seu poder. De fet, les víctimes d'aquesta matança eren membres d'una associació paramilitar nazi que es deia Sturmabteilung.
0: Vale.
1: Que és, com deia, és una organització que estava vinculada als nazis, però que Hitler veia com una mena de contrapoder que podia ser capaç de treure-li el poder, no?
0: Clar, una mena de contrapoder.
1: Mm-hmm. Funciona així. Van matar 85 persones, però es calcula que podrien haver-ne sigut centenars.
0: Mare meva. Per tant, va matar gent del seu propi entorn, no? Però que li podien fer una miqueta la guitza, no?
1: Sí, exactament. Mm-hmm. Aquesta era una mica... Aquesta és la idea, no?
0: Vale, vale.
1: Seguim perquè el 4 de juliol farà 250 anys i possiblement jo crec que és una de les efemèrides més conegudes de la cultura popular, no? I que serà molt mencionada aquesta propera setmana. 250 anys de la ratificació a Filadèlfia de la independència de les 13 colònies,
0: mm-hmm.
1: que serien l'embrió del que avui coneixem com als Estats Units.
0: Vale.
1: En aquell moment estaven en guerra contra el regne de Gran Bretanya i va ser aquell dia, el 4 de juliol, que si no recordo malament va ser Thomas Jefferson. Ara això no...
0: Pot ser. Sí, sí, sembla, em sembla que sí. El fundador, no?
1: Sí, el que va participar és com de les cares més... Mm-hmm. Els noms més reconeguts en aquest fet. Això representa l'alliberament i el naixement del que avui és un dels estats més poderosos de tot el món.
0: Molt bé. Sí, sí, no, la veritat és que és una efemèride
1: bastant, sí.
0: bastant important i que serà molt sonada, que de fet ja està sonant.
1: Sí, sí,
0: perquè
1: sí.
0: Perquè ja s'estan fent esdeveniments.
1: A mi em sembla...
0: I el Trump ja ha fet algunes coses.
1: Sí, sí, sí, per això t'ho dic. Que
0: també hi ha hagut polèmica perquè va fer la piscina aquesta que tenen a Washington, que la va canviar de color.
1: Ah, sí, bueno, sí.
0: Sí, que es va gastar molts milions de dòlars per canviar la piscina de color, li va sortir fatal, ara té algues, bueno...
1: Sí, està boig aquesta.
0: Sí, és una altra de les bogeries de Donald Trump, però va, seguim amb més efemèrides.
1: Seguim, perquè el 5 de juliol, ara que també es parla molt pel Mundial de futbol, 51 anys, el 5 de juliol farà 51 anys de la independència de Cabo Verde,
0: mira,
1: de Portugal.
0: Mira.
1: País molt, molt destacat ara
0: país
1: pel Mundial.
0: País molt sonat, eh?
1: Molt
0: a
1: sonat.
0: Tot el món. A més, ara jugaran contra l'Argentina en uns 7-0 de final, que, escolta, primer Mundial i passar de grups és espectacular.
1: Han fet bona fase de grups perquè sembla que no van perdre cap partit. No?
0: Cap. Estan invictes totalment.
1: I han
0: felicitats fet
1: fora l'Uruguai i tot.
0: Sí, és espectacular. Per tant, felicitats també a Cap Verd, escolta, per aquest aniversari. Més coses, 7 de juliol del 2005.
1: Del 2005. 21 anys dels atemptats terroristes de Londres.
0: Mm-hmm.
1: Una sèrie de 4 explosions a la xarxa de transport de la capital britànica al matí del 7 de juliol, en hora punta, tocada de les 9 del matí. Primer van explotar 3 bombes a diverses estacions de metro, a Liverpool Street, a King's Cross i a Edward Road.
0: Mm-hmm.
1: I una hora més tard hi hauria una quarta explosió en un bus a la plaça Tavistock. Al-Qaeda va reivindicar l'atac i van matar 56 persones i van ferir-ne gairebé a 800.
0: Mm-hmm.
1: Un dels atemptats més coneguts en la història, també més destacats en la història del Regne Unit.
0: Sí, sí, sí.
1: I ja per acabar, l'11 de juliol es compliran 31 anys de la matança de Srebrenica, que jo crec que et sona alguna cosa d'així.
0: Sí, sí, em sona bastant, em sona bastant. La veritat que, bueno, com ja sabeu, tinc bastanta relació, no, amb aquest país, amb Bòsnia-Herzegovina. Vam fer documentals sobre, sobre la situació actual del país i vam parlar també de Srebrenica.
1: Sí, doncs, bueno, com ja coneixeràs la història, no? L'expliquem igualment. En el marc de la Guerra de Bòsnia, que es va lliurar durant els anys 90, aquell dia les forces serbo-bòsnies van entrar a la ciutat de Srebrenica, que es queda com a l'est, no sé, corregeix.
0: Sí, sí, sí, al nord-est, a res, a poquíssims quilòmetres de Sèrbia.
1: Sí, i van assassinar massivament a, principalment a bòsnis musulmans. Mm-hmm. Cal dir que aquesta població estava repleta de ciutadans que s'estaven refugiant,
0: sí, exacte,
1: perquè la ONU l'havia declarat espai segur. Mm-hmm. El nombre oficial de víctimes, tot i que no es coneix, com sempre en aquestes històries, no es coneix el nom exacte de víctimes, però l'oficial es quantifica en 8.373 persones.
0: Mm-hmm. Sí, sí, una matança, bueno, un genocidi, que es va qualificar com això, com el que era, que va ser, doncs, molt dur per la gent que hi va viure allí durant 3 dies, de l'11 al 13 de juliol. Uh-huh. Va començar l'11, però fins al 13 encara van haver morts, i sí, sí, la veritat és que és un de les pàgines més fosques de l'Europa moderna.
1: M'has tret, eh? Anava a dir la mateixa frase.
0: Sí, sí, no, i és que és així, a més, era una zona segura de la ONU, bueno, si investigueu una mica el tema veureu que és bastant... bastant escabrós el tema. Però va, passem a l'efemèride d'avui, on ens explicarem una miqueta més, ho farem una mica més llarg, que és aquesta triple efemèride d'avui, eh?
1: Doncs mira, si et sembla, comencem primer de tot, viatgem als anys 90, no? Perquè, uh-huh, o sigui, això va passar el 2005, no? Però abans, tu ja saps que a mi m'agrada fer com una mica...
0: Mira, context,
1: sí, una miqueta, uh-huh, més enrere. Mira, als anys 90, el primer pas per canviar la llei en aquest aspecte una mica, el van fer algunes comunitats autònomes amb l'aprovació de la llei de parelles de fet.
0: Vale.
1: És a dir, o sigui, persones que viuen juntes però que no han format matrimoni. I el que volien intentar regular era que les persones del mateix sexe poguessin ser també parelles de fet.
0: Uh-huh.
1: Aquestes lleis permetien a aquestes parelles resistir a la unió, tenir un reconeixement legal i accedir als beneficis que cada llei... Podia oferir.
0: Vale.
1: La primera de totes, les comunitats autònomes, va ser la nostra. Ah. Va ser Catalunya, sempre a l'avantguarda de tot.
0: I tant
1: tot.
0: Que sí, sempre pioneres.
1: I és que el 30 de juny del 98, que bé, també ho podríem considerar, de fet, una efemèride,
0: ah,
1: no?
0: Sí, home, sí. Entren aquestes dues setmanes.
1: El Parlament de Catalunya va aprovar una llei, la llei de parelles de fet, que encara no permetia l'adopció, però que era un primer pas cap al reconeixement legal i un pas pioner a tot l'Estat.
0: Molt bé. Uh-huh.
1: L'Aragó, seguidament, va seguir aquests passos i el 99 va aprovar la seva llei de parelles de fet i van intentar, a partir d'Izquierda Unida d'Aragó,
0: uh-huh,
1: que les parelles homosexuals obtinguessin el dret d'adopció.
0: Vale.
1: Això no va sortir endavant per l'oposició del Partit Popular i del Partit Aragonès. El Partit Popular sortirà...
0: serà sospechós,
1: sí,
0: habitual, no?
1: Serà, vale, sospitosament molt mencionat durant, vale, la secció, vale, d'avui.
0: Bueno, sí, ens toca mencionar-lo bastant, eh?
1: Sí, sí, sí. Un any més tard, l'any 2000, Navarra aprovava la seva llei de parelles de fet i aquesta sí que tenia un tret distintiu, que és que en aquest cas sí es permetia l'adopció de nens per parelles del mateix sexe, sempre que visquessin a Navarra.
0: Uh-huh.
1: UPN, Unión del Pueblo Navarro, que sempre està, bueno, és molt vinculat al...
0: A la dreta, sí.
1: Sí, no? És com una mena de Partit Popular de Navarra, uh-huh, tot i que el Partit Popular també existeix a Navarra. Va votar en contra i el Partit Popular va dur la norma de la llei Navarra al Tribunal Constitucional.
0: Mm-hmm.
1: Val dir que la llei espanyola, en aquest sentit, sí contemplava en aquell moment que un solter adoptés un nen i, clar, o sigui, el que es podia fer, diguem, és que una parella gay, per exemple, adoptés un nen,
0: clar,
1: però, clar, l'adoptés un dels dos. Mm-hmm. No? No sé si m'estic explicant.
0: Sí, sí, sí, sí, sí. Clar, que tu com a solter podies... Bueno, vos podies estar... podies adoptar un nen i després tu te'n podies anar a veure amb la teva parella.
1: Anar-te a viure amb la parella, però clar,
0: però,
1: la teva parella...
0: El nen està en nom només d'un.
1: Exacte, però l'altra parella no gaudia dels beneficis legals,
0: uh-huh,
1: en el cas que la relació no prosperés o en el cas de la mort del progenitor legal.
0: Sobretot això, sobretot no? Això últim.
1: Exacte, o sigui, quan parlem de beneficis, doncs, o sigui, ens referim a les bonificacions fiscals per tenir fills, els ajuts econòmics, els permisos laborals, no? Clar, tot allò que deriva, no?
0: La baixa de paternitat mateix, per exemple.
1: Això mateix, o sigui, aquesta mena de drets, no, la parella, que no és el progenitor legal, no la tindria. Exacte. Però, bueno, existia aquesta via per adoptar, no?
0: Sí, sí, sí.
1: A nivell estatal. Tot això que hem comentat fins ara és a nivell autonòmic. A nivell de l'Estat, des dels 90, des de mitjans del 90, es va intentar regular el tema de les parelles de fet homosexuals, però cap de les propostes va prosperar. I és el 2004, amb el canvi de govern d'Aznar a Zapatero, no? Del Ara. Partit Popular als Socialistes, que es va posar sobre la taula la possibilitat d'aprovar una llei que permetés el matrimoni entre les persones del mateix sexe. De fet, era una de les reivindicacions que el PSOE ja va portar a la campanya electoral d'aquell any i que Zapatero doncs, reclamava activament.
0: Vale.
1: Una de les figures més vinculades a aquest projecte, bueno, van ser dos, de fet, una va ser Pedro Cerolo, que era un militant del Partit Socialista, i l'altra va ser Juan Fernando López Aguilar, que era el ministre de Justícia, que és el que va impulsar la llei, no també, més políticament, més institucionalment, l'altre, el Pedro Cerolo, era més socialment, no? més sí, per la via civil, no? Aquest home, que ara per cert és eurodiputat també del Partit Socialista, en aquell moment era ministre de Justícia. Quan van anunciar les intencions del govern, va explotar tot una mica la polèmica, el panorama social, sobretot entre l'Església Catòlica, que va rebutjar la proposta, evidentment, i també va obtenir el rebuig clar i frontal del Partit Popular i de les dretes extraparlamentàries, no? Podem dir-ho així.
0: Sí, sí, sí, o regionals, no? Podríem dir-ho.
1: Sí, sí, sí. Molts alcaldes deien que, clar, tu pensa que les bodes civils les fan els batges, els alcaldes de les ciutats. Molts alcaldes del Partit Popular deien que no casarien aquestes parelles. Si et sembla, anem a veure algunes de les declaracions d'alguns alcaldes, sobretot del Partit Popular.
0: Tant.
1: Un d'ells, Moncho Rodríguez, era alcalde de la població de Sada, a La Coruña, va dir que en su pueblo no va haver coses rares i que haurà de tomar mucho bicarbonato para digerir esto. O sea, són declaracions que van fer amb mitjans de comunicació.
0: És fort perquè no fa tant,
1: No fa
0: molt
1: poquet. Dues dècades. És que o sigui, dues dècades és...
0: Fa 20 anys, eh?
1: Sí.
0: I mira
1: sí,
0: com
1: sí.
0: estava.
1: I ara, bueno, ara...
0: Com ha canviat les coses.
1: Ha canviat molt, sí, sí. Hi ha un altre alcalde, gallec també, en aquesta ocasió era el d'Ares, també a una població que es diu Ares, també a La Coruña, que es deia José Manuel Zendán, que va qualificar de contranatural el matrimoni entre les persones del mateix sexe. Jo crec que aquesta era la crítica més comuna, no? El disparate més comú en aquella època era aquest, jo crec. Enmig d'aquest rebuig tan reaccionari de la classe política, doncs els presidents autonòmics van mesurar una mica més les seves paraules, van sortir, bueno... També van rebutjar la proposta, però bueno, van ser una mica més polítics, una mica més formals. Per exemple, el president de Navarra, Miguel Sanz, d'UPN, de Unión de Pueblo Navarro, va dir que era un disparate, però que tot i no estar a favor, respectaria la llei i la llibertat de consciència. El conseller de Justícia de Galícia, que és una comunitat que ja han mencionat els dos alcaldes, no?, i també secretari general del Partit Popular en aquella comunitat autònoma, va dir que, amb independència del que la gent pensi d'aquesta llei, els alcaldes gallecs farien complir amb la llei, no? Discrepant així dels alcaldes que han mencionat prèviament.
0: Sí, sí, sí. Per tant, es salvaven una miqueta, no? Deien que respectaven la llei, perquè, bueno, és que si no ho fas, doncs...
1: Sí, que al final també...
0: Si contradius una llei... Ets un criminal.
1: Eren presidents de la comunitat autònoma, tenien un pes més mediàtic, també tenen una altra responsabilitat, no? Ara sí, després de... Bueno, és el que dèiem, no? És que després de veure aquestes desafortunades declaracions dels populars, xoca molt ara perquè treuen pit, no?, d'aquest dret.
0: De fet, l'altre dia vam veure una intervenció al Congrés dels Diputats d'un diputat del PP que feia molt d'èmfasi, no?, de que era... Va dir... Orgullosamente maricón, va dir.
1: Sí. Bueno, mira.
0: I va ser un reel, bueno, un vídeo, una intervenció molt sonada i molt viral, també, no? I molta gent va recuperar aquestes contradiccions, no? I que en un inici el propi PP va estar molt en contra.
1: potser hi ha gent que s'hauria de revisar la història del partit en el que milita, no?
0: Sí, sí, també, totalment.
1: Doncs ja per acabar d'encetar el final de la història, l'1 d'octubre del 2004 el Consell de Ministres aprova la llei i a partir d'aquí, una vegada el Consell de Ministres aprova una norma, s'ha d'anar a portar al Congrés, no? Uh-huh. Aquesta llei al final és una reforma del Codi Civil, no? O sigui, si llegim el seu contingut, veiem que, per exemple, reforma l'article 44 del Codi Civil, que diu, o sigui, que afegeix que el matrimoni, bueno, diu... Sí, inicialment l'article 44 deia el hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio conforme a las disposiciones de este código. Y aquesta llei el que afegeix és el matrimonio tendrá los mismos requisitos y efectos cuando ambos contrayentes sean del mismo o de diferente sexo. Uh-huh.
0: És, sí, sí, si és posar l'afegit. Sí,
1: sí, sí, sí, sí. Sí, és, al final és com un conjunt de modificacions que es fan al Codi Civil, no?
0: Vale.
1: El 21 d'abril del 2005, anem uns 6-7 mesos més tard, el Congrés aprova inicialment la llei, però tu ja saps que després del Congrés ha d'anar al Senat uh-huh. i el Senat l'ha de ratificar, no, d'alguna manera.
0: I què va passar aquí?
1: Què passa? Clar, que la Cambra Alta, el Senat, no ho faria perquè el Partit Popular tenia majoria absoluta.
0: Que això passa també ara mateix.
1: Això ara passa.
0: Ara mateix passa que les lleis s'aproven al Congrés, passen al Senat...
1: Però bueno, és una manera de...
0: No, i tenen que tornar al Congrés.
1: De ralentir el procés, no? Perquè al final, el 22 de juny del 2005, com dèiem, el Senat bloqueja la llei, però el 30 de juny del 2005, aquesta és la primera efemèride, torna al Congrés i rep el vistiplau definitiu, no? Mhm. Que anem a les votacions. Aviam, 187 vots a favor,
0: vale.
1: 147 vots en contra, que mm-hmm. són de 143 diputats del Partit Popular, menys una diputada.
0: Mira.
1: Que va votar a favor, que és la Celia Villalobos, que li va caure una sanció per trencar amb la disciplina de vot.
0: Mm-hmm. Això estaria bé que passés més, eh?
1: Això passa, però passa molt poc. Sí,
0: passa molt poc. Bueno, en els últims anys va passar amb algunes votacions del PP, que també es van bueno, diferenciar, no, del PP, però perquè es van equivocar.
1: Sí, bueno, normalment passa això, però si és de manera voluntària el partit, si no t'ha donat llibertat de l'orientació de vot, et fot una multa, no?
0: Sí.
1: En aquest cas, la Celia Villalobos, que bueno, després té un paper important dins del Partit Popular, perquè després va ser presidenta del Congrés. Mira. I tot, uh-huh. va votar a favor... També van votar en contra 4 diputats de Convergència i Unió que pertanyien a la part més d'Unió, no? O sigui, de Convergència i Unió, la part d'Unió, que era més democristiana, va votar en contra. Uh-huh. I després es van produir 4 abstencions, que eren 4 també diputats de Convergència i Unió. És a dir, Convergència i Unió tenia 10 diputats. 4 van votar en contra, 4 s'hi van abstenir i 2 van votar a favor. O sigui, uh-huh. van votar totes les opcions.
0: Bueno, mira... Aquí cadascú va fer el que
1: va voler. I ja està, les 4 abstencions de Convergència i Unió.
0: Molt bé.
1: La llei va entrar en vigor el dia 3 de juliol del 2005 i, que aquesta és la segona efemèride, com comentàvem al principi, i 8 dies més tard, l'11 de juliol del 2005, aquesta és la tercera efemèride, es va oficialitzar la primera boda entre parelles del mateix sexe a Espanya entre Emilio Menéndez i Carlos Baturín, que portaven 30 anys junts.
0: Estaria bé saber si segueixen junts. Esperem que
1: sí. Doncs mira, això no...
0: Esperem que
1: jo,
0: sí.
1: Jo he vist notícies en diaris.
0: És que ara ha sortit molt, eh?
1: Sí, sí, o sigui, he vist notícies en diaris que parlen de la família en si, no? De la boda, o sigui, jo entenc que sí, però no t'ho podria...
0: Ara ho estava mirant, ara ho estava buscant.
1: No t'ho podria...
0: Mira, no, perquè Carlos Baturín va morir.
1: Hòstia, quan?
0: Va morir, crec que el 2024, sí. Hòstia. 2024, però escolta, posa que Emilio Menéndez el va acompanyar fins al dia de la seva mort,
1: que
0: eh?
1: Bonic.
0: Per tant, això va ser un amor que va durar durant tota la seva vida i que es va acabar només a causa de la mort. Sí. O sigui que està molt i molt bé, eh?
1: Que bonica la història. Han viscut tot, o sigui, tota la prèvia... Sí, que guai.
0: Sí, no, espectacular.
1: Ja per acabar, amb aquesta llei, Espanya es va convertir en el tercer estat del món. Fixa-t'hi, amb el retras estructural que ha tingut sempre Espanya històricament i sí, es va convertir en el tercer estat del món en legalitzar el matrimoni homosexual.
0: Sí, no, la veritat és que aquí Espanya va ser absolutament pionera i és una de les coses per les quals sí que hem d'estar orgullosos,
1: sí,
0: no,
1: sí.
0: dels nostres polítics, perquè en aquest cas, escolta, doncs, la gran majoria, perquè, bueno, no gran, no, però la majoria bueno, va, decidir, una... va decidir legalitzar el matrimoni homosexual fa, pues, 20 anys.
1: I ara 21. Sembla ser que està plenament normalitzat i que alguns sí, sí. no se'n recorden, no, d'això.
0: No, no, però, i bueno. la veritat és que s'ha demostrat que va ser una bona mesura i que molta gent homosexual ara pot gaudir d'aquest... d'aquest dret, no?, que és poder casar-te amb la parella que estimes. O sigui que molt contents. A més, ahir va ser el dia de l'orgull.
1: Sí,
0: que també,
1: sí, sí.
0: Escolta,
1: 28
0: doncs,
1: de juny.
0: Felicitar sí. o commemorar el que sigui a tota la gent que pertany al col·lectiu i ànims en la seva lluita, que és molt i molt important. Jesús, vols acabar dient alguna cosa o ho deixem per aquí?
1: No, de fet, això mateix, que, bueno, que alguns s'haurien de mirar la història, no?, del, sí, del seu partit, el comentava al principi, que és una efemèride per estar ben orgullós de bueno,
0: del nostre país.
1: Del nostre país.
0: Sí, sí, i tant que sí. Molt bé, Jesús, doncs gràcies per venir un cop més, gràcies per venir
1: gràcies
0: al
1: tu,
0: refugi
1: home.
0: De Ràdio d'Esvern. Abans de que marxis,
1: aviam.
0: Et faré una pregunta que a vegades us agrada molt i a vegades m'ho dieu.
1: La cançó?
0: Sí, exacte.
1: Hòstia, ara
0: et demanaré una cançó. Ha de ser ràpid, ha de ser la primera que et vingui al cap.
1: Et vaig dir una de Coldplay l'altre dia,
0: sí, sí, Colin. Sí, sí.
1: Sky Full of Stars, un altre cop.
0: Un altre cop, no, m'agrada, m'agrada.
1: Sí, t'agrada?
0: Sí,
1: vinga,
0: sí,
1: va,
0: sí, sí, sí.
1: Doncs aquesta.
0: Així seguim també un mateix patró i avui ens acomiadem, doncs, amb Sky Full of Stars de Coldplay. Gràcies, Jesús, que
1: vinga,
0: vagi molt
1: home,
0: bé.
1: Vinga, que vagi molt bé.
0: Adéu.
1: Adéu.

0: Si parlem de sintonies, estem davant d'una de les millors del refugi.
1: Moltes gràcies, Jaume, què tal estàs?
0: Clar, amb aquesta sintonia sempre ens posem a ballar aquí. Clar, com no tenim càmeres, doncs no ho veieu.
1: Ens podem...
0: Però sempre ens posem aquí una mica... Ni que sigui una mica així, movem una miqueta els ombres, no?, quan sona aquesta sintonia, perquè és un hit, no?, és un hit del Clas Moreno. Però bé, ara sí, què tal, Clas, com estàs?
1: Què tal, Jaume, com estem? Molt bé.
0: Doncs molt bé, la veritat, molt content de tornar-te a tenir aquí avui... Clas i Jesús, els dos a la vegada.
1: Sí, mira, de fet, per complementar una mica la secció del Jesús, no té res a veure l'on és el passat d'avui, però a nivell d'orgull hem de parlar de dos dates una mica curioses respecte a com s'ha tractat i com s'ha, diguem, desvirtuat amb el llarg del temps, com es veia el col·lectiu LGTBI al llarg de la història, perquè abans no tenien gairebé cap mena de discriminació. Pels romans, la persona activa, si eres el passiu sí que eres més discriminat i demés, perquè els romans volien que tu siguessis una persona molt dominant i com molt més orgullosa i demés. Però si eres la persona activa...
0: Parlant de les relacions sexuals.
1: Exacte, sí. Si eres la persona activa, sí que tenies un respecte, sí que tenies un, diguem, un estatus de, ei, ets un romà de bé. I això té molt a veure amb una anècdota entre el rei de Bitínia, Nicomedes, i el Juli César, que es rumoreava per desacreditar-lo en els seus rivals polítics, li deien que Julio César rebia del Nicomedes. I l'altra és que a Tebas, a una ciutat que es troba en el que ara mateix és l'actual Grècia, existia el que s'anomenava el Batalló Sagrat, que estava consistia gairebé en parelles homosexuals, perquè creien que si tu lluitaves per la persona amada, lluitaries amb més coratge i amb més valor que si lluitessis només per la teva ciutat.
0: Home, això és, deu ser veritat, no? Perquè si tens la persona que t'estimes al costat...
1: Exacte, sí,
0: lluitaràs
1: sí.
0: una mica
1: de fet,
0: amb més forces.
1: Van acabar amb el domini d'Esparta a Grècia, van acabar la batalla d'Electra, amb que van derrotar l'exèrcit espartà.
0: Podríem dir, per tant, que un exèrcit es va carregar... Un exèrcit d'homosexuals es va carregar a Esparta?
1: Sí, podem dir que sí.
0: Això és genial. També faré una pregunta, una última pregunta per tancar aquest tema. És cert allò que deien que estava ben vist, però perquè era, perquè deien així, que es consideraven, o sigui, perquè consideraven els homes un ser superior...
1: Sí, això és una mica més el pensament platònic. O sigui, estem parlant de que Plató era un filòsof molt important, sí, el mètode científic, l'essència de les coses, perfecta, però era un mesclista i era un misògin manual. I sí que es veia les relacions entre homes com més pures que la relació entre home i dona. Però això és una cosa que ho hem parlat també quan vam parlar de les governants més importants en aquesta secció, que al llarg de la història hi ha hagut molt masclisme, sí, hi ha hagut molta misogínia...
0: O sigui que es podia ser homosexual i masclista, eh?
1: Exacte, sí. O sigui, no hi havia cap...
0: aquí no diferencien. Per tant, sí, però com a titular podem dir que sí que és cert, eh?
1: Sí, és cert.
0: Molt bé, doncs ara sí, Clas, anem a parlar del tema d'avui, perquè em sembla que recuperes...
1: Encara estem del Mundial, recuperem un altre cop el tema que vam parlar l'últim cop que vaig venir, i és que ens vam deixar moltes anècdotes del que és la competició més important de tot el futbol i que crec que li hem de donar una mica d'estima, perquè algunes estan vinculades amb el que ja vam parlar i d'altres són diferents al que vam parlar amb el primer programa de la secció del Mundial.
0: Sí.
1: Per començar, et vull preguntar una cosa, ja que està molt d'actualitat. Què et sembla aquesta edició? Què t'està semblant, si l'estàs seguint molt, aquest Mundial?
0: Soc una mica crític, eh?
1: Sí?
0: Sí. No l'estic seguint gaire, no m'està enganxant tot el que m'agradaria que m'enganxés, i hi ha algunes coses que... Aquests cooling breaks...
1: Sí, a mi tampoc m'agrada.
0: Aquestes detencions que van haver, que ara no deixen entrar no sé qui, ara no deixen entrar no sé quantos, ara fan un interrogatori de 7 hores al davanter d'Iraq. Són cosetes que no m'estan agradant, i en l'apartat més futbolístic, no ho sé, no m'estan acabant de convèncer els partits. M'he avorrit bastant veient alguns partits del Mundial, eh?
1: Jo t'he de dir que amb alguns partits... El que és purament futbolístic, no tant, sí que és veritat que m'està agradant una mica, menys els cooling breaks i tot això, i lògicament la part extrafutbolística no m'agrada. O sigui, aquestes detencions que sembla gairebé un règim autoritari...
0: Totalment.
1: Venim
0: de dos Mundials una mica deslluïts, sobretot en l'apartat humanitari, no?
1: Sí, la veritat és que sí. I després, de fet, després ho parlarem. I l'última pregunta, i si vols, ja comencem amb la secció, és si l'altre cop et vaig preguntar quin és el millor Mundial que has vist, et pregunto quin és el pitjor o el que menys t'ha agradat.
0: Doncs mira, té bastants números que et digui aquest, però com encara no ha acabat, li donarem un vot de confiança. Encara em pot sorprendre, no?, aquest Mundial 2026. Et diré, potser, Rússia 2018.
1: Jo t'he de dir que a mi Qatar no em va acabar d'enganxar, eh?
0: Ah, mira, doncs a mi Qatar em va fascinar, eh?
1: A mi Qatar em va enganxar la final.
0: Futbolísticament
1: parlant, sí, lògicament. A mi em va enganxar la final, però els partits em van fer alguns una mica...
0: Ja. Bueno, veurem com va aquest Mundial, que, escolta, t'he de dir, eh? El millor partit que he vist d'aquest Mundial, per mi, eh? Alemanya-Equador.
1: Total, sí,
0: em va agradar moltíssim aquest
1: partit. A mi també.
0: Però va, no ens enrotllem més, anem a parlar d'història, però història dels mundials.
1: Sí.
0: Som-hi, va.
1: Comencem.

0: Si l'altre dia parlàvem de lo dur que va ser pels brasilers la derrota contra Alemanya, aquest famós 1-7 del 2014, avui parlarem del que és un dels majors traumes de tota la història del futbol.
1: Estem parlant de que és el que va passar el 2014 es queda curt.
0: Sí, bueno, potser pels brasilers no, però aquest potser el supera.
1: Sí, jo crec que sí, eh?
0: Tornem un altre cop a Brasil, concretament al Mundial de 1950, i aquest és especial per dos motius. El primer és que va ser el primer Mundial després de la Segona Guerra Mundial i en què ja no havia tampoc un conat de feixisme. El d'Itàlia 34 i el de França 38.
1: Bueno, estava a Espanya, al 50.
0: Sí, però diguem-ne que no hi havia aquest ambient bèl·lic, per sí, dir-ho d'alguna manera. Vale. Ja havia passat la Segona Guerra Mundial i bueno. I el 1942 i 1946, que és quan hauria d'haver hagut Mundial, no hi va haver gairebé cap torneig esportiu internacional pel conflicte.
1: Vale.
0: Llavors, Brasil va ser la designada per aquesta tornada una mica a la normalitat del futbol internacional. A més, la FIFA va implementar un nou format per decidir el campió. Els quatre classificats a semifinals jugarien una lligueta per veure qui seria el guanyador d'aquest Mundial. Un grup on es va trobar per primer cop Espanya dins els quatre millors equips del món. És a dir, es van classificar Espanya, Suècia, Uruguai i Brasil. Com a dada, Espanya no va guanyar cap partit. I com a altra dada, Uruguai no va perdre cap partit.
1: Vale.
0: El cas és que les dues favorites eren precisament Brasil i Uruguai. L'avantatge era pels anfitrions. Per què? Perquè no havien perdut cap partit, de fet havien guanyat els dos. Havien guanyat, per exemple, un partit 6-1 contra Espanya.
1: Vale.
0: Ja diguem-ne que tenien aquesta vitola de favorits. El Maracanà estava ple. Estem parlant de que n'hi havien 200.000 aficionats a l'estadi. És el partit amb més aficionats de tota la història.
1: Clar, perquè entenc que abans podien passar més persones de les que sí, teòricament cabien.
0: Sí, sí. De fet, estaven dempeus, llavors...
1: No hi havia aquestes regles de seguretat.
0: No, que va. Estem parlant del segle XX, mitjans... Bueno, no hi havia aquestes regles de seguretat. I a Brasil li valia amb l'empat. Ja per la diferència de gols, si empatava amb Uruguai, ja està, ja era campió del món. De fet, les coses van començar molt bé. Minutos de partit, gol de Brasil. Festa brasilera, ja començava tothom a...
1: Començava a sonar la samba, no? Sí,
0: una mica, però es va tancar ràpid, perquè Schiaffino, i Giglia van marcar dos gols en 13 minuts a la primera part, al 24 i el 37, em sembla, més o menys. Brasil no va tenir cap resposta i el partit va acabar 1-2 per als uruguaians, donant-los el seu segon Mundial i sent els nous campions del món.
1: Que fort, eh?
0: Per a que tot facis una idea, el trauma a Brasil va ser tan heavy i va ser tan bèstia que abans vestien amb un pantaló blau i la samarreta era blanca. I van canviar el color pel groc que coneixem avui per aquest partit. O sigui, estem parlant de que és una hecatombe.
1: O sigui, jo crec que si... abans Brasil anava de blanc... Sempre, i a partir d'aquest partit...
0: I a partir d'aquest partit...
1: Van agafar el groc, eh?
0: Exacte. De fet, en aquest moment, Brasil encara no hi havia guanyat cap Mundial. O sigui, guanyarà el de 1958, em sembla, contra Suècia. Que va ser...
1: Estocolm.
0: Estocolm, 5-2 a la final de Pelé, però en aquest moment va suposar un trauma d'aquests que...
1: Difícils de recuperar-te, no?
0: Sí, o sigui, jo crec que si tu agafes la final de Lisboa, agafes el Mundial del 7-1... Agafes la final que va guanyar el Liverpool contra el Milan, aquesta del 3-3 que va remuntar, de la part del Milan, no arribes a aquest trauma. O sigui, estem parlant de que per tot el context va ser molt, molt bèstia.
1: No,
0: el maracanazo va ser molt bèstia.
1: A més, el component social va ser molt important. El futbol a Llatinoamèrica es veu d'una manera diferent.
0: Exacte.
1: Eres la clara favorita, jugaves a casa... Bueno, va ser un drama.
0: Va ser un drama, i en fi, bueno, sembla que...
1: I Brasil... això és el conegut com el maracanazo.
0: El maracanazo, exacte.
1: Neix aquí.
0: Que és, precisament, perquè es va ocorrir a Maracanà. Passem al següent?
1: I tant que sí.

0: fem un salt una mica més cap endavant i ens anem a una de les anfitriones d'aquest Mundial, els Estats Units, que ara també està una mica per la polèmica i que ja va acollir el Mundial de 1994. Vale?
1: Vale.
0: Aquest Mundial s'ha de dir que va ser una mica una història d'infortunis i que també té una tragèdia que ara la comentarem.
1: Vale.
0: Espanya va ser eliminada, anem de menys a més important, lògicament. Espanya va ser eliminada pel famós codàs de Tassotti. No sé si has vist imatges a sí, Luis Enrique.
1: Sí, amb el colze.
0: Ah, el colze no es va pitar. Aquesta jugada acaba just amb un gol d'Itàlia que hauria d'haver sigut penalti per Espanya.
1: Sí, és aquesta famosa imatge de Luis Enrique amb sang a la cara, oi?
0: Exacte, sí, sí. I sí que tenim una tragèdia extradeportiva, que és la de l'Andrés Escobar, central de la selecció de Colòmbia, que va ser l'autor del gol en pròpia que va eliminar Colòmbia del Mundial contra els Estats Units i que després va suposar la seva mort a Medellín.
1: Que abans diguem... parlàvem, no?, de que a Llatinoamèrica es prenen molt en sèrio el futbol i a vegades massa i tot.
0: Clar, i aquí s'ha d'aprofitar per recordar que el futbol podem ser molt apassionats, podem ser molt furofos, però no deixa de ser un joc i deixa de ser
1: crec
0: un esport.
1: Que va ser un càrtel, no?, salvar cara.
0: Sí, va ser un càrtel d'allà.
1: Una cosa és el futbol, no?, que tots podem tenir un mal dia o a vegades un gol en pròpia, és un infortuni i prou.
0: Sí, i que tampoc... O sigui, estem parlant de que és això, vale que a lo millor et critiqui la premsa esportiva, però que no ha de passar d'allà. O sigui, estem parlant de que és, no deixa de ser un esport. El cas és que la final va ser entre Brasil i Itàlia, vale? Ja després de tot el que ha passat. Una Brasil amb Rivaldo, un jove Ronaldo Nazario, que no va jugar cap minut en aquest Mundial, però sí que ja va ser part de la plantilla. O Dida, el porter... a la plantilla de la Verdi Groga. I a Itàlia ens parem amb la figura de Roberto Baggio.
1: Ja sé per on aniràs.
0: Ja ho saps, no? En aquest moment estem parlant del millor jugador del món i que va ser també el més destacat d'aquesta Copa Mundial. O sigui, estem parlant de que va anotar, em sembla que són 5 gols a tota la competició. Va ser el qui va anotar el gol que va eliminar Espanya. I tenim un component una mica sentimental. El seu pare. Vale? El seu pare va jugar a la final del Mundial de Mèxic de 1970, que va acabar amb un 4-1 en contra per Itàlia, precisament contra els italians.
1: Vale. Per tant, el pare de Baggio també va ser futbolista.
0: També va ser futbolista i Baggio li va prometre que havia de guanyar un Mundial contra Brasil, després de tota aquesta història. La final és l'única a tota la història que va acabar amb un 0-0, sí que he mirat estadístiques i sembla que va ser una mica un bany de Brasil considerable, tot s'ha de dir, però que Itàlia va aguantar molt bé. Entre el temps regular i la pròrroga no va haver-hi cap gol i el partit se va decidir als penaltis. La sèrie estava empatada. Van fallar per part d'Itàlia, Baresi i Massaro.
1: Vale.
0: El primer i a l'últim, abans de que Dunga fes el 3-2.
1: Vale.
0: Tota la responsabilitat s'ha de ser just amb aquesta tanda de que Baggio ja tenia una mica les de perdre perquè ja havia fallat el seu company abans.
1: Clar.
0: Llavors,
1: que encara que hagués marcat.
0: Clar, potser Itàlia hagués perdut. Però després de que Dunga marqués el 3-2, Baggio toma carrera i, com diria el tiktoker Iker Ruiz al seu famós vídeo, el silencio se hizo en todas las casas de Itàlia per donar-li a Brasil la seva quarta estrella de campió mundial.
1: Doncs sí. La veritat és que aquest tiktoker, no, Iker Ruiz, que jo crec que més o menys l'ubiquem tots per els seus vídeos, no?, sobretot molt, molt emotius, va tornar a posar en el centre del debat un mundial i una figura com la de Baggio, no?
0: Sí.
1: I crec que també li hem d'estar agraïts, no?, perquè és una història tràgica, però també és una història molt, molt humana, no?, I bonica, en certa part. I la veritat és que és una història colpidora, aquesta de Baggio.
0: De que fins i tot els millors poden tenir un mal dia i poden fallar el moment decisiu.
1: Sí, total.
0: Bueno, Baggio va acabar guanyant la pilota d'or una mica... No sé si va ser abans o després del Mundial, però
1: crec que va ser abans, diria.
0: Doncs...
1: Crec, no ho sé.
0: Estem parlant de que era un dels millors jugadors del món.
1: Sí.
0: Però bueno...
1: I després d'aquest penal... No va tornar a ser aquell Baggio, eh?
0: No, jo crec que alguna cosa et farà...
1: Li va afectar mentalment molt,
0: sí,
1: eh?
0: Sí. Però bueno, és el que té el futbol, també. O sigui, molts jugadors han fallat penaltis molt importants i que a la fi li han costat els seus equips, els seus països.
1: I com dèiem abans, clar, no? L'esport és esport.
0: És esport.
1: I s'hauria de quedar aquí.
0: Exacte. Mm-hmm. I ja està, una història per recordar, que sí que pots fer un vídeo emotiu, que pots utilitzar-lo, tu pots aplicar la vida, però que és esport i no ha de sortir més enllà.
1: Mm-hmm.
0: Passem al següent, que aquest té molta amiga, eh?

0: Ens anem només 20 anys enrere d'avui i a un dels mundials més recordats del segle XXI. Aquest també és especial per ser el primer de gran part de la generació amb la que tu i jo, Jaume, hem crescut.
1: Sí.
0: I és que et dic alguns noms que van debutar a un mundial en aquesta edició.
1: Vale. De quina edició estem parlant, clar?
0: Estem parlant del Mundial d'Alemanya 2006, vale. Que no ho he dit, és veritat. No sé si et sona un tal Lionel Messi.
1: Bueno, sí,
0: un tal
1: generalment...
0: Cristiano Ronaldo, un tal Frank Ribery, per exemple, o un jove, que ja ho vam comentar l'altre dia, que es deia Andrés Iniesta.
1: Sí, sí, no, o sigui que... em sonen tots. Sí,
0: et sonen tots, sí. I no només això, sinó que també va ser l'últim mundial de figures molt importants, com per exemple Oliver Kahn, Zinedine Zidane, que serà molt important en aquesta part de la secció, o Raúl González Blanco o Dida, entre altres grandíssims jugadors.
1: I tant.
0: I que, ja que t'he mencionat a Zidane, t'he de dir, això serà molt important en aquest Mundial perquè França va tenir una participació destacada. Va patir una mica la fase de grups, no va perdre cap partit, però va acabar segona. Llavors, va jugar contra Espanya als vuitens de final, que venia al seu pic de forma. O sigui, estem parlant de que venia amb 9 punts, invicta, estàvem parlant de que era una de les seleccions més a tenir en compte, amb Villa, Torres, Casillas, Raúl, Iniesta, Xavi, o sigui, Luis Aragonés a la banqueta, molt bona Espanya, però França va ser un vendaval. Zidane va marcar el gol que li va donar la classificació, la sentència, l'1-3 contra Espanya. Va fer un partit descomunal contra Brasil. Estem parlant de que és un dels millors partits de la carrera de Zidane.
1: Vale.
0: I en Portugal, que abans va protagonitzar l'anomenada Batalla de Nuremberg contra Holanda, on van haver-hi 14 targetes grogues i 4 expulsions entre els dos. Portugal va guanyar aquest partit per 1-0 i després es va imposar Anglaterra als penaltis amb Cristiano Ronaldo com l'autor del penalti decisiu.
1: Mira.
0: El cas que arriba a la final, un detall que no t'he comentat abans, és que Zidane ja havia anunciat la seva retirada dels camps de terrenys de joc i, clar, tothom deia que aquest era el seu Mundial, o sigui, s'havia d'anar per tot l'alt.
1: Era Last Dance, eh?
0: Last Dance, estava fent un Mundial
1: espectacular,
0: descomunal, va marcar contra Espanya, va assistir contra Brasil va ser...
1: Va eliminar Brasil,
0: va ser un partit descomunal, contra Portugal també va jugar molt bé. I el rival a la final era, un altre cop, Itàlia, que va protagonitzar, no sé si te l'has vist repetit, t'ho recomano, perquè va protagonitzar amb Alemanya un partit que és cremita. 0-2 va guanyar Itàlia les semifinals contra Alemanya en aquesta ronda, i a la primera part, i de penalti, Zidane aconsegueix portar la seva selecció per davant, amb un Panenka simplement insuperable. Tots hem vist aquest gol, contra Buffon, s'ha de tenir molt ben posat per fer aquest
1: això
0: Panenka.
1: En una final, eh?
0: En una final del Mundial, ojo, eh?
1: Sí.
0: Itàlia va empatar temps després, va ser un partit molt de tu a tu, molt d'ataca Itàlia, després ataca França, Buffon li va treure un cabeçàs molt bé, precisament, al propi Zidane, i ningú va aconseguir desequilibrar el partit. Ja a la pròrroga es troben Zidane i Materazzi al mig del camp.
1: Vale.
0: Normal, partit de situacions de partit, l'italià li diu coses ofensives sobre la seva germana Zidane, i el francès respon amb un cop amb el cap directe al seu pit a l'últim partit de la seva carrera esportiva. Zidane és expulsat, França està cau a nivell psicològic, i als penaltis Fabio Grosso, després de que fallés David Trezeguet, li va donar el títol mundial a Itàlia amb el cinquè penalti i la quarta estrella. Com a dada, aquest és l'últim partit d'eliminatòria que ha jugat Itàlia a un Mundial. Per a que...
1: En sèrio?
0: Sí. A 2010 no va passar de la fase de grups, 2014 tampoc, i porta 2018, 2022 i 2026 sense participar al Mundial.
1: Uau, aquesta data és forta, eh? Aquesta data és forta. No, la veritat que és un partit espectacular, no, aquest, perquè ha passat a la història per això, no? Per aquest cop de cap de Zidane a Materazzi, que, bueno, alguna cosa molt forta li devia dir, perquè si Zidane reaccionés així, més tenint en compte que era el seu últim partit. Clar, ens estem quedant sense temps, queden 5 minutets, passem ràpidament
0: cap a l'últim.

0: Ens anem al punt més proper que parlaré o he parlat a on és el passat.
1: Sí,
0: jo
1: sí.
0: Crec que a tota la història de la secció.
1: Sí, sí, jo crec que també.
0: Any 2022. No fa ni 4 anys i tocava celebrar un nou mundial. Aquest cop, degut a les altíssimes temperatures que n'hi ha a l'Orient Mitjà, el Mundial es va haver de jugar a la tardor, entre el novembre i el desembre, sent el primer cop a tota la història de la Copa Mundial de la FIFA que celebrés al mig d'una temporada. O sigui, va haver-hi aturada de seleccions per fer un Mundial. I envoltat a tota la polèmica que hem parlat abans per l'organització, pels maltractes als treballadors o el nomenament... Anem a deixar-lo amb sospitós de la seu, perquè ja sabem tot el que té Blatter, FIFA Gate i demés.
1: Sí, sí, sí. Sí,
0: potser
1: sí.
0: Una idea és casos de corrupció al llarg de la història.
1: També seria una bona...
0: Sí, la veritat és que sí, ho he pensat quan estava fent el guió, sí, sí. I aquell protagonista el coneixem molt bé, perquè si l'últim cop que vam parlar del Mundial en aquesta sessió va ser Maradona, avui toca parlar de... l'únic semblant, Lionel Andrés Messi.
1: L'únic semblant o l'única persona que ha estat capaç de superar-lo.
0: Exacte, sí, sí. Argentina ja arribava com a campiona de la Copa Amèrica després de guanyar a Brasil a Maracanà. Un altre cop Maracanà pels brasilers.
1: Sí, sí, sí.
0: I Messi va estar senzillament estel·la. És cert que va perdre contra l'Aràbia Saudí 1-2, però va marcar 7 gols en 7 partits a tot el Mundial. Gol a tots els partits d'eliminatòries i gols clau, com per exemple el de Mèxic a la fase de grups, amb Austràlia o amb Holanda. O sigui, estem parlant de que literalment absurd el Mundial que va fer.
1: El líder absolut del país.
0: Completament. Arribem a la final contra França. Estem parlant de que en aquell moment França era la primera selecció que trencava la maldició del campió, perquè havia superat la fase de grups i havia fet un molt bon Mundial. O sigui, havia eliminat a Polònia, Anglaterra i Marroc a la fase d'eliminatòries. Argentina juga probablement 80 minuts somniats contra la vigent campiona. Guanya 2-0 després dels gols de Di Maria i Messi, però n'hi ha un altre que també volia guanyar el seu segon Mundial consecutiu, Kylian Mbappé. Sembla que comença l'hecatombe perquè Mbappé, en qüestió de 2 minuts, empata la final, sembla que s'emporta a França, aguanta Argentina més o menys, comença la pròrroga, marca Messi el 3-2, o sigui, estem parlant de que era un toma i daca constant,
1: sí.
0: Torna a empatar un altre cop Mbappé, i a l'última jugada, una pilota llarga, a l'espai, arriba Colomuani per rematar, surt el peu de Dibu Martínez, un peu miraculós gairebé, o sigui, estem parlant de que és una de les millors parades de la història, contra l'Argentina, que això no se'n recorda la gent, acaba amb un rebat de cap de Lautaro Martínez que pot semblar gol. Ens anem a penaltis, marca Messi, marca Mbappé, falla Kingsley Coman, falla Tchouaméni, marca Paredes, marca Dybala, marca Colomuani i Montiel marca el gol definitiu per donar-li la tercera als argentins i encima a Messi com el jugador més laureat de la història i donar-li per fi la seva Copa del Món.
1: Sí, sí, sí.
0: Un dels millors jugadors de la història.
1: El millor, no digues un dels...
0: El millor. S'ha de reconèixer,
1: el
0: sí.
1: Absolutament el millor. Aquí no hi ha ni un res, no hi ha res de dubte que ha estat el millor de la història. I no sé si hi haurà algú que sigui capaç d'igualar a Lionel Andrés Messi, però què t'anava a comentar? Aquest Mundial de Qatar, futbolísticament, a mi em va agradar bastant, però hem de parlar de la final, perquè la final possiblement és...
0: La millor final, per mi és la millor final.
1: No, o sigui... això segur, és la millor final de la història d'un Mundial, però també és un dels millors partits de la història.
0: Sí, sense cap mena de dubte.
1: És espectacular.
0: Estem parlant de que eren dos de les eleccions més fortes d'aquest... Del món en aquell moment. O sigui, França venia de ser campiona del món, Argentina venia de ser campiona d'Amèrica, eren les dues favorites. Semblava que anava a ser l'últim de Messi. El partit com ha sigut, que va ser 80 minuts de un nivell d'Argentina que jo gairebé no he vist en cap final del Mundial. De França del 2018, però Croàcia no va plantejar tampoc molta resistència. Llavors, tens aquest component i tens el fet de que Mbappé gairebé jugava sol en aquesta final, perquè tenim una disaster class de Dembélé que surt al 42 canviat, Griezmann tampoc va aparèixer a pesar de fer molt bon Mundial, tot s'ha de dir.
1: No, la veritat que va ser espectacular
0: i va ser brutal.
1: I Mbappé hat-trick a la final, bueno, sensacional.
0: Sí.
1: Clar,
0: sí.
1: Ens estem menjant el temps, hem d'acomiadar-nos molt ràpid. Gràcies i fins la pròxima.
0: Que vagi molt bé, Jaume.
1: I fins aquí el refugi d'avui. Gràcies i fins demà. Adeu.
2: Tot seguit, les notícies de Sant Just. Sant Just Notícies, edició migdia.
3: La gran festa del Tour de França omplirà Sant Just d'activitats el 5 de juliol. Amb aquesta notícia obrim el Sant Just Notícies d'avui, 29 de juny. Us informa Mariona Sales Vilanova.

Tot seguit repassem la resta de titulars. Nou termini per demanar els ajuts a la rehabilitació energètica dels habitatges. Les sol·licituds es poden presentar fins al 30 de juny. En marxa la consulta ciutadana per definir el nou pla local de l'habitatge de Sant Just. El document planificarà les actuacions municipals en matèria d'habitatge entre els anys 2027 i 2032. El Servei Local de Català de Sant Just obre la matrícula per un curs intensiu i gratuït de català inicial.

0: Roads amb en bici sense edat i un repte solidari amb bicicletes estàtiques. A les 12 del matí se celebrarà la cursa d'obstacles del Tour, una competició per equips oberta a tothom que requereix inscripció prèvia. El termini per apuntar-s'hi estarà obert fins al 2 de juliol i la jornada continuarà a la 1 amb l'actuació de les campiones d'Espanya de gimnàstica estètica del CGE Ciutat de Barcelona, que interpretaran la coreografia Energia, himne oficial del Grand Départ del Tour de França 2026. La festa es completarà amb vermut, food trucks i música amb els DJs del CUP. I el punt àlgid arribarà a les 3 amb el pas de la caravana del Tour per la carretera Reial i a 4:45 amb el pas dels ciclistes del Tour de França per Sant Just. Pel que fa a economia, el Consorci Metropolità de l'Habitatge ha obert un nou termini per presentar sol·licituds dels ajuts destinats a millorar l'eficiència energètica dels habitatges en el marc dels programes de rehabilitació residencial finançats amb fons Next Generation. El termini romandrà obert fins al 30 de juny o fins l'exhauriment de la dotació econòmica disponible. Els ajuts estan destinats a actuacions de rehabilitació que contribueixin a reduir el consum energètic i millorar el confort dels habitatges. Les actuacions subvencionades hauran d'estar finalitzades abans del 30 de juny, sense que es prevegi cap pròrroga per executar les obres. Les persones interessades poden consultar els requisits i la informació completa de la convocatòria a través de l'anunci oficial del Consorci Metropolità de l'Habitatge. L'Ajuntament de Sant Just ha obert una enquesta ciutadana per recollir aportacions de cara a l'elaboració del Pla Local de l'Habitatge 2027-2032, un document que definirà les polítiques municipals en matèria d'habitatge durant els pròxims anys. El pla, que s'està redactant amb el suport de la Diputació de Barcelona, servirà per planificar actuacions relacionades amb l'accés a l'habitatge, l'habitatge assequible, la rehabilitació i l'estat del parc d'habitatges del municipi. L'enquesta està adreçada a persones majors de 18 anys empadronades a Sant Just i es pot respondre de manera telemàtica. Les aportacions de la ciutadania formaran part de la diagnosi prèvia que servirà de base per definir les actuacions del futur pla. El Servei Local de Català de Sant Just obre aquest dimarts 30 de juny i dimecres 1 de juliol el període d'inscripció per un nou curs intensiu de català inicial a 1.1. Aquesta formació, completament gratuïta, s'adreça a persones que no tenen coneixements de la llengua o que tenen un nivell molt bàsic.
1: Necessitem gent que tingui un nivell, o sigui, pràcticament zero. Si no l'entenen, és perfecte per fer un inicial. El que passa que sí que és veritat que hi ha gent que ve i diu oh, una miqueta. Ha de ser molt miqueta. Intentem que el nivell inicial parteixi de 0-0 perquè es pugui anar pujant i després puguin seguir els altres cursos, els bàsics, elementals i endavant. De moment sí que ens ha tocat gent, tenim gent interessada. La matrícula serà demà, al matí i a la tarda, al matí de 9 a 1 i a la tarda de 5 a 8. De fet, matriculem fins que s'emplena. Hi ha 25 places i és un curs gratuït. Ja sabeu que ho fem a l'aula 3 de les escoles. Fantàstica, ara tenim l'aire condicionat i té molta claror i és un lloc molt agradable per estar estudiant, encara que sigui a l'estiu.
0: La matrícula es pot formalitzar de manera presencial al despatx del Servei Local de Català, situat a les escoles, de 9 a 1 i de 5 a 8. A diferència d'altres edicions, no cal demanar cita prèvia, tot i que també es pot realitzar la inscripció en línia a través del web oficial del Consorci per la Normalització Lingüística. El curs s'impartirà del 2 al 27 de juliol a l'aula 3 de les escoles, un espai equipat amb aire condicionat. Les classes tindran lloc de dilluns a dijous en horari de matí de 9:45 a 1:45. El curs ofereix un total de 25 places i té una durada de 45 hores lectives. Aquesta formació intensiva permet als alumnes assolir coneixements equivalents a un trimestre sense en pocs dies. Això els facilita poder-se matricular directament en nivells més avançats, com el bàsic, de cara al proper mes de setembre. Segons Mossac, els participants solen acabar molt satisfets en comprovar la rapidesa amb què comencen a entendre i parlar català.
1: Doncs mira, clar, hi ha gent que vol 45 hores, I clar, durant l'any, per tenir 45 hores, necessites 3 mesos. Llavors, ara és amb uns dies, i amb aquests dies ja tenen les 45 hores, però a part van avançant i així al setembre es poden matricular en un curs més elevat que ja els dona un certificat oficial de A1 o A2 si poden saltar. És a dir, que avancen molt ràpid en dos sentits, no? Un que poden aconseguir

0: seguir després un altre nivell oficial més alt, més ràpid, i per altra banda que la gent que necessita 45 hores les té, i també això, gent que no disposa de 4 hores a la setmana durant l'any, en canvi ara sí que té 3 hores seguides durant uns dies, 25 dies.
1: Des del Servei Local de Català es fa un balanç molt positiu del curs acadèmic 2025-2026, que ha tancat amb 7 cursos homologats, una mitjana de 20 alumnes per aula i un 95% d'aprovats. De cara al curs vinent, les classes començaran a finals de setembre amb inscripcions prèvies previstes a partir de l'11 de setembre. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern. El ple ordinari de juny de l'Ajuntament de Sant Just ha aprovat inicialment el projecte de zona de baixes emissions i la nova ordenança reguladora de l'accés, la circulació i l'estacionament dels determinats vehicles al municipi. La proposta ha rebut els vots favorables de PSC, Sant Just en Comú i Esquerra, Endavant Sant Just, Junts i PP s'han abstingut, mentre que Vox hi ha votat en contra. Durant la sessió també s'han aprovat per la via d'urgència l'ordenança fiscal del recàrrec sobre l'impost de les estades en establiments turístics i el conveni amb l'Agència Tributària de Catalunya per regular la transferència d'aquest recàrrec municipal. A més, s'ha fet la lectura del manifest amb motiu del Dia Internacional per l'Alliberament LGTBIQ+, abans del torn de pregs i preguntes de la corporació. Abans de cloure el ple, membres del grup de suport a una jove de Sant Just i un jove d'Esplugues encausats pels fets de les festes de tardor van demanar paraula per reclamar que l'Ajuntament es personi com a acusació popular en defensa dels dos joves. La petició es va produir després que, durant el torn de pregs i preguntes de la ciutadania, les famílies dels acusats també demanessin el suport del consistori. L'alcalde va respondre que el govern municipal necessita temps per estudiar les possibles vies d'actuació abans de prendre una decisió. Es pot recuperar el ple sencer al canal de YouTube de l'Ajuntament de Sant Just. La Fundació Solidans s'ha posat en marxa un nou centre de formació a Sant Just, un equipament destinat a ampliar la capacitat professional i impulsar la inserció laboral de persones en situació de vulnerabilitat. Lourdes Bombí, cap d'àrea social de l'entitat, ha presentat el projecte Ràdio d'Esvern, on ha destacat que l'espai neix com a un punt de trobada entre el talent local i el teixit empresarial.
2: Bé, per Solidança és un repte molt, molt important. Ens fa molta il·lusió poder inaugurar aquest espai, un espai que és un punt de trobada entre el talent local i el teixit empresarial, no? És un punt on nosaltres podem fer aquest encaix. Intentem sempre treballar en xarxa, fer una formació professionalitzadora, doncs que doni resposta real a les necessitats del mercat. I bé, només que res, el local ens ofereix, el centre, doncs un avanç doncs molt, molt important a nivell d'aules. Tenim una aula de 90 metres quadrats per poder fer una formació totalment dinàmica, per no és la típica formació, sinó de taula, cadira i apunts, sinó que és molt vivencial. I això és molt, molt important, no?, per les persones que hi poden accedir.
1: El nou centre compta amb una aula de 90 metres quadrats dissenyada per oferir una formació dinàmica i vivencial, allunyada del model teòric tradicional. També disposa d'un espai equipat amb 12 ordinadors per treballar les competències digitals i d'aules destinades a l'acompanyament tutorial i personalitzat de l'alumnat. L'oferta formativa s'adapta directament a les demandes de les empreses del Baix Llobregat. Actualment, el centre imparteix cursos en operari de magatzem, atenció al client i reparació de dispositius mòbils i competències digitals.
2: Aquest nou centre, doncs, atenem. Nosaltres som un punt formatiu Incorpora, en què qualsevol persona que estigui a l'atur es pot afegir i podem donar resposta per atendre a tothom. Nosaltres estem treballant amb diferents ajuntaments, ja sigui Sant Just, Sant Joan, tot el que és la xarxa del Baix Llobregat i també obert a nivell comarcal. I el que fem són cursos de formació professionalitzadora, sobretot perquè creiem que és el que ens demana les empreses que estan a l'àrea metropolitana, no? Que són formacions des del que és l'operari de magatzem, atenció al client i reparació de dispositius electrònics, o inclús hem arribat a fer instal·lació de plaques solars. I tot això correspon o respon a empreses que també ens han dit: mira, necessito aquest perfil, no el trobem al mercat, i és molt important també poder adaptar-nos a les necessitats que l'empresa avui en dia doncs requereix, i són perfils que potser no poden trobar.
1: El projecte de Solidança es basa en un itinerari que combina la formació tècnica amb pràctiques en empreses locals i un fort acompanyament emocional. Durant l'any 2025, el programa va atendre 7 persones derivades dels serveis socials de Sant Just, aconseguint la inserció laboral de 5 d'elles. L'entitat, que treballa en xarxa amb el Servei d'Ocupació de Catalunya i diversos ajuntaments de la comarca, continua apostant per l'economia circular com a motor de noves oportunitats de futur. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern. Al Complex Esportiu Municipal La Bonaigua celebrarà el dissabte 4 de juliol una jornada d'inauguració del pickleball, un esport que recentment s'ha incorporat a la seva oferta esportiva. La programació combinarà activitats gratuïtes al matí amb una competició a la tarda oberta de jugadors de diferents nivells. De 9 a 2 s'organitzarà un open play gratuït amb material disponible perquè qualsevol persona pugui provar aquest esport. L'activitat està adreçada a totes les edats i nivells i els participants entraran en el sorteig d'un kit d'iniciació. A més, podran accedir gratuïtament a la piscina de 2 a 4 segons l'aforament. A la tarda, de 4 a 9, tindrà lloc una americana amb partits rotatius en les categories individual lliure, més 65 anys, i dobles lliure. La inscripció té un cost de 10 euros per una categoria i de 5 euros per la segona. Tots els participants rebran una welcome pack i optaran al sorteig d'una pala Solaris. Les inscripcions es poden fer per WhatsApp i les places són limitades. Després de l'èxit assolit amb la producció del musical Matilda, la Factoria de Teatre de l'Ateneu de Sant Just continua apostant pel teatre musical amb un nou projecte adreçat al talent jove del municipi. L'entitat ha obert la convocatòria de càsting per la producció de High School Musical, una versió que serà completament adaptada al català, tant pel que fa al text com a les cançons.
3: Després de l'èxit, perquè va ser fabulós, el musical Matilda, tant a nivell de càsting, que es van apuntar vora 50 nens i nenes d'aquí del municipi. I després de tota la selecció, ens vam quedar amb 25 i el projecte va ser molt, molt, molt, molt preciós.
4: És que ha sigut tan preciós que ara hem pogut obrir un grup de teatre musical amb aquests nens. Fins ara, a final de curs, hem estat això fent teatre amb ells. O sigui, ha sigut com molt, molt preciós i creiem que podem fer això amb nens doncs, adolescents, com a la franja no, que ens falta.
3: Sí, perquè vam agafar de 7 a 14, però a partir d'aquí ja la companyia Mare Meva, que deu d'estar al voltant dels 25 anys, més
4: sí,
3: o menys. No? Més o menys. Després també està Quart Passadís, no? Que potser va fins a... Bueno, jo vaig participar, ja tinc uns anys, però el Roger Cònsol em sembla que és el que està amb vora els 40, una cosa així, aproximadament.
5: I després
3: està Just Teatre, també, i bueno, Pastorets, que agafa moltes edats.
4: Sí, però justament els adolescents és complicat, eh? O sigui, no hi ha tants adolescents. És com que és una etapa cada cop deixen...
3: Sí, però nosaltres ho hem de provar.
1: El procés de selecció consta de dues fases diferenciades. La primera fase es durà a terme de manera virtual i el termini de presentació de candidatures finalitza el pròxim 30 de juny. Les persones interessades, que han de tenir entre 13 i 24 anys, han d'omplir el formulari d'inscripció disponible al lloc web oficial de l'entitat i adjuntar un vídeo de presentació d'un minut de durada, la gravació d'una cançó lliure d'estil de teatre musical d'un minut, una fotografia recent i un resum de l'experiència en dansa, teatre i cant. La segona fase consistirà en unes proves presencials que tindrà lloc els dies 8 i 9 de juliol a partir de 5:45 de la tarda. En aquesta instància, els joves seleccionats hauran de defensar un monòleg i interpretar un tema del mateix musical.
3: Mira, ara vam fer la mostra de teatre infantil i juvenil i van venir, com a joves, va venir la gent del Casal, que feien una obra de teatre social, que va estar molt bé, la veritat, com era una obra assaig, una barreja, però hi havia molts dels joves que jo no els coneixia absolutament de res i ja veus que hi ha joves que també ja tenen maneres, això els vas veient. No sabem si canten molt bé o si ballen molt bé. Cantar sí que és totalment imprescindible de cara a fer el musical, no? Afinar, no? A partir d'aquí les nostres professores ja els apretaran.
4: Però bueno, que si de cop hi ha algú que potser no canta tan bé, però li fa molta il·lusió que es presenti, potser podem trobar-li un paper pues, que no canta tant o adaptar-ho. O sigui, en principi és important la part de cantar. Sí, però bueno, també estem obertes a això. Potser per algun paper que no necessiti cantar tant ho podem mirar, sabeu?
1: Els assajos de la producció es concentraran durant els mesos de setembre, octubre i novembre. Es duran a terme els dilluns de 8 a 9 i els dijous de 7 de la tarda a 10:15. Les representacions finals de l'obra estan programades pels dies 27, 28 i 29 de novembre a la sala del cinquantenari de l'Ateneu de Sant Just. Amb aquesta nova iniciativa, l'Ateneu busca no només fomentar la pràctica teatral entre els adolescents, sinó també crear nous vincles i aproximar el sector més jove de la població a l'activitat associativa i cultural de l'entitat santjustenca. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern. El santjustenc i dissenyador Luis Alonso Collado ha estat el guanyador del concurs de cartells a la Festa Major de Sant Just. La seva proposta s'ha imposat en una edició molt participativa, on es van rebre més de 27 obres diferents. El disseny guanyador es convertirà en la imatge oficial de la festivitat, protagonitzant tota la comunicació exterior, les banderoles, els programes de mà i la contraportada del butlletí municipal del mes de juliol. En una entrevista a Ràdio d'Esvern, Luis Alonso ha explicat que la inspiració pel cartell va néixer de manera espontània jugant amb les seves filles. L'autor ha volgut combinar tècniques analògiques i digitals per donar vida a la seva obra.
5: Bueno, a mi m'agrada sempre intentar barrejar el que és la tècnica analògica a la digital, no? Perquè si no sempre estàs a la pantalla i acaba cansant. I això va sorgir doncs, perquè tenia aquí uns papers de colors de les meves filles, que sempre estem fent manualitats i història, i vaig pensar, home, la textura i la silueta que queda quan tragues un paper així amb la mà és com molt irregular i molt com juganera. I quasi sembla que sigui com confeti. Aquesta va ser la connexió a la festa, diguéssim. Un trosset de paper, de colors, que semblen confeti. I ja dona aquest punt de vida, i llavors li posa de color. I després l'altra capa, que són les coses culturals, diguéssim, o el que la gent fa, no? Que són posar els gegants i els correfocs i els focs artificials i tal, que és com la festa, no?
1: A sobre d'aquest fons colorit, el dissenyador va dibuixar digitalment amb l'iPad diverses figures emblemàtiques de la cultura popular local. Luis Alonso compta amb una dilatada experiència des dels 24 anys en el sector del disseny gràfic i la il·lustració. Després de treballar durant una dècada com a dissenyador intern per una gran empresa, actualment treballa com a professional autònom, col·laborant sovint amb diaris i revistes d'Alemanya. Tot i residir actualment fora, manté un fort lligam amb Sant Just, on viuen els seus germans i els seus pares, fet que converteix aquest premi en un reconeixement molt especial per ell.
5: Normalment em presento a concursos de cartellisme o d'alguna història així. No ho sé, a l'any, dos o tres, cauen segur, perquè m'agrada i normalment hi ha un bon premi. I sí que m'hi dedico a això. No sé, des dels 24 anys treballant d'això. I sí, he estat dissenyador en una empresa gran, fent tot el material de màrqueting i tal, durant quasi 10 anys, i ara últimament faig més il·lustració i més branding o projectes tancats per marques o clients així de freelance, però no per una empresa. Sí, em dedico a il·lustrar i a dissenyar. Les il·lustracions normalment són per diaris o revistes d'aquí d'Alemanya i també algun projecte així que pugui sortir d'algun conegut, d'alguna empresa que necessiten il·lustracions.
1: Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern.

Moment de repassar les activitats de la setmana a Sant Just. Demà a les 9 del matí, sobre la matrícula del curs intensiu de català inicial A1.1, al despatx del Servei Local de Català de les Escoles. I dimecres a les 7 de la tarda, a la sala Ovidi del Casal de Joves, es farà una sessió de Jazz Dance per a joves d'entre 12 a 18 anys. I dimecres a 8:15 de la tarda, inauguració de l'exposició Formanlàndia, al celler de Can Ginestar, una exposició de Francesc Fàbregas. I dimecres 1 de juliol a les 8 del vespre, la primera sessió de la Universitat Sant Justenca d'estiu a Cal Llibreter, amb Iris Murdoch, explicada per Jaume Pons a l'Horda. Dijous 2 de juliol a 9:45 del matí, inici del curs intensiu inicial de català de A1.1. I el dijous també a 1 del migdia hi haurà la visita del ciclista Alejandro Valverde a Sant Just d'Esvern, emmarcat en el pas del Tour de France per Sant Just. Dijous a 7 de la tarda es farà l'acte de reconeixements esportius al complex esportiu municipal La Bonaigua. I a 7 de la tarda, un campionat d'escacs a l'exterior del Casal de Joves i la Sala Utopia, obert a joves de 12 a 18 anys. Passem a les activitats del cap de setmana. Dissabte 4 de juliol a 7 de la tarda, una nova edició del Summer Fest amb una Holy Fest a Mas Lluí, amb festa oli i festa fluor amb DJ, sopar i servei de barra. I per acabar amb les activitats de la setmana, diumenge 5 de juliol a les 10 del matí hi haurà el punt d'informació a la Penya del Moro, on es pot descobrir la història i l'entorn de la Penya del Moro amb una activitat pensada per tota la família.

Encara tenim temps de fer un resum del més destacat en titulars. La gran festa del Tour de França omplirà Sant Just d'activitats el 5 de juliol amb propostes esportives i familiars. Nou termini per demanar els ajuts a la rehabilitació energètica dels habitatges. Les sol·licituds es podran presentar fins al 30 de juny del 2026 o fins a l'esgotament dels fons disponibles dins el programa Next Generation. En marxa la consulta ciutadana per definir el nou pla local de l'habitatge de Sant Just. El document planificarà les actuacions municipals en matèria d'habitatge entre els anys 2027 i 2032. El Servei Local de Català de Sant Just obre la matrícula per un curs intensiu i gratuït de català inicial.

Aquesta ha estat tota la informació dels Sant Just Notícies d'avui, 29 de juny. Us ha estat informant Mariona Sales Vilanova. La informació local torna als butlletins horaris i als Sant Just Notícies. Mentrestant, us podeu mantenir informats i informades a radiodesvern.com i a les xarxes socials. Molt bon dia.

0: guanyar-lo.
1: Dilluns, 10 de la nit. Prepara els auriculars. Sintonitza Ràdio Desvern 98.1 FM. Ja ho tens. Dilluns al Rock. El programa amb la música que no trobes a cap emissora, i és que Dilluns al Rock explica coses i posa cançons desautoritzades. Dilluns al Rock, amb en Joan Soto a la Borda i l'Enric Orozco se toca.
2: La Generalitat al teu costat.
3: Un estiu ben fresc. Consells per a la calor.
4: Fresca a casa.
5: Tanqueu les persianes quan hi toca el sol.
3: Obriu les finestres durant la nit.
4: Estigueu-vos a les zones més fresques.
5: Refresqueu l'ambient amb ventiladors, aire condicionat.
3: Si no teniu aire condicionat, mireu de passar com a mínim 2 hores al dia en llocs climatitzats, centres comercials, casals, cinemes.
5: Molta aigua.
4: Beveu aigua i sucs de fruita.
3: Refresqueu-vos sovint.
5: No prengueu begudes alcohòliques.
4: Eviteu els menjars molt calents.
5: Busqueu l'ombra al carrer.
4: Eviteu sortir al migdia, quan fa més calor.
3: Poseu-vos una gorra o un barret.
5: Utilitzeu roba lleugera que no sigui ajustada.
4: Mulleu-vos una mica la cara i la roba.
3: Vigileu en els trajectes amb cotxe durant les hores de més sol i no deixeu les finestres tancades quan algú es queda a dins. Limiteu l'activitat física intensa.
5: Ajudeu altres persones. Si coneixeu persones grans o malaltes que viuen soles, ajudeu-les a seguir aquests consells.
2: 012. La Generalitat al teu costat.
6: Vols obrir els contenidors d'orgànica i resta amb el mòbil? BitPaid, l'aplicació que et permet obrir els contenidors de Sant Just amb el mòbil. Amb BitPaid també podràs consultar les teves obertures, comunicar incidències a l'Ajuntament i obtenir informació sobre residus. Descarrega't ja l'app gratuïta BitPaid per a Android i Apple i descobreix tot el que et pot oferir. A Sant Just, canviem el xip. Ajuntament de Sant Just Desvern.

0: gent de Sant Just.
1: Molt bona tarda a tothom. Avui tenim al programa una d'aquelles persones que, quan parles amb ella, només una miqueta, te n'adones que la vida i la feina a vegades no van per camins tan separats. La Marta Nebot Vilaseca porta dècades ensenyant anglès a l'Escola Canigó. És d'aquelles mestres que segur que els alumnes no obliden i al mateix temps ha viscut i ha dirigit i ha estimat de manera profunda una de les comunitats més singulars del municipi, fins i tot m'atreviria a dir que del món, em refereixo al Waldenset. Molts anys vivint en aquest edifici icònic, avui sabrem quants. Anys de presidenta, anys a la Junta, impulsora d'alguns projectes com l'English Day, coordinadora de projectes docents innovadors i, per damunt de tot, una persona que creu en la força de la comunitat per fer la vida una miqueta més plena. Marta, benvinguda a la ràdio, benvinguda al Gent de Sant Just. Com estàs?
2: Moltes gràcies, molt bé.
1: Escolta'm, tu eres de Barcelona, no sé si encara et consideres de Barcelona. Com i quan arribes a Sant Just?
2: Mira, jo de veritat sóc de Santa Coloma de Gramenet. El meu avi era...
1: Sí, el teu origen, metge.
2: El meu origen és Santaco, que diem.
1: Santaco.
2: Però jo quan vaig estudiar en una escola a Barcelona i la meva il·lusió era viure a Barcelona, però va arribar un moment que l'Eixample no era el que és avui, que no hi havia parcs, jo tenia dos fills petits, les escoles havien d'anar amb autocar i jo vaig aprovar oposicions i em van destinar a l'Escola Montseny de Sant Just d'Esvern.
1: Després ho parlarem perquè estem parlant d'un referent de l'Escola Canigó, però que va començar a Montseny.
2: Vaig començar a l'Escola Montseny, vaig estar-hi 5 anys i allà va ser, l'Escola Montseny va ser una mica la culpable de que jo acabés sent santjustenca.
1: I vas venir a viure al Walden de seguida o vas passar per algun lloc previ?
2: No. La cosa va anar que vam venir a unes festes de la tardor del poble amb el meu marit i els nens i estàvem buscant un pis a Barcelona, no en trobàvem, i vam dir, escolta, aquí, aquest poble té... sembla que viuríem molt bé, els nens anirien a peu a l'escola, hi ha parcs, hi ha moltes activitats i moltes associacions. I me'n recordo que la gent del poble em deia, vine a Sant Just, però al Walden no hi vagis, que allà hi viu gent molt rara, saps? I després vaig descobrir per què. Ara ho explico sempre que faig de guia turística al Walden i en parlarem.
1: Sí, després ho explicarem.
2: Després ho explicarem. Doncs una mare de la meva classe, la Isabel Ortuño, que va ser presidenta del Walden, em va ensenyar l'edifici i ens hi vam enamorar. I ja vam venir. Fa 31 anys que hi visc.
1: 31 anys que vius al Walden. Mm-hmm. Què ha significat el Walden per tu?
2: El Walden és la meva vida. Jo és a l'edifici on he trobat una segona família... També hi ha gent amb la que no m'entenc, perquè són 1.200 persones. Que
1: sí, 450 habitatges, no?
2: Sí, 450 o 460, No, el número exacte no te'l sé dir, perquè hi ha pisos que abans eren locals i ara són vivendes, però sí, som un poble vertical. I la veritat
1: de
2: és
1: fet,
2: que hi ha
1: frase,
2: comunitat.
1: De fet, aquesta frase te l'he sentit en diverses entrevistes. Allò que és un poble vertical, que hi ha de tot i que, per tant, és com una petita població. Per tant, ser president del Walden gairebé és com ser alcalde d'un poble.
2: Sí, de fet, el Perpinyà em va dir que vivia al Walden en el passat quan a mi em va fer...
1: Perpinyà el vam tenir la setmana passada, aquest programa, precisament.
2: Pues d'ell me'n recordo que em va dir, Marta, hi ha una frase que a partir d'ara sentiràs i te'n recordaràs de mi, que era, ara que et veig. I quan em deien ara que et veig, ja podies tremolar.
1: A més, tu has estat... has fet tots els papers de l'AUCA, perquè has estat presidenta, has estat vocal, però has estat en diferents etapes, has format part de la Junta Directiva del Walden, que, a més, a diferència de les presidències d'escala que tenim acostumats tothom, que són un any i de seguida ho passes a un altre, el Walden duren més. I és de dir que deies, és que el primer any és una mica per aprendre...
2: El primer és per aprendre i situar-te. El segon és per començar projectes. El tercer és per fer-los. I el quart és per buscar algú que et substitueixi.
1: I el quart és el més difícil, no?
2: És el més difícil de tots. Jo em vaig estar 5.
1: Però el quart no va funcionar.
2: No.
1: Escolta, per algú que no sàpiga què és el Walden. Perquè, evidentment, és a dir, és una figura icònica des del punt de vista arquitectònic. Quan fas un skyline de Sant Just està el Walden. Però els que hem tingut la sort de viure'l des de dins... Sabem que el Walden és una cosa més que un edifici.
2: És més que un edifici perquè està construït pensant en qui ha de viure allà. I com que està pensat en això ja, qui vol no tenir cap relació amb ningú pot fer, però si no ho tens molt fàcil. Una vegada em deia l'Anna Bofí, fixa't que hi ha moltes dones aquí vivint soles. Per què? Perquè no et sents sol allà. Sempre hi ha connexió amb la gent, tenim molts espais per compartir, intentem fer moltes activitats, perquè pensem que si tu coneixes els teus veïns i et sents part d'alguna cosa, l'estimes més i la cuides més.
1: Oi, a més, tens mòduls de 30, dos mòduls 60...
2: Hi ha diferents.
1: Per tant, hi ha individuals, parelles o famílies.
2: O famílies. Hi han quatre vivendes bàsiques, però després pot passar el que sigui. No? Hi ha gent que en té més, ha juntat mòduls i ha fet una vivenda més gran.
1: T'he sentit a dir que podries escriure un llibre sobre el Walden. De fet, això també ho he sentit a casa, però mai s'ha fet. Ho sàpigues.
2: No, jo és que vaig estar 8 anys al Departament d'Ensenyament treballant amb la Marta Carnicero, una escriptora, i sempre deia, Marta, jo quan em jubili vindré a casa teva i t'explicaré històries del Walden. I em deia, vols dir, Marta, que ens donarà per fer un llibre? Dic, per una trilogia. Tu li canvies els noms?
1: Aquest és el problema, que tindries sí. Més d'una demanda.
2: Exacte.
1: Escolta, amb conflictes, històries boniques, ens en pots explicar alguna?
2: Ui, sí, és que n'hi ha tantes, però... Hi ha gent especial, no?, i que t'estimes d'una manera especial. Començaré per la trista. El Mel era un veí que jo m'estimava moltíssim. Ell tota la vida va viure al Walden i, bueno, el pis on vivia de lloguer, l'amo va morir, el fill li va comunicar que se'l volia vendre i ell no... pensant marxar del Walden, el va superar.
1: El trencava.
2: I va morir.
1: Va morir
2: al cap de 3 mesos.
1: Aquesta és la trista, però en tens alguna d'alegre.
2: I l'alegre, doncs mira, hi ha gent molt maca allà. I hi ha una veïna que viu sola, la Montse, es va trencar el maluc, i el metge li va dir, com que vius en un pis, que a més has de pujar escales, doncs t'hauràs de quedar un mes, doncs t'hauràs de quedar un mes a l'hospital. Doncs cada dia la veies, un veí l'anava a buscar a l'hospital, la portava al bar del Walden, algú dinava amb ella i a la tarda la tornaven a portar. Vull dir que això en un edifici normal no passa.
1: Això que estàs explicant formaria part de la filosofia dels waldenites?
2: Jo crec que sí. Els que ens sentim waldenites intentem ajudar-nos.
1: Tu ets waldenita quan vas entrar o t'hi vas tornar?
2: Jo m'hi vaig tornar, però molt ràpid.
1: Et vas adaptar de seguida?
2: Sí, sí.
1: Creus que això ha canviat? Perquè jo, és a dir, he entrevistat a molta gent del Walden aquí en aquest programa i n'hem parlat d'aquest tema. I ens diuen que ha canviat, arrel dels canvis sociològics, de la pandèmia, que tot plegat ara és una miqueta diferent i que el Walden ja no és tan Walden, si em permets l'expressió.
2: Bueno, jo sé que al principi, quan vaig arribar, que de seguida vaig connectar amb la gent, m'explicaven coses que ara no es poden fer, perquè la gent va més per la regla i això. Però jo crec que l'esperit inicial sí que es manté. Durant un temps es va parar perquè la pandèmia també ens va... vam haver de deixar de fer activitats i això va fer que sempre hi ha moviment de gent i hi hagués massa gent nova. Però jo crec que això, mica en mica, la nova Junta ho està intentant recuperar. Hem tingut, l'any passat va ser una bogeria, 50 anys, i tots els que estem a la Junta sempre hem sigut gent voluntària. I clar, tenim la nostra feina i a sobre, i el Walden és un no parar.
1: I una de les coses que tu fas és les visites,
2: sí.
1: Que sé perfectament... que per les visites no cobres ni un euro.
2: No.
1: Que ho fas perquè vols i perquè parles anglès. Perquè
2: sí,
1: ara
2: això
1: parlarem
2: facilita.
1: Això
2: sí.
1: perquè molts dels visitants, m'imagino que són de Catalunya i de l'Estat, però sobretot molts estrangers.
2: Jo diria que més del 80 són estrangers.
1: Japonesos, molts?
2: Sí, d'Àsia ve molta gent. I xinesos i sobretot de Taiwan, que és molt curiós.
1: Què els ensenyes, Marta? És a dir, si, ja sé que un recorregut sense veure'l és difícil,
2: és
1: no?
2: És molt difícil.
1: Però allò, si haguéssim de dir, va... Hi ha 3-4 llocs del Walden que no em vull perdre.
2: Doncs mira, quan l'any passat uns veïns dissenyadors van fer una expo i la vam inaugurar, unes veïnes em van demanar que féssim un tour. I jo dic, però per què voleu un tour si vosaltres viviu aquí? Em va sorprendre perquè hi havia gent que vivia al Walden i no.
1: Jo conec el Walden i a mi un tour m'agradaria fer-lo.
2: Doncs quan vulguis ja ho saps. Doncs jo el que la gent m'agraeix quan fan les visites i això és que doni el punt de vista d'una veïna. No? I el transmetre aquest
1: clar, no
2: amor o carinyo.
1: Correcte.
2: Jo no sóc arquitecta.
1: Ni ets guia turística.
2: Ni sóc guia turística.
1: Tu simplement ets una veïna que s'estima el Walden.
2: Que m'estimo el Walden i els ensenyo casa meva. I els explico les activitats que fem, els explico cada cosa, doncs, per què és bo i per què no.
1: I jo sé
2: no?
1: que a vegades els portes per zones prohibides.
2: No, això, jo què dius?
1: Alguna zona d'aquestes que no es podria passar, però dius, va, tira.
2: Bueno, alguna vegada, si és una hora que no hi ha ningú, eh? I alguna vegada és a canviar de recorregut perquè algun veí em diu, home, cada dia passeu per aquí.
1: Què els impacta més en els veïns, en els visitants? Bé, que hi hagi una piscina a dalt, per exemple?
2: Sí, però el que els impacta és veure-ho, perquè fotografies del Walden a internet les trobes a tot arreu. Però hi ha els punts que les meves veïnes van batejar com els punts ou-ou, que són arribar al veure els patis blaus des de baix, ja, és... i quan els puges i el veuen des de la planta 8 o 6, és que se'ls escapa, uau! Una vegada eren francesos i els dic, primer punt, oh, uau! I tots, oh, la, la, oh, la, la! Dic, bueno, ja no puc afegir més frases. I després, quan puges a la 14, també aquest canvi de color i de... I, bueno, quan els puges a la piscina, que jo els dic que aquesta és la meva segona residència d'estiu...
1: Allà s'han pres moltes decisions, la piscina, sí. A la Junta.
2: Sí, sí, perquè és un punt de connexió, de trobada, I sort que no tothom puja a la piscina. Hi ha gent que diu que fa massa calor, i, bueno, perquè si no, si estiguéssim tots allà, no hi cabríem.
1: No hi cabríeu tots. No hi cabríem. Bé, parlàvem del Walden, que ha sigut, evidentment, una part importantíssima de la teva vida... Però també la docència. Tu ets professora d'anglès, ets una professora de les històriques de l'Escola Canigó, d'on ho feia, sí. Perquè els meus fills, tant el meu fill com la meva filla, han estat alumnes de Canigó, ja tenen un molt bon record. Però el que jo no sabia, i investigant he descobert que tu ja m'ho has anticipat, és que tu vas venir de Montseny, que això és com haver jugat al Barça i al Madrid.
2: Home, tampoc tant, però sí, sí. Però clar, guanya el Canigó, perquè el Canigó hi he treballat 17 anys i amb aquest que estic fent ara 18, i allà vaig estar-hi 5.
1: Quines diferències entre Canigó i Montseny? Així dit ràpid i malament.
2: Dit ràpid
1: que,
2: i malament.
1: Que es puguin dir.
2: Mira, molt fàcil, el Montseny, ara no el conec, no? Però a l'època que jo hi era, és una escola d'una sola línia, molt petita, més familiar, no? I el Canigó, el fet de tenir dos edificis, fa que l'organització tot tingui a ser molt més forta i a més estem a la part més allunyada del poble, per tant hem d'oferir més qualitat.
1: Aquest fet diferencial, els que hi hem anat, sempre l'hem defensat com que ens fa un pèl especials, o com a mínim ens hem volgut creure. Després els que van a Montserrat i Montseny pensen el mateix, no ens enganyem.
2: Sí,
1: perquè
2: clar.
1: Per sort tenim una escola pública a Sant Just...
2: De qualitat.
1: Que qualsevol de les tres opcions és ben vàlida i fins i tot m'atreviria a dir que la concertada de Madrid-Sacramento. Però vaja, volem pensar que una mica com el Walden, el Canigó també té una filosofia especial.
2: Sí, sí. També és una escola especial on els mestres que hi hem treballat molts, hem estat molts anys, i els joves que venen, doncs molts intenten quedar-se, perquè... Bueno, els mestres, la feina de mestre avui en dia està canviant. Jo estic una mica trista.
1: De fet, la següent pregunta anava en la línia del que estàs apuntant, és a dir, professora d'anglès per vocació o perquè t'hi vas anar trobant?
2: Mira, jo sóc mestra de vocació. Ser mestre has de ser vocacional, perquè si no...
1: Bé, jo crec que ara ja no passa tant,
2: És una pena, però jo no me n'he trobat, però m'ho han explicat. Sí, és veritat, i és una pena, perquè hi han feines que han de ser vocacionals i la de mestre ho ha de ser, i ho és. I a més de ser una vocació, la meva vocació no era ser mestra d'anglès, era ser mestra. Jo, de fet, he estat tutora també, però en el moment en què jo vaig fer les oposicions era aquell moment de canvi entre l'ensenyament del francès i de l'anglès. Jo parlava anglès perquè a casa meva... s'hi van emparrar molt i havia fet un intercanvi amb els Estats Units amb una família i em van dir, aprofita-ho. I la veritat és que ensenyar anglès m'encanta, em trobo en situacions superdivertides.
1: Sempre s'ha dit que el nivell d'anglès dels nostres nanos és més baix que d'altres països europeus. Jo crec que aquesta diferència, que crec que encara existeix, es va escurçant a poc, però això encara passa. És a dir, a mi m'ha passat, jo soc d'una altra generació, evidentment, però que te'n vas... a Holanda, te'n vas inclús a països francòfons com Bèlgica, i te n'adones de qui són els catalans o els espanyols perquè són els que parlen pitjor l'anglès.
2: Mira, jo li dono dos motius molt diferents. Un, pel que jo vaig lluitar i el Canigó ho vam aconseguir, és que el millor moment per aprendre una segona llengua és quan més petit ets. Si pots començar als 4 anys, no comencis als 12.
1: Abans perquè... nosaltres començàvem a 6è d'EGB.
2: Exacte.
1: Abans, ara
2: exacte.
1: No ho sé com va.
2: Nosaltres vam lluitar i des de P3 ja es fa anglès. I això és important, encara que no el parlin, ja el senten. I a vegades hi ha escoles que cometen l'error de fer que faci anglès una persona que en sap poc. I és al revés. Quan des de petits ja senten una bona pronunciació, ja tot el se'ls diu en anglès, són capaços d'entendre. Aquesta és una raó. I l'altra és que en el nostre país... tot es mira doblat a l'espanyol o al català. I jo sempre els dic als nens, vale, quan us agradi una pel·lícula, feu una prova. Mireu-la, però intenteu mirar-la en anglès. I si no, la segona vegada que ja sabeu de què va, torneu-la a mirar en anglès.
1: Però
2: si veureu que ho entenem.
1: Però amb subtítols en anglès?
2: No, amb subtítols en anglès. Això és imprescindible, perquè si no llegeixes.
1: Això és el que anava a dir-te, perquè
2: no,
1: et va sonant, però si ho fas amb subtítols en castellà
2: no,
1: o en català...
2: No, aleshores no estàs escoltant, estàs llegint, i per tant no serveix de res. Si tens els subtítols en anglès, pot ser que aquella paraula la pronúncia no l'hagis enganxat, però llegint-ho sí. I acabes entenent el missatge global, que és del que es tracta en una llengua
1: Mira,
2: estrangera.
1: Mira, si un dia viatges a Croàcia, veuràs que hi ha molta gent que parla espanyol. I és perquè durant molts anys van estar de moda els culebrons veneçolans.
2: Clar.
1: Era com una passió. I la gent parla amb accent de Sud-amèrica. És una d'aquestes
2: sí,
1: curiositats.
2: Sí.
1: Escolta'm, parlaves que ets professora de vocació, tot i que la, diguem que la disciplina de l'anglès sí que una mica te la vas trobar. Però clar, tu, durant uns quants anys i no pocs, vas deixar aquesta primera línia de la docència perquè te'n vas anar al departament a treballar en una comissió de serveis, això que es diu.
2: Sí, una comissió de serveis a l'Edu365.
1: Què feies allà? I per què vas marxar? Què et va motivar a marxar?
2: No, em van cridar...
1: Et vas cremar? Perquè molts professors es cremen en el dia a dia.
2: Bueno, a mi m'agradava, vaig tenir els meus dubtes, però em van dir que era una comissió de servei per un any i vaig pensar, mira, un any de descansar i fer una feina diferent, no? I vaig dir que sí, un estiu m'ho van proposar. I vaig anar allà i la veritat és que em vaig trobar amb un equip fantàstic de gent.
1: I al final quants anys van ser?
2: 8.
1: Si vas anar per un i 8.
2: I al final van ser 8. Però vaig treballar amb un equip genial de la gent que porta la web de l'Extec i a l'Edu365 i just vaig arribar quan s'estava fent la nova edició de l'Edu i jo he vist ja com s'ha publicat una de nova. I són els meus companys ara que ho porten. I la feina era doncs, l'actualització del web, la creació de jocs interactius i coses així.
1: Una feina una mica diferent.
2: Molt diferent, molt diferent. I clar, tornar a l'escola ha sigut bastant impactant, eh?
1: M'imagino, ara en parlarem, ara en parlarem. Sí. Marta, tu vas ser una de les impulsores de l'English Day.
2: Sí.
1: Era una activitat en la qual la ràdio hi participava, que participava, era interdisciplinar, és a dir, totes les escoles del municipi hi participaven. Explica'ns com va en aquest projecte i esperem que algun dia el recuperem perquè sé que tens ganes de fer-ho.
2: Sí que m'agradaria. Aquest any és que no he tingut ni temps, ja m'ho van proposar, eh? Però el Carlos, el director de l'escola Canigó, que era el meu company al Canigó com a mestre d'anglès, bueno, sempre anàvem a jornades de formació i vam conèixer aquest projecte que es feia arreu de Catalunya a diferents pobles. I jo vaig pensar, per què no ho fem a Sant Just, que és fàcil, perquè som solament 3 escoles. Jo coneixia a les mestres del Montseny. I
1: bueno, Sacramento també hi va participar.
2: Clar, la Neus i la Mireia del Montserrat, i hi havia la Rosa, llavors em sembla el Montseny. I vam també contactar amb les mestres de l'institut, perquè ens ajudessin amb... Llavors era un treball tot el curs, que ens vam inventar nosaltres, el conjunt de mestres, ens trobàvem un migdia, vinga, què podem fer? I començàvem doncs, fent... Hem de treballar la descripció, vinga, inventar una mascota pel dia de l'English Day, no? Després anàvem fent diferents coses, jo què sé, vídeos... Un any vam fer... Els nanos cantaven i creaven coreografies amb cançons en anglès... I tot culminava en el dia de l'English Day, on jugàvem junts a diferents jocs nens de 6è i 1er d'ESO. I els nens més grans de l'institut ens ajudaven fent com de monitors dels diferents jocs. I, bueno, era una feinada, s'ha de dir, però era molt gratificant, era molt gratificant.
1: Home, és un projecte que la ràdio recordava amb carinyo perquè algun any hi vam participar.
2: Sí, recordo.
1: Vam fer-ho inclús al casal de joves i
2: va ser... Feia sempre el casal,
1: sí,
2: eh?
1: Sí, sí. Marta, suposo que no et sap greu que digui la teva edat, crec que tens 65 anys.
2: 65. Ara tots els meus alumnes ja ho sabran, ja no em podran preguntar how old are you.
1: I després de deixar el departament, tu t'hauries pogut jubilar,
2: sí.
1: Però has volgut fer allò que en anglès es diria un last dance, en tota
2: sí,
1: regla,
2: exacte.
1: Per tancar el cercle, tornant als orígens, i per tant, aquest any has tornat a Canigó.
2: He tornat al Canigó per despedir-me fent la meva feina, l'autèntica, la que m'agrada, que és fer de mestre.
1: Escolta, t'has trobat... És a dir, són 8 anys que has estat fora, 8 anys en què el món ha evolucionat molt.
2: I tant.
1: Quan tu vas marxar, ja hi havia mòbils, però no m'imagino que el nivell que hi ha ara, que és com una bogeria. Ja no parlem de la intel·ligència artificial, que ho està absorbint tot. Quines diferències t'has trobat com a mestre?
2: Doncs mira, jo vaig ser molts anys també coordinadora d'informàtica a l'escola. I ara em trobo que no els deixo fer res amb l'ordinador perquè els hi fa el xat GPT. El que no saben ells és que és molt fàcil veure que els hi ha fet el xat GPT perquè el nivell, evidentment, el conec, no? Però he trobat No una diferència, bueno, una diferència de nivell, és a dir, que es comença a recuperar, però que l'any de la pandèmia va fer molt mal, Però els nens són nens, però sí que he trobat moltes famílies que jo crec que no... Jo crec que hi ha un sentiment de culpa entre els pares joves, amb alguns, no tots, però sí, de que no estan prou, perquè la vida és així, tothom té molta feina, tothom té mil coses a fer, i llavors hi ha com una... els defensen, que els nens no tinguin cap disgust, que els nens... I aprendre és equivocar-se, aprendre és cometre errors,
1: Si no aprenem a frustrar-nos, no?
2: Exacte.
1: Després, quan siguem grans, a la primera frustració...
2: La primera frustració serà terrible. O sigui, que és millor que s'hi trobin de petits i vagin aprenent, doncs mira, sí, m'he equivocat. Però molt bé, ho reconeixes. I per què t'has equivocat? Per això. Perfecte, ja està.
1: I això costa ara.
2: Uf, costa molt.
1: Parlàvem de moments difícils, doncs parlem de moments difícils perquè la Marta també n'ha tingut. La vida no tot són alegries i crec que és important parlar-ne també en el teu relat per conèixer la Marta Nebot. Vas viure moments molt complicats coincidint amb la mort del teu company de càncer de pulmó i que a més crec que per temps va coincidir bastant amb la mort dels teus pares. És a dir, que tot plegat et va agafar com una mica de cop, no?
2: Tot va ser de cop. Va ser el 2011, el meu marit en un mes va morir i al cap de dos mesos el meu pare va tenir un ictus i la mare estava amb Alzheimer. I abans va ser una època molt, molt dura. Perquè perdre el pare dels teus fills, la teva parella, al cap de dos mesos perdre, no sé, les filles amb els pares sempre tenim una relació quasi més especial, perdre el meu pare i la meva mare, que se'n va anar mica en mica, doncs va ser molt dur. Van ser uns anys
1: complicats. I el Walden et va ajudar, oi? Evidentment no tothom, però la comunitat et va ajudar molt.
2: Sí, em va ajudar molt, inclús en altres moments específics. Sempre he tingut algú amb qui he pogut comptar i tinc grans amigues allà vivint i veïns que m'estimo molt i potser no som molt amics, però ens veiem pel passadís i et surt el somriure.
1: Com si us haguéssiu vist ahir.
2: Sí.
1: Escolta'm, l'any 2018 vas participar en el pregó de la Festa Major dins del col·lectiu de la plaça de la Pau.
2: Sí, ara sóc la presidenta.
1: No pares. Com va anar allò? Perquè ets de les persones que pot dir que ha fet el pregó de Festa Major del seu poble.
2: Sí, no sola, érem...
1: No, éreu bastantes.
2: Érem un grup, sí. El col·lectiu per mi també ha sigut molt important per integrar-me a Sant Just. El col·lectiu de la plaça de la Pau, ens vam conèixer que tots teníem nens petits i ara alguns ja són avis, jo no, però alguns ja són avis. I sempre hem estat organitzant activitats i relacionant-nos i això ha fet que tinguis una, el que en diem una colla, una bona colla, no? De gent molt diferent i això és molt maco també.
1: A nivell professional hem parlat de la teva experiència a Canigó, hem parlat de la teva experiència al departament, però hi ha una aventura que vas tenir que és molt curiosa i que sé que et va agradar molt, o com a mínim que t'ho passaves molt bé, tot i que també tens un sentiment agradós. Em refereixo a aquella etapa en la qual vas gestionar el bar de la cafeteria de la Vagoneta.
2: Uf, sí.
1: Sé que t'ho passaves molt bé, però que la cosa no va anar molt bé perquè...
2: Jo m'ho passava molt bé perquè jo això d'estar amb el públic i de deixar la gent contenta m'agradava. Me'n recordo que deia, no, la truita de patates la fareu la meva recepta perquè és la que bona. Però va ser una època que, bueno, després de quedar-me viu de tot el que m'havia passat, em vaig retrobar amb els amics de joventut, de quan era petita, de Santa Coloma, i amb un...
1: De Santaco, que deies abans.
2: De Santaco, sí, amb els amics de Santa Coloma. I un d'ells estava també sol, i bueno, vam acabar com a parella i no tenia feina, i ell havia tingut un bar amb molt èxit a Santa Coloma, i vaig dir, escolta, doncs mira, agafem la concessió municipal, perquè ara la deixen els nois que estan ara, i portem aquest bar, i estàs al costat de casa, i tu pots treballar. Però jo va arribar un moment que havia de controlar tantes coses que no... I la cosa no va sortir bé. No va sortir bé ni com a negoci, perquè ho portava ell i com a parella. Però aquí el Walden també em va ajudar, veus? I em van obrir els ulls i em van fer veure que...
1: Escolta'm, no puc oblidar-me, perquè si no després em renyarà. I és que tens un company ara, que és director del nostre programa de sardanes de la ràdio, el Josep Soler,
2: que
1: ha entrat ara a la teva vida. Ja has après a ballar sardanes?
2: Jo?
1: Perquè estic segur que el Josep t'apretarà,
2: Em fa ballar totes les sardanes, però jo ja les sabia ballar, Jo ja les sabia ballar. Ell és un expert en...
1: Sí, ell més que ballar...
2: Compositors. Ell ballar no, no balla. Jo, en canvi, jo ballo el que sigui. I les sardanes també m'agrada molt ballar-les. I he tingut molta sort de trobar aquesta persona... I jo també m'escolto el seu programa, perquè la veritat les entrevistes m'agraden molt.
1: Ho fa molt bé, ho fa molt bé. Juguem una miqueta?
2: Sí.
1: Vinga, va, doncs som-hi. Anem a fer un test ràpid, val, de preguntes i respostes ràpides amb el primer que et vingui al cap. D'acord?
2: Vinga.
1: Canigó o Walden?
2: Walden.
1: Una paraula en anglès que creus que tots els catalans hauríem de saber?
2: Ui. Love.
1: La cosa més estranya que t'ha passat com a presidenta del Walden?
2: Uf. Això, així...
1: Pots fer un passapalabra, si vols.
2: Passapalabra.
1: Una cosa que un alumne d'anglès mai hauria de dir a classe.
2: Mai hauria de?
1: De dir a classe.
2: Ui, anava a dir una cosa, però no. Una paraulota en anglès, que la saben totes. Bueno, és el primer que aprenen.
1: Es pot dir aquesta hora, no hi ha problema. Completa la frase Sant Just d'Esbernes.
2: És el meu cor.
1: El futur no està escrit, evidentment, però la Marta vull que ens doni... una exclusiva. Marta, és l'últim any?
2: Sí.
1: És oficial, ja ho has comunicat.
2: Ja ho he comunicat.
1: El Carlos ho sap, els alumnes
2: el Carlos ho sap, els alumnes no tots. Alguns apreten. No, no, no, no te'n vagis, però és que tot no pot ser. Una ja té una edat.
1: Per tant, com dèiem que el futur no està escrit, dèiem que la Marta no és una persona de quedar-se a casa, estic segur,
2: no.
1: que ens sentirem a parlar d'ella, potser més i tot que ara.
2: Bueno, però bé, eh?
1: Home,
2: si pot ser.
1: Marta, ha estat un autèntic plaer. Has demostrat avui el que ja sabíem, que darrere de cada bona escola hi ha mestres que no deixen mai d'aprendre i que darrere de cada comunitat que funciona hi ha persones que s'impliquen de veritat i que hi posen el cor.

Dilluns, 10 de la nit. Prepara els auriculars. Sintonitza Ràdio Desvern 98.1 FM. Ja ho tens. Dilluns al Rock. El programa amb la música que no trobes a cap emissora i és que Dilluns al Rock explica coses i posa cançons desautoritzades. Dilluns al Rock, amb en Joan Soto a la borda i l'Enric Orozco se toca.

0: Des de Càritas Sant Just oferim un espai de trobada per conversar i compartir. Si et ve de gust una estona de companyia, vine al Cafè de les 3. Estarem tots els dimarts fins les 5 de la tarda, al carrer Bonavista, número 113. Càritas Sant Just. Us hi esperem.
1: Les reserves s'esgoten. La sang segueix sent necessària. Una donació pot salvar fins a 3 vides. Si tens més de 18 anys, vine a donar sang. No saps si alguna vegada seràs tu qui la necessiti. Dona sang. Salva vides.

Benvinguts i benvingudes a Music Club Mix Sessions. Aquesta setmana dediquem el programa a un dels noms més destacats de l'escena house actual, Angelo Ferreri, un productor italià amb un estil inconfusible, capaç de combinar l'essència més pura del soulful house amb grups moderns i una sensibilitat musical exquisida. Durant la propera hora, un servidor, en DJ Carlitos, us presento una sessió especial amb temes del mateix Angelo Ferreri i també produccions d'artistes vinculats al seu univers sonor, ritmes càlids, veu soul i aquell toc elegant que defineix el millor house. Una proposta perfecta per deixar-se portar, sentir i ballar amb classe. Puja el volum. Això és Music Club Mix Sessions.

0: No, és que anava...
1: Les àvies i els avis són sàvies i savis. No deixis que ells ni les seves històries caiguin en l'oblit. Festa de Bici Sense Edat. En Bici Sense Edat és una iniciativa solidària que busca combatre la soledat entre els més grans. La soledat és el major problema amb el que s'han d'enfrontar les persones d'edat avançada. I depèn de tu, que ho facin sols. Sortides en bicicleta per al municipi amb la gent gran. Acompanya'ls a veure el poble on es van criar. Dóna'ls vida, que tornin a sentir el vent a la cara. Et necessiten, i tu a ells, també. Des de Bici Sense Edat, et necessitem. Festa voluntari. Més informació al portal justsolidari.cat o en bicisenseedat.cat, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Just Desvern.
2: Sabies que al teu municipi tens el servei d'Envici? Bicicletes 100% elèctriques per connectar amb el transport públic i que el teu viatge sigui millor. Mou-te de manera sostenible pels 15 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona. Per moure't bé, millor en bici. Dóna't d'alta ara a envici.cat.
3: Als 98.1 de la FM tens la millor música de les últimes 3 dècades i totes les novetats. Ràdio Desvern.
4: Ens agrades tant tu.

0: Bona nit, tornem a ser dilluns al rock i estem a la vereda, el Joan.
1: Bona nit a tothom.
0: Què tal, com estàs? Bé, molt bé, i està l'Enric també.
1: Anava a donar un cancellet, si heu arribat ja, i nosaltres ja ara comencem. No us dona temps a dutxar-vos-a, senteu-vos-a, preneu una birreta, un cava. Si us deixen fumar, fumeu un cigarret i escolteu-se, perquè avui la cosa
0: sí,
1: va
0: interessant. Senyor. I a més, avui tenim l'últim programa de la temporada, o sigui que aquesta melodia, aquesta entrada, serà l'últim dia que l'escoltareu, perquè a partir del setembre tindrem una altra. Una altra que obrirà el programa. I a partir d'aquí també tenim, a més, l'últim programa d'entrevistes a la gent, els grups que toquen a Can Mercader aquest any, el juliol, el 17 i 18 de juliol del 2026. I comencem.
1: Pues mira, aquí tenim aquí el grup de Megara, de The Bearing, de Night Problems i de Mendigos. Yeah. I els tenim tots aquí sentadets, que estan
0: fent cua
1: una sobre l'altra.
0: Sí, senyor.
1: I ara anirem pel primer, que parlarem...
0: Déjalo, no le toques la pierna, hòstia.
1: Robert, te toca a ti. Bueno, del grup Megara, és una banda de metall de Madrid, formada el 2015. I, bueno, te toca, Robert, a ver, definís vuestro estilo como fucsia rock. Directamente dedicado a los metaleros, que esto suena como si fuesen a buscar chatarra,
0: sí, ¿no?
1: Por ahí,
0: sí,
1: pero vaya, es pero el nombre bueno. Que se les da. En enero lanzasteis el año cero, con una pequeña joya llamada Oniria. ¿Creéis que cumple en general las expectativas?

0: Bé, amics, amb això acabem el programa, no?
1: Pues sí, sí, sí.
0: Ens acomiadem.
1: Ens acomiadem tots.
0: Ja no per la setmana que ve, sinó per pel setembre.
1: Sí, sí, sí.
0: I, bueno, sigueu feliços, perquè nosaltres ho hem estat amb vosaltres.
1: Sigueu feliços, escolteu rock and roll.
0: I visca Perú.
1: I hasta el setembre.
0: Ok, ha estat l'Adrià, ha estat el Joan i l'Enric. I us deixem amb una cançó de l'Eclotet, Abel Garcés, que és un màxim exponent del folk grunge. És un català de Manresa que està fincat a Itàlia, ai, perdó, a Finlàndia, eh? I, bueno, una de les seves cançons, de les primeres, és aquesta, Spice in the City, l'Eclotet, Abel Garcés.

0: 98.1 FM.
1: Als 98.1 de la FM tens tota la informació local amb bulletins horaris i dos informatius al migdia i al vespre. Sigues el primer a saber què passa a Sant Just. Ràdio d'Esvern.
2: Ens agrades tant tu.

0: Bona nit, són les 11, som al club i el tindrem obert fins les 12 el dia que s'està jugant a Boston, Massachusetts, l'Alemanya, Paraguai. És el tercer partit dels setzens de final del Mundial, mitja hora de la primera part. De moment, empat a 0 entre Alemanya i Paraguai. No hi ha gols, hi ha hagut més oportunitats per als alemanys, més domini dels alemanys, però de moment empat a 0 en aquest tercer partit dels setzens de final del Mundial entre Alemanya i Paraguai. Aquesta tarda s'ha jugat el Brasil 2, Japó 1. El Brasil ha començat perdent i ha fet el gol de la victòria al temps afegit, o sigui que la selecció brasilera d'Ancelotti ha patit contra el Japó, alguns ja ho preveien. El Japó s'ha avançat a la mitja hora de joc de la primera part amb un gol de Kaisho Sano. La primera part ha estat equilibrada, però a la segona part el Brasil ha augmentat el ritme i Casemiro ha empatat abans del quart d'hora de la segona. El Brasil ha tingut opcions i al temps afegit Martinelli, el jugador de l'Arsenal, ha fet un molt bon gol per donar la victòria al Brasil i classificar-la per als vuitens de final. I aquesta matinada hi ha un partidàs. És a les 3 de la matinada, aquí a Catalunya, però és un dels plats forts d'aquesta eliminatòria de setzens de final. El partit entre els Països Baixos i el Marroc, que jugarà a Monterrey, a Mèxic. Com es viurà un partit a les 3 de la matinada a Terrassa, a la ciutat de Saibari, el golejador marroquí? Doncs anirem a Terrassa per comprovar-ho. Pau Cubarsí ha passat avui pel Tot Costa de Catalunya Ràdio, és un dels millors centrals del Mundial, de moment, escollit en l'11 ideal de la primera fase per Opta. Ha dit que està gaudint molt de l'experiència del Mundial i que fitxaria per al Barça un jugador de la selecció espanyola. Aquí, doncs ara li preguntarem al Roger Bosà, perquè Pau Cubarsí no ha volgut explicar-ho al Tot Costa. Potser el Roger Bosà té alguna pista. A la concentració de la selecció espanyola avui hem vist entrenar per primera vegada Víctor Muñoz, l'extrem barceloní que acaba de fitxar pel Liverpool. Ha jugat aquesta temporada a l'Osasuna, era mig propietat del Madrid, ha fitxat pel Liverpool i havia anat convocat al Mundial. Ha anat convocat al Mundial, però de moment no ha pogut debutar per culpa de les lesions. Potser hi arriba a temps. De moment s'està entrenant. Espanya jugarà dijous a les 9 contra Àustria en els setzens de final, a les 9 del vespre, hora catalana. Els partits de dimarts dels setzens de final seran a les 7 de la tarda, Costa d'Ivori, Noruega. Això demà, eh? Demà dimarts, a les 7 de la tarda, Costa d'Ivori, Noruega. A les 11 de la nit, en ple club de la mitjanit, França-Suècia. I de matinada, Mèxic-Equador. Comencem, que no tenim tota la nit.
1: Club de la mitjanit, amb Xavi Campos.

0: El Mundial al Club de la Mitjanit a Catalunya Ràdio cada nit de Mundial de dilluns a divendres a les 11 per recollir tota l'actualitat mundialista, que és molta. Edició del dilluns 29 de juny, és el dia 19 de Mundial. Passarem la nit amb totes i tots vosaltres que ens escolteu, ens sentiu, i també amb el Roger Arbusà, que és als Estats Units des de fa uns dies seguint el Mundial. Roger, com estàs?
1: Què tal, Xavi? Bona nit.
0: On pares?
1: Ara mateix a Chattanooga, un altre cop.
0: Bé,
1: de fet, no m'hi he mogut, eh? Hem anat a la Baylor School avui, al centre d'entrenament de la selecció espanyola, que també és Chattanooga, és a les afores, i ara sóc a l'hotel.
0: I el dia ha estat profitós a Chattanooga?
1: Per tu? Sí, perquè hem parlat amb un jugador de la selecció espanyola, que és del Barça, és català, Pau Cubarsí, ara el sentirem, ara en parlarem, però bé, hem estat amb ell i l'hem tingut al tot costa.
0: No ens ho diguis ara, ens podràs resoldre.

0: Chicago Fire de la MLA.
1: Sí, jugarà als Estats Units al tram final de la seva carrera, després de deixar el Barça aquest estiu als 37 anys. Firma Lewandowski per dues temporades amb el Chicago Fire i no serà el primer jugador del Barça que hi jugui allà.
0: Saps quin va ser
1: no,
0: el primer?
1: No, m'has posat la trampa i ho estava buscant ara, portava 10 minuts buscant-ho.
0: Risto Stoikov.
1: Imagina.
0: Fa uns quants anys. El Barça i l'Europa, Joan, jugaran un amistós aquest estiu.
1: El 24 de juliol, a porta tancada, en una hora encara per determinar, i a la ciutat esportiva Blaugrana. És un duel històric per l'Europa que 30 anys després jugarà contra el primer equip del Barça.
0: Que no fos l'última vegada aquella final de la Copa Catalunya que li va guanyar l'Europa al miniestadi del Mas. Tu encara no jugaves a l'Europa fa 30 anys.
2: No, ja m'hagués agradat, però encara no.
0: Però potser és aquest partit, no?
3: Segur.
0: Recordes que li van guanyar, crec que va ser el miniestadi, una final de la Copa Catalunya al Barça de... El sí, Barça de Fajal, crec que va ser. O sigui, no faria 30 anys,
1: sí,
0: però
1: gairebé. Sí, fa 30 anys jo en tenia dos.
0: Doncs... I l'Àlex d'Albes encara no jugava a l'Europa.
2: No jugava, però no en tenia dos, tampoc.
0: No. Alguns més, no? La Lliga F, la Lliga Femenina, ha aprovat la inversió de més de 50 milions d'euros del grup inversor que lidera Pau Gasol.
1: I demà en coneixerem tots els detalls, però la idea és impulsar el creixement, la professionalització i l'expansió internacional del futbol femení.
0: Enzo Maresca és oficialment el nou entrenador del Manchester City.
1: Signa per 3 temporades. Avui el Chelsea, paral·lelament, ha fet un comunicat, paral·lelament al comunicat del Manchester City, explicant tot el sarau amb Maresca, perquè l'italià n'era l'entrenador, va comunicar al desembre que volia marxar al City, el Chelsea el va acomiadar. Tot plegat, acabat amb Xavi Alonso al Chelsea i Maresca sent el substitut de Pep Guardiola.
0: Això és que Maresca al desembre sabia que Guardiola marxava.
1: Sí, va comunicar al Chelsea que volia ser el relleu de Pep Guardiola i el Chelsea el va acomiadar.
0: I han hagut de pagar una indemnització important,
1: sí,
0: uns
1: sí,
0: quants
1: sí.
0: milions d'euros, eh? Em sembla que he llegit 17 milions d'euros, que és una barbaritat.
1: Una bajanada, sí, sí.
0: Sí, sí. Farà bé Maresca al City o la petjada de Guardiola és massa profunda, Ricard, Àlex?
4: Jo crec que ho farà bé, però la petjada de Guardiola és massa profunda.
0: És massa profunda, no?
2: Estic d'acord, home. A mi em sembla un bon entrenador, Maresca, però és que estem parlant del que, almenys per mi, és el millor entrenador que he vist mai, jo.
0: Aquesta, atenció aquesta, el Madrid de bàsquet vol fitxar Pedro Martínez com a entrenador.
1: Sí, és notícia de fa pocs minuts, notícia que avança en diversos mitjans de Madrid. Pedro Martínez pagarà la seva clàusula al València, 1 milió d'euros, per canviar València per Madrid. Hi ha hagut canvis en l'estructura blanca, doncs bé, sembla que l'aposta és el tècnic de Badalona, que deixarà València per aterrar a Madrid. El Madrid, per cert, també vol a Jaime Pradilla, que té una clàusula d'1,5 milió d'euros, per tant, calés de Madrid a València.
0: El Tour, la Grande Part, ja és aquí i els equips comencen a confirmar integrants per començar dissabte amb la crono per equips pels carrers de Barcelona.
1: El nom principal és el de Tadej Pogacar com a referència, favorit a guanyar el seu 5è Tour de França. Avui l'UAE, el seu equip, ha fet oficial el 8 titular amb noms potents com el de Yates, que acompanyarà en Pogacar, però sense Marc Soler, que està lesionat. De moment, dos catalans confirmats per córrer el Tour, Abel Balderston i Joel Nicolau, tots dos amb l'equip Caja Rural.
0: Avui ha començat Wimbledon.
1: I ho ha fet amb una quasi sorpresa, Xavi, perquè Jannik Sinner, que ja va caure estrepitosament a Roland Garros, ho recordaràs, ha fregat sí. el desastre avui. 5 sets contra el serbi Kecmanovic. Finalment ha pogut remuntar Sinner, perdia 2 sets a 1, però ha acabat accedint a aquesta segona ronda. Demà torn per a Paula Badosa, que jugarà contra la nord-americana Emma Navarro.
0: I la Federació Catalana de Futbol ha celebrat avui l'Assemblea de Clubs.
1: Amb un ampli suport de 415 clubs assembleístes, la Federació ha donat suport a les modificacions reglamentàries i al nou pla de competició per a la pròxima temporada. Una trobada celebrada aquest vespre a Sant Cugat del Vallès ha estat la d'avui, l'última assemblea de Joan Soteres com a president de la Federació Catalana.
0: Prega final de temporada. Això és el Club de la Mitjanit. Cada nit mundial de dilluns a diumenge a Catalunya Ràdio. Sabeu que escoltar la ràdio i sentir-la com a mínim sempre és una gran manera d'acabar la jornada. Ah!

0: Let's go, let's go.
1: En joc, l'Alemanya-Paraguai a Boston, empat a 0 al minut 39 de la primera part, Joan.
2: Sí, de moment, clar domini de la selecció alemanya, 80% de possessió per als de Nagelsmann, però sense ocasions molt clares. Destaca, sobretot, avui, de l'11 d'Alemanya, la suplència de Jamal Musiala, que havia estat titular als tres primers partits, avui s'ha quedat a la banqueta.
1: I Sané encara és titular.
2: Sané encara és titular, sí, sí.
1: Sané és una obsessió,
2: sí, sí.
1: Una gran convicció, més que obsessió, de Nagelsmann, perquè els primers partits no va estar gaire encertat, però l'ha mantingut sempre al

0: Avui ha apostat per Undav, el davanter centre, sí. Juguen Sané amb Havertz i Wirtz a les mitges puntes, s'ha quedat fora Musiala.
1: Ricard, Àlex, com esteu veient aquesta primera part de l'Alemanya-Paraguai?
2: Per mi molt decebedora, Alemanya. Potser el pitjor partit, molt encallada, guanyant el mur paraguaià, que avui sí que ha sortit el millor mur paraguaià. Ja és el quart partit i ja està tot greixat, no? Com el primer partit contra els Estats Units. El partit que imaginàvem, l'oportunitat més clara per mi del Paraguai al primer minut en un córner.
1: Sí, sí.
2: I Alemanya està ballant-se permanentment. O sigui, fa una pinta d'empat a zero o això...
1: Doncs avui, aquesta vegada, no he posat empat a zero a la porra
2: del Paraguai. Ja m'ho vas dir, però hauries d'haver apostat, perquè no estarà gaire lluny d'això, eh?
1: Ja. De moment.
2: De moment, sí.
1: Li he posat un 3 a 1, o sigui, gairebé ja descarto.
2: Sí, jo he posat un 3 a 0. Jo també pensava que el mur avui no... Però per això et dic que Alemanya... Jo m'imaginava que, com el dia del Curaçao, serien capaços d'encadenar atacs, donar-li molt ritme al partit, i el partit s'està jugant al ritme que vol el Paraguai, això és molt perillós per a Alemanya. Tot i això, fixa't que els dos partits de setzents fins ara s'han decidit el temps afegit.
1: Sí, el temps afegit.
2: Vull dir que molt igualat tot.
1: Ahir el Canadà-Sud-àfrica, gol de Canadà, el temps afegit, i avui el Brasil-Japó, gol del Brasil, també el temps afegit. Àlex, tu com estàs veient Alemanya i Paraguai?
3: Encallada, i em dona la sensació que Alemanya ha anat de més a menys, no? Ja a l'últim partit de la fase de grups ja la vaig veure també una mica trepitjada, sobretot a l'hora d'atacar, que és el que em fixo jo més, amb les seleccions que han de ser dominant, i aquesta part no m'està agradant. Sí, m'ha agradat que Nagelsmann ha tocat sistema, no? Com deia el Joan, ha sortit amb doble punta, i per tant està atacant diferent, està fent aquesta sortida de 3, està fent l'amplitud amb Wirtz a una banda, Sané a l'altra, intentant atacar amb un de Big Havers, però de moment li està faltant creativitat. Jo no crec que tardi massa.
1: Gol de Paraguai, Joan.
0: Sí, gol de Julio Enciso, una bona jugada per la banda dreta de Paraguai, centrada de Matías Galarza, molt tensa la centrada, posa el cap a Julio Enciso, el jugador de l'Estrasburg, i fa el primer de la selecció del Paraguai. Al minut 42 salta la sorpresa perquè perd una de les favorites per guanyar el Mundial, perd Alemanya 0, Paraguai 1, 42 de la primera, gol d'Enciso.
1: Bona centrada des de la dreta, molt tensa, com deies, i apareix el punt de penal Enciso per rematar de manera seca, no ha pogut fer res Neuer, i al minut 42 de la primera, Ricard, Àlex, que de moment Paraguai aconsegueix la sorpresa.
2: Mira, una altra pilota aturada, és un córner i després una segona jugada. En les dues accions de pilota aturada que ha tingut el Paraguai ha quedat perill. En primer minut, molt bé l'acció de 2 contra 2 i molt desatesa Alemanya la defensa, perquè hi ha dos jugadors al voltant d'Enciso que ve de cara al punt de penal. El Paraguai fent el partit perfecte, el que havia de fer, i Alemanya està ballant-se contra un mur. Si la cosa pintava 0-0, imagina't amb 0-1, Alemanya ha de trobar recursos, i per mi el pitjor és que un Daf ja és al camp. És a dir, que...
1: Tenen el davanter del Newcastle, que és Tantanal, que juga molt bé a futbol. Sí, i que cal si Paraguai encara fa més ferma la seva defensa, són centímetres per poblar l'àrea.
0: Enciso, que és l'únic jugador de l'11 de Paraguai que juga a Europa. La resta juguen fora d'Europa. Enciso juga a l'Estrasburg, Brasil, Argentina i a la MLS, la majoria, però Enciso és l'únic que juga a l'Estrasburg.
1: El seleccionador del Paraguai...
0: Gustavo Alfaro, argentí.
1: Aquest ja fa temps que corre per la selecció paraguaiana, diria.
2: I tant.
1: Argentí, has dit, eh?
0: Sí.
1: I de nom, Gustavo Alfaro.
0: Gustavo Alfaro, 63 anys, argentí.
1: Molt bé. Doncs a veure com continua aquest Alemanya 0, Paraguai 1, a punt d'arribar al descans. De moment, hi ha sorpresa en aquest partit dels setzents de final, perquè cauria Alemanya contra Paraguai, que sempre és un rival molt, molt dur, i quan es posa per davant, ni t'ho explico. Aquesta tarda també ha tingut un rival molt dur, el Brasil, amb el Japó. Alguns ja ho preveieu. El Brasil ha guanyat 2-1 al Japó, a Houston. El partit ha estat emocionant. El Brasil s'ha endut un bon ensurt, però ha sabut reaccionar, que també té mèrit. Primera part, equilibrada, gol del Japó a la mitja hora. A la primera part, el Brasil li ha costat molt atacar bé. A la segona part, la cosa ha canviat. El Brasil ha augmentat el ritme. Casemiro ha empatat de cap abans del quart d'hora i el Brasil ha continuat atacant. S'ha lesionat Casemiro i Paquetá, són lesions musculars. Ara mirarem de saber quin és l'abast. I el temps afegit, quan pintava pròrroga, molt bona passada de Bruno Guimarães a l'interior de l'àrea per Martinelli, que fa un molt bon control i encara una definició de més qualitat. En algun moment, Àlex, Ricardo, ha pensat que el Japó es carregava el Brasil?
2: Sí, jo pensava que estava obert, que es carregava, no? Perquè estic d'acord amb tu que m'ha agradat molt la reacció del Brasil de la segona part. O sigui, crec que el partit li penjava d'un fil, la primera part havia estat molt equilibrada i s'havia jugat el que havia volgut el Japó, li havia tret espais i al Brasil li costa molt contra espais reduïts, Vinícius no podia córrer, no podia rebre amb avantatge, i el Brasil se sentia incòmode, però crec que ha reaccionat molt bé, perquè com li passa a Alemanya ara, quan una favorita està contra les cordes en una eliminatòria és quan es veu la capacitat que pot tenir per competir. I Ancelotti crec que encerta amb els canvis, apareixen els migcentres arribant des de la segona línia, molta centrada lateral, fan mal de seguida al Japó, i la segona part del Brasil m'agrada molt. Fins i tot amb l'1-1 aconsegueixen tenir l'ambició d'anar-hi. Una cosa que m'ha agradat molt del Brasil els últims dos partits és la pressió alta. Vinícius, Mateus Cunha, d'una recuperació de Tanaka sobre Tanaka, neix el 2-1. El Brasil està trobant elements que no formen part de la seva identitat històrica, i crec que la segona part és un avís per navegants, perquè el Brasil no té molt talent, però comença a saber què vol, i Ancelotti està connectant amb els jugadors. Del Japó crec que s'ha espantat una mica, ja li ha passat en els anteriors mundials, i ha faltat atreviment a la segona part, perquè clar, ha tirat enrere per mi massa aviat, quedaven massa minuts.
1: Els han empès, no, també? O sigui,
2: Sí, però fixa't els canvis. Els canvis són dos carrilers que eren extrems per dos carrilers que eren defenses, un central, el canvi al mig camp entre Tanaka, que és un mig centre recuperador, Machino apareix com a segona punta, que és un jugador més aviat per despenjar pilotes. O sigui, tots els canvis han estat allò de protegir-nos i abriguem-nos perquè així fem patir el Brasil. Però el Brasil ja havia canviat de marxa, ja tenia altres recursos.
1: Àlex?
3: Sí, per mi, Brasil de dues cares, eh? Una molt limitant a la primera i una bona a la segona. Jo a la primera part sí que he pensat que el Japó tenia serioses opcions de tirar endavant, eh? Per mi, Ancelotti ha plantejat molt malament el partit a la primera part, i a la segona ell mateix ho ha corregit, no? Sabeu que em fixo molt en la manera d'atacar, i més en els equips que han de ser dominant. L'atac posicional del Brasil ha estat un drama la primera part, és a dir, no té cap sentit que els extrems vagin per dins i qui faci l'amplitud siguin els laterals davant d'una defensa de 5.
1: Més estàtic que posicional, eh?
3: Sí, sí, estàtic, posicional, em refereixo a camp contrari,
1: sí,
3: no? És
1: sí,
3: a dir,
1: Vinícius
3: el teníem per al carril de dins, Douglas per al carril de fora, a la dreta passava exactament el mateix amb Ryan a dins i Danilo per fora, i el Brasil no ha trobat la manera ni de fer mal, i després Japó jo crec que sortia amb molta facilitat. Aquesta pressió que diu el Ricard, que estic d'acord, sí, que ha millorat molt des de l'entrada de Cunha, a la primera part ha funcionat poc.
1: Ha trobat bé la pilota al Japó a la primera part i li donava sentit al joc.
3: Sí, sí, sí, i ha jugat fluid, i ha tingut un parell de xuts, més enllà del gol, que el gol amb Danilo una passada cap a dins no es pot fer mai de la vida, però la segona part ha canviat absolutament la pel·lícula, entre altres coses. Primer, perquè hi ha hagut els canvis, no? Com deia el Ricard, Cunha ha anat al mig del camp, diguéssim, entrat Hendrik, però sobretot per al canvi aquest de posicionament. Ha passat a atacar amb els extrems per fora i els laterals en els carrils de dins. I fixa't que la primera part hi ha una dada que és brutal, que és que Vinícius i Ryan no han fet ni un sol 1 contra 1, ni un sol intent de 1 contra 1 en tota la primera part.
1: Perquè estava molt per dins, no? O sigui, no rebien de cara, sí, sense, sí, avantatge.
3: Sí, sí, si repasseu el partit veurem a Vinícius per al carril entre el lateral i el central, per dins, i Douglas a l'exterior. I en canvi la segona part ha estat absolutament canvi radical, els ha canviat de carril, és a dir, ha fet l'error que et deia, jo crec que l'ha corregit, i entre els dos han fet 7 regats bons, superadors, i 10 centrades. Ara ho deia el Ricard, el primer gol arriba amb una centrada, el segon arriba amb una pressió, però és perquè ha enfonsat literalment el Japó, i a mi m'ha agradat també la segona part, tot i que evidentment el component del tot o res doncs ha fet que acabés patint.
1: Si és que el que passa és que quan una defensa és molt tancada i et deixen atacar per fora, el que és preferible és que qui pugui atacar, si et deixen atacar per fora, és el jugador que tingui més qualitat, i normalment tenen, correcte, més qualitat als extrems que als laterals.
2: I més en el cas del Brasil.
1: I més en el cas del Brasil. És que això, molts equips s'encallen i el que has de buscar és quan al Barça li passa això, la mina ha de jugar el més obert possible, perquè rebrà més vegades i amenaçarà sobretot a la defensa rival, que haurà d'anar a buscar-lo. Si rep Koundé, doncs el risc, faig el paral·lelisme amb el Barça perquè la gent que ens escolta segurament el té més present, el risc és inferior. Si rep Koundé obert, que no passi, si rep la min. El que passava avui amb la banda esquerra del Brasil, si rebia el lateral ben obert o si ha rebut com a la segona part Vinícius, que déu-n'hi-do el Mundial que està fent Vinícius. A mi m'està convencent força.
4: Sí, sí, notable. Avui, com dèiem, a la primera part no ha aparegut per una qüestió de context, però la segona ja s'ha desinhibit, s'ha alliberat, ha fet una molt bona jugada que li ha aturat Suzuki amb una mà fantàstica. Però sí, sí, bé, és que jo crec que les grans estrelles
1: estan complint.
4: El notable te l'estan traient gairebé
1: sí,
4: totes.
1: Sí, sí, Àlex, Vinícius és el jugador més desequilibrant d'aquest Brasil.
3: Absolutament, i jo diria que entre els tres més desequilibrants del món, no? Té la capacitat de generar per si sol, és a dir, podríem parlar de molts jugadors importants, de Haaland, etcètera, etcètera, però dels pocs que tenen capacitat de rebre emparat i generar, diria Vinícius, Lamine, Dembélé, poca cosa més.
1: I no està fent el tonto, no li estic veient gestos típics de Vinícius, que estem ja farts d'aquesta manera de comportar-se.
4: Perquè no s'està frustrant, no?
1: Pot ser.
4: Perquè jo crec que com
1: però ets molt centrat en el joc. Bé,
4: sí, sí, jo crec que no està entrant en la frustració. Està molt positiu perquè tinc la sensació que se sent còmode.
1: Joan, descansa l'Alemanya-Paraguai.
0: Sí, amb victòria parcial de Paraguai. S'ha avançat amb gol d'Enciso al 42. Ho ha intentat després del gol, un parell de corners, però sense acabar de definir. Per tant, de moment, sorpresa, el descans. Perd Alemanya, Alemanya 0, Paraguai 1.
1: Roger Arbusà, com s'ha seguit a la concentració de la selecció espanyola en territori nord-americà, Chattanooga, Tennessee, el Brasil-Japó?
5: Mira, no s'ha seguit massa, eh? Sí que el teníem posat allà al Media Center, al centre de premsa de la selecció espanyola, però no s'ha seguit especialment. Sí que he sentit algun crit amb el gol del Japó i del Brasil, l'1-1, i també el de la victòria, eh? Però és que la gent tenia molta feina i realment li han fet poc cas a aquest partit.
1: O sigui, no has percebut ganes d'eliminació d'una selecció gran que
5: no,
1: pot ser potenciar
5: no
1: el rival de
5: no
1: la
5: massa,
1: selecció
5: no
1: espanyola,
5: massa.
1: En aquest cas.
5: No.
1: Has pogut trobar l'abast de les lesions de Casemiro i Paquetá?
5: Sí, mira, Casemiro té molèsties a l'adductor, està sí. Pendent de proves, encara no li han fet.
1: L'han canviat el temps afegit.
5: Sí. A la selecció brasilera esperen que només sigui una sobrecàrrega, veurem, i Paquetá sí que pot ser més greu, de fet. Ell ha marxat plorant, he vist unes imatges que ell pràcticament plorava. Són molèsties darrere la cuixa, el bíceps femoral, i sí que podria ser més preocupant, però vaja, que també està pendent de proves i veurem com està.
1: Ancelotti ha parlat després del partit, ara el sentim, ha dit que ha vist força bon nivell del seu equip, de la seva selecció aquesta nit.
6: Tenemos muchos recursos, no banco, no campo, es bon que los jugadores individualmente están a un bon nivel, trabajan juntos.
1: A bon nivell veu els seus jugadors i el seu equip Ancelotti, que se'l notava satisfet després d'aquesta victòria. Pel que heu comentat, Ricard i Àlex, o sigui, s'han d'extreure des del punt de vista brasiler més conclusions positives per la reacció que no pas negatives per la primera part, que ha estat massa plana.
4: Per mi sí. Per mi el Brasil va resolent algunes qüestions i tot i que encara es fan usos com el que ha explicat l'Àlex a la primera part, crec que ha crescut molt en algunes assignatures. Mateus Cunha li ha donat molta vida, la pressió funciona, Vinícius està sent molt intuïtiu i jo crec que el Brasil va sumant confiança i autoestima, perquè tot això que ha passat avui, això és una injecció de confiança.
1: Sí, sí, ets capaç de superar una dificultat important.
4: L'estrès de sentir-te contra les cordes, que és el que li passa a Alemanya, i veurem si Alemanya és capaç de seguir el mateix camí.
1: Sí. Àlex, Mateus Cunha, avui volies parlar aquesta nit de Mateus Cunha, és molt específic. Si fa un gol als vuitens sí. de final, tenim l'espai Mateus Cunha al club de la mitjanit. T'ho garanteixo, t'ho prometo.
3: D'acord. És que jo crec que hi ha hagut un abans. Parlem de molt d'Olisee, que hi ha hagut un abans i un després des de que Olisee ha ocupat aquesta posició de mitja punta. Jo crec que hi ha un abans i després en Brasil des de que entra Mateus Cunha, que avui, a la segona part, l'hem vist més mitja punta que no nou.
1: Uh-huh. I al Japó, com es deu haver viscut aquell gol a la mitja hora de partit que els avançava? Deuen haver criat el gol, els japonesos?
0: Era tard, allà.
1: Era tard, sí, era de matinada.
0: Sí, de matinada.
1: A veure, podem establir comunicació ara amb el Japó, amb un català que hi viu i treballa gràcies al futbol, al Japó, és el Marc Vilajosana. Marc, bona nit.
7: Hola, bona nit.
1: I gràcies per atendre'ns a aquesta hora, que és per tu. T'has quedat despert per veure el partit del Brasil-Japó?
7: Així és, sí. Aquí ja puc estar, ara és un quart de cinc, però sí, era necessari veure aquest partit.
1: El Marc Vilajosana és d'Ullastrell, havia jugat al planter del Barça, i des de fa un temps, des de quan ets al Japó?
7: Doncs mira, ara fa tot just 15 mesos, poc més d'un any.
1: Un any i escaig, ara farà
7: sí,
1: un any i mig.
7: Any i
1: ets al Japó, estàs fent de responsable d'una acadèmia de futbol a Osaka, és així, oi?
7: Així és, exactament. Porto tota la part de metodologia d'aquí d'una acadèmia, de metodologia Econo, aquí a Osaka, a Japó.
1: I t'has quedat despert per seguir el Brasil-Japó, per obligació o per devoció?
7: No, per devoció. Al final, igual que m'he quedat a veure el Japó, també he vist diferents partits al Mundial. Evidentment, amb la diferència horària és complicat. Imagino que també igual que aquí a Catalunya. Sí. Però bueno, sí, tots els que intento veure, la veritat és que encara n'he pogut veure bastants.
1: Avui anaves amb el Japó contra el Brasil, entenc.
7: Anava amb Japó, sí. Al final ha sigut a últim moment un mal resultat, però la veritat és que ha sigut un bon partit.
1: L'has vist guanyat, el partit pel Japó, a la primera part sobretot?
7: Sí, home, jo sincerament tenia clar que Japó podria competir, perquè al final sí que he vist molts partits de la selecció japonesa, el havia vist previ al Mundial, i tenia clar que podria competir, però al final sí que és cert que el pes de l'escut o de la història de Japó en aquests moments claus, la veritat és que es nota, i això sí que ja Japó no ho té a dia d'avui.
1: El Brasil té aquesta història, aquesta jerarquia, i ha imposat aquí aquest pas sobretot a la segona part. Escolta'm, et consta si al Japó, a tot el país, tu ets a Osaka, però a tot el país s'ha seguit el partit molt moltíssim, tot i les hores de matinada?
7: S'ha seguit, sí, em consta que sí. També és cert, s'ha de dir que, de fet, aquí al Japó no és, el futbol no és l'esport principal, ni tan sols, és el béisbol, però sí que està en un constant creixement, el país està invertint molt en futbol, i dintre de les possibilitats, la veritat és que s'ha seguit molt, la gent, molts dies, hi ha dies previs amb samarretes, ja des d'abans de començar el Mundial, i la veritat és que l'expectativa de fer un bon paper era alta aquí al Japó.
1: Tu deies que esperaves que plantegés molta resistència al Japó contra el Brasil, que plantés molta cara, i tenies la sensació que la gent al Japó també s'esperava aquest paper contra el Brasil, o hi havia certa sensació d'inferioritat?
7: Jo, sincerament, amb la gent que havia parlat, sí que creien, evidentment, sempre hi ha aquesta petita esperança de donar sorpresa, sí que eren conscients de que, evidentment, no eren favorits, però de fet van jugar, havien jugat un partit de prèvi al Mundial, 3 o 4 setmanes abans del Mundial, i havia guanyat Japó, aquí a Japó havien guanyat 3-2, i crec que aquest partit, sincerament, els hi ha passat factura, perquè crec que des d'aquest partit Brasil els ha pres una miqueta més en sèrio, i el factor sorpresa no ha pogut ser en aquest cas.
1: Els hi ha faltat ben poc. Escolta'm, els japoneses i japoneses tenen la fama, potser és un tòpic, de ser molt respectuosos, no és un tòpic, és així.
7: És així.
1: No se la veu. S'han sentit gaire celebracions de matinada amb el 0-1 del Japó a la mitja hora de joc?
7: Cap ni una, la veritat. Ni quan hi ha hagut el gol, ni... Sincerament, ja no ho esperava. Sí que he pensat, dic, aviam si hi haurà alguna... Jo què sé, algun crit, algun petard, però evidentment no. No, això aquí ja bon es porta.
1: Quina hora era de la matinada?
7: En el moment del gol, mira, devia ser prop de les 3 de la matinada.
1: I la gent, tot i que seguís el partit, s'ha pogut contenir per no fer una celebració respectuosa, eh? Molt típic.
7: Segur que sí.
1: Molt típic japonès. Escolta, Marc, demà treballes o què?
7: Segur que sí. Demà treballo, sí. Tard, perquè treballo de tardes, però demà toca.
1: Doncs podràs descansar.
7: Tinc temps, sí.
1: Descansa. Moltíssimes gràcies per atendre la trucada del Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio.
7: Perfecte.
1: I que continuïs feliç, et veu feliç al Japó, eh?
7: Estic bé. Està sent una bona experiència, tant a nivell professional com personal, i la veritat és que l'aprofitaré al màxim fins que duri.
1: Gràcies, Marc, bona nit.
7: Molt bé, gràcies a vosaltres. Bona nit.
1: Marxem un moment i quan tornem mirarem cap al pròxim gran partit del Mundial. Alemanya està perdent contra Paraguai al descans.
0: 0-1.
1: 0-1.
0: Sí.
1: I d'aquí a unes hores, una mica més de 3 hores, un altre gran partit.
8: El Mundial al Club de la Mitjanit. Quan tries viatjar, la decisió ja l'has pres. Quan tries invertir, també. Amb carteres màster de CaixaBank, tu fas el pas i els nostres experts t'acompanyen en el viatge cap a les teves metes financeres. Carteres màster de CaixaBank. Mai no ha estat tan fàcil emprendre un viatge. Des de 6.000 euros. Exclusives per clients assessorats Wealth Management i Banca Premier. Inversió subjecta a fluctuacions, per la qual cosa es poden produir pèrdues.
9: Esport i el Periódico et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol al circuit de Barcelona-Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana com mai els has viscut. Competicions europees d'escalada, campionats d'Espanya d'skate, roller i scooter, DJs, gastronomia i molta adrenalina. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
10: Bona nit. En el sorteig de mi dia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat
11: 4 de gener de 1933.
10: I el número de la sort, el
11: 6.
10: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que demà, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
12: Som el dia.
13: Som la nit.
14: Som dos programes amb el mateix objectiu.
12: Saber què està passant.
13: Què ha passat.
14: I també per què ha passat.
12: Tant a casa
13: com al món.
14: Què ens fa diferents?
12: El ritme.
13: El ritme.
14: El ritme.
12: Perquè al Catalunya migdia som immediatesa.
13: Perquè al Catalunya nit som pausa.
14: Som el dia i la nit, però tots dos tenim la força dels serveis informatius de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
12: A tot hora
13: i a tot arreu.
15: De dilluns a divendres a les 2 del migdia, Catalunya migdia, amb Òscar Fernández. I a les 10 de la nit, Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
14: Som diferents.
15: El Club de la Mitjanit, edició mundial.
1: Un minut per sobre de 2:15 de la nit. Aquesta versió, Salva, és diferent a la clàssica del Dai Dai de Shakira, que és la cançó del Mundial. És novetat d'avui, però és la mateixa cançó, és una versió més tecno, no? Més discotequera. Doncs aquesta matinada d'aquí a unes hores, a les 3, a Catalunya, a Monterrey, a Mèxic, a jugar al Països Baixos Marroc. Un dels plats forts dels setzens de final d'aquesta nova eliminatòria que estem descobrint en aquest Mundial. Ahir crec que ja vau comentar, Ricard i Àlex, que veieu més opcions gairebé per al Marroc que per a una selecció més històrica com els Països Baixos de Ronald Koeman, oi?
16: Jo vaig dir 60-40.
1: 60-40 pel Marroc. I l'Àlex, no recordo el percentatge?
3: Jo vaig dir 55 per Països Baixos.
1: Ah, mira, encara. Però va ser l'únic, d'ahir al Club de la Mitjanit que li va donar un percentatge superior als Països Baixos que no pas al Marroc. El partit... és d'aquells partits que teniu moltes ganes de veure aquesta nit?
16: Tantes que intentaré quedar-m'hi.
1: Sí?
16: Sí. Mira que no ho he fet gaire, he recuperat al matí, però aquest em fa la sensació que he de fer l'esforç.
3: Sí, igual. Per mi és el gran partit d'aquests setzens, no? Després ens aniran sorprenent, esperem que positivament, però per mi és el cara a cara més igualat i el de dues seleccions que cada una d'elles podria ser campiona perfectament.
1: Us imagineu un partit a l'estil de la primera part del Brasil-Marroc, que Marroc tenia la pilota, dominava, i el Països Baixos amb Koeman a la banqueta, que ja sabem que és una mica més reactiu, sense tenir gaire problema per cedir la possessió, el domini a la selecció del Marroc?
16: Sí, potser sí. Jo també m'imagino un partit bastant obert, d'anada i tornada. Crec que a Holanda li interessa una mica el caos i a Marroc li interessa una mica més d'ordre. Veurem qui s'imposa.
3: Jo imagino, jo la possessió bastant més igualada que aquell dia, no? Aquell dia tinc la sensació que Brasil va seguir una mica el pla d'Ancelotti, no? De guardar-se en bloc mig per poder sortir, amb Igor Thiago a dalt... I en canvi crec que aquests Països Baixos crec que estan amb la fletxa cap a dalt. Crec que a l'eix central amb Van Dijk, amb De Jong i amb Gravenberg crec que tenen més capacitat per tenir la pilota i que li discutiran al mig del camp del Marroc, que és sensacional.
1: Pinta apassionant aquest Països Baixos Marroc a les 3 de la matinada. Intentarem seguir-lo. Novetats d'últimíssima hora als dos equips, a les dues seleccions, Joan Fitó.
0: Doncs mira, la prèvia, respecte de tots dos entrenadors, Koeman diu que el Marroc és el pitjor rival que els podia tocar en aquesta ronda. Ha parlat de duel tàctic. A l'altra banda, Mohamed Ouahbi ha assegurat assegurat que no es conformarà a competir, diu que no volen només competir, sinó que l'objectiu és eliminar els Països Baixos. El Marroc, baixa coneguda tot el Mundial d'Abde, la resta tots disponibles, igual que els Països Baixos, no té baixes Koeman, però sí que hi ha un dubte, que és que Gakpo ha perdut un fill que esperava,
1: sí.
0: Ha optat per quedar-se al Mundial, per tant, podrà jugar el partit, però amb aquest punt de tristesa que li queda després de perdre un fill, estava la seva dona de 5 mesos embarassada.
1: Sí, em sembla que l'esperaven pel setembre, sí. Un cop dur,
0: sí, és un cop
1: està dur. Molt, molt avançada. Sempre és dur, però quan avancen les estacions, doncs sí, encara és més cruel. Hi haurà un canvi a la selecció alemanya, entrarà Goretzka. Goretzka, per reforçar el mig del camp, recordem el resultat, el descans en aquest partit entre Alemanya i Paraguai.
0: Que perd a Alemanya per 0-1, s'ha avançat al 42 de la primera meitat Paraguai amb gol d'Enciso, i com deies ara, intentarà Nagelsmann canviar el rom del partit, entrarà Goretzka, veurem per aquí.
1: Veurem si li funciona. Joan, tu ets de...
0: Jo de Terrassa.
1: De Terrassa, i sí. El golejador de la selecció del Marroc en aquest Mundial, que es diu Ismael Saibari, és de...
0: També de Terrassa.
1: Nascut a Terrassa.
0: Sí.
1: I va viure fins als 6 anys. Quina relació manté Saibari amb Terrassa?
0: A veure, ell hi va néixer, però va marxar molt ràpid. La família era d'Almeria, va aterrar a Terrassa per qüestions laborals, per tema de feina, i als 6 anys van trobar feina, el pare va trobar feina a Bèlgica, i van haver de marxar. Sí que és cert que Saibari va començar a jugar a futbol al Camp Parellada, un club de barri de Terrassa, un club que ara mateix està tercera catalana, i és on Saibari, que ara el tenim al Mundial, doncs va fer els seus primers passos jugant a futbol.
1: I no era l'únic de la família que va començar a jugar a futbol
0: no,
1: a Terrassa?
0: No, perquè tenia un germà gran, l'Akram, que... A veure, això s'acostuma a dir, ho deien dels germans Rubio, que el bo era sí. el gran, el que no va arribar, però et deien, les llengües que coneixen la família Saibari, deien que el germà bo dels dos era la Kram, que a dia d'avui juga, però juga a la quarta divisió de Bèlgica.
1: A veure si ho descobrim. A Terrassa ens espera el Xaraf Dinar Velave. Xaraf, bona nit. Xaraf, bona nit. A veure, quina relació tens tu amb Ismael Saibari?
17: Fa molts anys, la família de Saibari, quan vivia aquí en Camp Parellada, éramos vecinos, muy amigos del padre. Hablamos de vez en cuando. Y la verdad, para mí es un honor ver a un niño de un barrio que se llama Camp Parellada. Ha podido triunfar, ha podido llegar lejos y ha podido disputar en la Mundial.
1: Xaraf, ¿tú más o menos tens l'edat de Saibari, de Ismael?
17: No, que va, jo soc molt major, 45.
1: Tens veu de jove, tens veu de jove.
17: Gràcies, eh?
1: Escolta'm, o sigui, el coneixes des que va néixer, pràcticament.
17: Sí, sí, sí, te puedo contar, porque para mí, claro, yo he visto al hermano que se llama Akram, que está unos 4 años, 3 más mayor que Ismael, y jugaba muy bien el fútbol, incluso... Le fichó la DAM siendo jugador de Benjamín en Camp Parellada. Después, pues, salió el Ismael, no sé, cosas también de la vida, ¿no? Pero la cosa curiosa que yo, cuando eran pequeños, no puedes ver Ismael sin pelota en la mano o en el pie. Tienes que ver o en el campo o en el parque. Siempre está con la pelota en el pie. Aparte, la madre de los dos siempre venía a animarlos.
1: ¿Eh? ¿Y tú l'has seguit tots aquests anys quan s'ha anat convertint sí, en futbolista d'elit?
17: Sí, hablamos porque también un amigo mío es amigo del padre y este amigo se ha ido a vivir en Bélgica. O sea, estamos en contacto.
1: Ell va marxar molt jovenet, molt, nen, 6 anys, Ismael.
17: No, sí, molt petit, sí.
1: Molt petit, però ja li veia, tu el veies jugar a futbol i pensaves, ostres, aquest noi juga molt bé, o era millor el seu germà? Això diuen a Terrassa, que el bo era el germà.
17: Sí, porque era pequeño, sí, porque el Ismael era más pequeño que la Akram.
1: Sí, 4 anys, no?
17: Sí, entonces el otro jugaba bien, estoy diciendo que en aquella época que no había tantos medios como ahora, y he venido a buscarlo desde la DAM. Este barrio da un montón de jugadoras y jugadoras buenas, ¿eh? Porque Vicky Lozada también es del barrio, ¿no? La ex capitán de la selección sí. Del Barça. Alberto Luque.
1: Albert Luque, sí. Camp Parellada, Terrassa, sí.
17: Bueno, son de, no, yo hablo del barrio de Camp Parellada.
1: Sí, del barrio de Camp Parellada, Terrassa, sí. A Saibari l'esteu seguint, i al Marroc l'esteu seguint molt intensament en aquest Mundial.
17: Sí, mucho, claro, hombre, muchísimo.
1: I quan va fer-li el gol al Brasil el primer dia, es va celebrar moltíssim allà o què?
17: Hombre, a ver si hace otro hoy a Holanda, ¿no? De la Holanda.
1: Sí, sí. Tu et quedaràs a veure el partit? És a les 3 de la matinada.
17: Home.
1: Sí?
17: No, sí, clar que sí.
1: I demà treballes o no, Xaraf?
17: Sí, també.
1: A quina hora entres?
17: Sí, a les 8.
1: A les 8, o sigui, aquesta nit no dorms, pràcticament.
17: Bueno, no pongáis el programa para que no me escuchan por si me quedo dormido o algo.
1: Ah. Xaraf, no et preocupis, home, que valdrà la pena. Tu ets nascut al Marroc?
17: Sí.
1: La teva selecció és al Marroc, evidentment.
17: Bueno, el Marroc i una mica també a Espanya.
1: Ah, sí? Per la min?
17: Sí.
1: Però vaja...
17: Hombre, sí. Tu pensa que també tengo família aquí, mis hijos nacidos aquí, entonces ya
1: t'entenc, bueno, ja t'entenc.
17: Quieres o no, pues te coges un poco de cariño también, ¿no?
1: Clar. Escolta'm, però fins on t'arribes a imaginar el Marroc en aquest Mundial? L'últim al Qatar va arribar a semifinals. Ara fins a on?
17: Sí. Si guanyem hoy, va a ser más fácil llegar más lejos. Si no, pues... Claro, porque también os toco con una selección fuerte, que es Holanda.
1: Sí.
17: Escolta, hay dos jugadores que están con España que son de Tarasa también, ¿eh? Lo sabes, ¿no?
1: Marc Pubill...
17: I Dani Olmo,
1: sí. Bon examen m'estàs fent, Xaraf.
17: Sí.
1: Sí. I al Marroc hi ha un altre noi que va néixer i va créixer a Vic, a Manlleu.
17: Sí, el Meimoni. Sí. No, el Meimoni sí, que se nació en Vic y jugó 3 años en el pueblo antes de marcharse a Alemania. También tenemos a Xavi Riad, que nació en Mallorca, però... Sí. La majoria de su família són de Terrassa.
1: Ets orgullosament terrassenc, eh? Doncs intenta aguantar aquesta nit per seguir el partit.
17: Sí, no, si m'ha parlat de Sabadell, Xavier Riad jugó un any en Sabadell, en el juvenil.
1: Escolta, ets una enciclopèdia del futbol terrassenc, eh? Ja ho veig.
17: Home. Sí. Al final el futbol uni tot el món, no? És un idioma, no?
1: Ets la pura demostració. Xaraf, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos aquesta nit.
17: A vosotros, y disculpa el tempo, de verdad.
1: No. Gaudeix molt del partit entre la teva selecció, el Marroc i els Països Baixos. Sort!
17: D'acord, i la pròxima vegada parlem en català.
1: Vinga, et prenem la paraula. Gràcies.
17: Sí. Que vas bé. Adéu-siau.
1: Adéu. El coneixes de Terrassa, tu, el Xaraf?
0: Sí, hem coincidit alguna vegada a Terrassa. Sí.
1: El Joan ja ho dèiem, que és de Terrassa.
0: Doncs... Sí, allà, bueno, el pavelló de Can Parellada de bàsquet i el camp de futbol estan enganxats. Jo sóc de bàsquet, ell de futbol, i alguna vegada ens hem trobat
1: molt bé,
0: allà.
1: Molt bé. Com continua l'Alemanya-Paraguai?
0: Doncs exactament igual. Acaba de començar la segona meitat. Ha fet un canvi. Nagelsmann, ho comentàvem, ha entrat Goretzka, se'n va en Metge. Per tant, canvia la sala de màquines. 4 minutets mal comptats d'aquesta segona meitat. Segueix perdent Alemanya. Alemanya 0, Paraguai 1.

0: Aquesta cançó es diu Kids, és de MGMT, és un superèxit de fa ja uns quants anys. Kids són nens, i Paco Garcia encara és un nen, 19 anys, però actua com un veterà al Mundial. I aquesta tarda ha passat pel Tot Costa de Catalunya Ràdio. Roger Bosà, tu l'has tingut molt a prop, com l'has vist?
1: Doncs l'he vist molt content, pel somni que està complint, per com ho està fent, que ho està fent molt bé. Ell se sent bé, ho ha dit, i l'he vist alegre. A més, ja m'han dit que allà dins de la selecció espanyola, la concentració, l'estan veient diferent, més deixat anar, molt rialler, molt bromista, desencadenat, m'han dit fins i tot. I venia de fer una altra entrevista a Covarsí al diari Marca, i ha agraït moltíssim fer-la amb nosaltres, perquè ha pogut parlar en català, i així que l'he vist molt més tranquil, i de fet m'ho ha dit, que havia parlat català perquè vinc a parlar en castellà i m'està costant molt.
0: Li costa, li costa expressar-se amb naturalitat en castellà, no és la primera vegada que passa, i crec que ho havia explicat públicament en alguna concentració de la selecció espanyola. Ha dit que pensant en el Barça fitxaria algun jugador de la selecció espanyola, oi?
1: Sí, en Costa li ha preguntat si fitxaria algú pel Barça, i ell té clar que sí, però s'ho ha volgut guardar per ell. I després en Costa li ha preguntat per Oyarzabal, ha tret el nom d'Oyarzabal, que jo crec que anava per aquí, Xavi, no m'ho ha dit després, no m'ho ha volgut dir. Jo crec que va per Oyarzabal, és que si no em surten els números. Potser Grimaldo, ara que Cucurella ja no pot fitxar pel Barça, no ho sé, jo crec que sí que és Oyarzabal, tot i que quan en Costa li ha plantejat, ell ha defensat Ferran.
2: La veritat que no hi havia caigut mai, perquè també som molts del Barça, jo crec que estem molt, molt complets, però potser sí que algun hi hauria.
3: Però no maldiras.
2: No, me'l quedo per mi, aquesta vegada, va.
3: Va, t'ajudo. L'altre dia Gavi deia que Oyarzabal, com que encara de moment no tenim nou.
2: Sí, bueno, el Ferran també potser no ha començat de la millor manera, però ja sabem com és el Ferran, que segur que anirà amb totes, que començarà a marcar gols i ens ajudarà moltíssim, i de moment no em quedo amb el Ferran. Sí que el Robert potser ens ha marxat, però també tenim en Gordon, que també pot jugar dalt.
0: Covarsí no va arribar a coincidir amb Messi al Barça, és que va debutar amb 16 anys i encara era nen infantil quan Messi va plegar l'any 2021, però clar, Messi és al Mundial. El camí de la selecció espanyola i el de l'Argentina no es podran creuar fins a una hipotètica final. Roger, què està veient en Messi en aquest Mundial, Pau Covarsí?
1: A veure, Covarsí flipa també amb el que està fent Messi. És que es porten 20 anys de diferència, Són 20 anys, i a mi m'explota el cap pensar que es poden trobar. A més, en una final passaria el mateix amb Lamine, a més que tindria una càrrega simbòlica encara més grossa. Covarsí al·lucina amb el que està fent Messi, però clar, és que també al·lucinem tots amb el que fa Covarsí. Ell ho porta amb normalitat, li agradaria, diu a Covarsí, trobar-se amb Messi, però ell el que vol per sobre de tot és guanyar aquest Mundial amb Espanya.
2: Sí, em faria una il·lusió espectacular trobar-me'l, però prefereixo guanyar el Mundial. Nosaltres anar passant, anar eliminant rivals, jugant un bon joc, que la gent estigui contenta, i sobretot intentar competir-lo i guanyar-lo.
0: És Pau Covarsí aquesta tarda al Tot Costa de Catalunya Ràdio amb el Jordi Costa i el Roger Arbosà des de Chattanooga. Què us està semblant de moment, Ricard, Àlex, el Mundial de Pau Covarsí? T'han destacat, l'estan destacant moltíssim a nivell de premsa que segueix la selecció espanyola.
4: Bé, jo crec que en general l'equip espanyol en defensa ha estat millor que en atac, i ell, doncs, a la seva manera, silenciós però efectiu, sense equivocacions, molt conscient del que necessita l'equip d'ell, donar velocitat a la sortida de la pilota, i el defensa guanyant duels, que és una cosa que és gairebé obligatòria.
0: Empata a Alemanya.
3: Sí, una centrada des de la banda esquerra que ha pentinat molt bé Kai Havertz des de la frontal de la petita. El porter no s'esperava que la pentinés Havertz i acaba al fons de la xarxa. Per tant, reacciona la selecció alemanya, reacciona el conjunt de Nagelsmann. Minut 54 de partit, 9 de la segona. Alemanya 1, gol de Havertz, Paraguai 1.
0: No és el primer gol de Havertz en aquest Mundial, diria que és el quart. Mira la classificació de golejadors del Mundial, és bon gol, La centrada està, crec que és de Florian Wirtz, des de l'esquerra, que m'ha canviat l'estil de les que fa Fermín al Barça, i la pentinada de Havertz amb tota la intenció del món, s'anticipa, pentina la pilota i la clava a tocar del pal. De moment, el canvi de Goretz, que no sé si ha incidit gaire o no en el joc, però Alemanya ha aconseguit empatar aquest partit contra Paraguai.
3: És el tercer gol de Havertz, en va fer dos contra Curaçao.
0: El primer dia, sí, el dia de la golejada d'Alemanya, en va fer dos Havertz. Doncs avui aquest el més tercer. Important, el de Kai Havertz, el davanter de l'Arsenal, que no sé si algun dia havia explicat que el van oferir al Barça quan era juvenil. I era juvenil de Leverkusen. Busevic, us recordeu de Busevic, aquell sí, croat que ara sí, estava al Hajduk Split? Doncs era com vistaire del Barça a la zona de Centre Europa i el va recomanar, venia pràcticament de franc, però clar, no es van atrevir a fer el pas, era un nen, 17 anys, sí, sí. O sigui, però vaja, després ha tingut carrera Kai Havertz. Àlex, a tu què t'està semblant el Mundial de Pau Cubarsí?
5: Brutal, brutal. Mira, el que hem de ressaltar primer de tot és que només hi ha dues seleccions que no han encaixat de moment, és Mèxic i Espanya. I això, com deia el Ricard, ja parla molt bé defensivament de la selecció espanyola i, per tant, d'una línia que potser moltes vegades no és la que mirem més. Cubarsí ha jugat tots els minuts, això no és casualitat. Em sembla que és un escollit per com entén el futbol, per com el veu des del punt de vista mental, com entén cada situació. Mira, avui mirava, quan m'has dit que tractaríem aquest tema, i de les 294 passades que he intentat, només n'ha fallat 5. Ha fet 16 recuperacions i la sensació que ha estat endollat i connectat sempre. A mi em sembla un central que quan juga a la dreta és insuperable, i l'únic que penso en clau Barça és que, sisplau, a Flick no li passi pel cap una altra vegada doncs canviar-lo de perfil, perquè a l'esquerra també ho fa molt bé, però a la dreta és immillorable.
0: Sí, de fet, aquesta temporada del Barça va haver alguns moments de dubte, sobretot abans de la consolidació de Gerard Martín en el perfil esquerre dels centrals. A partir d'aquí, Cubarsí va recuperar el seu nivell i la solidesa que en els dos, tres primers mesos de temporada no va tenir. Heu vist algun central de nivell superior a Cubarsí en el que va de Mundial?
4: Difícil, així, de cop al bot.
5: A mi m'està agradant molt el Mundial de Van Dijk, també.
0: I el de Bèlgica, què va recomanar el primer dia?
5: I el de Bèlgica, que ha jugat els dos últims partits i Bèlgica ha anat cap amunt,
0: Sí.
5: Però no arriba al nivell de Cubarsí. Jo diria que no hi ha cap que estigui per sobre de Cubarsí. Com a molt Van Dijk, jo crec que està similar, però vaja, no.
0: Més novetats a la selecció espanyola, Roger Rosà. Luis de la Fuente ha dit que Nico Williams no està lesionat.
1: Sí, diu que al final no, que es pensaven que estava lesionat i que no, que és una sobrecàrrega, ho ha dit a Ràdio Nacional Espanyola. La mateixa Federació Espanyola, de fet, va dir que era una lesió a l'adductor de grau moderat, i el jugador va dir que era dels pitjors dies de la seva vida. Quan va saber que estava lesionat, la informació que tenim, o que teníem, és que eren dues setmanes aproximadament, però avui de la Fuente, en aquesta entrevista, ha dit que no és una lesió, que no podrà jugar dijous, això segur, però vaja, que pot ser que el puguem veure després, perquè és una sobrecàrrega només.
0: O sigui que si Espanya aconsegueix superar Àustria dijous a les 9 del vespre en aquest partit de setzens de final, Nico Williams potser sí que està disponible per jugar als vuitens, o bé contra Portugal o bé contra Croàcia. Marcos Llorente ha estat titular en dos dels tres partits, fent de lateral dret. Avui ha fet roda de premsa, oi?
1: Sí, li han preguntat per la seva relació amb Lamine Yamal dins del camp. Això n'hem parlat força aquests dies, de com s'ha de relacionar amb Lamine Yamal, si el perjudica, si no, com és jugar amb ell, quines diferències també hi ha entre jugar a l'Atlètic de Madrid o jugar amb la selecció espanyola. I ell ha explicat tàcticament què ha de fer i què no ha de fer, també, perquè Lamine Yamal tingui més avantatge.
6: Lamine també és un jugador que tampoco necesita mucha ayuda, a veces incluso es peor porque le estás llevando un jugador más para que le defienda, ¿no? Y a veces es mejor darle el balón y quedarte esperando para que él se juegue el uno contra uno y no atraer también al que te está defendiendo a ti hacia él y que ya sean dos para frenarle, ¿no? Entonces, pues en esa búsqueda de que sea lo mejor para él porque es el jugador que marca las diferencias y bueno, pues hay momentos en los que hay que subir, momentos en los que no, que hay que dejarle más espacio para que juegue ese uno contra uno y momentos que sí son para doblar, entonces pues hay veces que se elige subir o no.
0: Àlex, això ho has comentat tu més d'una vegada, sí, al voltant del lateral que acompanya Lamine Yamal, però fins i tot ho has comentat, i crec que en negatiu, respecte a Marcos Llorente, quan han coincidit a la selecció espanyola, que a vegades s'hi apropa massa a Lamine Yamal.
5: Per mi sí, per mi va ser molt evident, sobretot davant de Cap Verd. L'última titularitat tampoc ho va fer del tot bé, i es nota que probablement deuen haver tractat aquest tema, eh? Per mi és un jugador, és el lateral de més nivell, eh? Que té la selecció, és un jugador amb unes possibilitats enormes, però que encara li falta una mica aquesta comprensió del joc. I està bé que ho digui, això és la teoria i després la pràctica s'ha d'aplicar, no? És a dir, ell té capacitat de doblar per dins i per fora, però s'ha de fer en el moment on Lamine realment ho necessita, que és quan té ajudes defensives, quan no... acostar-se, com deia, doncs és perjudicial. I quan no te li acostes, és important donar-li una opció de passada, que això Marcos Llorente moltes vegades no ho fa.
0: A mi em costa d'entendre que Eric García, que, Arbu, està entrenant tots els dies com a lateral dret, eh?
1: Sí, sí, sí, De La Fuente l'està provant de lateral. La idea inicial potser era més de central, perquè se'n van dur quatre, Cobercí, Laporte, Pubill i Eric. Els laterals drets eren Llorente i Pedro Porro, però... pel que sabem aquests dies, el prova de lateral dret. No ha jugat cap minut, però sí que sabem que pel cap de La Fuente passa aquesta idea, que jugui de lateral tenint en compte més com de bé es relaciona amb Lamine Yamal.
0: Ricard, tu creus que acabarem veient en aquest Mundial a Eric García algun minut i algun minut al lateral dret a prop de Lamine?
4: Si no hi ha accidents, crec que no.
0: No, eh?
4: Perquè jo crec que De La Fuente té les coses bastant clares de quin és el seu grup, quin és el seu equip, i Pedro Porro, Marcos Llorente han estat apostes molt sòlides. I jo crec que a Eric li resol temes al lateral dret, li resol l'eix de la defensa si hi hagués un accident fins i tot al mig centre, però crec que el veu com una alternativa, com un complement. Està bé el que diu el Roger, que vagi focalitzant a la banda dreta, que és on potser té més problemes, no? Perquè on pot aportar més si els laterals no se'n surten amb aquesta química amb Lamine Yamal, però crec que el Mundial o és molt llarg i hi ha algun accident, o si no, potser Eric té, si té minuts, puguin ser pocs i testimonials.
0: Roger, el partit contra Àustria, qui té més opcions de jugar al lateral dret? Marcos Llorente, Pedro Porro o Eric García? Tu què creus?
1: Jo ara mateix veig més a Marcos Llorente.
0: A Marcos Llorente, repetint. Tot i sí, que les dues experiències, vaja, a mi no m'han convençut gens, però vaja. Us deixo marxar, que acabarem fent la prèvia dels partits de demà dimarts amb el Joan Fito i seguint aquests minuts de l'Alemanya-Paraguai, que de moment va a empat a un. Gràcies, Roger, fins demà.
1: Adeu.
0: I gràcies també al Ricard Torquemada i l'Àlex Dalmas, una nit especial mundial al Club de la Mitjanit, aquí a Catalunya Ràdio. Fins demà.
4: Bona nit, Xavi.
5: Fins demà, bona nit.

0: De setzens de final de demà. Abans, continua empat a 1 Alemanya-Paraguai, eh?
1: Sí, minut 62, Alemanya 1, Paraguai 1.
0: Partits de setzens de final de demà, dimarts, al Mundial, a les 7 de la tarda. Hi ha el Costa d'Ivori-Noruega. Amb quina última hora per als dos equips,
1: doncs,
0: Joan?
1: Doncs mira, tots dos han sumat 6 punts a la primera fase. A Costa d'Ivori només un dubte, el lateral dret Wilfred Singo, que va patir molèsties musculars. A Noruega, en principi, tornaran tots els habituals. Van descansar contra França, per tant, veurem a Haaland a l'11. Únic dubte, el de Julian Reyerson, lateral del Dortmund, també amb problemes musculars.
0: I veurem Diomandé, aquest extrem iborià, un dels jugadors preferits, sí, sí, de l'Àlex Delmas, i una de les sensacions de la primera fase del Mundial, amb una capacitat de desequilibri molt i molt important. A les 11, a aquesta hora s'estarà jugant el partit, estarà en el descans segurament. A les 11 de la nit demà hi ha el França-Suècia.
1: Sí, la principal novetat és la de Didier Deschamps, el seleccionador francès, que va perdre la seva mare fa uns dies, va tornar a França per poder-la acomiadar contra Noruega. Gai Estefan va ser el tècnic francès, però ja torna a ser a Nova Jersey amb l'equip. Marcus Thuram no jugarà, és baixa per lesió, també és dubte, i això és un problema per Deschamps. N'Golo Kanté, amb problemes musculars, per tant, veurem si el migcampista francès, doncs, pot jugar demà contra Suècia.
0: Va a veure quina davantera utilitza demà Didier Deschamps, Mbappé,
1: Olise, Dembélé,
0: sí, sí. I hi ha el tema de Doué i de Barcola. Thuram, has dit que
1: Thuram no jugarà, és
0: Thuram
1: baixa.
0: No baixarà, no jugarà. I demà de matinada, la matinada de dimarts a dimecres, a les 3 de la matinada, com el partit de avui entre els Països Baixos i el Marroc, hi ha el Mèxic-Equador, una de les tres anfitriones.
1: Sí, i una de les seleccions preferides també dels aficionats. Evidentment, demà jugaran a l'Estadio Azteca. Raúl Rangel, si no hi ha una novetat gegant, tornarà a ser el porter. Recordaràs que Aguirre va donar, sí, l'opció al Memo Ochoa, va jugar 12 minutets contra la República Txeca. En principi, el porter titular és Raúl Rangel i tornarà a jugar. Demà, com et deia, partit a l'Estadi Azteca, pràcticament 90.000 persones, que són les que hi caben, la majoria mexicans, esperant, doncs, el que serà una cita importantíssima per ells, perquè tenen un Mundial a casa.
0: Sí, però tenen un rival complicat com és Equador, que va guanyar Alemanya
1: sí,
0: a la,
1: sí,
0: tercera jornada de la fase de grups quan s'ho estava jugant tot, i que imposa un ritme infernal als partits. Tenen un físic privilegiat, sí, sí, els equatorians. És un partit interessant, aquest, eh? Potser no tant com el d'aquesta matinada, però també serà interessant el partit de demà a la nit entre Mèxic i Equador. Gràcies, Joan.
1: A tu.

de tancar el Mundial al Club de la Mitjanit d'avui, com cada nit ho fem amb una cançó que té a veure amb la història dels Mundials, seleccionada pel Salva Pou, que és el responsable tècnic i musical del programa, i avui el Salva Pou ha escollit We Are One, la cançó oficial del Mundial del Brasil del 2014, ara fa 12 anys, que van tirar endavant el raper nord-americà Pitbull, la cantant Jennifer López i la cantant brasilera Claudia Leite. We Are One, aquesta és la cançó, va ser la cançó oficial del Mundial del Brasil l'any 2014.

aquí ho deixem. Bona nit i que descanseu si és que no us quedeu a veure. De moment, l'Alemanya 1, Paraguai 1. Alemanya 1, Paraguai 1. De moment ha aconseguit empatar Alemanya. I a les 3 de la matinada, aquest Països Baixos, Marroc. Porteu-vos bé i passeu-vos-ho millor. Fins demà.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bona nit, us informa Ignasi Abad. Aquest dimarts s'acaba el termini per presentar sol·licituds al procés extraordinari de regularització d'immigrants a l'estat espanyol. En dos mesos i mig s'hi han acollit més d'1.300.000 persones. Juristes i entitats del tercer sector alerten que el volum de tràmits ha provocat saturació a les comissaries de policia. Quim Claveguera és el responsable d'estrangeria del Col·legi d'Advocacia de Barcelona.
2: No surten prou cites d'empremtes per donar entrega de targetes d'identificació d'estrangers, les TIES. El propi document posa que aquesta cita l'has de tenir en el termini d'un mes des que reps la resolució, amb la qual hi ha molta gent que entra en pànic.
1: Aquest mateix dilluns, el president del Partit Popular Espanyol, Alberto Núñez Feijóo, ha acusat Pedro Sánchez de fer enginyeria electoral per guanyar vots en les pròximes eleccions generals a través de l'anomenada llei de nets que permet obtenir la nacionalitat espanyola a descendents d'exiliats pel franquisme. Ho ha dit en una entrevista a Es Radio.
3: No ha habido un caso en la democracia española que en un año y medio se incremente el número de españoles en 2,5 millones a través de la nacionalización. Aquí hay una parte de ingeniería electoral.
1: Més notícies, Oriol Pujador.
4: L'Audiència Nacional ha imputat aquest dilluns Belén Gualda, la presidenta de la SEPI, la Societat Espanyola de Participacions Industrials, i ha citat 24 persones més per les presumptes irregularitats de contractes públics en el cas Leire. Segons la Guàrdia Civil, hi ha 5 operacions sota sospita i 700.000 euros de comissions il·legals que haurien cobrat l'exmilitant socialista Leire Díez, l'expresident de la SEPI, Vicente Fernández, i l'administrador Anxon Alonso.
1: Veneçuela viu amb impotència l'increment de víctimes mortals del doble terratrèmol de la setmana passada. Oficialment, el govern ja ha admès més de 1.700 morts, 5.000 ferits i 16.000 persones que han perdut casa seva. El nombre de desapareguts continua per sobre dels 50.000 i cada hora que passa és més difícil trobar gent en vida sota la runa. Un dels voluntaris que treballa en la recerca de persones desaparegudes, el Daniel, ha explicat a 3Cat Info que la situació és crítica.
5: Lo que estamos viendo es una ciudad completa caída. Es una ciudad completa que no se va a levantar en un mes, en dos meses, ni seis meses. Desde ayer estamos sacando solamente cadáveres. Por lo menos por esta zona no he visto que hemos sacado ningún sobreviviente.
4: La conservadora Keiko Fujimori guanya les eleccions presidencials del Perú amb l'escrutini ja del 100%, un recompte que ha durat 3 setmanes, s'atorga la victòria per la mínima, el 50,1% dels vots, o el que és el mateix 49.000 vots de diferència amb el seu rival. La presidenta electa diu que és conscient que governarà un país dividit políticament.
6: Vimos este resultado con gran responsabilidad. Y sobre todo sabiendo que nuestro país está prácticamente dividido y tenemos la gran responsabilidad de escuchar a ambos lados.
1: La Guàrdia Urbana de Tarragona patrullarà diàriament amb drons les zones de roques perilloses de les platges per evitar que les persones, sobretot menors d'edat, saltin al mar en llocs on està prohibit. Es tracta d'una eina autoritzada pel govern arran de la mort de 3 joves a la platja de la Rabassada. Els sotscaps de la Guàrdia Urbana de Tarragona, Alberto Lacueva, espera que els drons ajudin a reduir un problema endèmic.
7: Poder vigilar d'una manera més eficient el tema dels salts, que portem molt de temps que no acabem d'acabar. Encara que sancionem, però no acabem d'acabar amb aquesta incidència. El dron avisarà la patrulla anirà i denunciarà qui tingui que denunciar.

0: Inauguració oficial aquesta nit del Festival d'Estiu de Barcelona, el Grec, que aquest any celebra 50 anys d'història. El festival ha estrenat en l'emblemàtic Teatre Grec de Montjuïc la versió de Marta Pazos de l'òpera dels Tres Rals de Bertolt Brecht i Kurt Weill.
1: L'obra dramàtico-musical de Brecht i Weill té direcció musical de Dani Espasa i un repartiment encapçalat per Nau Albet, Miriam Mucles i Eduard Farelo. El muntatge és una crítica marxista al sistema capitalista i Marta Pazos ha explicat a Catalunya Ràdio per què volia tornar a posar en escena aquest espectacle al Grec.
2: Yo quería celebrar el oficio del teatro, ¿no? El oficio de las personas que nos dedicamos a la escena, el oficio de las personas que están en lo visible y las que estamos en lo

0: El Barça espera poder fer oficial en les properes hores la marxa d'Ansu Fati a Mònaco a canvi d'uns 11 milions d'euros de traspàs.
1: En paral·lel, el Chicago Fire de la Lliga Nord-Americana han anunciat el fitxatge de Robert Lewandowski fins al 2028.
0: La gran sortida del Tour de França de dissabte a Barcelona s'apropa i aquest dilluns hem segur que, tal com ha avançat 3Cat Info, Marc Soler serà baixa per lesió a l'equip Emirates de Tadej Pogacar. Mentrestant, a l'Alcaja Rural hi haurà dos catalans, Abel Balderstone i Joel Nicolau.
1: Pel que fa al torneig de tenis de Wimbledon, aquest dilluns s'han disputat partits de primera ronda. El quadre masculí, l'italià Jannik Sinner, el número 1 mundial, ha necessitat 5 sets per eliminar el serbi Kecmanovic.
2: Fins aquí les notícies.
3: Les dones i els dies.
4: Amb Montse Virgili.
5: Sembla com que la teva vàlua com a dona és la parella que aconsegueix.
6: Per orelles fines i cors oberts.
5: Jo em valorava per la meva literatura, el que passa que notava sobre mi la mirada masculina. Qui fa la validació eren tot homes. I aquests homes, quan jo era jove, me miraven els pits.
6: Un programa on les dones s'expliquen com un llibre obert.
5: Això et posa tu en una circumstància de minusvalia davant de l'altre, no?
4: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
5: Però què pensava que era la intel·ligència?
7: Ja és aquí el primer mundial amb 48 seleccions.
8: No, en falta una.
7: Ah, clar, la del tot costa.
8: Doncs som-hi, convocatòria.
9: Ahora viene lo bonito. Atacantes.
8: Marc Crosas.
7: Natàlia Arroyo.
8: Gemmarí Dongu.
7: Bruna Vilamala.
8: Damià Abella. Ion Vaquero.
7: Ilia Sánchez.
4: I amb la Sònia Germà, des dels Estats Units. Tot el mundial
7: al tot costa.
9: Momento, seguimos.
4: Cada vespre a les 7, amb el Jordi Costa i la Sònia Germà, seguim el mundial.

Avui he decidit afegir un altre nou article a la meva bossa personal, tant si vaig a treballar, a comprar, o quedo per fer un dinar amb les amigues o un sopar romàntic de cap de setmana. Aquesta última setmana de la temporada, en què els termòmetres estan assolint màxims sense demanar permís a ningú, he incorporat una tovalloleta petita, que deu fer un pam per un pam i mig, que està col·locada en un lloc ben visible al costat del ventall. Fa molts anys ho vaig veure durant un viatge al Japó. Als llocs turístics venien les tovalloles amb els emblemes dels temples i vaig pensar, aquests japonesos són uns exagerats, com carai hem de comprar una tovallola de souvenir? Fins que vaig veure com tots els homes de negoci, sobretot, tocats i posats, amb el seu vestit, amb les tovalloles al coll perquè eviten que la suor segueixi el seu camí avall i entri per dins les camises regalimant des de la cara. I quan una cosa és útil, doncs es canvia d'opinió i no passa res. I avui aquesta mini tovallola ja ha sortit de la bossa. Primer mentre esperava l'autobús, a la parada, perquè, tot i buscar l'ombra, la calor m'anava perseguint. Quan ha arribat el bus, m'he assegut, m'he eixugat la cara, que ja estava suada, tot i que feia poca estona que havia sortit de la dutxa, i després el ventall i l'aire condicionat del transport han acabat de fer-me sentir còmode fins que he arribat a destí. Després de camí de tornada, he decidit anar fent visites estratègiques a botigues i supermercats que he utilitzat com a refugi climàtic i, de passada, comprar iogurts i quatre coses més. I la tovalloleta, us ho asseguro, ha estat l'enveja d'uns quants que s'han adonat avui de la seva gran utilitat. I el vostre dilluns, com us ha anat?

0: nit dels ignorants la fem Oriol Fidalgo, Aina Grau, Mònica Muñoz, Judit Perpinyà, Albert Duran i Domènec Sobirà. I la vostra veu és el primer que volem escoltar.
1: 93-201-7474. La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio.
0: Bona nit, són les 12:11, última nit de dilluns a dimarts de la temporada de la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio. Així que, si és l'últim dilluns a la nit que voleu trucar, ja ho sabeu, el 93-201-7474, que després la setmana que ve no hi serem, no podeu trucar per explicar-nos, per preguntar, per contestar o per queixar-vos o per felicitar qui vulgueu. Ja ho sabeu, podeu trucar al telèfon del directe o deixar-nos els missatges de WhatsApp, que és el que feu, al WhatsApp de la nit dels ignorants, el 667-220-148. I avui no hi tenim gaires, però tenim un primer missatge, aquest sí que és amb àudio, que és una pregunta que ens fa la Lourdes, i és aquesta.
2: Per fer una consulta, aviam si algú ha vist un programa que fan a la televisió, que surt el Risto Mejide, i van portar una persona de la banca. I es veu que va haver-hi una polèmica, i aquí em surt que, i jo no sé parlar l'anglès i ho diria malament, però ho deletrejaré, és I de Inés, M de moble, M de moble, E d'Enric, D de dia, I d'Inés, A d'Antoni, T de Teresa, E d'Enric. Després separat és E d'Enric, D de Dinamarca, G de Girona i E d'Enric. Això és Immediate Edge, llegeixo així, però ja dic, no sé anglès. Doncs aquest programa per... aquest programa, aquí amb aquest programa van, va sortir dient en... Que, a veure, dient en Risto Mejide, no ho sé, perquè jo no tinc tele ni el vaig veure, però per saber a veure si això que hi ha de veritat, perquè es veu que és un sistema que la IA et fa com unes inversions a borsa o no sé a on, però més o menys t'indica on pots invertir i ella ja t'ho fa tot i, bueno, i aquí hi ha una sèrie de comentaris que la gent es forren, vaja, vull dir, es treuen diners a punta pala. Voldria saber si algú em pot informar sobre això, quan hi ha de mentida, que suposo que tot, i si hi ha alguna cosa que és veritat.
0: Gairebé m'hauria de tornar a escoltar, Lourdes, per acabar d'entendre tot el que acabes d'explicar, perquè no havia sentit mai ni aquest programa, ni que hi hagués una, hi ha un programa que et faci guanyar diners, i realment, si algú en té més dades, jo sé que he pres nota de l'Immediate Edge, si algú sap de què està parlant, i si realment això és una altra enganyifa de les grosses, com probablement deu ser, o no, doncs mira, el 93207474, i que ens tregui de dubtes, especialment a la Lourdes, que és que ha fet aquesta pregunta. Va, que ens truca el 93207474, l'Anna, des de Mallorca. Bona nit, Anna.
3: Hola, soc no Joana.
0: Ah, Joana.
3: Sí, Joana, sí.
0: Perdona, doncs no mira, l'Anna...
3: Joana. L'he dit jo malament. És que no me surt molt bé el català i jo potser l'he dit malament.
0: Que no, dona, és perquè no ho entès malament l'Aina i he posat Anna.
3: Ja,
0: Anna,
3: igual, ja sí, està. Igual,
0: Joana,
3: sí.
0: Com estàs?
3: Bé, i tu?
0: També, sí. també. Bé.
3: Molta de calor. Aquí fa molta de calor.
0: Ja m'ho penso, eh? Ja m'ho penso.
3: És horrorós, ja. És horrorós.
0: Perquè no, més teniu més humitat, no? També?
3: Sí, tenim molt d'humitat, sí.
0: Mare
3: sí.
0: Meva.
3: Aquí, sí, bueno, jo no sé quin estiu no tocarà passar aquí.
0: No ho sé.
3: No sé. Jo me moriré, me parece.
0: No, dona, no.
3: Escolta, mira.
0: Digues.
3: Ahir... estava mig dormida hi havia, no sé si era una doctora o una senyora que deia d'un prebiòtic que anava bé per la psoriasis i van donar, crec, un nom
0: la doctora Bou, sí, la Lola Bou, sí,
3: que estava mig dormida. Jo només que tenc un poquet de psoriasis en els cols dret,
0: sí.
3: Però de fa més de 30 anys.
0: I només amb un, eh?
3: Que el tinc. Mm. I només un en el col dret ten com un si fos un ciuró, o si un ciuró, saps que és un ciuró, no?
0: Sí, i tant, ciuró. Sí, sí, una cosa.
3: Sí, a vegades han anat i a vegades sud, però sempre el tenc. I m'he comprat de totes les... Ara la darrera pomada que em va comprar em va costar res, una cosa petitona, 60 euros.
0: Mare meva.
3: A la farmàcia, que la va cercar en el YouTube. En el YouTube
0: sí.
3: I que deia molt bé. I bueno, no m'ha fet res. I jo estava mi dormida quan va sentir algo d'un probiòtic. Jo mai m'he tomat de probiòtic i jo no sé si vas sentir mal, vas escoltar malament o si me podeu dir...
0: Clar, va ser una conversa que vam tenir amb la doctora Bou, però la podem... A veure, tu, o la pots recuperar o, si no, l'Aina intentarà buscar-t'ho. Perquè sí que hi ha un moment que parlem de diferents malalties, de la pell i tractaments i tal, i sé que em va fer referència i recordo que va dir un nom estrany, però no em vaig prendre nota.
3: Sí, però... algo de pro. Començava per pro, però...
0: Sí, sí.
3: Que tu no me'l pots dir.
0: Perquè això és de la conversa que vam mantenir i, clar, no és una cosa que jo tingui en el guió, sinó que ho va dir ella.
3: Clar, sí, vale.
0: Llavors, o tu t'ho tornes a escoltar o ara l'Aina intentarà, perquè ja l'estic veient amb els cascos posats, que vol dir que està intentant escoltar-ho, a veure si pren nota d'aquest medicament i aleshores te'l diem per antena.
3: Vale.
0: D'acord, Joana?
3: Idò, molt bé.
0: Molt bé, perfecte.
3: Moltes gràcies.
0: Gràcies, que vagi
3: adéu,
0: bé.
3: Adéu, Marta.
0: Adéu,
3: adéu,
0: bona nit.
3: Adéu.
0: En Francesc, des de Granollers, bona nit.
4: Bona nit. Mira, he sentit aquesta senyora pel contestador vostre, i això és una estafa.
0: És una estafa, això de la Immediate Age.
4: Sí, això és una estafa. Mira, t'explicaré. Jo tinc Instagram i Facebook. I ja fa setmanes que jo vaig fer un vídeo alertant d'aquesta estafa. Mira, no, aquestes no, altres. Són de països latinsamericans que es fan passar que Déu t'enviarà calés, que si Déu t'aprovar papers, tot això són estafes. Ojo, que ningú no apreti ni el cor vermell ni l'enllaç que et diuen, perquè et treuen els calés de les cartilles i dels bancs i de tot.
0: Mare meva.
4: Vale? I això vaig fer un vídeo alertant. Ningú en fot cas. Alguna senyora gran que foti això, que tingui mòbil i apreti això, li trauran tots els calés i després s'aixemaran sobrenats amb uns enllaços que després els que tinguin enllaçats amb el mòbil també els familiars o qualsevol d'això els hi trauran. Bé, i ara aprofitant això del terremoto aquest, també, si poses amén, també no sé què, també et treuen calés, posant amén.
0: Amén?
4: Sí, posant amén, sí. Surten gent latinos que s'han inventat això del terremoto. I jo ho veig cada dia.
0: Ah, d'acord, ja sé. Que volen recollir diners per Venezuela.
4: Que ningú,
0: i... Clar, sí.
4: Que ningú faci res d'això. Que ho ignori totalment la gent gran i no gent gran. Són estafes. Aquesta una, dos. Aunque sigui tard, felicitats Peres, de tot Catalunya.
0: Sí, senyor.
4: Que vaig tard. I a tu, felicitats-te per la primera gran temporada de la nit dels ignorants.
0: Carai, molt bé, gràcies, carai, escolta'm.
4: I espero que l'any que ve ho superis i que passis un bon estiu. No sé on vas de vacances, espero que et diverteixis, que t'ho passis bé.
0: Procurarem descansar i procurarem fer una mica de tot.
4: I després, personalment, et convido a la inauguració de la meva exposició del dia 21 d'agost, a Can Barbany.
0: Molt bé.
4: Vale,
0: ja estaré treballant el dia d'agost, no m'ho recordis.
4: Jo obro el dia 1, que és un dissabte d'agost, i la tancaré el 16 de setembre. I és la posició més visitada de tota la festa major.
0: Molt bé.
4: A Can Barbany.
0: A Can Barbany, aquí a Granollers,
4: Sí, és una botiga de 131 anys. Aquesta botiga la va fundar el senyor Joan Barbany, que va jugant amb el Mano Granollers a 11, que jugava al camp municipal del carrer Girona en aquella època.
0: Carai.
4: I abans de vindre aquí jugava amb el Barça. I va vindre aquí, i el seu germà, l'Eduard Barbany, tenia l'altra botiga de Can Barbany a la plaça de Porxada, al costat de l'Ajuntament, i també hi es moria. I ell, a l'altre germà, havia jugat amb bola 11, amb bola 7, a la pista Tetuán, que ja no existeix, amb descobert, i jugava el seu germà allà, amb bola 7, quan d'això. I els seus germans ja no hi són. I, bueno, i el fill que porta la botiga, pues, aquest ha sigut entrenador i tot. Dic que que és una família molt, molt coneguda.
0: Uh-huh, perfecte.
4: Mira, això, bueno.
0: Molt bé, Francesc, doncs gràcies per tot. Moltes gràcies. I gràcies per la recomanació del tema de l'estafa. Que vagi molt bé, bon estiu.
4: Vale.
0: Gràcies, adéu-siau. La Irene, des de Barri de Sants, a Barcelona, bona nit.
5: Bona nit, Marta, i tothom, vostès, tots la gent que escolta. Mira, jo truco per despedir-me, que sento que ara aquesta setmana s'acaba, perquè com que hi ha dies que no ho sento, perquè m'adormo.
0: Per si un cas avui ja es despedeix, no?
5: Sí, sí. I llavors m'hauria de saber quan torna a començar, perquè la trobaré a faltar.
0: Ai, dona, no. Sí. No, jo també us trobaré a faltar una mica, ja us ho dic ara, eh? Però tornem, mira, tornarem el diumenge, crec que és 30 d'agost. Diria que és 30.
5: Sí.
0: Diumenge a la nit. Que ja seria per nosaltres dilluns 31... Tota la programació comença el dia 31, però nosaltres com que sempre comencem abans, perquè anem a les 12 de la nit. Punti sol l'agenda, diumenge 30 d'agost, has d'estar a les 12 de la nit a escoltar la ràdio. A veure quina n'expliquem.
5: Pues moltes gràcies.
0: Irene, però
5: molt interessant la seva posada. I bueno,
0: doncs moltes gràcies. Gràcies. Jo li recomano que no es perdi l'últim dia. Que procuri no dormir-se, perquè farem una festeta. I llavors, uns aquí i els altres des de casa.
5: Està bé. Ho vaig sentir l'altre dia.
0: Sí, no se la perdi, no se la perdi.
5: Que és dijous, eh?
0: És dijous a la nit, correcte. Vale. D'acord?
5: Molt bé. Moltes gràcies.
0: Gràcies, Irene. Bona nit.
5: Bona nit a tothom.
0: Adéu-siau.
5: Bona nit, Marta.
0: Adiós. Adéu, adéu. Hi ha gent que ja s'acomiada per si un cas els altres dies s'adorm. Perquè dic, home, l'últim dia no us adormiu, que si no, tot el que estem preparant, qui ho escoltarà? No pot ser. A veure, altra gent que ens heu deixat missatges al WhatsApp del programa, però en format escrit, diu l'Encarna. Voldria saber si algú l'han operat de cataractes a Sant Rafel, que entenc que és l'hospital. En Manel, des del Vendrell, diu: soc professor de secundària jubilat. Els darrers 13 cursos vaig ser professor en un institut de Vilafranca. Aquest curs se celebra el 50è aniversari del centre, Institut Alt Penedès. Diu, el pròxim dimarts, dia 30, hi ha un dinar d'aquesta celebració en un restaurant de Vilafranca. Doncs bé, i ara ve la queixa. A professors jubilats, que vàrem ser molt actius en el centre, no ens han convidat a participar, es queixa el Manel. Diu, és una queixa que vull fer pública perquè no correspon a una institució pública com aquesta. Doncs, Manel, queixa feta. En Lluís, des d'Esplugues de Llobregat, diu, la meva anècdota del dia. Vaig néixer, ens diu el Lluís, el 1950, i avui, a l'Avinguda Diagonal, a prop de Catalunya Ràdio, una noia estava fent enquestes i m'ha preguntat, tens més de 35 anys perquè pugui fer-te unes preguntes? I ens diu que va néixer l'any 50. Diu, jo no he sabut què contestar, mala vista o piloteig? Pregunta el Lluís. Per cert, que abans que ens trucava la Joana des de Mallorca parlant del tema de la psoriasis i això que va dir la doctora Bou a l'entrevista d'ahir, i ho ha trobat i m'ho ha escrit aquí amb un missatge que diu psoriasi, els probiòtics estan molt estudiats, com a únic tractament no, Joana diu, però són un bon complement. La doctora Bou no va dir cap nom concret. De fet, hi ha una pregunta que va fer sobre la psoriasi una oient i va dir que havien recomanat un complement alimentari que es diu Probiasor, que això devia ser, Joan, el que devia sentir. Un complement alimentari que es diu Probiasor. Però vaja, abans de prendre res, trobo que hauries de consultar-ho amb algú, perquè aquestes coses s'han de fer. 93207474, gràcies a l'Aina, perquè s'escolta l'entrevista i he anat a buscar aquest tros mentre estava atenent les trucades. Vull dir que tenim dues mans i dues orelles i una boca, però a vegades fent tres coses alhora. La Núria ens truca des de Sant Andreu, a Barcelona. Bona nit.
6: Sí, jo també truco amb temps per desitjar-vos bones vacances.
0: Carai,
6: com bé dit l'Aina.
0: Molt bé.
6: I que condeixin, que passen molt de pressa.
0: Sí, però saps què passa? Que m'hem passat molt de pressa tota la temporada. Llavors, no, espero que no em passi tant de pressa l'estiu, perquè si no, malament rai, eh?
6: Doncs ja. Espera't, que encara serà pitjor.
0: Ah, sí? D'acord, gràcies. Ja.
6: Les vacances passen volant.
0: Sí, és veritat. Però a mi la temporada, senyal que m'ho he passat bé, també m'ha passat volant. Vull dir que...
6: Home, és que, sincerament, no és per fer la pilota. Però una temporada molt maca.
0: Ai, que bé. Anava, sí. Ja pensava que anaves a renyar. Home, sincerament, dic ai, ai, ai, què dirà ara?
6: No, home, no.
0: Doncs molt bé,
6: I,
0: jo me n'alegro.
6: I aquest noi que hi ha hagut ara, ai, com es diu, m'ho ha dit l'Aina?
0: El Domènec, sí.
6: També és maquíssim,
0: molt
6: eh?
0: Molt maco, i tant. Som un gran aquí.
6: Li vaig dir tot.
0: Molt bé, molt
6: és
0: bé.
6: És que dic, Verge Santa del Roser. Bueno, Catalunya Ràdio és Catalunya Ràdio.
0: Sí, senyora, i ja està, molt bé.
6: I apa, que us ho passeu molt bé.
0: Núria, moltes gràcies.
6: I fins la tornada.
0: Molt bé, però que continuem la setmana, eh? No ens deixis, eh? Que continuem tota
6: no,
0: la setmana.
6: No, jo ho seguiré escoltant.
0: D'acord, molt bé. És
6: el
0: per
6: que passa
0: cas. És avui ja ens desitges bon estiu.
6: Exactament.
0: Perfecte.
6: Per si no puc.
0: Molt bé. Eh? Gràcies, Núria.
6: A vosaltres.
0: Bon estiu, una abraçada.
6: Un petonàs.
0: Adéu.
6: Adéu. Adéu.
0: La Isabel, des de Barcelona, bona nit.
7: Hola. Escolta'm, diré, era per preguntar-te a veure si algun ignorant ho sap, perquè jo, tot i anant amb 60.000 metges, ningú m'ho ha tret. Jo tinc el síndrome sec.
0: Sí.
7: El síndrome sec, sí. Jo sempre tinc els ulls secs, doncs sempre bueno,
0: sí.
7: La boca seca,
0: sí,
7: que
0: sí, sí.
7: Sempre contínuament tinc que estar bevent aigua o amb un caramel o amb alguna... Però sempre tinc que tindre alguna cosa a la boca perquè m'estimula la saliva.
0: Sí.
7: Jo pregunto a veure si hi ha algun ignorant que sàpiga alguna cosa, perquè jo ja li dic.
0: Ho ha provat tot i no funciona res. Sí, sí.
7: Totes les especialitats. I qualsevol metge que va, li dic, escolti, vostè sap què podria perdre.
0: No et diuen res. No. Sí. Algun altre oient ho ha preguntat una vegada i van dir un petit remei que ara no recordo. Sí. Però segur que algun ignorant se'n recorda i ens el pot recordar. Isabel, d'acord?
7: Vale. Doncs jo, com estic escoltant la ràdio fins a l'última hora, doncs ho tindré.
0: Molt bé.
7: Però mai, avui és l'últim dia.
0: No. Tota la setmana. Fins dijous a la nit estem aquí.
7: Ah, fins a dijous.
0: Sí,
7: vale.
0: Sí.
7: Doncs a veure si tinc sort.
0: I algú tot. Perfecte, sí, però, sí.
7: Molt bé.
0: Isabel, moltes gràcies. Bona nit.
7: A vostè. Adéu-siau. I bones vacances.
0: Gràcies, igualment. Adéu.
7: Adéu.

0: Illes de Pau.
1: A veure, en aquesta última Illa de Pau de la temporada us proposem viatjar, però d'una manera peculiar. Sortirem del Segrià i acabarem voltant per tot el món. Seguirem en Lluís, un veí de Sudanell, de 68 anys, que va deixar una feina estable que no el feia feliç per poder tenir més temps per fer el que l'apassiona, viatjar en moto tot sol. En Lluís ha visitat 4 continents, sempre a dues rodes i buscant especialment els deserts, i s'ha enamorat d'Àfrica. Allà s'hi ha jugat la vida, però alhora ha après a buscar-se la vida sense wifi i sense visa. I ha viscut moments incomparables. Diu que passar una nit al desert amb la panxa buida i el dipòsit buit, però contemplant les estrelles, és pura felicitat. En Lluís li ha explicat per què viatja i com viatja la nostra companya Judit Perpinyà.
2: Lluís, com és que un dia decideixes abandonar el que molta gent pensarà que era un carmelet de feina de funcionari i decideixes posar-te a vendre motos i cotxes?
3: Bueno, pues molt senzill. Tu t'agrada que parlem d'Illes de Pau? Pues jo buscava una Illa de Pau a la meva vida. Mira, jo tenia un empleo que tothom envejava menys jo. Llavors un dia vaig decidir que passant la vida embargant a la gent i subestant els events i fent els expedients administratius de premio, pues no és el que jo volia per la meva vida. Primer era funcionari, depeníem de la Diputació. Després vaig passar a ser funcionari de la Tesoria General de la Seguretat Social de Madrid. Perquè nosaltres estem en un departament que encara existeix, que és molt temido, que es diu URE, Unidades de Recaudació Ejecutiva. Quan t'arriba una carta de la URE, t'agafa la cagalera. Perdona l'expressió. Doncs pues jo era funcionari d'ells.
2: Tu un dia dius, d'això en tinc la pipa plena d'embargar
3: sí,
2: la gent.
3: Sí, ja estava fins als collons. Ai, perdona, que sou molt mal parlat. Mira, jo arribava el diumenge a la tarda i la meva companya, no m'agrada dir la meva dona, perquè les dones no són de ningú. El meu company em deia, t'està canviant la cara. Dic, sí, ja penso que dilluns he d'anar, que tinc un tio que li he d'anar allà, li fotre el cotxe, o... i em canviava la cara. I llavors acabes vivint amargat. Sí que molta gent fa d'això el seu modus vivendi, i era el meu, però un dia vaig decidir que no volia fer això. I em vaig dedicar a una altra cosa, que fins llavors era la meva passió.
2: Quina era?
3: Les motos.
2: Anar amb moto, arreglar motos?
3: No, arreglar també, perquè no sóc mecànic, però sé de mecànica. No, viatjar en moto, viatjar en moto. Que és de ser la meva passió tota la vida, de ben petit. No sé si és un gen de naixement, si ho vaig néixer agafat un manillar, no ho sé, però de ben petit, sí. Sempre vaig començar a l'assiento al darrere, i ja quan vaig poder, il·legal, doncs ja vaig començar a anar en moto sense carnet, uns anys, com això ja prescrit ja es pot dir, i llavors quan jo vaig sense carnet, doncs en moto, sí. M'apassiona anar en moto.
2: A tu l'etiqueta que millor et defineix és aventurer?
3: No, en absolut, no m'ho diguis. No. Saps que és un aventurer, eh? Un aventurer és aquella persona que té en una família amb un sou de 1.000 euros amb 6 fills. Aquella és l'aventura. I no m'agrada la... M'ho diu molta gent i no m'agrada. Jo sóc un motorista i un viatger. M'agrada viatjar. Per mi viatjar és una escola, una universitat.
2: On t'has anat del món?
3: Bueno, he anat a 4 continents. He anat pues, a Europa, per allà es comença, a Àfrica, la meva estimada Àfrica... M'encanta Àfrica. Àsia, Amèrica, Amèrica del Nord, Amèrica del Sur... Me falta Austràlia.
2: Sempre que viatges has estat en
3: sí,
2: moto?
3: Sí, sí, sí.
2: Si convé portar la moto a destí i agafant-la
3: no,
2: des d'allà?
3: No, o llogo allà, o depèn. Les compro, les vull comprar i vendre. Fem totes les formates que pugui bé, sí, sí.
2: No t'agrada l'etiqueta d'aventurer? Ens ha quedat
3: no,
2: clar.
3: No.
2: Però va ser una aventura també fer de motorista dels càmeres de la Vuelta Ciclista a Espanya o de motorista del casament de la infanta Cristina Iñaki Urretangarín
3: sí,
2: a Barcelona?
3: Va ser una aventura maca. Durant 11 anys jo vaig treballar a la Vuelta Ciclista a Espanya portant els càmeres de televisió espanyola. Un dia vaig rebre una trucada perquè hi havia la boda de la infanta Cristina, penso que es deia, no?
2: Sí,
3: i Urretangarín aquí a Barcelona.
4: Mientras el vehículo que conduce a la infanta doña Cristina hacia la catedral sigue avanzando por la montaña de Montjuïc.
3: I buscaven, sobretot, 4 o 5 motoristes per portar els càmeres. Tot el que vegueu en moviment, pues, se grava des d'una moto, no? I bueno, em van llogar a mi, i primer els vaig dir que no, i després van pujar el caché, i pues, al final, es coa bon català, els vaig dir que sí. Lo de la infanta i la boda aquella és per fer un llibre, eh? De les comèdies que vi per allà dins, clar, portàvem una acreditació que ens permet accedir a tot arreu. I, bueno, hi ha uns anècdotes importants. Qui portava la moto era secundari. a la Volta a España no. Allá en una escuela muy dura y exigente.
0: Estamos contentos de haber empezado antes para que puedan seguir esta bonita etapa de montaña en la Vuelta Ciclista a España. Juan Carlos.
5: Exactamente 64 corredores lo que hay en este grupo donde va el líder.
3: La gente se pensa que allò tot és jauja. Ah, no, els motoristes encara avui i alguns han saltat el Tour. A mi també em van venir a buscar el Tour, però que estava encara com a funcionari no em van donar vacances ni vaig poder anar, no? Que va ser del top em va sardant molt. Però bueno, allò era una escola de motorisme. Eh? Rodar pors de muntanya, ploguent o el temps que fos, pit avall, entre cotxes, entre ciclistes, sense tocar ningú, amb el tio de darrere de peu com un pal, no és fàcil, no és fàcil.
2: Allà també vas aprendre coses?
3: Allà va aprendre molt, la vida s'aprèn contínuament, però allà va aprendre molt, molt, molt. Allà va aprendre solidaritat entre els motoristes, mos deixàvem un pam, i fotíem una moto al mig. Ah, llavors el ciclista era sagrat. No vaig tombar mai un ciclista. Una vegada, per no tombar ciclistes, vaig cometre un error, potser el segon any, així que era una mica perdillo. Estava canviant-me, que estava ploguent a bots i a barrals, i vaig parar la moto en un lloc inadequat, no vaig valorar lo ràpid que venien els ciclistes i va ser enxocat a la meva moto. Jo al veure, me vaig adelantar, vaig tirar la moto, la vaig petregar a la cureta i no va passar res.
2: De totes maneres, aquí dius que vas aprendre moltes coses perquè n'aprens sempre, dius, però no seria la teva illa de pau haver fet no. Les curses ciclistes o haver fet el casament de la infanta. Quina és la teva illa de pau?
3: Viatjar en moto, sol, pels deserts, conec molts deserts, molts, i també per un lloc que m'apassiona, un continent, que és Àfrica. Els deserts,

0: Explica'm en algun que hagis anat.
1: Deserts. Jo he anat, comencem per Àsia Central. El desert del Gobi, a Mongòlia. He estat al desert de Núbia, a Sudan. He estat al Wadi Rum, a Jordània. He estat al Sàhara, per descomptat, un munt de països, Argèlia, Túnez, a Marroc. Després he estat al desert de Utah, als Estats Units. A veure, me'n vull deixar cap. El de Cape, és el que es diu, a Iran. El de Akakus, el del Murzuk, els oasis d'Ubari, a Líbia. Potser me'n deixo algun.
0: I què tenen els deserts d'especial?
1: Els deserts enganxen, els deserts són màgics. Mira, viure al desert, per mi la gent que viu al desert té tot el meu respecte. Allà aprens molt, perquè tu, si vols aprendre, has d'anar a llocs on les cultures viuen en un medi inhòspit, perquè han d'aprendre. Perquè si no aprenen i no s'adapten, desapareixen. Vale? Nosaltres ara vivim en una societat en què tot és fàcil. Saps per què? Nosaltres no ens adaptem a res. Adaptem tot a nosaltres. Com? Paganini. La societat et diu, tu no pensis. Tu paguem i jo ho faig per tu. I als deserts no. Allà pagar no val res. Sempre dic que a mi m'agrada viatjar molt als llocs on ara es diu fora de les zones de confort. Per a mi, una zona de confort és on és, on funciona la visa i el wifi.
0: És a dir, tu busques llocs sense
1: no
0: visa
1: res,
0: i sense wifi.
1: T'has despavilat, tu.
0: És a dir, tu busques viatjar sol en moto,
1: sí,
0: amb les condicions més extremes, que seria un desert, perquè allà aprens com en lloc del món.
1: No t'ho pots imaginar. Allà, un error pot ser fatal, però en canvi aprens coses que no sabies que tenies tu. Ho minimitzes tot. Conceptes com el concepte problema, allà té un altre significat. Hosti, me vull comprar l'iPhone 9 que ha sortit, és que aquest cotxe més maco que ha sortit ara me'l vull canviar, tinc un problema. No, un problema no és això. De vegada, al desert, un bon amic, un viatger que venia amb mi, em va dir, que era doctor, i em va dir, Lluís, gràcies per fer veure el desert, per ensenyar-me aquesta cultura, aquesta gent que viu aquí, en lo mínim, de lo mínim, de lo mínim, i em va dir, saps què he entès? Que saps què és un problema? Un problema és el que hi ha en una planta d'oncologia infantil d'un hospital. Allò és un problema. A més, són gilipollades. Des d'ara aprens això. Al desert, moltes vegades, veus nòmades pastors, que quan s'acaba la pastura, el ramat, van a un altre lloc, aquí, comprem un pis, comprem una casa i tal, ens arrelem, ells no s'arrelen. Ells saps que tenen hospitalitat, tenen uns valors. A mi no m'han fotut mai cap malifeta. A mi m'han robat la cartera una vegada, saps on? A la muntanya Montjuïc. Allí me la van fotre. Però allà m'han fotut mai res, al contrari.
0: T'has sentit acollit sempre?
1: Totalment. Jo he dormit amb ells, he dormit dins a Jaimes de Benevers, m'han ajudat, he tingut problemes i ells han estat per mi, sense res a canvi, eh? Ai, gent que tenia poqueta cosa, gent que pobres tenien lo mínim de lo mínim de lo mínim. Però t'ho donen tot, ho comparteixen. Sí, és una altra cultura. Un punt de vista de les coses molt diferent. Jo el recomanaria a molta gent. Fer un viatge i anar a conèixer un desert, ¿vale? És que la gent pensa que al desert no hi ha res. I al desert pares a pixar i apareix un paio. Sí, és així. Hi ha gent, viu gent. Passa que la gent s'adapta. He vist coses una vegada. Ens van fer una foguera, uns nens. Argèlia, al desert, la meva companya de vida, també és motorista. I teníem fred a la nit. El canvi tèrmic del desert és molt gran, llavors a la nit fa fred. I ens van fer una foguera i em van fer una lliçó. O sigui, fent una foguera, em van fer una lliçó. I van fer una foguera amb dues penques de palmeres seques. Nosaltres com l'havíem fet? S'han fotut les penques allà, s'han fotut foc. Als 15 minuts només hagut.
0: Sí.
1: Ells hi van ficar un trosset. Quan s'anava pagant quasi del tot, un altre trosset. Una lliçó. I vaig dir, mira, tio, aquella foguera va durar. Allí vam estar un parell d'hores.
0: És per coses com aquestes que t'agrada anar.
1: Aprens coses. Vaig estar en un càmping, entre comilles, en unes cabanyes de palla, i com que allà bufa sempre el vent, van fer un sistema perquè la sorra no entrés dins. Saps com? Un petit laberinto.
0: Perquè no pogués passar l'aire
1: no
0: canalitzat.
1: Es queda. Mira, en un altre oasis d'Argèlia, que es diu Inxalà, més al sud, hi ha moltes dunes, i són mòbils, dunes que el vent les fa cal. Llavors, com que van tirant, es mengen les cases, es mengen edificacions, i desapareixen. Aquella gent se queden sense casa. Però ja no tenen màquines, res, per llimpiar-ho. Llavors, 20 anys després o 30, aquella gent s'ha mort, i els hereus i tal, doncs ja hi havia unes lleis que regulaven la propietat d'aquelles cases 20 anys després, quan sortirien.
0: Que emergirien de la sorra una
1: altra vegada. Clar, perquè la sorra va corrent, i llavors la casa torna a quedar. I no es tombe, perquè ho fan poquet a poquet, i són d'adobe, són fortes i tal.
0: A tu et fascinava, això?
1: És maco, home, això.
0: I has viscut coses boniques, tu, al desert.
1: Molt bonic. I dures, també.
0: I coses, ara anava a dir, coses dures?
1: he estat a punt de quedar-me alguna vegada i tal, però bueno, això, això passa a tot arreu. El capellà del meu poble, amb tot el meu respecte, que no té ni moto ni carnet, que no li passa mai. Però a mi sí, no? He viscut coses molt boniques. Pensar que he fet amistats. Una vegada em vaig quedar i s'han quedat sense benzina, perquè allà tens una benzinera i no hi ha benzina. És que Àfrica és així, no? Llavors vam estar 3 dies vivint a casa d'un senyor que ens va veure allà parats, ens va portar a casa seva, ens va ficar allà doncs, molt humil, dormint al terra, i enviava, tenia diversos fills. Cada dia enviava un fill, els anava tornant a la benzinera perquè quan arribés la benzina al camió ens avises a nosaltres. Això t'ho fan aquí a Espanya? No. Això hi ha mil coses. T'explicaria pues, coses que no em venen, donar aigua, això pluc casa moltes vegades. Ajudàvem a reparar la moto, he tingut averies, anant sol.
0: Has tingut por?
1: Ah, m'has fet una pregunta important. Saps què és la por? La por és un pegamento que te'n pega el terra i no et deixa avançar. He tingut por, clar. La por a vegades també és, una, és un mecanisme de defensa, no? Que fa que no siguis extremadament agosarat i llavors siguis imprudent, saltis la barrera, no? Sí, sí, clar que he tingut por. Però la por la tens més després, quan és recapacitat. En aquell moment, no ho sé, això t'hauria de dir un metge, no sé si és l'adrenalina que generem o què, en aquell moment no he tingut por quan he tingut un problema gordo. He tingut necessitat de solucionar-lo. I després he tingut por.
0: Quin és el teu viatge sol top?
1: Vale, jo vaig fer, quan vaig fer 50 anys, vaig fer un viatge per Àfrica, vaig cruzar de Ciutat del Cabo al Cairo, del Cairo a Lleida, sol, en moto.
0: Tu dius a vegades que has comès alguns errors, segurament perquè anaves acompanyat. Quan anaves sol, n'has comès menys.
1: Correcte.
0: Com s'explica
1: això? Sempre t'ho dic, això, sí, és molt senzill. Quan vas acompanyat, et relaxes més i comets més errors. I aquella tensió i aquells reflexes que tu tens a flor de pell quan vas sol, quan vas acompanyat, els rebaixes. I això fa que cometis més errors. A més, hi ha dues formes de viatjar pel món. En grup o en tot el món, o sigui, sol. Al món hi ha gent, tu estàs sol quan tu vols. No m'he sentit mai sol. Jo he dormit sol al mig del desert, davall d'una loneta en la meva moto, apoyada allà en el cavallet, i em foto allà al davall, i era l'home més feliç del món. I no em feia falta pastilles per dormir, eh? Me dormia com un nen petit, veient el cel com una formatgera entre els estels. Hosti, aquí la gent, vienen les làgrimes de Sant Jaime, no tots cap a la muntanya a veure-ho. Allà em veus 200 en una nit, cada nit. El que no he fet una nit al desert no sap de què estic parlant. La Via Làctea, la gent no l'ha vist mai. L'he vist
0: allà, sí.
1: Desenes de vegades. Tot un xorro d'estels. Ja, és brutal. Fots allà a dormir. Si hi ha alguna cosa, passo, sopes. Si no, pues no sopes. Ja aire.
0: A Àfrica hi vas trobar un amic amb qui encara tens contacte?
1: Sí, un anglès. Un anglès poliomielític que feia 5 anys que voltava sol pel món en moto. I ens vam trobar a Nairobi, per circumstàncies. I vam compartir viatges i encara mantenim ell. Va tirar una... Bueno, ara va tenir una vida bonica complicada i llavors va aparèixer a Lleida a casa meva amb la moto. Vam estar junts a casa, evidentment. Això és la màgia de viatjar sol. Això, quan vas en grup, et tanques amb el grup, no passa mai. Quan viatges sol, sí, perquè hòstia, t'obres. Home, si no ets un tio que ets un talós, que no dius res a ningú, no? No és el meu cas.
0: No te n'han passat de verdes i de madures a Àfrica, sí. Segur que sí.
1: He corregut riscos. Va acudir en mi aquest amic meu d'inglès, que vam estar junts una setmana. I ens van sortir uns elements prop de Somàlia. Saps que Somàlia doncs, va ser un país complicat, encara ho és avui. Llavors allà hi havia molts mercenaris que anaven a luchar a Sudan. Va cruzar a Sudan també, a Sudan. Va haver guerra fins que es va partir, no? Bé, doncs molts anaven a luchar per pasta. I quan hi anaven, com que anaven caminant, com sigui, doncs tot el que trobaven arrasaven. Si convé pelaven un tio, bueno, gent sense escrúpols, no? Molts d'ells, inclús, drogats. Allà hi ha una droga que aquí no coneixeu gaire, que es diu cat. És com unes fulles de coca, però unes plantes allà a Somàlia, al nord de Kenya, Etiopia, que es diu cat. I van tots flipats, amb les boles aquí a la boca, unes baveres verdes. Hi ha un tio flipat i amb un fusell, doncs, peligro. I, bueno, doncs, sí, ens van parar, van tindre un moments d'usos. Però, bueno, van tremolar les cassoletes dels genolls unes hores després. Ni va sortir bé, resumim-ho així. Mira, la major part de vegades que els europeus en països maldits del tercer món tenen problemes és culpa nostra. Per la nostra prepotència, pels nostres complexos de superioritat i per una falta d'humilitat. T'explicaré un cas. A Mozambic jo anava en la moto sol, meu rotllo, veig un poblado i em foto pel mig de les cabanyes en la moto. Ah, collons. Van sortir els machetes a la mà. Llavors em vaig donar compte que l'havia cagat. que el que havia de fer és aparcar la moto abans, baixar, treure amb el casco, saludar-los i cap problema. Bueno, pues va estar a punt de dir un problema. Sí, i Àfrica t'ha fotut unes cures d'humilitat. Mira, Àfrica mai et deixa indiferent. O t'enganxi o no et tornes mai més.

0: Cada dia, en un dia, pots estar al cel i a l'infern. Un dia. Pots estar al matí, això em passava. Pots estar al matí pletòric, t'aixequis jo amb bon esmorzar, no sé què, tal i qual. Durant el dia t'has perdut, t'has fotut amb un merder, t'has espatllat la moto, estàs suant com un berro, t'has quedat sense benzina, sense aigua, i a la nit tens un bon lloc. És una muntanya russa, una muntanya russa.
1: Algú pot pensar, jo ja l'entenc, que viatjar sol és una escola, però algú també dirà, cal anar amb moto? Es pot viatjar sol, anant en cotxe, anant...
0: Les sensacions que et dona conduint a moto no te les dona cap cotxe. Tu estàs en contacte amb la natura, tu sents les coses, olores les coses, sents el fred, sents la calor, estàs hiperactiu. Mira, amb un cotxe, quan ara pugem amb un cotxe, els cotxes que hi ha avui en dia, no, fiquem la temperatura, la musiqueta, la climatització en bisona, que no m'entres mai, aquestes tonteries, l'assiento al nostre d'allò, llavors tot el nostre reflex se baixa, se rebaixa, i ens relaxem. Sensacions poques, a no ser que portis un cotxe d'alta gama, no? Que fas el cabellet per ahí. Val, amb una moto, la conducció de la moto és molt activa, està sempre en marxa. Llavors, els que hem anat tota la vida en moto, i això m'ho va dir un doctor, tenim uns reflexos superiors al resto de la gent. No soc superior a ningú, algú pensarà que es pensa que és aquest paio. No, a veure, entenem-ho bé, eh? Però com que estem contínuament en alerta, però els reflexos els tenim molt més bons. I tenim un àngul de visió, tu amb un cotxe no te'n donaràs compte. El teu àngul de visió s'acaba els dos muntants del vidre.
1: Sí.
0: Amb la moto no, la pantalla del casco fa més de 180 graus, més del que giren els ulls, no tens topes.
1: Lluís, moltes gràcies.
0: A tu.
1: Viatjar sol amb moto, especialment en deserts i per l'Àfrica, és l'illa de Pau de Lluís.
0: És la gran illa de pau i d'ensenyament.

0: Doncs la darrera illa de pau, abans de vacances, justament algú que la seva illa de pau és viatjar sol i amb moto. Ara passant 2 minuts de 3:15 de la matinada, temps per oferir-vos el darrer capítol. També aquesta setmana ens repetim una mica, però tot és l'últim del Tercera Generació.
1: Tercera Generació.
0: Últim capítol de l'espai Tercera Generació, a la nit dels ignorants. Les últimes 3 setmanes hem conegut el projecte intergeneracional de salut que uneix la gent gran de Sallent i els alumnes del PFI d'Esports de l'Institut Llobregat. N'hem parlat amb una de les usuàries, l'Eugènia, de 78 anys, i els joves David i Joan, de 17, el professor responsable de l'assignatura, en Xavi, i la infermera del CAP de Sallent, l'Ester. Totes les parts valoren positivament aquest projecte de fer exercici físic al Parc de la Salut per fer moure els usuaris, reduir la soledat no desitjada i fomentar els vincles socials amb els més joves. L'Institut espera que el curs que ve es pugui tornar a repetir la iniciativa, diu en Xavi.
2: Home, espero que sí. No sé qui hi haurà, però espero que sí. Ja portem 3 anys doncs, fent aquest projecte i quan arribo al setembre i sé que continuo, doncs el que faig és posar-me ja en contacte amb l'Ester i les persones del CAP que se n'encarreguen per engegar-ho doncs, tan aviat com sigui possible. És més, nosaltres també ens posem, bueno, fem reunions cada final de curs doncs per any a any anar millorant. Tema horaris, tema que vingui més gent, tema doncs, poder millorar-ho tot. Si plou, què fem?
0: Aquest PFI de l'Institut de Sallent dura 1 any i permetrà que els alumnes puguin encarar el seu futur com a estudiants.
2: Sí, això del PFI són uns graus de formació professional que duren només 1 any i que representa que és un curs pont per treure's un títol equivalent a la ESO, que és l'educació obligatòria. Llavors, amb això doncs, els permet o encarar-se al món laboral o poder fer un cicle formatiu, com bé han dit els alumnes.
0: Ara ja, amb el curs acabat, esperem que la nota que els ha posat en Xavi, el David i el Joan hagi estat satisfactòria, com ells demanaven. Tots dos tenen molt clar com han de continuar les seves vides els pròxims mesos.
3: Bueno, a l'estiu, disfrutar una mica de les vacances. Si sorgeix algun treball o algo, bueno, pues estar-hi i aprofitar-lo per fer uns diners i bueno, després a l'hivern un grau mig d'electromecànica.
4: Jo doncs aquest estiu treballar, entrenar i per allà al setembre un grau mig d'esports.
0: Fins ara, en Joan i en David han compartit aula a Sallent, municipi on viuen. Però el curs que ve, on hauran d'anar a estudiar?
3: Jo m'inscriuré aquí al de Sallent i a la Satània Manresa, perquè bueno, també ens han recomanat inscriure'ns a més d'un lloc per ser precautius.
0: Per ser un cas no en treu en un lloc, però...
3: Clar, per tenir més oportunitats.
4: Jo, en teoria, aniré a Sant Joan de Vilatorrada, que està al costat de Manresa, i si no m'agafen allà, doncs anirà a Manresa a la Joviat.
0: I aquesta gent jove que encara no teniu carnet de conduir, quan heu d'anar als altres pobles a estudiar, com ho feu?
3: Bueno, hi ha els autobusos que, bueno, treus la targeta de la T-Mobilitat, que és bastant assequible, perquè, bueno, pagues 40 euros cada 3 mesos i, bueno, et serveix com per viatges il·limitats per aquí amb la companyia de l'Alsa. És molt còmode i, bueno, a vegades sí que és veritat que els horaris fallen bastant, sol ser a les tardes, per sort, però al matí va bastant bé.
4: El mateix, que el mètode de transport més fàcil quan ets menor i no tens carnet de conduir ni moto ni res, doncs serien els autobusos.
0: I després d'aconseguir els vostres graus, voldreu treure-us el carnet de conduir?
3: Sí, bueno, estaria bé, no? Per poder ser més independents i no tinguer que dependre tant de si l'autobús vindrà o no, si em pot portar l'amic, el pare, la mare... I això, al final, és una mica més independització perquè ens hem fet grans.
0: I tu, David?
4: Jo estic en ell, diguéssim. Estic traient el carnet, ja.
0: Tu t'estàs traient el carnet de...?
4: Conduir, de cotxe.
0: De cotxe?
4: Sí.
0: I quan el tinguis, tindràs un cotxe a prop per poder-lo fer servir o te l'hauràs de comprar?
4: Bueno, per això he de treballar aquest estiu, per comprar-lo.
0: L'Eugènia ja ens ha dit que l'any que ve vol continuar anant al Parc de la Salut de Sallent a fer exercici amb la gent jove. Als seus 78 anys procura fer moltes activitats perquè, malgrat que té la família a prop, a casa, tota sola, no s'hi sent gaire còmoda.
1: Tinc els fills a prop i els nets també, i no estic sola, però sí.
0: Però a vegades s'hi sent.
1: A les nits. De dia no, tinc els nens i estic molt bé. Però a la nit, quan arribo a casa, i faig moltes activitats, faig labors, faig moltes coses al casal. Però quan arribo a casa...
0: La casa li cau a sobre.
1: Tot a sobre. I per això també em va molt bé. Al dematí ja penso, ai, mira, dilluns ja tinc d'anar al gimnàs. I ja... I vaig fent.
0: No li agrada la nit, ni tampoc admetre que la vida un dia s'acaba. Tot i que la seva neta li ha donat una lliçó que recordarà sempre.
1: Home, a mi em fa molta por la mort. En principi, veig que això es va acabant. Això és com un centímetre que vigiles i vas vigilant i ja arribes. A mi em fa por la mort. Però l'altre dia la meva neta, que té 10 anys, jo li vaig dir, dic, em fa molta por morir. I diu, àvia, diu, això és un cicle de vida. I vaig quedar ben distreta. Veus, ella ja, no sé, va dir, esclar, naixem, vivim i morim. Ho tenia clar, jo no ho tinc tan clar.
0: Però està clar que, tot i que un dia o un altre tots marxem, cada vegada hi ha més persones centenàries. Escolteu què en pensen en Joan i en David.
3: Bueno, és algo que a tothom li agradaria, no?
4: Sí, jo m'imagino els 100 i 120.
0: 120? Sí. Sí que et va la marxa. I què, continuaràs fent esport?
4: No? Sí, jo crec que podria arribar fàcilment als 100.
0: Ells ho tenen força clar, però l'Ester, la infermera, no tant.
5: No sé, els que tenim ara centenaris han passat moltes coses, eh? I la selecció natural també és important. Ells ho tenen tot molt més fàcil i... Jo ja parlo per mi que passo a la meitat, no? I no sé jo si arribaré als 100 anys.
0: Ara bé, si voleu una recepta fàcil i entenedora de com hem de viure per arribar a fer 100 anys i considerar que hem tingut un pas feliç per aquest món, escolteu les reflexions del Joan i en David.
3: Sí, bueno, l'important és ser feliç, riure i sempre estar content. Perquè quan estàs amargat, al final et pots acabar trobant malament i sempre que l'estat mental sigui positiu sempre ajuda molt. I hi ha gent que, de fet, el meu tiet també, quan va passar pel càncer i tot això, com que era un tio molt positiu i això, estava sempre content, doncs és com que va canviar alguna cosa. Uh-huh. Ho va retrasar bastant.
0: I tu, David, creus que tens sentit de l'humor?
4: Sí, jo crec que... has de ser feliç, has de valorar tot. I jo valoro els meus dies, quan arribo a casa per la nit, els valoro pensant si aquell dia m'he rigut molt o no. I si veig que m'he rigut molt, doncs sé si sóc feliç o no.
0: Doncs vinga, cada nit abans d'anar a dormir, veure el termòmetre del riure com l'hem tingut. Però avui, abans d'arribar a la 1 de la matinada, si voleu riure, podeu riure, perquè això és gratuït. Però tenim pendent una cosa, que és que la Maria Rosa, des de Sant Cugat del Vallès, ens va demanar, per una nit com aquesta, poder escoltar una cançó que es diu, intentaré pronunciar-ho bé, Yagan Koch, de Charles Aznavour, per celebrar el seu aniversari, així que per molts anys, i aquí tens el teu regal.

Un regal per la Maria Rosa, que ens ho demanava perquè és el seu aniversari, sí que per molts anys, però un regal per tots els oients, perquè quina cançó tan bonica del Charles Aznavour ens ha fet escoltar. O sigui que el regal ha estat per tots, moltes gràcies. Va, que arribarem a la una de la matinada i us dic avui per última vegada, us recordo, vaja, perquè ja ho he dit fa uns quants dies, que dijous a les 12 de la nit, que per nosaltres ja serà divendres, farem el darrer programa d'aquesta primera temporada amb una servidora al capdavant i que volem que sigui una festa. Per això ens hem decidit a fer el programa en públic per venir a compartir aquestes dues últimes hores de la nit dels ignorants. Evidentment, aquell dia podeu continuar trucant al 932017474, com sempre. Però, si encara voleu venir, tenim encara alguna plaça, poquetes, perquè hem omplert bastant. Podeu escriure un correu electrònic a ignorants@catradio.cat dient que voleu venir, i molt important, necessitem el nom complet i el número del DNI. Si al final hi haguessin més persones que cadires, doncs fem un sorteig, però si no, demà tanquem ja, i amb la decisió de les persones que hagin demanat de voler venir, doncs l'Aina us comunicarà a cadascú de vosaltres doncs que us esperem el dijous a les 12 de la nit per celebrar aquest últim programa de la temporada. Res, que arribem a la una de la matinada, això vol dir que venen els companys dels serveis informatius, però no marxeu a dormir, perquè ens queda la segona hora de la nit dels ignorants amb més preguntes, amb més respostes i més coses per explicar-vos, com sempre. Així que, fins ara mateix.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Veneçuela viu amb impotència l'increment de víctimes mortals del doble terratrèmol de la setmana passada. Oficialment, el govern ja admet més de 1.700 víctimes, 5.000 ferits i 16.000 persones que han perdut casa seva. El nombre de desapareguts continua per sobre dels 50.000 i cada hora que passa és més difícil trobar gent en vida sota la runa. En Daniel és un dels voluntaris que treballa en la recerca de persones desaparegudes i en declaracions a 3cat Info ha explicat que la situació és crítica.
2: Lo que estamos viendo es una ciudad completa caída. Es una ciudad completa que no se va a levantar en un mes, en dos meses, ni seis meses. Desde ayer estamos sacando solamente cadáveres. Por lo menos por esta zona no he visto que hemos sacado ningún sobreviviente.
1: La presidenta interina del país, Delcy Rodríguez, mira de respondre a les crítiques per la mala gestió del govern davant d'aquesta crisi i promet que abans que s'acabi l'any, tots aquells que hagin perdut casa seva tindran un nou habitatge. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
3: El jutge del cas Leire imputa la presidenta de la CEPI, Belén Gualda, i una vintena de persones més per presumptes irregularitats en l'adjudicació de contractes públics. Això el dia que l'empresària Carmen Pano ha assegurat davant del jutge que l'advocada de Coldo la va intentar subornar amb 250.000 euros perquè no digués que n'havia entregat 90.000 en efectiu a la seu del PSOE.
1: El govern espanyol rebaixa progressivament les ajudes als carburants, que seran de 15 cèntims al litre a partir del juliol i que desapareixeran a l'octubre. Es mantenen les bonificacions a transportistes i agricultors. El Consell de Ministres ha aprovat el paquet d'ajudes per fer front als efectes de la guerra, que no creu que afecti el creixement de l'economia, que espera que sigui el 2,6% aquest any.
3: Els Estats Units i l'Iran reprenen els contactes d'alt nivell a Qatar a partir d'aquest dimarts, després d'un cap de setmana de tensió bèl·lica entre els dos països amb foc creuat a la zona de l'estret d'Hormuz. La República Islàmica avisa que obstaculitzarà el pas de qualsevol vaixell que no segueixi les rutes indicades per Teheran.
1: El videojoc Grand Theft Auto 6 de Rockstar Games es prepara per al seu llançament el 19 de novembre amb una campanya de reserves que promet batre rècords de vendes. Els analistes creuen que GTA 6 podria vendre 30 milions de còpies els primers dies i 60 el primer any i superar així les xifres de l'última entrega. La Guàrdia Urbana de Tarragona patrullarà diàriament amb drons les zones de roques perilloses de les platges per evitar que les persones, sobretot menors d'edat, saltin al mar en llocs on està prohibit.
3: Es tracta d'una eina que ja ha autoritzat el govern arran de la mort de tres joves a la platja de la Rabassada. El sotscap de la Guàrdia Urbana de Tarragona, Alberto Lacueva, espera que aquesta eina ajudi a reduir un problema endèmic.
4: Poder vigilar d'una manera més eficient el tema dels salts, que portem molt de temps que no acabem d'acabar. Encara que sancionem, però no acabem d'acabar amb aquesta incidència. El dron avisarà la patrulla, la patrulla anirà i denunciarà qui tingui que denunciar.
3: Els agents reconeixen que les sancions mínimes actuals de 100 euros no ajuden a dissuadir els joves que continuen saltant. La vigilància es farà a les zones de roques de les platges del Miracle, la Sabinosa i la Rabassada.
1: Esports, nova jornada al Mundial de Futbol amb classificació patida per als vuitens de final del Brasil. Els brasilers han hagut de remuntar contra el Japó per acabar guanyant per 2-1 els setzens amb un gol al temps afegit del partit. Ara tenim en joc l'Alemanya-Paraguai. A la segona part de la pròrroga el resultat és d'empat a un gol.
3: El Barça espera poder fer oficial en les properes hores la marxa d'Ansu Fati al Mònaco a canvi d'uns 11 milions d'euros de traspàs. En paral·lel, el Chicago Fire de la Lliga Nord-Americana han anunciat el fitxatge de Lewandowski fins al 2028.
1: La gran sortida del Tour de França de dissabte a Barcelona s'apropa i aquest dilluns hem sabut que, tal i com va avançar a 3cat Info, Marc Soler serà baixa per lesió a l'equip Emirates de Tadej Pogacar. Mentrestant, al Caja Rural hi haurà dos catalans, Abel Balderston i Joel Nicolau.
3: Pel que fa al torneig de tennis de Wimbledon, aquest dilluns s'han disputat partits de primera ronda. El quadre masculí, l'italià Jannik Sinner, el número 1 mundial, ha necessitat 5 sets per eliminar el serbi Kecmanovic.
0: Fins aquí les notícies.
5: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
6: Són els que tenen carta blanca per fer soroll i bromes grolleres.
7: Jo.
6: Moment, Xuriguera. Tu vols fer d'aquest, eh?
7: Jo faig el personatge.
6: Bueno, moment.

0: una de la matinada. Ui, que dono un cop al micro i tot. Una de la matinada i 7 minuts. Tornem a ser aquí a la segona hora de la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio, al 93-201-7474. Ara mateix hi tenim en David, que ens truca des de Rialp. Bona nit, David.
1: Hola.
0: Com estàs?
1: Molt bé.
0: Molt bé. Està bé que riguis només començar la conversa. Està molt bé, això. Sí. Està molt bé.
1: Bueno, estem bé. Estem bé després de... aquests dies de... aquesta calor tan intensa.
0: I... ostres, sí. Aquí a muntanya també, durant el dia deu ser horrorós, eh?
1: És fotut.
0: És fotut.
1: Perquè...
0: la nit ja no tant, però de dia...
1: bueno, i aquests dies... la setmana passada, sobretot, va ser... de dia i de nit.
0: Sí, de nit també? Aquí no refresca ni la nit? Mare meva, anem bé.
1: No, jo he dormit amb les portes de casa oberta i les finestres i no.
0: Mare meva.
1: No hi havia manera.
0: Ja.
1: Bueno, però bueno.
0: Ja està, ja que... ho passarem, no passa res, ho passarem.
1: Sí, tenim un riu aquí al costat.
0: Per això, escolta'm, si no, escolta'm, de peus cap al riu i se't passa el fred, ai, la calor, se't passa la calor.
1: Sí, perquè és curiós, perquè la temperatura... de l'atmosfera és altíssima, és molt forta. Pots al riu i l'aigua està gelada.
0: Ja, sí, sí.
1: Curiós.
0: Però a mi m'encanten aquestes aigües tan fredes, a mi. Jo sóc d'aigua freda. És xulo. Està bé. Les aigües que són fredes a mi m'agraden. Hi ha gent que li agraden més calentonetes, però a mi m'agraden fredes. Molt bé, David.
1: També.
0: Doncs escolta'm, què ens volies? Desitjar bon estiu o què?
1: Bueno, us volia... primerament, pues, donar-vos les gràcies per aquest any de programa.
0: Que bonic.
1: Primer any del programa que suposo que ha sigut un repte per tots vosaltres.
0: És un repte, sí, sí, però l'hem fet amb molt de gust, o sigui que tornarem a finals d'agost.
1: Jo crec que l'heu fet amb molt bon fer.
0: Que bé.
1: O sigui, l'heu fet molt bé, crec que ha sigut molt maco. I res, que a l'octubre us enviaré la peça que tinc.
0: Molt bé, doncs.
1: Perquè vaig fer protocol.
0: Això és bon senyal. Si tens feina, és bon senyal.
1: Bueno, sí, feina i salut. I aquí estem molt bé, al Pallars. I a més, ara, aquesta setmana, ens ha arribat el Guardiola, aquí al poble.
0: Ah, sí? A veure si ens estaràs fent una exclusiva ara. David, a veure, explica'ns. Què fa el Guardiola aquí?
1: El Guardiola vindrà, però no sé si vindrà avui o demà.
0: Ja.
1: Però cada any a Rialp es fa un com es diu això, un campus de futbol.
0: Ah, clar, sí, sí, sí.
1: Per nens petits.
0: Sí, i llavors bé.
1: Que volen ser futbolistes. Mm-hmm. I ho promociona, doncs, amb el Guardiola i suposo que molta més gent, no? Perquè he vist aquí en Ricard Torquemada i, bueno...
0: clar. Doncs el tindreu per aquí i encara portarà més gent. Vull dir que si tenies poca feina encara en tindràs una mica més.
1: No, però és curiós que... no sé, que és maco, no?, que vinguin aquí jovent i tinguin les seves il·lusions i tal.
0: Clar.
1: I després només volia fer una petita reflexió d'aquelles que poder no toquen, però avui crec que la tinc a fer.
0: Digues.
1: Amb tots els aspectes del món, amb tothom, com pot ser que a dia d'avui, de la manera que tots som conscients de que la vida val el que val i que tots som el

0: som el que fem, no que els altres diuen que som. I la persona és el que fa a la vida. Llavors cadascú fa el que fa per les situacions en concret, no per les obligacions o per les circumstàncies. Com pot ser que un tio com el Pato Donald i entri en un país, se'n pot dir indiferentment que fos un dictador o no fos un dictador, no? Com a Venezuela, no? Arriba allà, a fer l'home, el portem a la presó, molt bé, tots contents, i a dia d'avui aquesta gent està en dissabte de la mà de Déu.
1: Sí, sí, sí, sí. Com pot ser? Tu ho has dit.
0: Com pot ser això?
1: Sí, sí, ara, ara ho estàvem parlant durant el butlletí també amb els companys de, amb l'Aina i l'Oriol, i hi ha llocs del terratrèmol on no hi ha anat cap autoritat ni cap exèrcit ni ningú a ajudar a fer res. Res, de res, de res.
0: Claro, però
1: ho estan fent ells.
0: És molt trist.
1: Sí,
0: és molt trist perquè com a... O sea, penso jo, igual ara diré una bestiesa, però això que està de protocols i de gilipollades. Tu envia la gent allà i quan estiguin allà ja falta els papers.
1: Sí,
0: no
1: sí.
0: Sabria com dir-ho, però
1: sí.
0: Porta la gent allà.
1: Sí, sí.
0: Perquè després de 3-4 dies, què trobarem allà?
1: No, ara ja ho diuen els testimonis, els que fan ja diuen que hi ha cada vegada menys possibilitats. Sí, sí, tota la raó, David, tota la raó. En fi.
0: Bueno, penso que és una mica trist.
1: Però està bé que ho hagis dit. Aquestes coses també s'han de dir. Doncs, David,
0: vale,
1: moltíssimes gràcies.
0: Però a partir d'aquí també no vull acabar amb aquest... Miguel Dol, us felicito per tota la companyia que m'heu fet tot l'any i ens veiem aviat.
1: Sí, senyor. Doncs aquí t'esperem, David. Moltes gràcies.
0: Una abraçada.
1: Una abraçada. Bona nit.
0: Adéu.
1: En Ramon, des de Bonastre, bona nit.
2: Bona nit, Malta. Aviam, volia fer un parell de preguntes, però una, de fet, pràcticament me l'han contestat el primer que ha trucat.
1: Sí.
2: Perquè cada 2x3 m'estan entrant al mòbil missatges que si fiques 10 o 30 euros, al cap d'una hora de 300 i al cap d'un mes és milionari.
1: Sí, i tant, i tant.
2: Això, digue, això ara és una estafa, però descarada. Vull dir, era saber si algú, per resultat, ho havia provat o algú, però... Bueno,
1: és una estafa. És una estafa ni cas, Ramon, ni cas.
2: Sí, no, no, ja, ja.
1: T'ha quedat clar.
2: I encara volia preguntar una altra cosa... Tinc el... A veure, aquí ens estic, hi ha molta calç a l'aigua.
1: Sí.
2: I suposo que és això. I del vàter en el vàter, que entre la cisterna i, diguéssim, la part de baix, doncs deu estar embossat els forats que hi ha o alguna cosa, i surt molt poca pressió, i costa molt de deixar.
1: Sí.
2: A veure si d'alguna manera... clar, si tindràs que desmuntar el vàter o tindràs que comprar un. De que això es pugui desembossar.
1: De treure la calç de tot això.
2: Dels forats que diguéssim que comuniquen entre la cisterna i la part de baix.
1: Entre la cisterna i la part de baix, d'acord.
2: Sí,
1: doncs a veure si hi ha algun manetes que ens ho sàpiga dir, Ramon.
2: A veure, potser hi ha algun producte o sí. Alguna cosa, però... Va, això és una cosa que no es pot netejar perquè està dintre el vàter.
1: No, està clar, està. Està a la part... Sí, ja l'entenc. Doncs a veure si algú ens sap respondre això, Ramon.
2: D'acord, i bones vacances.
1: Moltes gràcies, sí, igualment. Molt bé. Adéu-siau, bona nit.
2: Adéu, adéu.
1: Doncs va, que tenim manetes que saben fer de tot, segur que també saben arreglar el que demanava el Ramon. Ara és 1:15 de la matinada i demana pas la Sílvia Andrés.
3: Abans de l'estrena. Amb Sílvia Andrés.
4: A Barcelona, el juliol és sinònim de festival grec. El teatre, la música i la dansa es converteixen en els protagonistes de les nits d'estiu de la ciutat condal. Enguany, el grec commemora una xifra rodona. Fa 50 anys. Hem parlat amb la directora del Festival Grec, Letícia Martín, per saber com ha plantejat una edició tan especial.
5: Des del primer moment, la responsabilitat de tenir els 50 anys va ser un repte, perquè jo volia que per un costat no afectés de part dolenta la programació, o sigui, que el fet de ser l'aniversari no es mengés tota la resta de la programació, però no podíem ignorar tampoc doncs, trobar l'equilibri entre l'aniversari i el fer una edició amb totes les seves característiques d'una programació, un festival d'estiu que dura un mes.
4: La directora del festival afirma que al Teatre Grec ens esperen moltes emocions.
5: No m'arrisco massa si dic que qualsevol de les nits al Teatre Grec és venir sense dubte a tenir una nit molt especial, sigui de dansa, tant amb el Pelo com amb Teresa Kessmaker, com amb Tau Dance, sigui teatre. L'estrena la fem a l'Òpera de Tres Rals de la Marta Pazos i el Dani Espasa i serà una nit molt especial. El repartiment és un somni. Tenim concerts molt especials, des del Raül Refri fins al Gerai, el Sebastián Tellier.
4: La programació del festival s'expandeix des de la muntanya de Montjuïc a tota Barcelona amb 99 espectacles. Els 50 anys del festival es commemoren amb uns curtmetratges sobre els orígens, una festa i un espectacle molt especial a la Sagrada Família, Arrels de Llum.

0: El grec 2026 ja fa els seus primers passos. L'obra inaugural és l'òpera de Tres Rals, el clàssic de Bertolt Brecht. El muntatge està dirigit per Marta Pazos, amb Dani Espasa com a responsable musical. Marta Pazos presenta els elements claus de l'obra.
1: En el que la música, el cuerpo, la palabra y la imagen hablan de el poder del dinero, de la violencia y del deseo con una lucidez que sigue siendo absolutamente contemporánea, ¿no? La obra fue escrita por Bertolt Brecht en 1928... Y ahí nos invita a mirarnos de frente y a preguntarnos también hasta qué punto las estructuras que Bertolt Brecht denunció siguen gobernando hoy en nuestras vidas.
0: La Marta Pazos explica cómo es fer un montaje al teatro grec.
1: Es un espacio muy especial y la puesta en escena y la escenografía han querido recoger y dialogar mucho con este espacio y con su arquitectura.
0: Centrem ara l'atenció en el veritable solista del festival, que s'erigeix com orgullós protagonista de les nits de juliol a Barcelona. Sense ell, el festival grec no seria el grec. I aquest no és un altre que l'amfiteatre que dona nom al festival. No, I don't worry about the weather. Volíem saber més coses del teatre, recordar una mica la seva història, però també teníem curiositat per saber com es cuida i com es manté. Hem enfilat cap al Teatre Grec de Montjuïc, on ens esperava Esteve Caramés, director de programes culturals de l'Institut de Cultura de Barcelona, l'ICUP.
2: Que el Teatre Grec és un d'aquests secrets, una d'aquestes joies que tenim a Barcelona, que molts coneixem, però no tothom. No tothom coneix aquest petit secret, aquest petit racó, que és una part fonamental del teatre que s'ha fet a la ciutat i a Catalunya en els darrers 50 anys. És un espai únic que, com tot el que hi ha aquí al voltant a Montjuïc, doncs ha tingut una història singular dels i baixos, però que sí que és veritat que ara fa 50 anys, a l'any 1976, quan els actors i les actrius d'aquesta ciutat ocupen aquest teatre per reivindicar no només el teatre, sinó la cultura i el paper de la cultura en la transformació del nostre país, doncs neix un festival, i és el festival que en els últims 50 anys ha significat aquest teatre, que en té gairebé 100.
3: Benvinguts al primer vestíbul. En nom dels companys i propi, moltes gràcies.
4: El Roig i el Blau, 1985.
3: Com ha estat això, tan joves?
2: Com totes les coses que ens envolten ara aquí on som, Montjuïc va ser urbanitzat el 29 amb l'exposició del Universal del 29, amb el Palau Nacional, amb tots els palaus firals, amb el poble espanyol, amb les fonts màgiques, amb l'estadi olímpic i també amb aquest teatre d'inspiració grega que formava part de la urbanització de la muntanya, de la conquesta de la ciutat. Hi van haver-hi estadis, palaus i també hi va haver-hi teatre grec. Em ve al cap, no?, doncs tota la inspiració classicista d'aquells anys, no? És a dir, si busquem les columnates que hi ha per tot Montjuïc, tot el projecte de Le Forestier, hi ha elements d'inspiració clàssica, i un teatre grec és un element d'inspiració clàssica, no?
0: El Teatre Grec el van dissenyar i construir l'any 1929 els arquitectes Ramon Reventós i Nicolau Maria Rubió. Està situat en una antiga pedrera de la muntanya. Esteve Caramés fa aquesta reflexió.
2: Per tots els veïns aquí de la Satàlia i del Poble Sec, aquests que tenim aquí al davant, això és un parc. Això, el Teatre Grec, és un parc, de fet, és Parcs i Jardins qui el conserva tot l'any com a parc, que igual doncs, que els Jardins de Forestier, és forma part del parc. El cel és blanc de tanta part. Té unes instal·lacions que no és només la part que veiem, que és aquest amfiteatre tan bonic, sinó que també és el seu subsol, els camerinos, el túnel que hi ha sota, no? I que és una part, aquesta sí que totalment desconeguda.
4: Venut aquí! Santa Joana dels Escorxadors, 2004.
5: Mahler, no s'hi troba ni un sol bau a Chicago. Ens has de concedir una pròrrogua.
6: Tot segueix igual com estava,
5: menys o me'l carrego.
0: L'amfiteatre hiberna per florir de nou al juliol amb tota la seva majestuositat, tot i que també al llarg de l'any acull algun acte concret. L'amfiteatre és, en certa manera, un espai viu que cal cuidar.
2: Tenim moltes infiltracions d'aigua. Com sabeu, el parc doncs, té moltes aigües freàtiques i quan plou doncs, hi ha moltes infiltracions d'aigua que van cap a baix i tenim molta humitat aquí en aquests espais, hi ha molta humitat. I aquesta humitat també fa doncs, que tota la paret de rocallosa que hi ha al fons de l'escenari i que tots qui hem estat aquí veient teatre o dansa doncs en un moment o un altre ens hem quedat mirant-la, més o menys vegetació segons els anys, doncs aquesta paret rocallosa també té moltes infiltracions d'aigua. Evidentment, doncs ara els tècnics de Parcs i Jardins, doncs abans que comenci el festival, venen, la miren, l'asseguren que tot estigui conforme i que tot estigui bé, però hem de conviure amb l'espai natural que és aquest parc. I el parc que no es veu en aquesta part de Camarinos, doncs home, nosaltres sí que hem de tenir cura doncs, de les instal·lacions, de tot l'any, de les cadires, no? Cadires que estan allà sota, que estan guardades durant tot l'hivern i que, clar, que pateixen d'aquesta humitat i que després quan arriben aquí a l'estiu i les traiem amb la calor, doncs es dobleguen molt perquè hi ha hagut tanta humitat que aleshores es dobleguen i aleshores la gent es queixa molt que, ostres, aquestes cadires van molt enrere, no? Però, bueno, perquè hi ha hagut aquesta humitat i ara aquesta calor de tot l'any, no? I jo crec que la cosa més important que té aquest amfiteatre és que és un espai clàssic, és un espai obert, però que és un espai que s'adapta a tots els projectes que tenim, no? Justament aquest darrer any, des del setembre passat, el servei de bar està obert tot l'any, no? I això també doncs, ha millorat molt la conservació, perquè el fet doncs, que hi hagin uns serveis que es donen durant tot l'any, doncs també fa aquest manteniment sigui més curós.
7: Si voleu tornar a veure les vostres dones, els vostres llits, les vostres...
4: Jerusalem, 2019.
7: Ja podeu agafar els vostres avisos, les vostres reunions, els vostres reformatoris, les vostres pallisses, la vostra salut pública i la vostra puta seguretat social. Ho empaqueteu tot i us ho foteu pel cul, m'heu sentit?
0: Però si parlem del teatre grec, hem de parlar dels meravellosos jardins que ens donen l'entrada. Uns jardins construïts també en motiu de l'exposició universal i dissenyats per l'enginyer francès Nicolas Forestier.
2: Els jardins del teatre grec són gestionats pel Departament de Parcs i Jardins. Nosaltres, els de Cultura, els de l'Institut de Cultura, venim aquí ara a muntar el festival, però aquí està tot l'any fent el manteniment del jardí en ell mateix, són els jardiners de Parcs i Jardins, són una continuació dels jardins de Forestier que tenim just aquí sobre, no? Però és que doncs el que són és una terrassa meravellosa sobre la ciutat, no? Ara mateix estem doncs aquí mirant la Sagrada Família a través d'un carrer de la Satàlia amb una imatge bucòlica de Barcelona, no? Jo crec que molta de la màgia d'aquest espai és que continua sent uns jardins i un teatre molt pels barcelonins i les barcelonines.

0: Esteve Caramés és el director de programes de l'ICUP, però volíem saber, més enllà de la faceta professional, quin era el seu primer record personal al teatre grec.
1: I jo era un nen, crec que, no sé si l'any, doncs, 86 o 87 vaig venir a veure el Mikado de Goll de Gom. I jo era un nen petit que em portaven els meus pares al teatre amb els meus germans i veure el Mikado i aquella bogeria que van fer els de Goll de Gom va ser com, mare meva, i tot això, no? I jo sempre ho he dit, jo m'he enganxat al teatre de petit sempre quan em portaven aquí al teatre grec. Als meus pares els agradava. I el record, és veritat que és un record molt infantil i molt llunyà, però que jo crec que és un debut molt important. I sí, i de repente doncs, un dia et trobes treballant a l'Institut de Cultura i muntant aquest festival, no?
0: Esteve Caramés té un record molt especial del Mikado, però també hem volgut saber com recorda aquelles nits una de les creadores de l'espectacle i de la companyia, Anna Rosa Sisquella.
2: La nit que vam estrenar nosaltres el Mikado al Teatre Grec va ser una nit màgica. El fet de tenir el fossat obert amb una orquestra de 24 músics i una companyia de ratllant els 20 actors era emocionant, ens endinsava amb el món de l'opereta, d'una opereta clàssica anglesa conegudíssima al món anglosaxó, que aquí a Barcelona no la coneixia ningú. La imatge de veure el teatre grec dempeus durant bastants minuts des de l'escenari és molt emocionant.
0: Deixem els records per tornar al present. Aquests dies la calor és intensa i tot indica que haurem d'aprendre a gaudir del teatre a l'aire lliure amb altes temperatures. Aquest és un tema que ocupa l'equip municipal.
1: A l'Ajuntament hi ha un pla clima que està atenent doncs, totes aquestes onades de calor a totes les esferes de la ciutat i estem treballant ja doncs, amb escenaris d'onades de calor més fortes de cara als propers anys, no? I estem prenent mesures al curt, al mig i al llarg termini, no? I justament és un espai adaptable, no? I no ens plantegem doncs, tapar aquest espai, és un espai obert i com així va ser dissenyat, però sí, doncs protegir-lo doncs, pels assajos, pels muntatges, no? I per les nits.

El Teatre Grec de Barcelona és una cita obligada per a totes aquelles persones que estimen les disciplines artístiques. Així que no se m'acut millor manera de tancar la primera temporada d'abans de l'estrena que amb aquest festival. Fins al 31 de juliol, el Grec de Montjuïc us espera. I si m'ho permeteu, abans de marxar de vacances, uns agraïments. Marta, mil gràcies, de veritat, per la confiança. Gràcies també a l'Albert Jodar i l'Oriol Fidalgo per donar forma i afinar aquests muntatges musicals. A tots vosaltres, oients, bon estiu.

0: La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio. Amb Marta Romagosa. Catalunya Ràdio.
1: Si només tinguessis una oportunitat per complir els teus somnis, faries trampes per aconseguir-ho? Aquest festival grec arriba a la Villarroel Primera Llei de Newton, la nova obra d'Eu Manzanares, dirigida per Nelson Valente. Un institut d'alta complexitat, un sistema injust, una decisió que ho canviarà tot. Primera Llei de Newton, quan la inèrcia és l'excusa perfecta. A partir de l'1 de juliol a la Villarroel, entrades ja a la venda.
2: Catalunya Ràdio.
0: Cada migdia a la una, la solució, amb Elisenda Carot.
3: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
4: És que el dol no se supera, el dol s'integra. Per tant, passa a ser una part de la teva identitat.
3: Per aprofundir en tota mena de temes.
5: Un ídol no deixa de ser un referent. El que passa que passes la frontera de la referència i acaba haver-hi com aquest lligam d'emoció i de pèrdua de raó, diria jo.
3: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució. Migdiada sí o migdiada no?
6: Correcte fer-la sempre que sigui curta i 8 hores després d'haver-nos enllevat.
0: De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, la solució, amb Elisenda Carot. La tarda de Catalunya Ràdio.
7: Com es diu el teu fill?
8: Es diu Fortià.
7: Fortià, ja hem acabat.
8: Ja hem acabat.
7: És que hem acabat.
8: Està patint una mica
9: la conciliació
7: super. Familiar. No, molt bé, Fortià, ho has fet molt bé. Jo crec que mai hem tingut un motiu més de pes per acabar una entrevista que un crit de mama. Ja estem. Pau Vinyals, moltes gràcies per venir. Júlia Barceló, molta sort.
9: Moltes gràcies.
8: Adéu.
7: Continua el programa, no ploreu, que continuem.
0: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
7: La millor hora del dia.

0: Va, que ara passen pràcticament 4 minuts de 2:15 de la matinada i és el moment de repassar tot allò que l'Aina Grau ha decidit que s'ha de destacar del que va passar la setmana passada amb la festa entremig, el Domènec, la Romagosa, tot plegat. Vinga, aquí tenim el resum.
1: Bona nit, Marta. La setmana passada et vam cuidar al jardí els dos dies que vas fer festa. El Domènec te'l va regar ben regat, però vigila, que és dels que pot arribar a enlluernar les oients.
2: Va, vaig a posar-me a dormir i vaig a tocar, que tindràs per l'ocasió de parlar amb el senyor Domènec.
3: Doncs moltes gràcies, Fina.
2: Sí, i per la seva professionalitat, que el segueixo en d'altres programes, que l'he sentit alguna vegada.
3: Ah, doncs moltes gràcies.
1: Això sí, les floretes hi seran sempre que tingui bona connexió.
3: Val. Mm-hmm.
2: Sí?
3: Doncs sí, sí, val, perfecte. Perfecte, queda anotat.
2: Hola?
3: Sí, sí. Hola? Hola, Marina?
2: Hola.
3: Sí.
2: S'ha tallat?
3: No, nosaltres t'estem sentint perfectament.
1: Abans dels problemes de connexió, la Marina, que trucava des de Barcelona, havia fet aquesta pregunta sobre l'uniforme de les infermeres.
4: Recordo que hi havia les infermeres, anaven amb uns trajes que la veritat que era molt bonic, i a més tenia nines jo que tenien el vestiment de la coàfia, amb el molt elegant. Mm-hmm. Fins aquí, després se'ls recollia el cabell, que sempre ens ho han dit que tenien que anar recollides de cabell. Però ara, des de quan es va canviar per l'actual uniforme?
1: Respon Blanca Virós, del Centre de Recursos d'Informació i Infermeria del Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona.
5: No hi ha una data exacta en què les infermeres dels centres assistencials de Catalunya deixessin d'utilitzar la còfia. No va ser un canvi sobtat, sinó un procés gradual, que va dependre de cada hospital i de cada escola d'infermeria. I és important entendre la còfia no només com un símbol, sinó com un element més dins dels sistemes que les infermeres han utilitzat tradicionalment per recollir-se els cabells per motius higiènics. Durant els anys 50 i 60 formava part de l'uniforme tradicional, però a partir dels anys 70, amb la transformació dels estudis d'infermeria i una nova manera d'entendre l'organització hospitalària, els uniformes van començar a canviar. El canvi d'uniforme va estar impulsat per les reivindicacions i la lluita de les infermeres per aconseguir una indumentària més còmoda, pràctica i adequada a la realitat assistencial. La còfia va anar quedant com un element històric o cerimonial. Així, entre mitjans dels anys 70 i principis dels 80, la còfia va anar desapareixent de la pràctica habitual, tot i que alguns centres la van mantenir durant més temps. Més enllà de l'uniforme, la còfia forma part de la memòria de moltes infermeres. Si voleu conèixer aquestes vivències en primera persona, al repositori Preservem la memòria hi trobareu testimonis de professionals que expliquen què va significar per elles portar còfia i tot el que representava dins la seva trajectòria.

0: Volver.
1: Canviem de tema i parlem de tropezones en castellà, entrebancs en català, si parlem d'una cosa física. La Maria Josep, des de Torrelles de Llobregat, demanava com es diuen els tropezones que trobem al gazpacho. Ella en diu trossets de verdures, però no sap si és correcte. La Montserrat, des de Vallcarca, li va donar aquesta resposta.
2: Els tropezones té una traducció al català que m'encanta.
1: A veure.
2: És entrebancs.
1: Ah, gazpacho amb entrebancs. Boníssim,
2: sí.
1: Eh?
2: Ja va sortir. Fa molts mesos
1: ah,
2: va
1: sí?
2: sortir. Perquè jo vaig estar a punt també de trucar, però ja va algú i ho va dir-ho. Entrebancs.
1: Des del Departament d'Assessorament Lingüístic de 3CAT ens expliquen que diccionari en mà seria rostes o crostonets de pa, en el cas que sigui pa torrat o fregit. Si ens referim a trossos de verdures, l'ideal seria dir-ne dauets o trossets de verdures. Referim a trossos de verdures, l'ideal seria dir-ne dauets o trossets de verdures.

0: side of it.
1: Si una cosa va tenir de bona la setmana passada va ser la resposta a una pregunta pendent des de fa mesos sobre els jugadors de golf. L'Àngels, des de Lleida, volia saber per què porten només un guant. Respon la Maria Rosa des del barri de les Corts de Barcelona amb l'assistència del seu consogre.
2: Els que són dretans,
3: sí,
2: es tenen que posar el guant a la mà esquerra, perquè quan s'agafa el pal de golf s'agafa amb la mà esquerra, és la que porta el guant, i la mà dreta es posa a sobre de la mà esquerra. Per què és així? Perquè quan li dones el cop a la pilota, si la mà rellisqués del càlcul que tu has fet, la pilota es pot desviar entre 20 i 30 metres.
1: A més a més, la Maria Rosa ens va explicar quants pals porta cada jugador a la bossa.
2: A una partida de golf, cada jugador porta una bossa amb 14 pals i cada pal té la seva utilitat. Com, per exemple, n'hi ha un que és quan tens un arbre a prop.

0: La cantant Olivia Rodrigo va ser l'última d'aparèixer a la samarreta del Barça en un clàssic de futbol. Sobre els seguidors blaugrana va demanar al Josep Lluís des del barri d'Horta i va respondre la Núria des del barri de Sant Andreu.
1: Per què els seguidors del Barça se'ls diu culers?
2: Jo tinc 75 anys, el meu pare era molt culer i m'havia explicat que a l'antic camp del Barça, a les graderies de dalt, resulta que des del carrer es veien els culs. Els culs no, vestits, però vull dir...
3: Sí, sí.
2: I llavors, per això, els hi van començar a dir culers.

0: Acabem, com sempre, recuperant una pregunta pendent de resposta. Ens la feia la Patrícia, des de Barcelona.
1: Jo visc en un edifici a l'Eixample. El meu pis dona a un pati interior de l'Eixample i des de fa cosa d'un any es va aprovar a la comunitat de propietaris doncs, fer una obra de rehabilitació de la façana. Van comentar que començarien el setembre passat. No sé ben bé el per què no va començar. Després van dir el gener. La persona on tenien que posar els andamis, que és el primer pis, diguem, es va posar malalta per un tema d'operació i tal, i tampoc va començar. Total, que han començat ara el 1 de juny. La primera pregunta seria, ningú ens ha comunicat que aquesta obra començava l'1 de juny. Em refereixo a que amb les calors que estan fent, doncs hem de tenir tot absolutament tancat i barrat, perquè fan pols, tiren pedres, sorolls, a part de que han posat un andami amb la tela aquella, que aquí no passa l'aire ni... Per un altre cantó. Jo vaig fer una obra fa 30 anys d'ampliació, diguem, del balcó, allò que fas que amplies una mica el menjador, mig metro, eh? No estem parlant d'una terrassa ni res, mig metro de balcó, amb alumini i tal. I tinc un aparell d'aire condicionat penjat al balcó, de fa també molts anys.
2: Sí.
1: I ara rebem, abans d'ahir, un mail de l'administrador que ens diu que abans del dia 29 hem de treure tant la carpinteria d'alumini com l'aparell d'aire condicionat.
0: Ens ajudeu a donar-hi resposta?

Doncs sí, hem d'ajudar a donar-hi resposta perquè no ens queden gaires dies, sinó haurem d'apuntar a coses que han quedat pendents, que són importants per començar la temporada. I clar, ens agradaria resoldre cosetes abans d'acabar-la. Però vaja, cada cosa al seu temps. Ara, d'aquí 2 minuts, arribarem a 3:15 de la matinada i tenim capítol de preguntes contestades.

0: Doncs va, parlem de cementiris amb música d'Isaac Albéniz, un dels personatges il·lustres que hi ha enterrats al cementiri de Montjuïc, a Barcelona, perquè mesos enrere en Joan des de Lleida demanava quantes persones hi ha enterrades al cementiri de Montjuïc i des de quan s'emporta el registre. I qui respon és Adrià Terol, historiador i gestor cultural de cementiris de Barcelona.
1: Al cementiri de Montjuïc es porta a terme un registre de totes les persones difuntes que hi han estat enterrades des de la seva inauguració, que va ser el 17 de març de 1883. Sabem que el primer difunt va ser en Josep Fontrodona i Vila, inhumat el 19 de març, per tant, dos dies després. Ara bé, tot i que es poden consultar en els arxius, el registre no es va començar a informatitzar fins a la segona meitat dels anys 80. Per tant, es fa difícil poder saber amb exactitud el número total de difunts que han estat enterrats al cementiri. Per tenir una referència, podem dir que el cementiri disposa de més de 156.000 sepultures i que en cada sepultura hi ha una mitjana de 6 o 7 difunts enterrats. A més, s'han de comptabilitzar els difunts enterrats en fossa comuna, que era una pràctica antiga habitual, i des de l'any 1990 també s'ha de dir que es va començar a incinerar els difunts, per la qual cosa també es custodien les cendres en columbaris cineraris, en jardins d'inhumació de cendres, espais d'espargiment, etc. Per tant, podríem dir que s'han inhumat aproximadament 1.300.000 persones difuntes al llarg d'aquests 143 anys que té el cementiri de Montjuïc.
0: Uh-huh. Doncs encara una altra pregunta relacionada amb aquestes instal·lacions, perquè l'Aleix, des d'Esparreguera, volia saber d'on ve la tradició de posar xiprers als cementiris. I també ens ha contestat l'Adrià Terol.
1: La tradició de plantar xiprers als cementiris ve de l'antiga Grècia i és una combinació de simbolisme religiós, pràctic i també cultural. I això s'ha consolidat sobretot a la Mediterrània, però també s'ha estès a altres parts del món. En termes religiosos, es pot dir que la forma apuntant cap al cel fa que, ja des de l'antiguitat clàssica, relacionés amb la idea d'ascens, d'eternitat i també de connexió entre la terra i el cel. És per aquest motiu que en el món grecorromà el xiprer estava vinculat al dol i als espais funeraris. A més, el fet que el xiprer sigui un arbre perenne, doncs, per tant, que no perd la fulla, es va interpretar com a signe de vida eterna i resurrecció. També el xiprer té un sentit pràctic, i és que és un arbre molt adaptable al clima mediterrani, és resistent a la sequera i, per tant, doncs, té un baix manteniment. A més, les seves llargues arrels creixen en vertical, no pas de manera superficial, per tant, no malmeten tant les làpides, les criptes o el paviment. I en tot això també cal destacar un sentit arquitectònic i paisatgístic que també tenen els xiprers. Celestí Barallat va ser un botànic de referència de la Barcelona de la segona meitat del segle XIX, també membre de la Junta Fundadora del Cementiri de Montjuïc, i va ser qui va escriure el llibre Principis de Botànica Funerària, l'any 1885, i és allà on ell ja remarcava que el xiprer tenia un sentit moral simbòlic, però també estètic. I ell així ho deia, doncs, de les espècies vegetals en general, no? Però concretament, per Barallat, el xiprer era un arbre estructural del model de cementiri-jardí, que ajudava a definir visualment i també espiritualment l'espai funerari. Per tant, li donava una funció compositiva i també paisatgística, ja que era un element d'ordre fonamental i també donava un marc arquitectònic a les sepultures.
0: Doncs trobo que ens ha fet un màster l'Adrià Terol, moltíssimes gràcies, historiador i gestor cultural de cementiris de Barcelona, doncs per la doble resposta que li hem demanat aquí a la nit dels ignorants. Va, que abans hem posat una cançó perquè ens havia demanat una persona, però tenim encara cançons pendents que ens heu demanat en un llistat i procurarem, abans d'acabar temporada, de posar-les totes. Avui li toca el torn a aquesta, que la va demanar ja fa uns dies la Fina de Nou Barris, i és Le llaman Jesús, del Rafael.

Doncs vinga, amb el Rafael encarem la recta final del nostre programa d'avui, aquella que jo aquesta setmana apreto córrer cada vegada.

0: el conte per anar a dormir.
1: Apreto córrer perquè l'Anna Maria Ricard aquesta setmana ha fet de les seves i ha triat tots els noms del desig, editat per Rosa dels Vents, que va ser el meu primer llibre de contes de fa 10 anys. I avui ella ha decidit que llegirà el conte que porta per nom Helena.
2: M'he deixat les ungles llargues. Des de fa mesos, què dic mesos? Des de fa anys, des de fa una eternitat que me les mossego. I ara tot d'una han crescut, no es trenquen, me les puc llimar, i fins i tot m'he hagut de comprar alguna pintura per poder mostrar al món que sóc una dona amb les ungles cuidades. I si em pregunten com ho he fet, la veritat és que no puc contestar. Mira que havia ideat tota mena de propòsits anys enrere per aconseguir aquest objectiu, però no hi havia manera de complir-lo. En qualsevol situació acabava amb les mans a la boca, a la feina, mirant la tele al sofà, conduint, mentre esperava que sortís el meu fill de l'escola. Fins i tot era capaç de tombar una truita a la francesa mentre em mossegava les ungles de la mà dreta. Però ara no, i n'estic molt orgullosa. I ves per on aquest canvi radical a la meva vida exterior m'ha donat forces per deixar el meu home. Me l'estimo molt, sí, però ara he decidit que amb aquestes ungles tan boniques necessito sortir amb les meves amigues cada cap de setmana per sentir aquelles pessigolles de quan estàs a punt de lligar-te un tio i saps perfectament que només et durarà una nit. M'agradaria clavar suaument les ungles pintades a l'esquena de tots els homes que no he tingut des que em vaig casar de ben jove. No es poden fer aquestes coses. On vas a parar casant-te amb 23 anys, tenint un fill als 25 i mossegant-te les ungles fins i tot quan tenies contraccions? Ja n'estic tipa. Demà, quan anem a dinar, com cada dissabte, al suquet de l'Almirall, després del deliciós arròs d'en Quim, de l'ampolla de Chardonnay, que no suporto, i ell ho sap, que aquest vi blanc no m'agrada, però sempre acaba demanant el mateix. I després de decidir davant del diari quina pel·lícula anirem a veure a la tarda, li diré que el nostre matrimoni s'ha acabat. I li diré de la millor manera possible, com si fos el final inesperat d'una bona pel·lícula europea. No sé com s'ho prendrà, perquè em sembla que el pobre no té cap intenció de sortir-se'n sense mi. Però el nostre fill ja és un adolescent que fa la seva vida, jo em faig gran, i ell ja és grandet per aguantar tot sol el seu avorriment i la peculiar manera que té d'entendre i viure la vida. Les ungles llargues m'han donat la força necessària per trencar amb un present que s'esmicolava als meus peus i que jo no volia veure fins ahir. No n'he parlat amb ningú. No ho he consultat amb cap amiga ni a cap psicòleg, ni tampoc m'han tirat les cartes en un d'aquests llocs plens d'espelmes i amb una pudor d'encens que em fa vomitar. No ha calgut fer tom sobre el coixí per veure a través de les meves mans que el meu futur, al costat d'aquest home bo, però poc tendre, nerviós i una mica agonies, fort i sa, planificador fins a tenir el nínxol net i polit per si mai passa res, seria un futur de pedra. I he decidit que aquest home que no surt de casa si no ha esmorzat cereals i un cafè sol, no ha fet el llit i no ha estès la tovallola de les mans per trobar-la ben seca al vespre, haurà de quedar-se sol a la casa de Vallvidrera perquè una servidora deixarà d'una vegada aquesta maleïda carretera de revolts que em separa de la civilització per llogar-me un pis a la mateixa Rambla de Catalunya. Vull sortir al carrer i sentir soroll de cotxes i veure passar els turistes pel meu costat, escoltar parlar la gent i deixar la calma a les postes de sol i els pocs veïns que fins ara teníem de costat per trobar-me carretades de persones al meu voltant. Vull botigues obertes a tota hora, de les que pots entrar i sortir sense que ningú et pregunti si t'atén. Buscaré un piset amb una habitació de convidats per si el Marc un dia hi vol fer cap, però a aquestes alçades segur que prefereix passar la nit al pis compartit d'estudiants que té a Vic fins que acabi la carrera, fins i tot durant els caps de setmana. Baixaré al centre de Barcelona, tornaré a anar cada dia al gimnàs després de la feina, quedaré amb les amigues i recuperaré les que havia perdut per culpa del meu exili a Vallvidrera. I deixaré de patir per si els porcs senglars de la punyeta se'n fiquen dins del jardí i m'esguerren la gespa o els trobo nedant a la piscina. No em calen ni més jardins ni més piscines. Sortiré cada cap de setmana. Tornaré a esquiar. Em compraré una moto perquè ningú no em dirà que ja no tinc edat d'anar com una boja per la ciutat. Em pintaré les ungles cada 15 dies d'un color diferent. Em compraré roba cenyida i escots vertiginosos. Recuperaré l'aire fresc a l'estiu i l'escalfor dels cossos d'altres homes a l'hivern. Vull comptar-los amb els dits de les mans i que en poc temps n'hagi perdut el compte. En faré una llista tan llarga. Recuperaré la il·lusió de la improvisació, dels riures al cinema, i deixaré les agendes tancades d'oci amb mesos per avançat i no triaré més pel·lícules que em facin plorar. Deixaré de pagar per veure futbol. Cantaré Barbara Streisand fins que em quedi afònica. Esmorzaré dreta a la cuina. Soparé amb una safata davant de la tele una simple amanida verda. I em taparé amb la manteta per veure la meva sèrie preferida, que no serà Joc de Trons ni cap zombi horrible regalimant sang. Debadint-me el suquet, reina. La seva veu m'ha tornat a la terra i de l'ensurt m'ha caigut el got d'aigua. Quan l'he recollit, m'he clavat un cop amb la pota de la taula de la cuina i m'he trencat un ungle. Merda! I l'he començat a rosegar. Quin plaer tan gran! Sec al sofà per veure amb ell un nou capítol de Joc de Trons, en pijama, sense tapar-me amb la manta i sabent del cert, que 5 minuts després m'hauré quedat adormida d'avorriment mentre la Khaleesi fa o diu no sé què a no sé qui. No hi ha qui l'entengui, aquesta sèrie.
1: Ai, quina cosa és estranya. Quina cosa, que bé que ho fa l'Anna, eh? És que ho fa tan bé que només per això val la pena. Res, que arribem a les 2 de la matinada. Que no tinc les ungles llargues, eh? No tinc les ungles llargues. Me les tallo, no les tinc llargues. Arribem a les 2 de la matinada. Això vol dir que venen els companys dels serveis informatius i que nosaltres acabem aquí la nostra edició darrere del darrer dilluns de la temporada de la Nit dels Ignorants. Que no vol dir que demà no tornem a estar aquí a la mateixa hora, evidentment, i que espero que truqueu al 93-201-7474 per fer preguntes, encara per dir respostes, per intentar anar tancant coses que encara han quedat pendents i que ens agradaria el màxim possible de resoldre abans que acabi la temporada. I sobretot, si voleu venir, fins demà teniu temps d'enviar els vostres noms, cognoms i DNI a labustiadignorants@catradio.cat, perquè demà tanquem la convocatòria i ja direm a cadascú si podeu venir a la nostra darrera edició i aquest programa diferent i especial que muntarem l'últim dia. Així que descanseu i fins demà a les 12. Bona nit.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. El govern espanyol rebaixarà progressivament les ajudes a la gasolina i al gasoil. Dels 20 cèntims actuals es passarà als 15 cèntims al juliol, 10 a l'agost i 5 al setembre. El ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, ho ha justificat per la baixada del preu del cru.
2: Y lo vamos a ir adaptando a la normalización de los mercados internacionales, a la normalización de los precios del crudo, para que los consumidores no noten un salto en los próximos meses.
1: Les bonificacions sí que es mantindran per als pagesos i els transportistes. A més del paquet de mesures per fer front als afectats de la guerra, el Consell de Ministres ha aprovat el quadre macroeconòmic en què millora les perspectives de creixement, que ara espera que siguin del 2,6% a final d'any, mentre que les dades del mes passat confirmen que la inflació s'ha estabilitzat al 3,2% per tercer mes consecutiu.